0: Tornat als entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat.
1: Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya a Split, a 8:45 del vespre, en la quarta jornada de la Nations League. A la prèvia, el seleccionador Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té l'ansietat del geni que sempre vol competir.
0: I aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1 i Ucraïna 1, Hongria 2.
1: També s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes del Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys, i són candidats a tres jugadors del Barça: Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
2: Fins aquí les notícies.

0: et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard!
2: I visca el

0: La Renaixença.
1: El velcro és un invent...
2: És un invent increïble, el velcro.
1: Ho és, sí, senyor.
2: Molt ben parit, el velcro.
3: És increïble, sí. Però millor que no l'hagis de fer servir massa, també.
1: Per què?
2: Què vols dir?
3: Bueno, vols dir? A veure que aquí porta sabates així amb velcro... Bueno, vull dir que és... Bueno, ja ho sabeu, què vull dir?
1: Eh?
4: Eh? Yeah.
3: Digues, digues. Bueno, que si vas a sabates amb velcro...
5: Bel, també, no t'emmerdis. No. No, perquè et fotràs el lobby del velcro en contra.
3: Ja.
5: Començaran a trucar a TV3.
3: Ja, sí, això és...
5: Al CAC. Trucaran al Peyu,
1: sí.
5: Li diran, si no fots fora el fel que s'ha ficat amb el ventre, no t'anirem a veure el teatre.
1: Ara,
5: sí.
1: Ara.
5: Sí. Són molt poderós el lobby del
3: velcro.
1: Ui, ui, ui.
3: Doncs no dic res.
1: No dic res.
3: No, no dic res.
5: Millor que no, millor que
3: ja m'heu entès.
1: Sí que és veritat que sabates amb velcro, segons quina edat, bueno, si voleu podem jugar a ser políticament correctes tots i fer veure que no.
5: Sisplau, juguem-hi.
1: Però ja...
5: Sisplau.
1: Ja. Ai, que si tu tens un judici un dia i el teu advocat es presenta amb unes sabates de velcro, pensaràs, aviam si no tornaré a veure la meva
5: família. Pensaré, és d'ofici. Segurament és d'ofici.
2: No, a veure, és que són ben curts la gent que va amb sabates de velcro.
5: Ah, vale. Home, no! Oh, ah, la merda, la metàfora, ja! Vinga, cancel·lats tots.
4: Us he de dir que jo ara mateix vaig amb sabates de velcro.
1: Mira, oita!
2: Ja està tot dit!
1: Per cert,
2: ja està tot dit.
1: Escolteu, tècnicament velcro no és correcte, eh? En català hauríem de dir beta adherent.
5: Sí, beta adherent.
4: Mira,
5: tu ves el Bershka, eh? I demana unes sabates amb beta adherent.
1: Sí, a vegades sabates ja els hi costa entendre. Vull unes sabates del 42 amb beta adherent. I la noia agafa un ictus i cau a terra.
5: Sí, sí, directament.
1: El velcro, que sapigueu que n'hi diem velcro, perquè bueno, el nom és el nom que li va posar el seu inventor el 1954. És una suma de dues paraules franceses, a veure si ho dic bé, sí. Velour.
5: Perdó?
1: Velour.
5: Sí, molt bé.
1: Velour, que vol dir vellut.
5: Sí, ara ve la difícil.
1: Crochet.
5: Crochet.
1: Crochet.
5: Crochet.
1: Que és ganxo. Eh?
5: Sí, sí.
1: Velu, crochet, velcro, velcro.
5: La té és muda. Sí,
3: va inventar un francès.
1: No, va ser en Georges de Mestral, un enginyer suís.
3: Collons de Suïssa.
1: Sí. La idea li va sorgir un dia després de passejar el gos pels boscos de Suïssa. Va veure com aquelles boles d'una planta se li enganxaven als pèls. Sabeu què passa?
4: És una merda allò quan passa.
1: Sí, allò passa. A vegades es fot un merder que val més rapar el gos al zero, eh?
2: Sí,
1: que... Et queda el gos allò... Bueno, una
2: a mi això em passa amb els pèls del pit.
1: Se t'enganxen boles de planta.
2: Però,
4: sí, perquè... Però, a veure...
2: No, de veritat, perquè jo vaig pel bosc despullat...
5: Ah, vas despullat.
4: Primer, per què vas al bosc despullat?
1: Despullat complet o sense samarreta?
2: No, amb boles, amb boles.
4: Bueno, encara rai que només se t'enganxa el pit, ja t'ho diré.
2: Bueno...
1: És que és ell que s'està complicant perquè el guió deia sense samarreta.
5: No, però la imatge del xuriguer és despullat.
2: El guió està mal fet.
5: No,
2: perquè és que hi vaig de veritat, amb boles.
1: Sí. Sí. Despullat pel bosc.
2: Sí, els dits de lluna plena.
1: Se t'enganxen les boletes aquestes.
3: I no se les treu, eh?
2: No, no
3: se les treu.
2: No.
3: Els porta tot l'any enganxades.
2: Sí, però és com...
1: Sí. Llavors, si un dia per algú veig la teva dona amb els pits ben vermells, és que ho...
2: Però tu per què collons hauries de veure la meva dona amb el pit?
1: No sé. Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boig conegut, Peyu. Ha convertit la xocolata en alta gastronomia i la pastisseria en una autèntica obra d'art. És campió del món d'una cosa que no és cap esport, sinó que provoca just el contrari, guanyar pes. És el culpable de creacions i elaboracions que són una temptació de dolç plaer pel nostre paladar.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Lluc Crosella! El Lluc, que porta una caixeta metàl·lica sota el braç, cosa que ha obert un somriure a tot el públic. Entenc que no hi guardes les fotos de quan eres petit, aquesta caixa.
2: No. Ni les galetes, no. Tampoc, d'Andorra.
0: Hi ha xocolata aquí.
2: Aquí ja no hi ha xocolata per tots vosaltres.
3: Olé!
2: Ah, com il·lusió, però si no em portés també tothom diria. I la xocolata?
0: Exacte, exacte. A veure, bé que ho fan els polítics en els mítings, regalen entrepans de xoriço també a vegades.
3: Sí, vull dir sí, que, sí. No? Cadascú ho seu.
4: A veure si portes un dia un tio que vengui cotxes.
0: Mira, sí. S'aparqui un cotxe aquí per tots. Lluc, què has menjat avui per esmorzar?
2: Avui, podria dir, t'ho dic sincerament.
0: No? Sisplau.
2: Macarrons amb cap i pota.
0: No.
5: Ui,
0: oh!
5: Senyor! Mira, senyor.
6: Això està en el top 3 dels esmorzars.
0: Llavors, la xocolata és el de menys.
2: La xocolata, ja, per berenar. La tinc una mica...
0: Macarrons i cap i pota.
2: Això és un plat que... Jo tinc un cosí que té un restaurant i un dia tenia allà macarrons, tenia cap i pota, jo venia d'anar amb bici i li dic, hosti, si fem un match amb això
0: sí.
2: I per l'esport és perfecte, carbohidrats, el cap i pota, tal.
0: Perquè tu anaves per ciclista, això la gent no ho sap, potser.
2: Anava, però hi anava.
0: Bueno, però, coi, no, sí, vas a ser els... semiprofessional, quasi.
2: Sí, fins als 18 vaig competir i estava a la selecció catalana. I ara mateix el ciclisme és un hobby que ja té molta gent ara, però en aquells moments érem 4 gats que pedalàvem.
0: Anaves en bici quan la gent no hi anava, en clar.
2: Ara.
0: Sí, perquè ara poder massa gent anar en bici.
2: Ara...
0: Complicat, eh? Molts de cèntims, les bicicletes, també.
4: Sí, ja, sobretot les elèctriques.
2: Sí.
0: Bueno, i les normals, també, que les elèctriques també. Li trobo un motiu. Vale, és cara, perquè té un motor i tapa dalt.
4: Pues trampa, jo trobo trampa. No ho trobes trampa?
2: Tot té el seu moment. També crec que hi ha gent gran que a dia d'avui pot anar amb bici ara. I que no hi aniria.
4: Sí. És que no hi han d'anar, la gent gran, amb bicicleta. Bueno, escolta, xuriguera té les aficions que té, és que vull dir...
6: Deixa-la estar, Xuri.
0: El que és important és no anar-hi despullat, amb bicicleta.
3: Sí. Això sí. Mira, haig de mirar d'evitar-ho, però és que...
0: Lluc, i xocolata en menges o no?
2: Xocolata, sí.
0: Sí, eh? No li has perdut allò que dius?
2: No li he perdut, sí que és veritat que jo ho veig com un producte més al dia a dia. Potser no em genera el que, quan porto xocolata a algun lloc, el que genera la gent, no? Aquest uau i...
0: Sí.
2: Però sí, en menjo...
0: I quan descobreixes que això serà el teu ofici i no anar amb bicicleta, per exemple?
2: Doncs mira, va ser un moment molt clau, va ser amb això, 18-19 anys, jo m'agradava la gastronomia i aquest meu cosí treballava en aquell moment a Can Jovany i em va dir, vine a passar un estiu aquí, veuràs si t'agrada o descartes la gastronomia.
0: Si no t'agrada, ho veuràs de seguida.
2: I just em van ficar la partida de postres i ja veia que realment, o sigui, durant l'àpat la gent disfrutava, però arribava el postre i era aquest moment de felicitat, de celebració, de compartir, i deies, ostres, el que estàs fent amb les teves mans, la gent ho celebra, ho viu, i és realment increïble aquest ofici.
0: Això que a Can Jovany a les postres hi arribes justet, ja.
4: Molt just.
0: Sí. Ja,
4: inconscient, ja, inconscient, ja moltes curat. Vegades inconscient.
0: Inconscient.
2: Sí. Inconscient i borratxo.
3: Ole!
0: I t'agradava, però, de petit, la xocolata, sí?
2: Sí, sempre.
0: I hi ha tradició,
2: sí,
0: a casa?
2: En general.
0: A banda d'aquest teu cosí que estava al restaurant i tal, a casa no sé si cuinava o fèieu pastissos,
2: no.
0: Allò...
2: Sí, algo puntual, però els meus pares directament no són
0: del
2: supercuiners.
0: Gremi. No. La xocolata, eh? Escolta, engreixa o és un mite, això?
2: És un mite, 100%.
0: És un mite.
2: 100%.
1: A prima.
2: Una rajola de 100 grams, 70%, té el mateix sucre que un refresc.
0: Més.
3: Epa!
2: Sí, per refresc podeu anar a rajola de xocolata sense
0: sucre. Sí. Pots cardar una rajola? Una rajola amb més d'una Coca-Cola?
4: Una rajola és tot
0: sencera,
4: el
0: que...
2: Tota, de 100 grams.
4: Tot allò? És igual que una Coca-Cola?
2: A nivell de sucre, té 30 grams de sucre.
4: Si menges una rajola de xocolata portes bambes amb velcro, eh?
0: Sí.
1: Amb beta de tarit.
3: El paral·lelisme és bo.
0: Anem a lo gros. Tu vas guanyar el World Chocolate Masters el 2022, que és un mundial que he vist que es fa cada 3 anys, però que no s'ha fet més des de que el vas guanyar tu?
2: El van aplaçar a 4.
0: Ah, amigo. O sigui, de moment continua sent el millor xocolater
2: moment,
0: del món.
2: Allà seguim en peu, en teories, a finals d'octubre d'aquest any.
0: Sí.
2: D'aquí no molts dies, d'aquí 20 dies.
0: Correcte.
2: Jo hi vaig aquest any com a jurat.
0: Com a jurat, ja, eh?
2: Sí. No, o sigui, no et deixen participar a la segona edició, has de ser jurat, i d'aquí 4 puc tornar a participar.
3: Declaro nul. Declaren nul.
0: Clar, i ho seràs 4 anys més.
4: Sí. Ah, sí. Desert.
0: Si tu vas quedar de jurat,
4: dius... Desert.
2: Si és veritat que tots els que han guanyat abans meu, ningú s'ha tornat a presentar, però jo volia fer-ho i em va dir, no, si la segona edició no pots, i has de fer d'aquí 8 representants.
0: Bueno, ja ho seguirem, d'aquí 8 no, anys no. Ho seguirem. Quan s'ha tacut això? Com t'arriba la proposta? S'ha tacut a tu? Ho veus un dia? Et surt un anunci a l'Instagram? Com funciona? No,
2: aquí realment hi ha un comitè a cada país que busca doncs, diferents candidats i hi ha com una preselecció aquí a nivell peninsular, perquè és o sigui, tot Espanya i Portugal. Portugal,
0: sí.
2: I hi ha una competició aquí i el que guanya aquesta competició té com pot anar a la final mundial. Pots decidir on anar-hi i llavors són 18 països que competeixen amb aquesta competició i són 3 dies de competició, són 22 hores totals, sí. Que està tot allà en directe i que passi el que...
0: Anem a parlar una mica d'aquell elefant, sisplau. Que tots el teniu al cap, i suposo, l'elefant aquell de 200 quilos. Quan decideixes que dius, bueno, vaig al concurs, em presentaré amb un elefant de xocolata?
2: Doncs mira, realment...
0: Per què un elefant?
2: Ja, m'identifico poc.
0: Quants elefants hi ha a Osona?
2: Hauria pogut ser un porc, no?
0: Va, un porc de xocolata, oh, vale.
4: Sí, bueno, sí. Mira.
2: Però realment va ser... O sigui, hi havia més proves. No només hi havia l'escultura de xocolata, hi havia postre, bombó, snack, petit
0: sí,
2: fur i una escultura petita.
0: La gent li ha quedat l'elefant, la gent.
2: Totalment, perquè és la part visual. I jo volia que tot definís la frase, la senzillesa de les coses grans. Uh-huh. I volia fer un animal, i l'animal per mi que defineix més aquesta frase era...
0: L'elefant.
3: L'elefant. És molt ben triat,
2: i a partir d'aquí doncs, també dona molt joc al final per la seva estètica i el que imposa.
0: Pues mira que tenia sentit al final, veus?
4: Sí. Veus? Sí,
0: veus?
4: Sí,
0: l'elefant, escolta. I això, allò no ho vas construir tot allà, vas portar coses... Vas...
2: L'elefant era l'únic que podíem portar parts construïdes des d'aquí i ho vam pujar tot, es feia a París i vam pujar-ho...
0: A l'avió, eh?
2: No, vam pujar amb furgoneta. Fins a París, 16 hores, i patint bastant, perquè si
0: clar.
2: Allà no teníem obrador, la que arrencàvem ja havies d'arrencar.
0: Hi havia pla B?
2: Hi havia pla B perquè em portava dos.
0: Dos elefants.
3: Dos elefants.
6: Amb dos furgonetes diferents, m'imagino.
0: Sí.
2: No, era un camió refrigerat.
0: Però si tens un accident i xafen els dos elefants.
6: Xafen els dos?
2: No, era... Pujàvem a 80, conduïa jo a les 16 hores allà.
4: Ah, més conduïes tu?
2: Sí, sí. Aquí li dones la responsabilitat perquè...
4: No, clar.
7: Si hi ha un accident, els elefants... L'elefant és el de menys, també us dic. Conduint el lluc.
0: Si condueix el pastisser, i llavors hi ha l'elefant.
4: Total. Al final allò s'ho menja algú, no?
2: L'escultura no.
0: No.
4: Com que no?
2: Les escultures van destruir...
6: No.
4: Doncs mira, Lluc, no em sembla bé.
2: No, realment, haig de dir que altres concursants la van desmuntar i se la van emportar. I jo, sincerament, un cop vaig guanyar... No recordo què ha passat amb
0: l'elefant. Aquell ja estàvem celebrant.
2: Van venir 80 amics d'aquí a Osona, a París, i us podeu imaginar com va ser la festa.
0: 80 amics no els tenim junts tots els que sortim en aquest programa.
2: Entre família, coneguts.
0: Ah, d'acord.
2: Gent del sector, però d'aquí...
0: Hi ha dotació econòmica del premi aquest o no?
2: Ridícula, però sí.
0: Quants cèntims?
2: Eren 10.000 euros.
4: Oh, ridícula! De tenir-los a no tenir-los,
0: com 10.000. Nano, que t'ha dit que va anar amb un tràiler fins a París i ja te'ls gastes 10.000
2: sí,
0: euros.
2: Això és veritat. La logística i la preparació de tot, que va ser un any de preparació, va ser bastant molt més llavors.
0: Tu ets molt jove, eh? Quants anys tens ara?
2: 30, ja.
0: Bueno, ja. Clar, guanyes el campionat, el millor xocolater del món, amb 26 anys.
2: Sí,
0: i és, bueno, fins als 65 que m'he de jubilar, ara què fem?
4: Ja posa fent elefants, eh? No, ara ja t'ho farà baixada, sí.
0: Clar. Sí, sí. Si ja ets el millor del món amb 26 anys...
2: Bueno, sempre es pot anar construint. Llavors, a partir d'aquí, la responsabilitat jo crec que era, doncs, un cop guanyat, i el que m'he sentit jo és de dir, vale, ara anem a fer això en format producte i que ho pugui... a disfrutar la gent. No?
3: Elefants petits.
2: I crec que...
0: Sí. Ara és el moment de fer els porquets.
2: Sí, porquet.
4: Jo, la meva àvia en tenia el recibidor.
0: De què?
4: D'elefants amb la trompa.
3: De vidre.
4: Amb la trompa amunt, perquè donen bona sort.
0: Ah, sí?
4: Pensa-ho. Diria de negoci. Peyu.
0: Digues. Vols fer una pregunta?
4: Sí, descompta'm en un altre, que abans l'he fet sense...
0: Sí que ho he vist.
4: ...sense demanar per mi.
3: Hosti, que és bona persona.
0: Molt bé.
3: Que és bona persona.
6: Per què té tanta mania tothom a Twitter amb el bon nano que ets?
4: No, tothom no, eh? No. És un col·lectiu molt concret, Mercè, sí. No, no... Res, només dir-te molt ràpidament que t'assembles a Mathieu, un lateral esquerre que va tenir el Barça.
0: Tens raó.
4: Dit això, ara...
8: no segueixo el futbol.
4: La pregunta.
8: No. Cigarro, li faltaria el cigarro.
4: Eh?
8: Li faltaria el cigarro.
4: Sí, és veritat, un lateral que fumava. Fa 4 dies, eh? No, dels 80. Bueno, a mi, una persona que no diré qui és anònima, no puc dir qui és, perquè si ho dic i després ho escolta, hauré de dormir al sofà. Una persona que jo doncs, conec, però no diré qui és, li agrada molt la xocolata, menja molta xocolata. Sí. Però no menja xocolata d'aquesta que dius tu del 70%, sinó menja xocolata d'aquesta fins i tot a vegades blanca, que diguéssim que porta molt més sucre que cacau, no? Kinders, buenos, coses
8: d'aquestes. Mare de Déu.
4: Llavors, tu això també ho consideres xocolata? I en el cas que ho consideris, quin és el mínim de cacau que ha de portar una cosa per ser considerada xocolata? Gràcies per davant braç per la resposta.
9: No, molt bona pregunta. Realment, si és xocolata, es pot dir xocolata i és xocolata legalment. Si no, és un sucedani. Sí. Hi ha molts casos al mercat que posen greix de coco, de palma, del que sigui, sucre i llet en pols, i li diuen
10: xocolata.
9: Un nom que tots coneixem.
4: O sigui, el Kinder Llavors... Bueno és xocolata?
9: Sí, el part que porta, una part del producte que porta és xocolata. Llavors, el mínim que ha de tenir és un 28% per poder-li dir xocolata. Xocolata. La xocolata blanca és xocolata quan el greix que porta és mantega de cacau.
10: 28%.
9: La xocolata amb llet també n'hi han de correctes i al final tot té el seu mercat. Hi ha la xocolata comercial, que segurament estan molt més carregades de sucre i són més planes, que té el seu mercat. I per mi la xocolata d'especialitat pues, intentem pues, que tinguin molta més potència de sabor, cuidar molt més. El cacau no és amarg. El que fa que sigui amarg són els excessos de torrat. Una mica com el cafè. El cafè d'especialitat i el comercial és la mateixa comparació.
8: Sí.
9: El
8: Hosti.
9: Cafè comercial té un mercat i està correcte, però depèn quin, ojo, si te'l veus sol i sense sucre.
0: Sí.
9: El cafè d'especialitat te'l pots veure sol i sense sucre i es pot arribar a ser dolç i tot. Cuida. La xocolata passa exactament el mateix.
8: Mira que bé.
0: Lluc, què fas ara, en el teu dia a dia? Perquè la gent es van quedar amb la idea aquesta del millor pastisser del món i ara amb què treballes, què fas?
9: Amb què? Doncs nosaltres, després d'això, al cap d'un any, vam obrir el nostre projecte.
0: Sí.
9: El seu Cario Xocolata és una marca de productes de xocolata, una mica per donar... donar...
4: Vendre.
9: Bueno, avui us ho dongui, però...
0: Gràcies.
9: A la gent doncs, pugui disfrutar i pugui, sobretot, internament, fer aquesta pedagogia al paladar de la gent del producte, no? I tenim, doncs, al final del meu dia a dia, doncs, gestionar aquest projecte que tenim botiga a Vic i Andorra.
0: I segueixes una mica el dia a dia dels altres pastissers? O sigui, ara estàs preparant panellets, ja, diguéssim?
9: Sí, perquè, evidentment, també el punt de venda ens ho requereix i en breus ja acabem setembre i comencem
0: parant. Panellet, què, el panellet?
9: El panellet...
0: Costa una mica, eh?
9: Són d'aquells productes
0: No, tu t'agrada?
8: Hòstia, m'agrada molt. Hòstia, els de pinyons aquells... Hòstia, m'ho foto jo. 34.
9: Jo també sóc fan de només del pinyó i coco, però sí, és veritat que són d'aquells productes que hòstia, hem de remar molt perquè al final els estimem molt.
0: Jo tinc
9: molt.
0: Una teoria que tot el producte que va acompanyat d'una tradició és que és dolent.
4: Sí. Vull dir, i una mica de
0: l'entrecot, per exemple, l'entrecot no necessita cap dia de... Avui mengem Total. Tots entrecot, és tradició. No, la gent per si sola ja el compra. Tot això, que els panellets, els polvorons...
8: Oh, els polvorons, hòstia, els polvorons
10: també m'agrada molt.
0: No sé.
10: Em menjo 34.
8: Sí.
0: Quin és el pic de l'any, de la feina? Nadal?
9: Nadal.
0: Torrons i xocolata.
9: És massa bèstia. I la falera que hi ha per tot el Nadal és molt increïble.
8: Fas torrons de iema?
0: I la...
8: Fas torrons de iema?
10: Home, m'agrada molt a mi.
8: Sí? Quin preu tens, la rajola?
9: Depèn la mida, depèn la mida.
0: Llavors hi ha la Setmana Santa, també, les mones de Pasqua.
9: Mones de Pasqua, si pocs, comparat amb el desembre... Aquí... El desembre és un 70% de la facturació de l'any.
0: Imagina't.
9: En un mes.
4: La mona de Pasqua... Feu marge aquí, eh?
0: Sí.
8: Però aquí...
4: No.
8: Estic veient que les tradicions, però el qui se'ls va inventar eren pastissers.
0: Clar. Sí. Cada tradició és algo relacionat amb menjar a la pastisseria.
8: Exacte. Sí.
9: Però això passa aquí a Catalunya. Tenim una gran sort com a pastissers de que si no hi ha una cosa hi ha una altra.
0: Clar.
9: I realment... Però fora d'allí...
0: No passa això.
9: No tant com aquí.
0: Escolta, ens podries fer una mona de Pasqua aquest any que ve, de la Renaixença.
10: La que vulgueu,
0: no?
9: Sí, la farem.
0: La ser trencada?
9: Sí,
0: no?
9: La farem.
0: Si la fas, vine-la a portar.
9: Va.
0: A més, de fer-la...
10: No l'anirem a buscar, no.
4: Ens la portes, aquí.
8: La portes. Sí.
0: Ve aquí, el pobre nano, ens regala xocolata.
8: I el teu cosí que ens porti macarrons.
9: Amb cap
8: i
9: pota, també. També. Ja li direm.
11: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Lluc, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
12: Pere!
0: La paraula d'avui és curculla. Curculla. A, curculla, ocell migratori que passa els estius a zones d'aiguamolls del litoral mediterrani.
12: És bonic anar als aiguamolls de l'Empordà cap al maig per veure com s'aparella la curculla. Criden com els cèrvols.
0: B, curculla, zona pedregosa i alçada on es construïen moltes masies i que va donar nom a cases i cognoms catalans.
8: Per més actrius que hi hagi a Catalunya, mai n'hi haurà cap com la Montserrat Curculla.
0: O C, curculla, sinònim de petxina, closca de mol·lusc de dues valves.
13: Em va pintar despullada com el Leonardo DiCaprio Titanic. Jo només duia un penjoll aquí amb una curculla preciosa.
0: A, B o C?
2: Crec que se'n va cap al públic, eh?
0: No sé.
2: La,
0: eh? L'ocell migratori. Segur? Doncs la llangonissa... El públic avui tindrà xocolata, llangonissa...
14: Mira que content.
0: Era la petxina, tu, una curculla. La C, una petxina. Llàstima. Bé, sortejarem la llangonissa entre el públic. Lluc Cruselles, gràcies pels obsequis. Gràcies per aquesta mona de xocolata que ens faràs i que ens vindràs a portar per Setmana Santa.
2: La farem.
0: I molta sort en tots els projectes i si tornes a participar al concurs de xocolater, de millor xocolater del món, que el guanyis una altra vegada.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
11: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. El programa preferit del teu besavi.
13: Heu de saber que l'enginyer suís que va inventar el velcro...
0: El velcro, sí.
13: Sí, es va fer ben milionari gràcies a l'invent. A finals dels anys 60, començaments dels 70, l'empresa de Georges
0: Demestral
13: va arribar a vendre prop de 55.000 quilòmetres de cinta de velcro.
8: Són molts quilòmetres, això, eh?
13: Cada any,
8: 55.000 cada any, Mercè, vols dir-ho tens
10: vell, és això? És més que una volta al món, això.
0: Ah, sí?
10: Sí, sí.
13: Com ho saps,
0: sí?
10: Bueno, perquè això és veritat.
15: Ah, sí. Si fas la volta al món, quants quilòmetres són?
10: A veure, si fas la volta al món pel mig, per l'equador, diguéssim, serien 40.000 quilòmetres.
0: Per què la saps, aquestes coses, Xuriguera?
14: Què anava a dir?
10: Bueno, això són coses que... Bueno, en aquest cas és perquè jo volia fer la volta al món a peu.
0: Sí.
14: A peu,
13: recordo.
10: I m'ho vaig estar mirant.
0: Ah, molt bé.
10: Volia volta al món a peu despullat.
13: Molt bé. I hem dit que l'inventor del velcro era un enginyer suís, en Georges Demestral. Va patentar-lo als Estats Units l'any 1954. I cinc anys més tard, l'any 59, sabeu on va instal·lar la primera fàbrica de velcro a tota Europa?
0: Aviam.
13: A Catalunya.
10: A Catalunya! Visca Catalunya!
8: Lliure!
13: Oi! Concretament, Argentona, al Maresme, és una fàbrica que avui en dia encara continua funcionant.
0: Fan velcro, Argentona.
8: Argentona, eh?
13: Abans estava instal·lada al centre del poble, la van enderrocar i ara estan amb...
0: Feia molt soroll.
8: El torno de nit
7: era... No es podia dormir.
0: Els veïns es queixaven.
7: El torno de nit era mortal.
15: Doncs el velcro també pot servir d'inspiració.
13: Ah, sí?
0: Apa. Per què?
15: L'any 1985, la banda texana ZZ Top, us sonaran, són aquells de les barbes generoses... En Joel, fidel seguidor...
16: No, sóc fidel seguidor de ZZ Top. No ho semblo, però sí.
15: Doncs et sonarà la peça Velcro Fly.
16: Home, tu diràs Velcro Fly.
8: Exacte. Ja es veu que sí, eh? Ja es veu,
16: home.
8: Velcro Fly.
15: La té al cap. Yeah. Doncs sí, en efecte, es van inspirar justament amb el velcro. Durant aquella època es veu que l'empresa de texans Levi's estava començant a innovar en els seus pantalons, col·locant justament el velcro a la part de la bragueta.
13: No.
8: Ah, sí, home,
15: sí, tant.
0: Això no es fa i seria molt pràctic.
8: Vols això jo havia tingut.
0: Havies tingut texans amb velcro a la bragueta.
10: És per gent curta, això.
16: Sí, això ja és molt curta.
15: La qüestió és que el cantant de la banda, aquella circumstància, aquella innovació tecnològica...
16: Billy Gibbons.
15: Exactament aquest. Doncs li va semblar que aquesta innovació tecnològica era una cosa increïble, extraordinària, de la mateixa manera que li va semblar...
0: És que jo no hi havia caigut mai i trobo que seria molt pràctic.
8: És molt pràctic, eh?
15: En aquest cas va escriure justament la peça Velcro Fly, que vol dir bragueta de velcro, i el desplegament líric de la peça el que fa és enaltir la circumstància de l'accessibilitat que possibilitaria el velcro, la ràpida obertura i la ràpida possibilitat d'arribar a l'objecte que resguarda rere la bragueta.
0: Sí.
15: I així us podeu imaginar que no és una
8: per
15: peça...
8: Per follar, vols dir, no,
0: Arnau? Sí, em sembla que sí.
13: Ho trobo molt sexy.
16: Mare de Déu, quantes paraules fetes servir per res.
15: No, doncs la peça discorre a través d'una reflexió sobre aquesta qüestió de caràcter més prosaic.
0: Sí. En sap de cosa. Sí.
8: Molt. Hòstia, té un rato, Arnau, quedem i m'expliques... Convido a sopar, me cago.
15: No, jo no vaig a sopar.
0: Escolta, però tot això ho saps de memòria?
15: Tinc tot aquí.
0: Tot aquí.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Joel, anem a disseccionar la braqueta, anava a dir.
2: No, la... no el velcro. Si vols de la dissecció, no ho peio, però... Si vols que disseccionem el velcro, deixa'm preguntar-te abans una cosa, que crec que és una pregunta que diu molt... La resposta diu molt de la persona. Tu, de quina banda del velcro ets, no? Mm. Quina és la teva banda del velcro preferida, la suau o la rugosa?
1: Ah, la que és com de plàstic o la de...
2: Clar, hi ha una que és més suau, que és la pelucilla.
1: A mi m'agrada més la dels passar l'ungle pels ganxos aquells.
2: Ho sabia.
1: La forta.
2: Saps què vol dir això?
1: Què vol dir?
2: Vol dir que ets una persona molt sensible, que fa sense servir l'humor per protegir-se.
3: Veia. Un dia que hauríem d'analitzar...
2: Sí, és el psicòleg.
1: Ja hi aniré.
0: Utilitat en una illa deserta.
2: Aviam, jo una illa deserta evitaria el velcro per al tema de la sorra.
1: Sí.
2: La sorra és el gran enemic del velcro.
1: Sí,
2: a la
1: senyor.
2: Que si t'hi posa sorra, la capacitat d'enganxar perd moltíssim.
1: Sí.
2: Això ja us deveu haver passat.
4: Mare
2: a tots.
4: De Déu.
2: A tu, Xuriguera, no, que vas despullat. Clar, tu, el velcro és una cosa que no coneixes.
1: És que el velcro es va desgastant, sempre.
2: Es va desgastant. Però, clar, la sorra també és fotuda. Llavors, en una illa deserta, si ja hi ha molta sorra, perquè què és una illa deserta, al final? És platja, palmeres, la clàssica, eh? Si anem a la illa deserta, platja, palmeres... I, com a molt, hi pot haver una muntanyeta al mig de l'illa. Normalment hi ha una mica de muntanyeta,
1: sí,
2: no?
1: I una palmera.
2: Sí, i una palmera.
4: Si estàs de llet, estàs asfaltat.
2: No, és una illa deserta, no pot estar asfaltada.
3: No.
2: Mai.
3: No, mai.
2: És impossible, d'acord? A no ser que estigui deserta perquè hi ha hagut un drama molt gros.
1: Sí.
2: Però no...
3: Un virus.
2: Potser estem fent molt arbori, això.
4: Val.
2: Llavors, què passa? Tu vas a una illa deserta,
1: sí,
2: portes velcro, dius, merda, a la platja no puc estar perquè se'm fotrà el velcro la merda. Puges la muntanyeta,
1: sí,
2: i aquí la tenim liada. Perquè què passa? Puges la muntanyeta, vas pujar la muntanyeta i que t'hi trobes? Una cova. Eh? I tu, que ets gilipolles, què fas? Entres a la cova. I què hi ha a la cova? Calaveres.
3: Ah.
2: Sempre hi ha calaveres. Llavors, què fas? Dius, no, gira cua. No, ets idiota, perquè ens coneixem, Peyu,
1: sí.
2: I tires endavant de la cova.
1: Vas entrant.
2: Fins que què trobes? Un monstre gegant, que fa 1000 anys que està dormint allà, i el despertes i et mata.
1: Clar.
2: O no només a tu, sinó a moltíssima més gent, milers i milers de persones que perden la vida per culpa d'aquests idiotes.
1: Però no era deserta l'illa.
2: No sé.
1: Quina gent, l'illa?
2: No, gent de les illes del voltant.
1: Ah, val,
2: perquè aquell monstre és un drac enorme.
5: Que l'has despertat, es desperta de mala llet.
2: I tot per culpa del velcro.
1: Correcte.
2: Vale.
0: Utilitat com a joguina sexual.
2: Aviam, mira, això potser t'interessa a tu, Fel. El velcro pot ser una molt bona solució per la gent que és sadomasoquista,
4: sí,
2: vale?
4: Sí, sí.
2: Però també és molt prudent. Ja entendràs per què.
4: Aviam.
2: Segur que n'hi ha de gent així, o sigui, sadomasoquistes assenyats.
1: Sí.
2: Dir, sí,
1: els catalans.
2: Sado sí, però sí, amb seny, no? Vale. Llavors, en comptes de lligar-te doncs, amb cordes, manilles, cibelles de cuir, coses que costen de treure...
3: Coses sí, castellanes.
2: Clar, doncs ho fas amb velcro i zero problema.
3: Molt bé.
2: Zero problemes. Tu imagina que estàs allà fent el marrano, vale? Amb una altra persona, ja estàs de quatre potes, lligat de mans, de
1: amb
2: peus...
1: Amb velcro.
2: No, espera't. I aquesta persona li agafa una angina de pit. Home. I es mor.
5: Ai.
2: Et quedes allà, lligat de mans i peus, amb una pilota segurament vermella a la boca.
1: Sí, sí.
2: No pots ni parlar.
4: Jo la tinc groga.
2: I allà, tu la tens groga, per exemple, mira com allò que
4: sí,
2: tens
4: sí,
2: aquí.
4: Sí,
2: posa-t'ho a la boca, si vols. Posa-t'ho. Així estaries.
4: No puc obrir gaire la boca.
2: Clar, perquè tens aquest problema.
5: Sí, ja.
2: Bueno, doncs llavors què passaria? Que no... Ve la policia al cap d'hores,
1: sí,
2: i que et trobin d'aquella manera.
1: Molt lleig.
2: A quatre potes.
1: En canvi, amb el velcro,
2: entenc. En canvi, amb el velcro, tu, còmodament, dius, que s'ha mort. Bueno,
1: li treus el velcro...
2: El camp, sí, ni truques a l'ambulància ni res.
4: Jo trobo que el velcro t'ha tret unes històries de dins teu.
2: Sí,
4: avui?
2: Sí, és una secció que a mi m'està... És millor que en el psicòleg,
1: sí,
2: en certa manera.
1: Sí.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
2: Bueno, jo veig, que com a molt pot ser una arma dissuasòria.
1: Dissuasòria.
2: Dissuasòria. T'imagina que tens un conflicte amb algú pel carrer.
1: Sí.
2: Una discussió de trànsit, en el meu cas, que sóc un conductor colèric. Ja
1: ets d'aquests que s'enfaden? Quan...
2: Molt.
3: De veritat?
2: Tot m'ho prenc personal. Sí, però ho canalitzo tot aquí. Després, fora, sóc una persona venuda 10.
1: Excel·lent.
2: Vale. Allò que baixes del cotxe, disposat doncs, a estomacar-te el que faci falta, i jo veig que l'altra persona porta bambes de velcro i paro.
1: Ah,
2: sí. Sé que allà hi ha un problema cognitiu o del tipus que sigui.
1: Sí. Ja.
2: Això també un mètode de tortura tipus Guatemalaia, molt llarg de fer servir, d'aquests que van minant la moral de l'enemic molt a poc, que és, tu estàs en un conflicte armat, sí. Tens un presoner, li vols treure informació, tanques una habitació, el tio no confessa, dius, vale, doncs farem la tortura del velcro. I amb la part rugosa del velcro li comences a fregar pel front. Oh. Tot el rato, 24 hores
1: al front, dia. Al front, anar-li fregant, eh?
2: Tot el rato, raca, raca, raca, raca, raca, raca, raca. Al final cantarà. Cantarà encara que sigui innocent, cantarà. Sí, sí, sí, sí.
0: Utilitat metafòrica.
2: La més evident, no? Vull dir, el Joan... saps aquell, jo què sé, que es pensa que les esteles dels avions ens fumiguen?
1: Sí, sí. Hi ha gent que ho diu, això.
2: Aquest porta bambes amb velcro.
6: Sí, sí. Tant.
1: Ah, val,
2: això seria la metàfora, no? Vale.
1: Com per dir que no és massa aliat.
2: Com per dir que és...
1: Sí.
2: Passa res. No? Sí, sí. També pot representar, metafòricament, la idea del velcro, una unió poc sòlida.
1: Sí.
2: Per exemple, Junts pel Sí... Te'n recordes?
1: Sí,
2: partit,
1: sí.
2: Era un partit de velcro, sí. De certa manera, no?
1: Junts pel Sí era el que juntava...
2: Tothom.
3: Lluís Llach.
1: Esquerra Republicana, Convergència...
2: Toni Espadaler devia haver allà, fins i tot.
3: Bueno, Espadaler...
2: No, Espadaler ja...
6: Estivia en Romario, em sembla.
2: Romario, sí. De Sousa, Bebeto, fins i tot. Bueno, la Porta...
3: Sí, sí, tothom.
2: Aquell, el castellà.
1: Jo vaig anar a actuar una vegada, per això.
6: Vas anar a actuar?
2: Per aquí, pel Joan La Porta?
1: Junts pel Sí feien un acte a Sabadell de presentació.
3: T'ho van pagar, això?
1: No em van pagar res. Com que era una cosa que jo vaig considerar que era com transversal i que unia tothom, vaig acceptar i dic, va, doncs vinga a actuar. I vaig fer 10 minuts i vaig baixar, i llavors jo donava pas a Artur Mas.
2: Sí.
1: Dic, ara us deixo amb Artur Mas.
2: Carai.
1: Perquè m'han dit...
3: Era la vedet?
1: Sí, Artur Mas.
2: Tu ets el taloner?
1: Era el taloner d'Artur Mas. I vaig baixar i la de protocol em va cardar una bulla que em va dir, no pots dir l'Artur Mas, has de dir el president, el molt honorable, no sé
3: clar,
1: què.
3: Clar.
1: I vaig dir, escolti, que he vingut gratis, m'ho deixa dir com vulgui.
6: Ara.
2: I si ara t'imagina't que tornessin a fer el Junts pel Sí,
1: sí.
2: Tu ara tornaries a actuar-hi gratis?
1: Ara, vistes la...

0: He pagat per un anunci i el puc pagar amb el que vulgui, castellu. A veure si em vindràs tu aquí a tocar el que no sona.
1: Facun, potser pots invertir els segons en altres... No sé, en
0: no,
1: altres...
0: que tu no em manes. Que tu qui ets? Jo em gasto els segons amb el que vulgui. Pija, que ets una pija.
1: Pija? M'has dit pija?
0: Sí,
1: no, no, escolta, una
0: tu,
1: mica d'educació, Facun.
0: Vindràs a tu parlar de l'aspecte, tu.
1: Sí, sí, respecte.
0: Tu, que l'altre dia vas passar per davant meu i ni una moleneta de merda em va deixar. S'ha suposat donar consells d'educació, va. Bruixa.
1: Jo, bruixa?
0: Adepa.
1: No, no, mala, ets un maleducat. Un maleducat, no. No, no, no, prou, ets un brètol.
2: Facuna el vagabund.
3: Patrocina històries per passejar el gos.
0: Oita.
1: Aquesta és la Lluna, que és una Cavalier King Charles Spaniel.
4: Ah, va, perdona, que no ho he...
5: És molt llarg, això.
1: Té molts títols, aquesta.
4: Li han posat un nom molt llarg, però no dic que és un petaner de cocker.
6: Sí.
1: No, no, és de raça, tu. És de l'Enric, és de San José, Califòrnia.
5: Oh!
1: Sí, sí, sí, és una gossa viatjada.
5: I ens escolten des de Califòrnia?
1: Sí. A veure, sí.
4: És més car des d'allà.
1: No, el que passa és que ella està molt acostumada a anar amunt i avall amb avió, eh?
5: Ah, molt bé.
1: Vull dir que potser ens escolten des d'aquí, des d'allà mai se sap.
5: Mai se sap, això.
7: Sort que està acostumada als avions, perquè la portem a passejar per un d'aquests aparells. I us avanço que s'hi estarà una bona estona.
4: Avui passegem el gos per Alger, Algèria. És 24 de desembre de 1994.
1: Mira. Ai, mira, fa 4 dies.
4: Sí. Sí. Bueno, però... som el 2026.
1: Bueno, sí.
4: Quasi fa 30 anys.
1: Ai,
8: estimats passatgers del vol 8969 d'Air France, amb destinació a París, els informem que d'aquí pocs minuts ens enlairarem.
4: Som a punt d'enlairar-nos cap a París. És el moment en què la gent que, bueno, ens fa una mica de por volar... És el
5: et fa por volar?
4: Jo sí.
5: Sí.
4: L'enlairament és el que ho diu... Sí, sí, sí.
0: No. Passes malament, eh?
4: Passo malament, a diferència de la Lluna.
5: I t'aprens alguna cosa?
0: Tres dies de pans?
4: Sí.
0: I voles on calgui.
4: Ah, sí, sí.
5: Tampoc no, es tracta de morir, eh?
0: I un whisky.
4: Tres dies de pans i un whisky... I no fa
0: com
4: por
0: si has
4: volar.
0: De fer la volta al món, eh?
9: I baixes la ventanilla i tot de l'avió.
0: Home, tu ho diràs.
5: Apoyes el braç.
4: Ens han dit que l'enlairament és immediat, però s'endarrereix per algun motiu que no coneixem. Està, no s'enlaira, això, tu. No sé què passa.
8: Estimats passatgers d'Air France, l'enlairament s'està demorant més del previst per causes alienes a la companyia. Els preguem paciència.
0: No, a mi no em pregui paciència ni pregui res. Ai, jo he pagat un bitllet de primera classe per alguna cosa.
4: La situació fa estona que dura i l'espera s'està fent incòmoda. Preguntem i ens diuen que el retard es deu a unes comprovacions de la policia algeriana.
8: Estimats passatgers, ja ho han sentit, haurem de posar-hi paciència.
0: Paciència, paciència. Va, mama! Viatjant en barco, almenys aquestes coses no passaven. A vegades s'enfonsava i morien 3.000 persones, però per almenys salpaves puntual.
4: Sí.
0: Sabies quan sorties.
4: Bueno, no sé què dir-te, eh?
0: Ah, no?
4: Jo vaig agafar un ferri una vegada a Gènova per anar a Barcelona, Gènova a Barcelona,
5: sí.
4: I vam sortir potser amb 8 hores de retard.
1: Apa, aquí.
4: Sí, bueno, una bestiesa.
0: És la teva experiència, Peyu.
4: Bueno, jo t'ho dic el que hi ha. És això, estàvem allà.
5: Gènova, mira.
4: Vam, amb la meva xicota anàvem en furgoneta i vam dir tornem en cotxe o agafem un ferri? Vam dir agafem un ferri que arribarem abans. I vam arribar més tard.
0: Doncs vam agafar el cotxe.
4: Bueno, no,
0: va, no.
4: Una cua per entrar allà al ferri. Uns cotxes sí, d'aquells sí. Que porten a sobre... La...
9: I camions, hi havia camions.
4: Camions, hi havia furgonetes, amb furgonetes a sobre. Moltes coses a sobre. Molt alt, molt alt.
5: No hi vas mai, doncs, mira, sort que m'ho has dit.
4: I una pudor. I, ui.
0: Però Gènova és maco, almenys.
4: Gent menjant pipes Gènova dins del
0: no,
4: barco.
0: No, és maco, Gènova?
4: No, Gènova no té res.
0: Va ser el primo,
4: per això marxava, per això sí. Marxava. Vale. Després de molts minuts d'espera, trobem els culpables del retard. La policia.
0: Bueno, no falla. No vull dir res, però és que no falla.
10: Policia!
5: Policia!
10: Policia!
5: Aquí la policia.
10: Som policia, policies de veritat,
5: som policies dels bons, dels de veritat.
10: Ah, sí?
5: O sóc el policia bo.
4: Vale, vale.
5: Sóc de veritat.
4: Hi ha quatre policies de paisà.
5: Bueno, aquí n'hi ha dos.
4: Sí.
10: Els altres dos no parlen.
4: Vale, vale.
5: Sí.
4: A l'avió, són a dins l'avió aquesta gent, i estan demanant a tothom que s'identifiqui.
5: Sí.
10: Va, tu, identifica't.
5: Tu. Vagabund!
10: Callar!
0: Mare!
5: Tu! Identifica't!
0: Facund!
5: Facund!
10: Soc
5: un policia de veritat, jo! Identifica't, on vens?
0: No ho sé.
10: Tanqueu les portes!
4: Les maneres de fer de la policia són molt estranyes. Sí. Tant que un passatger, que resulta que és un policia autèntic, els hi pregunta qui són i què hi fan allà.
10: Què passa? Que dubteu de nosaltres?
5: Què passa?
10: Que ens esteu dient mentides?
5: Eh?
10: Què passa?
5: No, m'estàs dient mentides? Soc un policia de veritat, eh?
10: Som de veritat, eh?
5: Passa que vaig de paisà.
4: Aviam, ser policia de paisà no treu que hagis de portar una identificació a sobre. I això és el que acaba de delatar aquells homes. Efectivament, no són policies.
10: Vale, d'acord.
4: No ho sou, eh?
10: No som policia.
4: Què sou?
10: Som terroristes.
5: Som terroristes? Què tal? Som terroristes.
10: Què?
5: Què?

0: Què? Us feu gràcies.
1: Us heu quedat parats, eh?
2: Oi, Carolina.
1: Ara esteu segrestats.
0: Ara.
1: Ah, tots, eh? Ojalà fos impulsat. Aquests del públic que riuen també estan segrestats.
0: Tots, eh?
1: Sí. Oh, i ara què?
3: No, no.
1: I ara què? No fa tanta gràcia, eh?
3: No. El panorama ha girat com un mitjó.
1: Ara.
3: Ni la lluna, acostumada als avions, com està, s'havia trobat amb un segrest. Està atemorida, com tots els passatgers.
2: Bueno, doncs mira, jo no estic atemorit. El que estic és fins als collons, que l'avió no és en l'aire. Que no se'n recordeu de quin dia és, que avui és Nochebuena.
3: És veritat, 24...
2: És que és Nochebuena.
3: No es diu Nochebuena, perdoni.
4: No es diu. No.
2: Resulta que ens posem exquisits amb el català.
3: Bueno.
2: Doncs mira, nit bona.
3: No, tampoc.
2: Nit bona, tant me fot.
3: No és correcte.
2: Jo tinc coses a fer.
3: És la nit de Nadal.
2: Jo demà dino amb la família, eh?
3: Sí.
2: Que no sóc espanyol, que jo no sopo. Per el 24 de la nit no sopo. Un iogurt i a dormir. Però demà sí. I no hi arribaré.
4: Poder-ho.
3: Toques la cimbomba?
2: No toco la cimbomba. Evidentment que no toco la cimbomba. I menjo gambes.
3: Què? Menjar gambes és de castellà?
2: És totalment de castellà. No s'ha de menjar peix per Nadal. Re de peix.
3: Què s'ha de menjar?
2: Canelons el dia Sant Esteve,
3: sí.
2: Escudella i candolla el dia Nadal. I torrons. Com a molt, si vols fer uns canapés de salmó, com a molt.
4: Sí que és veritat.
2: Tonteries aquesta,
3: home. Però ara, el còctel de gambes?
2: Còctel de gambes és menjar de prostíbul. Estic perdent el personatge. Començo a ser jo. Ja t'aviso, veig.
3: Bé, cal dir que aquest passatger no és l'únic que té pressa per enlairar l'avió. Els mateixos segrestadors fa estona que exigeixen que s'iniciï el vol, però les autoritats han estat alertades del segrest i han bloquejat l'enlairament.
4: Què? Qui s'ha xivat?
3: Algú.
4: Què, però... Cas on d'era? El que li fot un tret?
0: Però, què dius, home? Què dius? No fotis així. S'ha de tenir psicologia. Hòstia, s'ha de tenir psicologia. O sigui, el que s'ha xivat, saps? Us prometo... T'ho has de dir. Qui s'ha xivat? Us prometo que no us farem absolutament res. Saps què vull dir?
4: Ah, vale.
0: O sigui, a veure, qui s'ha xivat? No us farem res. Has sigut tu?
4: Escolta...
0: No passa res, digue-ho. No passa res. Qui s'ha xivat? Siguem valents, saps? Deixis. Digues,
4: una cosa que no entenc. I si ho admet, què fem després?
0: Després li fotem un tiro.
4: Ah, vale. Ja ho he entès, ara.
3: Els segrestadors van molt forts, eh? I ho demostren aviat. El policia, l'autèntic, que els ha descobert, es converteix en la seva primera víctima. L'han executat.
0: Carai, quin caràcter, no? Tenen, no?
4: Sí. Això sí que ho tenim, eh?
3: Ja ho han dit, que eren terroristes.
0: Sí.
3: Ho han dit, eh?
4: Som terroristes.
0: Som d'hòsties, eh?
3: En aquests moments, el panorama és el següent. Hi ha quatre segrestadors armats amb metralladores i explosius retenent un avió que porta 229 passatgers.
4: 28.
3: Val. Sí. No. Vostès porten els números.
4: Oh. Jo...
3: Sí.
0: La mania de comptar-ho tot, eh?
3: Sí.
0: Ho compta tot, eh?
3: Tot. A canvi d'alliberar alguns hostatges, els segrestadors exigeixen l'alliberament d'uns presos i que l'avió voli fins a París, on pretenen fer una roda de premsa.
0: Aquí el meu personatge està molt bé.
4: Sí, senyor.
0: Sí. A París, saps? A la Torre Eiffel la fotrem.
3: Farà una roda de premsa allà a París.
4: M'agrada com diu la Torre Eiffel.
0: La Torre Fiel.
4: Fiel.
0: La Fiel. Aquella torre que tenen de ferro.
3: Sí. La teva.
0: La meva, la Torre Eiffel.
4: Vaig anar-ho a mirar una vegada,
3: sí.
4: I aviam si els imants s'hi enganxaven, i sí, eh?
3: És ferro, jo, eh?
4: Sí. És que no m'ho pensava, perquè algun deu serà de plàstic.
1: Vas anar amb un imant a la Torre Eiffel.
3: L'avió no s'enlaire perquè la policia prepara una operació de rescat. Ha immobilitzat l'aparell per poder actuar immediatament, allà mateix.
2: Ah, molt bé, ara immobilitzen l'aparato. Bueno, ja veig que jo el Nadal ja no el passo a casa, per primera vegada a la vida.
3: Molt trist.
2: La meva mare, bueno, tindrà un disgust que encara... Bueno, morirà. Morirà la meva.
3: Escolti,
2: ja pots sumar una víctima.
3: El que em sorprèn és que...
2: 329.
3: Sembla que la seva mare sigui viva encara, a la seva edat.
2: No, perquè s'ha cuidat sempre molt.
3: Vale.
2: La mala folla la manté.
3: Hi ha gent que pagaria per ser segrestada per Nadal, també us ho dic, eh? Hi ha gent que per no passar el Nadal a casa.
2: Quina edat es pensa que tinc vostè?
3: No ho sé.
2: Jo tinc 24 anys, eh?
3: Passen hores i hores i la negociació entre la policia i els segrestadors està enquistada. Ningú mou un dit. Les autoritats no permeten que l'avió s'enlairi. A més, a la torre de control ha advertit als segrestadors que l'aparell no porta prou combustible per arribar fins a París, així que no té sentit enlairar-se.
4: Tu, què fotem? No es veu que no tenim prou benzina.
3: Què dius?
4: No, és que no arribarem a París.
0: Home, sí.
4: No, que és que si ens parem amb una benzinera d'aquestes de l'AP7 a repostar, ens costarà un ull de la cara.
0: Estem a fer.
3: Entre una cosa i l'altra ja ha passat un dia. És Nadal i seguim a l'avió, tu.
2: Ah, no, l'escudella! I no tenim escudella! Calleu!
0: Sisplau!
2: Mira com els peces
4: en... Infidel, que ets un infidel!
3: La situació és tensa i les autoritats pensen idees a la desesperada. Intenten tocar la fibra sensible d'un dels segrestadors. L'han posat en contacte amb la seva pròpia mare. Aquí ha estat bé la policia, eh?
4: Sí.
3: Han anat a buscar la mare del segrestador.
1: Ara.
3: I li han dit, truqui al seu fill, sisplau.
5: A veure, nen, Nen, escolta, mira, sóc la teva mare.
4: Ah, la mare de qui?
5: Sí, què vols? No, la teva, la teva.
4: Què vols? La meva?
5: La teva, no, la de l'altra.
4: Ah,
5: sí. La de l'altra.
4: No, la seva és morta.
5: Sí.
4: La seva mare és morta, vull
5: dir que sí. Ah, sí, sí. No, la teva, la teva.
4: La teva està molt bé.
5: Escolta, escolta, nano, a veure, m'ha dit la policia que està segrestant un avió. A veure, mama... Que t'has begut l'enteniment o què t'hi passa,
4: tu? Ara no puc parlar, estic...
5: Nosaltres t'hem educat així, carinyo.
4: Sí, no, ja ho sé.
5: Escolta'm una coseta, escolta'm una coseta. Mira, és que ja en tinc ben bé prou, eh? Des que vas amb aquests amics nous, és que ja t'ho vaig dir.
4: Bueno,
5: no vagis no, amb aquests.
4: Aquí hi ha una causa.
5: No vagis amb els del futbol, que són tots uns quillos.
4: No, te parles català. No, no. Hi ha motius ideològics.
5: Sí, ni motius ni merdes. Què hem fet malament?
4: Ai, pobre, pobre.
5: Saps que què hem fet malament? Per què no fas com el germà? I obres una botigueta de queviure.
4: Mama, penjo, eh, maca?
5: Quin disgust que li estàs donant al teu pare.
3: El pla resulta catastròfic. La trucada amb la seva mare, que és verídic, això, eh?
4: Sí,
3: això que hem relatat ara, verídic.
4: Sí, eh?
3: La mare va trucar al segrestador. Doncs la trucada fa que el segrestador perdi els nervis i ho acaba pagant executant a un dels passatgers. Mira,
0: a mi si em toca gaire els ous...
4: Això qualsevol dia passa a tu, Peyu.
3: El què?
4: Que cada dia et truca la teva mare, vull dir, qualsevol
3: dia... I un dia per nervis...
4: Mataràs algú del Peyu.
3: O un col·laborador, eh? Puc matar un col·laborador en un moment.
4: Un col·laborador, eh? Vull dir, Joel...
3: Passa el dia de Nadal sense que hi hagi moviments. Ja és Sant Esteve. Portem 35 hores aquí tancats, eh? En un intent de desencallar la situació, els segrestadors utilitzen un passatger per fer de negociador amb la policia. Li fan anunciar a la policia que a partir d'ara els segrestadors mataran un hostatge cada 30 minuts. Això és molt maco. Truca. El segrestat diu, m'han dit aquesta gent que cada 30 minuts mataran un segrestador. Ah, mataran un hostatge.
4: Explica.
3: I després?
4: I després?
3: El maten amb ell.
4: El palamà no.
3: Ell és el primer.
2: O sigui, el que es presta...
3: Exacte. El que ho anuncia després de fer la comunicació, li disparen un tret.
6: No, perdona, Peyu. Has dit un tret i han sonat dos trets. I si no som rigorosos amb una cosa tan senzilla...
3: Imagina't de l'altre.
6: Jo no sé com t'han donat un premi RAC, encara no ho sé.
3: RAC, li has dit el premi.
6: Com es diu?
3: RAC.
6: RAC, clar.
3: Sense la S.
6: La S és de què series.
4: Bueno, és perquè n'hi ha molts de premis, sí. Llavors és RAC.
3: Tots gràcies. Tenim ganes de sortir, començant per la lluna, eh? I la gossa està d'enhorabona. Just ara, les autoritats acaben de donar llum verda a la sortida de l'avió, però no fins a París. Primer s'haurà d'aturar a Marsella a repostar combustible. Quan l'avió arriba a l'aeroport de Marsella, tornen els problemes. Resulta que els segrestadors volen que l'avió reposti el màxim de combustible possible, però les autoritats només el volen carregar al mínim.
6: Bueno, és que aviam, no m'estranya el preu que va la benzina.
4: Clar.
6: Espero que no sigui dièsel. Com sigui dièsel, el dièsel està a 2 euros, quasi, eh?
3: Caríssim, eh?
6: Ah, no sé que vagis a una gasolinera barata d'aquestes.
3: A l'Esclat, jo vaig a l'Esclat.
6: Aquestes que no hi ha, ja no hi ha ningú.
3: Eh?
6: Que has d'anar tu amb la targeta i...
3: Sí.
6: Lleno.
3: Tu fas tu.
6: Lleno, eh?
3: No, Lleno no, que està en català. Està en català i molt fort.
0: A l'Esclat està
6: en català. Sí.
0: Sí, és veritat.
3: Molt fort ho fiquen. Sí. Has seleccionat sense plom 95. Pots un susto?
4: Sí.
3: I estan...
4: Ho has fet molt bé.
3: És que estan una davant de l'altra i llavors quan tens un tio posant gasolina just a l'altre costat, li està donant... Li donen ordres amb ells, se creuen amb les teves. Saps què vull dir?
0: Cada cop criden més.
3: Jo trio dièsel i sento el de l'altre costat que diu, has seleccionat sense plom 95 i penso, no, jo he seleccionat dièsel i et lia la màquina aquella. Jo tinc uns problemes grossos allà.
4: Tots siguin aquests, veio.
3: Prefixant sortidor.
4: Què?
3: Prefixant sortidor. Diu diverses coses. Una de les que diu cap al final és prefixant sortidor.
4: És ben bé que no hi anem mai.
6: Si vols anar fent el guió tal com el teníem.
3: Pot subministrar-se, és l'últim que diu.
6: No, clar.
3: Pot subministrar-se.
6: I gràcies.
0: I pot subministrar-se a gent que es fot el gasoil a la boca, pensant-se que ha d'anar per ell.
3: Per favor. Bé, el motiu de que uns vulguin omplir el dipòsit i els altres no és el preu de la gasolina, sinó perquè se sospita que els segrestadors volen convertir l'avió en una bomba voladora. Per això volen fer, saps? Anem a omplir-ho fort, això. Sí. Creuen que el volen estavellar contra el monument més emblemàtic de París, la Torre Eiffel. Ostres. Per això volen tant combustible, per fer que l'explosió sigui tan gran i potent com sigui possible. Clar. Enteneu?
4: Sí.
0: Escolta, que si surt bé el pla, ens fotran una pel·lícula, eh?
3: Doncs el pla no us sortirà bé, ja us ho avanço. La policia, sabent els plans dels segrestadors i jugant a contrarrellotge perquè cada 30 minuts pot perdre un passatger, actua.
6: I ara, hora.
3: Envien les forces de combat a la pista d'aterratge on hi ha l'avió. En una operació llampec en què participen una trentena d'agents, s'endinsen a l'aparell utilitzant armes d'alt calibre i granades atordidores a tort i a dret.
7: Ei,
3: El festival de trets i explosions és increïble. Es disparen més de 1.000 trets i una desena de granades en molt pocs minuts. I atenció, perquè tot i que sembli impossible, les forces especials completen una missió de precisió quirúrgica.
6: Bueno, a veure, quirúrgica, Peyu.
3: Doncs sí.
6: Si això semblava un correfoc.
3: Doncs mira, quirúrgica.
6: No ho he vist gaire quirúrgic, perdona.
3: Aconsegueixen abatre tots els segrestadors sense que cap agent ni cap hostatge mori en l'assalt.
6: Ah, mira, doncs sí que és quirúrgic.
3: A banda d'algun ferit greu i dels tres morts que hi ha hagut anteriorment, no pren mal cap altre civil. Aquella operació de rescat es considera una de les més exitoses que hi hagi hagut mai.
7: Carai.
3: Mira. Anem a veure si ha sobreviscut la lluna, la nostra gossa. A veure, on, qui ho decidirà? Això ho decidirà una persona del públic?
7: Sí, com sempre.
3: De les que estan assegudes per aquí? Mira, ens ha fallat el micròfon.
6: Però ah, mira, doncs mira, no vine, vine cap aquí, carinyo.
3: Sí. Dis des d'aquí, ja està. Sí.
6: Mercè. Cap, ja ens coneixem d'abans, és un noi de Manlleu. Aquest és de Manlleu.
8: Sí, sóc de Manlleu.
3: Ets de Manlleu. Com et dius?
6: Té una mica de son, eh? Vull dir que pregunta-li a poc a poc les coses.
3: No passa res.
8: Com? Em dic Eloi.
3: Eloi, Eloi, vinga, la pregunta va per tu. Un dels efectes que van patir els que eren dins de l'avió provocat pel so dels explosius va ser un brunzit a l'orella que els va acompanyar sempre més. Com es diu aquesta afectació auditiva? A. Coloidea. B. Tinnitus. O C. Brunzitis.
8: La C.
3: La C, brunzitis, eh? Brunzitis. La lluna és morta.
6: Oh! Oh! Ja t'ho he dit que estava dormit, aquest nano.
3: Tinnitus.
6: Pots marxar d'aquí, sisplau.
3: Es diu tinnitus.
6: És una vergonya pel programa.
1: És acúfon.
3: És el mateix, un acúfon, un tinnitus. Tant de tret i tanta explosió ha acabat amb la lluna. La pobra gosseta de San José no torna a Califòrnia perquè la fumarada que hi ha hagut dins de l'avió li ha fet col·lapsar els pulmons. Ara bé, se n'ha anat adormida com una reina.
7: Oh,
3: això sí. Pobreta.
6: Pobreta, sí.
3: I, ui, perdoneu, telèfon, segon. Ja és la mare del segrestador. Un moment. Sí, ei, mama, què dius?
9: Escolta, com és que heu entrevistat en Lluc Crosellas avui?
3: Bueno, perquè és el millor xocolater del món, hòstia.
9: Ah, ja ho sé, m'agrada molt, però pensava que entrevistaríeu els Oques Grasses.
3: No, però si els Oques Grasses just avui comencen la gira aquesta de comiat a Montjuïc, no?
9: Collons, per això.
3: Deuen tenir feina, mama.
9: Jo vull fullar sempre de color verd.
3: Què cantes, mama?
9: De color verd.
3: T'agraden els Oques Grasses, mama?
9: Clar que m'agraden. Què passa? Que com que sóc vella no em poden agradar.
3: No, sí, sí, jo no ho he dit, això, tampoc.
9: Saps els cèntims que deuen haver fet aquesta canalla?
3: M'ho puc imaginar, sí.
9: Tu, 220.000 entrades,
3: sí,
9: eh?
3: Sí,
9: una
3: sí.
9: Mitjana de 50 euros l'entrada.
3: Mira, escolta, millor que els guanyin ells que no pas que els guanyi el Bruce Springsteen.
9: Ah, sí, sí, no, ah. Però és que són cèntims, eh?
3: És que sí, mama, que ho són.
9: Espera't un moment, que agafo la calculadora.
3: No, no cal, mama, és igual.
9: Mira't, cony, que això la gent ho vol saber.
3: Mama, és que hem d'acabar el programa, tinc la gent esperant.
9: 220.000 per 50...
3: És igual, és que és igual, mama.
9: Igual?
3: Mama,
9: ai,
3: de...
9: ai.
3: Què passa?
9: Ai, mare, ai, que marejo. Ai, mama. Mare de Déu. Ai.
3: Mama, que estàs bé? Mama, què passa?
9: És que he caigut.
3: Ah, hòstia, però què...
9: M'he marejat i he caigut sobre la tauleta de vidre.
3: Mare de Déu, però què ha passat, mama?
9: 11 milions d'euros m'ha 11... sortit.
3: Ah, hòstia, bueno, però hi ha moltes despeses aquí, eh? No s'ho queden pas tots els músics.
9: I tu aquí anar fent l'idiota a la tele. Ma... Munta un grup de música.
3: Bueno, mama, ui, que és el timbre.
9: Deu ser el noi de la Creu Roja, que quan he caigut he apretat el botó aquell que porto penjat.
3: Ara haurà vingut per res, pobret, haurà de marxar.
9: No, és igual, ara ja és aquí. Oita, em tornaré a tirar a terra i que em remeni una mica.
3: Mama.
9: És que és molt guapo aquest noi de la Creu Roja.
3: Per favor, mama, va. Escolta, penjo, vale? Que vagi. Adéu, adéu, mama, adéu, adéu.
9: Ja voy, Wellington, ja voy, ja t'abro, que m'encuentro muy mal, eh?
3: Mare de Déu, senyor. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
1: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
5: Hola, molt bon dia.
0: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
6: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
7: Estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
8: Mira, esmorzant una mica.
9: Bé, aquí a la porta a la feina.
10: Treballant ja des de les 4 del matí.
0: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
11: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
0: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
12: Som pura cafeïna.
13: Ja hi tornem a ser.
14: 11a temporada del Tot Costa.
15: Por qué? ¿Por qué?
13: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
14: Nova temporada amb els vells clàssics.
15: No sé si són muy simpáticos. No sé.
0: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
15: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
16: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
17: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Pedro Sánchez convoca eleccions generals pel 29 de novembre. El president espanyol ha decidit avançar 9 mesos els comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que li pronostiquen les enquestes. Pel que fa a les forces catalanes, Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana com vol la cúpula del partit. La número 2 dels republicans, Elisenda Alemany, ha tornat a parlar de Rufián com la figura més adient per continuar pilotant la formació a Madrid.
18: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
17: Si no és sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 de Junts. La dirigent ha afirmat que Sánchez ha utilitzat l'habitatge com a cortina de fum per amagar la seva mala gestió i les corrupteles.
19: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
17: I el PSC ha escollit el ministre i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, com a cap de cartell. Repàs ara altres notícies amb l'Agustí Serrat.
20: El Tribunal Constitucional aprovarà aquest dimarts avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. El text que aprovi el Constitucional serà el que haurà d'acabar aplicant el Tribunal Suprem a Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Fons del Constitucional concreten que la resolució que s'aprovarà aquest dimarts es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
17: El govern mantindrà activat fins dijous el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà aquest dimarts un primer paquet d'ajudes per pal·liar els defectes que han provocat els aiguats. Seran 75 milions d'euros que, segons el president Illa, es podran ampliar més endavant.
21: Un primer paquet, perquè anirem veient, quan anem tinguem coneixement de les afectacions, si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
20: França té previst celebrar aquest dimarts una gran jornada de vaga i mobilització contra l'anunci de retallades al sistema educatiu després de setmanes de manifestacions d'estudiants. El govern ha admès que més de 200 estudiants han resultat ferits des que van començar les protestes. A Lens, una ciutat del nord, un noi de 15 anys ha perdut una mà per una granada ensordidora, tot i que no se sap si ha impactat contra ell o si el jove l'ha agafat quan encara cremava.
17: La Generalitat ha fet el primer pas cap a la finestreta única en les prestacions socials. A partir d'ara, les noves sol·licituds de l'ingrés mínim vital es poden fer davant de la Generalitat i en el mateix tràmit es pot demanar també la renda garantida de ciutadania. Fins ara, l'ingrés mínim vital es demanava a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat. Des de dijous, unes 1.200 persones ja han sol·licitat l'ingrés mínim vital a través del nou formulari. Absolen l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, i l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.
20: A tots dos i també altres membres de l'antiga cúpula del Departament de Salut els acusaven d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. L'Audiència de Barcelona, però, considera que no hi ha proves que ho fessin. Si bé admet que hi va haver una diferència entre les vacunacions de Mossos i policies locals d'una banda i Policia Nacional i Guàrdia Civil de l'altra, conclou que estava justificada per raons sanitàries i dificultats de gestió. Vergés es mostra satisfeta, però lamenta que el cas hagi hagut d'arribar a judici.
2: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
17: Esports, el primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb aquesta aturada de seleccions. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat.
20: Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya, Split, a 9:15 del vespre, en la quarta jornada de la Nations League. A la prèvia, el seleccionador Luis de la Fuente afirma que Lamine Yamal té l'ansietat del geni que sempre vol competir.
17: I aquest dilluns ja s'han disputat partits també de seleccions. Amb aquests resultats, França 4, Bèlgica 1 i Ucraïna 1, Hongria 2.
20: S'ha fet pública la llista dels 25 finalistes al Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. Hi ha tres candidats del Barça, Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
17: I victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins per 2-3 contra Xile en el segon partit de la fase de grups del Mundial que es disputa al Paraguai. Amb aquest triomf, el combinat espanyol, format per 7 jugadors de les 10 catalanes, es manté al capdavant del grup A amb 6 punts, els mateixos que l'Argentina.
16: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: A vegades les paraules en roben una història.

0: mai havíem sentit parlar tant de patriarcat com ara. Fem servir patriarcat a totes hores, sense que a vegades tinguem molt clar, ja us ho diré, el que significa. El mateix passa amb el matriarcat. Què vol dir? Les dones al poder o significa alguna cosa més? Vam manar algun dia o és una cosa per les enciclopèdies? Parlem-ne. La cosa és, si vivim en un patriarcat, quin lloc hi ocupen les dones? Quin embolic, amigues. Això sí, mentre ho pensem, algunes dones cobren menys que un home per la mateixa feina. O, per exemple, quan una noia la violen en una universitat americana, els seus companys l'amenacen perquè retire la denúncia, que fa caure el prestigi de la universitat, li diuen. Res, coses, només per donar-hi un tomb.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

us deixeu endur pels prejudicis, escolteu les dones i els dies. Comencem aquest dilluns plujós amb la cantant nord-americana Shopgirl, Kate Bollinger. Us preguntareu per què hem començat parlant i preguntant-vos pel patriarcat. És perquè Mara Malibran ha escrit un llibre on reflexiona sobre el matriarcat. Va existir i va desaparèixer quan el patriarcat va arribar. Comencem el dilluns amb ganes de reflexionar i un llibre que tenim aquí damunt de la taula, Cuando las mujeres mandaban. Benvingudes, benvinguts a Les dones i els dies, al programa on les dones manen sempre.

0: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
1: Catalunya Ràdio.

0: Fa no res, abans de la publicitat, ens preguntàvem si existia el matriarcat. El que sé segur és que existeix el patriarcat, perquè si no la notícia d'avui que us expliquem no hi hauria manera d'explicar-la. La dona que ha denunciat una violació grupal a la Universitat de Cornell, a Nova York, ha rep amenaces perquè la retiri. I per parlar, evidentment, de Nova York i per parlar de tot el que passa allà, tenim a la nostra periodista i ja amiga, Marta Martínez. Com estàs, Marta? Bona nit.
1: Hola, Montse.
0: Què tal? Escolta, hem d'explicar, posem una mica en context, perquè potser hi ha algú que no coneix la història. Aquests dies està sortint, se n'està parlant sobretot als diaris. Què ha passat? I com ho situem, això? Com situem aquesta història?
1: Doncs bé, el cas ha causat molt d'escàndol perquè és una noia de 20 anys que suposadament va ser violada per 7 membres d'una fraternitat durant una festa, una nit, a la Universitat de Cornell, que és precisament una de les més prestigioses del país. Estem parlant que forma part d'aquesta lliga que li diuen Ivy League, no? Que són Harvard, Princeton, totes aquestes universitats més selectes. I Cornell és una d'elles, no? Aleshores, això va passar el 2024. Va ser una nit en què ella havia begut alcohol, va arribar en aquesta fraternitat, que bàsicament ella coneixia un dels nois. Aleshores, se'n va anar a l'habitació, ell li va proposar de fer un trio, li va oferir drogues, sobretot ketamina, és una droga que ella diu que no havia provat mai. Van acabar fent un trio, quan ella deia que no se sentia capaç ni tan sols de consentir, perquè ja no estava en els seus cabals, diguéssim, per la droga i per l'alcohol. I després un d'aquests nois va enviar un missatge a l'Snapchat que tenien privat del grup de la fraternitat, on bàsicament els deia a la resta: «Ei, pugeu si voleu sexe gratis». Va dir «free pussy», que bàsicament és perros gratis. O sigui, que imagina't. I els veies, hi ha imatges d'aquest chat on bàsicament els altres contesten «com m'agrada ser membre d'aquesta fraternitat», «ui, encara està la botiga oberta», comentaris d'aquest estil.
0: Terrible.
1: Vull dir que al final van ser 7 els nois que van abusar d'ella.
0: Jo ho deia ara al principi, que el que està passant, allò notícia d'últimes hores, és que se l'està amenaçant a ella perquè no denunciï. Perquè
1: Exacte.
0: Aquí el que està en joc no és la salut mental ni el camí que ha fet aquesta noia, que per cert ha deixat la universitat, sinó que no perdem de cap de les maneres el privilegi i el prestigi d'aquesta universitat.
1: Sens dubte, perquè ella, de fet, ja el 2024, dues setmanes després dels fets, va parlar amb la policia. Ella va fer una declaració amb la policia de la universitat. Aleshores, la policia de la universitat el que va fer és enviar una mena d'informe al fiscal, diguéssim, d'aquest districte, on està Cornell, que és dins l'estat de Nova York. I aquest fiscal ni tan sols es va llegir la declaració completa de la noia, que tenia 6 pàgines i la veritat és bastant detallada, ni se la va llegir, només es va llegir l'informe més reduït que li havia enviat al Departament de Policia, que pertany a la pròpia universitat, que ja això no és gaire bona senyal. I en base a això va decidir que no hi havia suficient indicis com per investigar i que sembla que la noia havia mantingut aquestes relacions sexuals de manera consentida. Aleshores, ella, just fa un mes ara, que és quan ha formalitzat, no, la denúncia davant

0: fer fora a dos d'aquests nois. Els altres tres els van, durant un temps, suspendre, però en el fons han pogut tornar i es poden seguir traient un títol d'aquesta universitat tan prestigiosa. I dos més, que l'únic càstig que han tingut és bàsicament escriure una redacció pensant i reflexionant sobre el que havia passat i que s'apuntin als cursos sobre abús sexual.
1: Terrible, terrible. Aquí el més bèstia de tot és que això és la punta de l'iceberg, jo crec, perquè, clar, el que estem veient és que aquestes fraternitats americanes, que les hem vist tant a les pel·lícules, i que, exacte, com a mínim parlo des de la perspectiva catalana, tenen molt poder, i igual que ha passat això amb aquesta noia, segur que hi ha altres històries, segur que hi ha altres casos, perquè això, sí, és a dir, és com ciment armat, és a dir, ho esborren
0: tot. És un problema sistèmic, no és la primera vegada que passa, ni a la Universitat de Cornell, ni a moltíssimes altres que també són molt prestigioses, com la Universitat de Columbia. Fa pocs anys, una altra noia a la Universitat de Columbia va denunciar que l'havia violat un noi, i ella, la manera que va tenir de protestar va ser passejar-se amb el matalàs per tota la universitat, per tot el campus, i va dir, jo no deixaré de portar aquest matalàs fins que no facin fora l'estudiant que em va violar. I no el van fer fora mai, no el van expulsar, i ella va haver d'anar a la seva graduació amb el matalàs.
1: Mare meva. Doncs així està Amèrica. Així està Amèrica. No m'estranya.
0: Sí, al final veiem que és una cultura que té molt, molt, molt per aprendre, i de com tractar els casos d'abús sexual, que són molt complexos i que al final no se'ls està donant l'atenció que fa falta, ni tan sols en un context tan d'èlit com aquestes universitats.
1: Exacte, el patriarcat en l'era Trump. Així ho podríem definir i resumir. Moltes gràcies, Marta Martínez. Fins aviat.
0: Gràcies a tu.
1: Merci, una abraçada. Com ens agrada parlar amb la delegació de Tarragona. Ara marxem dels Estats Units a Tarragona amb l'Anna Maria Endebert. Bona nit, com estàs?
2: Bé, molt interessada amb el que esteu explicant.
1: Sí, perquè em sembla que tu coneixes aquesta història de la que ara mateix ens comentava la Marta Martínez.
2: Sí, bàsicament, això que comentava la Marta sobre aquesta noia que va estar portant el seu matalàs a sobre, en realitat va ser una acció artística molt performativa, artivista gairebé diria jo, d'una estudiant que en aquell moment estudiava el grau d'arts, la Emma Sulkovic, i aquesta performance la va titular Carry That Weight, que vindria a ser com suportar o carregar el pes, i llavors ella anava per tot el campus, a vegades sola, a vegades amb les amigues, a vegades en moments més festius, a vegades menys, fins a la graduació, això és cert, amb aquest matalàs símbol, prova i gairebé metàfora del pes que li havia deixat per tota la vida aquesta agressió sexual.
1: Mm-hmm. Del que li havia passat. És a dir, aquí art i vida es barregen d'una manera molt interessant, tot i, vaja, la duresa del que ens ha explicat la Marta Martínez. Doncs escolta, m'encanta aquest apunt, que estiguis tan atenta, Anna Maria Endebert, i que ho sàpigues tot. Vaig a posar música perquè canvien de tema.

0: Barcelona estem nosaltres a la Diagonal 614 i a Tarragona tenim l'Anna Maria Endaver, acompanyada d'Albert Cots, per parlar-nos del tema del dia. Parlem d'art, ja ho sabeu, si ve l'Anna Maria Endaver ja sabeu de què parlem. I avui vens a fer-nos una pregunta, trobo que forteta, Anna Maria Endaver. A veure...
1: Sí, avui us
0: fes la pregunta,
1: sí,
0: a Catalunya.
1: La pregunta és si cal que ens morim, les dones que són artistes, perquè algú ens reconegui. Aquesta és la pregunta de partida, Montse.
0: Vas forta. Tot això ve per una qüestió que estem vivint aquests dies, que és de pura actualitat, eh?
1: Sí, el fet és que ara fa poc el Museu del Prado va fer l'ingrés d'una obra d'art d'una artista que es deia Luisa Roldán. La Luisa Roldán va néixer a Sevilla l'any 1652 i, alerta, va ser la primera escultora de cambra de la cort a Madrid. És com la gran escultora del barroc espanyol. Ella treballava sobretot en fusta, temàtica religiosa, i era molt bona, perquè si no ja et pots imaginar que no hagués arribat a ser

0: escultora de cambra.
1: Sí, sí, busqueu-la, Luisa Roldán, unes verges, unes escultures sí. magnífiques, precioses.
0: El que passa, però, és que aquesta peça no arriba fins al Parador, fins res, aquest any, tot i que prèviament, això és curiosíssim, el Parador ja feia temps que tenia unes banderoles amb el nom de la Luisa Roldán com una gran mestra de la història de l'art d'aquí. Però no hi havia cap peça dins. És a dir, no és fins fa 4 dies que el Ministeri de Cultura compra una Sagrada Família descansant en la fugida d'Egipte, una escena típica, una peça de finals del segle XVII, de la Luisa, per exposar-la. La compra, prepara't, per 275.000 euros.
1: Mira, és el que val un pis. A Madrid sí. No, a Madrid només tens la porta.
0: A Madrid només tens la porta i ara potser ni una tenda de campanya.
1: I aquí, a 275.000 euros, el pis dels compres de Tarragona a Barcelona, ja et dic jo que no.
0: Ni així. Però això és curiosíssim, perquè ara això sembla una calarada, una milionada, digue-li com vulguis, i tu pensaràs, oh, és que aquesta senyora es va guanyar bé la vida. Doncs mira, tot i treballar per grans mecenes, la pobra Luisa Roldán va haver de lluitar molt per sostenir econòmicament la seva família, perquè moltes vegades els clients ni li pagaven, i sabem que quan va morir, segons un document oficial de l'època, era pobra. I a sobre ningú la recordava, Montse.
1: Ai, la història, com ens maltracta, sobretot algunes dones. I com és que fins ara no hi havia cap peça d'ella al Prado? Només tenia la banderola. És una mica...
0: Sí,
1: perdó,
0: és
1: trist, és una mica allò, tenim l'etiqueta de la taronja, però no tenim la taronja.
0: Exacte. Bueno, bàsicament, sempre s'ha prioritzat el mercat de l'art, la compra d'artistes homes, així com el seu estudi, evidentment.
1: Sí.
0: No obstant això, cada vegada coneixem més la vida i l'obra de la Luisa Roldán, i fins i tot, molt interessant, totes les professores que ens esteu escoltant, existeix una associació anomenada la Roldana, que mira, ara penso que els hauríem d'entrevistar, que són professores d'educació secundària obligatòria que lluiten per visibilitzar més dones artistes en el currículum, en els temaris. Tenen una web increïble, us podeu fer sòcies. Jo no vaig ara mateix a comissió, però de veritat que fan una feina increïble.
1: Tu ets sòcia, tu ets sòcia.
0: Sí, i es fan dir, clar, les Roldanes.
1: Les Roldanes, escolta, m'encanta, les Roldanes. Club Queen on the downtown scene, prowling around at night. Quina desgràcia ser dona i que hagin de passar segles, ser dona i artista, que hagin de passar segles i segles perquè et reconeguin. Hi ha més casos, segur.
0: Sí,
1: ja van bé un al cap, que ja he vist que me l'havies apuntat al guió, però sí. Ja en tenia un de claríssim.
0: És aquest el que pensaves?
1: No, és l'últim. A veure si tenim temps.
0: Ah, hi arribarem.
1: Espaviles.
0: Espavilo. Ara vaig amb Artemisia Gentileschi. L'he volgut posar perquè tothom es pensa que és com la gran artista reconegudíssima. Tothom sap qui és. No, mentida. Aquesta senyora, que va néixer a Roma l'any 1593, gràcies a qui sigui, gràcies a Déu, gràcies a la sort, va ser filla d'artista i això va facilitar una mica la seva formació i poder-se dedicar a l'art. També va treballar durant el barroc, va ser un artista increïble del clar-obscur, aquesta tècnica de fer llums i ombres molt dramàticament en una mateixa escena, i la pobra es va quedar totalment enterrada, soterrada per dues qüestions. Una, el company Caravaggio, que sembla que fos l'únic que feia clar-obscurs, i segona, per la història personal...
1: El company, vols dir gran nòvios?
0: No, res a veure.
1: Ah, d'acord.
0: Sí, sí, res. Professional. Per Caravaggio,
1: el col·lega,
0: que sembla sí. que fos l'únic que sabia fer clar-obscurs. I després també a Artemisia Gentileschi li ha passat que la seva història personal, la violació que va patir pel seu professor de pintura, això és que és increïble, és com que sempre expliquem aquesta història d'ella i que sempre va fer personatges bíblics en femení i com una mica maltractant senyors, recordem pues, un quadre increïble, Judit matant a Holofernes, per exemple, o també va fer la Susana, una mica en venjança. Llavors, com aquesta història és molt sucosa, ha quedat molt la pobra Artemisia Gentileschi molt atrapada per aquesta mateixa versió i fins i tot amb un poc respecte cap a la seva obra que no s'ha recuperat fins fa 4 dies. Per exemple, ella té una peça increïble, un quadre de Maria Magdalena melancòlica que se li veu un pit. Imagina't, Montse, quin poc respecte que aquest pit li van repintar perquè no era decorós que una dona pintés això.
1: Perdona, quan això? Li van repintar l'època o ara?
0: Sí, sí, al cap de poc. Sí, sí. No, ara l'hem tret el repint, diguéssim.
1: Sí.
0: Però mira quin poc respecte cap a la seva obra.
1: Imagina com si haguéssim posat típex, no? Una mica allò...
0: Talment com si li haguessin posat típex. I no és fins fa 4 dies que ara la veiem com una gran artista més enllà de la seva història personal.
1: O quan pixelem els pits de les senyores que van a la platja, el mateix.
0: Un estil, un
1: exacte.
0: Estil.
1: Exacte. I ja passa això d'explicar sempre la vida personal de les dones i no la professional, i no només en l'art, també, no?
0: Sí, tota la raó. A l'Artemisa Gentileschi li va passar això, que la seva vida personal sempre la va aplastar enfront la seva professional. Però després també et porto un altre artista que va decidir ocultar molt conscientment la seva vida personal i professional perquè no la titllessin de boja. Una altra senyora, pobreta meva, increïble, que fins fa 4 dies no ens n'hem recordat.
1: Aquesta la vaig veure a l'exposició a Londres, em va encantar.
0: La Hilma af Klint va néixer el 1862 a Suècia. Va tenir la sort d'anar a la Real Acadèmia Sueca de les Arts d'Estocolm, de les poques d'Europa que admetia dones, i allí ella va aprendre a pintar de forma acadèmica, però constantment ella anava més enllà. Perquè ella el que li interessava, Montse, era l'espiritualitat, no? Aquest món terrenal i podrit. Ella li interessava coses...
1: Jo ho entenc, eh? A mi cada vegada m'interessa més el món espiritual, perquè el món que ens ha tocat viure és... Vaja.
0: Fa com a pena, la veritat.
1: Exacte, més val mirar l'horòscop.
0: Sí. Llavors ella, per fugir d'aquest trist món, feia sessions d'espiritisme, que estaven molt de moda, i es va posar a pintar coses abstractes, coses que perdien la figuració. Els quadres de figuració eren per pagar les factures, però els que li interessaven a ella eren abstractes.
1: Sí, sí, que eren aquells de les circumferències, els colors... I tot això. I escolta, i per què ningú la coneixia?
0: Mira, ningú la coneixia perquè
1: ella... Perquè es va fer la sueca? És la broma, era la broma, era la broma. M'aprofito com que estàs a Tarragona per dir aquestes animalades.
0: Està bé, te les permeto totalment. La cosa és que ningú la coneixia per dos motius. Un, perquè quan ella es va morir, en el testament va deixar escrit que tota la seva producció d'obra abstracta quedés amagada i tancada almenys fins al cap de 20 anys de la seva mort, perquè ella sabia que la tractarien de boja si algú veia això, no?
1: Es va resguardar davant del patriarcat.
0: I aquí va passar una cosa també, que és que un altre espavilat va adelantar, que és Kandinsky, un senyor que l'any 1900 fa un quadre abstracte i diu, mira, el primer quadre abstracte. Però ara, que ens hem posat d'investigar la Hilma af Klint, resulta que la Hilma, l'any 1911, que és aquest primer quadre abstracte de Kandinsky, ella ja havia fet, prepara't, més de 1.000 pintures abstractes.
1: La cosa és que les tenies guardadetes a les golfes, no? Això no ho heu de fer, no heu de guardar res a les golfes, ho heu d'ensenyar tot.
0: S'ha de treure tot, i fixa't que et diré una altra cosa, perquè sembla que parlem del segle XX, de fa molts anys, 1911, no, perdona. Fins als anys 80... que, no, que un quadre seu no entri en una exposició sobre abstracció als Estats Units, i no és fins l'any 2018, increïble, 2018, que el Museu Guggenheim de Nova York li fa una exposició única i exclusivament dedicada a ell.
1: I després ja van vindre les altres exposicions, em va fer una al Guggenheim, una a Londres, que les he vist totes. Estàs parlant amb una fan.
2: Les dones i els dies, riques d'esperit. Imaginar-te a ti en mis collares,
1: escuchar-te. Riques d'esperit sí que ho som en aquest programa. Escolta, déu-n'hi-do les històries de ràbia i ocultació que estem escoltant avui. I no vull que acabis aquesta secció sense parlar de Lluïsa Vidal. Que és que, és que a mi, cada vegada que pronuncio aquest nom, m'entra Picasso. Que diuen al meu poble, mentre Picasso.
0: Pell de gallina.
1: Picasso és la paraula, perquè durant anys va estar justament als magatzems creant pols.
0: Molt fort, de la Lluïsa Vidal no té nom. La Lluïsa Vidal, situem-la, neix l'any 1876 a Barcelona. Ella és filla d'ebenista, el seu pare, el Francesc Vidal, era un ebenista que es treballava molt amb els modernistes, gent que tenia pela, gent que tenia calés. Llavors el pare veu que la xiqueta té gràcia, té art, i impulsa la seva carrera. L'envia a París, en una acadèmia mixta, a estudiar, ja que aquí a Catalunya no existia. També et diré, Montse, que el pare estava malalt i la família tenia molts problemes econòmics. Per tant, què havia de fer la Lluïsa? Treballar. Treballar per tirar endavant la família. Vull dir, a part de que el pare devia ser més o menys progre, la Lluïsa havia de portar els calerons a casa, a pencar. Tant penca que obre el seu propi taller i fins i tot estableix una escola femenina de dibuix i pintura. Pensem que és de les poques dones que Europa es pot dedicar plenament a l'art, a viure d'això. I no només era això, sinó que era una gran feminista, perquè sabem que col·laborava amb revistes com Feminal. malauradament, als 42 anys, mort de la grip, i en el moment en què mor, la Sala Parés de Barcelona li fa una gran exposició. És a dir, en aquell moment, la Lluïsa Vidal és una persona totalment coneguda i reconeguda.
1: I respectada.
0: Exacte. Mm-hmm. A més, és de les primeres artistes que retraten dones que no estan sexualitzades, sinó en una fase més de vida quotidiana, fent la bugada, cuidant els seus fills, llegint, cosint... Aporta novetats. Però llavors...
1: T'anava a dir si quan va morir li van fer una exposició perquè va caure en l'oblit.
0: Pues pel que et deia abans, exactament el mateix, perquè sempre hem valorat la producció artística masculina com millor de la femenina pel simple fet de ser feta per homes. I això és molt fort, perquè la majoria de llibres de modernisme que jo vaig estudiar no hi era.
1: És que ni és, ni és. Ens hem d'esperar fins al 2016, que és del que estem parlant, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya li faci una exposició, que és aquest Lluïsa Vidal, pintora del modernisme, a càrrec, això sempre, d'una comissària, que sí. És la Consol Oltra.
0: Si bé és cert, s'ha de dir que la Consol Oltra li havia fet una altra expo uns anys abans, no va tenir cap èxit.
1: Doncs
0: i
1: imagina't.
0: No va ser fins aquesta del 2016.
1: Doncs 2016.
0: De quants anys parlem? O sigui, quants anys han de passar perquè algú et reconeguis que t'has de morir, remorir.
1: Mira, jo faré una cosa, no moriré pel que pugui ser, perquè hi hagi temps perquè em reconeguin. Anna Maria Endaver, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres. Us
1: ho deixo aquí, que ja arriben les 12 de la nit i arriben les nit dels ignorants. Aquest programa que fem, Roser Parera Moraga, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Josep Maria Campillo, avui també Albert Cots, i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà a les 9 de la nit i coneixerem un projecte molt bonic, que és el Madre de Mi, un espai d'acompanyament a mares i infants amb discapacitat. Demà a les 11 de la nit, com sempre, a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Pedro Sánchez convoca eleccions generals pel 29 de novembre. El president espanyol ha avançat 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
2: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ho planteja com un plebiscit, però en aquest cas contra Sánchez.
3: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
1: L'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens a les enquestes. Més notícies, Agustí Serrat.
4: El Tribunal Constitucional aprovarà aquest dimarts avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. El text que aprovi el Constitucional serà el que haurà d'acabar aplicant el Tribunal Suprem a Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la proposta del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i que insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent.
1: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores per aquesta tardor. Els sindicats majoritaris volen reclamar sous dignes que permetin l'accés de tothom a l'habitatge. La secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Belén López, deia al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que salaris i habitatge han d'anar forçosament units.
5: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda es puja un 20. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
4: El president dels Estats Units ha donat llum verda a l'execució per escamot d'afusellament del terrorista islamista que va matar 13 persones en una base militar de Texas l'any 2009. Nidal Malik Hassan era comandant del servei mèdic de l'exèrcit dels Estats Units, on exercia com a psiquiatre. Nascut als Estats Units i d'origen palestí, Nidal Hassan va irrompre el 5 d'octubre del 2009 al centre mèdic de la base de Fort Hood i va disparar indiscriminadament contra els soldats com a protesta contra la participació americana en les guerres de l'Afganistan i l'Iraq. Va matar 13 persones i desenes més van quedar ferides. La seva execució per escamot d'afusellament, que encara no té data, serà la primera a l'exèrcit dels Estats Units des del 1961.
1: Els independentistes del partit quebequès han guanyat les eleccions legislatives en aquesta província francòfona del Canadà, segons els primers resultats de l'escrutini. Amb el 50% ja recomptat, el partit quebequès té el 29% dels vots, els liberals el 23%, els conservadors el 21% i el partit de centre-dreta, que ha estat al poder des del 2018, ha quedat en última posició amb el 14% dels vots. El partit quebequès havia concorregut a les eleccions amb la promesa d'organitzar un nou referèndum sobre la independència. L'última consulta data del 1995 i aleshores va guanyar el no amb el 50,58% dels vots per davant del 49,42% del sí. Massive Attack, Fever Bridgers o Fontaine DC són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound que arriba a la 25a edició. Mark Ruiz.
6: Fa setmanes que els fans han anat penjant a les xarxes possibles cartells amb els artistes que els agradaria que toquessin, i n'hi ha molts que els han encertat de ple. Sobretot els que acaben de publicar disc, com Phoebe Bridgers, Fontaine's DC, que publicaran Dopamine Chamber divendres de la setmana vinent, Doechii, que estan enllestint el primer àlbum, Dinosaur Jr., Churches o Kim Petras, entre d'altres. És l'edició del 25è aniversari, per això hi ha grans noms històrics que han format part del cartell del Primavera, com Chemical Brothers, Massive Attack, Richie Hawtin, Skrillex, Anony, FKA Twigs o Pavement. La selecció de bandes catalanes també és interessant, amb Mushka, Batguial, Guillem Gisbert, Fades, Mishima o el DJ John Talabot. I fenòmens virals. Com Engine de Potrin.
1: Esports, el primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individual.
4: Mentrestant, els partits de seleccions continuen. Aquest dimarts, Croàcia-Espanya a Split a 8:45 del vespre en la quarta jornada de la Nations League. Aquest dilluns s'han disputat el França 4, Bèlgica 1 i Ucraïna 1, Hongria 2.
1: I s'ha fet pública la llista dels 25 finalistes al Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món menor de 21 anys. Hi ha tres candidats al Barça: Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: Fins aquí les notícies.

0: Us oferim la reemissió d'aquest programa.
1: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí.
2: Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
1: Que no surti d'aquí.
2: El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
3: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
4: Passen 2 minuts d'un 7:15. Juliana Canet, molt bona tarda.
5: Bona tarda, Roger.
4: I Marta Montaner, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda.
6: Bons dies!
5: Què? La teva aventura.
7: Bueno, totes les meves aventures.
5: Moltes,
7: Marta,
5: eh?
7: Marta, sóc Ulisses. O sigui que jo hagi pogut arribar en aquesta ràdio avui és un miracle.
4: Tu vas marxar dijous, direcció a l'aventura, has fet
5: poc,
4: la travessa.
5: Poc tu pensaves que aquí passaria el que ha passat, eh?
7: Efectivament, me'n vaig anar i em vaig perdre, gràcies a Déu, el temporal que va haver-hi aquí el cap de setmana. No vaig poder tornar per aquest motiu el dia que estava previst. M'hi vaig quedar un dia més, a Mallorca. I avui per venir aquí, família, o sigui, ha sigut una...
5: De Cardedeu aquí, eh?
4: Matí sí, complicadíssim, i més venint del Vallès. Està molt delicat. Bé, arran d'això ja ho sabeu, suposo que ho heu sentit, Oques Grasses ha hagut d'ajornar aquest primer concert de la gira de comiat, i per tant, el concert que havia de començar 8:45 del vespre l'han passat a dijous. Això què vol dir?
7: Gent molt emprenyada, eh?
4: Sí. Gent molt emprenyada.
7: Com sempre, que hi ha canvis de concerts.
5: Però no, és que és el que hi ha.
4: Sí. Bueno, perquè hi ha... Bueno, estem en alerta també a, no, a l'Empordà, a la tarda. Vull dir, s'ha enviat
5: tota
4: més alert.
5: I tota la dada de transports i la mobilitat que no funciona. En Basses ho deia molt bé avui a la tarda de Catalunya Ràdio, i és que hem arribat a un punt que ja no depèn de nosaltres. Les coses, els plans, fins ara els podíem fer sense tenir en compte les adversitats climàtiques. Ja entrem en una nova fase en què pot ser que se t'esguerri el plan per culpa d'un episodi de pluja.
7: Que ho facin bé, per això.
5: Sí, una cosa no treu l'altra, però que haurem de remengar-nos i de tenir paciència i de ser empàtics, i ja està. Però costa molt, amb els temps que corren.
7: A mi no em serveix res que em comenci a pitar el telèfon mòbil
5: és
7: dient que
5: m'he
7: de confinar i que em posi en un pis superior quan són 9:30 del matí.
5: Totalment.
7: Que no només jo, sinó tothom ja està a la carretera en la
5: troba. És perillós, de veritat.
7: Home,
5: vull dir, és que tens gent a la carretera i portant criatures a l'escola, etc.
4: Això és com es gestiona la crisi. L'altre és que les crisis aquestes cada cop seran més habituals.
5: Jo parlava més d'aquesta cosa més individualista,
4: correcte,
5: més d'ego, de... Ah, jo tenia un concert, oi, jo havia de quedar amb tal. Doncs ho sento molt. Hi ha una cosa que es diu canvi climàtic que té conseqüències.
4: O allò de ara no plou, no sé per què no
5: ara, mira, ara fa sol, perquè no... Doncs escolta, hi ha molta gent que no pot ni arribar a Barcelona.
4: Correcte.
7: Que també et diré que en el cas d'un concert com Oques Grasses, si no s'anul·lava, també hi hagués... O sigui, hi hauria queixes d'un cantó i de l'altre, perquè sempre hi perd algú.
5: Ah,
7: perquè
5: sí,
7: la persona que ha vingut expressament i que, pobre, ha fet el sacrifici, i que segur que hi ha mil circumstàncies personals de gent que s'ho ha muntat i que ara resulta...
4: Totalment.
7: Que no hi ha el concert, però clar, si s'hagués fet, la gent que no ha pogut venir també s'hagués emprenyat. Llavors, era molt difícil.
4: Molt difícil, però bueno, per precaució s'ha ajornat. I ara aquí el tema és que en Josep haurà de cantar 4 dies seguits. Jo ja he vist missatges
7: que ja no
4: de gent
7: va gaire mudat de veu, normalment.
4: A veure si arriba dissabte, que és l'últim. Bé, perquè estaven posats de tal manera que pràcticament sempre hi havia un dia de descans pel mig.
5: Descans vocal, sí,
4: exacte,
5: sí.
4: Exacte. Hi havia el dilluns, el dimecres, llavors sí que dijous, divendres. Divendres, dissabte. En tot cas, dimecres hi enviarem en Marc Andreu, eh? Que ens explicarà
5: bé, el primer
4: com és el primer concert.
7: Jo sí puc reprendre la meva anècdota del cap de setmana.
4: Sí, a Mallorca.
7: Com
4: no?
7: Ja sabeu, he estat a Mallorca, a Magaluf. En un festival de literatura, el FLEM, parlant de llibres, i clar, al ser un festival de literatura hi havia altres persones convidades, algunes de les quals coneixem perfectament en aquest programa. Perquè una de les persones que rondava pel festival era una comunicadora molt famosa a Catalunya, que aquí estimem molt, que és la Natza Ferrer. I no anava sola.
4: Ui.
7: La Natza, com no pot ser d'altra manera, perquè la gent del FLEM són maquíssims i et deixaven portar convidats i gent que t'acompanyés a l'experiència, anava acompanyada de la seva parella, la Muriel.
4: Pell de gallina.
7: Jo recordo que justament vam estar parlant de la Natza i la Muriel fa molt poquet.
4: Sí. La Natza es lleva i només d'entrar a la cuina es troba, com cada any, la seva magdalena d'aniversari i la seva espelma. Ara sí, el desig, li diu una veu amb accent alemany. Ella mira els llavis que han pronunciat la paraula desig i respira fort mentre pensa. que això nostre no s'acabi mai.
5: Mare meva. Artista.
4: I bufar. El que passa després de bufar l'espelma només ho saben la Natza i la Muriela.
5: Saps allò de dir casa és una persona?
7: No, no, és t'estimo fort i clar.
5: T'estimo fort.
7: És el t'estimo fort i clar
5: de la pell de gallina. Hi va haver dies molt complicats, veig, el que no surti d'aquí a l'inici de temporada, perquè no sabíem de què parlar. Perdona, que omplíem tot de ciència-ficció.
7: M'encanta aquest tema.
5: Una novel·la romàntica ficcionada, completament.
7: Clar, és que de tot això fa només un mes, i jo després d'aquest relat eròtic que en Roger s'havia decidit a escriure i a recitar per la ràdio pública, estava una mica tensa de trobar-me-la.
5: Jo patia. Perquè segur que els hi va arribar, per una via o altra.
7: Jo ho sospitava, perquè Catalunya és molt petit.
5: Sí.
6: Era un homenatge.
7: Però bé, el FLEM no és un festival tan gros i va ser inevitable que ens trobéssim durant el bufet de l'esmorzar de dissabte.
5: Oh! Uf!
6: Quina estampa, eh?
5: Qui va saludar aquí?
7: Mira, jo quan bon les dia. Vaig veure, allò que les veus ja de reull i de lluny, i ja li dic a la meva germana... Caution, que ha arribat el moment. I vaig fer una cosa de molt maleducada, però que jo vaig pensar, mira, compte que encara ens en sortirem, vaig fer el típic cop de cap i un hola, allò passant pel seu costat com qui no vol la cosa, pensant que encara havia passat barata, perquè ella és hola... Fins que de sobte, al cap d'un minut, quan jo ja sóc plantada davant de la màquina del cafè fent-me el meu americà, sento que algú em toca l'espatlla i em diu, ets tu.
5: Ui, la Natza era...
7: Era la Muriel.
6: Cara pitjor.
7: Tot i que de seguida em vaig relaxar perquè la vaig veure totalment enriolada, ben agafades amb la Natza, vaig tenir claríssim que elles no n'havien tingut prou, no havien quedat contentes amb la salutació cordial per la qual jo havia optat. Elles volien parlar.
5: Ai.
7: I volien parlar sobre tot el que vam dir sobre elles al programa. Sobretot perquè vam deixar anar alguna fake news. I trio el plural.
5: Sí, per què?
7: Perquè penso que com a equip hem de reconèixer tant les victòries com les errades individuals com a col·lectives, perquè som el mateix.
6: Correcte.
7: I amb això vull dir que tothom sap que les fake news les va dir una sola persona de l'equip i tothom sap de qui es tracta.
6: La Muriel és d'Alemanya, és fotògrafa...
7: La Muriel no és fotògrafa, només va fer la foto d'un llibre de la Natza Ferrer.
6: N'hi ha prou.
7: I en Blau va decidir apostar fort i llançar-se a la piscina dient que era fotògrafa i punt. Quan realment es veu que és mestra. I tu, Roger, vas agafar la notícia d'en Blau i vas dir...
5: Copiar, enganxar.
7: És fotògrafa. I vas dir... I et podria haver posat el tall sencer, però deies...
6: Que era mestra.
7: I alguna vegada fet de mestra...
6: A Suïssa i a Figueres.
7: No, i no sé quin altre lloc que vas dir.
5: Sí,
7: que
5: però
7: també,
5: com a professió forta no era mestra, eh? Passava
6: veritat,
5: a la fotògrafa.
6: La fotògrafa estava amb negreta.
7: Però és que aquesta no és l'única informació que no es va dir exactament com era. Perquè resulta que no és del tot tampoc Alemanya, no, no? Roger. I tu, en el teu fanfic de lesbianes, vas escriure que li deia bufa les espelmes amb accent alemany.
6: Sí, però vaig dir perquè la felicitava en alemany.
5: Pots saber alemany i no tenir accent alemany.
6: Sí, pots tenir només una familiar, no?
7: Clar,
6: no
7: sé ella és alemano-catalana, que es diria. La seva mare és d'Alemanya, però ella s'ha criat del tot a Catalunya, ha nascut aquí. Clar, tal com ho va explicar en Roger, semblava que s'hagués criat a Berlín i que hagués vingut a Barcelona als 50 anys per amor.
6: A mi em funcionava, sí.
7: Res de tot això.
5: Tot això és el que vau estar conversant allà al bufet de l'hotel, que elles estaven descontentes amb aquestes dues fake news.
7: Elles en feien broma i, de fet, em deien que fins i tot ja és un acudit habitual dir-li a la Muriel que és fotògrafa, etc. I li diuen la fotògrafa del grup i riuen tant i tant. Vull dir que s'ho van prendre totalment de broma i els hi feia gràcia. I no m'han volat tampoc llançar molts més detalls, perquè jo vaig aprofitar que tenia allà la font primària per apretar una mica, perquè us recordo que van quedar mil interrogants sense resposta de com s'havien conegut,
5: quant temps porten...
6: Elles són hermètiques.
7: Res, elles no em van, no em van voler explicar res més que aquests petits detalls de la biografia de la Muriel que havien dit de tan i tan malament. De tota manera, he de dir que una cosa sí que la vam encertar quan vam parlar sobre elles. Estan bojament enamorades!
6: Quina meravella. Que bé. Quina meravella, amb els temps que corren.
7: Us ho prometo de veritat. Mai he vist unes mirades, i a més, no del matí, vull dir-te, que no són hores per estar-se mirant depèn de com. Unes mirades, una complicitat. Us ho prometo que hi havia una química d'unes dimensions elefantines entre elles. Les col·loco directament a la vitrina de les parelles perfectes perquè us prometo que se les veia, però tan rialleres, la manera en la que es fitaven mútuament, em van deixar molt impressionada i, sobretot, em van donar molta esperança, perquè és el que tu dius, Roger. Amb el temps que corre, només ens podem agafar aquestes històries i a la idea que la vida pot ser molt i molt bonica. Suposo, Roger, que t'estàs emocionant i estàs pensant que tens ganes de tenir parella, perquè ara en Roger està en aquesta nova fase en la que té ganes d'il·lusionar-se i tenir compromisos.
4: M'encanta tenir una portaveu, que tu no has de dir res i llavors
7: ho explica
4: tot. Bé, de fet,
7: tens parella ja.
4: No té una parella,
5: dispensa.
4: Que és la solteria, de moment la meva parella, però sí que és veritat que des de fa uns dies, unes hores, estic xatejant, que no vol dir res, però és una cosa que no feia fa, per exemple, una setmana.
5: És la mateixa persona amb qui et vas il·lusionar fugaçment un dilluns a les 4 de la tarda? Bueno, no recordo si era aquest dia, però saps, un dia que vas dir, avui m'he il·lusionat?
4: Podria ser. És allò, quan menys tu esperes... Quan menys tu esperes...
7: En Roger t'esposa.
4: No, jo no tinc parella.
7: A mi no hi ha res que em faci més gràcia que això. Ella sí.
4: No ho sé. Escolta'm.
7: Ella sí.
4: A mi no se m'ha comunicat. I a mi
5: però
4: m'és igual.
5: Però és oberta
7: sí.
5: O no?
7: Ah. Això està ben ventilat.
4: Jo això no
5: ella
4: he parlat.
5: No, ella no t'ho ha dit, eh?
4: No, és que tampoc li he preguntat.
5: Que és coneguda, ella?
7: Per nosaltres molt, Marta.
4: Jo quan parlo que m'il·lusiono, no és sempre com buscant... L'amor o la sexualitat.
7: Malament.
4: No. Uf, estic amb un buffering, nano, que no acabo de trobar el que vull dir.
5: No l'ajudem, eh? No. Estem enfonsant el fang.
4: A mi em pot il·lusionar conèixer una persona nova, perquè veig, doncs mira, una nova amistat, algú amb qui estic còmode, algú amb qui m'ho passo bé.
7: Ja bé, nen, quina alegria. Fer nous amics és sempre genial. És genial.
4: Un minut i dos quarts.
7: Roger, està bé, obre't a l'amor. No hi ha res millor que enamorar-se en aquesta vida.
4: Jo he arribat un moment que ja no sé com està la porta de l'amor. Si està encallada, si està oberta, si està mig oberta, si està només amb un vol, saps?
5: Jo crec que tens fomo d'enamorar-te, però quan t'arribi l'oportunitat o t'arribi l'enamorament, et cagaràs a sobre.
7: És que fa molta angúnia, et sents tan i tan vulnerable, a banda de que efectivament ve amb una sèrie de compromisos perquè estar amb algú implica una negociació constant, també.
5: Sí, i més si tens tan clar el teu model de vida, que el teu és que vols viure sol. Que vols viure sol a casa teva
4: que no
5: i que vols fer vida en solitari, exacte.
4: Llavors,
5: vols anar-te trobant de tant en tant amb aquesta persona de qui estaràs enamorat. Mm-hmm. Has de trobar algú que pensi igual.
4: Absolutament. Hi ha poca gent.
7: I perdona, has de seguir pensant tu igual també quan t'hi trobis, perquè quan estàs a la febrada de l'amor passen barbaritats.
5: Sí,
4: cauen tots els principis.
7: Mil coses que s'han dit i deixen de dir-se.
4: Sí. A veure, anem al 677 27 10 58, que és un mòbil que ha estat unes hores com parat.
5: Disculpeu, però ja ho tenim tot bé, eh?
4: Ja funciona, eh?
7: Tenim molts problemes amb les contrasenyes i a bretxa digital, ens heu d'entendre, comencem a ser grans, a mi m'estan sortint canes i això és la vida.
4: I se'ns han acumulat, però bueno, han arribat tots a cop, hi ha material molt interessant. Per exemple, un document que ens envia un oient que ens diu... Us escric perquè l'altre dia vaig anar al concert de Guitarrica de la Fuente i hi havia en Miguel Bernardo amb la seva nòvia. En un moment del concert els vaig veure junts i força carinyosos, compartint una estona molt còmplice entre el públic. I ens ha enviat un vídeo on se'ls veuen a tots dos, a mig concert. Ella l'abraça a ell per darrere.
7: Ai, noi.
4: Ella gira amb una cara d'enamorat meravellosa.
7: Avui tot històries d'enamorats ho necessitàvem.
5: Que bé,
7: dilluns, com avui es necessiten aquestes històries.
4: I li fa un petonet al coll.
7: Oh, Déu meu.
4: Un petonet d'amor amb un coll absolutament torçat al seu.
7: Un petó al coll.
4: I mira.
7: Un petó al coll pot ser tan i tan romàntic, tan i tan màgic. Poden passar tantes coses en aquest mil·lisegon en què dura un petó al coll.
4: Recordem que és una nòvia que hem conegut, almenys nosaltres, fa molt poc, quan la setmana passada la revista Semana va publicar una foto d'en Miguel Bernardo al costat de la Zana Red, que és aquesta model de 27 anys de Letònia, però que viu al Canadà. I a les fotos veiem que estaven sortint de casa els pares de Miguel Bernardo carregats de tàpers. I aquesta va ser la presentació en societat de la Zana Red, de qui jo crec que anirem parlant habitualment i que, pel que sembla, estan fent vida plegats, almenys aquests dies.
5: Veurem si l'acompanya
4: també.
5: Totes les cerimònies que l'esperen i els premis, goies, etc.
4: Llavors sí que ja seria confirmació definitiva públicament. Dit això, per altra banda... Molts oients també ens han enviat les fotos que ahir al vespre l'Úrsula Corberó va compartir a les seves històries d'Instagram. Una és una foto d'ella en primer pla bevent d'una tassa i veiem que encara va tenyida d'arròs. Està rodant la segona temporada de Xacal jo crec.
5: Que van gravar allà a Snac Medinyà. Tinc pendent anar-hi.
4: Sí, a l'Hospitalet, durant l'estiu. Per tant, jo crec que eren exigències del guió. Segueix anant tenyida, entenc que encara continua el rodatge.
5: En aquesta foto crec que la tassa des d'on estava bevent és de l'Eternauta, que és aquella sèrie de Netflix del seu sogre. Saps?
4: D'en Ricardo Darín.
5: D'en Ricardo Darín, crec que es deia així.
4: Podria ser, amb aquests ulls clars que es veuen.
7: Que han enamorats ells també.
4: Increïble.
7: Sí. O sigui que tot això mai se sap i que la informació que rebem d'aquesta parella és molt a comptagotes i que vés a saber, no? Però realment els veus d'aquesta gent que ha sobreviscut l'aventura de la maternitat, almenys de moment.
5: Perdona'm una
7: cosa. Estem als inicis.
5: Estem molts als inicis, eh? Estem a les beceroles, eh?
7: Hi ha gent que està a les beceroles, Marta, i ja veus que no estan sobrevivint, que no passa per res.
5: Sí. I bé que serà ben normal, també.
7: No, i des d'aquí només podríem abraçar-ho, entendre-ho, i estar al seu costat.
5: I tant que sí.
4: Tot el que necessitin.
7: Absolutament. Però és veritat que és que ell se'ls veu, o sigui, dona com esperança, perquè sempre han estat tan enamorats. No?
4: Sempre els hem vist molt bé. La veritat és que sí, a casa no sabem
7: com. Però ara hi ha molta més convivència.
5: Però els hem vist molt bé. És que els hem vist poc, també, eh?
4: Molt poc. I
7: és el que dic,
4: veiem,
7: la informació és de comptagotes i poder després d'aquesta foto es van quedar fotrescrits. Clar, això no ho sabrem mai. Però sí que desprenen... A mi, no sé, hi ha una intuïció de bruixa que em diu que estan molt més bé que no pas malament, no? Mm-hmm.
5: Sí, no? Sí, amb això estic d'acord.
4: L'altra foto és en Chino, amb en Dante a coll, totalment tapat amb una manteta. Vull dir que no ni es veu, només li surten els pauets per sota i estan en el que sembla un jardí. El tema és que des del naixement d'en Dante, que va ser el mes de febrer, la parella viu a Barcelona i fan vida aquí sense problemes. I, de fet, l'últim post d'Instagram del 30 d'agost, l'Úrsula va compartir un recull de fotos del seu dia a dia i, precisament, el titulava amb un full-time papis, en tot de fotos d'ells dos cuidant en Dante i amb el dia a dia en aquella casa. I també he vist, de fet ja ho vaig veure fa uns dies... Ja
7: Roger, quan veus aquestes imatges et ve de gust ser pare? Et genera com enveja?
4: No, per la imatge aquesta no. És a dir, aquesta imatge no em genera...
7: I al contrari, et genera tranquil·litat de dir uf, que bé que no tinc aquesta vida i no tinc una criatura tan petita al meu... Saps? La meva responsabilitat.
5: Què, Roger?
4: És com una entrevista en profunditat, eh?
7: És l'eclipsi de Roger Escapa.
4: Com si hagués anat a l'eclipsi d'en Roger Escapa.
5: Sempre dius que no. Sí. Quan t'ho proposen.
7: És que li dius que
4: no fa gaire,
7: que Roger Escapa et treu els budells.
4: No fa gaire, vull dir, em trauria coses que jo no sé ni
5: com
4: que
5: penso. Com l'Alba Riera, la Tura, que vas dir que no.
4: Llavors moltíssim. Amb el tema de la paternitat, jo estic en una edat que no és que em vinguin ganes de tenir un fill, però penso, si no en tens cap d'aquí uns anys, te'n penediràs de no haver estat pare. I tinc més aquest pensament que no pas l'altre. No és una il·lusió, sinó com un FOMO que puc tenir d'aquí uns anys.
7: Yeah.
4: Estem en aquest moment, perquè, clar, als 40...
5: Però estàs satisfet amb la teva vida, tal com està?
4: Sí.
5: Doncs llavors,
4: sí.
7: Clar, és aquest patir per si d'aquí un temps et sembla... Però, clar, això és absurd, perquè si ara mateix no ho vols, ja està.
4: Bé, correcte.
7: Bé, gràcies per obrir-te amb nosaltres.
4: No, home, no, feu un favor, perquè, nano, costa a vegades obrir...
7: La cosa embossada.
4: Costa obrir, sí. Això. En Chino està treballant en una obra de teatre que es diu El Quinto Paso i que ja us dic que l'anirem a veure a Barcelona quan s'estreni. Serà al Teatre Poliorama el 14 de juny i fins al 4 de juliol. És una comèdia negra en la que en Chino interpreta el personatge d'un home alcohòlic en rehabilitació. I jo tinc la sensació que ell s'ha buscat feina a prop de casa.
7: Clar,
4: perquè és veritat que quan va néixer en Dante va agafar i va haver d'agafar un avió i se'n va anar cap a l'Argentina a acabar el rodatge. Per tant, aquesta és l'actualitat a Can Corbero Darín. Dit això, hem de tornar a parlar dels concerts de Shakira.

0: veure, com ho tenim, això? Perquè han passat coses importants.
1: Doncs mira, aquesta setmana és l'última que Shakira serà a Madrid, al Macondo Park, aquesta ciutat efímera que ha creat, on ha fotut allà al bell mig l'estadi Shakira. I durant aquests concerts està duent molt sovint alguna col·laboradora, algun nom sorprenent que apareix i puja a l'escenari i canta amb ella. Fins ara hi hem vist, per exemple, l'Alejandro Sanz o la Laura Pausini. I aquest cap de setmana hi ha hagut una col·laboració extremadament inesperada, perquè la cantant ha convidat a pujar a l'escenari una famosa internacional que fa anys que presumeix d'estar aprenent castellà.
2: Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí. Con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero. Y por mí personalmente, porque me declaro hoy oficialmente su fan. Con ustedes, Dua Lipa!
1: La Shakira va fer pujar a l'escenari la Dua Lipa, enduent-se grandíssims aplaudiments i molta sorpresa, perquè fins ara aquest encreuament inesperat no l'havíem viscut i ja ens vam acabar de sorprendre del tot quan la Dua va cantar Antologia amb un castellà millor que el meu.

0: difícil creer.
1: Ja es veu que va ser un moment molt i molt emocionant i, a més, com sempre, tenim testimonis, perquè no sé com ens ho fem, que sempre hi ha alguna perfecta al lloc dels fets. Avui, a més, fa especial il·lusió perquè qui hi havia a l'estadi Shakira presenciant aquest momentàs era una de les nostres perfectes més il·lustres.
2: Presidenta de les perfectes, ella.
1: Marina Faneca, realitzadora d'aquest programa.
3: Hola, xics. Òbviament, el concert de la Shakira va ser increïble. Ella té una presència molt forta, no para de ballar en tot moment, és increïble. I un dels momentassos de la nit va ser quan va entrar la Dua Lipa, allí les dues dives internacionals, les dues extremadament guapíssimes, i se les ve molt còmplices, amb molta il·lusió de fer alguna cosa juntes. La interacció que van fer entre elles va ser tot en anglès i va ser molt bonic perquè van triar una cançó de la Shakira molt nostàlgica, molt íntima. La Dua Lipa es ve una mica com tímida, una mica vergonyosa, però ho va fer increïble. No sé, va ser un moment com molt especial, molt bonic de la nit, sí. Hola, xics.
1: Una barreja de mons realment fascinant, que i esperem que es torni.
2: La diferència d'alçada m'ha sorprès molt, eh?
1: A mi també.
4: Sí,
1: he vist la Shakira o molt petita o la Dua Lipa molt alta.
4: Jo pensava que era molt alta i he buscat
2: un 73. Sí, que les dues per separat te les imagines d'una alçada normal mitjana. I és veritat que juntes penses, algú ha descompensat la foto.
1: Sí, la qüestió de l'alçada amb les persones que normalment veus per internet, diguéssim, és molt fascinant.
4: Sorprèn
1: sí,
4: molt.
1: Sempre sorprèn. Mai ningú, molt poques vegades, dius, tens tal qual l'alçada que jo t'imaginava.
2: Mira, la Dua Lipa ens fa 1,73 i la Shakira sí que
4: tira més baix.
2: Mira. Tot i així em sembla més escandalós visualment que no ho has dit.
1: Sí, però ja et dic, és el contrast entre elles, sí. I treure-les de sobte de la imatge que tu tens al teu cap.
2: De l'Instagram de la Dua Lipa d'ella, sí. Menjant gambes de cop i volta a veure-la així.
1: Però que passa sempre, o sigui, veus l'obra escanes per primer cop i també dius, ai, i de vegades dius, no sé molt bé com t'esperava, ni si més alta o més baixa,
2: però així no. En Francesc Mauri, el del temps, l'home del temps.
4: Sí. Ah, sí, no et sé dir si és molt alt o molt baix.
2: Doncs jo me l'imaginava altíssim, me l'imaginava una torre. I no, no ho és.
4: Val.
2: És més aviat tirant, mira, més o menys com tu, 1,70 i algo.
4: Sí.
2: Mira, com és la vida.
4: La Marina també ens deia, no?, que entre elles dues parlaven en anglès i no en castellà, tot i tenir un castellà perfecte.
1: És que això del castellà perfecte ja és gairebé irònic, perquè sí que jo crec que ella fonèticament comença a dominar-lo bastant, perquè tenint en compte que no és en absolut cap llengua propera a la seva, no, quan el canta se l'entén bé, que això ja és un miracle, sent ella això, parlant una llengua que
4: bueno,
1: no té res a veure.
4: Per ser...
1: Però clar, una cosa és això, i haver-s'ho pres fonèticament de manera correcta, i l'altra és tenir una conversa, que ja és més difícil. Necessito una raó. Però bé, diu coses, perquè et recordo que hi ha vídeos molt virals de la Dua Lipa dient coses en castellà. I aquell vídeo que és a Mèxic i demana ¿Puedes poner la ràdio, por favor?
2: Sí. Tothom està molt content, que ha anat al concert de la Shakira.
1: Tothom tan i tan satisfet. De fet, sí. La Carla Verdés, productora d'aquest programa, que també hi va ser ahir, a mi m'ha insistit fins a la sacietat que hi he d'anar i no m'ho puc perdre de cap de les maneres.
2: Que ella és, té una presència, que es menja a l'escenari, que impecable vocalment també, que balla d'una manera, sí.
4: I que ahir la Shakira es va emocionar, no?, mentre cantava aquesta cançó, plorava cantant Antologia. Bé, 5 minuts i arribem a 3:15. Mira, ara anirem fins a París. Aquests dies la capital francesa està en plena celebració de la Setmana de la Moda i entre totes les celebritats que hi han anat hi tenim dos noms catalans, Pep Guardiola i Valentina Guardiola. Pare i filla han viatjat fins a París, convidats per la mateixa Victoria Beckham, i s'han convertit en l'objectiu de totes les mirades en el moment d'arribar a la desfilada de la marca de roba de la britànica. El tema és que és la primera vegada que la Valentina Guardiola, que és la filla petita d'en Pep i la Cristina Serra, que fa poc ha fet 18 anys, assisteix en un esdeveniment d'aquestes característiques perquè fins ara havia fet poquíssimes aparicions públiques i, com aquell qui diu, no sabíem ni quina cara feia la Valentina. Doncs bé, la petita del clan Guardiola ha debutat amb molt bona nota, o això diu la premsa especialitzada com la revista Elle, que l'ha considerat una de les més ben vestides del front row de Victoria Beckham.
1: Sincerament, estic totalment d'acord. Ja sé que la nostra opinió, pel que sigui, potser compta menys que la de la revista Elle, però a mi, jo vaig veure aquestes fotos i em va impressionar moltíssim primer de tot, com d'espectacular anava ella. Em va semblar que aquest modelet gris pel qual va apostar li quedava molt i molt bé, així com molt seriosa i molt adulta, però a més és que no vaig poder evitar veure-hi la senya de la seva mare, no? De la Cristina Serra, que al final és algú que s'ha dedicat sempre a la moda, que s'ha explicat que vestia en Pep Guardiola i li feia d'estilista, i no vaig poder evitar pensar que segur que hi havia hagut aquesta mirada de la Cristina darrere d'aquest modelet, que jo el trobo, me'l posaria sense dubtar-ho.
4: Look minimalista gris amb jersei de collal i faldilla llarga, simètrica, sabates blanques, bossa de mà bordeus i ulleres de muntura fosca, així la definia la revista Elle.
1: I molt, molt bonica també l'estampa pare-filla.
2: Ah, això és el que t'anava a dir. No, a mi m'encanta veure'ls junts.
1: I ell que segur que ha estat tan orgullós de dir, aquesta barreja de dir, de poder ensenyar la seva filla i de dir, mira, aquesta és la meva filla i me la passejo per tot arreu, i també de com a pare dir, que bé que et puc donar aquesta oportunitat, no? Que tantes altres nenes voldrien viure i que mai estaran en un front row de Victoria Beckham, i en canvi ell pot fer-ho.
2: Us agrada com va vestit ell?
1: Ell va fatal, però sí.
2: Però porta la part la camisa, aquesta de ratlles fosca.
4: Com una part per fora.
2: Per fora i l'altra per dins.
4: I això ho vaig portar el 2013 en el seu moment.
2: Això va estar de moda?
4: Una mica en aquell moment, però bueno, ell també té una elegància ja sempre que es posi el que es posi, dius, bueno, li queda tot bé.
2: Allò que es diu la perxa.
1: Bé, que si tens aquesta cara perfectament simètrica, o sigui, és una cosa com fet... És un caprici de la natura.
4: Clar, jo demà vinc vestit així.
1: No, et fem fora.
4: I tenim un problema de l'entrada.
2: I això que ell és el jefe, eh?
1: No, però Jordi Borda baixa i et diu, escolta, Roger, no passa res, però estàs acomiadat.
4: Exacte.
1: Vull dir, no és un intent d'atenció, és estàs acomiadat directament.
2: No, ni una oportunitat.
1: I estaria ben fet, però és que, en canvi, ell pot fer el que li doni la gana.
4: Per cert, com a detall curiós, part de la premsa internacional es va confondre i es pensaven que era la Maria Guardiola i no la Valentina, la que va anar a la desfilada. Una Maria Guardiola, que jo crec que ho hem explicat alguna vegada, que en el seu moment va treballar un temps a la marca de roba de Victoria Beckham, i això va ser l'any 2023, quan cursava el grau de Fashion Business a Londres i va poder fer unes pràctiques a l'empresa de Victoria Beckham. Si algú està buscant Valentina Guardiola ara a l'Instagram per veure-li el perfil, no crec que trobi massa cosa perquè el té privat. Almenys fins ara l'ha tingut privat. Haurem de veure si a partir d'ara i després d'un esdeveniment com aquest, i ara que ja té els 18 anys, decideix obrir-lo i ser una figura pública, com per exemple ha fet la seva germana, la Maria Guardiola, o si segueix amb un perfil baix com fins ara.
1: Clar, perquè no sabem aquesta noia, a banda d'ara intuir que clarament li agrada la moda, no sabem, no?, què
2: fa amb la seva vida.
4: No, serà molt poca cosa. Jo he parlat amb en Víctor, a veure si sabia què estava estudiant i a on, i m'ha dit, ho estic consultant, et dic alguna cosa.
2: Quan diu això,
4: les 4
2: aquest rotllo que estira, amb qui deu consultar?
1: Escriu en Gerard Romero, vés a saber el que fa. M'escriu a mi, segur. O sigui, saps que és aquest tema, el Víctor, també.
4: No, em fa... És que repassava els missatges que em deia en Víctor.
2: Seu diu,
4: Valentina, més guapa, al natural. Bueno, ja està.
2: Què diu?
4: Això, molt guapa, el natural, que no s'ha fet retocs, em ve a dir.
1: Ell té sempre... És a dir, el Víctor, la cosa genial d'ell és que el pots donar tertúlia del que sigui. Sempre tindrà alguna cosa a dir, de més o menys valor, però sempre tindrà alguna cosa a dir.
4: Fem una pausa i de seguida sentirem la veu d'una de les nostres perfectes que ha parlat a Vanity Fair.
0: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
4: Bé, ens toca parlar de l'actriu Anna Castillo, que ara feia dies que no en sabíem res.
2: Doncs escolta'm una cosa, Roger. 9 d'octubre, aquest divendres, apunta-t'ho bé perquè és el seu aniversari.
4: Doncs se l'haurà de
2: felicitar. El de l'Anna Castillo, sí, per tant serà un dia molt gros, eh?
1: Sí, a més l'Anna el tema de l'edat en general no el porta bé. Quan la vam entrevistar ens va explicar que tenia molta crisi dels 30, que no sabia...
2: També li va coincidir en un moment que estava a punt de deixar-ho amb la Lara, que era la seva nòvia. No sé quan faltava perquè comencessin amb en Mel.
1: Jo crec que devia ser aquell moment que de vegades... Saps quan no saps... Saps els bebès, perdoneu. Saps els bebès, quan ploren, que no saps què tenen i només és que estan cansats i no saben què tenen?
4: I de gran també passa, això.
1: A mi em va passar això ahir a Magaluf, que em vaig posar brava i era perquè estava cansada. Doncs jo crec que hi ha un moment de les ruptures previ a deixar-ho, que també és com que estàs malament i no saps què et passa i encara no has detectat que el que et passa és que s'ha d'acabar la relació.
2: Però un símptoma molt clar és que quan ho deixes
1: estàs
2: surts volant amb globus.
1: Exacte.
4: Clar. Eufòria post-ruptura.
2: Però necessites... Bueno, a veure, tampoc ho diria eufòria, però és un alliberament.
4: Sí, que va, tens pics d'eufòria i pics de tristesa.
2: Sí, però és aquell no, general, mal, és un sí, procés. Sí.
1: Hi ha eufòria, hi ha culpa, hi ha mil històries i depèn de cada cas, evidentment, i mil capes. Però és veritat que jo crec que passa que això, que estàs com enrarit i no saps molt bé per què, i estàs com mai, la crisi dels tres, i podés això, que només ho vols deixar amb la teva parella. De vegades és només això.
2: Jo crec que l'Anna dels 29 no té res a veure amb l'Anna que en farà 33 aquest divendres.
1: Jo també ho crec.
2: Però bé, ella és una de les nostres actrius preferides, coneguda per sèries com Se tiene que morir mucha gente, molt recomanable, més recent, o, si tirem més enrere, Un cuento perfecto, on va conèixer el seu nòvio actual, que és l'actor Álvaro Mel. Doncs la nostra Anna ha concedit una entrevista d'una hora de durada, i això és sempre bona notícia i motiu d'alegria el que no surti d'aquí. Ella va visitar el podcast de la revista Vanity Fair, que un podcast que no sé si acostuma a parlar sempre de menjar, però en el seu cas van parlar tota l'estona de ser foodie. De quins plats els hi agradava, de si els hi agradava anar a restaurants, de si en tenien algun una mica amb mania. I el menjar al final és un dels grans plaers reconeguts de l'Anna Castillo. I allà va tornar a insistir que ella és una gran amant dels plats de cullera, cosa que ja sabíem, i que si ha de triar ho té claríssim.
5: Però cualquier plato de cuchara, por ejemplo, en Navidad, tengo una tía, mi tía Elena, que hace escudella.
6: Qué buena está la escudella.
5: Es que me muero.
6: Es muy de Navidad, ¿no?
5: O sea, es de Navidad, es de Navidad.
4: Estic tant al seu equip.
2: Però, de veritat, que en aquest podcast es tornava boja per l'escudella. Volia perdir els papers per un plat de sopa de la seva tia.
1: A mi m'agrada això perquè veig l'Anna més catalana, que ella és tan madrilenya que de vegades me n'oblido que és d'aquí.
2: Alguna paraula en català sí que anava deixant anar, eh? Però sí que reconeixia a si mateixa com una persona que s'ha format a Madrid, tant pel que fa al paladar com també com a persona, perquè als 19 anys ja va marxar cap allà. O sigui que tota la seva part adulta l'ha viscut allà. I això per això la veiem tan madrilenya. Doncs bé, a l'Anna la veiem tornant-se boja per l'escudella, però també criticant una de les modes gastronòmiques més esteses del moment.
7: Yo gildas. Yo podría comer gildas sin parar.
5: ¿No estás un poco harto?
6: Estoy hartísima de la gilda.
7: Yo como tres al día.
5: Pero a mí me encantan las gildas y me llevan gustando muchísimos años. Estoy un poco harta del boom.
1: Es que l'Anna és molt així, eh?
2: Jo vaig descobrir les gildes abans que ningú. Jo escoltava en Guitarrica de la Fuente abans que sortís a La Bola Negra. Una mica això, no?
4: Que segurament és veritat, en el
2: seu
4: cas.
2: Sí, ja m'ho crec. Però...
1: I que en el fons està criticant aquests locals tan gentrificats que fa que perdin l'essència, vull dir, com que els restaurants ja no tinguin identitat pròpia, saps? Ja. I que no siguin autèntics i que passin a formar part com d'un conglomerat sense això, sense identitat. Que en el fons crec que és el motiu pel qual també ella va deixar de tenir aquell Instagram on compartia
2: coses. Ara de seguida en parlarem, perquè jo crec que sí. No tot ha estat hi-hi-ha-ha en aquest podcast, eh? També hi hem tingut suc del bo del que ens agrada a nosaltres, perquè l'Anna, de manera inesperada, va explicar també com es va produir una de les seves ruptures. Una ruptura que no és amb en Mel, no patiu, està tot molt bé i després us demostraré que estan millor que mai. Però és que l'Anna en aquest podcast parla de com va deixar una vegada un dels seus exnòvios. I crec que ens donarà material per tenir ara aquí un debat a taula, eh?
5: Yo tengo un exnovio al que adoro, que un día se intuía que yo le iba a dejar. Le digo, tenemos que vernos. Y me dijo, ¿podemos ir al Rodilla? Y yo le dije... ¿Por? Y me dice, ¿por qué no volveré?
6: ¿En serio? Justo eso.
5: Sí, me encantó. Somos amigos, porque es muy gracioso y muy majo. Pero sí que es verdad que yo he pensado mucho en eso. Es que los lugares donde rompes... Y luego, ojo, también tengo como restaurantes muy cruzados, no por romper, pero de repente una discusión o algo...
6: Es lo mismo.
5: Sí, algo que es una mierda. Es que sí, marca mucho.
2: Clar, aquí el tema és que aquest Rodilla és una cadena que jo ho he estat consultant i veig que n'hi ha diversos a Madrid, no tenen gaire bona nota, i és com que el seu ex va dir, mira, quedem aquí perquè total no me l'espatllaràs, que jo no hi haig de tornar mai més allà. No quedem, en canvi, en el lloc que tant m'agradava, no? Però és un tema, perquè l'Anna Castillo entenc que deixa els nòvios a llocs públics, a restaurants.
4: Sense cap problema.
2: Cosa que no em sembla del tot malament i sé que vosaltres sou partidaris de fer-ho sempre a dins d'una casa i a la cuina, si es pot triar.
4: Sempre, a la cuina, sempre va molt bé.
2: Jo no sé... Perquè... És que depèn de com hagi de ser aquesta ruptura, eh?
1: És que saps què passa? Que totes les ruptures són un món i realment de vegades t'enxampa la ruptura que ni tu t'ho veus a venir. Ah, i sí. Això vol dir que et pot enxampar a casa o et pot enxampar on sigui, com un pipí inesperat.
2: Crec però ella hauria... ho va fer de manera premeditada, ella? Perquè és, hem de parlar i quedem a aquest restaurant.
1: Crec que ella gran deixadora, eh? A més, sempre ha deixat ella tots els...
4: I el deixat ha de poder escollir el lloc, penso jo. Perquè però... ser deixat en un lloc públic...

0: Versa la primera, que és molt dura, on és?
1: Mira, a mi, l'exnòvio, amb qui més bona relació tinc, que l'adoro amb tot el meu cor, em va deixar per telèfon. I jo ho vaig acceptar amb dignitat i esportivitat, que és l'única manera. Després vam quedar aquí al bar al costat de la ràdio per resoldre-ho, em vaig demanar un cacaulat, vaig plorar, vaig pensar que encara el recupero, res, fora. Tant i tant amics, després. Però sí, en públic. Després, amb el meu altre, un altre nòvio, em va deixar a casa. Però clar, també després amb qui pitjor m'he portat, és que no ho sé, no ho tinc clar. Després fases de tot, alguna cosa a casa, alguna cosa en un parc públic...
2: Has tocat una mica tot.
1: Jo crec que està bé estar en un espai teu. Tot i que llavors això també pot fer que passin dues coses per mi molt perilloses. La primera, que s'allargui de més la conversa. Perquè de vegades no hi ha res més a parlar. De vegades una ruptura és una conversa d'una hora. I si vols, d'aquí 6 mesos quedem i tenim una conversa més pausada. Però de vegades amb el dolor, amb no saps...
2: Has de poder marxar.
1: Vols moltes explicacions o l'altra... Es pot allargar molt si ho fas a casa,
0: sí.
1: Però molt. Es pot allargar in eternum. I entrar en bufferings, saps que la conversa rodi sobre el mateix una vegada i una altra i no sortir del bucle. I després, segona cosa que pot passar, perillosíssima.
0: Acabar tenint el de comiat.
1: És fotre un
0: el de comiat.
2: Un clàssic.
0: Sí, però un clàssic que no sé si s'ha de fer.
1: Mira, jo a la meva última ruptura em van mirar fixament els ulls i em van dir no hi haurà Kiki... De comiat.
2: Jo sempre l'he defensat i mai l'he tingut,
1: A mi em va saber greu no tenir-lo i jo estic molt a favor, però ja entenc que també la gent es vulgui desmarcar de les teves tendències i manies personals.
0: Sobretot si ho deixes tu, no? Que si a sobre em deixes i vols ara que ho fem. No, home, no. Tot no es pot tenir, no?
1: Això, Marta, jo què sé, jo quan sempre que m'han deixat he volgut.
0: Doncs suposo que va en funció de la casa, això.
1: Però sí que amb això vull dir que començo a estar en contra de deixar-ho a casa.
0: Ah, que al final no hi cabrà el que us havia de portar d'en Mel, eh?
1: Però estem d'acord llavors o no? És que pensar que ens hem de discutir ferrissadament per decidir si a casa o no.
0: No, cadascú que faci el que li vagi millor. Tot serà un mal tràngol, i això és claríssim.
1: Però m'ho compreu, no? Que en realitat l'espai públic té aquest espai neutre que et protegeix una mica, depèn de com.
0: Sí, jo crec que sí.
1: Si és un restaurant discret, clar, depèn d'on vagis. Si vas al McDonald's de Plaça Catalunya...
2: Sí,
0: quan vulgueu que torni, repetir, m'ho dieu,
2: Marta,
0: vale? Vale. Doncs l'Anna Castillo comentava també que cal triar bé el restaurant on vols anar en funció de l'ocasió, i recordem que, com bé deia la Juliana, ella en això és una experta, perquè tenia aquell compte d'Instagram que es deia Concept Date, on recomanava establiments per categories, per exemple. 5 restaurants per anar amb amigues, o d'un sopar d'empresa, o un dinar a família per un sopar de primera cita. I li funcionava perquè tenia uns 40.000 seguidors, més o menys. El que passa és que ja fa uns mesos vam detectar que el compte estava força inactiu. De fet, ara mateix, si hi entreu, veureu que ha esborrat totes les seves publicacions i que només conserva els destacats de Stories. Tu ja vas fer les teves investigacions, Juliana, i et va dir que efectivament ho havia pausat perquè té dilemes amb això de recomanar restaurants si els acaba gentrificant. Però bé, ja us dic que en aquesta entrevista ella sí que esmenta restaurants sense miraments i, de fet, en menciona un on sol anar-hi amb el seu xico, en Mel.
3: Álvaro y yo, mi chico y yo, todas las semanas comemos menú del día en casa Fidel.
4: Ah, bueno, eso es casa.
3: Eso es casa. Y nos ven y ya dicen, eso me gusta. Sí, sí, como estos, o sea, que son sitios que en realidad no son maravillosos, pero son muy asequibles y son muy ricos. Es que el cocido de casa Fidel para mí es...
0: A mi m'encanta, i crec que parlo per vosaltres també, que ella parli d'en Mel amb aquesta naturalitat, que no li estan preguntant res sobre ell, però és que a ella li surt perquè forma part de la seva vida i ho vol compartir. I estan genial. Els coneixen a casa Fidel perquè són uns usuaris habituals. Els fan passar directament. Segurament diuen allò de lo de siempre i no fallen. Oh. I sempre es fan entendre.
1: I et dic una cosa, que l'Anna parli amb tanta naturalitat del seu nòvio és també el que produeix que no li preguntin sobre la qüestió.
0: Correcte. I aquesta no és l'única vegada que l'Anna Castillo anomena el seu xicot en aquesta entrevista, perquè prepareu-vos que acabarem empatxats d'amor.
3: Hay un restaurante en Calella de Palafrugell que yo tengo casa cerca y es, voy en verano, pero bueno, también si voy durante el año voy, que se llama Sol y Mar. Y he ido mucho, mucho, mucho. El sitio es precioso, he ido siempre con Álvaro y para mí es como un sitio muy especial. No sé si es la mejor comida de mi vida, pero lo tengo como muy unido a mucha felicidad.
4: Qué bonito.
3: Sí, Sol y Mar.
0: Ells estan enamoradíssims. Jo segueixo ben ferm al vaixell dient que algun dia es demanaran de casar-se i ho faran potser el Sol i Mar, que té un 4,6 sobre 5. Molt bona nota. sense fer-ne un grama, senzillament perquè els ve de gust. Visca l'amor, visca la gent amb morro fi.
1: Estan molt enamorades totes les parelles de qui hem parlat avui.
2: Sí, molt bé. Que bé, bon, que bé.

0: Alegria,
1: ja
0: nen.
1: Tocava,
0: clar
1: ja
0: que
1: tocava.
0: Sí, una mica de sol i una mica de llum. Home, no, i és que tot són males notícies, si no.
1: Ho deixem aquí.
0: L'amor existeix.
1: Fem una pausa.
0: Si ho t'enamoraràs.
1: Algun dia,
0: sí. La vida
1: és vella. Sí, home, sí.
0: I encara que no t'enamoris, també serà vella. Però quan t'enamoris, encara més.
2: One, two, three. Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El partit quebequès s'ha proclamat guanyador de les eleccions a la regió francòfona canadenca. El partit independentista s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta, mentre que Futur Quebec, el partit que fins ara estava al govern, s'ha quedat sense representació parlamentària. Washington, Oriol Serra.
2: Bon dia. Els quebequesos han decidit un canvi de govern a les eleccions d'aquest dilluns a l'Assemblea Nacional del Quebec. L'independentista partit quebequès, liderat per Paul Saint-Pierre Plamondon, ha guanyat les eleccions quedant-se a les portes de la majoria absoluta i podria o bé governar en minoria o bé formar coalició amb l'esquerra sobiranista de Quebec Solidari. El partit quebequès està compromès a convocar un nou referèndum sobre la independència d'aquesta nació francòfona que forma part del Canadà. El partit que ha governat la província canadenca els darrers 8 anys, Futur Quebec, ha quedat fora de la cambra després d'haver ostentat la majoria absoluta. La seva líder i fins ara primera ministra ja ha felicitat els seus rivals. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Washington.
1: Més notícies, Agustí Serrat.
3: El Tribunal Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia per al delicte de malversació que pesa damunt dels líders del procés. Amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que, malgrat el que decideixi el Constitucional, el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà el Suprem.
4: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
1: Pedro Sánchez convoca eleccions generals pel 29 de novembre. El president espanyol ha avançat 9 mesos als comicis amb l'objectiu que la crisi política pels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi la derrota que li pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
3: El govern mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència almenys fins dijous per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, segons el president Illa, es podran ampliar més endavant.
6: Primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguem coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
1: Els Mossos han detingut 13 persones pels aldarulls d'aquesta nit al centre de Barcelona posteriors a la manifestació per l'habitatge. Entre els detinguts hi ha una noia menor d'edat, la resta són homes majors d'edat. És un primer balanç provisional dels Mossos que també han informat de 28 agents ferits lleus. Poques gràcies ha posposat fins dijous el concert que havia de fer ahir a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
3: El grup i la promotora volien mantenir el concert, però davant les intenses pluges i els problemes de mobilitat van decidir ajornar-lo. El president de la promotora de Project, Tito Ramoneda, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
7: Penseu que dissabte a les 4 de la tarda tothom desmuntant, baixant equips, vull dir, preveient el que podia passar al vespre i a la matinada amb aquest mini huracà que hi havia previst, tot això fa que totes aquestes hores siguin molt difícils de recuperar. Això no és una gira de 80 dates que arriben, munten i ho tenen tot pim-pam. Això és un concert únic i repetible.
3: Les entrades de dilluns seran vàlides per al concert de dijous o bé se'n podrà demanar la devolució. Oques Grasses actuarà 4 nits consecutives de dimecres a dissabte.
1: Esports, quarta jornada avui de la Nations League de futbol. A 3:15 del vespre i a Split, Croàcia i Espanya s'enfrontaran. Jugats ahir, França 4, Bèlgica 1 i Ucraïna 1, Hongria 2.
3: El primer equip del Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa coincidint amb l'aturada de seleccions. Eric García ha fet part de l'entrenament amb el grup, mentre que Rafinha, Joan García i Frenkie de Jong han fet treball individualitzat.
1: S'ha fet pública la llista dels 25 finalistes al Golden Boy, el guardó que anomena el millor futbolista del món més jove de 21 anys. Hi ha 3 candidats del Barça: Pau Cubarsí, que és el gran favorit, Marc Bernal i també Xavi Espart.
0: Fins aquí les notícies.

0: Vinga, que ja hi tornem a ser. Bon dia, matiners. Avui és dimarts 6 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que tindrem un matí amb boires matinals i més núvols al litoral sud, amb algun ruixat. Al llarg del matí, els ruixats avançaran de sud-est a nord-est. I a la tarda i al vespre s'intensificaran al prelitoral i al litoral, on localment poden tornar a ser torrencials. Temperatures sense grans canvis. Marta Viana, bon dimarts, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui a Cerdanyola del Vallès. El sol sortirà a les 7:53 i aquí el dia durarà 11 hores i 32 minuts.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui vull arrencar el dia amb una cita...
0: Sembla Shakira a Madrid, ara mateix, Lara García. Amb els aplaudiments aquests. Sembla que sortís a l'escenari d'un gran
1: Reina.
0: Estadi.
1: Reina, sembla que ho dius per la meva veu i dic, gràcies.
0: També. Què? Quina cita?
1: Vull començar amb una cita de Maruja Torres en una entrevista al País, que és meravellosa. I diu així: no tinc el cony per equidistàncies en aquest moment. Cal començar a treure el nas perquè te'l trenquin. Si no ho fem, no sé si passarem a la història, però passarem a la tomba com una merda.
0: Maruja Torres, que es queda tranquil·líssima amb aquest titular. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Que tampoc estarem per aquí distants avui, perquè tenim un dia completet. Totes sí. Les reaccions a les eleccions generals, a la convocatòria i la prèvia de l'amnistia, que avui es reuneix al Constitucional. Tindrem el ministre Urtasun, a Míriam Nogueras, parlarem del Constitucional amb Ernesto Kaiser, des de les 6 fins l'hora que calgui.
0: Exactament, a partir de les 6, com sempre, amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol. I avui arrenquem el dimarts fent baixar la bola de discoteca. Sí?
3: Freeze! Ara. I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Ma Baker, de Bonnie M, i és que tal dia com avui, un 6 d'octubre, però de l'any 1949, va néixer el DJ i cantant de la banda Bobby Farrell, que va morir el 30 de desembre del 2010. Amb la seva música, Bonnie M ens va deixar clar que la vida és una festa. I a aquestes hores del matí, aquí a Catalunya Ràdio, la festa sempre està servida.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Benvingut als matiners.
2: Gràcies.
0: Que avui t'estrenes.
2: Sí, senyor.
0: I estem pendents de saber què ha passat al món mentre dormíem, que en aquest cas crec que la protagonista és la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
2: Sí, però una qüestió que tu, com altres estrelles que treballeu a la ràdio...
0: Estrellades, sí.
2: Estrelladíssimes, però...
0: I tant.
2: Però que teniu una cosa que heu de preservar i conservar...
0: Sí, la és... dignitat.
2: Això ja se'ns suposa. Però és la veu.
0: Sí.
2: Perquè el dia que estàs afònic, fatal.
0: Fatal, fatal, fatal.
2: Doncs la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha registrat la seva veu a l'Oficina Europea de Patents per protegir-se d'eventuals clons i muntatges fets amb intel·ligència artificial.
0: No és la primera persona coneguda que ho fa.
2: No, mira, jo no sé, això no... Jo sempre havia sentit parlar d'aquell jugador de futbol que assegurava les cames.
0: Sí, aquella... Jennifer López del cul.
2: Actrius amb certes... parts voluptuoses...
0: Bueno, registra sí. El que vol.
2: Però aquí doncs, es veu que la senyora Meloni va gravar una frase que diu simplement «Io sono Giorgia Meloni».
0: Sí.
2: I després allà a l'Oficina Europea de Patents doncs, li han registrat, també amb els canvis de timbre de veu, les inflexions, les particularitats que pugui tenir, de manera que assegurar-se que la seva veu no es faci servir per muntatges, memes i altres coses que cada dia ens sorprenen a les xarxes socials fets amb intel·ligència artificial.
0: De fet, crec que la Meloni en alguna ocasió ha dit que se sentia preocupada pels riscos que podia comportar la intel·ligència artificial.
2: Sí, és que ella ja havia passat per aquí, perquè allò tan típic d'agafar un cos d'una dona amb roba interior, pam, enganxar-hi la cara d'algú altre,
0: sí,
2: que abans es feia tan batusserament,
0: sí,
2: amb uns photoshops o com siguin...
0: O retallant i enganxant.
2: Retallant, però cada vegada això s'ha anat polint més i ara ja arribes que no saps distingir de qui és cada cosa, no?
0: En aquest cas, la primera ministra italiana cobrint-se les esquenes pel que pugui passar d'aquestes fake news que ens trobem a les xarxes socials.
2: Efectivament, efectivament.
0: Dia sí, dia també. Quim, moltes gràcies. Vinga, que tinguis bon dimarts.
2: Bon dia.
0: Fins ara. I avui el món serà un lloc una mica millor per la reacció de les entitats socials durant les pluges d'aquests dies. Andreu Merino.
3: La parròquia de Santa Anna o la Fundació Arrel s'han arremangat, com sempre, per oferir refugi a les persones sense llar. Òbviament, en episodis de temporal com el d'aquests dies, les persones que viuen al carrer o en infrahabitatges són les que pateixen més les inclemències del temps. Davant d'això, les portes de Santa Anna són obertes, igual que les d'Arrels. Des de la Fundació, a més, fan una crida als voluntaris habituals de l'entitat per augmentar els recursos d'acollida, atenció i cobertura de necessitats de les persones sense sostre.
0: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Avui els matiners, per cert, ens fixem en Singapur perquè paga la seva gent perquè llegeixi.
4: Sí, ha posat en marxa un plan nacional, que això em sona fortíssim, per fomentar la lectura i plantar cara doncs, a l'addicció a l'escroll, o a l'escroll aquest infinit que fem normalment, a les xarxes socials. El programa el que proposa és llegir 15 minuts al dia a través d'una aplicació que registra tota l'activitat. Cada sessió d'aquesta que fas dona 20 monedes virtuals que després doncs, es poden bescanviar per diverses recompenses. Per tant, molt bona iniciativa de Singapur.
0: I no deixem la música. En aquest cas, acabem d'escoltar més likes d'Oques Grasses, però ara veureu per què us estic dient tot això. Perquè les cançons de l'Oreja de Van Gogh seran la banda sonora del musical Puedes contar conmigo, Ot Serra.
5: Després del retorn de Maya Montero als escenaris, ara els clàssics de l'Oreja de Van Gogh també arriben a la gran pantalla. Serà una pel·lícula dirigida per Fernando González Molina i els integrants de la banda en seran productors executius. S'hi explicarà una història original articulada a través de les seves cançons, però no s'han donat detalls ni del pressupost, ni l'argument, ni el repartiment. El grup, això sí, ha dit en un comunicat que serà una celebració meravellosa, asseguren, de tot el que els uneix amb el públic.
0: Lara, una cosa. Macià m'estava apuntant molt correctament que creu que t'apuntaràs al càsting.
4: Sí.
0: Home, és que jo crec que si ha d'haver-hi una protagonista del musical de l'Oreja de Van Gogh, has de ser tu.
4: Em donen el principal, el paper principal. Cap mena de dubte. Segur, eh?
0: T'animes a cantar una mica en directe, podes comptar. Seguim?
4: Seguim.
0: Un minut, un quart de sis del matí. Entre aquest dilluns i el 13 d'octubre, alerta... Ah, no, espera't.
4: Què passa, que no m'he posat bé?
0: No, ho estic llegint fatal jo. Espera, espera't. Ara sí, ara no. Espera, anem a fer-ho bé, això. M'he saltat el...
4: No passa res.
0: El text. L'Ajuntament de Madrid traurà subhasta més de 5.000 objectes perduts. Ara sí, entre aquest dilluns i...
4: El 13 d'octubre, també, en primer lloc, us preguntareu per què hi ha música de Star Wars, no?
0: Sí.
4: Que un d'aquests 5.000 objectes és un pòster de Star Wars que va molt cotitzat.
0: Ah.
4: Si us interessa un pòster de Star Wars, sapigueu que entre aquest dilluns i el 13 d'octubre es posarà subhasta. A més, també hi haurà una maleta de Louis Vuitton, càmeres de fotos, pals de golf o consoles Nintendo Switch. Són objectes que porten més de 2 anys sense ser reclamats pels seus propietaris.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: I repassem alguna efemèride musical a aquestes hores del matí, mentre esteu fent el primer cafè, perquè tal dia com avui, un 6 d'octubre, però del 1982, Madonna publicava el seu primer single, Everybody.
1: Sí, tot i l'estrella que és ara, quan Madonna va treure el seu primer tema, no va ser ni de bon tros un èxit. De fet, aquesta cançó havia començat com una demo que Madonna va fer arribar a un DJ d'una discoteca de Nova York i va ser allà on va començar a circular fins a fer tot el circuit, fins que va arribar a les mans de la discogràfica Sire Records. Everybody.

0: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota.
1: Mentre estava escoltant ara l'Everybody de Madonna, estava pensant que abans, cap als 80, fotien un minut i mig de la tornada i allà l'anaves aguantant fins que acabaves la cançó.
2: Sí,
1: perquè
2: m'ha
1: escoltat només un minut cantar Everybody, venga, clap your hands, i cap a casa tu, i a facturar.
2: Saps què m'he adonat a aquesta temporada que estem deixant? Doncs aquesta part com més de cua, i dic, però és que totes les antigues, bueno, antigues, entén-me, les que estem tirant a les efemèrides, la que poses el minut cap al final, tot és tornada.
1: Pots fer un èxit d'un minut i mig sense dir absolutament res de res.
2: Totalment, increïble.
1: Bé, repàs d'alguns moments que ens ha deixat la televisió. Comencem parlant de Col·lapse, de TV3.
2: Marcos Franz, un dels actors de Marlí, va parlar obertament de la relació de manipulació que va viure durant anys amb una persona del seu entorn que el va arribar a controlar, diu, en aspectes molt íntims de la seva vida.
3: Quin dia vas tocar fons?
4: El quart any d'estar amb ell. Estava a la sala de Jamboree amb un amic meu i em va començar a parlar dient-me: Marcos, has sortit, oi? Estàs amb amics teus, oi? Què t'he dit d'aquestes persones? Sí, sí, control absolut. Vaig trucar-lo mig tremolant, li vaig cridar i li vaig dir de tot. Li vaig dir: m'has estat enganyant, tot això és una gran mentida, m'has fet perdre l'amor per la vida, l'amor per al meu ofici, ja no sé ni qui sóc, ets un fill de puta, fuig de la meva vida. Bloquejar per tot arreu, adeu. Amb, posteriorment, molts pensaments de dir: el desbloquejo i torno a parlar amb ell, perquè no podia deixar-lo del tot.
1: Déu-n'hi-do, les declaracions de Marcos Franz. Poder recuperar l'entrevista a través del portal 3cat, però va passar una història,
2: una història
1: complicadíssima de 4 anys. Sí. De fet, crec recordar que va dir a l'entrevista que no podia ni mirar-se la segona temporada de Marlí perquè no reconeixia de la mirada tan fosca que tenia.
2: Ostres, tu. No, quan mires Marlí, el veus.
1: Tu ja no? Ho vas detectar.
2: Us en recordeu, d'aquest personatge?
1: És que
2: el personatge
1: que
2: era una mica raret,
1: sí.
2: Ja. Saps?
5: Feia molt bé.
1: En tot cas, des d'aquí, tots els ànims del món, a Marcos Franz i aquesta entrevista que va concedir el Jordi González de Col·lapse. I de TV3 a BTV.
2: Sí, perquè Muixca ha explicat que el que canta reflecteix, diu, la realitat dels joves de Catalunya, que és una barreja de cultures.
6: Crec que la realitat dels joves de Catalunya és que vivim entre mescles culturals, i m'agrada. Sí que és veritat que crec que s'ha de mantenir la llengua i jo sempre parlo català. Això no treu que molts cops se m'escapin castellanades amb els meus amics, entre tots. Llavors, a les cançons és el mateix.
1: 10 minuts, arribem a 6:15 del matí i acabem visitant el programa de Broncano, a la Revuelta.
2: Ahir va visitar el programa de Broncano la deta gallega Ana Peleteiro.
7: Te hago las preguntas clásicas ya antes de marcharte.
8: Me voy a sentar, porque...
7: Fatal.
8: ¿En qué crees que estoy peor?
7: Intuyo, por lo que ha contado aquí otra vez, que chiquillos, que los primeros meses no son los más fogosos.
8: No, en absoluto.
7: Pero a su vez también, supongo que financieramente, justo también cuando has tenido un niño, no has podido competir.
8: Ah, no, pero mami, mi amor, las mujeres facturan de otra manera. Claro.
9: Yo creo que no estamos en el momento de hablar de patrimonios tal y como está la gente, que no puede ni comprarse un pisito, ¿eh? O sea, la verdad.
7: Ahí tienes toda la razón. La
9: entonces voy a hablar mejor de sexo.
7: Me parece razonable.
9: Yo creo que lo mejor es que se arregle eso y que todo el mundo vuelva a poder comprarse una casa sin que sus padres le adelanten una herencia, por ejemplo.
7: Ya, ya.
9: Si los tienen. Y si no, pues vivir de malas formas, con lo cual creo que eso es mucho más importante.
1: Vinga, va, que obrim la revista del cor dels matiners i ho fem amb molt bones notícies perquè, home, a veure un moment, per favor, ha aparegut el gat de Maria Pombo.
2: Feia unes setmanes va explicar, nosaltres també ho va explicar aquí als matiners, que s'havia escapat, que no el trobaven.
1: Tens el Macià plorant, ara,
2: sí.
1: Perquè és una de les coses que més li inquietava aquesta setmana, si Maria Pombo
2: recuperava
1: el seu
2: dia.
1: Gat.
2: Ja està. Ara tot anirà millor. Cada nit feien batudes, ells mateixos ho penjaven a les xarxes socials, i ara, doncs, en una sèrie de stories que Maria Pombo ha penjat, per cert, des de l'aeroport, ha anat explicant com ha anat tot el procés de retrobament amb el gat. Ha agraït molt la col·laboració ciutadana en les xarxes, especialment del Noticiero Pombo, que és un compte que sempre penja coses de la família, i explicava això.
10: Todos los días me mandaba plutos, básicamente, y decía: no, no, no, ese no es, ese no es. Y entonces ya las dos, en plan: no, porque tiene tres manchas en la oreja y tiene un corte y tiene las patas más largas.
2: Després, quan el van tenir localitzat, van anar a la casa d'una veïna i, clar, doncs allà van haver d'esperar que el gat aparegués.
10: Y nada, no sale. Digo, otra vez la misma historia. Es que, chicos, no sabéis la de casas que he visto, ¿vale? Me conozco el barrio entero. Y es que ya, te juro que decía, vale, pues ya está, otra vez una falsa alarma. Y de repente giro la cabeza Claro, yo creía que lo iba a encontrar porque había visto a Pluto, entonces iba grabando. Y entonces de repente me giro y veo a Pluto así mirándonos con miedo.
2: El va a veure y después, doncs, final feliz.
10: Se ha quedado así debajo del set, mirándonos. Es verdad que no ha intentado huir ni esconderse más. Se ha quedado como quieto diciendo, cogedme ya, porque estoy en puro shock. Le hemos cogido, estaba súper tenso. Y yo, thank you so much.
2: Molt bé. Aquest gat no volia ser rescatat.
1: És que és el que anava a dir ara mateix. Digues que aquest gat potser el que tenia ganes de fotre el cap i havia fet aquella cosa d'agafar les coses i marxar de casa.
2: Sí, totalment. I estava la mar de bé allà sota el set. Estava amagat sota el set, oh, pobre.
1: Quan va veure un altre cop la cara de la poma, vaig pensar, no m'ho puc creure.
2: Clar que no va anar corrent. Quina mandra.
1: Que seguim. Ah, sí, perquè a més Ana Guerra torna a ficar la pota.
2: Home, per variar. En una catifa vermella li han preguntat quins somnis ja ha complert i ha respost això.
5: Y no, uno de los sueños que he cumplido es cantar en Los Ángeles con Alejandro Sanz, bueno, canté en Santiago de Compostela también, y un día me bajé de un avión en Los Ángeles que iba a grabar con Tiziano Ferro un videoclip y le dije, bueno, te voy a ver esta noche al Microsoft Square Garden.
11: ¿Comor?
5: Y me pasó el setlist y me dijo, ¿qué quieres cantar?
2: Aquesta vegada ha barrejat el Madison Square Garden de Nova York amb el Microsoft Theater de Los Angeles i ha creat el Microsoft Square Garden.
12: I ara una cosa que no hi té gaire a veure.
2: És la millor, eh?
1: Escolta'm, a la vida a vegades passen aquestes coses, no?
2: Però li passa cada dia.
1: Pobre, però ara una guerra, és que últimament és notícia per tot. Va, deixem-la respirar una miqueta. Des de l'estudi Microsoft 3 de Catalunya Ràdio, fent els matiners, i també volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
13: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer un programa especial a causa de les pluges imprevistes. I de la pluja, la tempesta política, perquè Pedro Sánchez va irrompre amb l'anunci d'eleccions anticipades.
14: Estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana.
15: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat actiu.
16: Massa aigua, terrible.
17: Tots els meus records, tot ha marxat. El meu fill ha tingut que sortir, trencar aquells barrots allà dalt.
18: Recordem que 4 carreteres encara estan tallades.
19: Destaquem quantitats de pluja que ja superarien els 50-60 litres per metre quadrat a Granollers.
20: Tenim la sensació que el cotxe... A mi se m'ha començat abans de moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia a l'aigua.
21: És molt perillós això, que enviïn una alerta ja.
14: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres al Vallès Oriental.
22: Convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
13: El nostre meteoròleg, l'Eloi Cordomí, duia tantes hores mirant models de predicció, mapes i explicant-ho, que finalment va acabar tenint un lapsus.
19: Però sí que el que veiem són aquests nuclis de precipitació molt més intensos, ara ja al centre i nord de Mallorca.
14: De Mallorca? Mallorca, ja te'n vas?
19: No, Mallorca no.
14: També has de descansar, també, Eloi, perquè veig que ja això ja no saps ni de què parles. A veure.
19: Menorca. Ai.
14: Menorca, ara?
19: Maresme.
13: A la tarda, Mariano Barriendos, paleoclimatòleg, ens explicava que fa temps que es pronostica un clima mediterrani de 2 estacions i no de 4.
23: A finals dels anys 80, principis dels 90, ja hipotetitzàvem cap on podria anar un clima mediterrani deteriorat, en aquest sentit, d'un escalfament, de més masses d'aire humit disponibles, de pluges més torrencials, i una possibilitat era tendir cap a un clima monsònic, cap a un clima de 2 estacions. Una estació fresca i relativament seca i una estació càlida, que té un final, com ens està passant ara, al final dels estius i la tardor, amb unes precipitacions torrencials.
13: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos celebrava els bons auguris de les enquestes per Aliança Catalana i plantejava un front de dretes que d'entrada sembla estrany.
24: Vi el gran discurso de Silvia Oriols en la debate de política general y he visto la encuesta de La Vanguardia, en la que ya le da empate con ella. Bueno, empate no, o sea, es que le va a sacar 5 diputados a este paso. Y hay una posibilidad de gobierno, Silvia Oriols, con Junts, bueno, con lo que quede, PP y Vox, que va al alza. Pues se puede hacer una alianza contra el Islam y para acabar con toda la progrese escolar.
1: Els matiners. Vinga, va, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera en Sergi, que vam parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
25: Bon dia, matiners. Avui dimarts 6 d'octubre tenim la Lluna transitant pel signe de Lleó. I atenció, perquè estarà activant a Júpiter i el Node Sud. És un dia que ens pot fer veure amb més claredat on necessitem ser reconeguts, aplaudits o admirats pels altres. I aquí va la pregunta del dia. Fas el que fas perquè realment et representa o perquè esperes que algú t'ho validi? No passa res per voler reconeixement, però recorda, el teu valor no pot dependre sempre dels aplaudiments de fora. Bon dimarts!
1: Vinga, Lara, aquí li diem en Gians per molts anys avui.
2: Avui fa anys el publicista Lluís Bassat, en fa 85, també en suma un mes i arriba al 55 l'actriu Lola Dueñas, i avui també celebra el seu aniversari. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar. Fito Cabral és el músic, cantant i compositor, avui en fa 60. ¿Qué te voy a decir si yo acabo
1: de llegar? Si esto es como el mar. Amb només pràcticament 3 minuts arribem ja a 6:15 del matí i els matiners de Catalunya Ràdio cada dia ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
0: Bon dia, matiners i matineres.
3: Quim Masferrer, actor. Només podem dir d'ell que també és molt maco.
0: La cançó que us proposo per arrencar el dia d'avui és When a Man Comes Around de Johnny Cash. És una cançó que m'agrada moltíssim, molt. Imagineu-vos si m'agrada que, com a mínim, l'escolto 6 vegades cada setmana. Això, com a mínim. I ara direu, ostres, 6 vegades cada setmana. Mireu, és una cançó que m'agrada tant, tant, que l'he posat en el meu espectacle Temps, que sóc al Teatre Borràs, i estic actuant 6 funcions per setmana, i aquesta cançó sona a cada funció. Imagineu-vos si m'agrada. Espero que a vosaltres us agradi tant com m'agrada a mi. Bon dia, amb energia!
4: Els matiners.

0: Els més matiners.
1: Són 6:15, bon dia, matiners, benvinguts i benvingudes al dimarts 6 d'octubre. Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí, com sempre, moment de repassar els titulars d'aquest matí. El govern espanyol recupera avui les mesures d'habitatge després que Pedro Sánchez hagi anunciat la convocatòria d'eleccions anticipades per al 29 de novembre.
2: El Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés perquè un cop dissolt es podran aprovar la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és decisiu. El president espanyol ha decidit avançar les eleccions amb l'objectiu que la crisi política pels drets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostiquen les enquestes. Sánchez ho planteja com un plebiscit contra l'ascens de l'extrema dreta.
3: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ho planteja com un plebiscit, però contra Sánchez.
4: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
2: L'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens a les enquestes.
1: Els partits catalans també activen la maquinària electoral.
2: Gabriel Rufián diu que s'està pensant en encapçalar la llista d'Esquerra Republicana com vol la cúpula del partit i, si no hi ha cap sorpresa, Míriam Nogueras tornarà a ser la número 1 de Junts. El PSC ha escollit el ministre i exalcalde barceloní Jordi Hereu com a cap de cartell i, mentre que la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta o no a les eleccions espanyoles, Aliança Catalana ja ha dit que no ho farà.
1: El Constitucional aprovarà avui avalar l'aplicació de l'amnistia als líders del procés.
2: I amb aquesta aprovació desapareix un dels principals esculls per al retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè avui només s'aprovi la proposta del president del tribunal, Cándido Conde Pumpido, que és la més clara a favor d'aplicar l'amnistia i que insta el Suprem a fer-ho de manera immediata i preferent.
1: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general de 24 hores aquesta tardor.
2: Els sindicats majoritaris volen reclamar sous dignes que permetin l'accés de tothom a l'habitatge. Diuen que decidiran la data concreta per aquesta aturada de 24 hores de forma conjunta amb les plataformes socials i els sindicats de l'habitatge.
1: Precisament ahir es va fer una manifestació en defensa del dret a l'habitatge a Barcelona.
2: Sí, van participar 20.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 120.000 segons els organitzadors, que van celebrar l'anunci d'aquesta vaga general. Carmar Carazo és la portaveu del sindicat de llogateres.
5: Hi ha un clam social que és imparable, la gent ha dit prou, vivim ofegats. I, per tant, és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
2: Després de la concentració hi va haver enfrontaments amb la policia, contenidors cremats i 13 detinguts.
1: I un dia més, molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials.
2: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu de Salvador Illa aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que ja han provocat els aiguats els últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podrien ampliar més endavant.
1: I una altra conseqüència dels aiguats és que continuen els problemes de mobilitat.
2: Sí, Rodalies comença el dia funcionant a mig gas per les conseqüències del temporal a les infraestructures del Vallès Oriental i el Maresme. L'R1 només circularà entre Hospitalet i Arenys de Mar i no passaran trens a l'R2 Nord entre Barcelona i Granollers, ni tampoc a l'R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes.
1: Absolen l'exconsellera de Salut Alba Vergés i l'exsecretari de Salut Pública Josep Maria Argimon.
2: Els acusaven d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021. L'Audiència de Barcelona, però, considera que no hi ha proves que ho fessin. Si bé admet que hi va haver una diferència entre les vacunacions de Mossos i policies locals d'una banda i Policia Nacional i Guàrdia Civil de l'altra, conclou que estava justificada per raons sanitàries i dificultats de la gestió.
1: Gran mobilització avui a França amb diversos col·lectius sumant-se a les protestes dels estudiants contra les retallades.
2: I això enmig de les denúncies de repressió policial. El govern ha obert 10 investigacions per analitzar l'actuació de les forces de seguretat que haurien deixat 200 estudiants ferits, un d'ells un noi de 15 anys que ha perdut una mà.
1: I aquesta nit, finalment, no hi ha hagut concert d'Oques Grasses.
2: No, el concert que havien de fer a l'Estadi Olímpic de Barcelona, la primera de les quatre actuacions que hi faran per acomiadar-se dels escenaris, passa finalment a dijous. El grup i la promotora l'han canviat arran de les pluges intenses que hi va haver ahir i els problemes de mobilitat que, com ara us explicàvem, continuen encara avui. Oques Grasses actuarà, per tant, quatre nits consecutives de dimecres a dissabte.
1: Hi vas?
2: Dissabte.
1: Ens hi veurem.
2: Ens hi veurem?
1: Sí, home, i tant. Descansa, Agustí.
2: Vinga.
1: Dos quarts de sis del matí, quatre minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
1: Avui amb l'avançament electoral a tot arreu.
6: Sí, un 29N d'alta tensió, diu El País. Unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal, titula El Periódico. La Vanguardia opta per dir que Espanya decidirà el 29N. L'Ara és el més concís, eleccions 29N, mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure.
7: De fet, Sánchez surt en totes les portades, menys a la del Periódico. A la premsa de Madrid i a l'Ara el veiem durant el seu discurs d'ahir amb la Moncloa de fons. I La Vanguardia, encara fotos de Sánchez i de Feijó, aquest últim mirant el rellotge com si digués que ja és l'hora.
6: El Periódico opta per posar foto de portada de l'altre gran tema del dia. Les inundacions al Vallès titulen Granollers zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, incloses les vies del tren i un tren aturat enmig de la piscina.
7: I foto semblant a l'Ara, que escriu unes declaracions textuals. Ha sigut un caos. En 10 minuts s'ha inundat tot.
1: I avui tots els editorials dels diaris van sobre l'avançament electoral.
7: Sí, l'Ara destaca que Pedro Sánchez se la juga a tot o res.
6: I remarca que des d'un punt de vista de l'autogovern de Catalunya, la convocatòria electoral resulta especialment frustrant, perquè decau la reforma del finançament, la condonació del 20% del FLA o el traspàs de Rodalies.
7: El Periódico considera que l'avançament de les eleccions generals era necessari des de fa molts mesos.
6: Tot i això, assenyala que aquesta solució és pur tacticisme i tenyeix de populisme la campanya electoral abans que comenci.
7: La Vanguardia exposa que la campanya s'anuncia tan polaritzada o més que la legislatura que ara toca fi.
6: I demana als polítics que facin una campanya constructiva, evitin les declaracions populistes i no minin la confiança en el sistema.
7: El País considera que l'avançament electoral després del fracàs dels decrets d'habitatge permet un aclariment després de la legislatura que ha estat, diu, de bloquejos.
6: I adverteix que existeix el perill que per primera vegada des de Franco una formació d'extrema dreta governi Espanya.
7: En canvi, El Mundo diu que Sánchez utilitza l'habitatge com un simulacre populista després de 8 anys de passivitat i assetjat per la corrupció.
6: I destaca que cal un govern viable per tancar l'excepcionalitat.
1: Moment també de repassar la premsa digital. Una bona notícia per als amants del tenis taula de Tàrrega.
6: Sí, perquè estrena club i equip competidor de tenis taula després de més de 30 anys. Ho llegim al Segre. A hores d'ara ja té una quarantena de socis. La història va començar de manera gairebé improvisada gràcies a un grup de jubilats i prejubilats que es reunien al Casal Cívic, que ha acabat creixent fins a convertir-se en una proposta esportiva inclusiva i arrelada en el teixit associatiu local. Els entrenaments estan dirigits per Jordi Cos, un antic competidor d'aquest esport.
1: Què cau en picat?
7: El preu de l'oli, les pluges de principis d'any han afavorit la bona salut de l'olivera i les previsions de collita d'oliva són optimistes. Segons llegim a l'Ara, es preveu que aquest any s'han collit 300.000 tones més que l'any passat. En aquest context, el preu final del litre podria ser més baix que l'any passat, entre 3 i 3 euros i mig menys. I us preguntareu per què encara es paga a 10 euros en alguns súpers? Doncs perquè segurament són ampolles d'anys anteriors, comprades a preus més alts.
1: Encara hi ha esperança.
6: La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola, per tant, el Berguedà, ha recuperat una bicicleta robada a Barcelona. Ho veiem al Regió 7. Va ser durant un servei de patrullatge per una urbanització quan van detectar un menor que circulava amb una bicicleta de carretera tipus aero que, per les seves característiques, va aixecar les sospites dels agents. Quan li van demanar que s'aturés, va fugir, però finalment el van aturar i van constatar que la bicicleta era robada.
1: On han tornat a batejar després de 36 anys?
7: Ah, està on una entitat de població de la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà, i si ja és notícia per si sol aquest naixement pels anys que feia que no n'hi havia cap, i hem d'afegir una curiositat que veiem al Segre. El rector que va oficiar aquest baptisme va ser ni més ni menys que el mossèn de Tor, Joan Díaz. La família viu a Calders, al Moianès, però va preferir batejar els fills al poble familiar.
1: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a 3:15 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta Pericat. Marta Viana, moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què arrenquem?
8: Doncs mireu, avui comencem parlant de teatre perquè és dia de moltes estrenes. La primera, per exemple, a la sala Atrium de Barcelona, on s'estrena Impossible d'Erri de Luca, i també avui al Teatre Condal s'estrena el nou muntatge Bons i Dolents, que és la nova comèdia de Joel Joan.
1: Doncs haurem d'anar a veure Joel Joan també al teatre amb aquesta nova comèdia. Què més?
8: Doncs mira, avui també comença una cosa molt xula, que és el cicle Interrupcions. És una programació de circ que es fa just al centre de Barcelona, evidentment, si el temps acompanya. I, perdoneu, he dit que comença i és que ja està en marxa, perquè havia de començar ahir, però hi va haver problemes amb el temps.
1: Sí.
8: Joan Ramon Graell, que és el director artístic de la Central del Circ, ens ho ha volgut explicar pels matiners.
9: I si interrompíssim la normalitat? Des de la Central del Circ, amb comissariat conjunt de l'Antic Teatre i Artefactum, proposem el programa Interrupcions fins al 17 d'octubre al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. El carrer esdevé una pista de circ i pensament, amb creadors com Circ Perillós, Jorge Albuerni o Ingrid Esperanza, i l'estrena de la plataforma digital de l'Arxiu del Circ, arxiudelcirc.cat, per recuperar la memòria del circ contemporani a Catalunya. Us hi esperem.
8: I acabem amb un punt de música, perquè si no us n'havíeu assabentat, Shakira, aquests
1: no
8: dies
1: diguis.
8: És a Madrid.
1: Què?
8: Doncs, Canalia, si no hi vas anar, perquè no hi vas anar.
10: Perquè
8: no
10: m'hi vau convidar.
8: Doncs fa un últim concert.
1: Va, doncs anem-hi tots, no?
8: Estaria molt bé. A més, tenim festa, perquè és el 12 d'octubre.
1: Fem matinès, el 12 d'octubre.
8: Ah, sí? Bueno, després ho parlem. A Shakira ho va anunciar ahir en un vídeo i una publicació a Instagram. Diu que davant l'alta demanda per a tots aquests concerts...
1: Et posis nerviosa,
8: Marta. No, és que per un dia que tenia festa... Doncs va, ha decidit fer l'últim concert i ho farà amb amics. No ha dit amb qui, però en tot cas segur que estarà ple de sorpreses. Per tant, segur que hi haurà convidats dalt de l'escenari d'alt nivell. La prevenda comença avui i la venda general demà a les 10 del matí.

pràcticament 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Arriba el moment de la dada, Maria. Algun dia, Maria, hauries de fer una dada sobre els dies festius dels matiners.

0: Raül Macià per participar. Vaig apuntant els noms. I mentrestant, t'escoltem, Maria.
1: Doncs ahir, mentre aquí algunes poblacions, sobretot del Vallès Oriental, s'estaven tornant a quedar completament negades d'aigua, al mateix temps, Pedro Sánchez, després d'un cap de setmana de reflexió, sortia al faristol per dir això.
2: I convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
1: Va. Ja sabeu que no és el primer cop que hi ha un avançament electoral a Espanya i per això avui us pregunto...
3: Jo ja és que ja m'ho veig a venir.
1: A partir del 1979, que és quan hi va haver les primeres eleccions constitucionals a Espanya, quantes vegades s'han avançat els comicis a les Corts?
0: A veure...
4: Hola.
5: Què ha dit, hola? Es diu hola.
0: Jo diria...
4: El de la Melero, aquest és un.
5: Aquest és un.
4: Quant temps fa aquest?
0: Aquest va ser el de Pedro Sánchez,
5: aquest
0: no?
5: Aquest fa dos anys.
0: Sí. Jo diria que set.
5: Jo també n'anaré a dir set, però faré vuit.
0: A veure, jo dic set. La Marta diu vuit.
5: Jo dic sis.
0: Ah, doncs mira, Macià t'acaba de dir sis. Ho has de canviar.
5: Que no té micro. Bé. Cinc.
0: Cinc, ai. La Lara...
4: Mira, no, sí, també. Jo dic que és 4.
0: És que ara ho
4: era la que me'n quedo curt. Em quedo curt, però és igual, 4. No, però 10 no diré. 10 és molt, crec.
0: A veure, 4. Eloi 4, Macià 6, Lara 5, Marta 8 i jo dic 7. Però qui guanya la dada Maria d'avui?
1: La Marta Viana!
0: Marta! L'ha clavat o no?
1: Són 9 vegades.
0: 9 vegades!
5: Sí. Apa! Mira, no, ja t'havia dit 10.
1: Mira, la primera va ser el 1982, quan Leopoldo Calvo Sotelo va avançar els comicis uns mesos per la crisi que patia la UCD. Després ja tots els avançaments electorals han estat de governs socialistes, mai del PP. Felipe González, que va governar 14 anys, les va avançar 4 vegades. José Luis Rodríguez Zapatero les va avançar el 2011. I Pedro Sánchez, que sempre ha estat president sense majoria absoluta al Congrés, és el tercer cop que les avança.
0: Doncs mira, ja en sabem una miqueta més d'aquests avançaments electorals, just quan ahir, com estaves comentant, el president Pedro Sánchez les anunciava.
1: Exacte.
0: Doncs Eloi, bueno, escolta, mira...
5: Ànims,
0: no passa res. No passa res.
4: Ahir vaig guanyar al final, no?
0: Ai, és que jo ja... Ahir també
5: espera, que la Maria...
4: Ah, no.
1: Va ser el divendres, et diria Eloi.
4: No, però no vaig quedar en ridícul.
1: Ahir va guanyar la Vanessa Carrión.
4: Però em vaig sentir guanyador ja.
1: Amb moltes gràcies que vam preguntar.
5: Ahir va guanyar la Vanessa Carrión.
1: Sí, vam preguntar. L'any del primer concert.
0: Portem uns dies, que no. Gràcies, Maria.
1: A vosaltres.
0: Vinga, som-hi. Matiners i matineres, quan toquen 3:45 del matí, és moment de dir-vos que tenim un val per dues persones per l'obra Todos los Ángeles alzaron el vuelo de la zaranda, que enguany celebra 48 anys de trajectòria artística. Si voleu anar a veure aquesta obra, afanyeu-vos perquè seran al Teatre Romea en funcions del 15 al 25 d'octubre. Del 15 al 25 d'octubre. Són històries trencadores amb personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Consumir teatre sempre és una meravella, per tant, si voleu anar-hi, ja podeu començar a trucar al telèfon dels matiners, al 932017474, 932017474. Esperem les vostres trucades i, sobretot, saber què feu desperts a aquestes hores del matí. Maiol, Roger, bon dia de nou.
6: Bon dia.
0: Ahir va ser dia de ràdio i dia de ràdio pública i avui, escolta'm, també es preveu
6: avui també.
0: Un dia intens, eh?
6: Mira, de moment, avui hi ha el ple del Tribunal Constitucional que ha de fixar l'amnistia i que, per tant, permetrà, per exemple, el retorn de Carles Puigdemont o que es pugui presentar unes eleccions Oriol Junqueras, també altres líders que estan inhabilitats com Jordi Turull. N'estarem pendents perquè la reunió comença a les 9 i ens diuen que pot anar cap al migdia i també hem de fer tot el recull d'anàlisi de què suposa la convocatòria electoral de Pedro Sánchez. Ja ho vam fer ahir, avui ho farem amb Míriam Nogueres de Junts, ho farem amb Ernesto Urtasun, ministre, membre d'aquest govern i també portaveu de Sumar, també parlarem d'Ernesto Ekaizer per l'amnistia. Tenim un programa molt complet, parlem amb el sindicat de llogaderes sobre la vaga general que hi haurà, veurem si abans d'aquesta convocatòria electoral, se suposa que sí, és a dir, tot el dia estarem parlant d'això perquè és important, marcarà les properes setmanes i fins i tot els propers mesos i estarem atents a tot el que passi i de tant en tant connectarem amb l'Eloi que ens expliqui si tornem a tenir una sorpresa meteorològica com la que vam tenir ahir.
0: Porto una marató, l'Eloi, aquests últims dies, que Déu-n'hi-do, perquè ahir estava escoltant al matí també el programa mentre tornava cap a casa i deien aquests fets imprevisibles meteorològics que ara mateix són difícils de controlar i que això fa que els homes del temps vagin de cap.
6: Sí, i a part de que ens diguin quin temps farà, és molt interessant sentir quan hi ha un fenomen com aquests que ens expliquin per què es produeixen, per què no els han pogut preveure, aquests perquès que ens preguntem nosaltres, no? Que és molt fàcil dir, ostres, és que no ens heu avisat. Bueno, senyor...

0: vegades no es poden vaticinar,
1: és que a vegades
0: no es poden
1: vaticinar. I era interessant ahir, dins de la desgràcia, per entendre's del que va passar, sentir com l'Eloi explicava, escolteu, tot això està passant ens està superant perquè el canvi climàtic és això.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: Fins ara.
2: Truca'ns en directe. 93-201-7474.
3: No me quiero llamar ya más, papá, que me llamo también.
2: La solució, amb Elisenda Carot.
4: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
5: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
2: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
6: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
2: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
7: I si fas la ventara, en donarien alguna cosa?
6: No.
2: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
8: Codi civil del calçot.
9: Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
2: La solució. De dilluns a divendres d'una a dues del migdia amb Elisenda Carol.
4: La solució. Passa-ho.
2: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies? Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: I mentre anem rebent les vostres trucades, el 93-201-7474, tots els oients que tingueu ganes d'anar al teatre, ja ho podeu començar a fer, que sentireu una veu fantàstica que us saluda, que és la Lara Garcia, que avui la tenim recollint les trucades dels matiners. Mentrestant, què tal, Eloi? Bon dia de nou.
10: Bon dia, bon dia.
0: Com van els bernats pudents?
10: Ja ha sortit volant per la finestra. És curiós perquè les bèsties que apareixen ahir dins de casa, cada època són diferents, eh? Ara és l'època dels bernats pudents.
0: Clar, exacte, sí, sí.
10: Sí, sí, és una cosa que he descobert aquí de la muntanya, també.
0: Però a part és una època... Tinc amics que tenen cases a la muntanya que, per exemple, quan penges la jaqueta, el penjador de l'entrada de casa, quan surts has d'expulsar perquè moltes vegades quan fiques els braços a les mànigues comencen a sortir bernats pudents. No és broma,
10: sí,
0: no és broma.
10: Sí. De moment encara no tinc tant aquesta sensació, però sí que me'n vaig trobant per molts llocs.
0: És un horror.
10: Al cotxe me'n vaig trobar un l'altre dia. Entro i dic, ai, quina pudor. M'havia sabut a sobre d'un.
0: Sí, noi, sí. No sé si hi ha algun mètode per intentar pal·liar l'entrada dels bernats pudents a casa. Doncs això ho hauríem de preguntar.
10: Que ens ho digui. Hi ha una època pitjor, que és quan entren les mosques, que de no falta gaire. Tinc la teoria de quan les mosques estan agonitzant abans que arribi l'hivern, entren dins a casa per qualsevol forat. I cada dia es compra una pala de mosques.
0: Doncs escolta'm, quan hi hagi aquest èxode de mosques també en parlarem aquí al programa. Mentrestant, Eloi, portem uns dies horrorosos amb uns temporals, ahir també t'estava escoltant, molt sovint imprevisibles o difícils de predir. Què és el que ens espera avui, Eloi?
10: Mira, avui ens arriba una tongada d'inestabilitat. Avui hi ha una dana a l'oest de la península Ibèrica que arriba aquí ja desgastada, ja no arriba en forma de dana, però sí que arriba més aire fred a les capes altes de l'atmosfera, i llavors això farà que vagin arribant precipitacions. Aquest matí ja en podem dir algunes, sobretot a la costa sud, Costa Daurada, comarques de Tarragona, i durant la tarda sí que va arribant el gruix de les precipitacions, de les tempestes fins i tot. Poden arribar en qualsevol lloc de Catalunya. Les més importants, a l'Alt Pirineu i al Prepirineu, aquí poden caure entre 10 i 50 litres per metre quadrat, i també hi ha les que es puguin formar a la costa i al prelitoral durant la tarda, vespre i nit. I fins i tot no descartem que alguna d'aquestes tempestes sobre el mar es pugui anar desenvolupant d'una manera més important i entre el vespre, nit i demà al matí ens pugui arribar algun sistema ja una mica més organitzat. Això ens ho arriben a insinuar els models, tot i que no ens ho marquen clarament. Així que seguirem pendents perquè podem tenir a última hora del dia o demà altra vegada algun fenomen una mica més violent.
0: Doncs haurem d'estar pendents del cel, d'aquestes pluges, d'aquests temporals que estem tenint últimament i que molt em temo, Eloi, que crec que s'aniran repetint cada vegada més.
10: Probablement sí, i l'època més delicada segurament serà aquesta, la tardor, per la temperatura al mar que segurament assolirem la majoria d'anys.
0: Haurem d'estar pendents del cel. Que tinguis bon dimarts, Eloi, una abraçada.
10: Ara,
0: que vagi bé. Adéu. Home! Ai, Macià, com saps com guanyar-me amb aquesta cançó. Pugem una miqueta.
11: Estudiado simulado.
0: A quanta gent li diríem teatro, lo tuyo es puro teatro. Ens encanta regalar teatre al programa. La manera més fàcil per fer-ho és entrant a regalateatre.cat i fer feliç a qui més estimes. Recordeu, regalateatre.cat, un web fantàstic per regalar teatre. Precisament, avui us convidem a anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo de La Zaranda, que enguany celebren aquests 48 anys de trajectòria artística al Teatre Romea. Hi haurà funcions del 15 al 25 d'octubre. I ara tenim ganes d'escoltar-vos i de saber, sobretot, per què esteu desperts a aquestes hores del matí, al 93207474. Tinc per aquí en Sergi. Sergi, molt bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
0: Estàs al cotxe, Sergi?
11: Sí, estic de camí de feina.
0: Molt bé, cap on vas ara?
11: Cap a Barcelona.
0: I de què treballem?
11: Doncs d'informàtic.
0: Molt bé. Escolta'm, Sergi, ens llevem d'hora per evitar tots els embussos i col·lapses a l'entrada de la ciutat?
11: Sí, per anar a fer una mica d'esport abans de començar la feina.
0: A veure, quina és una mica la teva agenda diària? Explica'm.
11: Doncs mira, m'aixeco ja a un quart de sis.
0: Sí.
11: I a partir d'aquí, doncs, vaig cap a la feina, surto a caminar una miqueta per la platja i després a la feina.
0: Molt bé. D'aquí, entenc, doncs, que vius a la costa, eh? D'on vens?
11: No, vinc de la Torre de Claramunt.
0: Ah, val, perfecte.
11: De Capellades.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, Sergi, tens el número 1. A veure, avui no tenim mai innocent. A veure si tindré l'Eloi Cordomí i podrem connectar, perquè m'ha de ser la meva mai innocent avui. Una abraçada, Sergi.
11: Igualment, gràcies.
0: Fins ara, bon dimarts, adéu.
11: Fins ara, bon dimarts.
0: 9-9-3-2-0-7-4-7-4. Saludo també en Josep Maria. Josep Maria, molt bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Què tal, com va el teu dia, Josep Maria?
12: Pues jo, mira, he sentit la nit dels ignorants.
0: Has sentit la nit dels ignorants?
12: Sí.
0: I entenc que has estat tota la nit despert escoltant Catalunya Ràdio,
12: no,
0: com ha anat
12: no,
0: això?
12: No. Allà a les 6 me'n vaig anar a dormir.
0: A quina hora, perdona?
12: Jo em fico llit de seguida.
0: És a dir, però, a veure, explica'm una miqueta l'agenda. A quina hora vas anar a dormir ahir?
12: A les 6 de la tarda o així.
0: A les 6 de la tarda. Entenc que ens hem llevat cap...
12: Sí, vaig prendre la pastilla.
0: Val.
12: I fins avui a les 11, a les 12.
0: Exacte. Ens hem connectat amb Marta Romagosa.
12: Sí, Marta Romagosa, sí.
0: I després hem tornat a dormir o hi hem seguit desperts tota la nit?
12: No, m'estiro al llit una miqueta, jo no tinc obligacions, jo ja estic jubilat.
0: Això és una meravella. Per tant, hem fet un cop de cap i ens hem tornat a connectar a la ràdio, Josep Maria.
12: Sí, sí.
0: I jo que ho celebro. Doncs escolta'm, tens el número 2.
12: Molt bé. Que he de penjar o no penjo?
0: No pengi, no, penja, no penja, penja, penja, penja, i et trucaran, si
12: molt
0: guanyes.
12: Molt bé, doncs és molt amable, a veure si em toca.
0: Adéu, Josep Maria, una abraçada.
12: Bon dia.
0: Adéu, adéu. Gemma, bon dia. Ara sí, Gemma, molt bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Ara sí que ja et localitzo. Com va el matí, Gemma?
13: Bé, molt bé.
0: L'hem començat bé.
13: Aquí preparant les coses per marxar a treballar.
0: Molt bé, el dimarts mira que és un dia una mica tonto, eh?
13: Sí.
0: No?
13: Sí, sí, sí. Costa, encara costa, la setmana costa. Encara
0: la
13: no veus
0: la setmana costa, la setmana costa, però ho aconseguirem. Gemma, que tinguis un molt bon dia. He d'anar ràpid, que se m'acaba el temps. Tens el número 3.
13: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé, una abraçada.
13: Una abraçada, adéu.
0: Adéu, Gemma, adéu, adéu. I tinc per aquí també a l'Aaron. Aaron, bon dia.
14: Molt bon dia.
0: Veig que vas amb cotxe, també?
14: Sí, exacte, a treballar.
0: D'on vens i cap on vas, Aaron?
14: Pues mira, vinc de Santa Coloma de Farnet i vaig cap a Girona.
0: Déu-n'hi-do, això cada dia?
14: No, cada quatre.
0: Cada quatre. A què et dediques tu, Aaron?
14: Bueno, treballo al SEM.
0: Molt bé, perfecte. I entenc que tens horaris variats, eh? Segons la setmana et van canviant els horaris.
14: Una mica, sí.
0: Molt bé, doncs escolta'm, tens el número 4. D'aquí uns moments, l'Eloi Cordomí dirà un número, a veure qui de vosaltres s'emporta aquest parell d'entrades. Una abraçada i bon dimarts, Aaron.
14: Perfecte. Moltes gràcies.
0: Que vagi bé.

0: Valentina, porta-lo, crele.
1: Joan Dausà i Mamaduixa amb Papi posa-la al disc, aquesta cançó que ens apropa ja cap a les 6 del matí. I abans d'acabar, els matiners, toca saber amb quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners, com esteu? Jo aquest dilluns me n'he anat cap a casa pensant en la reflexió final del Catalunya Nit que ha fet el periodista i col·laborador Cristian Segura sobre la desconfiança que ha llançat el líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el vot per correu en les noves eleccions que ha convocat anticipadament Pedro Sánchez. Darrerament, tant des de l'esquerra com des de la dreta espanyola, s'han llançat desconfiances i missatges en aquest sentit sobre el sistema democràtic espanyol, sigui una crítica i una desconfiança expressada cap als jutges, o bé aquest que acabem de sentir avui sobre el sistema electoral. És clar, la pregunta que jo em faig és si acabes criticant el sistema i desconfiant del sistema des del sistema, què passa? Deixo la pregunta a l'aire, a veure què en penseu. Bon dimarts!
1: Gràcies, Agnès Marquès. Bon dimarts. Per cert, a punt d'acabar el programa ja, l'Agnès es fa preguntes i d'aquí uns moments respostes al matí de Catalunya Ràdio. Eloi, ràpidament, un número de l'1 al 4 abans d'acabar.
3: El 2.
1: El 2. Doncs vinga, en Josep Maria, que se'n va cap al teatre. Gràcies, Eloi. I a tots vosaltres, com sempre, gràcies per ser-hi. Arrenca el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Que tingueu un molt bon dimarts. Fins demà.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
5: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts i el govern manté el pla Inuncat actiu, com a mínim fins dijous. Avui tornem a tenir avisos per pluges, al matí al sud, a la tarda pràcticament a tot arreu. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, avui ens arriba una massa d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, per tant, un element que generalment doncs, ja provoca inestabilitat. Preveiem alguns primers ruixats que, de fet, ja estan arribant a aquesta hora per les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, més avançat al matí, i després a la tarda esperem precipitacions en qualsevol punt, en forma de tempesta, fins i tot. Hi haurà dos llocs on s'acumularà més pluja, l'Alt Pirineu i el Prepirineu, aquí poden caure de 10 a 50 litres per metre quadrat. Hi ha una altra franja, que serà la costa i el prelitoral, on també, quan arribin al mar, totes aquestes tempestes creiem que regeneraran i faran provocaran aquests aiguats o precipitacions una mica més intenses, també de 10 a 50 litres per metre quadrat. Fins i tot demà al matí no és impossible que alguna d'aquestes tempestes hagi format algun sistema més organitzat sobre el mar i veurem de quina manera ens pugui afectar.
0: Els equips d'emergència que busquen dues persones desaparegudes pel temporal, una la que va caure a la riera de Pineda de Mar, i hem sabut també que es busca un nen també de 12 anys a Granollers que coincidint amb les pluges el cap de setmana es podria haver desorientat. Avui seguirem pendents del bé dels efectes de les pluges que ahir van reactivar per sorpresa. Per exemple, Rodalies continua a mig gas. Estació de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, a l'estació de tren de Girona, molt poca gent a aquesta hora. Quatre autobusos que esperen a l'exterior per acollir els passatgers de l'R11 i portar-los o bé en direcció a Figueres o bé en direcció a Barcelona fins a l'estació de Sant Andreu Comtal. Com una passatgera que acaba d'arribar, que ha vingut ben d'hora i que ens ha dit que ha d'anar en transport públic cap a Barcelona. L'escoltem.
3: I Maria Àngels Bosch, i vinc aviat perquè vull ser a les 9:30 allà. No hi ha tren, però hi van posar autobusos. I ara avui, com que hi els autobusos vaig venir massa tard, avui ja vinc a la primera.
2: Els conductors d'aquest primer bus que ha de sortir cap a Barcelona, que ens diu que no sortirà fins que hi hagi més passatgers. Veiem els panells informatius que els trens que havien de sortir a primera hora des de Girona, de l'R11, tant en direcció Figueres com en direcció Barcelona, doncs que estan suspesos i que el servei se substitueix pel transport en autobús.
0: I amb les eleccions convocades pel 29 de novembre, el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que ja no haurà de convalidar aquest cas al ple al Congrés, sinó la Diputació Permanent. I això vol dir que el vot de Junts ja no serà determinant.
4: Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites.
0: Avui en parlarem amb portaveus dels diferents partits per veure com encara en la cursa electoral. Rufián, per cert, s'ho està pensant. Ada Colau ja ha dit que està disposada a encapçalar el Front Ampli d'Esquerres. Mentre que el Partit Popular i Vox ja posen en dubte el procés electoral. Sentim Ayuso y Abascal.
5: Hasta aquí lo que tenía España era, en teoría, un sistema garante. Y luego, pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
6: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
0: Comissions Obreres i la UGT ja han anunciat també per aquesta tardor, encara sense data, una vaga general per protestar contra la crisi de l'habitatge. Parlant de protestes, per cert. La de Barcelona ha tingut dues cares. 20.000 persones van reclamar al centre de la ciutat un habitatge digne i una manifestació que va acabar amb aldarulls.
7: Atenció, atenció, es parla la policia. La manifestació ja està desconvocada. Abandonin la zona.
0: Hi ha hagut crema de contenidors i càrregues policials al Passeig de Gràcia. El balanç és de 13 detinguts i 28 Mossos ferits lleu. Això el dia en què el Tribunal Constitucional avalarà definitivament l'amnistia. El Tribunal avalarà la ponència sobre el recurs de Dolors Bassa que ha redactat el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
8: La doctrina establecida por el Tribunal Constitucional es vinculante para todos los jueces y tribunales.
0: Ell mateix ja ha avisat al Suprem que no tindrà més remei que aquesta vegada sí, aplicar el perdó a Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes. En temps d'àgora, avui parlarem, a partir de les 10 del matí, amb Ernesto Ekaizer, del calendari que s'obre a partir d'ara.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora també el repàs a l'actualitat amb Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Pedro Sánchez posa l'habitatge al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre. Unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar aquesta legislatura i enmig també de la crisi de l'habitatge, però també el de Ceuta.
2: Per això, tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui mateix el Consell de Ministres tornarà a aprovar els 2 decrets que va tombar al Congrés amb la idea que aquest cop tirin endavant a la Diputació Permanent. És l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
4: Esta vegada la prohibició de desonar o la renovació dels lloguers sí que podran tirar endavant perquè l'òrgan del Congrés que representa el ple quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Pedro Sánchez vol fer de l'habitatge la seva bandera per a estes eleccions del 29 de novembre que torna a plantejar com una disyuntiva.
5: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
4: I demana més suport per superar el bloqueig parlamentari.
5: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
4: El PSOE tanquen files amb l'avançament electoral. Veuen l'oportunitat de mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics. Des de Madrid, Dani Sanidea, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I al Partit Popular i a Vox hi ha satisfacció també per l'avançament electoral i demanen un vot massiu contra Pedro Sánchez.
3: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la possibilitat de poder fer fora Sánchez.
6: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
3: Menys les del CIS, totes les enquestes auguren una victòria del PP, però per governar necessitarien el suport de Vox. Santiago Abascal és el líder del Partit Ultra.
7: Esta es la última oportunidad para una inmensa mayoría de españoles. Y no la vamos a desaprovechar.
3: Mentrestant, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso anima a no votar per correu per evitar un frau electoral, mentre que l'expresident popular José María Aznar feia aquest vaticini si Sánchez torna a governar.
8: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se termina.
3: Per la seva banda, l'agitador ultra, el vice Pérez, ha anunciat que es presentarà a les eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. A les europees del 2024 va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i 3 eurodiputats.
1: I a l'esquerra del PSOE, l'avançament electoral els ha agafat sense cap de llista.
2: La coalició de partits que integren Sumar es presentarà sota la marca de Front Ampli. Sonen com amb força, com a candidats, la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
9: Estaré donde el espacio político me ponga. Sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político.
10: Sí, voy a estar en la batalla, en el lugar donde mis organizaciones políticas decidan.
2: I en una entrevista a Televisió Espanyola, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no descarta tampoc liderar la candidatura.
11: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
1: I Esquerra i Junts activen avui la maquinària.
3: Mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans, els juntaires aposten novament per Míriam Nogueras.
1: Avui serà amb nosaltres a partir de les 9 del matí. Àlex Giralt, Robert.
12: Segons l'entorn de Rufián, està parlant amb tothom per acabar de decidir el seu futur més immediat, però insisteix que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles per generositat. Malgrat la incertesa, per Elisenda Alemany, número 2 dels republicans...
13: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
12: Menys dubtes hi ha a Junts. Si res no es torça, Míriam Noguera repetirà com a número 1. La cap de files dels juntaires al Congrés diu que Sánchez ha avançat les eleccions per incompetent per la crisi a Ceuta.
14: I ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
12: La campanya, per cert, podria coincidir amb el retorn de Puigdemont. I mentre que el PSC es decanta per Jordi Hereu, la CUP aclarirà dissabte si es presenta a les generals. Aliança ho ha descartat del tot. Àlex Giralt, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui és un dia clau per l'amnistia. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar avui només la sentència més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar d'aplicar en aquest cas el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
2: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els magistrats aposten perquè només s'aprovi la del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. Ell mateix avançava ja la setmana passada que seria un text concís.
15: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
2: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de la sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent.
1: I en aquest escenari, com queda en aquest cas Carles Puigdemont?
3: El seu advocat, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que el calendari pel retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
16: Va depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
3: Fonts del Tribunal concreten que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
1: I el servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat després dels efectes dels aiguats a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i també pel Maresme.
2: Només es recuperarà parcialment els trens de l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, i a partir d'aquesta estació el servei continuarà per carretera, però Renfe admet que hi podria haver alteracions. On hi haurà, on no hi haurà convois és a la R2 Nord entre Barcelona i Granollers i la R11 entre Barcelona i Maçanet-Massanes. La resta de recorregut es completarà amb autocars. Ahir la falta de servei en aquestes línies va tornar a fer l'equips als usuaris.
17: Per tornar a Mataró no hi ha trens, és impossible tornar, haig d'agafar i anar amb metro fins la Sagrada Família, fer transport fins la Pau i agafar un autobús per anar a Mataró.
18: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro, anar a Maria Cristina, agafar un bus, que arribo igualment tard a casa.
2: A hores d'ara el metro sí que ja funciona, a poc a poc s'ha recuperat la normalitat i la majoria d'afectacions s'han solucionat.
1: I un dia més farem molta atenció i mirarem molt el que passa al cel, perquè molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials.
3: El govern demana que no s'abaixi la guàrdia i mantindrà activat el Pla Inuncat en fase d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. En paral·lel, l'executiu aprovarà avui un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes que han provocat els aiguats dels últims dies. Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podran ampliar més endavant.
19: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
3: El paquet inclou subvencions directes per ajuntaments, empreses, comerços i autònoms, i també crèdits sense interès perquè els afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
1: Granollers, mentrestant, recupera a poc la normalitat. Va ser un dels municipis més afectats per les pluges d'ahir i encara busquen un menor que va desaparèixer el cap de setmana. Es tem que es veiés afectat per les tempestes.
2: També ha quedat afectat l'hospital i davant dels jutjats hi ha un gran esvorant que s'ha hagut de delimitar amb tanques. L'Ajuntament va treballar ahir per recuperar la circulació de la ciutat, retirar cotxes que havien quedat malmesos pels xàfecs i també treure aigua dels edificis inundats. En Xavi Ortega, propietari d'una botiga de mobles, explica com ha quedat el seu local.
20: Tota la planta baixa, no ha quedat res. Com pots veure, ja són 60 centímetres ben bons d'aigua, una onada d'aigua. Va rebentar tots els aparadors, que són vidres d'un centímetre i mig, els va rebentar tot i va entrar una onada aquí, un tsunami, un petit tsunami, i va arrasar amb tot el que teníem.
2: Els bombers van haver d'atendre ahir més de 700 avisos. Una quarantena de persones van quedar atrapades a l'aigua.
1: Les pluges han afectat també alguns equipaments públics. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, per exemple, l'Hospital de Granollers, s'han vist afectats per inundacions. Hi ha 3 centres educatius que aquest matí no podran obrir. Oriol Pujador.
21: Els equipaments afectats són 2 centres d'adults, un de Granollers i un altre de Ripollet, i una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs. El Departament d'Educació assegura, però, que també hi ha nombrosos centres on es treballa encara per netejar espais i que sí que podran obrir, però que hauran de redistribuir l'alumnat. Pel que fa als hospitals, el Vall d'Hebron de Barcelona es treballa per mirar de recuperar la normalitat, mentre que l'Hospital de Granollers és el que s'ha vist més afectat. Es van derivar ahir serveis d'urgències i de farmàcia. El Departament de Salut recorda que no hi ha cap hospital ni cap centre d'atenció primària que estigui tancat i que, si s'ha de reprogramar alguna visita o prova, el centre sanitari es posarà en contacte amb els pacients afectats. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor.
3: Els sindicats majoritaris plantejaran una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge.
1: Rafael de Ribot.
0: La secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Vera López, justificava al Catalunya Nit l'oportunitat de convocar ara una vaga general.
5: Perquè les coses es fan quan hi ha les finestres d'oportunitats i l'acumulació de forces necessàries.
0: Els sindicats majoritaris es comprometen a acordar la data amb les organitzacions socials. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competència en matèria d'habitatge i asseguren que mantindrà les accions fins que tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure en dignitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'anunci de vaga general el van rebre com una victòria els milers de persones que ahir van sortir al carrer a manifestar-se a Barcelona en defensa del dret a l'habitatge.
2: Després de la manifestació, un grup d'activistes es va enfrontar als Mossos d'Esquadra. Tot plegat va acabar amb 13 detinguts pels aldarulls i 28 policies ferits lleus.
1: Ho va seguir des de Barcelona Jordi Canal. Bon dia.
22: Bon dia. Uns enfrontaments que han deslluït una manifestació massiva. 120.000 persones segons els organitzadors, 20.000 segons l'Ajuntament. Al final, però, llançament d'objectes contra els Mossos i els agents marxant contra els manifestants. Cops de porra, bales de fuam i contenidors cremant. Abans, amb total normalitat, la marxa contra el negoci de l'habitatge i a favor de la vaga general. Carme Arcarazo, del sindicat de llogateres, valorava així que Comissions Obreres i l'UGT els facin costat convocant-la.
23: Hi ha un clam social que és imparable. La gent ha dit prou. Vivim ofegats. I, per tant, és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin.
22: Des de Barcelona, Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
24: Bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamin serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest a un quart de nou, mentre que Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
25: El matí de Catalunya Ràdio.

0: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. Amb la primera que sona, que és Anxiety, de la rapera Doechii, perquè és una de les caps de cartell del Primavera Sound, que aquest any celebra els 25 anys. Compartirà festival amb Phoebe Bridgers o Fontaines D.C. i amb grups clàssics ja del festival, com Massive Attack o The Chemical Brothers. El festival es farà al mes de juny. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is a x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling
0: anxiety in three. La segona. And I'm crazy, but you like it.
1: I Shakira anuncia un últim concert el 12 d'octubre a Madrid amb molts amics convidats. Fins ara, però, no s'han fet públics els noms i tot apunta que serà sorpresa i que se sabrà poques hores abans. L'artista colombiana farà, doncs, 13 concerts al final a la capital madrilenya i posarà així punt final a la seva residència europea.
0: I la tercera.
1: I acabem amb Good People de Mumford & Sons i Pharrell Williams per parlar de la nova comèdia de Joel Joan, que s'estrena avui al Teatre Condal de Barcelona. Es diu Bons i Dolents i es pot veure fins al 15 de novembre.
0: Tot això avui, que és dimarts 6 d'octubre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut el Pol amb 3,7 kg a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i l'Ali Gabriel a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
3: A les 9, obrirem l'àgora per entrevistar el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. Quines conseqüències tindrà l'avançament de les eleccions generals? Com s'acabarà configurant l'espai polític a l'esquerra del PSOE?
4: Hi ha un quart tocat de 10, entrevista la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, després que el rebuig als decrets d'habitatge hagi propiciat la convocatòria d'eleccions.
3: A 11:15 parlarem amb Carme Carazo del Sindicat de Llogateres després de la multitudinària manifestació d'aquest dilluns a Barcelona i abans que es concreti la convocatòria de vaga general per l'habitatge.
4: I després parlarem amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer de l'última hora de l'aplicació de la llei d'amnistia.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Pel que fa al temps, avui preveiem noves tempestes, sobretot atenció a la tarda, que poden ser torrencials. Eloi Gordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, de fet, avui ja tenim una dana a l'oest de la península Ibèrica que s'acosta. Arriba ja desgastada, per tant, pràcticament no tindrà aquesta forma de dana ja quan arribi aquí. Però sí que hi ha una branca d'aquesta perturbació que ens arribarà, farà que augmentin els núvols, ja està passant en aquests moments. Estan arribant els primers ruixats ja pel sud de Catalunya, a l'espera que durant la tarda tinguem les pluges més fortes. Pot ploure en qualsevol punt de Catalunya. Creiem que hi haurà una zona de l'Alt Pirineu i del Prepirineu on amb més probabilitat s'acumularan quantitats de 10 a 50 litres per metre quadrat. I d'altra banda, a la costa, entre aquesta tarda, vespre i nit, també podíem tenir alguns punts amb pluja torrencials, costa i prelitoral. Després, avançada la nit matinada i demà al matí, no descartem que sobre el mar es pugui tornar a formar algun sistema d'aquests de tempestes i, en tot cas, demà al matí ens podria arribar a afectar tangencialment en alguns punts de la costa. Tot plegat avui amb unes temperatures que queden entre els 23 i 25 graus. A partir de dijous sembla que baixaran amb més ganes.
0: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
6: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora ja hi comença a haver les primeres retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat, i també a la litoral, al Poblenou, en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, avui torna a funcionar l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys, però Renfe ha advertit que hi pot haver disfuncions i, de fet, alguns usuaris ja ens estan dient que hi ha retards i que els trens s'aturen més de l'habitual. En concret, ens parlen de retards d'uns 20 minuts. D'altra banda, després dels aiguats d'ahir, l'R2 Nord no funciona entre Granollers i Barcelona. En aquest cas, no hi ha trens ni tampoc autobusos i l'R4 tampoc té servei des de Barcelona cap al nord, si bé en aquest cas sí que hi ha alternatives d'autobusos. Recordem que l'R7 i l'R8 tampoc funcionen i sí que hi ha autobusos.
0: Ara són les 6:23. I activem aquesta hora el satèl·lit a Berlín i tenim el Jordi Regàs. Guten Morgen.
7: Guten Morgen, Ricard.
0: Des de São Paulo, Joan Biosca, bon dia.
8: Bon dia, Ricard.
0: Des de Perpinyà, Laura Bertran. Hola, bon dia.
7: Bon dia, Ricard.
0: I a Palma saludem la Caterina Carmany. Bon dia.
8: Bon dia, Ricard.
0: Arrenquem avui a Alemanya. Aquest matí, a Saxònia-Anhalt, es fa el primer pas per constituir el nou govern. És el nomenament, Jordi, del president de la cambra parlamentària, que serà d'alternativa per a Alemanya i, per cert, joveníssim, oi?
9: Doncs sí, Ricard, serà un diputat del partit Tobias Gauss, que té com Sigmund 35 anys. El futur president ja ha fet un primer anunci que pretén cridar l'atenció. A partir d'ara, a l'hemicicle, els diputats d'Alternativa per Alemanya s'asseuran al centre, en lloc de la dreta, on seien fins ara. De moment, però, Ulrich Sigmund continua sense tenir la majoria absoluta assegurada, tot i que fa uns dies va afirmar, sense donar detalls, que ell, al desembre, serà el primer ministre. Li faria falta el vot d'un trànsfuga que, segons els conservadors, no sortirà de les seves files. Tot plegat, un serial on la resolució sembla que s'allargarà bastant.
0: Saltem ara al Brasil. Neymar, l'exjugador del Barça, ha votat per Flavio Bolsonaro, guanyador de la primera volta de les eleccions presidencials al Brasil, i ho ha mostrat a les seves xarxes socials.
10: L'ex del Barça demostra així especialment com Lula no és del seu parer. L'animadversió entre Neymar i Lula és coneguda al Brasil des de que el passat mes de juny va ser convocat Neymar pel Mundial de Futbol, malgrat estar lesionat. Llavors, Lula va dir que seria el primer futbolista teletreballador convocat per a una competició. Un altre ex del Barça bolsonarista és Romario, actual senador.
0: I a Perpinyà, l'actualitat judicial se centra, Laura, en un suposat intent de frau a l'assegurança que va provocar la mort de 8 persones, entre les quals 2 infants.
11: Exacte. Al banc dels acusats hi ha 3 homes, un d'ells sense papers, que explica haver seguit les ordres dels 2 altres, uns germans que gestionaven una botiga a Sant Llorenç de la Salanca. Ho hauria fet a canvi de la promesa d'un contracte laboral i ajuda per la regularització. L'objectiu final seria cobrar els diners de l'assegurança. Les conseqüències, però, són gravíssimes. L'explosió seguida d'un incendi en plena nit va provocar la mort de 8 persones. 3 edificis van tenir danys i hi va haver més d'un centenar d'afectats.
0: I a Mallorca, Caterina, Calvià i Magaluf, epicentre del turisme de borratxera, es volen posicionar en aquest cas com a eixos culturals.
12: Començant pel FLEM, el Festival de Literatura Expandida d'aquest cap de setmana, a Magaluf, a un hotel Malià, copes, música, tatuatges, visita a les habitacions, un premi en castellà i, sí, xerrades i llibres, amb caps de cartell com Anna Tot o Elisabet Benavent, líders de bandes de novel·la romàntica. També s'ha estrenat a la ruta Calvià Plató de Cinema, amb les localitzacions icòniques que han aparegut a les pantalles de tot el món. L'objectiu, atreure visitants i rodatges de cinema i de publicitat. Amb tot, hi ha algú que ja es pregunta: cultura o blanqueig?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
13: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
14: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:27. I en esports, Lamine Yamal és la gran atracció del Croàcia-Espanya d'aquesta nit. El seleccionador espanyol deixa entreveure que serà titular.
15: Sí, De La Fuente diu que les rotacions les ha fet amb tots els jugadors, que els ha dosificat a tots. Deixa entreveure que avui a 9:15, Lamine sortirà d'inici.
16: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar en 3 de 4 partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
15: Avui també Anglaterra, República Txeca, jugats ahir, França 4, Bèlgica 1, Ucraïna 1, Hongria 2.

0: Mentrestant, Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina.
1: En l'últim partit del jugador amb l'albiceleste, aquesta pròxima matinada a partir de la 1, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín.
2: Pienso que va a ser una fiesta y me encanta haber podido estar la última vez que lo vea.
3: No me imaginé nunca que llegue este momento así de tener que ver en la retirada de Messi. Uno quisiera que siga para siempre.
4: Va a ser increíble y bueno, saber que no lo voy a volver a ver quizás más nunca.
1: Messi va debutar fa més de 20 anys amb la selecció, continua però la seva carrera futbolística a l'Inter de Miami.
0: Mentre el bàsquet Girona s'estrena avui a la competició europea.
1: Sí, és un partit històric pels gironins. És el primer partit del club en competició continental a l'Europa Cup contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. El tècnic Moncho Fernández parla de repte històric.
5: El repte serà molt important per a tothom, perquè jugar dues competicions és dur. Penso que tenim arguments i ganes de fer-ho i espero que ho farem així.
1: També debut del Joventut contra l'equip israelià de l'Herzliya a 9:15 a la fase de grup de la Champions League. El Granollers que rep el Busau romanès a 9:15. És la segona jornada de la Lliga Europea d'Handbol i el Natació Sabadell visita a 7:15 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions de Waterpolo.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Serinyà, al Pla de l'Estany, a les 7:51.
1: Es pondrà, dèiem, a les 7:22 del vespre. Per tant, aquí el dia durarà exactament 11:31.
0: I les temperatures a aquesta hora?
2: A Sant Pere Pescador, 15 graus, a Torredembarra, 19, i a Barcelona, 20.
0: Pel que fa al temps, avui el dia comença amb més núvols i amb previsió de noves tempestes. Eloi.
3: Bon dia. Sí, en aquests moments ja tenim petits ruixats a les Terres de l'Ebre. La nuvolositat anirà augmentant durant el matí a tot arreu i al tarda podem tenir tempestes, també en qualsevol comarca. Les més importants afectaran a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, nord de la Catalunya central, i també hi haurà una altra franja de tempestes fortes, localment torrencials, que podria afectar la costa i el prelitoral.
0: I com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit, retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a la capital catalana. Pel que fa al transport públic, retards de mitja hora ja a l'R1, que avui torna a funcionar entre l'Hospitalet i Arenys, però Renfe ja ha avisat que hi pot haver disfuncions. A l'R2 Nord no hi ha ni trens ni busos entre Granollers i Barcelona, i l'R7, R8 i R4 entre Barcelona i cap al nord tampoc funcionen, però aquí sí que hi ha el alternatives d'autobús.
0: Tot això avui, que és dimarts 6 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Pedro Sánchez.
2: Posa l'habitatge al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre, unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar la legislatura. Sánchez recupera les mesures d'habitatge avui al Consell de Ministres, tornarà a aprovar els decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tirin endavant ara la Diputació Permanent, l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
0: El segon, Ada Colau.
1: L'exalcaldessa de Barcelona no descarta liderar la candidatura de la coalició de partits que integren Sumar i que es presentarà sota la marca Front Ampli. També sonen amb força com a candidats la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernest Urtasun.
0: El tercer, Cándido Conde Pumpido.
2: La seva és la ponència sobre l'amnistia que acabarà aprovant avui el Tribunal Constitucional, la més clara a favor de l'aplicar l'amnistia i que haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
0: El quart, Inuncat.
1: El govern el mantindrà activat el pla en fase de ple d'emergència, almenys fins dijous, per la previsió de noves precipitacions. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat després dels efectes dels aiguats a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme, les zones més afectades ahir.
0: I el cinquè, vaga general.
2: La renunciada Comissions Obreres i la UGT, els sindicats majoritaris, plantegen una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Ho van rebre com una victòria els milers de persones que hi van sortir al carrer Barcelona a manifestar-se justament en defensa del dret a l'habitatge.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: L'excap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, i 500 antics alts càrrecs diplomàtics o ministres europeus han demanat suspendre part de l'acord d'associació amb Israel. En una declaració conjunta, critiquen la passivitat de la Unió Europea davant dels plans israelians de construir nous assentaments a la zona EU, a l'est de Jerusalem, per dividir Cisjordània en dos.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: Segons l'Organització en Defensa de la Llibertat d'Expressió PEN America, les escoles públiques de tot el país van vetar el curs passat pràcticament 12.000 llibres. És un rècord. La majoria, un 58%, entraven en la categoria de literatura juvenil i Stephen King és l'autor més afectat. Segons l'entitat, tot plegat pren de les mans dels joves els llibres que, diu, els ajudarien a enamorar-se de llegir.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: 7 persones han mort ofegades després que les pluges hagin inundat un pou miner il·legal en un municipi al sud-oest del país. Se'ls buscava des de dissabte i se'ls ha trobat en una mina tancada i abandonada. També s'han detingut 21 persones com a responsables d'aquestes instal·lacions.
0: Repassem ara les portades a la premsa. Marta Viana, bon dia.
6: Bon dia de nou.
0: Centrada sobretot en l'avançament electoral.
6: Un 29N d'alta tensió, diu El País, unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal, titula El Periódico. La Vanguardia opta per un titular més neutre. Espanya decidirà el 29N, mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure. De fet, Sánchez surt en totes les portades, menys a la del Periódico, que opta per posar una fotografia de l'altre gran tema del dia, que són les inundacions al Vallès. Titulen Granollers, zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, al fons, unes vies del tren i un tren aturat enmig d'una piscina. Fotografia semblant al diari Ara, amb un cotxe enfonsat i unes declaracions d'un afectat que diu ha sigut un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot.
0: I a la premsa comarcal hi llegim que Platja d'Aro demana reconstruir els ponts per evitar que el riu es desbordi quan plou. Lara García.
7: Bon dia, ho recull el diari de Girona. El municipi vol enderrocar els ponts i construir-los sense pilars damunt la llera per evitar que el riu es desbordi i puguin viure situacions com la d'aquest cap de setmana. És una obra que s'està pendent des del 2009 i l'alcalde demana a la Generalitat que s'acceleri el projecte. El Segre explica que les escoles agràries de Catalunya han començat el curs amb rècord de matriculats. Hi ha 770 alumnes inscrits, suposa la xifra de matriculats més alta fins al moment. El curs s'ha inaugurat aquest dilluns des de la Seu Vella de Lleida. I al Priorat, el Cafè Vernet de Margalef abaixa la persiana després de 120 anys d'història. El bar, un dels punts de trobada més emblemàtics del municipi, posa punt i final a un negoci familiar que ha passat per 5 generacions. Els propietaris han explicat al Diari de Tarragona que han mort d'èxit. El volum de feina ha arribat a un punt que la família ja no pot assumir.
0: I pel que fa als esports, últim partit de Lamine Yamal abans d'incorporar-se al Barça. Robert Prat.
8: El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest i Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
0: Ara són les 6:35. De seguida ampliem el que està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Falten 28 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. Per guanyar una majoria al Senat, els demòcrates haurien de fer uns resultats espectaculars en estats d'ancestral poder republicà. Una enquesta molt recent del New York Times ha descobert que, de fet, els demòcrates estan pujant molt a indrets fins ara vermellíssims com Ohio, Texas, Iowa, Alaska i Kansas. Això s'explica per la impopularitat creixent de Donald Trump. A les passades eleccions, el president va guanyar en aquests estats per un gran marge, però ara, en tots ells, la seva popularitat ronda el 40%. I en tots aquests estats, els votants tenen una visió favorable dels candidats demòcrates, especialment en termes d'integritat moral. Parlo, per exemple, de gent com Adam Hamilton, un pastor de l'església metodista més nombrosa del país, amb una visió molt centrista de la política. Com he dit moltes vegades, aquesta campanya no la guanyarem amb Dani, sinó els nous conservadors de l'esquerra.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
12: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són tres... Passen 7 minuts de 6:45.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya es desperta avui pendent de les eleccions anticipades que Pedro Sánchez ha convocat pel 29 de novembre.
1: El president espanyol les avança amb l'objectiu que la crisi política dels decrets d'habitatge activi el vot de les esquerres i reverteixi el que els pronostica les enquestes.
14: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura i de justícia social.
1: Tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui el Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tirin endavant a la Diputació Permanent. És l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
2: I la resta de partits com ho han rebut?
1: Doncs el líder del PP, Albert Núñez Feijóo, també ho planteja com un plebiscit, però contra Sánchez.
15: Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
1: L'avançament electoral ha enxampat Sumar sense candidat i Vox en ple ascens en les enquestes. A Catalunya, Esquerra i Junts activen avui la maquinària, mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans. Els juntaires aposten novament per Míriam Nogueras.
2: I un dia més, molta precaució avui amb les pluges, que en alguns punts podrien tornar a ser torrencials. El govern demana que no s'avançin baixi la guàrdia i mantindrà activat el pla Inuncat en fase d'emergència.
1: Els equips d'emergències busquen dues persones desaparegudes pel temporal. Una, la persona que va caure a la riera a Pineda de Mar, i també un menor de 12 anys de Granollers. El servei de Rodalies no tornarà encara a la normalitat després dels aiguats a la infraestructura. Renfe reconeix que avui es mantindran les incidències en les línies que passen pel Vallès Oriental i el Maresme.
2: Hem de veure també com està la circulació de trens a Girona. Estació de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Hola, bon dia. No hi ha servei de Rodalies de l'R11 des de Girona ni en direcció cap a Figueres ni cap a Barcelona. Se substitueix per un servei alternatiu de bus. A 6:15 del matí ha sortit el primer bus en direcció a Sant Andreu Comtal i hi ha passatgers i passatgeres, com per exemple la Rosa i la Marina, que s'esperen a l'exterior de l'estació de tren de Girona. Estem amb elles. Rosa, bon dia.
17: Bon dia.
16: A quina hora sortiràs?
17: Pues, segons la noia, han dit que ens havíem d'esperar fins a les 7:30.
16: Clar, hi havia un tren a les 6:27 des de Girona a Barcelona, un altre a les 6:37, però no són els mateixos horaris per l'autobús.
17: No, sembla que no, que esperen a que més o menys s'omplin els busos i quan s'ompli, doncs anar cap allà. En part té una mica de lògica, perquè si no són... van en busos amb quatre persones, no... és una mica de... no té lògica.
16: Gràcies, Rosa. Marina, tu el mateix, eh?
18: Hola. Sí, sí, estic a la mateixa situació. Jo vinc de Sils i, vaja, doncs, doncs ara estaríem agafant el tren, però doncs, ara hem d'esperar i esperem que després no hi hagi també molt de tràfic a arribar a Barcelona, perquè, clar, també el no haver-hi transport en diverses zones de Catalunya que venen cap a Barcelona, doncs segurament molta més gent agafarà el cotxe.
16: És la situació aquesta hora a l'exterior de l'estació de tren de Girona. Estan suspesos els trens de Rodalies de l'R11, però l'AVE sí que funciona amb normalitat, això sí, va ple, i com a mínim en els primers trens d'aquesta hora del matí no hi ha alternativa si no es té bitllet.
2: Moltes gràcies, Fèlix. Més enllà de les afectacions que puguin haver encara avui, fruit de les pluges d'ahir, del cap de setmana, avui és un dia clau per l'amnistia. El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar avui només la sentència del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, la més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar aplicant el Suprem.
1: Si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem que apliqués l'oblit judicial de manera urgent i preferent. L'advocat de Carles Puigdemont explicava al Catalunya Nit que el calendari pel retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
19: Va depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
1: Fonts del Tribunal concreten que la sentència es remetrà de manera immediata al Suprem, que ja ha dit que l'acatarà, tot i que no ha fixat data.
2: Avui continuarà a Girona el judici per la mort de Carla Fernández, la noia de Girona qui un exnòvio va confessar haver matat el 2023.

0: Amb Sofia Coppola a Nova York, on ha admès que té dubtes sobre si avui trobaria actrius disposades a assumir l'exigència que requeriria la pel·lícula. Va comparar-ho amb les actrius que fa uns anys van protagonitzar la pel·lícula francesa La vida d'Adèle, que va comptar amb un coordinador d'intimitat, però que aquest va acabar sent investigat per agressió sexual. Almodóvar ha assegurat que fins ara no ha treballat amb aquestes figures, però aplaudeix que ara siguin ja obligatòries durant els rodatges.
1: I ara parlem de gastronomia, perquè la 28a edició del Sant Sebastián Gastronòmica celebra els 50 anys de la nova cuina basca, reunint cuiners com Elena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui.
0: Joan Roca també ha presentat un per un els 40 plats del nou menú que ha celebrat el 40 aniversari del celler de Can Roca.
1: Ambient especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
2: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha reunit els millors xefs bascos per retre un homenatge d'honor a Martín Berasategui. El xef Joan Roca, de la seva banda, ha entusiasmat el públic del saló amb una xerrada que ha mostrat tot el desplegament d'innovació culinària, creativitat en les presentacions dels plats i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària. Un aniversari que celebren amb un menú nou de 40 platets.
3: Els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
2: Des de Sant Sebastià, Òscar Callau, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són 7:15 pel que fa al temps. Avui sembla que tindrem una nova tongada de tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí. Avui ens arriba una perturbació per l'oest de la península Ibèrica. Arribarà aquí a Catalunya. De moment ja la notem amb més núvols. També hi ha bancs de boira en aquesta hora en moltes comarques de l'interior i petits ruixadets a les Terres de l'Ebre. Poca cosa per ara, a l'espera que a la tarda tinguem tempestes que poden arribar en qualsevol punt. Creiem que descarregaran amb més ganes a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, potser també en alguns punts del Pla de Lleida, amb acumulacions de fins a 50 litres per metre quadrat localment. I també una tongada de pluja forta en punts de la costa i del prelitoral que podria allargar-se durant aquesta tarda, vespre, nit, i no descartem fins i tot que entrada la nit matinada i demà al matí pugui formar-se algun sistema de tempestes més organitzat sobre el Mediterrani que encara ens pugui afectar en alguns trams del litoral.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
5: Pel que fa al trànsit, retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i d'entrada a la capital catalana per la C58 i la B20. També cues en diversos trams de la B23 i la 2. Pel que fa al transport públic, retards de mitja hora a l'R1, on els trens van més lents de l'habitual, avui que la línia del Maresme torna a funcionar entre l'Hospitalet i Arenys. D'altra banda, a l'R2 Nord no hi ha trens ni tampoc autobusos alternatius de Renfe entre Granollers i Barcelona, i els usuaris expliquen que els autobusos de Segalers van plens a vessar. I l'R11, R7, R8 i R4 entre Barcelona i cap al nord tampoc funciona en aquestes línies i Renfe, en aquest cas, sí que ha establert serveis alternatius d'autobús.
6: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de la Txell. Utilitza un cotxe que funciona amb gas comprimit i en el seu dia a dia necessita carregar combustible sovint al Maresme. El problema és que l'estació de recàrrega que hi ha a prop de la carretera de Barcelona a Mataró fa mesos que està fora de servei. Això l'obliga a fer equilibris.
8: Quan em moc pel Maresme, no tenir aquesta estació de servei em suposa haver de tirar de benzina, d'un dipòsit de benzina que és secundari i menor, i per tant haver d'estar repostant benzina cada 60 quilòmetres.
7: L'estació és de Naturgy, que reconeix la situació i atribueix la manca de funcionament a la falta d'una peça que l'empresa subministradora farà arribar durant l'octubre. Quan això passi, l'estació tornarà a estar en funcionament.
6: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35, que ha sumat un 1,12% i ja s'apropa als 19.300 punts. L'avançament electoral no ha fet tremolar el pols dels inversors. A la resta d'Europa, els índexs han tancat també en verd, tot i que les crescudes són més moderades. Al Brasil, la borsa de São Paulo s'ha disparat gairebé un 8% després dels bons resultats del candidat d'ultradreta Flávio Bolsonaro en la primera volta de les eleccions presidencials. I pel que fa a Wall Street, el Dow Jones ha tancat avui en verd i el Nasdaq marca un nou rècord impulsat per les tecnològiques. Avui el preu del petroli s'estabilitza en els $100 al barril de Brent. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
1: Marvin Himyar té 52 anys i és el propietari... He sentit uns riures amb el Himyar?
2: S'estan encardant de tu, eh?
1: Per la meva pronunciació, del cognom.
3: Jo l'hagués pronunciat diferent, però no passa. L'hagués dit Himyar.
1: Ah, val. Doncs això, quan llegim el guió... Jo, l'assaig que hem fet, he dit exactament el mateix que ara, que és Himyar.
3: Sí, però he pensat, ja li diràs en directe que farà més gràcia.
0: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
4: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
5: El Teatre Eòlia, Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris. Una celebració del cos, del desig i de la lluita. Una festa poètica, punk i tendra que connecta amb totes les persones. Del 22 d'octubre al 8 de novembre, Holgorio, amb dramatúrgia i direcció de l'Ali Álvarez i la interpretació d'Alicia Reyero. Més informació a teatreolia.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Linkat.
5: Serialitzados. Festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
6: 11 minuts i seran les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
6: Lleida, Julià Albacar, bon dia.
8: Bon dia.
6: Girona, Núria Peraire, bon dia.
9: Bon dia.
6: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
10: Hola, bon dia.
6: Comencem, com dèiem, a Barcelona. Avui estem molt pendents del balanç del temporal.
7: Sí, que ahir va castigar i de quina manera, sobretot al Vallès Oriental. Avui a les 11, la consellera Núria Parlon compareixerà en roda de premsa posterior al comitè tècnic del Pla Inuncat. Ara sí, un cop passada la tempesta, toca analitzar què es va fer bé i, sobretot, quines decisions o actuacions van ser millorables. Les paraules de la consellera Parlon seran a mig matí. Unes pluges que van causar inundacions i talls de via de tren. Doncs bé, precisament avui, a l'Anoia, una altra consellera, la de Territori, Sílvia Paneque, visitarà les obres d'integració urbana de la línia de ferrocarrils a Igualada.
6: A Lleida, avui haurem de tenir l'ull posat als tribunals perquè declaren els dos detinguts per la mort violenta d'un home que cap de setmana, Júlia.
8: Sí, els dos detinguts tenen 18 i 43 anys i estarien implicats en la mort d'un home al barri de la Bordeta el passat dissabte. S'està investigant si el crim seria conseqüència d'una baralla entre els tres i també quina relació tenien. La víctima va aparèixer en un descampat i en estat inconscient i tot apunta que hauria rebut un fort cop. L'alerta la va donar un veí de la zona qui va avisar els serveis d'emergències. Ahir els van interrogar els Mossos a comissaria i avui està previst que compareguin davant del jutge.
6: És el tema de les comarques gironines. Avui parlen els partidaris del projecte de la variant d'Olot i les preses que té l'oposició d'alguns sectors, Núria.
11: Doncs sí, avui escoltarem els veïns de l'entitat Les Preses 2020-2030 del municipi de Les Preses de la Garrotxa. Ells defensen el projecte de la variant, un projecte reivindicat des de fa molt temps pels veïns de la zona per tal de reduir el pas de vehicles dins el municipi. El govern l'està impulsant, però darrerament us hem explicat com el traçat de la futura variant té el rebuig de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, d'Unió de Pagesos i de l'entitat Salvem les Valls. Tots han anunciat recursos als jutjats i davant aquesta situació, avui els veïns partidaris del projecte volen explicar les seves raons.
6: I acabem al sud del país. Més de 300 congressistes del sector funerari espanyol es reuneixen a partir d'avui a Tarragona en un fòrum que vol transmetre la importància del sector a la societat, Ricard.
10: Sí, mira, t'explico. Al marge de les ponències que es faran al Palau de Fires, m'ha cridat molt l'atenció el programa cultural que està organitzat de forma paral·lela i que està obert a tothom. Comença avui a 11:15 amb una sessió de contacontes amb Sílvia Balazón sota el títol Contes de la mare morta per celebrar la vida. També s'ha programat un concert del baríton Àngel Òdena, acompanyat de la soprano Laura del Río, i fins i tot hi ha un monòleg a les 5 de la tarda, demà, a càrrec de Félix Albo, anomenat Tanatorium, es mejor venir a que te traigan. També hem programat un taller floral i l'anomenat Dead Café per conversar sobre la mort sense cap guió establert mentre els participants fan un cafè o un té.
6: Així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. Ara els esports, Robert Prat, bon dia.
9: Bon dia. El seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine Yamal serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat absolutament tots els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest, mentre que Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit amistós contra la selecció africana de Benín.
6: I ara el comentari esportiu amb Carme Lloveras.
12: Aquests dies, l'Aston Villa de futbol de dones ha acomiadat a la seva entrenadora Natàlia Arroyo. La seva destitució ha estat una de les decisions més dràstiques de la temporada a la Lliga anglesa. Però atenció, el que és realment curiós, que el seu substitut i que demà s'estrena sigui Brian Sorensen, assessor tècnic de l'equip, el technical advisor. L'home que treballa per la directiva teòricament avaluant el rendiment general. Aquí ni conflicte d'interès, ni dubte ètic, ni diagnòstic objectiu, no. Simplement es dinamita qualsevol relació de confiança professional. I és que el senyor només ha necessitat un mes perquè l'auditoria li assegurés a ell la cadira de Natàlia Arroyo. Un sol mes, i el canyet.
6: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
13: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
14: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
13: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
14: I a partir de les tres,
15: l'espai de reflexió a la tertúlia.
16: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
17: I no la provoquis, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
16: El més perillós és que escapi el nostre control.
18: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
13: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
6: Quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre l'humor que va gastar David Broncano a la revuelta.
19: Les faltades d'ahir en la revuelta per l'assumpte de l'avançament de les eleccions, el millor del dia. Broncano, sent més afilat que mai, va clavar-se amb ironia amb Pedro Sánchez, per una banda, i per l'altra va felicitar a Iker Jiménez, que va guanyar amb el seu programa Horizonte per primera vegada a El Hormiguero. A Pablo Motos el van avançar per la dreta, va dir Grissom fent broma. I després, Broncano, felicitem a Iker perquè pot ser en desembre siga ministre de l'Interior.
6: I a la recomanació del dia, avui que parlem d'eleccions anticipades, Marc Garriga ens recomana la sèrie VIP.
20: Per desengreixar una mica, una sàtira política divertidíssima creada per Armando Iannucci, mestre del cinisme, i protagonitzada per Julia Louis-Dreyfus, una actriu que es va endur l'Emmy 6 anys seguits per aquesta sèrie. Ella és Selina Meyer, la vicepresidenta dels Estats Units i després presidenta, amb una ambició desmesurada i una incompetència espectacular, envoltada d'un equip igual de disfuncional que ella. La sèrie mostra el dia a dia caòtic i ridícul del poder a Washington, amb diàlegs memorables, grans dosis d'humor negre, un ritme frenètic i referències constants a la política real. VIP la trobareu a HBO Max.
6: I ahir què deien els altres, Jovany?
21: Doncs ahir van dir moltes coses els altres, però nosaltres també, perquè el matí va ser llarg, intens i esgotador, fins al punt que gairebé ja no sabíem què dèiem, com l'Eloi Cordomí.
22: Ara ja al centre i nord de Mallorca.
23: De Mallorca? Mallorca, ja te'n vas?
22: No, Mallorca no. També
23: has de descansar, també, Eloi, perquè veig que ja això ja no saps ni de què parles. A veure.
22: Menorca. Ai.
23: Menorca, ara?
22: Maresme.
21: I mentre a l'exterior plovia, aquí a l'estudi del matí de Catalunya Ràdio, Aitor Arriaga feia pujar la temperatura.
24: Fins i tot us diria més, sóc friqui de la cosa. Me pone. M'encanta veure-ho. Ara bé, això no va...
21: Però res a veure el to de la nostra àgora amb les tertúlies que fa, per exemple, la Susana Griso.
25: Es que sois vosotros que sois unos carroñeros, y lo digo contra las letras.
26: A ver...
27: Y tú eres subnormal.
26: Oye, no, venga, no. Es que
21: vamos... A quarts d'onze, sentirem què diuen els altres avui.
6: Gràcies, Joan.
28: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
29: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
30: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
31: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
29: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio,

0: Bon dia, Can Elias.
1: Bon dia.
0: Quina cançó ens ofertes avui?
1: Avui arrenquem amb la música dels Beatles i Come Together, i és que tal dia com avui, un 6 d'octubre, però de l'any 1969, es va publicar als Estats Units un doble senzill que incluïa Come Together, aquesta que estem sentint, com a cara A, i Something a la cara B. Totes dues cançons pertanyien a l'exitós disc Abbey Road, dels Beatles. La cançó la va compondre John Lennon i va arribar al número 1 de les llistes d'èxits dels Estats Units i es va convertir en un dels grans himnes del rock universal.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. El govern manté el pla Inuncat actiu com a mínim fins dijous. Avui tornem a tenir avisos per pluja al matí al sud i a la tarda pràcticament a tot arreu del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui arriba una perturbació de l'oest de la península Ibèrica, recordem que aquests dies hi ha una dana molt a prop de Portugal. A partir del migdia i durant la tarda, també al vespre, les tempestes poden arribar en qualsevol punt de Catalunya. Deixaran més aigua a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, potser també en alguns llocs del Pla a Lleida. Estem parlant de quantitats de 10 a 50 litres per metre quadrat. I també preveiem una franja de precipitació més activa a la costa i al prelitoral, que localment podria deixar pluges torrencials. Fins i tot no descartem que entrat al vespre, nit i matinada es formi alguna franja de tempestes més organitzada sobre el Mediterrani que pugui afectar demà al matí encara en alguns punts de la costa.
0: Unes tempestes, les d'ahir, que van agafar a tothom per sorpresa, sumades a les del cap de setmana i han deixat també la xarxa de Rodalies força tocada. Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
2: Hola, bon dia, Ricard.
0: Quins trens van ara mateix i quins no?
2: Mira, trens que van. Sí. Els de l'R1, que ja entren tots a Barcelona, des d'Arenys. Els de l'R2 Sud, que aquests no han tingut problemes aquests últims dies. Els de l'R2 Nord només fan Sant Andreu Aeroport. Els de l'R3 de la Garriga-Ripoll. El tram sud de l'R4 de Sant Vicenç a Sants. I els regionals del sud i els Rodalies de Lleida. Tot això va. Trens que no van, però que tenen autobusos. R7 i R8. L'R1 a l'Alt Maresme, d'Arenys a Maçanet. R Nord de Granollers a Sant Celoni. El tram nord de l'R4, entre Terrassa i Manresa, i per anar de Terrassa i Sabadell a Barcelona, s'ha d'agafar els ferrocarrils de la Generalitat. Tampoc no van, però tenen autobusos, els trens de l'R11, els de Girona, l'R17 de Tarragona a Port Aventura i les Rodalies de Tarragona a Salou.
0: Val.
2: Aquest és el panorama.
0: I la previsió, quina és? O sigui, quan tornarà a funcionar tot amb normalitat? Què et diuen?
2: Doncs que tot serà progressiu.
0: Ja.
2: O sigui, ara, de moment, avui hem fet un gran pas respecte a ahir, que és el túnel de Plaça Catalunya, per on pot entrar l'R1. De moment, encara sembla que no, l'R4 venint del nord. Aquests encara no.
0: Aquí el problema també és que si el Pla Inuncat està activat, com deia l'Eloi ara, com a mínim fins dijous, que tenim avisos per pluja al matí al sud, a la tarda pràcticament a tot arreu, que poden ser pluges torrencials com les d'ahir, doncs que clar, que quan avancem en una cosa tornem enrere. Per tant, podria ser que tota la setmana tinguéssim servei de Rodalies a mig gas.
2: Ja ho veurem.
0: Ja ho veurem.
2: Recordo,
0: sí,
2: una recordo una mica aquells dies de gener, de febrer, que teníem, que cada dia ens llevàvem amb el mapa, sí, de Rodalies i anàvem veient les franges en negre, que volia dir que eren trams fora de servei, no? I aquells trams en negre, doncs bé, s'anaven escurçant, doncs tot té pinta que el procés, per causes doncs diverses, pot ser que sigui el mateix.
0: Hi ha informadors avui, Joan?
2: Sí. Avui sí, i les pantalles indiquen els trens que, a priori, sobre el paper, sembla que són els que han de passar.
0: Perfecte. Doncs seguirem informant. Joan, gràcies. Que vagi bé. Fins ara.
2: Fins ara, bon dia.
0: La línia de la costa, com dèiem, l'R1, és una de les més afectades pel temporal. Ens deia el Joan que els trens, en principi, funcionen fins a Arenys. Anem cap allà. Marta Vallès, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí de moment hi ha tranquil·litat, ara sembla que es comença a animar una mica més la cosa. A l'estació d'Arenys de Mar encara hi ha pocs viatgers, sí que hi ha gent que va arribant i marxant, però en principi hi ha poca gent. És la darrera estació amb servei, com deia el Joan, i si van més amunt, a partir d'aquí, a partir d'aquest punt, ja hi ha els autobusos aquí a la porta, ara n'hi ha un parell, quan hem arribat n'hi havia 5, que van agafant gent i sense una hora concreta, sense un minutatge concret, sinó a mida que es van omplint una mica perquè surten bastant buits, doncs van sortint en direcció cap al nord i es van aturant a Canet, Sant Pol, Pineda, Calella, Santa Susana, fins a arribar a l'estació de Maçanet, Massanes. Aquí sí que hi ha informadors. El que no hi havia a primera hora quan hem arribat és pantalles, i amb un brot de sinceritat el que ens han dit és les hem tancat ahir, perquè el que deien les pantalles no tenia res a veure amb el que estava passant, i per tant les vam tancar, i ara les han reiniciat
0: i a veure què tal.
3: I ara ja funciona.
0: Això depèn de DIF, recordem, les pantalles depèn de DIF, que és una de les coses que també que són curioses de...
3: Ara ja funcionen. El que passa que les mires i, òbviament, doncs només veus hospitalet, perquè és l'únic lloc des d'on surten aquí els trens i des d'on arriben. I el que ens diuen és que s'anirà progressivament posant en marxa, perquè també és qüestió de que vagin arribant maquinistes.
0: Gràcies. Anem cap a Girona ara. Fèlix Martí, bon dia.
4: Hola, bon dia. Aquí la situació a Girona es fa no fa també com la que sentíem des de Barcelona, on explicava ara la Marta. Els tres primers trens de l'R11 de Girona cap a Barcelona, 6.14, 6.27, 6.37, no han sortit, tampoc ho farà el quart, previst a les 7.14. També suspès el primer tren de Girona cap a Figueres a les 7.17. Els usuaris tenen un servei de bus alternatiu amb sortides que, com explicàvem, doncs no són les mateixes que el tren. S'han d'esperar a que estiguin una mica plens. L'AVE sí que funciona des de Girona cap a Barcelona, però també està ple i, per tant, no és una alternativa pels usuaris de Rodalies si és que no tenen bitllet. Ara hi ha una trentena de persones aquí a l'exterior de l'estació de tren de Girona esperant per pujar al bus per marxar cap a Barcelona. Això és el que ens han explicat tres d'ells.
5: Bueno, confiàvem que sortia el tren perquè la vam agafar per internet i tot això i arribem i que no hi ha, però ens faciliten el tema del bus.
6: Me iba a Barcelona porque teníamos un viaje planeado a Budapest. Y bueno, no nos avisaron, compramos los billetes online y ahora al parecer pues está suprimido.
7: Podías comprar directamente desde la web. O sea, no había ningún tipo de aviso ni nada que te avisara.
0: Gràcies, Fèlix. El metro de Barcelona sí que torna a funcionar. Per cert, només hi ha algunes estacions tancades, com les de Plaça Catalunya, de l'L1 i l'L3. I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra?
8: Doncs a les carreteres ens despertem ja aquesta hora amb les retencions en punts habituals d'entrada a Barcelona, la Ronda, sobretot en sentit Llobregat, i atenció, dues carreteres encara tallades pels aiguats, totes dues del Vallès Oriental, la C1415C a la Roca del Vallès i la C352 a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses del Vallès amb Canovelles.
0: I el pitjor d'aquest temporal, que continua sent alguns danys personals. L'últim balanç és el de dues persones mortes i dos desapareguts. Pol Foradada.
9: En les últimes hores hem sabut que es busca un nen de 12 anys a Granollers que la nit de dissabte i diumenge hauria desaparegut en un moment en què queia molta aigua a la ciutat i es tem que es podria haver desorientat. Els Mossos han fet una crida a les xarxes socials per trobar-lo. Es diu Rami, fa 1,73 m, pell morena, constitució grossa i cabells curts i arrissats. Anava amb samarreta turquesa i pantalons curs taronja. Qui pugui tenir-ne alguna informació que contacti directament amb el 112.
0: Ahir l'especial que vam fer al matí de Catalunya Ràdio recorrent alguns punts de més afectats per les pluges, vam comprovar que els desperfectes en moltes cases, comerços, carrers, infraestructures trigaran molt de temps a resoldre's.
10: L'escenari és dantesc, és... fa por.
0: Estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana. Per exemple, Pineda de Mar, Tordera, Palafolls.
11: Fa mitja hora una barbaritat, que hi ha moltíssima...
9: Avui el govern aprovarà un primer paquet d'ajudes per pal·liar els desperfectes. Seran 75 milions d'euros que es podran ampliar i que inclouen subvencions directes a ajuntaments, empreses, comerços, autònoms o també crèdits sense interessos per als afectats. Salvador Illa.
12: Un primer paquet, perquè anirem veient, quan anem tinguent coneixement de les afectacions, si convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: Unes pluges que han afectat també alguns equipaments públics. A l'Hospital Vall d'Hebron, per exemple, de Barcelona, l'Hospital de Granollers s'han vist afectats per inundacions i hi ha tres centres educatius que aquest matí no podran obrir. Avui a l'Àgora ho comentarem i ho recollirem tot plegat amb Claudi Pérez, Anna Grau, Vicent Sánchez i Joan Puigcercós. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
13: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 9 minuts de les 7 del matí. I repassem el que cal saber d'aquest dimarts 6 d'octubre amb Sílvia Solanes, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
14: Bon dia. Bon dia.
0: Habitatge.
15: Pedro Sánchez el posa al centre del debat a les eleccions anticipades del 29 de novembre, unes eleccions que arriben 9 mesos abans d'acabar la legislatura i enmig de la crisi de l'habitatge, però també de Ceuta.
16: Per això, tot i l'avançament electoral, recupera les mesures d'habitatge. Avui el Consell de Ministres tornarà a aprovar els dos decrets que va tombar el Congrés amb la idea que tiri endavant la Diputació Permanent, l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts.
0: Partit Popular i Vox.
9: Satisfacció a la dreta per l'avançament electoral. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la possibilitat de poder fer fora Pedro Sánchez.
17: Por fin puede de irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa.
15: Menys des del 6, totes les enquestes auguren una victòria del PP, però per governar necessitaran el suport de Vox.
0: No votar per correu.
16: És el que demana la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso per evitar, diu, un frau electoral, mentre que l'expresident popular José María Aznar feia aquest vaticini si Sánchez torna a guanyar.
18: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminan.
9: I l'agitador ultra, Albise Pérez, que ha anunciat que es presentarà aquestes eleccions com a cap de llista del seu partit. S'ha acabat la festa. Les europees del 2024 va aconseguir més de 800.000 vots a Espanya i, recordem, 3 eurodiputats.
0: Sense cap de llista.
15: La coalició de partits que integren Sumar es presentarà sota la marca Front Ampli. Sonen amb força com a candidats la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Cultura, Ernesto Urtasun, i en una entrevista a Televisió Espanyola, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no descarta liderar la candidatura.
14: Jo sóc solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
0: Avui Ernest Urtasun al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9 del matí. Activen la maquinària.
16: Esquerra i Junts, mentre que Gabriel Rufián encara no té decidit si tornarà a liderar la llista dels republicans, el Juntaires aposta novament per Míriam Nogueras.
0: Vaga general.
9: Comissions Obreres i la UGT anuncien la convocatòria d'una vaga general aquesta tardor. Això sí, encara no té data. Els sindicats majoritaris plantegen una aturada de 24 hores per reivindicar salaris dignes que permetin accedir a l'habitatge. Belén López, secretària general de Comissions Obreres al Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio.
19: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda es puja un 20. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
15: L'anunci el van rebre com una victòria els milers de persones que ahir van sortir al carrer a Barcelona a manifestar-se en defensa del dret a l'habitatge.
0: I avui és un dia clau per l'amnistia.
16: El Tribunal Constitucional s'inclina per aprovar només la sentència més clara a favor de l'aplicació de l'amnistia, la del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido. És la ponència que acabarà marcant doctrina i haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
9: Perquè si no hi ha canvis d'última hora, el magistrat conservador José María Macías retirarà la seva proposta de sentència sobre Jordi Turull, la que no demanava al Suprem en un principi aplicar l'oblit judicial de manera urgent i preferent.
15: L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, explicava al Catalunya Nit que el calendari per al retorn de l'expresident el marcarà Pablo Llarena.
20: Va depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
0: Absolts.
16: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la resta de l'antiga cúpula del departament, acusats d'haver discriminat policies nacionals i guàrdies civils en la vacunació contra la Covid al març del 2021.
9: L'Audiència de Barcelona considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar i creu que la decisió estava justificada per raons sanitàries. Alba Vergés.
21: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
0: I nou menú a Can Roca.
15: És el que ha presentat Joan Roca en la 28a edició del Sant Sebastià Gastronòmica, que ha celebrat els 50 anys de la nova cuina basca, reunint cuiners com Helena Arzac, Pedro Subijana o Martín Berasategui.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, titular.
22: El seleccionador espanyol de futbol, De La Fuente, deixa entreveure que Lamine tornarà a ser titular aquesta nit contra Croàcia a 3:15.
23: De 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La majoria van a jugar en 3 de 4 partidos.
22: El Girona, que juga per primer cop a la història un partit europeu a la FIBA Europa Cup, rep el Dinamo de Bucarest, 3:15. I Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada a 1 en un partit contra la selecció africana de Benín.
0: Un minut serà 7:15 del matí.
24: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix 18 graus de temperatura i les portades d'avui totes parlen de l'avançament electoral anunciat per Pedro Sánchez. Un 29N d'alta tensió, diu El País, unes eleccions de les quals Sánchez fa un plebiscit personal, titula el periòdic La Vanguardia, tria un titular més neutre, Espanya decidirà el 29N, mentre que El Mundo parla de l'última jugada de Sánchez per sobreviure. Sánchez surt avui en totes les portades, menys a la del periòdic, que opta en aquest cas per posar una fotografia de l'altre gran tema del dia, que són les inundacions d'ahir al Vallès. Titulen Granollers, zona zero, i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, al fons unes vies del tren i un tren aturat. Una fotografia que trobem semblant al diari Ara, amb un cotxe enfonsat i les declaracions d'un dels afectats, que diu ha sigut un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
25: Aquest 11 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata
1: O si ho prefereixes, ballar merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
3: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
4: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
5: Increïble.
4: Platòric.
5: Kiwi.
4: Eh?
5: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
4: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
25: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com a ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
26: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts, 1:15. Us informa Marc Curado per les comarques de Barcelona. Tenim 16 graus a Collbató i 17 a Sant Esteve de Palautordera. Carreteres, Clàudia Serra.
8: A aquesta hora, a banda de les retencions als punts habituals als accessos a Barcelona, recordem que al Vallès Oriental encara hi ha tallades pels aiguats dues vies, la C-14-15C a la Roca i la C-352 a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses amb Canovelles.
26: Per cert, que acabem de saber que hi ha una avaria als ferrocarrils a Universitat Autònoma. Ara mateix, trens de la línia S2 del tot aturats. Dimarts 6 d'octubre, l'endemà de les pluges del Vallès, precedides per un cap de setmana de molta aigua en tota la demarcació.
27: L'Ajuntament de Barcelona celebra que el sistema de drenatge de la ciutat ha permès gestionar gran quantitat d'aigua que ha caigut en poques hores.
26: Toni Fortesa.
28: Els 15 dipòsits pluvials de Barcelona s'han omplert 2,5 vegades durant aquest episodi. Són infraestructures que permeten retenir l'aigua de pluja i evitar que arribi de cop al clavegueram. Laia Bonet és tinenta d'alcaldia de Barcelona.
29: Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven.
28: Els bombers han fet 1.900 atencions i 300 sortides des de dissabte. A Barcelona, la pluja també ha provocat una cinquantena de despreniments, sobretot als barris de muntanya. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
26: Més notícies. Al Baix Llobregat, 8 persones identificades i diverses denúncies en una inspecció policial en un bar d'Olesa.
27: Els Mossos i la policia local han inspeccionat el comerç situat a la Rambla de Catalunya arran de les queixes veïnals pel consum de drogues. Durant l'operatiu es va aixecar un acte pertinença de substàncies estupefaents. El local també va ser denunciat per diverses irregularitats administratives, com no tenir assegurança, llicència d'activitat, ni tampoc pla de prevenció de riscos.
26: I també us expliquem que Vueling recupera el pont aeri entre Barcelona i Madrid. L'acaben de reprendre, una connexió que funcionarà durant la temporada de tardor-hivern fins al 29 de març. La companyia ofereix una desena de vols setmanals. Arribem ara mateix a quan passen 4 minuts, 1:15. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
30: Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Caprabo, guanya un dels 3 viatges valorats en 3.000 euros cada un. El destí el tries tu. Participa i amb compres a partir de 30 euros escanejant el QR de la botiga. Molta sort! Vols estalviar amb mi? Caprabo. Bases a caprabo.com.
31: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
32: El 4 de setembre...
33: 1933.
32: Del 1977.
33: 77.
32: Memoritzi, 4 de setembre...
33: 4 de setembre...
32: Del 1977.
33: 1977.
31: I el número de la sort, el...
33: El 7.
32: No, tampoc. L'1.
33: L'1.
32: Queda clar?
33: 1.
32: 1.
31: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
13: Els sons del matí.
6: Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
7: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
9: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
10: Ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
11: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
12: No hi ha tren, però hi van posar autobusos. Avui ja vinc la primera.
14: Per tornar a Mataró no hi ha trens.
15: Estar una hora i mitja aquí, doncs prefereixo buscar una alternativa amb el metro.
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Les tres paraules del dia. Marc Jurado, compta gotes.
26: És un tub unit a una pera de goma que es fa servir per quantitats petites de líquid. Però de forma figurada diem que una cosa va amb compta gotes quan va amb lentitud o amb petites quantitats. És el tema, per exemple, de Rodalies, la informació que arriba amb compta gotes.
0: Avançament.
26: Acció d'avançar o d'avançar-se. La ciència avança, un vehicle en pot avançar un altre. Podem fer un pagament per avançat o també l'avançament electoral. És el cas que ha anunciat Pedro Sánchez les últimes hores.
0: Aquesta és la segona paraula del dia i encara ens queda la tercera, que és soca.
26: I que intentarem explicar-la. Un tronc d'un arbre, la part inferior, també es pot ser un tros de soca. Ara bé, de soques també en parlem. Quan ens refiem, ens referim als virus i ens hem d'adaptar quan es preparen les vacunes.
0: I ara posem-hi tres xifres. Lara García, 281,31 euros.
16: La llum marcarà avui el màxim anual al mercat majorista. Arribarà a 281,31 euros al megawatt hora a les 9 de la nit. Els afectats seran els usuaris que tinguin tarifa regulada. És un increment del 3% respecte a ahir. El preu mitjà del dia serà de 201,99 al megawatt hora i el mínim serà de 147 al voltant de les 4 de la tarda.
0: 700.
16: Són els avisos que van haver d'atendre ahir els bombers per les pluges. Una quarantena van ser de persones atrapades per l'aigua. A Granollers, un dels municipis més afectats, encara busquen un menor que va desaparèixer el cap de setmana. Es tem que es veiés afectat per les tempestes.
0: 13.
16: Són els detinguts que hi va haver ahir a la nit després de la manifestació pel dret a l'habitatge a Barcelona. En acabar la concentració, que va plegar milers de persones, un grup d'activistes es va enfrontar als Mossos d'Esquadra. A banda dels 13 detinguts, també hi ha 28 policies ferits lleus.
0: I el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig Leo Messi, espatlles d'altres jugadors, aixecant la Copa del Món. És una imatge del 2022 i l'envolten, mans aplaudint i gravant-lo amb els telèfons mòbils.
17: És una fotografia que trobem al periòdico i que segurament avui veurem en més d'una ocasió, i és que l'astre argentí s'acomiada de la selecció. L'estadi River Plate rep avui l'ex-laurana amb l'Argentina en un partit contra Benin. El rival, però, avui és el de menys. L'important en un partit és que ja es preveu històric.
0: A la segona imatge hi veig un riu de color verd, però un verd d'aquests vius. Damunt hi navega una barca de turistes de les que no tenen coberta i amb una vintena de persones que miren un castell.
17: És una fortalesa de Gravenstein, a Ghana, Bèlgica. El riu en qüestió és el Lys. I aquest verd que veiem és l'anomenat Lemna. Ho veiem a l'avantguàrdia. Resulta que és fruit d'un estiu sec i calorós que ha provocat la proliferació sense precedents d'aquesta planta aquàtica.
0: I la tercera imatge ens arriba de les comarques de Girona, en concret des de Cassà de la Selva. Hi veig dos personatges molt coneguts. Són en Mortadelo i en Filemó en una escena que podria ser de vinyeta dels seus còmics. Però no estan en cap llibre ni revista. Fèlix Martín, on ho veus, això?
18: En un gran mural de 90 metres quadrats, amb ells dos, però també amb d'altres personatges habituals dels còmics d'Ibáñez, com en Sacarino o en Rompetechos. En la paret lateral d'una casa del poble, els ha pintat en Ramon Puig, és conegut amb el sobrenom de Werens, un dels pioners del graffiti a Catalunya. De fet, és l'únic mural a l'Estat dedicat a aquests personatges que té permís de l'editorial. I s'ha fet a partir de la passió d'un veí de Cassà, en Vicenç Borrell, que té una col·lecció de més de 3.000 llibres i peces relacionades amb en Mortadelo i en Filemó. És, per tant, un nou atractiu per anar fins a Cassà de la Selva.
19: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a La cara B del temps us expliquem l'última actualització de les previsions meteorològiques estacionals per als propers mesos. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Sí, el dia 5 de cada mes, a la tarda, es publiquen les actualitzacions del sistema de predicció estacional del model meteorològic europeu, que ens serveixen per intuir quines situacions meteorològiques dominaran els pròxims mesos. Recordem que per l'octubre ja fa mesos que els models indicaven molta activitat tempestuosa al Mediterrani, per tant s'estan complint els pronòstics i les noves actualitzacions segueixen insistint en aquesta línia. Doncs bé, pel novembre i desembre, els models estacionals indiquen pluges abundants a tot el vessant atlàntic d'Europa, especialment a l'oest de la península Ibèrica. Això voldria dir que es podrien formar moltes borrasques atlàntiques. Aquí a Catalunya, al novembre, apareixen pluges superiors a la mitjana, per tant, Sembla que hi ha possibilitat que aquestes borrasques també puguin arribar aquí al Mediterrani i, en canvi, el desembre sí que apareix una mica més sec. Insisteixo que tot això són previsions purament orientatives. El que sí que veiem clar és que tindrem temperatures els pròxims mesos més altes de l'habitual, segurament entre 1 i 2 graus per sobre la mitjana.
1: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
2: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
18: Ai, dilluns, l'Enigmàrius feia pot ser guia o d'atura? I la resposta era gos. El gos guia és el pigall ensinistrat per acompanyar invidents. I el gos d'atura serveix per guiar el ramat d'ovelles. Avui dimarts, un Enigmàrius negre. Contorns circulars al voltant dels tanatoris. De 6 lletres. Contorns circulars al voltant dels tanatoris. 6 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Un home presenta una planta de marihuana en un concurs de tomaqueres i guanya el primer premi. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. L'Ajuntament d'Ulladulla, a Austràlia, està investigant el cas d'un home de 83 anys que va presentar una planta de cannabis a la categoria de tomaqueres d'un concurs de jardineria de la localitat. Els jutges, diu la notícia, no es van adonar de què es tractava fins després d'haver-li aconseguit el primer premi. La membre del jurat, Marjorie Butt, va explicar que el panell va quedat tan captivat pel fullatge exuberant i l'aroma intensa de la planta que ningú no va preguntar on eren els tomàquets. L'home és un granger de 83 anys d'Austràlia, va guanyar el primer premi amb una planta de marihuana tota verda i amb molta fulla fent-la passar per una tomaquera. Ara l'Ajuntament sospita si hi ha hagut irregularitats en la concessió del premi.
0: Això és real o fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
3: Peugeot. Vinga, som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un home presenta una planta de marihuana en un concurs de tomaqueres i guanya el primer premi és una notícia falsa. Ara bé, la notícia s'ha fet força viral, sobretot a Facebook. La notícia prové d'un compte que acostuma a publicar notícies falses sobre Austràlia i que es diu The Local Situation.
0: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.

0: D'aquí a dos minuts arribarem al punt de dos quarts de vuit del matí i per arribar al punt de dos quarts de vuit sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Laura Calçada.
1: Carl Dieseroth, Peter Hegemann i George Nagel han guanyat el Nobel de Medicina per l'optogenètica, tècnica que activa neurones amb la llum. Avui es falla el de física i durant tota la setmana anirem descobrint els següents. Quan l'inventor de la dinamita, per un error periodístic, va llegir la seva necrològica, el mercader de la mort ha mort, va decidir que no volia ser recordat així i va crear una fundació que destinaria la seva fortuna a premiar aquells que any rere any aportessin el major benefici a la humanitat. El Nobel és la legitimitat absoluta del treball fet i avui homenatgem a tots els premiats amb aquest himne a l'amour de Edith Piaf, perquè no podrien arribar fins aquí sense aquest amor abrandat i devot per la seva feina.

0: Baixa-moi.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Ara són 8:15. I avui és dimarts, 6 d'octubre. Ens despertem amb 14 graus a Panadella, 17 a Malgrat de Mar i 20 a Torredembarra, el dia en què entrevistarem el ministre Ernest Urtasun i la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras. I què hem de saber del dia d'avui? Sílvia Solanes, Marc Jurado, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
4: Doncs que amb les eleccions convocades al Consell de Ministres aprovarà avui un altre cop els decrets d'habitatge. Els convalidarà la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és decisiu.
5: Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres anuncien una vaga general aquesta tardor per protestar contra la crisi de l'habitatge. Encara no data fixada.
4: La manifestació de Barcelona congrega 20.000 persones i acaba amb incidents amb la policia. Hi ha 13 persones detingudes i 28 Mossos ferits lleus.
5: El govern aprovarà avui un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros per intentar pal·liar els efectes de les tempestes dels últims dies.
4: Es busca un nen de 12 anys a Granollers que la nit de dissabte a diumenge, coincidint amb la forta tempesta, va marxar de casa i es podria haver desorientat.
5: El Tribunal Constitucional avalarà avui definitivament l'amnistia. És el penúltim capítol abans que el Suprem l'apliqui definitivament per Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes.
4: El preu de la llum assolirà avui el màxim anual, arribarà als 281 euros al megawatt hora a les 9 del vespre. L'hora més barata serà a les 4 de la tarda.
6: En esports, el seleccionador espanyol De La Fuente deixa entreveure que Lamine serà titular aquesta nit a Croàcia, però assegura que ha dosificat els jugadors. El bàsquet Girona juga el primer partit de la seva història a Europa contra el Dinamo de Bucarest i Messi s'acomiada de la selecció argentina aquesta pròxima matinada en un partit contra la selecció africana de Benín.
2: I en què estarem molt pendents també de les pluges torrencials que podríem tenir aquesta tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Si avui ens arriba una perturbació de l'oest de la península que reactivarà altra vegada les tempestes, en podem tenir en qualsevol punt, sobretot a partir de migdia, tarda i vespre. Però deixaran pluges més abundants a l'Alt Pirineu, al Prepirineu, potser també en alguns llocs del Pla Lleida, i d'altra banda, la costa i el prelitoral també es podrien formar tempestes fortes localment amb pluja torrencial que fins i tot es podria allargar entrada a la matinada.
2: I pel que fa a la mobilitat, a aquesta hora amb retards i amb l'R2 que ha recuperat el servei de Granollers cap a l'aeroport i cap a Castelldefels. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia, doncs sí, fa poca estona que Renfe ens ha informat que sí que finalment hi ha trens a l'R2 de Granollers a l'aeroport i de Granollers a Castelldefels. Estaven suspesos després dels aiguats d'ahir. Mentrestant, retards de mitja hora a l'R1, on els trens van més lents del que és habitual, avui que la línia del Maresme torna a funcionar entre l'Hospitalet i Arenys, però Renfe ja ha avisat que hi pot haver disfuncions. Hi ha altres línies que tampoc funcionen i on Renfe sí que ha posat servei alternatiu d'autobús, són l'R11, R7, R8 i R4 de Barcelona cap al nord. I on també hi ha servei alternatiu d'autobusos és els trens de Tarragona cap a Salou i Port Aventura. D'altra banda, a Ferrocarrils de la Generalitat, a l'S2, hi ha retards d'uns 15 minuts del Vallès cap a Barcelona per una incidència a l'estació de l'Autònoma.
2: I a les carreteres, a l'àrea de Barcelona, retencions en vies habituals d'entrada a la ciutat. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia, sí. Molt carregades carreteres com la B23 des del Papiol, la 2 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, C16 a Sant Cugat, C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot això cap al nus de la Trinitat, i també la C31 a Badalona. També a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, i fora de Barcelona, retencions a la P7, a Santa Perpètua, sentit sud, C58 a Sant Quirze, direcció Barcelona, a la C60 d'Argentona, direcció La Roca, i a la C17 a Canovelles i a Parets, en sentit sud.
2: I fem un cop d'ull també a les portades. Marta Viana.
10: Unes portades que avui se centren tot és en l'avançament electoral. El País parla d'un 29N d'alta tensió, el periòdico que Sánchez fa d'aquestes eleccions un plebiscit personal, o El Mundo, que diu que és l'última jugada de Sánchez per sobreviure. Les fotografies d'avui de portada són també totes de Sánchez, menys la del periòdico, que en aquest cas aposta per una fotografia de les inundacions del Vallès, titulen Granollers zona zero i s'hi veu una gran extensió negada d'aigua, al fons unes vies del tren i un tren aturat.
2: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem a Claudi Pérez, Anna Grau, Vicent Sánchez i Joan Puigcercós. Serà a partir de 8:45 del matí. I ara obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades a la premsa. Pol Foradada, bon dia.
11: Bon dia.
2: Avui tots els editorials dels diaris van sobre l'avançament electoral.
11: L'Ara titula que Pedro Sánchez se la juga a tot o res i remarca que des del punt de vista de l'autogovern de Catalunya la convocatòria electoral resulta especialment frustrant perquè cauen la reforma del finançament, la condonació del 20% del Fla o el traspàs de Rodalies. El periòdico considera que l'avançament de les eleccions generals era necessari des de fa molts mesos, però assenyala que la solució és pur tacticisme i tenyeix de populisme la campanya electoral abans que comenci. En aquest sentit, La Vanguardia demana als polítics que facin una campanya constructiva i evitin declaracions populistes o no minin la confiança en el sistema. El País considera que l'avançament electoral permet un aclariment després d'una legislatura de bloquejos i adverteix que hi ha el perill que per primera vegada des de Franco una formació d'extrema dreta governi a Espanya. En canvi, El Mundo diu que Sánchez utilitza l'habitatge com a simulacre populista després de 8 anys de passivitat i assetjat per la corrupció, i destaca que cal un govern viable per tancar l'excepcionalitat.
2: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
0: Els haurà passat. Vas a una habitació a buscar alguna cosa i de sobte no recordes per què has anat allà. Et quedes en blanc. Llegeixo a National Geographic que aquests lapsus s'anomenen efecte llindar. I és que quan travessem una porta, el cervell interpreta que hem passat a un nou escenari i s'actualitza. Llavors, part de la informació que teníem és menys accessible. I com la memòria funciona per associació, diuen que el truc és tornar al lloc on érem quan vàrem prendre la decisió. O sigui que no és greu, és quotidià. I segur que no ens passarà el 29N quan travessem la porta del col·legi electoral.
3: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són les 7:37. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Marc Jurado i Sílvia Solanes. Un altre històric que tanca.
3: El Priorat del Cafè Vernet de Margalef abaixa la persiana després de 120 anys d'història. El bar, un dels punts de trobada més emblemàtics del municipi, posa punt final a un negoci familiar que ha passat per 5 generacions. Els propietaris expliquen al Diari de Tarragona que han mort d'èxit. El volum de feina ha arribat a un punt que la família no pot assumir.
2: Una bona notícia per als amants de tenis taula de Targa.
4: Que estrena club i equip competidor de tenis taula després de més de 30 anys. Ho llegim al Segre. A hores d'ara ja té una quarantena de socis. La història va començar de manera gairebé improvisada, gràcies a un grup de jubilats i prejubilats que reunien el Casal Cívic, que ha acabat creixent fins a convertir-se en una proposta esportiva inclusiva i arrelada en el teixit associatiu local. Els entrenaments els dirigeix Jordi Cos, un antic competidor d'aquest esport.
2: Què cau en picat?
3: El preu de l'oli. Les pluges de principis d'any han afavorit la bona salut de l'olivera i les previsions de collita d'oliva són optimistes. Segons llegim a l'Ara, es preveu que aquest any se'n cullin 300.000 tones més que l'any passat. En aquest context, el preu final del litre podia ser més baix que l'any passat, entre 3 i 3 euros i mig menys. I us preguntareu per què encara es paga 10 euros a alguns súpers? Doncs perquè segurament són ampolles d'anys anteriors comprades a preus alts.
2: Encara hi ha esperança.
4: La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola, al Berguedà, ha recuperat una bicicleta robada a Barcelona. Ho veiem al Regió 7. Va ser durant un servei de patrullatge per una urbanització quan van detectar un menor que circulava amb una bicicleta de carretera tipus aero que, per les seves característiques, va aixecar les sospites dels agents. Quan li van demanar que s'aturés, va fugir, però finalment el van aturar i van constatar que la bicicleta era robada.
2: I on han tornat a batejar després de 36 anys?
3: A Estaon, una entitat de població de la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà. I si ja és notícia per si sol aquest naixement pels anys que feia que no n'hi havia cap, hi hem d'afegir una curiositat que veiem al Segre. El rector que va oficiar aquest baptisme va ser ni més ni menys que el mossèn de Tor, Joan Díez. La família viu a Calders, al Moianès, però van preferir batejar els fills al poble familiar.
2: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Lara García i Pol Foradada.
5: En plan econòmic, Cinco Días repassa l'agenda econòmica que cau amb l'avançament electoral. El primer i més evident són els pressupostos generals de l'Estat. Passi el que passi a les urnes, Espanya començarà l'any 2027 amb els comptes del 2023 novament prorrogats, que seran els més longeus de la història, assegura el diari. També es paralitza la reforma del sistema de finançament autonòmic i l'estatut del becari. L'Economista es fixa en la despesa de les pensions. Diu que mentre al setembre es van beneficiar d'aquestes prestacions 10,54 milions de persones, un 1,6 més que un any abans, l'import de la nòmina mensual va ascendir a 14.500 milions, un 6% més. La factura de la Seguretat Social es va incrementar 4 vegades més ràpid que el nombre de preceptors.
6: El Washington Post explica que la Casa Blanca exclou el diari Politico dels viatges a l'Air Force One. El president viatjarà per primera vegada sense un periodista de la premsa escrita que formi part del grup de reporters que acompanya habitualment el president. I el diari Público de Portugal alerta que els agricultors portuguesos estan ofegats per culpa d'Espanya, que no els deixa competir.
2: I a la premsa esportiva, Robert Prat, bon dia.
7: Bon dia.
2: Destaca l'última jornada de partits internacionals abans de la Lliga.
7: Amb un Kylian Mbappé que descol·loca el Madrid, la Vanguardia assegura que el jugador francès té dividit el madridisme després de desobeir les ordres de Mourinho, desafiant-lo muntant en bicicleta, quan el tècnic acaba de prohibir públicament que els jugadors facin activitats com aquesta. El diari ara diu que Florentino Pérez no ha pogut comprar la glòria amb el futbol femení i que el 7-0 del Barça al Madrid demostra que el president del Madrid ha fallat en la seva gran inversió en fitxatges.

0: El diari Ara també explica la història del renascut Lleida de futbol, jugant en un camp de sorra a la quarta catalana, l'última categoria del futbol català, enmig de sorra i roderes de tractor. El periòdico parla de l'últim tango de Messi aquesta matinada, al Monumental de River Plate, l'acomiada com a futbolista de la selecció argentina enmig d'aclamacions i llàgrimes.
1: Se m'omple l'ànima, a poc vaig passant pàgina.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalías, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia. Bon dia.
2: El poble anticapitalista de Sevilla, on el lloguer costa el simbòlic preu de 20 euros i no hi ha crisi d'habitatge.
4: Es diu Marinaleda i és a una hora en cotxe des de Sevilla. L'Ajuntament ha anunciat que durant els pròxims dies s'entregaran una promoció de 24 habitatges socials i el preu del lloguer serà simbòlic entre 15 i 20 euros al mes. L'alcalde, Sergio Gómez, en declaracions a EFE, ha dit que es tracta d'un programa d'habitatge assequible i que, a més, estan aconseguint un projecte públic d'estalvi de diners públics. Un projecte polític d'estalvi de diners públics. Per exemple, cap càrrec polític cobra un sou per la feina que fa pel poble.
2: L'Ajuntament de Puerto Real es gasta 5.300 euros en una festa universitària i no hi va ningú.
5: Fa temps que Puerto Real no té oferta d'oci nocturn i és per això que l'Ajuntament va organitzar una festa per donar la benvinguda als nous universitaris amb un espectacle amb 4 DJs. La festa començava a les 8 del vespre i acabava a les 2 de la matinada, però va ser un autèntic fiasco perquè no hi va anar ningú, ni tan sols els membres de l'equip de govern. Més tard es va animar una miqueta, però res, només petits grups de nens i nenes, gairebé tots menors d'edat. Ho hem vist a la Voz de Cádiz.
2: Van llançar 2 bilions de pneumàtics al mar per crear un hàbitat per peixos i anys després tot ha canviat.
4: Sí, tot va començar davant la costa de Fort Lauderdale, a Broward, Florida, quan als anys 60 es va engegar una iniciativa per donar una segona oportunitat a milions de pneumàtics. Llegim al diari Marca que el que havia de ser un refugi pels peixos, amb el pas dels anys s'ha convertit en un problema. Els pneumàtics i la manera per fixar-los s'han fet malbé i ara molts s'estan desplaçant pel fons de l'oceà, xoquen amb els coralls i, per tant, danyen els ecosistemes.
2: I Canalías, què fa anys avui?
5: Doncs mira, avui felicitem Fito Cabral, és el cantant, en fa 60, també en suma un mes i arriba al 55 l'actriu Lola Dueñas i acabem felicitant el publicista Lluís

0: respectats, Antoni Gutiérrez Díaz. El Guti havia sigut secretari general del SUC, conseller al govern Tarradellas i un gran antifranquista i europeista. La Generalitat li concedia la medalla d'or a títol pòstum i els presidents Maragall i Pujol escrivien a la premsa articles molt carinyosos amb el Guti, que va morir amb 77 anys. Acabo amb el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, que presentava el programa d'actes que Catalunya preparava com a país convidat a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007. El cartell era obra de Miquel Barceló i el lema, una cultura catalana universal i singular.
1: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació, molt més que disseny, que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. I prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3, molt més que llibertat.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Ara són 3:15. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Amb les eleccions convocades, el Consell de Ministres aprovarà avui un altre cop els decrets d'habitatge.
5: Els convalidarà la Diputació Permanent, on el vot de Junts no és decisiu. Pedro Sánchez, justificant l'avançament electoral al 29N.
6: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
5: Ada Colau no es descarta com a candidata. Esquerra i Junts activen avui també la maquinària electoral per activar candidat.
4: Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Ernest Urtasun, un de Sumar, i Míriam Nogueres, de Junts. I la UGT i Comissions Obreres anuncien una nova vaga general aquesta tardor.
7: Per protestar contra la crisi de l'habitatge, encara no té data fixada. Belén López, secretària general de Comissions a Catalunya, al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
8: Si nosaltres podem negociar increments salarials d'un 7, d'un 8, d'un 10, és igual si la vivenda es puja un 20. Per tant, hem d'actuar a les dues potes que determinen la vida de les persones, que és el seu salari i la vivenda.
7: La manifestació a Barcelona va reunir 20.000 persones i hi ha 13 persones detingudes i 28 Mossos ferits lleus per incidents amb la policia.
4: Avui també parlarem amb el sindicat de llogateres al matí de Catalunya Ràdio. I el govern manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència almenys fins dijous.
5: Mentrestant, aprovarà avui un primer paquet d'ajudes de 75 milions d'euros per intentar pal·liar els efectes de les tempestes dels últims dies. Es busca també un nen de 12 anys de Granollers que va desaparèixer la nit de dissabte a diumenge coincidint amb la forta tempesta.
4: El Tribunal Constitucional avalarà avui definitivament l'amnistia.
7: És el penúltim capítol abans que el Suprem l'apliqui definitivament per Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes.
4: I el preu de la llum assolirà avui el màxim anual.
5: Arribarà als 281 euros al megawatt hora a les 9 del vespre. L'hora més barata serà a les 4 de la tarda.
4: I Pedro Almodóvar vol portar al cinema Peixos, d'Eva Baltasar.
7: El director ha admès que té dubtes sobre si avui trobaria actrius disposades a assumir l'exigència que requeriria la pel·lícula. El llibre va sobre una relació lèsbica.
4: Mentrestant, Leo Messi s'acomiada avui de la selecció argentina.
5: Serà la 1 de la matina en un partit contra la selecció africana de Benín. Mentrestant, el seleccionador espanyol de la Fuente deixa entreveure que Lamine tornarà a ser titular aquesta nit contra Croàcia a 3:15.
4: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
4: Des de Girona, Fèlix Martín. Bon dia.
9: Bon dia.
4: Pere Joan Álvarez, bon dia. Lleida.
10: Bon dia.
4: Què tal? I Tarragona, Clara Echeverría, bon dia.
11: Hola, bon dia.
4: Comencem per Barcelona. Avui estarem molt pendents del balanç del temporal.
7: Que ahir va castigar i de quina manera, sobretot al Vallès Oriental. Avui a les 11, la consellera Núria Parlon compareixerà en roda de premsa posterior al comitè tècnic del Pla Inuncat. Ara sí, un cop passada la tempesta, toca analitzar què es va fer bé i sobretot quines decisions o actuacions van ser millorables. Les paraules de la consellera Parlon seran a mig matí. Unes pluges que van causar inundacions i talls de via de tren. Doncs bé, avui precisament a l'Anoia, una altra consellera, la de Territori, Sílvia Paneque, visitarà les obres d'integració urbana de la línia de ferrocarrils a Igualada.
4: I en el cas de Girona, més mobilitat, també pendents de la supressió de la R11 de Rodalies i del transport alternatiu en bus. I a més d'això, Fèlix, avui parlen els partidaris del projecte de la variant d'Olot i les preses a la Garrotxa.
12: Exacte, aquest és un projecte amb molta oposició del territori, però amb sectors que la reclamen fa anys per reduir el pas de camions pel mig d'Olot o de les preses. S'explicaran en concret els veïns de l'entitat Les Preses 2020-2030 que defensen el projecte. El govern, recordem-ho, l'està impulsant, però el seu traçat té el rebuig, per exemple, de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, d'Unió de Pagesos, o de l'entitat Salvem les Valls. Tots han anunciat recursos als jutjats. Davant aquesta situació, avui, els veïns partidaris d'aquest projecte de la variant explicaran públicament les seves raons.
4: I del nord al sud, el polèmic magatzem de gas submarí Castor, ubicat davant la costa de l'Ebre i el Baix Maestrat, ha quedat definitivament segellat, Clara.
9: Sí, l'empresa Enagás ha acabat el segellament definitiu dels 13 pous d'aquest magatzem. L'operació ha costat més de 240 milions d'euros. Des de la plataforma del Sénia es diu que durant els treballs s'han detectat petits terratrèmols,

0: que demostra que no s'hauria d'haver construït el magatzem. Mentrestant, els alcaldes de l'entorn de la Petroquímica de Tarragona volen conèixer els riscos químics reals i del pas de mercaderies. En un manifest, reclamen a la Generalitat conèixer els perills que es deriven de la indústria i del pas de mercaderies perilloses i saber com s'han de gestionar.
1: I acabem a Ponent. Avui declaren davant del jutge els dos detinguts per la mort violenta d'un home a Lleida aquest cap de setmana. Pere Joan.
2: Sí, ahir els van interrogar els Mossos a comissaries on, recordem-ho, dos homes de 18 i 43 anys. Aquí els Mossos van detenir diumenge per la mort d'un altre home al barri de la Bordeta. S'investiguen les circumstàncies d'aquesta mort que podria ser fruit d'una baralla entre els implicats. La víctima la van trobar dissabte a la tarda en un descampat i en un estat inconscient. Tot apunta que hauria rebut un fort cop al cap. Va ser un veí de la zona qui va alertar els serveis d'emergències. Ara la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga les causes de la mort i també la relació que hi havia entre els implicats.
1: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
3: Bon dia.
4: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres i la mobilitat. Pel que fa al temps, avui tornem a estar pendents del cel perquè hi ha previsió de noves tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui ens arriba una pertorbació de l'oest de la península. Reactivarà les precipitacions a partir del migdia, sobretot. De moment, a aquesta hora van arribar molts núvols ja. Hi ha molts bancs de boira també al centre de Catalunya, comarques de l'interior. I a partir del migdia s'esperen ruixats, tempestes en qualsevol punt de Catalunya. Creiem que poden ser moderades, alguns llocs abundants, de 10 a 50 litres per metre quadrat, a l'Alt Pirineu, Prepirineu, potser també en alguns punts del Pla Lleida, i allà on les pluges poden ser torrencials és altra vegada la costa i el prelitoral. Hi ha molta incertesa una altra vegada en aquest pronòstic, però sí que alguns models ens indiquen pluges fortes en trams de la costa, que podien passar dels 50 litres per metre quadrat, i fins i tot intuïm una certa organització d'aquestes tempestes sobre el mar que tangencialment també podrien afectar doncs, alguns punts del litoral, sobretot vespre, nit i també entrada matinada.
1: I pel que fa a la mobilitat, en aquest moment, les tempestes d'ahir han deixat una xarxa de rodalies que està força tocada. Anem a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
6: Bon dia. Tenim una novetat a l'R2 Nord, i és que els trens arriben fins a Granollers. Havien dit que acabaven a Sant Andreu. Bé, doncs arriben a Granollers, on hi ha autobusos fins a Sant Celoni. La principal novetat d'avui respecte a ahir és la recuperació del túnel de Plaça Catalunya, que permet que tots els trens de l'R1 puguin entrar a Barcelona.
1: I pel que fa al trànsit, cues a molts punts d'entrada a Barcelona. Clàudia Serra.
7: Sí, paciència a aquesta hora, perquè hi ha retencions en molts punts. Pràcticament totes les vies principals d'entrada cap a la ciutat de Barcelona presenten molta lentitud, també a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, i fora de l'àrea més propera a la capital, cua a la C58 de Terrassa-Sabadell en sentit sud, a l'AP7 a Santa Perpètua, també en sentit sud, C17 a Canovelles, direcció Barcelona, C32 de Mataró a Premià, sentit Barcelona, i a la C60 a la connexió entre Argentona i la Roca del Vallès.
8: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
9: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, sempre hi som.
1: Molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix a l'economia.
11: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació?
12: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat.
13: Han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes.
10: Hi som per informar-te i per escoltar-te.
14: Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut terrible.
15: Tots els meus records, tot ha marxat.
16: A mi se m'ha començat abans de moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
17: El menjador de l'escola està completament inundat. L'aigua arriba al genoll.
18: Està molt bé que han vist d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós.
19: Bueno, no es deia res, o sigui, hem passat molta por.
2: La situació ha sigut molt perillosa. Jo he travessat Granollers.
1: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres.
7: Màxima precaució.
1: Hi som sempre, també en l'emergència.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Ara són les 7:53.
10: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
3: Avui hem rebut el missatge de la Txell. Utilitza un cotxe que funciona amb gas comprimit i en el seu dia a dia necessita carregar combustible sovint al Maresme. El problema és que l'estació de recàrrega que hi ha a prop de la carretera de Barcelona a Mataró fa mesos que està fora de servei. Això l'obliga a fer equilibris.
20: Quan em moc pel Maresme, no tenir aquesta estació de servei em suposa haver de tirar de benzina, d'un dipòsit de benzina que és secundari i menor, i per tant haver d'estar repostant benzina cada 60 quilòmetres.
3: L'estació és de Naturgy, que reconeix la situació i atribueix la manca de funcionament a la falta d'una peça que l'empresa subministradora farà arribar durant l'octubre. Quan això passi, l'estació tornarà a estar en funcionament.
21: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Ara són les 7:54, 636 36 06 09. És la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. I repassem també el preu de les coses. Avui, quan costa anar de concert, Lara García?
22: Els darrers anys els concerts viuen un boom sense precedents. Els fans estan disposats a pagar molt per veure els seus artistes preferits, però no només els concerts d'artistes internacionals s'han encarit. Aquests mesos també hem vist queixes a les xarxes pels preus d'entrades de concerts com els d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic, que ronden els 40-60 euros. N'hem parlat amb la Maria Castanyer, del segell Loop Records, que porta grups com The Tallets. Les entrades dels concerts d'aquest segell, com a màxim, costen 30 euros. Castanyer ens explica el principal motiu de l'encariment.
23: De la mateixa manera que els costos de la vida s'han encarit per tothom, pels artistes que surten a la carretera també. Molts artistes, especialment els que no estan a una escala molt gran, cada vegada els costa més que una gira sigui rendible. Aquí hem d'afegir el cost dels shows i de les produccions, perquè vivim en un moment en què demanem molt als artistes. Volem que el directe sigui un gran espectacle, com més espectacular millor.
22: Pel que fa als macroconcerts, considera que hi ha un factor que té un paper clau, el FOMO, el Fear of Missing Out, en anglès, que és aquesta por de perdre'ns alguna cosa, aquesta necessitat de ser on és tothom.
23: Quan un promotor o un grup té una demanda tan enorme, el preu deixa de ser necessàriament un impediment per una part important del públic. Al final, penso que si volem una indústria musical sana i que els artistes puguin continuar vivint de la música, també hem de pensar on posem els nostres diners com a públic.
22: Un exemple d'això són els concerts d'Oasis, que tornaran a Barcelona l'estiu que ve. Les entrades oficials van des dels 85 als 255 euros. També els concerts de Shakira a Madrid. Aquí se li suma que quan un artista fa una residència, els fans no tenen més remei que pagar també el desplaçament i l'allotjament. N'hem parlat amb una fan que aquest cap de setmana ha anat a Madrid a veure-la.
24: M'he gastat 120 euros per anar a veure Shakira a Madrid. He gastat 100 pels aves i 100 per una nit d'hotel, i això tot buscant les coses més barates que he trobat, eh?
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dimarts, què costen les vacunes de la grip? Ot Serra, bon dia.
25: Bon dia. Ahir va començar la campanya de vacunació de la grip i el govern ha destinat gairebé 13 milions d'euros per adquirir 1.800.000 unitats de vacunes. N'hi ha de diferents per a cadascun dels grups de població. Als infants i menors de 18 anys se'ls administra una per via nasal que costa 18 euros cada dosi. D'aquestes se n'han comprat unes 63.000. Les vacunes trivalents són les més estàndard i se n'han comprat 1.200.000 a raó de 5 euros cadascuna. Per als més grans de 60 anys se n'ha comprat una amb immunogenicitat reforçada que costa 13 euros. I per als més grans de 80, una amb càrrega alta que val 20 euros per unitat.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
26: Bon dia, Ricard. Avui visitem el perfil de la Sara Monge Reventós, una creadora de contingut que ha volgut perpetrar un tren de TikTok. El tren consisteix en mostrar la fotografia creada per intel·ligència artificial d'un nadó extremament lleig. Nas desproporcionat, mirada rabiosa, llavis premuts. Bé, el pobre fill fa cara de Carles II, Ricard, perquè ens entenguem, eh? La Sara ensenya aquesta imatge a la seva mare i això és el que passa.
27: Pues Sara,
28: mira, mama, que mono, aquest bebè d'una a la feina. Què et sembla?
27: Nena.
28: Què? Què?
27: Calla, Sara, això està trucat.
28: Que no.
27: Sí, home, que doncs, pobra gent.
28: Que és així.
27: No pot haver nascut així. Sara, home, això és un fenomen.
28: Per què?
27: Perquè no ves amb aquest nas. Quan tindrà 20 anys no li cabrà la cara.
26: Crec que la mare de la Sara Monge, Ricard, ens representa tots i totes quan ens volen entabanar amb imatges creades amb intel·ligència artificial, eh? Allò que no t'ho vols creure, però a la vegada sí, eh? És ben bé que això de la IA és un bon fenomen, tu.
1: Elisenda Pineda, gràcies, bon dia.
26: A tu, bon dia.

I aquesta dada cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. La dedicatòria d'avui va per la ciutadania, que el 29 de novembre haurà de tornar a les urnes. Malgrat l'esgotament, malgrat el soroll i la temptació de rendir-se, que res ens apagui l'esperit crític, la fe i l'esperança de construir un món millor. Bon dia, Catalunya.

0: Espanya anirà a les urnes el 29 de novembre. Ho va anunciar ahir Pedro Sánchez per formalitzar el final anticipat d'aquesta legislatura. Tot plegat en un calendari que s'ha precipitat i que fa que entrem també en un clima de campanya que s'allargarà gairebé 2 mesos. El detonant és clar. Són els problemes d'habitatge. Allò que ha fet acabar la legislatura i que marcarà també el futur de la nova legislatura. Al matí sabíem que la Moncloa pensa ressuscitar el paquet de mesures tombat al Congrés. És a dir, que el tornarà a aprovar com a decret llei per portar-lo directament a la Diputació Permanent. És aquest òrgan que custodia el Parlament quan les Corts estan dissoltes. Pedro Sánchez espera poder convalidar-lo allà en un moviment sense precedents i que és, com dèiem, tota una declaració d'intencions. Fer de l'habitatge el gran tema d'aquestes eleccions. Veurem qui guanya el relat, perquè de moment la campanya n'és viciada ja per 2 bandes. Amb la ja campanya clara de Pedro Sánchez, però sobretot amb la rèplica de la dreta madrilenya, que ha suposat un salt qualitatiu molt més greu. Només cal sentir què deia ahir, per exemple, Isabel Díaz Ayuso.
1: Hasta aquí lo que tenía España era, en teoría, un sistema garante. Y luego, pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
0: Que és exactament el mateix que deia Santiago Abascal de Vox.
2: Yo les animo a que no voten por correo, les animo a que voten en la urna.
3: ¿Es usted el voto por correo?
2: Yo en estos momentos no me fío absolutamente de nada que pueda hacer Pedro Sánchez.
0: Aquest és el nivell, demanar públicament que es desconfiï del vot per correu. I això no és fer política. Això és atacar l'àrbitre abans que rodi la pilota. I això col·loca Feijó davant d'una cruïlla que és molt incòmoda. Decidir quin lideratge exercirà durant les properes 9 setmanes. Si vol ser una alternativa institucional sòlida o si es deixa guiar pel marc trumpista dictat des de la Puerta del Sol. Prendre el control de la narrativa no li serà gens fàcil, perquè l'esquerra està decidida a fer de l'eix social la prioritat d'aquest debat, i ahir desenes de milers de persones es van manifestar a Barcelona per l'habitatge. Ja es comença també a concretar aquesta vaga general. Per tant, tant el Partit Popular com Vox, que estan instal·lats en aquest antisanchisme, la immigració i la seguretat, tindran un repte per davant. Fer propostes, per exemple, sobre habitatge. Tot plegat és com si hi hagués 2 Espanyes sense parlar-se i amb una campanya que no sembla gens pensada per al diàleg, sinó per excitar, en aquest cas, els convençuts, davant la qual ens toca també exigir que es confrontin models, que aquestes setmanes hi hagi un debat real, per exemple, sobre els lloguers, sobre impostos o sobre el futur d'una generació ofegada. Temes importants, temes que són urgents, però que necessiten que les regles del joc continuïn intactes, sense sospites tretes de manual de Donald Trump. Perquè qui trenca la taula abans de seure a jugar ja ha decidit que no respectarà la partida. I la partida és neta. I sobretot la democràcia justa. Ahir els carrers ho demostraven i ho continuaran fent. Per tant, val més que la dreta escolti i faci les seves propostes i que vigili a l'hora d'inspirar-se en Donald Trump. Perquè el trumpisme no només qüestiona la democràcia, també deixa enrere una societat més dividida, més crispada i, sobretot, més deprimida.
4: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: La primera.
5: Es recupera el servei de l'R2 entre Granollers i l'aeroport, i entre Granollers i Castelldefels. Estava sense servei després dels aiguats d'ahir. La resta de línies també funcionen a mig gas per les tempestes. Mentrestant, el govern manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència fins almenys dijous. Avui també aprovarà un paquet d'ajudes de 75 milions d'euros.
0: La segona.
5: Pedro Sánchez posa l'habitatge al centre del debat per les eleccions anticipades del 29 de novembre, que aquest matí el BOE ja publica. Recupera les mesures d'habitatges i avui el Consell de Ministres tornarà a aprovar els decrets que va tombar el Congrés amb la idea que aquest cop tirin endavant a la Diputació Permanent. És l'òrgan que funciona quan es dissolen les Corts, que en aquest cas té majoria progressista. Els partits també activen ja la maquinària electoral.
0: La tercera.
5: La UGT i Comissions Obreres anuncien una vaga general aquesta tardor per protestar contra la crisi de l'habitatge. Encara no té data fixada. La notícia la van rebre amb satisfacció les 20.000 persones que es van manifestar ahir a Barcelona en defensa de l'habitatge. Hi ha 13 persones detingudes i 28 Mossos ferits lleus per incidents amb la policia.
0: La quarta.
5: L'amnistia entra en una fase clau. Avui el Tribunal Constitucional l'aprovarà la ponència del seu president, Cándido Conde Pompidó, la més clara a favor de l'amnistia, l'haurà d'acabar aplicant el Suprem sobre Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers de l'1 d'octubre.
0: Avui és un matí especial també de ràdio, precisament per seguir quina serà finalment la sentència de l'amnistia. I la cinquena?
5: Doncs que Leo Messi s'acomiada avui de la selecció argentina a la una de la matinada en un partit amistós contra la selecció africana de Benín.
0: Tenim trens amb línies afectades ara mateix, tenim retencions importants a les carreteres que repassarem i podem també arribar a tenir noves pluges torrencials aquesta tarda, Eloi Cordomí?
3: Bon dia, sí, arriba una altra pertorbació avui. De moment aquest matí, abans del migdia, podem tenir algun primer ruixat a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, sud de la Costa Central. Durant la tarda, vespre i nit, les tempestes poden afectar en qualsevol punt de Catalunya. Poden deixar quantitats moderades, abundants, fins i tot a l'Alt Pirineu o al Prepirineu, de 10 a 50 litres per metre quadrat, potser en alguns punts al Pla de Lleida, i especialment també a la costa i al prelitoral, on preveiem pluges que localment puguin ser torrencials. Fins i tot es podria organitzar també alguna tempesta més potent sobre el Mediterrani, que encara s'allargaria entrada la nit i matinada.
0: I també molt pendents de com funciona en aquest cas la circulació. Ara mateix, circulació molt complicada a l'entorn de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
6: Sí, sí, tenim retencions en molts punts, a pràcticament totes les vies principals, sobretot d'entrada cap a la ciutat. Fora de Barcelona, també cua, retencions en vies principals com la C58 de Terrassa a Sabadell en sentit sud, l'AP7 a Santa Perpètua, sentit Tarragona, la C17 de l'Ametlla a Canovelles, direcció Barcelona, la C32 de Mataró a Premià, també direcció Barcelona, i la C60 d'Argentona cap a la Roca del Vallès, així que paciència si sou a la carretera.
0: Ho estàs dient tot.
6: Són les vies principals, exacte, els accessos principals cap a la ciutat de Barcelona i fora de l'àrea més propera a la ciutat, doncs vies principals com l'AP7, la C17, el Vallès Oriental, encara afectada, són algunes incidències, les venim arrossegant d'aquests dies d'aiguats que encara tallen algun carril en alguns punts perquè doncs, ja han hagut esllavissades que ocupen la via, hi han hagut alguns arbres. Per tant, poc a poc, paciència aquests dies de moment encara.
0: Obrirem telèfons ara a aquesta hora, el 93 01 C4 C4, si hi ha algun oient que vulgui trucar, que està atrapat ara mateix a les carreteres i vol compartir-ho amb nosaltres. 93 01 C4 C4, nom, població, on us trobeu i quin és l'escenari que veieu, perquè si esteu molt aturats, doncs evidentment la sensació a vegades és de desesperació. També expliqueu-nos doncs, si feu tard a la feina, etc. 93 01 C4 C4. O també, per exemple, si us afecta la mobilitat, perquè avui com funciona Rodalies? Anem cap a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
7: Bon dia. Avui a Sants veiem més moviment de trens i tot el dispositiu d'informació també més ordenat i el que és més important, a to amb el que passa a les vies. La principal novetat respecte a ahir és la recuperació del túnel de Plaça de Catalunya, que permet tots els trens de l'R1, la línia del Maresme, entrar a Barcelona, i novetat a l'R2. Els trens ja no es queden a Sant Andreu, sinó que arriben a Granollers.
0: Línies obertes al 93 201 7474. El dia en què a l'Àgora ens acompanyaran Vicent Sánchez, Anna Grau, Joan Puigcercós i Claudi Pérez. Un dia en què parlarem de l'amnistia.
8: Votos a favor, 177. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión y muchísimas gracias a todo el mundo.
0: Fa 859 dies. 859 dies que el Congrés va aprovar la llei d'amnistia i avui, definitivament, quedarà avalada pel Tribunal Constitucional. És avui que el TC aprovarà la ponència sobre el recurs de Dolors Bassa que ha redactat el president del Tribunal, Cándido Conde Pompidó. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
0: I Conde Pompidó, del sector progressista, recordem, ja s'ha mostrat a favor d'amnistiar la malversació.
9: Sí, s'espera que el d'avui sigui un plaer no massa llarg, tothom arriba amb la feina feta. A l'ordre del dia estaven previstes dues sentències, la de Jordi Turull, escrita pel conservador José María Macías, que era la primera, i la de Dolors Bassa, que ha fet el president del Tribunal, Conde Pompidó. Doncs, segons fonts del Tribunal, el primer cas que s'aprovarà serà el de Bassa, deixant previsiblement el de Turull per un altre dia. La sentència de Bassa és la més contundent i clara en favor d'amnistiar la malversació i demana més aplicar-la de manera urgent, i això és important. Fa uns dies, el president del Tribunal ja deia això.
10: Queremos establecer una doctrina clara y precisa.
9: perquè el que es digui sobre Bassa serà d'aplicació per la resta, també per Puigdemont, sense esperar que resolgui el seu cas. I per què passa per davant el cas de Bassa de Turull? Doncs perquè la majoria progressista va obligar Macías, que és contrari a l'amnistia, a refer el text, però el redactat final no convenç els seus companys. Macías ja ha anunciat que farà un vot particular on expressarà per què creu que la malversació no s'ha de perdonar.
0: La pregunta també, un cop al Constitucional, a valer l'amnistia, és quant de temps trigarà el Suprem a aplicar-la a Puigdemont, Junqueras i la resta de líders independentistes pel Foradada?
10: No serà automàtic. Primer s'haurà d'acabar de redactar la sentència, corregir, signar-la. Això pot trigar uns dies i després s'ha de notificar al Tribunal Suprem. I aquí arribarà a dues taules diferents. D'una banda, el magistrat instructor del procés, Pablo Llarena, que basant-se en aquesta doctrina del Constitucional hauria d'aixecar les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín, i la sala segona del Suprem haurà d'aplicar l'amnistia als condemnats, a Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, aquesta nit al Catalunya Nit.
11: Va a depender de lo que ellos, la velocidad con la que ellos resuelvan y el sentido de que ellos resuelvan, porque se está dando por hecho muchas cosas, pero nosotros no somos el Tribunal Supremo y tenemos que esperar a ver qué resuelven ellos, ¿no?
0: I hem de recordar que l'amnistia que va permetre el suport de Junts a l'amnistia també de Pedro Sánchez ha estat un camí molt llarg i ple d'entrebancs.
10: El primer entrebanc convença els mateixos socialistes que l'havien rebutjat força vegades.
12: Si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, pues evidentemente, pues el recorrido es el que es.
13: Y ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso.
10: Això deien Sánchez o Illa, però les eleccions de l'estiu del 23 deixen Sánchez en mans dels independentistes.
14: En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos.
10: I això deia ja a la tardor d'aquell mateix any. Pedro Sánchez, que avala aleshores començar aquestes negociacions amb Junts per l'amnistia, les negociacions que es fan enmig de protestes al carrer. I d'entrebancs dels mateixos jutges, un joc del gat i la rata amb els negociadors que va acabar en una primera votació fallida el gener del 24 amb Junts votant en contra.
0: L'aprovació definitiva serà el maig d'aquell any i l'independentisme ho celebra, però ja anticipa que el poder judicial no ho posarà fàcil.
15: El camí a recórrer no és precisament un camí de roses, començant per l'aplicació de la mateixa llei. Però avui ens hem tret una de les espines dels peus que ens impedien avançar.
0: Efectivament, comença l'operació del Suprem, l'Audiència Nacional, el Tribunal de Comptes i el TSJ de Catalunya per no aplicar l'amnistia.
10: Addueixen que la llei no cobreix els casos de malversació i terrorisme, unes traves que desperten crítiques fins i tot des de la Moncloa.
16: Respeto a las resoluciones judiciales, aunque en este caso pues no comparta ni los argumentos políticos ni los argumentos jurídicos que contienen los autos del Supremo.
10: En altres casos, però sí que es comença a aplicar, de vegades fins i tot per errors judicials. Com el que va permetre el retorn de Marta Rovira el juliol del 24. Durant dos anys, l'amnistia s'ha anat aplicant en comptagotes a polítics, activistes, també a policies nacionals, però segueix fins ara bloquejada per Puigdemont, Junqueras, Turull i companyia. Fins a aquest estiu.
17: No se opone a una normativa nacional que amnistia los actos...
10: Quan la justícia europea ha desmuntat bona part de les excuses que fins ara havien posat els tribunals espanyols per no aplicar el perdó, i amb l'aval d'Europa només és qüestió de temps.
0: En parlarem en temps d'agora avui de les conseqüències d'aquest ple del TC, del calendari, de com pot afectar també un possible retorn de Carles Puigdemont a la campanya electoral, i ens acompanyarà també el periodista Ernesto Aykaifer a partir de les 10 del matí. Per ara, comentari de la delegada de l'ARA a Madrid, Núria Orriols.
18: Si es recordarà per alguna cosa aquesta legislatura, si tot va segons el guió previst, és per l'amnistia als líders del procés, el tràmit que ha de començar avui al TC. Es podria dir que amb l'amnistia va començar tot. Sense ella, Puigdemont no li hauria donat el sí a Pedro Sánchez, i sembla de justícia poètica que la legislatura acabi al mateix moment que s'ha d'aplicar en la seva totalitat. Després de 9 anys d'exili, Puigdemont tornarà en campanya i veurem com juga això a favor de les expectatives de Junts. Però el PSOE ja no temen que els perjudiqui. Pensen reivindicar que amb ells ha acabat el procés. El 29 de novembre veurem a qui li ha sortit més a compte electoralment posar fi a les responsabilitats penals de l'UO, els socialistes o els independentistes.
0: L'amnistia que va marcar aquest inici de legislatura i que coincideix també amb el punt final.
19: Unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
0: Fa 23 hores que Pedro Sánchez va anunciar la convocatòria electoral i els partits ja estan plenament en campanya. Partit Popular i Vox ja parlen, atenció, d'una possible tupinada, com feien Isabel Díaz Ayuso i Santiago Abascal.
1: Hasta aquí lo que tenía España era, en teoría, un sistema garante. Y luego, pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
2: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
0: O també de la fi de l'Estat en cas que guanyi Sánchez, com assegurava José María Aznar.
20: Es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora, y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora, se termina.
0: Partit Popular i Vox que escalfen la campanya mentre que Pedro Sánchez fia la remuntada en l'habitatge. Avui el Consell de Ministres tornarà a aprovar aquests decrets per frenar els desnonaments amb la convicció que els podrà convalidar el que és la Diputació Permanent, on ja no dependria tant de Junts. Madrid, Dani Santeaja.
21: Esta vegada la prohibició de desnonar o la renovació dels lloguers sí que podran tirar endavant perquè a l'òrgan del Congrés que representa el ple, quan es dissolen les Corts, Junts no és decisiu. Pedro Sánchez vol fer de l'habitatge la seva bandera per a estes eleccions del 29 de novembre, que torna a plantejar com una disjuntiva.
19: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social.
21: I demana més suport per superar el bloqueig parlamentari.
19: Absurdamente, muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer.
21: El PSOE tanquen files amb l'avançament electoral. Veuen l'oportunitat de mobilitzar el vot d'esquerres i capgirar els mals pronòstics. Des de Madrid, Dani Sanideja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui copsarem com arriba el govern espanyol a aquesta convocatòria amb un dels ministres de Pedro Sánchez, el català Ernest Urtasun. Com a portaveu de Sumar, també li preguntarem per aquest nou espai de la coalició d'esquerres Front Ampli, un nom que és sobre la taula per liderar també aquesta candidatura, però també n'hi ha d'altres. Per exemple, hi ha travesses que assenyalen la ministra Mònica García, que també s'hi posa bé.
22: Yo estoy dispuesta a lo que sea necesario para, insisto, para frenar a la ultraderecha, para frenar a los especuladores. Estoy dispuesta a lo que sea, pero no depende de mí. Depende de un consenso, depende de un espacio, depende de un espacio que hemos creado con mucho mimo, con mucho trabajo.
0: I després hi ha un altre nom que ha aparegut. És el nom d'Ada Colau, que pocs dies després de dir que no descartava tornar a la política i de fer una gira, per cert, per diferents mitjans de comunicació, doncs s'ofereix directament per liderar l'espai.
23: Yo solo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es, pues eso, estar disponibles.
0: Avui li preguntarem a Ernest Urtasun a les 9 i després rebrem també al matí de Catalunya Ràdio la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, una de les persones clau per entendre l'avançament electoral. Nogueras serà, si no hi ha sorpreses, la candidata de Junts a les eleccions, mentre que Esquerra hi ha dubtes sobre Gabriel Rufián.
5: El portaveu dels Republicans a Madrid, que durant mesos ha intentat abanderar una candidatura d'esquerres que uneixi sobiranistes i l'espai de Sumar, ha anunciat un període de reflexió i consultes abans de decidir si serà candidat, tot mentre creixen les veus dins el partit que qüestionen la idoneïtat de Rufián i plantegen que Oriol Junqueras sigui el candidat un cop el Suprem li aixequi la inhabilitació. De moment, però, la direcció d'Esquerra tanca files oficialment amb el portaveu a Madrid.
0: Més detalls, Àlex Giral Robert.
24: Segons l'entorn de Rufián, està parlant amb tothom per acabar de decidir el seu futur més immediat, però insisteix que les esquerres sobiranistes haurien de liderar aquest moment al costat de les espanyoles per generositat. Malgrat la incertesa, per a l'Hisenda Alemany, número 2 dels republicans...
25: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
24: Menys dubtes hi ha a Junts. Si res no es torça, Míriam Nogueras repetirà com a número 1. La cap de files dels juntaires al Congrés diu que Sánchez ha avançat les eleccions per incompetent per la crisi a Ceuta.
26: I ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
24: La campanya, per cert, podria coincidir amb el retorn de Puigdemont. I mentre que el PSC es decanta per Jordi Hereu, la CUP aclarirà dissabte si es presenta a les generals. Aliança ho ha descartat del tot. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Com dèiem, en parlarem de tot plegat amb la Míriam Nogueras i després entrarà a l'Àgora del Matí la portaveu del sindicat de llogateres Carme Arcarazo. Aquí li preguntarem també per la convocatòria de vaga general per l'habitatge que ja s'han fet des de seva als sindicats majoritaris. Serà a la tardor, però de moment encara no hi ha data. Rafael de Ribot.
27: La secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Vera López, justificava al Catalunya Nit l'oportunitat de convocar ara una vaga general.
28: Perquè les coses es fan quan hi ha les finestres d'oportunitats i l'acumulació de forces necessàries.
27: Els sindicats majoritaris es comprometen a acordar la data amb les organitzacions socials. Els sindicats diuen que la mobilització interpel·larà les diferents administracions públiques que tenen competència en matèria d'habitatge i asseguren que mantindrà les accions fins que tenir un sostre deixi de ser un privilegi i els sous permetin viure amb dignitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La decisió dels sindicats arriba després de les manifestacions del cap de setmana a tot l'Estat i la que hi va haver a Barcelona.
5: 20.000 persones van reclamar al centre de la ciutat un habitatge digne, una manifestació que va acabar amb aldarulls.
3: Atenció, atenció, separen la policia. La manifestació ja està desconvocada. Abandonin la zona.
5: Hi va haver crema de contenidors i càrregues policials al Passeig de Gràcia. El balanç és de 13 detinguts i 28 Mossos ferits lleus.
0: I a tot això, comença el primer dia d'un dia de precampanya electoral per les eleccions del 29 de novembre, on viurem si res no canvia una vaga general, com dèiem. Sobretot plegat un primer comentari de l'economista Miquel Puig.
4: El 1972, en l'Espanya predemocràtica, el salari mínim interprofessional d'un any donava per pagar 13 metres quadrats d'habitatge a Sant Boi de Llobregat. Avui, el salari mínim interprofessional d'un any dona per comprar 5 metres quadrats d'habitatge a Sant Boi de Llobregat. És un fracàs de la democràcia, és un fracàs de l'esquerra que l'ha governada la major part del temps, és un fracàs dels sindicats. Ara aquests convoquen una vaga general per un salari digne. Benvinguda sigui si ha de servir perquè entre tots ens posem les piles.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
6: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: I fem un cop d'ull també al temps i a les carreteres amb Clàudia Serra.
7: Pel que fa al temps, el dia comença amb núvols que arriben per l'oest, molts bancs de boira a l'interior. Aquesta tarda ens arriba una pertorbació de l'oest de la península que provocarà pluges i tempestes en qualsevol punt. Abans del migdia ja podem tenir algun primer ruixat al litoral entre l'Ebre, Tarragona i Barcelona. A la tarda, vespre i nit, les tempestes més fortes cauran al Pirineu, Prepirineu, potser també al Pla a Lleida i especialment al litoral i prelitoral, on podríem tornar a tenir pluges localment torrencials. Fins i tot no descartem que a última hora aparegui algun sistema de tempestes més organitzat sobre el mar que podria allargar-se entrada la matinada.
8: A les carreteres, retencions en pràcticament totes les vies principals d'entrada a la capital. Destaca un accident que aquesta hora talla dos carrils a la Ronda de Dalt a l'Hospitalet en sentit Llobregat i fora de Barcelona, cua a vies principals com la C58 de Terrassa-Sabadell, sentit sud, a l'AP7, a Santa Perpètua, també en sentit sud, i a la C60, a Argentona, en direcció a la Roca del Vallès.
9: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
13: Peugeot. Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
29: Doncs tant com vulgui bussejar.
13: Genial. I quant d'oxigen queda?
29: El que vulgui, també.
13: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
29: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
13: I quants de cetacis?
29: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
12: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. 1, 2, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
32: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.

0: lista para tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
3: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
2: Una maravilla és poder viajar.
4: Catalunya Ràdio.
5: Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista.
6: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
7: Si Sánchez consigue manipular este proceso, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
8: Ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten.
9: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
10: No hi ha tren, però hi van posar autobusos.
11: Prefereixo buscar una alternativa amb el metro.
1: Al matí de Catalunya Ràdio.
12: Aquests són els sons del dia d'avui, 6 d'octubre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Avui continuem pendents de les pluges torrencials, de possibles pluges torrencials, després que els aiguats d'ahir hagin portat problemes especialment a la xarxa ferroviària. Tornem a Sant Joan García, bon dia.
14: Hola, bon dia, Ricard.
12: S'ha recuperat ja el túnel de Plaça Catalunya, Joan.
14: Sí, és la principal novetat respecte a ahir, la recuperació d'aquest túnel de Plaça de Catalunya, per on hi passen més trens, que permet a tots els trens de la R1 entrar a Barcelona. Per què, si hi passen els de la R1, no ho fan els del tram nord de la R4, que també utilitzen aquest túnel? Doncs perquè en aquesta línia, el tram nord de la R4, encara s'hi fan marxes exploratòries de l'estat de la infraestructura. De fet, aquí a Sants veiem usuaris que venen a buscar aquests trens de l'R4 cap al nord, cap al Vallès Occidental. Bé, han de saber que si van a Sabadell o Terrassa ho han de fer amb els ferrocarrils de la Generalitat. Si van a Cerdanyola, tenen autobusos des de la Sagrera. Novetat també a l'R2 Nord. Els trens ja no es queden a Sant Andreu, arriben fins a Granollers. Avui en conjunt aquí a Sants veiem més moviment de trens, algun retard, algun tren que salta de les pantalles, i que tot el dispositiu d'informació està més ordenat i sobretot a to amb el que passa a les vies.
12: I saltem també al Maresme, una de les zones on ahir va ploure amb força, cosa que va afectar i afecta la línia 1 de Rodalies. A l'estació d'Arenys de Mar hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
15: Hola, bon dia. Doncs és un matí tranquil aquí encara. Arriben trens des de Barcelona i a partir d'aquest punt els que continuen viatge cap al nord han d'agafar els autobusos que els esperen a la porta de l'estació, aquí davant on som. No surten a una hora determinada, sinó que ho fan a mesura que es van omplint. Amb el tren que ha arribat a 8:15, per exemple, han marxat dos autobusos grans plens de gent, direcció Canet, Sant Pol, Calella, Pineda i fins a Blanes. Les cares de la gent són de resignació perquè molts no tenen una alternativa al viatge en tren. Hem de dir que darrere aquestes llargues cues de viatgers que esperen per pujant a autobús, hi ha històries, com per exemple el d'una dona que aquest matí anava a treballar a Sant Pol i que m'ha explicat que hi va trigar 3 hores per poder tornar a casa, i aquesta altra d'una dona que arribava ara fins a Arenys i ha d'anar cap a Calella, acabava de treballar escombrant els carrers de Barcelona durant tota la nit. Ahir va arribar 3 hores tard, va perdre 3 hores de son. L'escoltem.
16: Jo de Barcelona al Clot vivo en Calella, però aquí hacemos transbordo que ya nos lleva este autobús. Vengo de trabajar y ayer con todo este trastorno llegué a las 10 de la mañana a mi casa.
15: ¿Normalmente a qué hora llegas?
16: 7:30, 7:15. Ya estaría en mi cama a esta hora.
12: I a part del transport, les pluges han afectat també alguns equipaments públics. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i l'Hospital de Granollers s'han vist afectats per inundacions. Hi ha 3 centres educatius que aquest matí no podran obrir. Oriol Pujador.
17: Els equipaments afectats són 2 centres d'adults, un de Granollers i un altre de Ripollet, i una llar d'infants de Sant Adrià de Besòs. El Departament d'Educació assegura, però, que també hi ha nombrosos centres on es treballa encara per netejar espais i que sí que podran obrir, però que hauran de redistribuir l'alumnat. Pel que fa als hospitals, al Vall d'Hebron de Barcelona es treballa per mirar de recuperar la normalitat, mentre que l'Hospital de Granollers és el que s'ha vist més afectat. Es van derivar ahir serveis d'urgències i de farmàcia. El Departament de Salut recorda que no hi ha cap hospital ni cap centre d'atenció primària que estigui tancat i que, si s'ha de reprogramar alguna visita o prova, el centre sanitari es posarà en contacte amb els pacients afectats. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Granollers és el municipi on la pluja va fer més estralls i en les últimes hores hem sabut que els Mossos busquen un nen de 12 anys desaparegut.
18: Va ser la nit de dissabte, diumenge,
0: diumenge en un moment en què queia molta aigua a la ciutat. Es tem que es podria haver desorientat. Els Mossos han fet una crida a les xarxes per trobar-los. Es diu Rami, fa 1,73 m, pell morena, constitució grossa i cabells curts i arrissats. Anava amb una samarreta turquesa i pantalons curts taronja. Qui pugui tenir-ne alguna informació que contacti directament al 112.
12: La pluja d'ahir i el cap de setmana que van portar també molts desperfectes en moltes cases i comerços, com vam comprovar en diferents pobles afectats a l'especial en ruta que van fer ahir al matí de Catalunya Ràdio.
4: L'escenari és dantesc, és... fa por.
13: Estem en ruta. De fet, serem en alguns dels municipis més afectats per aquestes pluges d'aquest cap de setmana. Per exemple, Pineda de Mar, Tordera, Palafolls.
18: Fa mitja hora era una barbaritat, que hi ha moltíssima aigua.
19: Jo he travessat Granollers parets i puc dir que la situació ha sigut molt tensa.
20: Crec que no es va arribar a netejar tot el que tapava les clavegueres del cap de setmana i no està xupada la ciutat.
12: Davant d'aquesta realitat, el govern aprovarà un primer paquet d'ajudes.
0: Seran 75 milions d'euros que, si cal, es podran ampliar més endavant. Ho va anunciar ahir el president Illa.
21: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Un primer paquet, perquè anirem veient quan anem tinguent coneixement de les afectacions i convé destinar-hi més recursos perquè tothom pugui veure restablerta la seva normalitat. No?
0: El paquet inclou subvencions directes per ajuntaments, empreses, comerços i autònoms i també crèdits sense interès per als afectats puguin disposar de liquiditat mentre no cobren de les assegurances.
12: I un últim efecte de les pluges d'ahir. El sol vol marxar lluny i què importa si ningú entén. Oques Grasses va posposar fins dijous el primer concert que havien de fer ahir a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
22: Sí, era el primer dels quatre concerts que han de fer per acomiadar-se dels escenaris, però ni el grup ni la promotora van veure viable fer aquest concert. Tito Ramoneda, director de The Project, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
23: Estem mirant per la gent, estem mirant evidentment per Oques, pels tècnics, per tothom, i la decisió que hem pres ha estat molt ben, diríem, molt ben valorada, molt ben sopesada, i estem convençuts que és per tothom la millor de les solucions. No ens podíem arriscar de cap manera.
22: Les entrades de dilluns seran vàlides pel concert de dijous, o també se'n podrà demanar la devolució. Per cert, que ICAT retransmetrà en directe des de l'Estadi Olímpic l'últim concert que faran dissabte 10 d'octubre.
12: I avui la llum serà més cara que en tot l'any.
22: El preu mitjà de la llum al mercat majorista serà de 201,99 euros al megawatt hora. Els usuaris afectats són els que tenen tarifa regulada. El màxim s'assolirà a les 9 del vespre, quan s'enfilarà fins als 281,31 euros. I el mínim serà a 5,47 sobre les 4 de la tarda. La pujada es deu a l'augment de la demanda elèctrica i a l'encariment del gas per la guerra a l'Orient Mitjà.
12: Ho acabem de saber també, atenció, perquè un banc francès ha comprat el 7% del Banc de Sabadell.
22: Es tracta del grup BPS. CE, aquest 7% equival a uns 333,8 milions d'accions valorades en uns 1.200 milions d'euros. El Sabadell reforça així el seu capital per evitar nous intents d'OPA com el que hi va haver del BBVA.
12: I atenció al que està passant a França, perquè la tensió al país augmenta per les protestes estudiantils i l'acció policial. Hi ha 200 estudiants ferits. París, Isabel Galí.
24: Al costat dels estudiants de batxillerat es manifestaran els seus professors. També comparteixen moltes de les queixes sobre el mal estat dels instituts i sobretot la falta de mitjans per substituir els docents quan estan de baixa o fent formació. En paral·lel, associacions de pares i la Lliga dels Drets de l'Home denuncien els mètodes que la policia està fent servir per reprimir. Emmanuel Jourdan Chartier n'és la vicepresidenta.
25: Una repressió que arriba molt ràpidament i que sovint no ens sembla motivada per la necessitat i que provoca una escalada. Per dir-ho d'una altra manera, no perquè es cremi una paperera, cal que hi hagi una càrrega policial.
24: Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: I atenció a això, perquè Rússia demana calma davant d'un possible brot de pesta a Sibèria. Corresponsal a Moscou, Cristina Solias.
26: L'autoritat sanitària russa desmenteix que la noia trenqués accidentalment un tub d'assaig i es contaminés de la pesta, però no sap explicar per què la víctima va contraure una pneumònia greu i va morir poc després. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, nega que hi hagi motius d'alarma.
27: Cal guiar-se per les declaracions oficials i no escoltar els diferents rumors i especulacions. I treballen professionals altament qualificats en aquesta regió.
26: Prop de 200 persones es troben sota vigilància, però cap d'elles ha donat positiu per la pesta. També han confinat diversos hospitals d'Irkutsk a Sibèria per precaució. Des de Moscou, Cristina Solias, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: I per cert, que ahir va començar la campanya de la vacunació de la Covid.
28: Els centres d'atenció primària
2: primària ja vacunen de la grip i el coronavirus les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia.
12: Coincidint amb això, l'Audiència Nacional va absoldre els exconsellers Vergés i Argimon per la vacunació de policies i guàrdies civils durant la pandèmia. Nando Zeruguera.
3: El tribunal considera que no hi ha proves d'una voluntat de discriminar i creu que la decisió estava justificada per raons sanitàries. L'exconsellera Alba Vergés es mostra satisfeta per la sentència i denuncia persecució política.
5: El que hem fet és anar al judici de cara, a explicar-ho absolutament tot, amb dades, amb arguments, amb informes, i al final el que mostra és que la persecució no va de nosaltres cap a dos col·lectius, en aquest cas Policia Nacional i Guàrdia Civil, sinó que la persecució política sempre ve des de l'altra banda.
3: La Fiscalia ja havia retirat l'acusació, però els sindicats policials mantenien la petició de 15 anys d'inhabilitació. Nando Sonoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: I dues notícies sobre els tràmits amb l'administració. La primera s'ajorna al Verifacto.
2: Sí, el sistema de verificació de factura serà obligatori per tothom a partir de l'octubre del 2028, quan també entrarà en vigor la factura electrònica per alguns empresaris i professionals. És el segon cop que el govern ho ajorna.
12: I a la segona ja es pot demanar l'ingrés mínim vital de la Generalitat.
2: Fins ara s'havia de demanar l'ingrés mínim vital a l'Estat i la renda garantida a la Generalitat. És un primer pas cap a la finestreta única de les prestacions socials.
12: I encara algun apunt més, 8:35, el celler de Can Roca presenta un nou menú de 40 plats per celebrar els 40 anys de vida.
6: I Joan Roca el va presentar ahir en una nova edició del Sant Sebastià Gastronòmica, que ha celebrat els 50 anys de la nova cuina basca, reunint cuiners com Elena Arzac o Martín Berasategui.
7: Sota el lema La guspira que va encendre el foc, el certamen culinari ha reunit els millors xefs bascos per retre un homenatge d'honor a Martín Berasategui. El xef Joan Roca, de la seva banda, ha entusiasmat el públic del saló amb una xerrada que mostra tot el desplegament d'innovació culinària, creativitat en les presentacions dels plats i humor en la posada en escena que ha acumulat el celler de Can Roca en 40 anys de trajectòria culinària. Un aniversari que celebren amb un menú nou de 40 platets.
8: Els plats nous que presentem aquest any, que els hem explicat avui aquí, amb l'ànim de compartir que tenim ganes de seguir fent coses, que la cuina creativa està molt viva, que el celler de Can Roca estem molt en forma.
7: Des de Sant Sebastià, Òscar Callau, per al Matí de Catalunya Ràdio.
12: I atenció a això, perquè Pedro Almodóvar diu que vol portar al cinema Peixos, d'Eva Baltasar, una novel·la sobre una relació lèsbica.
6: El director ho ha explicat en un col·loqui amb Sofia Coppola a Nova York, on ha admès, però que té dubtes sobre si avui en dia trobaria actrius disposades a assumir l'exigència que requeriria la pel·lícula.
12: I acabem parlant del Primavera Sound, perquè ja sabem qui actuarà. Anxiety, keep on trying me.
6: Serà la rapera nord-americana que sentim ara, Doechii, al costat de Phoebe Bridgers o Montaigne D.C., i amb grups clàssics ja del festival, com Massive Attack o The Chemical Brothers. El festival es farà a principis de juny.
12: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra?
9: Doncs mira, a aquesta hora tenim un accident que talla dos carrils a la Ronda de Dalt a l'alçada de l'Hospitalet, entre l'Hospitalet i Cornellà, en sentit Llobregat, i que provoca cua en aquest punt. Es manté el trànsit dens a bona part dels accessos a Barcelona, i més enllà d'aquesta àrea més propera a la capital, encara trànsit lent a la C58 de Terrassa a Sabadell en sentit Barcelona, i a Ripollet, direcció Sabadell, i a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua, sentit sud. A tot això li hem de sumar que encara hi ha carreteres afectades per les pluges, sobretot Vallès Oriental i l'entorn de la ciutat de Granollers.
12: Anem a saludar a aquesta hora el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Bon dia.
10: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
12: Quina valoració en fa de la situació actual? Creu que hi ha més vehicles també per... Creu, no, vaja. Saps si hi ha més vehicles pel fet de que potser hi ha gent que no ha agafat el transport públic degut a les incidències?
10: Jo penso que el que podem dir a hores d'ara, mirant les gràfiques d'entrada de vehicles i sortida de vehicles de la conurbació metropolitana, d'aquest nivell metropolità que sempre monitoritzem, s'ha normalitzat la situació respecte a anys anteriors. Vull dir que estem als mateixos nivells que l'any passat o que fa dos anys. No estan sortint ni entrant més o menys vehicles. És bastant similar. I les retencions, exactament igual. Podríem dir que s'ha recuperat el trànsit amb les problemàtiques que té el trànsit en un dia com avui, no? que ja és laborable plenament, no? I després d'aquestes incidències que hem tingut també ahir en un dia laborable. No? Recuperació del trànsit, i per tant apareixen també les retencions que ha descrit molt bé la companya de Catalunya Ràdio, en el que és l'entrada a Barcelona, el nus de la Trinitat, la C33, C58, doncs presenta congestió, i el que és la parella, també aquest corredor del del Baix Llobregat o del Llobregat, B23, A2, doncs també presenta una certa congestió, trànsit lent, això sí, no hi ha congestions molt contundents, i ho ha descrit molt bé l'AP7, que és aquella zona entre Barberà i el que seria Mollet, que allà és degut a la relació que té l'AP7 amb la C58, sempre presenta retencions. I en quant a retencions, o problemàtica afectada per el temporal d'ahir i del cap de setmana, jo destacaria la ronda nord de Granollers, allà Canovelles, la ronda de Canovelles, la C352, que encara està recuperant-se, encara no està operativa, un túnel que ja està tallat, d'acord? Mm. En canvi, la ronda sud sí que s'ha recuperat. També s'ha recuperat l'enllaç C60 i AP7, així ens consta de moment en el nostre concentrador d'incidències, i la collada de Perpès, la 1315 o la 1513, no me'n recordo ara del número de la carretera, la collada de Perpès sí que està afectada. I llavors també hi ha una esllavissada a la C59, alçada de Vigues i Riells, però aquí se circula. Per tant, l'afectació potser més important a la mobilitat laboral diària de les persones, i especialment del Vallès Oriental, és aquesta ronda nord, a l'alçada de Canovelles, que encara està afectada.
12: És la fotografia que ens fa el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Gràcies per acompanyar-nos.
10: Gràcies a vostè.
12: Aquesta és l'actualitat d'aquest 6 d'octubre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
1: Primera.
12: Després de les eleccions hi haurà estabilitat política o la polarització i el bloqueig han vingut per quedar-se, governi qui governi?
1: Segona.
12: Convocar ara una vaga general servirà per abaixar lloguers i pujar salaris o només afegirà munició partidista a la campanya electoral?
1: Tercera.
12: Amb les eleccions a l'horitzó i la crispació a flor de pell, l'amnistia seguirà el seu camí sense sobresalts o haurem de tornar a parlar de la politització de la justícia?
1: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
11: Peugeot.
13: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
14: Carglass canvia, Carglass repara.
15: Plutó! Ganímedes!
16: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Són les 8:41. Lamine Yamal és la gran atracció del Croàcia-Espanya d'aquesta nit. El seleccionador espanyol deixa entreveure que serà titular, Robert.
28: De la Fuente diu que les rotacions les ha fet amb tots els jugadors, que no tots han jugat tots els partits, que els ha dosificat, baixa, i deixa entreveure que avui sí, a 8:45. Lamine, d'inici.
29: De 4 partits, nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partits de 4. Lamine ha jugado 2 de 3. La mayoría van a jugar en 3 de 4 partits. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes.
28: Avui també Anglaterra, República Txeca, jugats ahir, França 4, Bèlgica 1, Ucraïna 1, Hongria 2 i victòria d'Itàlia 3-1 davant Turquia.
12: Leo Messi s'acomiada aquesta nit de la selecció argentina.
28: Un homenatge multitudinari al que s'està preparant en l'últim partit del jugador amb l'albiceleste. Aquesta pròxima matinada, a partir de la 1, l'Argentina juga al Monumental de River Plate contra la selecció africana de Benín.
30: Pienso que va a ser una fiesta y me encanta haber podido estar la última vez que lo vea.
31: No me imaginé nunca que llegue este momento así de tener que ver en la retirada de Messi. Uno quisiera que siga para siempre.
32: Va a ser increíble y bueno, saber que no lo voy a volver a ver quizás más nunca.
28: Messi va debutar fa més de 20 anys amb la selecció. Summer day, summer nights are gone. Summer day and summer nights
12: El bàsquet Girona s'estrena avui a la competició europea.
28: És un partit històric per als gironins. És el primer partit del club en competició continental a la FIBA Europa Cup contra el Dinamo de Bucarest, a Fontajau, a 7:45. El tècnic Moncho Fernández parla de repte històric.
0: Serà molt important per a

0: Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
1: Skoda. Lidl és el número 1 en qualitat preu segons la valoració dels consumidors. Ara amb Lidl Plus tria bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. I tonyina clara pack de 3 a 1,79, t'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
2: Recordes el teu primer Corsa?
3: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
4: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
5: D'acord.
4: Quin és l'autèntic operador 100% català?
5: Vera.
4: I el més ben valorat pels usuaris?
5: Vera.
4: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
5: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
4: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
5: Vera.
4: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
6: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
7: Mm-hmm.
6: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
7: I des de 16.400 euros.
6: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
8: Citroën.
6: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
9: Som aquí, palestins i israelians, àrabs i jueus, i estrangers plegats per mostrar que hi ha un altre camí. I aquest és l'únic camí.
10: Nits sense ficció. Un altre camí per la pau. Avui a TV3 i a la plataforma 3Cat.
11: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
12: I pot ser tot això sent professional.
11: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
8: Citroën.
11: Consulta citroën.es.
13: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat/Day One.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: Passen 2 minuts de 3:15, comença l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb la periodista Anna Grau, el periodista Vicent Sánchez, el corresponsal d'Internacional del País, Claudi Pérez, i l'expresident d'Esquerra i director de Delfi, Joan Puigcercós.
16: I hem començat parlant del temps, Pol?
15: Doncs no, precisament. No. Són més de parlar d'eleccions. És veritat que l'Anna Grau es dedica a fer fotografies, qui la segueixi a les xarxes doncs sempre penja vídeos dels llocs on va i de les tertúlies. Avui estava especialment obsessionada, no sé si aquesta és la paraula més evident, però amb el Joan Puigcercós el volia treure.
17: Sí, no, però no...
16: No, però no es deixa, no es deixa.
17: Se n'ha donat de menys. Ell s'ho perd, ell s'ho perd.
16: Sí.
17: Això sortirà a les meves memòries, Joan.
18: No m'enfonsis.
17: No
18: t'enfonsis. Home, no, amunt que ara t'està reviscolant, ara ajuda que reviscoles.
19: No cal.
17: Ja.
16: Bé, benvinguts a l'Àgora d'avui de dimarts, al matí de Catalunya Ràdio. No, us preguntava si parlàveu del temps perquè Eloi Cordomí, bon dia.
20: Hola, bon dia.
16: Sembla ser que aquesta tarda podríem tornar a tenir pluges torrencials.
20: Collons. Sí, sí. Sí. A veure, avui arriba una pertorbació de l'oest de la península. A l'oest de la península aquests dies hi ha hagut una dana. Llavors, aquí no ens arriba la dana, ens arriba una mica d'aire fred associada a aquesta dana i fronts de núvols que pengen d'aquella borrasca. I això reactivarà les pluges en qualsevol lloc de Catalunya. A l'interior, entre 10 i 50 litres, Pirineu, Prepirineu, potser alguns llocs del Pla de Lleida. I llavors, a tota la franja del litoral i prelitoral, esperem pluges que localment poden ser torrencials. I de fet, ara revisàvem, hi ha un model que sí que marca pluges a la costa de Barcelona de 80-100 litres, fins i tot una miqueta més.
16: I és un model fiable, de probabilitat alta o no?
20: tots són de probabilitat. És un dels que ha funcionat en els últims episodis, que ha funcionat bastant bé. Per tant, és un model que li donem credibilitat, però no tots. Per tant, insistim en aquesta... És que al final és això, és aquesta pluja torrencial que es pot organitzar en qualsevol punt del litoral i prelitoral i que en alguns llocs doncs, pot descarregar molta quantitat d'aigua. I fins i tot no descartem que al final tot això acaba generant pertorbacions atmosfèriques petites, una tempesta és una pertorbació, però que es pot arribar a fer gran. I llavors en aquestes circumstàncies, amb el Mediterrani tal com està, no descartem que entrat el vespre, nit, matinada, sobre el Mediterrani

0: pugui arribar-se a formar alguna estructura una altra vegada doncs, més ben organitzada com la que vam tenir ahir al matí.
1: Llavors, ara parlarem també d'això del mini-huracà, perquè hi ha hagut dos intents a formar-se un mini-huracà. Sembla ser com que ja comença a tenir ganes al Mediterrani de tenir climes i fenòmens tropicals. Ara en parlarem, Eloi, però abans deixa'm saludar Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Si hi ha pluges torrencials, vol dir que s'estan plantejant avisar abans amb un S-alert?
2: Bé, això ho podríem fer si les prediccions meteorològiques no tinguessin les incerteses que vosaltres mateixos esteu explicant i ens permetessin, a través del Servei Meteorològic de Catalunya, tenir una zona i un període, una franja horària i una zona molt concreta doncs, amb aquest avís vermell, que és el que ens genera les alertes primerenques, és a dir, avisar en temps suficient i preventivament. Atès la circumstància que tenim, el que ens va passar ahir dilluns, que els models no veien aquesta situació greu que van patir, el compromís, diguem-ne, de Protecció Civil com a servei públic serà que en el moment que detectem que aquestes pluges són importants i poden produir incidències de forma imminent, llançarem un S-alert a les zones on veiem aquestes problemàtiques. Això vol dir que normalment serà quan el fenomen estigui en curs i, per tant, sempre hi haurà aquest decalatge i fins i tot arribarà a persones doncs, que ja estan veient els seus efectes. El sistema funciona d'aquesta manera. Quan tenim la capacitat, perquè la meteorologia ho permet, de concretar l'espai físic, les comarques, on hi haurà danys, pluges que poden produir danys greus, i la franja temporal, avisem amb temps i fins i tot, com el cap de setmana, fem restriccions per evitar que la gent estigui a l'exterior si la situació és molt greu. Quan no tenim aquesta capacitat, doncs el que fem és un monitoratge, una vigilància a través del Servei Meteorològic de Catalunya, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua i amb la col·laboració dels serveis d'emergència sobre el terreny per anar avaluant la situació i, evidentment, dels ajuntaments i de les trucades que entren al 112. Això és el que farem. Dir també que davant la incertesa que tenim, ens mantenim en fase d'emergència al Plenyuncat precisament per tenir les màximes capacitats disponibles tant d'aquest àmbit de vigilància, de seguiment, com de l'àmbit de resposta operativa dels serveis d'emergència sobre el terreny, bombers, Mossos d'Esquadra, sistema d'emergències mèdiques, agents rurals, etc. Aquest és el plantejament que tenim com a sistema d'emergències i protecció civil davant d'una situació que és complexa, que veiem doncs, que en determinats moments doncs, fins i tot no tenim la capacitat perquè no existeix de predir, d'avançar-nos i que ens obliga a una reacció molt ràpida. Sí que vull deixar molt clar que estem, perquè se'ns entengui, amb mil ulls posats a totes les eines que hi ha disponibles, a tots els sensors, a tota la informació que hi ha disponible per intentar alertar la població en el moment que sigui necessari.
1: Vicent.
3: Diguem, la prevenció, que si anem cap a una temperatura del mar que s'escalfa i, per tant, cap a una tropicalització, i això vaig a multiplicar les alertes, que la gent al final s'hi acostume i ja no en faça tant de cas i ho prenga aquests avisos com, bueno, com qualsevol altra cosa del món que es faça quotidiana?
2: Lògicament, això és una qüestió que ens preocupa i per això avui, se m'entendrà el que diré, seria molt fàcil o més fàcil enviar una alerta i dir, bueno, mirin, en algun punt del territori, en algun moment del dia, hi haurà una pluja torrencial. Això creiem que no és una bona gestió del risc. La bona gestió del risc és treballar amb certeses o, en tot cas, adaptar-nos a les incerteses. Nosaltres volem marcar molt clarament quins moments són crítics i requereixen un S-alert. Fins i tot en moments d'incertesa, quan se superen certs llindars de risc o de possibilitat de danys greus. I anar marcant molt, de forma molt diferenciada. No volem que la gent doncs, entengui que les ales és un element rudimentari, un element ordinari o un element per dir, escolti, jo ja l'he avisat i ja estic. No. Nosaltres volem emetre un S-alert quan, i ho estem fent així, quan veiem situacions d'alt risc. Nosaltres sabíem que la tardor seria complicada perquè la temperatura del mar era molt anòmala, ho continua sent, està per sobre de tots els valors doncs, registrats i es manté. I per això vam revisar el Plenyuncat i per això vam incorporar doncs, determinats llindars que li diem de pluja en 3 hores, que, perquè entengui la gent, el que abans preveiem en 24 hores, ara l'estem mirant per 3 hores. Imagini's l'aigua d'una llevantada clàssica de les comarques de Girona que provoca aquelles inundacions en rius com el Ter, doncs concentrada en 3 hores i, a més, en rius més petits, Rieres del Vallès. Això és l'escenari que a nosaltres ens preocupa, ens ocupa i que intentarem marcar sempre aquesta diferència de situacions. Per això avui, a no ser que ara, quan fem el comitè de crisi, que el tenim en un parell d'hores, si tinguéssim informació amb certeses d'on passarà, doncs ho faríem. Si no, doncs ens esperarem a veure on realment impacta i si és que acaba impactant.
1: Doncs haurem d'aprendre a convivir amb aquesta incertesa, està clar, perquè és que al final, si el temps és aquest, clar, el problema és que cap predicció, Sergio, no preveia el que va passar ahir. Cap model.
2: Cap. I cap. Això crec que ho ha dit no només el Servei Meteorològic de Catalunya, sinó tots els experts en meteorologia. És a dir, de vegades ens diuen, bueno, hi ha un parell de models que ho veuen, però no li donem credibilitat. Ahir la informació era cap. En aquest sentit, la incertesa també la gestionem des de les administracions, però l'ha de gestionar la ciutadania en el seu dia a dia. Hem de començar a pensar sempre en tenir un pla B. Hem de començar a pensar sempre, si tinc els nens a escola i plou fort, doncs explicar-li, escolta, no passa res, arribarem més tard, arribaré quan passi la pluja, estaràs al centre educatiu... Tot el conjunt de la societat s'ha de preparar, perquè aquesta incertesa passarà. I autoprotecció vol dir també que si hem de circular i veiem que plou fort, hi hagi alerta o no, doncs, bueno, observar realment si és una condició segura per fer aquest desplaçament. O si veiem un toll d'aigua, saber que no serem la fondària i que un vehicle doncs, surt amb molta facilitat. És a dir, hem de fer també un canvi de mentalitat. El context és diferent, la tardor fins que el mar es refredi serà complicada i són doncs, aquest mes d'octubre i veurem al novembre doncs, que hem d'estar amb aquesta, diguem-ne, prealerta contínua, amb aquest pla B sempre pensat i tot, d'alguna manera, més preparats possible.
1: Gràcies per acompanyar-nos, Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, i molta precaució. Gràcies, que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Eloi, a Minuracà, n'hem parlat molt aquests dies, però finalment no s'ha format, encara no s'ha format.
0: No va acabar sent. Sí, hi havia una possibilitat remota que el fenomen que passés dissabte a la nit es convertís en això, i no va acabar sent. Va ser un sistema convectiu de mesoscala. D'aquests n'hi ha bastants al Mediterrani, és habitual. El que potser no és tan habitual és que tingui aquell vòrtex tan marcat com el que també tenia l'episodi d'ahir, que tingués aquestes característiques que en diem quasi tropicals, que vol dir que la font d'alimentació de tot aquest sistema sigui no tant el contrast entre l'aire calent i l'aire fred, l'aire calent de la superfície i l'aire fred de les capes altes de l'atmosfera, sinó que la font d'alimentació sigui directament la condensació de tota la humitat que hi ha en superfície en forma doncs, de gotetes d'aigua. Això allibera gran quantitat de calor i alimenta les tempestes. Per tant, això són dos complements més, diguéssim, que feien que aquest sistema fos especialment doncs, singular aquí al Mediterrani. El que és veritat que no era un mini huracà perquè no tenia ull, no tenia organització, els braços espirals els hi faltava doncs, una mica més d'organització, no tenia vent fort al voltant, i també hi havia algunes característiques de l'interior d'aquest sistema que no es donaven, per tant, doncs, no ho podem considerar així.
1: Joan.
4: Jo crec que això ja formarà part del nostre dia a dia. I
1: sí, però no tenim cultura encara.
4: No, però anem ràpid, no pateixis. Malauradament, ens hi acostumarem ràpid.
1: Ja. Sí, sí, sí.
4: Perquè és que, el que passa és que a mi el que em preocupa és que a base d'alertes que són necessàries, d'alertar la gent, i que a vegades després no passa res, hi hagi com una mena de relaxament, no? I que un dia tinguem un ensurt. Però això ha vingut per quedar-se, i per tant ens hem d'acostumar i saber de que una alarma que ens avisen de que ens quedem a casa, doncs potser no passa res, però és que no hi ha alternativa. És a dir, entenc perfectament el que es fa des de l'administració, hi ha gent que aquí busca a vegades una certa brega en aquest tema, però això serà així a partir d'ara, i crec que serà, fins i tot es pot incrementar pitjor. Per tant, això té efectes, sobre l'economia, sobre el dia a dia, jo crec que s'ho han de preveure fins i tot que els cursos escolars deixar dies de marge per poder recuperar-los o habilitar sistemes de classe online, per exemple, o les empreses hauran de ja tenir mecanismes que ja es van crear en el seu moment, en la Covid, però fer-los ja fixes de teletreball a partir de determinats moments. Sí. Hem d'acostumar a la gent que hi haurà dies que la mobilitat doncs no
1: s'haurà restringir. El que passa és que, clar, també aquí hi hauria una altra cosa, que és potser hem de posar l'accent a com funciona la mobilitat d'aquest país, perquè hi ha països que plou molt i les rodalies, diguéssim, els trens no s'aturen. I aquí, escolta...
4: Això els altres països també s'hauria d'anar per països, sí, perquè mirem al nord i diem que allò és collonut... De vegades m'han explicat els retards dels trens a Alemanya,
1: sí,
4: i diu que fan fredat.
1: Però aquí també potser cal fer una inversió pel que vindrà, perquè
4: escolta,
1: si no...
4: Aquí, que Rodalies, per posar el cas ja paradigmàtic, cal una inversió constant, diària, permanent, durant molts anys... Això és evident. Amb canvi climàtic o sense. Però és evident. I no només per això. Escolta, això lliga perfectament amb el tema de l'habitatge. És a dir, si jo tingués un tren que em portés en 40 minuts a Manresa, possiblement tindries àrees de desenvolupament amb molt més eficiència i solucionaries una part de l'habitatge. Però quan tens tot un nucli de rodalies, sobretot de Barcelona, de la capital, que tardes una hora i mitja de Barcelona a Manresa, per posar un exemple, una hora i mitja, o ja no t'explico anar a Vic, que la gent ja ha optat pel bus perquè no pot agafar el tren, doncs tindràs aquest col·lapse. Doncs, fe de Déu, més raó encara, sí, per ficar gas amb el tema Rodalies.
1: Mira, anem cap a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
5: Hola, bon dia, Ricard.
1: Quina és la situació ara mateix?
5: Doncs millor respecte ahir, sobretot perquè hem recuperat el túnel de Plaça de Catalunya. Això permet que els trens de l'R1 puguin entrar fins al centre de Barcelona i arribar a l'Hospitalet. Abans explicàvem per què ho fan els de l'R1 i no els del tram nord de l'R4, que també utilitzen aquest túnel. Doncs perquè els trens d'aquesta línia encara han de fer marxes exploratòries abans de recuperar el servei regular. Una altra novetat respecte ahir afecta l'R2 Nord, que ja no es queda a Sant Andreu, va una mica més enllà, fins a Granollers. Des d'allà hi ha autocars fins a Sant Celoni. I en conjunt aquí l'ambient és una mica més de moviment, tot i les limitacions, tot i aquest mapa fragmentat que encara tenim a Rodalies, que ens recorda el Barcelonès, amb aquells trams negres fora de servei però amb autobusos. Suposem que s'anirà recuperant paulatinament, més ràpidament que no pas aleshores, i el dispositiu d'informació també més a toc ahir.
1: Però tu, Joan, que segueixes molt el que passa també a nivell europeu pel que fa als trens. O sigui, el RER, el dels trens de París, per exemple, el Ressort Express Regional, quan hi ha temporal funcionen, i si no el servei, diguéssim, alternatiu, és una xarxa que està molt ben teixida.
4: Està molt ben teixida, però també té els seus problemes, eh? És que cada cop aquestes xarxes metropolitanes creixen més. Evidentment, lo de Rodalies d'Espanya, perdoni, no té parangó. És a dir, això és únic gairebé a Europa. És que ni Itàlia, que a vegades tenim sempre la referència llatina, no? De dir, escolta, Itàlia, Grècia, Portugal, això anem a la mateixa longitud d'ona. Pues no. El d'Espanya és únic. Ara, a vegades també te'n dones compte que altres països, que nosaltres presumíem com a civilitzats, endreçats, del nord, doncs també tenen problemes a les seves estructures, perquè Europa ha crescut, és a dir, no només ha crescut l'estat espanyol, tota Europa ha crescut, no? Tot i així, repeteixo, Rodalies va per davant amb avantatge.
1: Joan Garcia.
5: Sí, no, sempre hi ha coses a millorar Rodalies. Per exemple, amb la Marta Vallès, avui ella està a Arenys, no? Però ens fixàvem una cosa que ja jo em vaig fixar ahir aquí, a Sants, que passava. Trens que a la capçalera posa un destí on no arribaran. No arribaran perquè es quedaran abans.
1: És com...
5: per exemple, trens
1: Hogwarts,
5: que van...
1: És com quan vas a Hogwarts, que no trobes el tren i has de travessar un mur.
5: Bueno, sí. No descarto que això un dia acabi passant a Sants.
1: Trens amb destinacions que no arribaran.
5: Sí, per exemple, trens... ahir, no?, n'arribava un de Vilafranca del Penedès, posava Manresa. Escolta, no, Manresa no, impossible, perquè hem dit que el tram nord de l'R4 no va, aquest tren es quedarà aquí i farà marxa enrere i tornarà cap al tram sud, no? O avui la Marta em deia, és que hi ha un tren que posa Maçanet, no? Aquest tren es quedarà a Arenys, i d'Arenys a Maçanet, doncs ja diran els usuaris que tenen aquestes cosetes, no?
4: Yeah. Jo ara explicaré una maldat, perquè jo pensava que són manies meves, perquè a vegades ja va sempre en prejudicis, no? Però jo sovint agafo l'AVE per trajectes curts. Tarragona, Girona, a vegades fins i tot Saragossa. I he descobert que si agafo un AVE que va a Madrid, és puntual. Si va a Sevilla, Andalusia o Galícia, no és puntual.
6: Defineix puntual.
4: Puntual vol dir, doncs, 20 minuts, 30 minuts de retard si no va a Madrid. Mira, a dilluns, el divendres passat vaig venir aquesta experiència mística. Però jo, com que ja m'ho sé, ja em faig agafar sempre els AVEs que vagin a Madrid, que es paren a Tarragona o paren a Saragossa. Són puntuals. L'últim divendres, un senyor que ens vam saludar allà a la cua, vam estar parlant i li vaig explicar. I diu, ostres, ara que ho dius, he trobat amb el mateix. Els que van a Madrid, contra la capital, és molt sèrio, això va en sèrio. Van una certa puntualitat. Però aquests avis que fan, que són molt llargs, a més, que van a vegades fins a Andalusia, on hi ha que van a Galícia, Aquests, ja, jo he comprovat que hi ha una mitjana de 20, 25, 30 minuts anant bé de retard.
3: Per això és millor anar a València
1: a peu.
3: Bueno,
4: sí, sí, a peu.
3: A peu sempre.
4: Sí, sí. A, peu, volta,
1: a peu no falla, anar... Vicent. A peu, tu mires el que posa Google Maps a peu i no falla. No falla.
3: No, segur. Bueno, no falla, depèn de la coixera sí. i de l'edat.
1: Bueno, evidentment.
3: Home, clar, ara, si el Google Maps està adaptat a vostè... Ara, jo sé una cosa, perquè a mi m'ha passat alguna vegada, eh? M'ha passat amb avions, que era agafar un avió per poder anar a València i dir-me, no, han suspès el vol, vaig a vostè a Madrid i de Madrid a València. És a dir, si tu has d'anar en Euromet, si tu has d'anar en Euromet, de vegades pots ir més a compte. Un AVE, Barcelona, Madrid, València, i no diguem Alacant,
1: sí, sí,
3: i tant, no diguem Alacant. I clar, això...
1: Aquest és el drama.
3: És el dius,
1: ens truca un oient, que és l'Aleix.
4: La prioritat nacional.
1: Aleix, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Tu diràs, Aleix.
6: Mira, soc mestre de l'Escola Mugent de la Roca del Vallès,
1: sí?
6: I ahir... bueno, ens van dir que avui tot seria amb normalitat, llavors estem atrapats a la carretera d'accés, l'única carretera d'accés que hi ha a la Roca del Vallès, perquè la principal està tallada per una esllavissada o no sé què va passar. Llavors,
1: arribes tard, diguéssim, no?
6: Sí, sí, jo i com una vintena de mestres més. És a dir, tenim els nens a l'escola i els 15 mestres que venim de fora del poble no podem arribar. I llavors m'agradaria explicar que la senyora Nivó i la Neus Bulbena, directora general dels serveis territorials de Mataró, Maresme Vallès Oriental, tal, ahir van anar a l'escola Bellavista a fer-se fotos, a ensenyar com estava netejant l'escola i que tot obre amb normalitat. Doncs aquí tenen la normalitat. Tots els nens de l'escola i els mestres esperant per arribar-hi. Aquesta és la normalitat que ven al Departament d'Educació.
1: Gràcies per trucar, Aleix. També ens truca la Carme de Torroella de Montgrí. Carme, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Vostè dirà, Carme.
7: A veure, t'explico. Ahir vam sortir de Torroella amb
1: sí.
7: temps. Vale, agafar l'avió per anar a Egipte. Teníem un viatge organitzat a Egipte. Llavors, l'autopista ens vam trobar a Granollers parats, la ronda de dalt tallada... Bueno, tot un caos total que vam perdre l'avió.
1: Clar,
7: la
1: companyia
7: ens diu que
1: ahir,
7: això sí. no és problema seu, que... Bueno, total que, mira, haurem de tornar-hi un altre dia.
1: Anaven a Egipte, em deia...
7: Sí, Egipte, sí.
1: Doncs sí que serà difícil, això.
7: Sí, no, ja ho sé.
1: Ja.
7: I, bueno, mira, de moment no va passar res, per sort, perquè les rondes de dalt ens varen desviar, els carrers anaven de gom a gom. Vull dir, bueno, un desastre.
1: Gràcies, Carme, bueno, per trucar. Gràcies.
7: Molt bé, gràcies a tu. Adéu
1: i ànims.
7: Mira, adéu, gràcies.
1: Un empresari en la línia del que deies, Vicent, un empresari conegut del país, em diu, ara mateix vaig cap a Lleida amb l'AVE que va a Sevilla i ha sortit 16 minuts de retard. Per tant, exactament també el que estàveu anunciant. Claudi Pérez, que no té sentit. Vols afegir alguna cosa?
8: Bueno, jo li donaré el meu telèfon al Joan perquè em digui quins trens surten amb puntualitat.
4: Mira,
8: perquè
4: divendres.
8: Jo vaig molt a Tarragona i...
4: Divendres passat era a les 9:55 i va sortir, però com a Suïssa, tu, pam, a les 9:55 sortien cap a Tarragona.
3: Però què vol que li passés al quadre d'horaris d'aves que van a Madrid i que passen a Tarragona?
4: Això va, però sóc trobar, fill meu, que això avui en dia és fàcil.
3: Home, però tu li ho ofereixes més ràpid.
4: Bueno, no, buscarem.
1: Doncs ja li demanarem, Claudi.
4: No, però el greu és que, la conya a banda, és que aquí hi ha una prioritat nacional. És a dir, si tu vas a Madrid, el tren va a Madrid, no està de conyes. Allò va...
9: Però parla per tu,
4: allò va
9: perquè
4: puntual.
9: Jo a vegades
4: no,
9: m'he menjat cada vegada.
1: No, ara, últimament, l'AVE a Madrid no ha anat massa bé.
4: Perdona,
1: tampoc, Joan, però sí.
4: Però dins dels AVEs és el que va més bé.
1: Sí, sí, sí.
9: Home, però també, a veure, perquè els que van a Madrid, tu agafes l'AVE Borreguero, el que va fa Barcelona, Saragossa, no sé què,
4: Tarragona,
9: Sevilla,
4: Saragossa,
9: dos germanes, València, clar, que aquest va acumulant retards. Ara, que l'AVE no és el que era ni de conya, vamos, vull dir, home, no està al nivell dels Rodalies, però vaja, vull dir que dona algunes satisfaccions importants.
1: Bé, aquest és un dels temes del dia, el que passarà aquesta tarda, que seguirem també amb un ampli desplegament informatiu a partir de les dues amb l'Òscar Fernández a les claus de la prèvia del que pugui passar en aquest temporal i després a les 4 de la tarda amb Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio. Però, mentrestant, hi ha una altra notícia que ens afecta. Avui n'hi ha dues, aquest matí. Una és l'aplicació ja, la sentència, vaja, que haurà d'aplicar, farà aplicar el Suprem la llei d'amnistia, i l'altra és aquest avançament electoral. Saludem a aquesta hora el ministre en funcions i porteu de sumar Ernest Urtasun. Senyor Urtasun, bon dia.
10: Hola, bon dia, com esteu?
1: Hi haurà marge avui per tornar a negociar aquests decrets? Bé, per tornar a negociar no, però en principi s'aplicaran aquests decrets avui al en el Consell de Ministres.
10: Sí, la veritat que avui tornem a portar els decrets. Com sabeu, La prioritat per nosaltres, absolutament, des de sumàries dels comuns, era que aquests decrets estiguessin en vigor. Clar, no és menor, és a dir, que aquest decret estigui en vigor és el que atura els desnonaments, és el que prorroga els contractes, és el que regula el sou de temporada, és a dir, era urgent que després de la derogació de divendres tornessin a estar en vigor, entre altres coses perquè aquesta setmana no comencin a haver-hi desnonaments per tot Catalunya i per tot Espanya una altra vegada. Per tant, llavors tornarem a aprovar amb algunes modificacions molt lleugeres que explicarem després del Consell de Ministres, però que el gruix de les mesures són les que ja vam explicar. I llavors, sí, ara volem anar a una convalidació a la Comissió Permanent perquè aquests decrets entrin en vigor i siguin convalidats. I aquí, el 29 de novembre, doncs la gent haurà de triar si vol que l'habitatge sigui regulat o si vol votar aquelles formacions polítiques que el divendres li van donar un cop terrible a l'esquena de milions de ciutadans d'aquest país.
1: Perquè l'avançament electoral aquí creu que beneficia.
10: No és una qüestió de qui beneficia. Jo crec que s'ha de dir una cosa amb molta sinceritat, Ricard. Jo crec que si un govern governa amb un Parlament que li dona a l'esquena el principal problema social, que és el drama de l'habitatge, com van fer PP, Vox i Junts el divendres, és evident que s'havia d'anar a eleccions. És a dir, perquè si el Parlament no és capaç de resoldre el principal problema social de l'habitatge, a més en contra de la voluntat de l'executiu, crec que estàvem en un exocat que s'havia d'anar a eleccions. Què és el que farà el govern ara? El govern el que farà ara és, i això ho hem insistit molt nosaltres, portar els decrets una altra vegada, que estiguin en vigor, convalidar-los a la Comissió Permanent, i a partir d'aquí serà la ciutadania el dia 29 de novembre que tindrà la paraula i podrà decidir si vol que les mesures d'habitatge tirin endavant o si vol votar opcions polítiques perquè deroguin la moratòria de desnonaments, perquè deroguin la pròrroga de contractes, etc. I, per tant, la paraula la tindrà la ciutadania, que crec que és el que havíem de fer.
1: Opcions polítiques com, per exemple, la seva, aquest front ampli que encara no sabem qui liderarà.
10: Bueno, és evident que hem anat a una convocatòria molt ràpida, igual que van ser les eleccions del 23J. A les darreres eleccions vam ser capaços de posar-nos d'acord per presentar una candidatura guanyadora i avui vull donar un missatge de tranquil·litat i esperança. Hi haurà una candidatura guanyadora i amb ganes de donar la batalla pels drets de l'habitatge, pels drets socials i pel conjunt de coses que saben que nosaltres hem vingut lluitat en aquesta legislatura forta a Catalunya i a Espanya. I en aquests propers dies acabarem de desvelar els noms dels candidats i candidates, qui anirà per on, però també li vull dir una cosa, ja li vaig comentar l'última vegada que vaig estar amb vostès al plató, aquest és un espai polític amb moltes mans, molta capacitat, i no en tingui cap dubte que anirem amb una candidatura amb molta ambició i molt guanyadora.
1: També amb les mans de la Colau.
10: Aquí no falta ningú, ni sobra ningú, i haurem d'anar tots. Per descomptat, pensi que el que ens estem jugant és molt gran. Ens estem jugant al dret a l'habitatge. I, per tant, que milions de persones que gràcies als decrets han vist com el seu contracte s'ha prorrogat automàticament i no li han pujat 300 o 400 euros a la renovació, o aquelles persones vulnerables que no han sigut desnonades gràcies al decret, ens estem jugant això. I també ens estem jugant, crec que tothom és conscient, que Catalunya i Espanya no caiguin en la zona d'influència de Donald Trump. I, per tant, és una batalla existencial pels drets de l'habitatge, pels drets de ciutadania, per una determinada idea de societat en llibertat, i aquí hi hem d'anar tots. Hi hem d'anar tots i anirem tots amb tota la força que puguem per guanyar, que és el que volem.
1: Clar, aquí ve negar compromís, per exemple, endavant Andalusia sí que han descartat sumar-se al Front Ampli. No sé si vostè compta que Podem s'acabarà incorporant i no sé si també contempla un altre nom, que és el nom de Gabriel Rufián.
10: Mira, són dues coses, no? Nosaltres ja hem dit, també en relació als companys de Podem, que nosaltres, que la taula de partits on estan tots els partits, on està Mas Madrid, on està Esquerra Unida, on estan els comuns, on està Sumar i tants altres, que no hi sobra ningú i, per tant, que qualsevol proposta serà benvinguda. Hem d'intentar, obrem la porta a que puguin venir a fer les propostes que vulguin, ja que s'assumin, perquè en el Front Ampli no hi sobra absolutament ningú. I després és veritat que nosaltres el que estem construint i construirem és un Front Ampli amb quina voluntat? Amb voluntat d'articular l'esquerra transformadora a Catalunya i la resta de l'Estat, amb voluntat de seguir governant aquest país a favor dels drets socials i a favor de l'habitatge. I aquesta serà la nostra oferta política. I després, evidentment, hi haurà altres ofertes polítiques que són els dels socis parlamentaris del govern, que han sigut socis durant aquest mandat, que seran imprescindibles i que també els necessitarem per l'investidura, no? I, per tant, estic convençut que, malgrat que farem ofertes electorals diferents en aquest cas, amb els que han sigut els socis parlamentaris del govern fins ara, Esquerra Republicana, BNG, Bildu, etc., però estic convençut que seguirem treballant i treballarem de la mà per tirar endavant una majoria parlamentària progressista a Espanya, no?
1: Ernest Urtasun, és portaveu de Sumar i ministre en funcions. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
10: Gràcies. Una abraçada forta.
1: Un minut serà un quart de deu. De seguida ho comentarem avui a l'Àgora Especial que fem amb Anna Grau, Vicenç Sánchez, Claudi Pérez i Joan Puigcercós. Però abans... De què més estarem pendents aquest matí, Sílvia Solanes?
11: Doncs a banda de les conseqüències de les pluges, els bombers durant la nit han treballat en 48 serveis nous, sobretot a l'àrea metropolitana nord. Estem molt pendents del Consell de Ministres, que tornarà a aprovar els decrets d'habitatge, aprofitant que el Congrés es dissol per les eleccions del 29N, i acabem de saber que serà el president espanyol Pedro Sánchez qui sortirà avui després a la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres. Anem cap a Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
12: Bon dia, sí, ho defensarà ell en primera persona, demostrant que l'habitatge és el pal de paller d'aquesta campanya per als socialistes. Són les mateixes mesures que divendres va tirar per terra el Congrés amb el vot de PP, Vox i Junts. S'han refet només amb alguns canvis tècnics. Volen evitar desnonaments de vulnerables, prorrogar 2 anys els lloguers sense pujar-los, a banda de regular el lloguer d'habitacions a temporada. I per què ara sí confia la Moncloa que es podrà convalidar el Congrés? Doncs perquè amb les Corts dissoltes mana la Diputació Permanent, un ple reduït per entendre'ns on la Moncloa ja no necessita Junts, que té només un vot i és irrellevant. Té un mes de marge per convalidar-les.
11: I en el capítol d'activació de la maquinària electoral i de candidats, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, acaba de dir això sobre Gabriel Rufián a la cadena SER.
13: Segur que serà candidat per Esquerra Republicana.
14: Però si hi ha primàries, vostè defensarà i apostarà per Gabriel Rufián.
13: Sí, en principi jo sempre he dit, i és un plaer poder-ho tornar a repetir, i si m'ho torna a preguntar, li tornaré a contestar el mateix, que jo crec que el Gabriel és el millor candidat que tenim en aquests moments.
11: Notícia també de fa poca estona. Les patronals espanyoles, COE i PIME, acaben d'enviar un comunicat en contra de la vaga general que hi van anunciar la UGT i Comissions Obreres. Redacció, Lara García.
15: Defensen que les queixes sobre l'habitatge són qüestions de competència legislativa i no laboral i que, per tant, les protestes no haurien de recaure sobre les empreses ni l'activitat econòmica. Diuen textualment que és difícilment justificable utilitzar l'activitat empresarial i els treballadors per influir en un procés que s'hauria d'afrontar, segons la patronal, des de la serenitat i la normalitat democràtica.
11: Perpinyà, manifestacions des de les 8 del matí cap a la universitat reclamen més recursos per l'educació pública. Els últims dies les protestes han estat mogudes. Perpinyà, Laura Bertran, bon dia.
16: Sí, hola, bon dia. De fet, a les 8 eren cada estudiant en el seu centre que es concentrava per combregar cap a l'universitat, des d'on sortirà a 2:15 la principal manifestació. Una de les novetats del dia és que hi ha molts adults que els acompanyen, sindicats, professors, però també pares d'alumnes, per intentar evitar que hi hagin aldarulls i enfrontaments greus amb la policia.
17: La lletra petita.
1: De seguida nosaltres, Míriam Nogueres, de Junts, però abans, a aquesta hora, analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
18: Bon dia, Ricard.
1: Avui, precisament, parlem d'aquestes eleccions generals i tensió d'aquesta lògica que fa Pedro Sánchez de l'economia, que diu que és l'economia que més creix.
18: I és cert, i la dada no és una inventada. El segon trimestre, Espanya va créixer un 0,7% davant del 0,2% d'Alemanya, França i Itàlia. Però la lletra petita ens diu que el pastís creix mentre la porció de cadascú gairebé no es mou. Des del 2022 som 1,5 milions de persones més i amb més gent consumint, el PIB puja gairebé per inèrcia. Segons l'INE, el PIB per habitant era el 91% de la mitjana europea al 2019 i avui continua al 91%. 7 anys creixent més que els altres per quedar-nos a la mateixa distància. El segon trimestre, la demanda interna va aportar 3,3 punts al creixement interanual i el sector exterior en va restar 6 dècimes. Creixem perquè som més consumint. El que venem fora, de fet, està restant. I és que un país pot batre rècords de creixement i deixar els seus ciutadans exactament on eren. Paradoxa econòmica, li diuen.
19: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva. La marca del bon pernil.
17: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
20: Ahir, pot ser guia o d'atura, era gos. Un gos guia, un gos d'atura. Avui dimarts, un Enigmàrius negre. Contorns circulars al voltant dels tanatoris, de 6 lletres. Contorns circulars al voltant dels tanatoris, 6 lletres.
17: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
22: Recordes el teu primer cursa?
23: O el cursa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
0: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
2: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
22: Doncs tant com vulgui bussejar.
2: Genial. I quant d'oxigen queda?
22: El que vulgui, també.
2: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
22: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
2: I quants de cetacis?
22: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
23: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
26: Sota el sol del Mediterrani neix el cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra. Qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
27: Com et dius?
28: Josep.
27: On vius?
28: A Blanes.
27: 2 + 2?
28: 4.
27: Capital de França?
28: París.
27: Qui sóc?
28: En Peyu, no?
27: Amb qui tens el mòbil?
28: El mòbil...
27: La fibra?
28: La fibra?
27: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
28: Ah, això.
27: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
29: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
30: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
17: Esclat. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 9 minuts seran 9:45, amb Anna Grau, amb Vicenç Sánchez, amb Claudi Pérez i amb Joan Puigcercós. De seguida nosaltres, Míriam Nogueres, però abans una ronda ràpida de com veieu aquest avançament electoral. Claudi.
31: Bueno, jo espero una campanya constructiva, però em penso que em quedarem les ganes, no? Crec que les campanyes són màquines de novel·lar, que ens hauríem d'explicar com a país, no? Però que bàsicament tindrem molt de soroll, no? Per les compareixences que vam tindre ahir de Pedro Sánchez, tant de Pedro Sánchez com de Feijó, com de Abascal, com d'altres, crec que doncs tindrem una continuació de la música que hem sentit aquests últims anys al Congrés, no? Que és molt de soroll i de fúria, no? Per parafrasejar el llibre aquell tan impressionant. Molt de soroll.
1: Volem si acaba per no res. Anna Grau.
9: Bé, home, a veure, la campanya s'ha de tot menys constructiva perquè ja, diguem-ne, ja res no n'està sent. Per exemple, dissoldre les Corts i aprovar la Diputació Permanent, una cosa que el Congrés ja t'ha tombat, és legal, tècnicament és legal, però és fer trampa i és deixar fora una part important dels votants. O sigui, el Congrés en ple havia tombat aquests decrets. Llavors tu fas, aprofites el retent...
1: Fas uns malabars,
9: sí, sí. Llavors això, diguem-ne, no és de donar-li esquinasso a un partit o a un altre, és donar esquinasso als seus votants. Llavors, és clar, ja comencem amb joc brut des del minut 1. Llavors, d'altra banda, aquest discurs de o estàs amb les meves polítiques de vivenda o estàs perquè la gent visqui sota un pont i si pot ser s'empengi i no em parli de la meva vida d'això. A mi això em sembla una animalada i o algú posa seny aquí o ja veurem què passa. No,
1: no té pinta, Joan.
4: No sé qui pot posar seny aquí, una autoritat.
3: Aznar.
4: De Blanco, per supuesto, que deia aquell 23F, no ho sé, però malament.
1: Aznar ha dit avui, ara ho posarem, però ha dit que si guanya Pedro Sánchez s'acaba la monarquia a Espanya.
4: Jo crec que l'Aznar en aquell moment, no sé si està gaire lluit, crec que ha treballat pel Pedro Sánchez sense saber-ho. Però bueno, dit això, jo crec que el tema serà quan durarà el frame aquest de l'habitatge. És a dir, fins al tema Mari Carmen estàvem parlant d'una altra cosa, estàvem parlant de Ceuta. I aquí...
1: No, de Ceuta, dels casos de corrupció que envolten a la família,
4: sí,
1: de Pedro Sánchez...
4: Sí, però Ceuta en aquell moment era l'element de desgast del govern. Home, és que hi ha unes imatges, encara hi són. De fet, allò és demolidor. De cop i volta es canvia el frame i estem parlant d'habitatge. Jo crec que si Pedro Sánchez creu que pot aguantar durant 2 mesos el debat sobre l'habitatge, no sé, no, jo no ho veig tan clar. Jo no ho veig tan clar. Jo crec que això, per molt que a l'esquerra del PSOE i el PSOE vulguin anar empenyent aquest debat, que és un debat evidentment necessari i que hi és, i s'ha de buscar solucions.
9: Però és que no hi ha debat, Joan, el que hi ha és un circ de tres pistes, com, que no és el mateix que un debat.
4: Digue'm un tema de la política espanyola que no sigui un circ.
9: Bueno, però és que, aquest és especialment sagnant, perquè a la gent li fan creure que li solucionaran el tema a la vivenda i el que la fan és cavar més fons de la tomba.
4: Li fan creure, o en alguns casos tindran un alleujament important, però és veritat...
9: Sí, però a costa d'aquí.
4: Estem d'acord que això no és una solució estructural, ara no entrarem en aquest debat, que és un, com dèiem, un cataplasma, això. I els cataplasmes tenen una durada provisional. Ara bé, jo el que dic és, quan de la capacitat que tindrà el senyor Sánchez i tota la Sumar i tot aquest conglomerat de mantenir el debat de l'habitatge damunt de la taula. Jo sóc escèptic, jo crec que això durarà menys i tornarem als debats...
9: Home, menjarem sindicat de llogateres per dinar, per esmorzar, per berenar...
4: No, escolta, aquest és el tema, però el tema que ens guiarà és aquest.
9: I el canal porno i tot.
1: Escolta, d'aquí a pocs minuts, Anna, el sindicat de llogateres al matí de Catalunya Ràdio. Vicent,
3: que bé. No sé si a Sánchez li convé, per dir-ho així, perquè la comissió aprova els decrets o no, perquè si no sempre hi haurà casos per poder dir, i com que aniran caient gota a gota durant tota la campanya. Està clar que el que és el PSOE i allò i els fronts més o menys amplis que s'estan generant a l'esquerra juguen a una carta només. I que totes les altres coses queden apartades, i és evident també que PP-PSOE i els altres partits intentaran jugar-les totes, cada un ha de jugar les seues cartes. Al final de tot, i a mi em sap molt greu dir-ho, i això Aznar era una contestació, i Aznar no és una anècdota, era una constatació de com se respira en segons on, i al final de tot és quina de les dues Espanyes, perquè les hem recuperat gloriosament, quina de les dues Espanyes és capaç de treure més gent de l'extensió o de mobilitzar més gent. I aleshores, qualsevol ara previsió que es faci d'un resultat electoral està condicionat per qualsevol cosa que passe i sobretot per l'extensió que hi dia.
1: Hi ha un altre element, que és l'extrema dreta, o directament també Isabel Díaz Ayuso.
5: Hasta aquí lo que tenía España era, en teoría, un sistema garante. Y luego, pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
1: A lo Donald Trump. Ens acompanya aquesta hora la vicepresidenta de Junts i portaveu del partit a Madrid, Míriam Nogueras. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: D'entrada, com interpreta vostè i Junts aquesta convocatòria electoral?
6: Home, és òbviament una convocatòria pensada en clau electoralista. Escoltava els companys ara parlar de seny i de soroll, no? I és molt complicat amb tant soroll que si hi ha una mica de seny es pugui veure, però sí que hem arribat en un moment on dir que un govern ha de fer lleis ben fetes, que un govern ha de poder legislar i, per tant, ha de negociar, ha d'arribar a acords i ha de complir aquests acords, demanar això s'ha convertit en l'estrany, no? I, de fet, nosaltres que estem demanant això, que a més som l'únic partit de tot el Congrés dels Diputats que ha presentat una proposta escrita amb propostes que van més enllà de les propostes que alguns extrems han plantejat, hem acabat sent la diana i fins i tot per alguns els culpables d'aquesta convocatòria, quan per mi l'únic culpable es diu la persona que està al capdavant del govern espanyol, que ha estat incapaç de trobar acords. El senyor Sánchez ha decidit, i malauradament la resta de partits d'esquerres també, deixar-se arrossegar pels extrems, però igual que a l'altre costat. Tenim, per tant, dos blocs espanyols molt escurats als extrems, un a l'extrema d'esquerra i l'altre a l'extrema dreta. I nosaltres som els del mig. I anem a reivindicar que hi som, que hi ha molta gent que està molt farta de la situació en molts àmbits, i que no volem escollir entre un extrem i un altre. Volem que les coses es facin bé. I és el que hem intentat fer de manera molt constructiva aquestes dues darreres setmanes on ha esclatat el tema de la Mari Carmen, que vull recordar que la nostra proposta és anterior a tots aquests casos que han saltat més mediàticament. Nosaltres el 3 de setembre ja vam entregar un primer reial decret amb el senyor Sánchez. El mes d'abril ja vam registrar les nostres propostes per intentar començar a revertir la situació de l'habitatge. I ara ens trobem aquí davant d'unes eleccions que s'han fet en clau electoralista, òbviament, amb el tema de l'habitatge al centre i amb els extrems absolutament per mi descontrolats, des de l'Ayuso i l'Abascal fent les declaracions que fan, fins al senyor Sánchez intentant aprovar unes mesures que no faran altra cosa que empitjorar la situació en un òrgan en el que no hi ha representada la majoria social.
1: Això volia preguntar sobre aquesta decisió de que avui el Consell de Ministres, ho explicava ara el ministre Urtasun també, tornarà a aprovar aquests decrets d'habitatge i que ja no haurà de convalidar el ple, sinó la Diputació Permanent, on, per cert, Junts ja no té aquesta clau de la majoria. Vostè, això què li sembla?
6: A mi dues coses. La primera, em sembla malament, però és veritat que és legal. Per tant, el senyor Sánchez ha decidit fer-ho i no hi ha altra. Però també em sembla un missatge clar a la gent. La gent ha de decidir què vol que passi la propera legislatura i crec que els vots de Junts som 7 i amb 7 vots hem aconseguit frenar, primer, frenar l'entrada de govern de l'extrema dreta. Ja vam escollir nosaltres el 23 de juliol, vam donar una bona oportunitat al socialisme espanyol, que l'ha desaprofitat, i 107 hem aconseguit frenar els dos extrems, volem ser més, i estem convençuts que som més, i perquè estem convençuts que la gran majoria de la societat el que vol és que es resolguin els problemes, i deixar d'escoltar cada dia tot arreu a polítics que pensen més en titulars i en eslògans i en propagandes que en solucionar el problema. Insisteixo, som els únics que hem posat una proposta sobre la taula, una proposta que no hi ha ni un jurista que no t'assignés, al contrari de la proposta que té presentada el govern espanyol, i el país no està anant bé. El país no està anant bé. I jo, quan escolto el president de la Generalitat de Catalunya culpant a un partit català que ha aconseguit frenar barbaritats que podrien haver passat a Catalunya, que té el país aturat, la mobilitat del nostre país està cada dia pitjor, no funcionen els trens, els metges els tenim al carrer, els mestres, els pagesos, els autònoms, els comerços, el petit comerç, estem patint, el cost de la vida és com mai de car, i el que els preocupa són aquells que estem demanant que es faci la feina ben feta. I que no només demanem que es faci ben feta, és que ja la tenim feta. Gairebé et diria que no han ni de pencar aquesta gent. La feina la tenim feta. Exigir que un govern faci la feina ben feta no és dolent, i crec que és el que espera la gent de la política.
1: Ahir Pedro Sánchez convidava els ciutadans a escollir, deia, entre la onada d'ultradreta o seguir sent un baluard d'obertura i justícia social. Clar, vostè deia, nosaltres volem ser un partit de centre, em venia a dir, no? No sé quina serà l'estratègia, és a dir, com construiran aquesta alternativa en una política que es planteja clarament en dos blocs. Així ho fa i ho planteja Pedro Sánchez, però també Alberto Núñez Feijóo.
6: Sí que és veritat que són dos blocs, però el fet de no formar part de cap dels dos blocs, jo crec que tots els altres partits s'han posicionat en un bloc espanyol o a l'altre. El fet de no estar a cap bloc, aquesta és la nostra llibertat. No haver signat amb cap bloc mai és la nostra llibertat, perquè nosaltres, quan hem hagut de votar que sí, hem votat que sí. I quan hem hagut de votar que no, hem votat que no. I ho hem fet amb totes les conseqüències. I és veritat que hem sacsejat el panorama polític i mantenir-se al mig no és fàcil, però aquesta gent porta 8 anys i pico, gairebé 9, però 8 anys i mig governant, sí. La primera legislatura, que va aquests primers 5 anys gairebé, no hi havia cap partit al mig, eren els dos blocs, i el bloc de les esquerres progressistes espanyoles, que es van dir, tenia una majoria absoluta i van poder fer lleis com la llei d'habitatge, que avui està portant les conseqüències que està portant. No és fins que arriba Junts per Catalunya que s'atura, que es comença a aturar a un extrem i a l'altre. I gràcies a Junts per Catalunya, i és veritat que hem mantingut la posició, que hem sabut dir no, avui tenim amnistia, avui tenim la llei contra la multireincidència, avui tenim la llei L, i tant de bo anar a la Diputació Permanent el senyor Sánchez el que provés és poder ajudar els autònoms, poder ajudar a nivell de finançament a Catalunya, pagar tot allò que deu de pressupostos a Catalunya, però no, utilitzarà aquest òrgan i totes les eines d'un estat per la propaganda electoral que li convé al seu partit. No és fàcil, no és la posició més còmoda, segur, perquè
1: potser el centre pateix, no? És a dir, quan hi ha una política de blocs, el centre sempre pateix.
6: El que passa que jo crec que ara els blocs estan tan als extrems que els del mig segurament és el millor moment perquè sortim a dir, ei, és que hi som i volem que es faci la feina ben feta, i nosaltres no renunciarem a això. No ho hem fet en aquesta darrera legislatura amb situacions complicades, com la mateixa amnistia, que van votar que no a la primera proposta del PSOE, perquè no incluïa tothom, ens van plantar, va ser dur, com sempre he dit, segurament el vot més difícil que hem fet, però ha valgut la pena. Vam aguantar la posició, es va canviar i es va modificar l'amnistia, i avui esperem tenir bones notícies després de 2 anys, i aquesta amnistia serà una realitat perquè hi va haver un partit, aquells del mig, que van dir ni vosaltres ni els altres. I ho hem anat fent aquesta legislatura i ho seguirem fent aquesta campanya i el que passi després de la campanya.
1: Senten criminalitzats per defensar un altre model?
6: Per una part, sí, òbviament, ens estan assenyalant, sí. Sembla que si no estàs d'acord amb el PSOE vol dir que estàs d'acord amb el PP, i si no estàs d'acord amb el PP vol dir que estàs d'acord amb el PSOE. I no és així. Nosaltres defensem un model que va molt en contradirecció del que et marquen aquests dos blocs espanyols. Jo no vull un model com el que defensa Podemos i Sumar, no vull aquest país, no vull un país que es va empobrint dia a dia, on els joves cada dia tenen menys oportunitats, on tanquen els comerços, on no tenim la bandera del progrés més alta i aixecada que mai. Vull un país on els trens funcionin, on s'acompanyi els emprenedors. Sí, vull aquest país, i aquest país s'està allunyant, perquè avui està en mans de gent que defensa una altra cosa, ja està. I els altres tampoc els vull. O sigui, al final recordem que l'altre bloc és el bloc que va dissoldre la Generalitat de Catalunya per donar la paraula als ciutadans en un tema tan essencial com decidir el futur polític del nostre país. Sí, és complicat, i segurament, com deia abans, és la posició menys còmoda. I segurament el divendres el més còmode, i ens ho deien alguns, és, escolta'm, voteu abstenció, us quedeu allà al mig, així que no passi res. No, però votar abstenció era facilitar que aquesta llei, que no és una bona llei, s'acabés aprovant. Per tant, ens vam mullar i ens seguirem mullant. Però certament és una posició complicada, però seguirem defensant aquest model, i quan passi el 29N, amb els vots que tinguem, aquests vots serviran per defensar aquest model de país, que no és ni el d'uns ni els altres.
1: Està en un moment que hi ha molta desigualtat, una desigualtat creixent. En el cas de Catalunya creix la pobresa infantil, el risc de pobresa infantil a un 30%, que és moltíssim, però a tot això, per exemple, hi ha una inflació molt, molt disparada. Per tant, calen polítiques molt, molt clares per corregir aquesta desigualtat. Una opció són les polítiques regulatòries, l'altra també és afrontar el tema dels impostos. En aquest sentit, creu Junts que també s'hauria de reformular tot plegat per afrontar aquest debat de la desigualtat? Al final, amb habitatge estem parlant d'això, no? De com corregim aquesta desigualtat.
6: Sí, i de fet una de les coses més complicades ara és aquells que et diuen que si fem això demà està solucionat el problema, menteixen. I s'ha mentit molt. I la situació ha arribat a uns extrems tan greus que jo crec que el que fa falta és molt, molt capfred i començar a aplicar polítiques. Si s'haguessin començat a aplicar fa 8 anys, segurament avui estaríem en millors condicions. Però ens venen anys on tots ens haurem d'esforçar molt. Nosaltres fa molt temps que estem demanant aquesta deflactació. És importantíssim que el cost de la vida es rebaixi una mica. Necessitem que la gent tingui aire, donar aire, i està a les nostres mans. El govern espanyol del senyor Sánchez, el que avui crida la mobilització, porta 8 anys recaptant com mai havia recaptat cap altre govern. Han recaptat gairebé un 60% més d'impostos dels que van recaptar el 2018 quan en van entrar a govern. Nosaltres volem que aquests impostos reverteixin a la gent, i que reverteixin a la gent per fer allò que es diu tant i que és molt, potser molt, molt fàcil dir-ho, però és veritat, per donar la canya a la gent i no al peix. La gent és madura, els hem de tractar com a tals, no els hi podem dir que demà queda el problema solucionat, però sí que hi ha solucions. I no pot ser que per campanyes, per propaganda, per demagògia, per electoralisme, tot això es vagi ajornant. Porten 8 anys governant i no han posat ni una sola solució que reverteixi la situació. Al contrari, estem pitjor que fa 8 anys. Però les solucions hi són, i nosaltres les hem posat a sobre la taula i les seguirem defensant, i tant de bo algun dia arribi algun govern que tingui ganes de començar a aplicar aquestes polítiques. Algunes no seran fàcils, algunes no donaran resultats per la propera legislatura, i segurament són mesures que haurem de fer que tardaran 4 i 8 anys a tenir efecte, però hi ha d'haver algú valent que es posi al capdavant de tot això i comenci a fer política en majúscules, i que parqui els titulars i la propaganda, i això és complicat en aquests moments, però nosaltres seguim defensant aquesta manera.
1: En tot cas, pel que fa als impostos, no seria tant baixar impostos, entenc, sinó repartir-los millor i tenir el control més d'aquests diners.
6: Òbviament, a Catalunya tenir el control és essencial, però fixa't que abans parlava de arriba Junts i es frenen certes coses, la legislatura anterior, on els vots de Junts no comptaven, nosaltres vam perdre competències, vam perdre, per exemple, el cànon de residus, que teníem des de feia gairebé 20 anys, vam perdre competències en matèria d'incendis incendis forestals. Per tant, sí, primer es tracta de deixar de perdre competències, guanyar-ne, en aquesta legislatura n'hem recuperat com secretaris interventors o en economia social, però sí que es tracta també de baixar impostos. També es tracta de baixar impostos, es tracta d'eliminar impostos que avui no estan ajudant a donar aquest aire a la gent que el necessita, i òbviament es tracta també de distribuir la riquesa d'una altra manera. Però és que tot això del que estem parlant no es fa d'un dia per l'altre, i serà molt difícil fer-ho mentre aquestes dues Espanyes de les que es parlava abans cada dia es vagin escurant més en els extrems.
1: Per també aclarir el que estava dient abans, sobre el Partit Popular, sobre el PSOE, sobre la posició de Junts també en aquest centre, vostè descarta ara mateix que Junts pugui pactar amb un govern del Partit Popular i Vox a les properes eleccions?
6: Absolutament. De fet, aquí l'únic que ha pactat amb PP i amb Vox es diu Partit Socialista Obrer Espanyol. El PSOE és l'únic partit, i ho ha fet aquesta legislatura, que ha pactat amb el PP, no només ho ha fet a Barcelona, ho ha fet al Congrés dels Diputats per negociar el Consejo General del Poder Judicial, ho han fet amb Vox per negociar els Next Generation, que no han sabut administrar, per altra banda, i nosaltres ja vam escollir aquesta resposta, ja la vam donar el 23 de juliol del 23, perquè vam impedir que governessin PP i Vox. I nosaltres vam donar una oportunitat al senyor Sánchez, que és obvi que no ha sabut aprofitar.
1: D'això l'hauria preguntat també, perquè s'acaba una legislatura, no sé quin balanç en fa realment, si va valdre la pena, per exemple, investir a Pedro Sánchez. Tenim l'amnistia, però amb un final de legislatura encara pendent de que s'executi aquesta llei d'amnistia, cau la delegació de competència en immigració, cau el català a Europa, cau la reforma de finançament?
6: Clar, jo crec que qui hauria de respondre això és el mateix Sánchez. El Sánchez, els partits catalans li van fer confiança, es van acordar certes mesures i certes polítiques que s'havien de fer i no ha complert. I amb nosaltres els incompliments no serveixen. I aquesta legislatura el senyor Sánchez potser s'ha pensat que nosaltres érem Esquerra o el PSC, que la legislatura anterior no va complir i van seguir donar-li suport, però nosaltres no som ells. Com deia, aquesta és la nostra llibertat, no formar part de cap bloc, però hem aconseguit, i avui era notícia, ajornar el tema del Verifacto, que és un tema que collava encara més, sobretot el petit comerç. Hem aconseguit la llei contra la multireincidència, hem aconseguit la llei L, tantes famílies que tindran aquest aire tan necessari. Sí que hem aconseguit moltes coses, aturar que s'apugi la quota dels autònoms, vam aconseguir provar que els autònoms que facturen menys de 85.000 euros puguin pagar IVA zero, però el govern espanyol va decidir no aplicar aquesta mesura que s'havia aprovat. Nosaltres hem fet el que havíem de fer i, afortunadament, ara qui li toca decidir són els catalans, el dia 29 de novembre, i veurem què decideixen. Som conscients que no serà una campanya fàcil, som conscients que no forma part de cap d'aquests dos blocs és complicat, però també estem convençuts que té una part positiva, i molt positiva precisament no formar-ne part.
1: També s'ha especulat aquestes últimes hores si hi ha el retorn de Carles Puigdemont i recupera també la seva carta política, si es pot presentar en aquestes eleccions com a candidat o no. Confirmem que vostè serà candidata?
6: Jo em presentaré. Avui tenim Consell Nacional, el 17 veurem quants candidats s'hi han presentat, però tenim tots moltes ganes de treballar. Insisteixo, la decisió que vam prendre divendres va ser per unanimitat. Estem convençuts del que hem fet, hem pencat molt. Crec que som l'únic partit català que pot dir que s'acaba la legislatura i té la llista de coses aconseguides per molta gent i per molts ciutadans de Catalunya. Som l'únic partit que ho pot dir, i treballarem i seguirem treballant, que és la nostra manera de defensar el país.
1: Però Carles Puigdemont li ha traslladat la seva confiança cap a vostè?
6: Som un bloc, absolutament. Tots junts, de veritat. I el president està fort. És veritat que ara, avui estem pendents d'aquesta decisió del Tribunal Constitucional, que m'agradaria remarcar que és una decisió que podia haver fet o pres fa un any. Els recursos estan fa molt temps presentats, per tant no calia esperar-se tant i demorar-ho tot tant, però ja els hi va bé. Els dos blocs espanyols ja els hi anava bé. I ara estem pendents del que dirà el Suprem un cop el Tribunal Constitucional es manifesti avui.
1: Vostè sap com serà el retorn del president?
6: No. No ho sé.
1: Res.
6: Res.
1: però n'ha parlat amb ell, de si serà...
6: Això és una decisió que ha pres ell, que ha de prendre ell i que explicarà ell. I respecte absolut i màxim.
1: Però serà més aviat, o és a dir, que quan hi hagi la possibilitat, creu que hauria de passar, la seva opinió almenys, creu que hauria de passar el moment, o això podria esperar-se i pensar una data que sigui més clau perquè tingués un significat i un simbolisme?
6: La meva opinió, i és molt sincera, és que allò que decideixi el president serà la millor decisió. I tots tenim ganes que torni.
1: Però estarem enmig d'una campanya electoral, per tant també vostè tindrà necessitat...
6: Sí, però nosaltres mai hem aprofitat, mai hem fet electoralisme d'això. El president és el primer que mai a la vida ho ha fet.
1: S'han presentat eleccions dient que tornarà el president i no ha tornat el president.
6: És que hauria d'haver tornat. És que el que no té sentit és que el president Puigdemont porti 9 anys a l'exili. No té cap sentit que en el lloc es fa dir una democràcia una persona que hagi donat veu als ciutadans estigui des de fa 9 anys a l'exili o que el nostre govern hagués passat gairebé 4 anys a la presó. No té cap sentit. Tots tenim ganes que torni. Estic convençuda que ell té clar el que fa.

0: en definitiva s'hauria pogut aprovar com a mínim provisionalment i després aprovar-ho com a proposició de llei, depenint dels vostres vots igualment.
1: O no? Contesto ja o em fas la segona?
0: És la pregunta, sí, sí.
1: Ah, perfecte, m'ha sacat de vist que em faries
0: dues. No, bueno, una altra.
2: El Joan sempre té tres o quatre, no pateixis.
0: Tinc una altra,
2: però de moment comencem aquesta.
0: Jo tinc aquest interès.
1: Sí, no, jo t'ho dic, et responc i ho entendràs perfectament, perquè en els 8 anys que porta governant el senyor Sánchez, ni un sol reial decret, i mira que se n'han aprovat, ni un sol reial decret s'ha tramitat com a projecte de llei i s'ha publicat al BOE. Ni un. I aquesta és la trampa que han donat la legislatura anterior a tots els partits que els hi donaven suport. Escolta'm, vota'm això, això que es diu, no?, aquest plato de lentejas o lo tomas o lo dejas, però no pateixis que després farem un projecte de llei i podràs esmenar. Que la meva pregunta és, escolta'm, si hem estat negociant abans de que tu publiquis aquest reial decret, per què no el publiques amb les negociacions que hem tingut? I ara, un cop ja ho has publicat com tu has volgut, m'estàs dient que et cregui quan em dius que no, ara podràs esmenar. Clar. Això quedarà vigent i quedarà publicat al BOE, però ja durant uns mesos anirem tramitant. Això tindria tot el sentit, per això es pot tramitar un reial decret com a projecte de llei, però la realitat és que no hi ha hagut ni un. Per tant, ni un. Ni un
0: no s'ha
1: sol
0: tramitat ni un decret.
1: Ni un sol. Hi ha dos reials decrets que estan en comissió, des de fa mesos, i són dos reials aquests, que imagina't si fa tant temps que estan en comissió que ja ha caducat el que contenia el reial decret, que eren mesures temporals. Ni un sol reial decret. Jo crec que la gent vol polítics que
3: però,
1: pensin
3: perdona,
1: en
3: però això és il·legal.
0: Exactament.
1: Jo no sé si és il·legal, però és la realitat. És la realitat. Ni un sol reial decret.
0: Ni a l'època de l'Aznar, això.
1: Ni un. En 8 anys. Ni un sol reial decret. I haig de dir que alguns partits ens deien no, però ens estan dient que ho tramitaran com a projecte de llei. Home, a veure, pràcticament el 100% dels reials decrets que s'han aprovat, que insisteixo, són centenars en aquests 8 anys,
0: bueno, però
1: ni un
0: però es havia
1: sol
0: demanat, es havia demanat.
1: Cada vegada, cada votació, pràcticament tots els reials decrets s'ha votat després de l'aprovació del reial decret. Es tramitarà com a projecte de llei? Sí. Per unanimitat? Sí. Ni un.
0: Ni un.
1: Ni un.
0: Va fort, això, eh?
1: És terrible. Però nosaltres tot això...
0: Però això és que ha de córrer, és que jo el que no entenc
1: és... Ho portem anunciant, explicant sempre...
0: Per què no s'ha recorregut, això? Això es pot recórrer.
1: Nosaltres sempre ho hem denunciat. Quan nosaltres diem que estem molt sols al mig, també parlem d'això, i això nosaltres fa anys que ho estem denunciant. I, bueno, és veritat, el que deia abans, els dos monstres que tenim aquí, que són aquesta dreta espanyola i l'esquerra espanyola, ja s'han ocupat de tapar tot això o que no es parlés de tot això, però aquesta és la realitat i la gent l'ha de saber.
0: Escolta, no, és que jo tinc l'última. Si hi hagués la carambola còsmica demoscòpica, que el PP no necessités a Vox i necessités amb Junts i PNB en fes prou, vosaltres us hi volíeu en cor?
1: Mira, nosaltres ja vam, com he dit abans, ja vam el 23 de juliol ja vam decidir on som nosaltres i el nostre objectiu, nosaltres no escollirem entre els dos extrems.
0: No, precisament.
1: I el dia 29...
0: Deixar fora Vox és deixar un extrem a fora, no?
1: L'objectiu nostre és que el dia 29 es vegi que els del mig hi som.
0: Bastant,
1: i que la gent que té ganes de fer la feina ben feta hi som. I que la gent que té ganes de defensar els interessos
0: govern
1: de Catalunya
0: sí, sí, tot
1: hi som.
0: Està molt bé, però deixaríeu un govern PP-Vox tranquil·lament i us posaríeu a l'oposició, entenc, no?
1: Home, si els nostres vots no compten i guanyen PP i Vox, si doncs governaran PP i Vox.
0: No, la meva pregunta...
1: Amb els nostres vots no governaran PP i Vox.
0: La meva pregunta em sembla que era molt clara.
1: Sí,
0: i aritmèticament contesti, Míriam, no altres que polegis.
2: Sí que constato que malgrat les diferències, és un altre toc, el de Gabriel Rufián a Madrid.
0: Ah, perdona, però escolta una cosa, a veure. Però jo crec que amb això té més veritat que jo entenc que es dur. El que heu viscut aquests dies al Congrés ha estat molt dur i ja portava una temporada d'un Congrés. Jo havia viscut el Congrés a la majoria absoluta del PP.
2: Sí, sí, per això t'ho dic.
0: I Déu-n'hi-do també, però aquí jo he vist coses que no havia vist mai. També et seré franc. Però jo també crec que a vegades hem d'assumir que això és així. Sí, que sí, hi ha un victimisme que tampoc, que jo crec que a vegades algú recreen el victimisme. I no dona lloc. Se surt a casa plorat en aquest tema.
1: No sé qui recreen el victimisme, però...
0: El discurs que heu fet després de tot el procés d'aquest últim debat, a mi m'ha semblat caure en un victimisme que era com una mena d'escut. I no cal. Escolta, va quedar clar les postures. És a dir, ja, els excessos ja els veu la gent.
1: No, ara mateix m'he perdut una miqueta,
0: perdona,
1: perquè nosaltres...
0: El discurs del senyor Turull, de que ens han atacat, que som aquí els que defensem les classes mitges, ens estan atacant per defensar els catalans... A mi em fa l'efecte que se surt de casa plorat
1: que,
0: en aquest sentit.
1: Totalment, i crec que som els únics que sortim de casa plorats. Precisament en aquest tema nosaltres hem sortit... no només convençudíssims del que hem fet, i ho hem dit, molt convençuts del que hem fet, malgrat totes les pressions que ens heu fet tots, convençudíssims i se'ns ha manat

0: amenaçat. Òbviament, convocarà eleccions, escolta'm, convoca eleccions, fes el que hagis de fer. Nosaltres tenim un partit ara mateix que és un bloc granític, l'executiva del mateix dijous es va veure, tenim el món municipal, el partit preparat, estem preparats.
1: Heu rebut molt suport, home, el foment del treball i tot el sector de la gran banca.
0: Molt suport de la gent.
1: Els teniu amb ells, sí, sí,
0: molt suport de la gent, molt suport de la gent que està farta que els partits catalans o que alguns partits catalans escolleixin blocs espanyols en comptes d'escollir el bloc Catalunya, que és en el que estem nosaltres.
1: El que defineix els blocs són les votacions.
0: Exacte.
2: Vicent.
3: Caram. Sembleu dos candidats per avallar.
1: Bueno, jo no em plantejo presentar-me,
2: però, en tot cas, i constato, hi ha més bon to que en segons...
1: Home, tampoc costa gaire, eh?
3: Sí, sí, no m'estranya. No, a mi hi ha una cosa que em sobta una mica, i és que quan un es defineix com una... es defineix bé com una excepció, perquè abans sentint el ministre en funció resultats una idea que no comptava ni amb el PNV ni amb Junts, per a aquest nou govern que pensa formar pues, la majoria que ja considera que li atorgaran les urnes. I, per tant, sí que són una excepció i sí que estan al marge del sistema. Però, clar, el problema, i potser el Joan ho explicita molt més clarament i amb molta més vehemència, el problema és que, al final, si per un costat el PSOE i els Frentes Amplios o de l'altre costat PP i Vox es necessiten a vostès... jo crec que PP i Vox en fa l'efecte, igual m'equivoque, no hi comptaran, perquè no. Però si el PSOE i els Frentes Amplios no hi compten, estem en una situació complicada. Estem tots en una situació complicada perquè anirem una altra vegada a eleccions. I si hi compten, qui els garanteix a vostè que això anirà millor? És a dir, si es va fer el procés com un procés rupturista i ara s'ha decidit, no s'ha decidit, no, i ara tornem a estar en l'autonomisme... El que vinga després, guanya qui guanya, i si guanya el PSOE i guanyen els Frentes Amplios, estarem igual. Bueno, clar, què diuen vostès amb això? És que, per molt que tinguin un equilibri i un paper intermedi, és igual el que passe perquè no hi comptaran. I perquè tot tornarà a ser igual.
0: Veurem què passa el 29, però nosaltres hem demostrat que amb 7 diputats hem tingut més influència a favor de Catalunya que el mateix govern de la Generalitat de Catalunya.
3: I què han aconseguit?
0: I, home, hem aconseguit moltes més coses de les que ha aconseguit els 19 diputats del PSC o Esquerra,
3: home,
0: però és veritat, és veritat que no és suficient, però per poder fer més necessitem ser més, també. Nosaltres som conscients de la situació. No demanarem més mai res del que ens pertoqui, som conscients dels que som, però també és veritat que som conscients que només amb 7 diputats, amb una manera de fer que és diferent, pot agradar més o pot agradar menys, però hem aconseguit això, ser més influents que el propi govern de la Generalitat de Catalunya o els 19 diputats del PSC. Han fet més 7 diputats de Junts que 19 diputats del PSC. Per tant, tant de bo siguem més, tant de bo després del 29 no passi això que dius, que tenen majories tots aquests blocs que s'han anat i escurat a l'extrem, però veurem què passa el 29.
3: No, però jo el que dic és que jo crec que vostès sí que poden considerar votar un bloc després, la investidura parle, de PSOE i los Frentes Amplios i que faci falta. En què canviaran les coses? Què es poden oferir i què pot passar que no hagi passat en aquesta legislatura?
0: Veurem.
3: Per no que vostès siguin 3 diputats més.
0: Sí, sí, veurem. No, jo crec que no és menor, quan som, perquè al final estem parlant de models i nosaltres el model que defensem, si el dia 29 de novembre té suports, el defensarem amb totes les conseqüències. La gent haurà parlat, la gent el 29 decidirà si vol el model de Podemos, el model de Vox o no, o un altre, que és cap on estan anant els altres blocs, o vol un país pròsper, que estigui al costat de la gent, el país que defensem des de Catalunya des de fa molt temps nosaltres. Veurem el 29. I si surt i ens dona la confiança a la gent, com hem fet fins ara, nosaltres ho defensarem amb totes les conseqüències, tinguem la pressió que tinguem i tinguem el xantatge que tinguem.
2: Anna Grau.
4: Hola, bon dia, senyora Nogueres. Bé, vagi per endavant que jo he defensat molt el comunicat de vostès i els arguments, o sigui, amb el tema de la vivenda crec que tenen raó. El que no tinc tan clar és si això és realment una prioritat per vostès. Vostè està fent molt d'èmfasi amb el fet d'estar al mig com el dijous. Jo alguna experiència política tinc d'això d'estar al mig com el dijous.
2: Bueno, mig, Anna...
4: I li asseguro... No, i li
2: asseguro... És una manera molt, generosa d'interpretar-ho.
4: No, i li asseguro que no és fàcil, per això mateix que insinua tan amablement i amb tanta poca malícia el senyor Ostrell, perquè, a veure, vostès en realitat...
2: Sempre des del respecte, eh?
4: Sí, amb això. El que ha passat és, a veure, vostès van triar un bloc determinat, però vostès són... El que els fa exòtics dins del bloc de la investidura és que vostès són la fantasia humida del PP. Això, el PP es fa il·lusions de que en un determinat context vostès s'hi podrien posar bé, podrien recuperar l'ànima, diguem-ne, convergent d'abans, i quan vostès fan mesures així, doncs, més assenyades, doncs pensen, calla, ja ho tenim. Però jo sempre he pensat que vostès, la prioritat alfa, beta, omega, o sigui, la gran prioritat d'aquests pactes de legislatura era l'amnistia. A l'amnistia hi ha la tenen el sac, si no hi ha sorpreses, no? Vull dir, ara ja estem fent apostes sobre quan torna el president. Llavors la pregunta és, a veure, si l'amnistia no estigués aconseguida, vostès haurien fet aquesta plantada amb el tema de vivenda? Perquè, clar, hi ha qui es malicia que en el fons vostès, indirecta o involuntària o no, li han fet un favor a Pedro Sánchez, perquè tant amb ell com a vostès els interessa alterar el cicle electoral. Amb ell, per raons òbvies, immensament analitzades aquests dies, i a vostès, doncs, perquè va anar a unes generals, si l'Aliança Catalana compleix la promesa de no presentar-se, els permet a vostès, diguem-ne, avançar posicions abans d'un previsible canvi de cicle a les municipals?
0: Bé, em dóna la sensació que aquí tothom fa molts més càlculs electorals dels que he fet jo, perquè nosaltres, si vols saber qui som, mira la feina que hem fet. I no hi ha cap altre partit que hagi fet tantes propostes en tots els temes com hem fet nosaltres.
4: Sí, però si no hagueres propostes no és aconseguir. Llavors, vull dir, vostès han marcat actitud,
0: i també, perdona que talli...
4: Les propostes de venda no han anat enlloc.
0: Perdona que talli, també hem aconseguit moltes altres coses i moltes més de les que han aconseguit altres partits. I moltes altres coses. I em poses l'exemple de l'amnistia. Si no haguéssiu aconseguit l'amnistia, vosaltres us haguéssiu atrevit. A nosaltres mai ens ha fet por votar que no, ho he dit abans, i jo crec que només cal... tirar enrere, mirar el que hem fet des del primer dia i saber qui som. Si no tinguéssim l'amnistia, ja vam votar que no a l'amnistia nosaltres. Ja hi vam votar que no. Ja vam arriscar-nos, ja vam sortir de la posició còmoda per poder defensar la nostra posició, que era aquesta amnistia. No, amnistia a tothom. Per tant, fins que no hi hagi una amnistia real, nosaltres no votarem això. I ens vam quedar molt sols. I també se'ns va dir de tot. Però ho vam seguir fent amb l'amnistia i amb tota la resta. Pensions. El Reial Decret de les Pensions. La primera legislatura va colar, que era el Reial Decret de les Pensions. Però gràcies a Junts per Catalunya, que aguanta la posició i intenta arribar a la gent explicant aquesta realitat, com la dels projectes de llei que em preguntava en Joan abans, la gent se n'adona que no és el Decret de les Pensions. És el Decret de les Pensions, més 80 mesures més que no tenen res a veure amb les pensions. I aconseguim que aquest Reial Decret es retiri i es presenti un Reial Decret, ara sí, només amb les pensions. Per tant, que aquesta metodologia no agrada, puc entendre que a algú no li agrada. Que té resultats, els té. I ja està, i són els nostres, ho defensem aquesta manera de fer, la defensem nosaltres, que els altres partits defensin la seva manera de fer, i nosaltres, el que sí que puc dir, és que seguirem fent exactament el mateix.
4: Però recollint la simpàtica al·lusió del senyor Ostrell, dius, a veure, el precisament jo deia que tinc una certa experiència amb això, perquè vaig militar en un partit que en un primer moment es pretenia de centre i equidistant, i en un moment donat es va decantar tant per un dels dos blocs que va perdre la credibilitat d'estar al mig. Llavors, vostès, per ser creïbles, per mantenir, diguem-ne, aquesta centralitat, hauria de ser pensable que arribessin acords amb l'altra banda, perquè si al final tot és... diguem-ne, tot és una cerimònia, tot és un marcar actitud, però al final sempre acaben en el mateix bloc, els pot acabar passant el mateix.
0: Jo això t'ho compraria si qui estigués assegut aquí és algú de qualsevol altre partit, però precisament a Junts per Catalunya sempre ens hem mantingut al bloc Catalunya. El preu que sigui, mai hem escollit...
4: Però quin és el bloc Catalunya?
0: I mai el bloc Catalunya defensar els interessos de Catalunya.
4: De vostès,
0: i votar a favor... No, perdona. Aquí també, si vols, t'explico.
1: Em
0: preguntaves pel projecte de llei i t'has enterat d'una veritat que no coneixies, i amb el tema de les elèctriques, perdona, també t'enteraries d'una veritat que segurament no coneixies. I mira, ho hem explicat moltes vegades, però nosaltres ens mantindrem aquí, per molt que es facin titulars de les lleis que es voten, com aquesta que comenta en Joan, que són titulars molt bonics i són molt difícils de revertir en l'opinió pública, però nosaltres seguirem defensant la feina ben feta i s'acaba la legislatura i nosaltres som conscients que hem aturat lleis dolentes per Catalunya i també hem aconseguit coses bones per Catalunya.
4: Vostès pel benefici de Catalunya estan oberts a pactar amb qui sigui, Partit Socialista,
2: no,
4: Partit Popular...
2: No, ha dit que no, deu deixar clar això. Ha dit que Partit Popular i Vox no.
4: Mm-hmm. Llavors...
3: Li poseu en la paraula, li poseu en la boca...
2: Més clar no ho podia dir.
4: Si PSOE és bloc Catalunya.
1: Amb el PP no ha contestat.
4: PSOE és bloc Catalunya.
1: No. El PP sol no també ha contestat la Míriam.
2: També. Míriam Nogueras.
0: Vam contestat ara no? I hem contestat sí. el 23.
1: Tu pactaries sense per Joan. Deixar fora Vox?
2: Sí, ja ho ha contestat.
1: Jo no m'ho he entès.
3: El senyor de Madrid no el deixeu parlar.
2: Ho ha deixat clar.
4: I per fer fora Podem?
1: Falta que surti Podemos.
2: Són el yin i el yang. Ara tornem. Ara, Claudi, deixo parlar després de la publicitat. Míriam Nogueras, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Ara tornem.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
6: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
7: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
6: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
7: Apa.
6: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
8: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
10: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
11: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria. Eufòria.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Amb Anna Grau, amb Vicenç Sánchez, amb Joan Puigcercós, que no paren de xerrar, i amb Claudi Pérez. Claudi, com has vist el que està passant i les paraules de Míriam Nogueras?
14: Doncs mira, jo... Bàsicament tenia 3 preguntes per ella que li faré un dia, si puc, amb un cafè al Congrés. Mm. Una, em sobta una mica aquesta denúncia que fa de que es convoquen eleccions en clau electoralista. M'hauria agradat preguntar-li si hi ha alguna altra clau quan es convoquen eleccions que l'electoralista. Jo no la veig gaire. Després, la segona és tot bé, no? Junts ho ha fet tota la feina ben feta. Si això és cert, com s'entén la caiguda en barrena de Junts a les enquestes? Com s'explica? Jo no me l'explico si és que no s'han equivocat amb alguna cosa. I tres, la força de Junts és ara mateix que aquests 7 diputats, aquests 7 vots que tenen al Congrés són imprescindibles. En quin escenari pensa Junts que tindrà tant apalancament com aquesta legislatura després del 29 de novembre? Perquè jo crec que desapareixerà aquest apalancament. Aquestes són 3 preguntes que espero fer-li a la cafeteria del Congrés un dia d'aquests.
2: Que podem debatre també ara. Anna.
4: Home, a veure, jo crec que hi ha que Junts i els interessos, des d'un punt de vista sòrdidament electoralista, o sigui, sense entrar al fons de la qüestió, els interessos de Junts i els del Pedro Sánchez poden coincidir pel que jo intentava comentar abans. Dius, a veure, si Aliança Catalana compleix la promesa / amenaça de no presentar-se a les generals, pues Junts té una chance de salvar una mica els mobles, perquè no, diguem, haver-se'ls de veure amb l'Oriol. El Congrés podria alterar les dinàmiques parlamentàries, i un cop amb l'amnistia al sac o gairebé, doncs ja està. De totes maneres, no sé, jo insisteixo, la centralitat aquesta de Junts fins ha sigut més una qüestió d'actitud que de resultats, excepte en el tema de l'amnistia. Com això sí que han estat ferms, però clar, que és un tema molt d'interessos propis. Vull dir, Junts s'ha plantat en el tema de la vivenda, però no ha aconseguit canviar la política de vivenda del govern. Junts s'ha plantat en coses, però, i diguem-ne, el que fa sexy Junts en el bloc de l'investidura és que així com, Joan, ningú s'imagina Esquerra Republicana canviant de bàndol, si un es pot imaginar, de fet, hi ha molta gent al PP que s'ho imagina, que algun dia Junts podria tornar, doncs, el peix al cova i a tenir pactes com els que el seu dia va tenir, doncs, Aznar i Pujol. Si no, doncs sí, evidentment, doncs, el pitjor, i també ho dic per experiència, el pitjor que li pot passar a un partit polític és que la gent no sàpiga per què serveix. No li quedi clar la utilitat. I això també ho puc dir per experiència directa.
1: L'Anna ha tocat os, perquè a Junts li interessa i li va molt bé l'avançament electoral. Perquè en aquestes eleccions espanyoles no havien de ser les primeres havien de ser les municipals, que s'hagués mantingut el calendari. A les municipals a Junts li esperava un escenari complex i difícil amb el tema de l'Aliança Catalana.
4: No només a Junts, eh?
1: No. L'Aliança Catalana pica de tothom. Segons les enquestes, estem d'acord. Però Junts tenia la pessigada més gran, segurament. Aleshores, el no presentar-se, fins ara ho han dit, que no es presentarien a les espanyoles, al partit de l'Aliança Catalana, aquí el que li va bé a Junts és consolidar un terreny.
4: Sí.
1: I li va molt bé. Per tant, que Junts tenia elements positius per forçar un canvi electoral, que no depenia d'ells, en tot cas, la decisió del senyor Sánchez, però que li va bé.
4: Però tot això s'ho poden haver fins i tot parlat.
1: No arriba... Home, han fet coses bàrbares, com amb l'Estatut del 2006 es van fer coses d'aquestes, no? De dir, puja el que vulguis a Catalunya que ja ho baixarem a Madrid. Però pactes d'aquests subterranis n'hi han, no ho sé. Però el que sí que és clar és que l'avançament electoral beneficia Junts, perquè es consolida un terreny que els pot permetre, doncs, afrontar les eleccions municipals, si són les primeres,
4: amb millors condicions
1: perquè per absència del seu, un dels seus contrincants.
3: Jo crec que l'avançament electoral afavoreix a tothom, menys a los frentes amplios, perquè encara no estan definits. I no sé si s'haurien definit si les eleccions s'haguessin convocat d'ací a 7 mesos.
1: Home, evidentment que no.
3: Però ara tampoc estan definits. I li ve bé al PP i li ve bé a Vox, perquè no paren d'exigir, de demanar-les com a feres. Li ve bé a Pedro Sánchez perquè les ha convocades, encara que Pere Aragonès li podria explicar que quan algun president convoca eleccions pensant que li va millor aquell és el millor moment, resulta que no és així. I li va molt bé a Junts també per tot això que ha explicat senyor Puigcercós vostè. Les altres dues preguntes que plantejava el senyor Pérez, per què baixen a les enquestes, home, tot el món té clar perquè Junts baixen a les enquestes. I és perquè hi ha un partit que està aconseguint tot el malestar social que d'un costat Junts, que era el partit més radical nacionalment en els últims anys, ha plantejat i que no s'han complert, les expectatives encara s'han frustrat més i hi ha una part de l'electorat independentista que ara vol votar per una opció que castigue, només que castigue. I després hi ha una altra part, que és l'islamofòbia i que és aquestes tesis d'extrema dreta, etc, que hi ha una altra part del país, o en part també aquesta, i una altra que cada dia compren més i que Junts no és... Ho ha intentat, però no és capaç de satisfer. I finalment, pel que fa a la palanca, que demanava vostè que li preguntarà, no crec que li conteste, perquè el que li dirà és que com més vots tinguen i més diputats tinguen, millor. Però igual sí, igual no. El problema és si no els ha anat bé ara, perquè els ha d'anar bé després, encara que tinguen 10 o que tinguen 15. Si poden tornar a fer que el PSOE i tota la resta de partits puguen fer una majoria parlamentària, qui assegura ara la senyora Miriam Noguera que encara que en tinguin 10 o 15 això anirà diferent? Però si els han redat una vegada i una altra, Pedro Sánchez, i no parlem Vox o el PP, que evidentment crec, jo crec, honestament, igual m'equivoque, que és una opció que Junts no contempla, però sí,
4: imagina,
3: de moment. De moment, però no contemplen. De moment, mire, l'única cosa clara de moment és que els calvos no guanyarem cavall per moltes coses que s'inventen. Ja veurem, perquè es pot aplicar a tothom.
1: La carambola que jo deia demoscòpica de que PP no necessités a Vox i en fes prou amb altres partits, que això és electoralment difícil, amb enquestes que veiem en aquests moments, d'acord? Però imagina't, per un moment posem-la damunt la taula, Jo crec que Junts no podria aguantar la pressió dels que fins ara li han donat suport, des de la patronal, les grans corporacions. Dubto que Junts pogués aguantar aquesta pressió i acabaria donant suport.
3: Llavors, perquè, igual voldria...
1: Perquè l'arribada de Vox als ministeris, jo crec que fins i tot el capital veu una certa
3: senyor
1: reserva.
3: Senyor Puigcercós, llavors veuríem un president gallec, repetiríem la jugada, veuríem un gallec dient que en la intimitat parla català, i potser el que vindria no seria tan bèstia.
1: Bueno, jo no dic, si guanya... escolta, l'escenari que no estàs escrivint tu no ho sé, però jo quan et dic però aquest escenari, crec... si es produís, però jo dubto crec... que Junts pogués aguantar la regió.
3: Però jo pregunta... crec que situar Junts en l'espectre de la dreta clara i decidida i decantada, i que seria capaç de portar una cosa...
1: Però, escolta, la Pujol ja va fer coses similars i no ningú l'ha qualificat de la dreta cantada.
4: Però va ser el principi de la fi de Convergència
1: i Unió.
4: Claudi,
1: no estic pas d'acord.
3: Jo sí que
1: estic d'acord.
3: I en un altre context.
2: Un moment, Claudi.
14: Jo, una altra cosa que em sorprèn és situar, això de situar Junts el dijous, no? al mig de tot, no? amb aquestes polítiques que... amb aquestes declaracions que han fet en política migratòria o amb les declaracions que fan en política econòmica, difícilment trobo que se'ls pugui considerar que estan al centre. O amb les pressions que tota l'estona el Joan Puigcercós està citant a les grans corporacions, no? el paper que han tingut el Sabadell o la Caixa en el no dels decrets del divendres, no? Això difícilment fa que Junts pugui estar a la centralitat, almenys així penso jo.
4: Bueno, jo crec que ells parlen d'una centralitat aritmètica,
14: sí,
4: però
14: bueno,
4: que tampoc...
14: una centralitat, no, però la venen, asteriscos.
1: Com diu Claudi, la venen en un sentit ampli, la centralitat.
4: Però que tampoc, home, però també és que, a veure, ens hem acostumat a uns extrems tan extrems que, diguem-ne, que qualsevol cosa sembla poc, no? Però jo, amb això que estàveu dient, jo plantejo, si passés això, si Junts tingués una pressió molt forta, la hipòtesi Puigcercós, es podria trencar Junts, les dues ànimes de Junts, o sigui, l'ànima irredenta aquesta, doncs que tot ho has sacrificat i que torni amb Puigdemont, l'amnistia i tot l'altre és igual, i l'ànima aquesta més interessada en tornar, no exactament el peix al cova, però sí a donar una imatge de negociació realista, defensa d'uns interessos catalans, etc.
3: Les dues ànimes se poden trencar en tot Cristo, es pot encadenar el PSOE.
4: Sí,
3: un
4: sí.
3: Un PSOE sense Sánchez potser seria un PSOE de González.
4: Ja, però el que vull dir és que
3: no, vull dir, dues
4: no es
3: ànimes...
4: pot vendre centralitat si sempre vas amb els mateixos.
3: Però jo el que dic és que tots...
4: Que és el que li va passar a Ciutadà, ja, però... centralitat, però anava a ja,
3: ser pel jo el que dic és que tots els partits tenen dues sí, ànimes.
1: O tres.
3: Perquè Esquerra Republicana les té i han anat a una elecció d'un president i mira com ha acabat la broma, i un congrés i mira com acaba la broma, perquè les té el PSOE, evidentment, perquè també les té el PP, perquè evidentment la decantació cap a Vox, hi ha sectors del PP que no els agrada, tots els partits tenen dues ànimes, i dependrà del moment...
4: No, però pots tenir dues ànimes més o menys benvingudes, ànimes que són
3: les
4: com...
3: Les dues ànimes en un partit només les fa benvingudes el poder.
4: Ja.
3: I quan el poder...
1: I és la clau...
3: Només és la clau perquè es puguen aguantar.
1: I, és
3: I si no, cataplam.
1: Mantenir les dues ànimes unides és la clau pel poder.
4: A l'Ajuntament de Barcelona, que el candidat no només del Puigdemont, sinó anti-puigdemontista, és el que ha guanyat i me'n suporto en Trias.
2: Una cosa que hem rescat arran de les declaracions que feia Miri Nogueres, que deia que no donaria els seus vots a un govern del Partit Popular i Vox, doncs a aquesta hora podem confirmar al matí que Junts no donarà els seus vots ni al Partit Popular ni al PSOE.
4: Llavors?
2: Després de les properes eleccions.
4: Sí. Llavors...
2: Ho confirma la direcció del partit ara mateix al matí de Catalunya Ràdio.
1: Hem tocat os.
3: No. El que passa és que si això és així, la gran pregunta cruel és de què serveixen.
4: No, perquè, el que faran és partit... votar cas per cas i vendre...
1: Hi ha una cosa que es diu investidura.
3: És a dir, si un partit petit ja diu que no decantarà investidures i que no accepta investidures dels dos grans candidats que poden, perquè si no seria Vox, que poden presidir un govern, de què serveix? És a dir, jo crec que ara això està molt bé com a estratègia electoral i com a retòrica electoral, però després dius, escolta, si després vostè allà no ha de decantar res i no ha de possibilitar res, doncs què vol? Clar, és que eleccions de nou.
4: Jo crec que ells intenten separar el que és una votació d'investidura, o sigui, un alinear-se en un bloc i després votes, doncs, segons
1: et sembli. Però no pots tornar a votar si no hi ha investidura.
3: Clar.
4: Bueno, depèn. Un o altre acabarà sent investit d'una manera o una altra.
3: O necessiten els seus vots, no.
2: D'aquí un minut serà un quart d'11. Mentrestant... Qui també escalfa motors per aquestes eleccions del 29 de novembre és el Partit Popular. Per una banda, Isabel Díaz Ayuso, que avisava d'una tupinada.
15: Hasta aquí lo que tenía España era, en teoría, un sistema garante. Y luego, pues por supuesto, Jo li vido a tot el món que ni se li ocorra votar per correu.
2: I aquest matí ha respost des del mateix partit Borja Sémper.
16: Nuestro sistema es garantista. Nuestro sistema tiene una serie de controles que garantizan que el procedimiento está controlado, en este caso por la Junta Electoral Central, donde nosotros estamos representados y vamos a garantizar que así sea. Y lo que pedimos es que los españoles vayan a votar por tierra, mar y aire, con voto presencial y por voto por correo, y que no se queden en casa.
2: Doncs saludem a aquesta hora Pablo Montesinos, director d'Artículo 14. Pablo, què tal? Bon dia, buenos días.
17: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
2: Eso tú, ¿cómo estás?
17: Pues mira, no me quejo de nada, a la expectativa, como todos, ¿no?
2: ¿Con quién dirías que está Feijo? ¿Con Ayuso o con Sémper?
17: Yo creo que ayer hubo malestar en la dirección nacional del partido por dos cuestiones. Primero, es verdad que era sobrevenida, pero el desayuno informativo de Isabel Díaz Ayuso, porque estaba previsto desde hace muchísimo tiempo, estaba en marcha a los pocos instantes de esa comparecencia de Pedro Sánchez anunciando el adelanto electoral. Y Ayuso fue la primera, antes que Feijóo, en tomar la palabra y posicionarse con respecto a las elecciones el 29 de noviembre. Y eso ya no gustó. Y ya luego el comentario, además, del voto por correo, pues tampoco, la verdad. Es verdad que Borja Sémper lo ha verbalizado, es el portavoz nacional, no es cualquier persona, no es un dirigente más, es el portavoz nacional del partido, y las declaraciones que afectan a Isabel Díaz Ayuso en Génova las controlan bastante, las miden bastante. Ayer ya trasladaban en privado que esa no era la posición, que hay que votar por todos los medios posibles, pero que hay que ir a las urnas. El propio Almeida, el alcalde de Madrid, que suele alinearse con Ayuso, también se desmarcó y dijo que había que ir a votar, y yo creo que esta es una polémica que de momento, oye, pueden pasar muchas cosas, pero que de momento en Génova quieren aparcarla, retirarla y seguir para adelante. Por cierto, el Congreso del Partido Popular de Madrid, de Ayuso, que estaba previsto para ese fin de semana, para el fin de semana de las elecciones, se va a aplazar, se va a ir para después de las vacaciones de Navidad.
2: ¿Cómo valoras que desde el Partido Popular, aunque sea el Partido Popular de Ayuso, se ponga en duda este sistema democrático?
17: Bueno, es verdad que el Partido Popular de Madrid siempre ha ido un paso más allá que la dirección nacional del partido. Va muy en línea, muy en sintonía con Santiago Abascal. Hoy publicamos en el artículo 14 de Fuentes del Entorno de Ayuso que ella va a seguir manteniendo su hoja de ruta, va a seguir dirigiéndose en verso suelto. De hecho, en Sol hablan de incluso su propia campaña, ¿no? De una campaña propia de Ayuso. ¿Por qué? Porque ella está muy cómoda en el choque, en el cuerpo a cuerpo con Pedro Sánchez, y yo tienen. En Madrid hay elecciones, ¿no? A la vuelta de la esquina, las elecciones son en mayo del próximo año, por lo cual, bueno, va a ser difícil de manejar esas dos corrientes, pero Alberto Núñez Feijóo se ha aclimatado a esta situación, ¿no? a ese marco, ¿no? En el que en el Partido Popular de Madrid siempre va un paso más allá, aproximándose a las tesis de Santiago Abascal, y la dirección nacional del partido recoge. En todo caso, yo ayer y hoy, con las declaraciones de Borja Sémper, queda clarísimo, sí que he visto que esta última declaración rechazando el voto por correo, cuando, por ejemplo, a mí me consta que el Partido Popular ya estaba haciendo vídeos explicativos para cómo se votaba por correo. Es decir, claro, esta situación se estaba produciendo, ¿no? Que ayer molestó bastante. Pero vamos a ver un choque de Feijóo y Ayuso con unas elecciones marcadas a nivel general. Yo creo que se va a quedar en lo que hemos visto hoy, es decir, no va a ir más allá. Hay Junta Directiva Nacional este jueves, que es el máximo órgano entre congresos. Feijóo está organizando, no sé si le va a salir, pero estaba en ello, una comida con todos los presidentes autonómicos. Entiendo que ese también va a ser el foro para decirle a los presidentes autonómicos, oye, que me la juego.
2: También ayer Feijóo decía que estas próximas elecciones son las más importantes desde Franco.
17: Bueno, para él desde luego son las más importantes, porque
2: sí, para él
17: se la juega. Ya no tiene más margen de maniobra. Él venía de unas elecciones generales, de las anteriores elecciones, en las que dio prácticamente por descontado que iba a hacerse con el poder, que iba a llegar al Palacio de la Moncloa. Entonces Pedro Sánchez jugó a ese voto del miedo de la coalición PP-Vox. Hubo un gobierno, el de la Comunidad Valenciana, que a juicio de la dirección del PP y del entorno de Feijóo desestabilizó y hizo unos cambios electorales. y es verdad que se la juega sí o sí, ¿no? Otra cosa es que bueno, que esta legislatura ha sido muy dura, se han acabado con todos los grandes consensos, la interlocución entre el PP y el Gobierno prácticamente no ha existido para nada, el PP ha endurecido en máximos el discurso y el Gobierno de España, Pedro Sánchez, no ha llamado a Feijóo ni para los asuntos troncales del Estado. Es que la situación, la relación entre los dos grandes partidos de este país está muy complicada y se va a este contexto, ¿no? Pero bueno, claro, es que Feijóo es o estas elecciones, no tiene más margen de maniobra. Oye, y asumido que es con Santiago Abascal de la mano, ¿eh?
2: Porque ¿qué dirías que sería un mal resultado para Feijóo?
17: No gobernar. Quiero decir, es verdad, en el PP hoy tienen asumidas varias cosas importantes. Una, las encuestas que estamos publicando todos los medios de comunicación. Ayer, artículo 14, hablábamos de que Vox ya está casi en los 70 escaños. Las encuestas internas del PP van por ahí, entre los 60 y los 70 escaños para Vox. Ellos son plenamente conscientes de la fuerza de Santiago Abascal. El objetivo es gobernar. A partir de ahí, hombre, claro, el PP preferiría estar mucho más arriba para que cuando se sienten en la negociación con Santiago Abascal, pues no le puedan pedir, por ejemplo, los denominados ministerios de Estado, ¿no? Pero esa es la pantalla siguiente. Ellos están en que el objetivo es gobernar, y para ello hay una cuestión que es relevante y que no ocurrió en los anteriores comicios, y es que Feijóo y Abascal han abierto una línea de comunicación discreta, fluida, al margen de los equipos. A mí me aseguran que hablan prácticamente todas las semanas. Si no hablan, se escriben por mensaje, por WhatsApp, ¿no? Pero que esa interlocución no existía en las anteriores elecciones, ¿no? Y luego, los gobiernos de coalición, que ya van algunos por varios meses, constatan, a juicio de Génova 13, que la gente ha normalizado esa coalición, ese matrimonio político. Por lo cual, el objetivo es gobernar. Ellos son plenamente conscientes de que lo tienen que hacer con Vox. Hombre, preferirían un Vox que no esté en los 70, sino que esté un poco más bajo. Pero si no, pues se van a sentar a negociar. Eso está completamente amortizado.
2: És l'anàlisi, la mirada i el coneixement també de Pablo Montesinos, director d'Artículo 14. Gràcies, una abraçada, Pablo.
17: Ha sido un placer, como siempre. Un abrazo fuerte a todos.
2: Gràcies, que vagi molt bé. Bon dia. Claudi, com ho veus? Bon dia. La posició de Feijóo i d'Ayuso.
18: A mi em sembla increïble d'aquest discurs que fa que es doni com a completament amortitzat que entri l'extrema dreta al govern espanyol.
2: Sí.
18: Jo crec que els grans partits, els grans partits de centre-dreta europeus encara estan debatent això. Hem vist claríssimament a les eleccions d'Alemanya de l'Est com el canceller Merz, que està en hores baixíssimes, es resisteix a donar-ho per amortitzat, com escoltàvem ara, no? Jo crec que aquest és una de les grans claus, una de les grans caixes negres de la democràcia occidental, no? Què fan els partits de centre-dreta amb els partits d'extrema-dreta? Què farà un partit de centre-dreta com Junts, amb Aliança, el dia que això es doni? Què farà el PP? Que, bueno, que sí, el que farà el PP és claríssim.
1: Ja ho ha fet, ja ho ha fet.
18: Però per què no tenim un debat sobre això, no? Que a mi em sembla la cosa més bèstia, no? Que aquest partit, que és completament xenòfob, que té una part del seu programa que és contrària a la Constitució espanyola, el donem per amortitzat, això, amb aquesta facilitat, fins i tot quan fem les anàlisis aquestes, no? Em sembla això estupefaent, em sembla al·lucinant.
1: Que jo no m'al·lucina, perquè jo crec que la trajectòria de la dreta espanyola és molt diferent de la dreta europea. És a dir, la dreta europea és una dreta antifeixista de tradició que va patir el nazisme a tot arreu d'Europa. No és el cas d'Espanya. A Espanya la dreta emana de la sociologia franquista, de l'estructura franquista, i per tant no té els prejudicis morals que tenen en aquests moments, en més pot tenir que pot tenir Alemanya o que poden tenir altres països del centre i del nord d'Europa. França és un exemple, no? Però Espanya és diferent amb això. És a dir, la dreta espanyola no té aquest pes moral, no l'ha tingut mai. I, per tant, es dona per descomptat, l'electorat del PP no tindrà cap problema. Això no vol dir que hi hagi gent, doncs, que amb la pinça al nas hauran d'anar a un hipotètic acord amb Vox, però això és forma part de la tradició de la dreta espanyola, és així?
3: Jo crec que més que si el centre esquerre i el centre dret espanyol no hagueren fet les dues Espanyes d'una manera tan clara, no les hagueren reproduït, hauria estat més fàcil, hauria estat possible. És a dir, si el PSOE no s'haguera... I el PSOE, bueno, Pedro Sánchez es decantava també cap a altres solucions, però al final ha acabat on ha acabat. I el PP també ha acabat... El PP, amb tota aquesta trajectòria que tens tota la raó del món, també ha acabat on ha acabat. I clar, aleshores, el centre esquerre i el centre dreta espanyols és que ja no són centre esquerre i centre dreta. És que pretenen ser dreta i esquerra dures, més el PSOE. A mi em fa gràcia quan el senyor Sánchez diu, perquè abans parlàvem d'entitats bancàries que han demanat, a mi em fa gràcia quan el senyor Pedro Sánchez diu que ell està contra l'establishment o que ell és contra les elites. Contra les elites. I qui tria els presidents dels grans empreses de l'IBEX 35 que encara tenen participació del govern de l'Estat? Qui es tria aquestes grans empreses? Qui són aquestes grans empreses? En tot cas, ell està contra algunes elites immobiliàries i contra les elites judicials. Totes les altres elites no. Per tant, malgrat tot, sí que és veritat que hi ha una gran aparença de que el PSOE ja és el PSOE d'esquerres i, clar, això ho fa impossible. I allò que parlàvem abans, senyora Grau, de les dues ànimes, el PP les té claríssimes. Si Feijó per alguna d'aquelles no és president, per això són les més importants les elites del món, que es prepare, perquè Ayuso... anirà per ella totes.
19: No dura, no dura ni un dia.
3: No dura ni un dia.
19: Jo crec que Feijó té clar, això,
3: Hi ha una ànima, jo no sé si ara Feijó cada dia o no, cada setmana festeja amb el senyor Abascal, però que la senyora Ayuso té absolutament absorbit el missatge del... No cal Vox en Madrid.
2: Saps, les veus internes del Partit Popular, perquè abans hi havia aquell perfil de Juanma Moreno en el seu moment, que era un perfil més moderat, ara ja no sé què és Juanma Moreno, però ha desaparegut del mapa, ja no se'l sent.
3: Però els temps que corren... Ara el PP és Fijo, ara el PP és Abascal, no té més remei, 70 diputats, és que no té més remei. I s'han decantat i els altres també. I han entrat en un deliri d'aquells que, bueno, que vaja, que...
4: Però si em permeteu ficar-hi cullerada, a mi el que has dit tu, Joan, es pot explicar d'una altra manera. Es pot explicar, per exemple, que Espanya, que va estar absent de les dues guerres mundials pel trauma, entre altres coses, de la guerra civil, pel tema de la guerra civil i posterior dictadura, doncs aquí la dreta espanyola durant molt de temps ha tingut molta por de ser titllada de franquista, perquè franquista era el pitjor que podia ser, i en canvi l'esquerra, per extrema exterrorista o apologeta al terrorisme que fos, tenia a volar petó perquè, diguem-ne, tenia un prestigi, doncs, perquè en aquest país s'havien patit els rigors del franquisme, però potser no s'havien patit els rigors del comunisme, i a ETA durant molts anys se li va perdonar tot.
19: Se li va perdonar els crims de l'extrema dreta, sí, a la transició, que van ser centenars.
4: A veure,
19: i això us n'oblideu sempre.
4: Una cosa,
19: sembla
4: no barregis...
19: Només,
4: no. A mi parlàvem en singular.
19: L'extrema dreta, alguns avui reciclats al Partit Popular i a Ciudadanos, en el seu moment,
4: i si em deixes acabar,
19: que van practicar el terrorisme.
4: Si em deixes acabar, a veure, a mi parla en singular, a no ser que vulguis jo també et pluralitzi i et carregui totes les misèries del teu partit, que són unes quantes. Però dius, dit això, a veure, jo el que dic és que la història es pot vendre de moltes maneres. Llavors, jo crec que en aquest país hi ha una frivolitat cap a l'extrema esquerra. Hi ha molta duresa amb l'extrema dreta, i això no ho discuteixo, em sembla bé estar contra els extrems, però diguem-ne, que es vegi normal Bildu a les institucions. O sigui, que jo sàpiga, els de Vox no han matat a ningú, eh? Ni han estat condemnats per segrest, ni res de tot això.
19: Buscaríem.
4: No, coi. Vull dir, a veure, o ens posem serios defensant la centralitat, el seny, el no agafar dreceres, el de fugir als extremismes, però atacar només un extremisme i l'altre, veure el xatxi progre guai, em sembla molt irresponsable i molt sectari.
19: Jo només Joan. Sé qui vol prohibir la meva llengua i la vol desterrar, que no es pugui parlar català. I per mi, ja marca una línia...
4: No es pot prohibir parlar català. El català és una llengua oficial a Catalunya.
19: Deixa'm acabar. Només has d'escoltar el que estan fent al País Valencià, a les Illes Balears, acabant amb el català, l'administració, que no sigui un requisit, reduir les hores a l'escola, anar-lo acorralant. Només per aquesta actitud, és a dir, ja queda clar la tradició política d'un i la tradició política d'altre.
2: Sabadell fa poc un
4: si
2: regidor...
4: Si maten gent és igual,
2: un
4: no?
2: Regidor
4: si
2: de Vox...
19: Qui han matat aquí? De quan parles ara?
2: Un regidor de Vox a Sabadell fa...
4: I dels hereus d'ETA, i dels hereus polítics d'ETA que mai han demanat perdó.
19: A la gent que defensa el català...
4: Nois! Segueixen fent homenatges.
19: La gent que defensa el català d'una escola és copartícep d'ETA. Estàs dient això?
2: No, no, Sabadell,
4: no. Aquest... A veure, t'estic dient que defensar el català no ha de volar per tu. I des de quan Bildu defensa el català?
2: Allà ho està allà al micro,
3: fes un conill.
2: No ho faré, però...
19: La gent que defensa el català en una escola, la gent que surt a intentar que la nova immigració...
4: Si l'Otegui és el Salvador del català. L'Otegui és el Salvador del català.
2: A Sabadell, Vox va... No sé si vau veure aquelles imatges, que un regidor de Vox va fer com un senyal de tret el clatell a un membre dels comuns.
3: Jo crec, home, Però a veure, hi ha coses que són indiscutibles. Que Vox és la continuïtat assumida i reivindicada del franquisme i tots els seus crims, això és poc discutible.
2: Sí, però ara el que deia és per què això no es fa amb l'extrema esquerra.
3: D'acord, ara anem a l'extrema esquerra. Que Bildu és una continuïtat del que era Batasuna i l'esquerra Berjale amb més matisos...
4: No, bastants.
3: Amb bastant més matisos, perquè gràcies al Bildu actual ETA va deixar les armes. I per tant...
4: O sigui, els premiem a sobre.
3: No, no els premiem, els reconeixem el que han fet i, no, i els retraiem, que evidentment no poden, no, no els surt del cor, no hi ha manera en condemnar allò en contundència. Però ho han fet relativament.
4: No, ni en contundència,
3: ja m'agradaria a mi, ja m'agradaria a mi que Vox condemnara el franquisme com Bildu ara nega la lluita armada.
2: Sí, sí. Si heu parlat de Bildu, hi ha entrat Màrius Serra a l'estudi.
4: I a mi
2: no,
4: també,
2: no vull dir res,
4: però no hi ha ningú a Vox condemnat per segrest o per explicar
3: terroristes
4: i si atenta.
19: Hi ha una subtil diferència.
4: Sí, sí.
19: El bloc d'extrema dreta té tota la majoria del poder judicial al seu favor.
4: Tot no.
19: La majoria, 80. I amb això ja...
4: De què depèn de la fiscalia?
19: I el que es diu l'estat profund el té tot al seu servei. Només hem pogut veure quan es decideix que una cosa és punible i una cosa no és punible, s'ha d'acceptar una demanda judicial. És a dir...
3: Si la pregunta és qui fa més por, evidentment l'extrema dreta fa més por ara.
19: No, per molts esforços que faci, s'integri al Partit Popular Europeu, a l'Internacional Liberal, tot el que vulguin, però no serà mai un partit homologable a la resta de partits de centre-dreta europees, perquè són tradicions diferents, perquè ve d'una tradició franquista, els altres venen d'una tradició antifeixista.
2: Claudi.
18: És que no és el mateix ara mateix, eh? No és el mateix l'extrema dreta que l'extrema esquerra a Espanya, ara mateix, eh? Perquè ETA ara, fa molts anys que va deixar de matar.
4: Franco encara fa més, d'anys.
2: Sí, bueno, sí, però sí, tens aquí un presentet,
18: ETA fa molts anys
2: que
18: va deixar de matar.
19: Entre nosaltres.
4: I esteu tan secs.
18: Una vegada i una altra. Jo crec que despista una mica. Aquí tenim un partit d'extrema dreta que traurà entre 60 i 70 escons. És aquesta la cosa de la que hem de parlar, jo crec. Bildu no traurà entre 60 i 70 escons, i a més ha anat fent un viratge, ha anat canviant. És veritat que no ha condemnat, és veritat que s'ha quedat molt, molt cura en moltes coses.
4: Que no són el Pacma, Claudi. No són el Pacma.
18: No sé, jo ja et dic que crec que en aquests moments equiparats...
4: Són ganes de veure-ho així. Són ganes de veure-ho així. No han mai ni demanat perdó ni han ajudat a aclarir els crims pendents d'ETA i en canvi van exigint.
3: Van exigir a ETA que deixara les armes. I el que no pot ser és que tu reconegues una cosa que em sembla correcta i no vulguis reconèixer l'altra.
4: No, jo...
3: La directiva actual de Bildu... D'acord, la directiva actual...
4: Però parlar dels crims del franquisme, no parlar dels crims d'ETA, què vols que digui? Em sembla d'Aurora Boreal.
3: I si parlem dels dos i reconeixem que hi ha un partit que ha obligat a la seva branca armada que deixara les armes,
4: obligat,
3: i hi ha uns altres que reivindiquen, sí, els van obligar.
4: Van mercadejar a canvi de la legalització d'un partit que era una conta de delinqüent.
3: No sé, jo em base en la realitat, sinó en les especulacions de per què ho van fer, sinó en el que ho van fer.
4: Ah.
3: I n'hi ha un altre que està disposat a assumir el franquisme al 100% i dius, no han mort ningú.
4: Digue'm un senyor de Vox que estigui condemnat per un segre o que hagi estat condemnat per un
3: segre. Digue'm un senyor de Vox que condemni el franquisme.
4: Bueno.
3: Un.
4: Jo te dic,
3: jo no sé el que faran.
4: No, per això dic,
3: jo no, és que
4: això
3: no sé.
4: Dic que a mi em fan por les dues coses.
3: A mi no,
4: a
3: mi no, perquè ja, no, a mi, una la considero desactivada.
4: I l'altra no.
3: I si fora, i si me pose, i si em pose, bueno, deixem parlar, i en si ja la deixa parlar vostè, si considere que les víctimes del terrorisme no en tenen prou, els dona la raó.
4: Pues no, no tenen prou.
3: Moment, pues es dona la raó, però també reconec que ha fet Bildu. I de l'altra manera, perdona, li dic una cosa. Si tu estàs a favor del franquisme al 100% i algun dia tens l'oportunitat de reproduir els esquemes, ho faràs. Perquè precisament els està reivindicant. I això me fa por. I me fa por perquè, com diu el senyor Puigcercós, darrere hi ha una part de l'estat espanyol que el riu les gràcies a ells i no li les riu a Bildu. I això també... El riu les gràcies i té moltíssim poder. I això també és perillós.
4: Mentre aquest,
3: perillós.
4: Mentre aquest país, ser d'esquerres, et doni butllet per tot, i ser de dretes... No ens en sortirem, eh?
19: Aquesta també... Què vols dir que et dona butllet per tot?
4: Home,
19: per fer què?
2: Vols dir que ser d'esquerres mola, no, Anna? i sí, que ser de dretes no.
4: Que ser d'esquerres, encara que hagis matat algú, sí, és igual. Bé, no, i ser de dretes has de demanar perdó per haver nascut.
2: Són les... tampoc seria això. Tampoc seria això.
19: A veure, per favor.
2: Passen 4 minuts de 2:15. Màrius Serra, hola, què tal?
20: Bon dia, bona hora.
2: Estàs sense llum a casa?
20: Sí, no hi ha ningú que posi llum a la meva foscor.
2: Però què ha passat?
21: Carles Porta, Carles Porta.
20: Sí, sí, sí. Bé, ahir, 9:15 del matí, va marxar. Jo visc a la zona d'Horta, molt propera al Carmel, i alguns, diguem, abonats es van quedar sense llum. Recordo que vam parlar sobre la una, que no havia tornat, i em vas enxampar al carrer, anava mirant, i em anava quedant cara estranya, perquè la major part de veïns del meu carrer té llum, i jo no. Això a la nit es va agreujar. I, clar, només he pogut parlar amb una veu, que això sí, parla un català amb les neutres una mica deformades, d'IA, però com a mínim em deixa l'opció. Quan
2: robot,
20: hi havia persones,
2: sí,
20: no hi havia mai l'opció. Ara el robot, com a mínim, hi puc parlar en català, però, clar, és un
2: si
20: mur.
2: Si portes més de 24 hores sense llum.
20: Sí.
2: I no tenen cap tipus de resposta.
20: No, és a dir, cada cop encetes una incidència, parles amb aquest robot, diguem, i a partir d'aquí t'inscrius al seu web i et van enviant cada 2 hores un correu electrònic dient a les 13:15. Després, a les 13:15 diuen no, continuem treballant amb seu. Això ja en castellà perquè no hi ha robot. A les 15:15.
3: Li dono un consell?
20: Digui'm.
3: Quan li demanen si això afecta més gent que a vostè, diga que sí.
20: Sí, sí, és que afecta més gent.
3: Vale, aleshores has de dir, sí, multa. Sí,
20: molta, molta, molta.
3: I llavors ja potser es preocuparan una mica més.
20: Sí, sí, però és veritat que és una conseqüència directa dels xàfecs d'ahir i que figura en tots els mapes, la zona, però després hi ha gent que et diu al meu edifici una escala sí, l'altra no. En fi, és molt, molt irregular, va per barris. Però m'he dutxat amb aigua freda, fixa't quina energia. Vinc aquí, us trobo.
2: Has vingut aquí a carregar el mòbil, Màrius, has vingut a carregar el mòbil.
20: A carregar dos mòbils, un carregador i un portàtil. Gràcies a això et vaig poder anar sentint ahir, perquè si no, de què?
2: Si no, no hi hauria ni Màrius, vull dir que...
20: Tinc ràdio al cotxe. A casa tinc un
4: transistoret. Casos et salva
20: de tot.
4: Com la gran
20: apagada. Sí, sí. Sí. I bars del barri que tenen endolls. Vas descobrint una
2: vida al barri. S'està molt bé.
4: Sí.
2: Ens hauríem de quedar sense llum tots 24 hores.
4: No.
2: Recuperar la vida al barri, a les ciutats.
20: No us ho aconsello. Però vaja, jo reivindico la cuina de gas. Perquè vaig poder fer el sopar ahir gràcies a tenir gas a la cuina.
2: Ara actualitzarem l'estat del temps, però abans, Paula Brujats, comença el ple del Constitucional, ara mateix.
22: Ha començat fa només 4 minuts el Constitucional, que ja està reunit per aquest ple important avui per al futur de l'amnistia, i el que més o menys et puc dir, Ricard, és que cap al migdia ja hauríem de tenir aquesta sentència que avalarà definitivament l'amnistia total per a Puigdemont i per la resta dels exconsellers del procés. La que tindrem, si no hi ha cap canvi d'última hora, serà la sentència que resol el cas de Dolors Bassa, perquè s'avançarà el cas de Jordi Turull, perquè el que passa amb el cas de Jordi Turull, ja ho sabeu, que la proposta de sentència l'ha fet el magistrat conservador José María Macías, i el que té previst fer Macías és renunciar durant aquest ple que ha començat ara fa poca estona a aquest cas. Per tant, el cas de Turull, que quedaria per un altre dia, i que avui cap al migdia tindrem aquesta primera sentència a favor d'amnistiar la malversació de Dolors Bassa, una sentència que tindrà efectes sobre tots els exconsellers, perquè tindrà una doctrina clara i concisa, i perquè, a més, aquesta sentència que ha preparat el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, especifica i ordena expressament al Suprem que s'ha d'aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. Per tant, un cop tinguem la sentència dictada, aquesta tarda o previsiblement demà es notificarà al Suprem perquè comenci a moure fitxa aplicant l'amnistia, començant per retirar l'ordre d'atenció contra Carles Puigdemont.
2: Doncs gràcies, Paula. De seguida ho explicarem també en directe a Catalunya Ràdio. Veurem què és el que acaba passant. Eloi, pel que fa al temps, podem tenir pluges torrencials avui aquesta tarda.
23: Sí, s'ha pujat una mica el nivell d'avisos respecte al matí. Ja parlem d'avisos grocs i taronges a gairebé tot arreu aquesta tarda, excepte l'Alt Empordà. I és que hi ha una perturbació que ens arriba de l'oest de la península. En aquests moments ja comença a deixar una mica de pluja a les Terres de l'Ebre, molt moderada, fluixa fins i tot, a l'espera que aquests ruixats vagin estenent-se a més comarques en qualsevol punt de Catalunya. Creiem que poden caure quantitats moderades de 10 a 50 litres per metre quadrat, per exemple, en alguns llocs de l'Alt Pirineu, del Prepirineu, local realment poden ser fortes. Potser també en alguns llocs del nord del Pla Lleida tenim algunes pluges una mica més intenses. I després hi ha tota la franja de la costa i del prelitoral, que això ja és en bona part, i pot quedar afectada per totes aquestes tempestes que agafen més violència en el moment que arriben al mar, i que això es preveu que pugui passar durant la tarda i especialment vespre-nit. Fins i tot no descartem que entrada a la matinada, o vaja, durant el vespre-nit matinada, es pugui arribar a formar un sistema d'aquests de tempestes més ben organitzats sobre el mar.
2: Mini huracà, també, o no? Un mini huracà o no?
23: És que la veritat... El sistema que... convectiu mesoscalar, no? Ja diríem.
2: Sí, això mateix. Això
23: ho comencem a entendre tots ja. Però sí, sí, té molts números perquè acabi sent un sistema d'aquests. Llavors falta veure si rota, si s'acaba formant l'ull o no. Això ja... Sí. Ja ho anirem veient. Però vaja, que entrada la matinada encara podem tenir alguna sorpresa, i sobretot aquesta nit també a prop de la costa, perquè es preveuen pluges torrencials.
2: Ho seguirem. Gràcies, Eloi. Ja que tenim aquí, Màrius, sí, i sense llum, aprofitem per resoldre l'enigmàrius.
20: Escolta, per cert, els meteoròlegs ara són els nous gurus, eh? Sí. L'altre dia vaig sentir-ne un que ja parlava d'un medicà.
2: Sí.
20: De medicà, huracà mediterrani.
2: Ja vas apuntar-lo per fer un enigmàrius,
20: no? Home, ràpidament. I dic, escolta, això és una mina, eh? En fi, sí, sí. En tot cas, avui, el d'aquest matí, feia contorns circulars al voltant dels tanatoris. I la resposta era redols. Un redol és una porció de terreny diferenciada, Joan, de les del voltant.
2: L'ha pillat el Joan, aquesta.
20: I al voltant dels tanatoris, doncs, abunden els dols. Jo crec que el Vallès es diu del Rodol.
2: Rodol, sí, sí.
20: Però el Rodol ve a ser això. En tot cas, avui 801 de les 1.362 respostes rebudes són encertades. Per tant, avui l'Enigmàrius dona 12 punts per a la Copa i guanya el lot d'embotits del grup La Selva, Jaume Rafecas Ruiz, de Vilafranca del Penedès. I avui, els que no heu endevinat, que sou molts, ens heu dit sobretot Corona.
1: Jo he dit Voltor.
20: Tombes, Voltor, imagina't. O ròdols, no?
4: Ròdols.
20: Però, en fi, ròdols, també. En tot cas, redols, i fixa't que vaig de negre, sí, perquè com que ja aquest matí no he pogut veure quina roba posar-me.
2: Esperem que vagi bé i que recuperis la llum ben aviat.
20: Esperem-ho, i tots Gràcies. Els veïns del Carmel, també. A passeu.
2: Fins demà, Màrius. Adéu.
0: De Catalunya Ràdio.
5: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
6: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
7: A Galeries del Tresillo t'emportes sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
24: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
25: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre, on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
26: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
28: Sol, solet, vine amb a veu.
29: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
30: Si per llegir el tiquet de la compra acluques-te'n els ulls, que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
31: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
32: Increïble.
31: Platòric.
32: Kiwi. L'oferta
31: di.
32: Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç de 0,65 la peça.
31: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
32: Que poc que costa comprar bé.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Amb Ara Grau, amb Vicenç Sánchez, amb Claudi Pérez i Joan Puigcercós. Arribarem al punt de les 11 d'aquí a 17 minuts. Falten ara mateix 2 minuts per 3 quarts d'11. Volem parlar d'habitatge, perquè és un dels temes, sens dubte, que ha marcat aquest avançament electoral, però també està tenint el seu pols als carrers, i ho veiem en aquesta concentració, i per això saludem a aquesta hora Jordi Valls, que és tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona. Jordi Valls, què tal? Bon dia.
8: Hola, molt bon dia. Gràcies per invitar-me.
2: Gràcies a vostè per acompanyar-nos. Expliqui'ns ara mateix en què estan treballant des de l'Ajuntament per resoldre aquesta crisi, aquesta emergència per l'habitatge.
8: L'Ajuntament ha intentat desenvolupar totes les capacitats que la mateixa llei d'habitatge del govern central plantejava. Entre elles, i probablement la més important, és les zones de mercat residencial tensionat. I també a través d'una normativa que es va aprovar al Parlament de Catalunya, una de les altres mesures importants és que l'any 2028 no hi haguin apartaments turístics. Vinculat amb això, hi ha hagut el famós decret que ha caigut, però que probablement tornarà a aparèixer ara en aquests moments aprovat pel mateix govern, que posteriorment requerirà el que és l'aprovació, la convalidació de la Diputació Permanent, que posa diferents instruments que, evidentment, l'Ajuntament de forma immediata posarà i intentarà desenvolupar. Des de la limitació de determinades adquisicions, des de la protecció davant diferents desnonaments o la reforma de contractes de lloguer. Però també apareix un element que creiem que és important, i és que planteja la possibilitat de fer una modificació de l'IBI. L'IBI és l'impost de béns immobles com un recàrrec als pisos turístics. I es planteja una norma que ve a dir que si tu ets titular d'un apartament turístic o d'un UT, doncs pot haver-hi un recàrrec del 50%, si ets titular de dos o més, un recàrrec del 100%, i si ets titular de més de dos, doncs seria un recàrrec de 150.
2: 150% de l'IBI als pisos turístics.
8: 150 per aquells que tinguin més de 4 llicències, sí, per titular. I això jo crec que és important, perquè a vegades

0: prestació de forma diferent. Nosaltres el que proposarem, una vegada s'aprovi aquest Real Decret i probablement entre aquesta setmana i la que ve, fer una comissió d'economia per plantejar aquests increments que ens pot permetre aquest decret, seguint una miqueta amb la posició que ha tingut tradicionalment el govern Collboni, l'alcalde Collboni, que és intentar que els apartaments turístics desapareixin a l'any 2028. Al final,
1: això que li anava a preguntar, perdoni, és a dir, el 2028 la idea és que s'acabin les llicències, aquestes 10.000 llicències de pisos turístics de la ciutat.
0: Sí, sí, sí, a través d'una normativa del Parlament de Catalunya que l'única forma que puguin seguir és a través d'una modificació del PEUAT, cosa que aquest Ajuntament no ho vol fer.
1: I, es pot fer i també, mentrestant, quan... hi hauria l'increment de l'IBI.
0: I mentrestant faríem aquest increment de l'IBI, que és el que proposarem a la propera Comissió d'Economia.
1: Aquí al matí vam explicar que Blackstone preveu no renovar 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. L'Ajuntament té constància de quan són a Barcelona?
0: Estem a darrere d'aquesta operació de Blackstone, precisament per això, en el moment que ens aparegui el Real Decret i la seva convalidació, intentarem utilitzar tots els instruments que ens dona aquest Real Decret. De la mateixa forma que jo voldria recordar que l'Ajuntament de Barcelona ens dona que va ser el primer ajuntament que es va acollir la possibilitat de zona tensionada i de control de lloguers, i crec que ha tingut un bon resultat. I posteriorment hi ha hagut altres, com el País Basc, que també ho està fent, i em sembla que Galícia o algunes ciutats de Galícia també ho estan realitzant. O sigui, nosaltres desenvoluparem totes les potencialitats que té el Real Decret i la seva convalidació. Entre elles, lògicament, la defensa dels llogaters, tal com feia referència abans, no? I també la limitació de determinades adquisicions.
1: Amb aquest increment de l'IBI, quan calculen ingressar de més?
0: Estem parlant aproximadament de 7 o 8 milions d'euros, però la qüestió no és un tema d'ingrés, és un tema de penalitzar. És a dir, al final, la política fiscal d'una administració pública és incentivar o desincentivar. Per exemple, a nosaltres ens interessa molt incentivar l'activitat econòmica que va vinculada a que va vinculada bàsicament als sectors econòmics de tecnologia, d'audiovisual i de salut. Que tots aquests conjuntament ja representen un 13% del producte interior brut, superior al que és el turisme. El món turisme no ens interessa incentivar-lo, i sobretot aquell tipus d'activitats que en aquests moments tenen una contradicció vinculada al dret a l'habitatge, com són els apartaments turístics. Però la política fiscal és per incentivar i desincentivar. L'àmbit tecnològic el volem incentivar, l'àmbit turístic vinculat sobretot a apartaments turístics i desincentivar, i des d'aquest punt de vista penalitzar amb una càrrega fiscal superior. Si vol fer negoci amb un actiu per viure, com és un habitatge, doncs la posició que té l'Ajuntament de Barcelona en aquest cas és penalitzar-ho a través d'IBI.
1: Jordi Valls, tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona. I amb una notícia que ara també comentarem amb Carme Alcarazo, que és la portaveu del Sindicat de Llogateres. Tinent d'Alcaldia, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, bon dia, que vagi molt bé. I Carme Alcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Què li sembla aquesta mesura de l'Ajuntament de Barcelona?
2: Entenc que estem parlant del recàrrec extra dels pisos turístics.
1: Sí, el que estan dient és el 2028 els prohibirem, mentrestant pugem l'IBI fins a un 150% en la gent que tingui més de 4 pisos turístics.
2: Bueno, aquest recàrrec crec que no caldria tenir més 4, sinó que es podria començar a partir del primer pis turístic. En qualsevol cas, jo a l'Ajuntament de Barcelona el que li demanaria és que ens expliquis quin és el pla perquè aquests 9.000 pisos turístics que es tancaran el 2028 passin al parc residencial, no? O sigui, hem vist en els últims anys com hi havia una fuga massiva d'habitatges residencials, d'habitatges per la gent de Barcelona, cap a habitatges de lloguer de temporada, per exemple, o co-livings. Llavors, quines garanties ens donarà l'Ajuntament de Barcelona per assegurar que aquests 9.000 pisos passen a ser 9.000 pisos per famílies barcelonines que tinguin la voluntat de quedar-se a Barcelona a viure i fer vida aquí, i no 9.000 pisos que siguin pisos turístics en coberta, com això, co-livings, lloguer de temporada, segones residències per gent rica, o sigui, perquè es va anunciant això a tot i a dret, no?, per tota Europa, dient que Barcelona serà la primera ciutat en prohibir Airbnb, no sé què. Bueno, quin és el pla? Perquè ara mateix no tenim cap garantia de que això realment funcioni.
1: Ahir vam veure també una concentració important al centre de Barcelona. No sé quina valoració en fan també des del sindicat de llogateres de la quantitat de gent que va sortir al carrer i cap on volen portar tota aquesta protesta.
2: Em fa una molt bona valoració. Ahir van sortir als carrers de Barcelona com a mínim 120.000 persones amb un clam unànime que era cap a la vaga de lloguers. No? Això tot just comença. El que hem vist l'última setmana, aquesta espurna que va despertar amb el cas de la Mari Carmen, però que s'ha traduït

0: en manifestacions per tot l'Estat, assemblees, i bueno, que ha fet possible coses que portaven tota la legislatura encallades. No? Hem vist, veníem d'una legislatura on el Partit Socialista i Sumar arrossegaven els peus i no havien aconseguit aprovar cap mesura d'habitatge, i només en 6 dies veiem que es posaven les piles. Doncs ara el que toca és transformar això en un conflicte encara més gros per assegurar que les mesures estructurals, no només aquestes mesures temporals per parar el xoc, sinó mesures estructurals que capgirin el sistema d'habitatge, són una realitat. I per això és que anem a la vaga general, ja ha confirmat comissions, UGT, la CGT, que convocaran, i el mes de novembre això serà una realitat. I per tant, ara ens espera un mes d'esforços titànics per aconseguir que aquesta vaga general és un èxit.
1: I vostè creu que en aquest mes es mantindrà actiu aquest debat de l'habitatge?
0: Bueno, és la idea, no? És a dir, evidentment, som conscients de que l'ecosistema mediàtic és molt canviant i és difícil mantenir un tema, però jo crec que és molt significatiu el que està passant. És a dir, portem ja més d'una setmana on la gent no ha parat de sortir al carrer, no? Ahir passava a Barcelona, però aquest cap de setmana moltíssims altres indrets on no s'està parlant, o es parla en menys mesura d'immigració, de seguretat i d'altres temes que beneficien l'extrema dreta, i sobretot jo crec que el que és més rellevant és que s'estan posant sobre la taula mesures que fa temps semblaven impensables, no? O sigui, per què fem aquesta vaga general? O per què volem aquesta vaga general? Doncs per aconseguir contractes indefinits, una baixada dràstica del preu del lloguer, prohibir les compres especulatives, un impost a la riquesa que realment ens permeti tenir un parc públic robust. Crec que hi ha hagut un canvi. Hi ha hagut un canvi de xip en la gran majoria de la població que ha dit prou. I crec que és molt significatiu les dades que treia l'altre dia el diari, no? Com la majoria de votants de tots els partits estan a favor de la vaga general i estan a favor de mesures molt més contundents, molt més intervencionistes en matèria d'habitatge. Llavors, crec que estem en un punt d'inflexió, en un canvi d'etapa, i per tant, el proper mes serà vital que s'hi sumi tothom, no? Que no només que s'hi sumin els sindicats laborals, però també els docents, el món de la sanitat, els pares i mares, els estudiants, els pagesos, o sigui que anem a aturar el país.
1: Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres. Gràcies, seguirem parlant. Que vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: No sé com interpreteu també la protesta d'ahir i sobretot un tema que crec que apuntaves tu, Joan, no? De com la mobilització serà capaç o no d'aguantar també Pedro Sánchez. Aquest debat de l'habitatge durant 2 mesos de campanya. No. Són 9 setmanes.
2: Aquí està la clau, una de les claus de que la participació de sectors, d'abans ho deia el Vicent, gent que no va votar o que és abstencionista, es mobilitzi i vagi a votar. I la jugada és si són capaços de mantenir aquest frame. Jo ho veig complicat, però, clar, una vaga general pel mig, tota una mobilització permanent, aquí està el tema.
1: Vicent.
3: Jo crec, a veure, si es fera una vaga de pagament de lloguers, les conseqüències que hi hauria en el mercat de l'habitatge serien tan bèsties, perquè la justícia no està preparada per això, resol els casos al cap d'un any i mig, 2 anys, 3 anys. Si tot el món deixar, tot el món, una part important de llogaters deixaran de pagar, evidentment se podrien arribar a carregar el sistema, i llavors potser estarien, el sindicat de llogaters estarien molt contents o molt contentes, però jo no sé si això ajudaria d'alguna manera, això provocaria un cert col·lapse o un total col·lapse total, no sé si això seria positiu. Igual que no sé si és positiu fer una vaga general amb el tema dels lloguers una mica abans de la campanya electoral, com pretenen fer.
2: No, però mantenir l'atenció és...
3: Ja, sí, sí, però mantenir l'atenció...
1: Tens un objectiu...
3: Però, il·lícit. Sí, home, ja, fins aquí arriba. Mm. Però mantenir l'atenció...
1: I lícit, vols dir, no?
2: No, lícit. Però jo trobo que és lícit. Sí, lícit. Tant a vaga general és lícit, eh?
3: Fent molta gràcia als sindicats, sí, quan diguen hem vist tanta gent
1: jove... A més és lícit.
3: Hem vist tanta gent jove avui en la manifestació que, clar, que pensen en els seus afiliats i dic, no, ja poden sentir-se atrets per aquesta joventut. Però el que jo dic és que una vaga general podia tindre un resultat positiu com a mobilització de gent molt enfadada o negatiu perquè hi hagi un sector de gent de centre-esquerra que diga, mare de Déu, això on està arribant? I vés a saber què pot passar aquell dia també, etcètera, etcètera. Vull dir, jo no sé si la decisió s'ha parat d'analitzar-la bé i quins resultats pot tindre de cara a Pedro Sánchez, que és a qui més li agrada. I veurem una altra cosa que serà fantàstica, no ho havíem vist mai, que és un govern d'un estat a favor d'una vaga general, que en principi se fan contra els governs.
1: Bé, aquí també hem vist governs de la Generalitat aguantant pancartes.
3: Però ara en veurem un altre.
1: Sí, sí, sí. Claudi?
4: Jo crec que fora bo, fora molt bo que aquest debat aguanti totes les eleccions i més enllà de les eleccions, perquè crec que la crisi de la vivenda és una de les lesions econòmiques més importants, no hi ha a Espanya, a tot Occident. És una font de desigualtat, és una font després de cabreig, d'aquesta ira que està donant força alguns partits polítics d'extrema dreta, també. O sigui, crec que discutir sobre les condicions materials de la vida, després de les discussions que hem tingut de passo que t'emboli el Congrés alguna vegada, el Parlament Europeu alguna vegada, doncs discutir d'aquestes coses no és que estigui bé, és que és bo, és molt interessant que hi sigui ara. Després, quan, lògicament, quan la gent surt al carrer i protesta, doncs hi ha algunes propostes doncs, que estan una mica pujades de to, això jo crec que dintre del joc, no? Dintre del joc habitual, igual que entra dintre del joc que els sindicats estan jugant a la vaga general i jugant amb altres cartes també, no? Jo crec que això és, no sé, ja som tots grans.
5: Jo crec que fer bullir l'olla políticament en un tema no equival a portar solucions. El tema de la vivenda és molt greu, molt preocupant. Fa molt de temps que s'hi havia posat fil a l'agulla, però, per exemple, l'esquerra en el seu dia negava l'existència de la bombolla immobiliària fins que va petar. I jo em pregunto, aquest increment de l'IBI, que anuncia l'Ajuntament de Barcelona, on anirà? Perquè de moment aquí sembla que només hi guanyarà l'Ajuntament, la recaptació de l'Ajuntament, perquè si diguessin, no, aquests diners els posarem en un fons
1: pisos,
5: per ajudar gent
1: o per
5: pagar lloguers per la gent jove o per la gent gran.
2: No, no, no, raonable, això,
5: el que diuen m'ho apalanco i de moment ja en parlarem.
1: Ernesto Ekaizer, bon dia, com estàs?
6: Molt bon dia, Ricard.
1: Bueno, avui sí, no?
6: Bueno.
1: Bueno, ¿qué?
6: Estamos en una etapa pletórica donde las noticias históricas se suceden medio segundo después de medio segundo.
1: Però, a veure, avui, en principi, a les 10 del matí ha arrencat aquest ple, dos quarts d'11, ha arrencat aquest ple del Tribunal Constitucional que debat les ponències sobre els recursos d'empara de Jordi Turull i Montserrat Bassa, en principi, això avui hauria de tirar endavant ja, o preveus que hi hagi alguna jugada mestra?
6: No, no, hoy en el Tribunal Constitucional no hay jugada ya maestra, porque el gran maestro es Macías y ya se ha rendido, ha retirado, según la información que publicamos hoy en el periódico, ha retirado, en acuerdo con el presidente del Tribunal Constitucional, ayer por la mañana, ha retirado su ponencia. Es una ponencia que ya ha filtrado a los medios de comunicación, por lo tanto, Macías trabaja, digamos, a cielo abierto. Y claro, él tiene una gran amistad con el juez instructor del procés, que ha vivido muchos años en Cataluña, el señor Pablo Llarena. Mm. Y entonces ha dicho que, bueno, que él no va a recoger las observaciones que hace la mayoría y que no está conforme con el proyecto de sentencia travestido, diría yo, que hizo él, porque él, como sabes, él se opone a la amnistía, ha sido uno de los grandes luchadores contra la amnistía. En realidad, su carrera política, digamos, la ha basado en la oposición a la amnistía en el Consejo General del Poder Judicial, como vocal, y luego, bueno, pues ha conseguido que le nombren magistrado en el Tribunal Constitucional. Entonces, él no quiere, digamos, incorporar matices duros a su sentencia. Le ha hecho una sentencia de la pasada, digamos, contemporizadora. Sobre todo la discrepancia se refiere al fallo. El fallo en una sentencia es la parte dispositiva, son las 5 o 10 líneas que van al final, se llama fallo, y él no quiere combinar o decirle al Supremo lo que tiene que hacer. Entonces no está de acuerdo y por tanto ha retirado su ponencia, ya veremos cuándo la presenta, con lo cual hoy lo que tendremos es una sola ponencia en votación, que es la del magistrado presidente, Cándido Conde Pumpido, que va sobre la ex consellera Dolors Bassa. Es el mismo tema que todos los demás, es decir, el delito de malversación, y la verdad, yo me he impresionado, la sentencia de Cándido Conde Pumpido me ha impresionado, aunque la sentencia que yo he leído, que es el original, están poniendo algunos adjetivos para suavizar, digamos, la polémica con el Supremo, aunque yo creo que realmente la sentencia es fantástica. Lo que muestra la sentencia, y esto es muy interesante para vosotros en Cataluña, entre los cuales me incluyo, es que lo que ha hecho Marchena y con la doctrina de oponerse a la malversación es una prestidigitación. No hay una polémica jurídica, no hay una polémica constitucional. Lo que él ha hecho es encontrado la fórmula para saltarse la ley. Y esto aparece nítidamente. ¿Por qué? Porque la ponencia analiza la sentencia del 19, la sentencia de Marchena, la ponencia de Marchena. Sabéis que fue presidente del tribunal y el ponente. Y viene a decir, oiga, pero si usted está contradiciendo completamente lo que decía en el año 19, aquí yo le pongo 11 párrafos de lo que usted decía, y usted ha hecho un análisis de la malversación que no tiene nada que ver con lo que planteaba ahí. Es magistral. Entonces, yo creo que hoy sale la, por supuesto, sale la mayoría con la ponencia de Cándido Conde Pumpido, y tiene que ir al Supremo, eso se hace en 2 días como mucho, ni siquiera tienen que esperar si quisieran resolver a que salga en el Boletín Oficial del Estado, que tarda entre 10 y 15 días, simplemente con la sentencia va. Pero, Ricard, la sentencia también tiene que llevar los votos particulares, no solo es la sentencia de la mayoría, sino que en la sentencia siempre se incluyen los votos particulares. Claro, los votos particulares, que son 5 votos particulares, incluyendo el de Macías, pues eso pueden tardar, si quieren. La verdad es que no deberían tardar porque este tema está más masticado desde hace 2 años y tal. Pero si quieren tardar y lo pueden retrasar y quieren entorpecer, pueden hacerlo. Pero yo lo que digo, y esto me parece que es lo relevante, es que en el caso de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, Llarena, que es el juez instructor, no tiene que pasar por la sala de penal porque ellos no han sido condenados. Entonces lo que tiene que hacer, si recibe la sentencia que plantea la constitucionalidad del delito de malversación, de la aplicación de la amnistía al delito de malversación, lo que tiene que hacer es hacer un auto, dejar sin efecto las medidas cautelares, es decir, las órdenes de prisión que rigen en España, y nada más que en España, y dejar regresar a Carles Puigdemont, vamos, la semana que viene.
1: I aquí, és a dir, Ernesto, no veus cap possibilitat de que el Suprem, per exemple, o Llarena, trobi alguna argúcia per no retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont amb la convocatòria electoral anticipada?
6: Aquí está el problema. El problema es que, claro, como sabes, hay una norma no escrita, cada vez se cumple menos, eso también es cierto. Hay una norma no escrita que dice que, digamos, cuando hay campañas electorales, pues no se aplica, digamos, los jueces se contienen, se restringen, tienen una contención y dejan pasar. Pero en este caso no hay ningún tema electoral. Es una amnistía, quiero decir, es una amnistía que tiene que ver con el año 2000, con una ley que se aprobó en el año 2024, que el Supremo no ha querido cumplir, que lo ha incumplido, se ha puesto por encima de la ley con argucias, como demuestra la ponencia de Cándido Conde Pumpido, y por lo tanto no tiene ninguna repercusión electoral, quiero decir, eso no va a favorecer a uno ni a otros. Si acaso puede favorecer a la derecha. Puede favorecer a la derecha, lo cual no creo que le vaya mal al Supremo. Digo que puede aprovechar la derecha porque la derecha, Vox y el PP pueden decir, pues aquí está Puigdemont, no se ha arrepentido de nada, aquí el malo de la película es Sánchez, le ha dado una amnistía para mantenerse en el gobierno y por lo tanto utilizarlo contra Sánchez, ¿no? Hacer la foto de Salvador Illa recibiendo a Puigdemont en el Palau de la Generalitat, y hacer una campaña. Pero bueno, no creo que esto le preocupe mucho al Supremo. Entonces, yo creo que teóricamente cabe esperar que no utilicen el adelantamiento electoral para retrasar una decisión que ya deberían haber aplicado hace mucho tiempo.
1: ¿Quan espera? ¿Quan calculas, en aquest cas tu, Ernesto, que torni Carles Puigdemont?
6: Yo creo que técnicamente, en su caso, dado que no se necesita pasar, como decía, por la sala penal, porque a él no le condenó nadie. Está, en ese sentido está indemne, ha tenido que pasar por el exilio, por supuesto, pero está indemne en el sentido de que no lo han condenado, sí procesado. Pero si realmente quieren hacerlo rápido, Puigdemont puede estar aquí para el 27 de octubre, que es el noveno aniversario de la declaración de independencia, perfectamente, igualmente con Toni Comín y Lluís Puig. Y bueno, pues yo creo que es paradójico, la política da una vuelta espectacular, porque Puigdemont, que será beneficiario tardío de la amnistía, probablemente sea el último amnistiado. Yo creo que hay 380 amnistiados. Para mí la amnistía ha sido muy importante para Cataluña. Y probablemente Puigdemont sea uno de los... No será el último, porque como está en rebeldía, se le aplicará primero a él. Pero digamos que será de los últimos amnistiados. Y llegará a Cataluña después de haber prácticamente hundido, de la misma manera que contribuyó a la creación, a la formación del gobierno de Pedro Sánchez, apoyando su investidura, habrá regresado a Cataluña, regresará a Cataluña, hundiendo el gobierno que él contribuyó a formar a través del voto negativo a los decretos de la vivienda, que igualmente serán aprobados vía diputación permanente y que regirán hasta que, en fin, veamos el resultado de las elecciones del 29 de noviembre. Però és paradòxic.
1: Si dius que serà dels últims, Ernesto, és a dir, vol dir la setmana vinent?
6: Bueno, yo, si quieren perfectamente, porque como digo, hoy es martes, la sentencia la pueden recibir dentro de dos días y están los votos particulares. Ahora, si los señores magistrados quieren joder, para decirlo mal y pronto, retrasarán los votos particulares y la sentencia no llegará, digamos, hasta la semana que viene o dentro de 10 días, lo cual va achicando los plazos. Pero si los magistrados quieren, dado que han presentado muchísimos votos particulares a lo largo de 20 sentencias en 2 años y medio, si los magistrados quieren, los votos particulares los tienen listos, los entregan, la sentencia va con los votos particulares a la sala segunda, Llarenas estudia el auto de malversación, la sentencia y en relación a Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín, y hace el auto para ellos, los tres autos, son tres diferentes, considera constitucional la malversación cumpliendo lo que dice el Supremo y levanta la orden de detención y Puigdemont está en Cataluña. Vamos, esto se puede hacer si quieren. A mí lo que me parece interesante es el ejercicio de buena voluntad que hay que esperar de los magistrados de la derecha en el Tribunal Constitucional y de los magistrados del Supremo. Si realmente siguen en la línea de estos últimos años, pues el final será malo. Quiero decir, será malo en el sentido que lo dificultarán todo y todavía mantendrán los rescoldos de la guerra contra la amnistía. Pero si saben perder... Si saben perder, porque ya han perdido en España y en el TJUE, en Europa, si saben perder, deberían hacer las cosas con la celeridad normal, sin demasiada prisa, pero sin entorpecer.
1: Doncs aquesta és la fotografia impecable, com sempre, d'Ernesto Ekaizer, periodista especialitzat en informació judicial. Ernesto, gràcies per acompanyar-nos.
6: Gràcies, Ricard.
1: Fins ara. De fet, passen 10 minuts de les 11. A aquesta hora ja sabem que dins de la sala el que s'ha retirat ja és la ponència de José María Macías. Per tant, ara ja es comença a debatre la de Dolors Bassa, que ha de suposar l'aval definitiu de l'amnistia. Vicent.
3: Jo crec que, com comentava el senyor Alcaixer ara, jo crec que en les ganes ell ho ha explicat d'una manera molt, molt explícita i molt il·lustrativa, en les ganes de joder. Jo crec, sí, totalment. Totalment. Jo crec que en la mala fe dels magistrats que durant 3 anys han allargat, han intentat impedir una llei que havia aprovat el Parlament espanyol, fins i tot jo crec que prevaricant contínuament perquè no acceptaven allò que havia decidit el Parlament espanyol i ells no tenen per què fer això, crec que és veritat que ara quan ha arribat la sentència del TJUE, la sentència europea, i quan arriba també, quan els arribarà avui, la sentència del Constitucional, no tenen gaire espai més, l'aprofitaran. tant com puguen, de la manera que puguen i com puguen fer. I si ho
1: clar,
3: poden...
1: jo, és a dir, l'argument de convocatòria electoral anticipada...
3: Per exemple.
1: És,
3: per
1: una,
3: exemple.
1: És un argument que...
3: Bueno, i l'argument de prevaricació
1: que
3: sense...
1: Que poden utilitzar i, sense cap
3: de problema. I l'argument
1: que
3: tu no t'has enriquit, però com que resulta que has deixat...
1: Sí, però això el Constitucional ho ha de resoldre, ho ha de deixar...
3: D'acord, però
1: si
3: vull
1: no...
3: dir que aquest argument que va fer servir el magistrat no Llanera, sinó el Marchena, aquest argument que va fer servir era una trampa. I com és possible que la justícia en general deixi que un magistrat prevarique amb una trampa tan evident que una altra instància... Perquè volia evitar de totes totes, i volia allargar de totes totes, una decisió que ell odia. I a partir d'aquí dius, bueno, és una barbaritat. No tinc cap element ara que em faci pensar que canviarà i que variarà la seva actitud. Cap ni un. I per tant...
5: Jo allò... sí, en tinc un...
3: Bueno, doncs enhorabona. Ara me l'explicarà. M'alegra. Però bueno, ja ho veurem, en tot cas, com que això ho sabrem en pocs dies, en poques setmanes, sí. Veurem a veure qui té més raó.
5: A veure, jo crec que això ha estat una colossal aixecada de camisa. A veure, jo crec que el govern va fer la llei d'amnistia expressament amb els peus perquè fos, diguem-ne, vulnerable a dilacions, atacs, qüestionaments, i jo faig sempre servir una figura molt gràfica, que es tira 4 anys desenterrant a Franco al Vall de los Caídos, es pot tirar el temps que faci falta amnistiant. De fet, jo crec que ara, dius, retrasar-lo por joder, deia l'Ernesto, per joder a quién? Perquè ara mateix, paradoxalment...
7: A Puigdemont.
5: No.
7: Sí.
5: A veure,
7: sí.
5: I
7: a Sánchez.
5: Tothom
7: i a Sánchez.
5: No, al contrari. Tothom té coll avall que el Constitucional validarà això i, bueno, Roma locuta causa finita. O sigui, quan el Constitucional ho validi, t'hi posis com t'hi posis, vull dir, el Suprem pot jugar a maniobres dilatòries, però tothom ja té coll avall, fins als més acèrrims enemics de l'amnistia, que això serà. Llavors, retrasar-ho, curiosament, a qui perjudicaria és el PP. Perquè al PP el que li interessa, suposant que les enquestes es compleixin, és arribar a la Moncloa amb aquest problema resolt. Tu imagina't que ara ho retracen, que el tema amb el tema l'argument del... I que arriba el PP a la Moncloa, que es produeix l'escenari aquell que imaginàvem Puigcercós, davant, hem de pactar amb Junts, i tens el Puigdemont penjant de la brotxa a l'amnistia com el gato silvestre.
3: No, és un
5: mal de callós. No. El PP és el primer interessat en que això em faci via i arribar i trobar-se com un fet consumat i irreversible.
3: Només supero l'argument. Qui li diu a vostè que els magistrats Llarena i Marchena volen afavorir el PP? Sí, el que volen de totes, totes...
5: Perdona, no era vostè que deia que tota la classe jurídica treballa per la dreta espanyola?
3: No, jo deia que són uns reaccionaris com la copa d'un pic,
5: no,
3: és diferent.
5: No, vostè deia que treballaven per la dreta espanyola.
3: Jo dic, no,
5: ho ha dit.
3: No, això ho diu vostè.
5: No, vostè ho ha dit.
3: No, jo no ho he dit.
5: O potser en Joan, bueno, un dels dos.
3: Segurament, però jo no.
5: Jo el que dic,
3: i no m'agrada que m'atribuïsca coses que no he dit, és que no treballen per la dreta. Són la dreta.
5: Bé, doncs a la dreta ara...
3: No, a la dreta política ja s'apanyarà.
5: A la dreta li interessa fer una via d'aquest tema tan desagradable per ells.
3: La dreta política ja s'apanyarà. Espanya i jo som així, senyora.
5: Sí, sí.
3: Deia, home, no fastidien.
5: Home, a veure, sí,
3: és a dir, no. Jo no dic que ells vulguin afavorir la dreta.
5: La dreta només pot ser política,
3: no pot ser
5: nàutica, motociclística.
3: La dreta pot ser judicial i pot ser ciclista. La dreta, i jo no dic la dreta, dic l'extrema dreta. I pot ser judicial, i pot ser ciclista,
5: sí, bueno,
3: i pot ser tot.
5: La dreta es posa nerviosos i l'esquerra es pren el pèl. O sigui,
3: bueno, no sé. Escolta, jo no sé ara perquè vostè em parla a mi en plural, si abans vostè li ha dit al senyor Puigcercós que no li parlarà en plural.
5: No
3: ho entenc.
5: Perquè vostè
3: no ho entenc. La dreta no sé si em posa nerviós. El que jo sé és que hi ha una gent que juga una mica més net, no gaire, però una mica més net, i una gent que juga tan brut, és a dir, prevaricar és jugar brut. I la dreta judicial, jo no diria dreta,
5: bueno,
3: perquè la dreta, va d'acord, jo ara estic parlant dels jutges.
5: Ja, ja.
3: Jo crec que la dreta judicial aquí, mire, dir-ne dreta és fer-los un favor, perquè és molt més que dreta. Jo crec que han jugat a la prevaricació, i prevaricar és molt greu. I quan uno té una llei aprovada o no aprovada, li ho han fet o no s'ho han passat fàcil. És a dir, quan algú sap la intenció del legislatiu i fa tot el que pot per desobeir-lo, està prevaricant.
2: Jo crec que hi ha un tema d'impunitat, no? És a dir, qui té la majoria i el control de la judicatura, jo no dic que tots els jutges, jutgesses, fiscals siguin ultres, però és la majoria, el sector més reaccionari domina, controla i gestiona el model judicial. I la prova és aquesta impunitat. Perquè ara fem un exercici. capgirem la situació. Imaginem-nos que la majoria progressista està al Tribunal Suprem i la majoria conservadora, entre cometes, al Constitucional. Les amenaces que farien des del Tribunal Constitucional o Suprem per complir la llei, en aquest cas, serien descomunals, perquè els acusarien de prevaricació o els haguessin ja obert un expedient directament. No ha estat així. La prudència de Conde Pompidou ha estat absoluta. Ha anat fent els seus processos amb una lentitud exasperant, amb una situació...
5: Té tot que li convenia al govern, subratllo.
2: Deixa'm acabar. Una situació surrealista, que és aquesta, de que un senyor que és en contra de la majoria li fan fer la ponència, fa en contra de la majoria, li tomben i li tornen a encarregar i al final diu que no, és cosa. Però el reglament és així, es veu, Però, en definitiva, el que és possible, i estic d'acord amb el Vicent, que si ells poden utilitzar qualsevol esquerda, qualsevol argúcia, per endarrerir-ho...
5: Ara no.
2: Ara sí, perquè aquí no juga només...
5: Ens hi sabem un sopar?
2: No, si juga només un tema contra Pedro Sánchez. Aquí també hi ha un pols a dins de la judicatura, entre el sector, entre cometes, progressista i el sector ultra. Hi ha un pols, que a vegades algú l'ha personificat entre el senyor Marchena i el senyor del Constitucional. Però el que està clar és que hi ha una qüestió gairebé de bilis, de dir, escolti, no passaran. I veurem com això s'endarrereix, ja ho veurem.
1: Claudi.
4: Jo crec que aquest és el segon i definitiu telegrama del Suprem, del Constitucional al Suprem, no? És com aquella frase de Faulkner, és un telegrama trist, solitari i final, no? Aquí s'ha acabat això. El primer va ser el de la Justícia Europea. Des d'aquí jo esperaria que els jutges del Suprem acatin d'una vegada o d'una punyetera vegada, quasi diria, el que diuen i que deixin de politiquejar, no? Que aquest és el gran problema, que han estat politiquejant molt. Le Kaiser parlava de la paradoxa aquesta de que el Puigdemont acaba de tombar el govern que ell mateix va construir. Jo crec que hi ha una segona paradoxa, i és que l'expresident té també el seu partit una mica segrestat, diria jo, una mica en terra de ningú, no? Decidint quina de les dues ànimes de les que parlàvem abans prevaleix, no? si la mesa independentista o si torna al sector negocis, que en realitat potser no va marxar mai.
5: Però, Claudi, tu creus que Junts s'hauria atrevit a dir que Junts ha tombat el govern? També em sembla allò veure elefants on hi ha un ratolí. Però bé, donant per bona la tesi, tu creus que s'han atrevit a fer-ho de no tenir parlat que el tema de l'amnistia no perillava?
4: Jo no començo mai les frases per jo crec, no?
5: Però jo t'he preguntat si tu creus.
4: Informació i anàlisi, el que jo crec.
5: Sí, però és que informar i analitzar parteix de les idees que unes formes sobre el que es veu, no?
4: En tot cas, crec en el meu punt de vista, que és el que he expressat ara.
5: Vale, però tu veus compatible que hi haguessin dubtes sobre l'amnistia amb el moviment que ha fet Junts? Perquè a mi no em sembla de sentit comú.
4: No el veig compatible, no, és que crec que ja hi ha hagut el primer telegrama del que parlava de la Justícia Europea i aquest que estava cantat del Constitucional està completament cantat.
5: Sí, exacte.
3: Jo abans Anna Grau parlava...
5: La qüestió és el calendari.
3: Abans Anna Grau parlava de la ETA i tot allò que va suposar. Jo el que sé és que el 21 d'octubre del 2013 la sala del Tribunal Europeu de Drets Humans va dictaminar que aplicar retroactivament la doctrina de Parot no era de llei.
5: No, és que no n'era.
3: I tres setmanes després, el Tribunal Suprem va anul·lar tot el que feia referència a aquella doctrina i, per tant, els efectes que tenia. Jo el que dic és que comparem temps. I mirem com, quan se tractava, fins i tot, pretesament, de disminuir el terrorisme, els temps, com actuaven i com actuen ara. Jo només demano això. I a veure a quina conclusió arribem de retardar-ho, d'ajornar-ho, de buscar totes les trampes possibles i de fer que corregui el temps.
5: La doctrina Parot era un disbarat jurídic, perquè per por a dir cadena perpètua, o sigui, el que feien era, diguem-ne, eliminar totes les... No, però la doctrina Parot era un disbarat jurídic i a sobre retroactiva. Sí. I per això la van haver de canviar.
3: Quant de temps va tardar el Tribunal Suprem espanyol a complir les directrius d'Europa?
5: Però és que en aquest cas, insisteixo, la llei d'amnistia es va fer expressament molt fràgil. Escolta, perquè qualsevol jutge...
3: Però que no li estic demanant això, li estic dient... La doctrina...
5: Però si en tot cas, si ho liquidaran abans del que et penses, bueno, pel que et deia,
3: si
5: perquè
3: igual,
5: el PP no es troba el marró quan arriba a la Moncloa.
3: Jo el que dic és que fins i tot quan es tracta de delictes de sang, allò anava ràpid, i ara que es tracta de dir I amb perdó, eh? Igual que...
5: Home, ràpid, va trigar una mica a sortir
3: tres
5: la doctrina... Però la doctrina europea va triar,
3: És igual.
5: No, és igual.
3: A partir que va sortir, tres setmanes. Va tardar el Tribunal Suprem a complir-la.
5: Però allò era vinculant. Caramba. Això d'ara no.
3: I això també és vinculant.
5: No,
3: perquè ho diu vostè. Però si no és vinculant, perdone, que no ho facin.
1: 9 minuts seran 2:15. Ara mateix compareix Protecció Civil. Santi Segalà és el cap de predicció del Meteocat. I també Imma Soler, de Protecció Civil.
7: Bàsicament també perquè aquesta situació, a part de la previsió meteorològica que tenim, comporta que portem molts dies ja amb unes afectacions en el territori destacables i per aquest motiu encara continuen treballant gran part dels efectius i continuem doncs amb aquesta tasca evolucionant per arribar a la normalitat. Aquest inuncat que tenim en emergència, el que es recolza amb tot aquest dispositiu que tenim, tant en el CECAT, que tindrem els operatius presencials per tal d'anar fent seguiment i estarem en contacte amb tots els organismes que pertoqui per la informació i per la coordinació dintre del pla. L'Agència Catalana de l'Aigua, la Confederació Hidrogràfica, evidentment els ajuntaments i tots els organismes a través de contacte telemàtic o telefònic. En aquests moments aquest dispositiu també es troba en el territori, també tenim personal en el territori fent seguiment d'aquestes situacions en els diferents municipis i d'aquestes actuacions que s'estan fent de cara al restabliment a la normalitat. Em permeto destacar també que tenim una vintena de voluntaris de Protecció Civil i també de Creu Roja, també actuant en el territori per recolzar amb les tasques de neteja i les tasques que calguin, que siguin necessàries també. I el seguiment que fem ara de les afectacions que hi ha, doncs el que ens indiquen també és que encara queden algunes dificultats en la mobilitat. Hi ha alguna carretera, dues carreteres secundàries a la zona del Vallès i dues carreteres també en les comarques de Girona, secundàries també, que tenien algunes incidències destacables, altres també amb incidències menors, i que també hi ha encara algunes incidències pel que fa al transport ferroviari. I per aquest motiu el que demanem també és a tothom que s'informi molt bé quan hagi de fer algun desplaçament de quin és l'estat de les vies o del sistema cap allà on vulguin anar per veure doncs, quina valoració pot fer del viatge o del servei o de com trobarà el servei en aquells moments. També hi ha afectacions en l'àmbit dels subministraments. E-Distribución, com sempre ens comentava, perquè estan també en contacte amb nosaltres directament en el CECAT, que en aquests moments tenen 4.400 abonats afectats, la major part d'aquests a Barcelona. Estan 300 persones treballant en aquest moment, continuen tenint traslladors, grups electrògens en funcionament per aquestes avaries. Esperen poder ja anar rehabilitant durant el dia d'avui la majoria d'aquestes i estan retornant a la seva operativa ja més habitual per lo que ens comentaven avui. Continuarem fent aquest seguiment, com us comentava. Avui tenim una altra vegada convocatòria a les 19 hores del comitè tècnic i farem valoració de la situació que tenim i també farem valoració de la previsió per les següents hores perquè, com hem comentat, la situació aquesta que esperem de previsió és per la tarda-nit i, per tant, doncs, amb aquest punt de les 19 hores és quan faríem doncs, aquest punt de seguiment. Davant d'aquesta previsió i com a Protecció Civil, què recomanem? Doncs, evidentment, recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs, tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tinguin que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats. Com sabeu, si es donés una situació que impliqués que s'incrementen les incidències, que els avisos meteorològics doncs, també s'incrementen en la seva intensitat puntualment, doncs nosaltres també faríem l'avís que puguem fer en aquell moment per donar aquesta informació a la ciutadania. Per tant, el que sí que demanem és això, que estem atents avui encara, que tenim aquesta situació, estem atents d'aquesta informació per si calgués alguna mesura d'autoprotecció, que és el que nosaltres sempre recomanem, que davant d'una situació de risc doncs s'apliquin les mesures d'autoprotecció pertinents. Sí. Passem ara doncs a bombers. Sí.
8: Sí, bon dia. Soc José Luis López, cap de l'Evisió Operacions de Bombers de la Generalitat. Des de Bombers informar de que, bueno, com saben, des d'ahir a les 6 del matí hem actuat al voltant d'unes 700 actuacions en aquest segon episodi, de les quals gairebé una cinquantena han sigut de salvament de persones. La majoria d'aquests salvaments van ser ahir al matí I ara estem, sobretot en el dia d'avui, estem en una fase, també com comentàvem des de Protecció Civil, de restabliment de serveis i de retorn a la normalitat. S'està treballant, es va treballar des d'ahir en 4 centres de comandament, 2 a Girona i 2 a la província de Barcelona. Des de Girona ahir ja es van completar totes les operacions i avui sobretot estem treballant molt intensament en el Vallès Oriental, on tenim un centre de comandament avançat desplegat a Granollers, i a un altre centre de comandament avançat a Pineda per donar resposta a totes les actuacions del nord del Maresme. Bàsicament el que estem fent, potenciant sobretot en aquest moment, és totes les tasques de restabliment de vies de comunicacions, de buidabaixos i tota l'assistència tècnica que necessita la població. També destacar que dins de les actuacions del complex del Vallès Oriental continuem treballant en la recerca d'un menor desaparegut, en el que de moment no tenim novetats al respecte. I també posar en valor que estem treballant, coordinant també tot el voluntariat que ens està ajudant en aquestes tasques, i també fer referència que com la situació d'avui continuem a tenir una situació de risc, també estem treballant molt atents a que si hi ha algun canvi, sobretot en aquests llocs on estem fent operacions en què participen voluntaris, pues també poder garantir la seguretat si en algun moment, per desgràcia, es manifesta el pitjor escenari possible, que esperem que no, però si es manifestés, pues per un costat garantir que tot el personal que està treballant estigui segur, i en aquest sentit també recordar la importància de la responsabilitat individual d'autoprotecció si rebem aquells avisos de part de Protecció Civil, perquè ens ajuda molt també en aquell moment la col·laboració de la ciutadania per evitar que l'impacte, en cas de que tinguem un fenomen de risc, pues que la situació no empitjori. I per part de bombers, res més a destacar.
9: Bon dia, Jordi Miranda, subinspector del cos d'agents rurals, cap d'àrea bàsica del Baix Llobregat i del Maresme.
1: Doncs aquesta és l'anàlisi que estan fent i la descripció del que pot passar aquesta tarda. Ara mateix, Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia.
1: Tenim pluja que ja està afectant el Tarragonès.
10: Sí, sí, sí. No ens preocupa especialment de moment perquè és una pluja que passa molt ràpid, llavors sí que pot deixar algun xàfec intens, però hauria d'avançar. Llavors sí que el problema és el que pugui arribar de cara a la tarda, perquè hi ha tota
1: aquesta perturbació. A quina hora preveiem?
10: Bastant variable, entre la tarda, vespre, nit i entrada a la matinada. El que tenim potser més controlat és el que pot...
1: Sí, no en tens ni idea. Sí. O sigui, ni a la tarda, nit o vespre, matinada, sí, o sí, sí, sí.
10: No,
1: la tarda,
10: no,
1: però la tarda, quan comença la tarda? Oficialment... Què vol dir això? Les 3? Les 4?
10: Mira...
1: No ho saps, no ho saps.
10: No, espera, home, és que saps què passa? Que cada model va una mica per lliure. Ara mateix ja tenim aquests ruixats que hem comentat, per tant, sí. ja podria començar la cosa.
1: Sí.
10: I llavors, a partir de les 2, 3 de la tarda, és quan preveiem ja tempestes 2, que vagin entrant a alguns llocs del Pirineu. Mm? Però és que, clar, això és en alguns llocs del sud.
1: Que no torni avui Puigdemont, que es trobarà... El país amb pluja,
10: Bueno, hi ha unes declaracions previstes, no?
1: Sí.
10: A veure, a les 5-6 de la tarda entra fort pel sud. Mentrestant, el Pirineu ja s'haurà començat a desenvolupar coses. I llavors és possible que de cara a 8, 9, 10 del vespre es vagi formant coses per la costa central. Per tant, aquesta seria una mica l'evolució del quadre.
1: La gent ja està a casa.
2: Podrem passejar el gos.
1: Aquesta hora la gent ja està a casa, ja és un altre escenari. No? Vull dir que no són les 6 de la tarda, que és l'hora de sortida, per exemple, de Barcelona, no?
10: En principi, 6,
1: 7, no.
10: En principi, no.
1: Principi. Però, que al principi també ahir no havia de ploure al matí, sí.
10: Per això mateix. És a dir, la llavor, diguéssim, d'aquestes tempestes comença a aparèixer cap a les 5 de la tarda. I llavors el que passi a partir de llavors és el que és una loteria i pràcticament doncs, hem tirat els daus a veure què passa. Els models ens marquen totes aquestes pluges que poden ser fortes a prop del litoral. Gràcies per la música. A prop del litoral. I també veiem que les condicions...
1: Que no sap res, Eloi. És a dir, no pot saber el que passarà.
10: No, però podem intuir coses. Tot això ens ho estan marcant els models, tot això que estic dient. I el que no ens estan marcant és que potser algun d'aquests sistemes que es formin sobre el mar es puguin desenvolupar ja en forma d'una tempesta més organitzada. I això és el que tenim condicions perquè pugui arribar a passar una altra vegada. I fins i tot algun model arriba a marcar-ho i ens arriba a marcar algunes pluges que poden superar puntualment els 60, 80, 100 litres, si algun model ho arriba a marcar. Però no pinta un episodi tan general com els que hem tingut en aquestes últimes ocasions.
1: Però és que, és a dir, ahir al matí, abans d'ahir a la nit, diguéssim,
10: sí.
1: Tampoc pintava, no? És a dir, el mapa podia ser com el d'ara?
10: Una mica diferent. Ara sí que arriba una perturbació i, per tant, veiem clar que arriba alguna cosa per l'oest. A la nit de diumenge a dilluns prevèiem tempestes sobre el mar que podien arribar a la costa.
1: Val.
10: Llavors, això va passar, el que passa que no preveiem que hi hagués aquesta organització tan bèstia de les tempestes, no? Que hi hagués aquest sistema convectiu tan ben format davant de la costa i que deixés aquests aiguats. Això és el que ens va sorprendre. Però que les tempestes hi serien no va ser una sorpresa.
1: Val.
10: I així anem. I després hi ha una altra cosa. Hi ha el dijous... Clar, tots aquests dies estem dient que no arriba cap perturbació important. Avui sí que hi ha una massa de núvols de l'oest que es va acostant amb una mica més d'aire fred, però dijous sí que arriba molt aire fred a les capes altes de l'atmosfera. I aquí, això sí que en condicions normals també hi pronosticaríem, doncs, tempestes fortes en alguns llocs. Sobretot a la costa, per litoral, ja veurem si una mica més a l'interior. No tot arreu, estan localitzades cap al sector central. Però diguéssim que dijous hi ha condicions dinàmiques també molt més favorables perquè puguin desenvolupar-se tempestes. Llavors aquí es barrejaria la part tropical del mar tan calent amb la part de tota la vida de les latituds mitjanes que les tempestes s'alimenten per l'aire fred que arriba a les capes altes de l'atmosfera, també.
1: Sí, jo feia broma, però al final estem en un moment en què la predicció... com que ha de ser minut a minut i el temps està canviant, doncs fa difícil d'imaginar. Llavors, per tant, és molt important que anem explicant que estem parlant de probabilitats i que a vegades la probabilitat doncs, pot ser una altra que no es calcula que sigui gran. No? I aquest és el punt en què ens trobem. Sí.
10: Tot això que serà un tòpic, no, ho hem d'anar a seguir, no, minut a minut. És que ara no hi ha cap altra manera de fer que no sigui aquesta. Però sí, vull dir, et dic que els models ens ajuden molt, és que si no fos pels models que ens donen aquestes indicacions, no?, de quina hora pot començar la pluja, aquests màxims, encara que no els ubiquin exactament al mateix lloc, de 50 o 100 litres, si no fos per això, tots aquests episodis ens els haguéssim menjat amb patates molt més del que ja ens ha passat. I encara crec que hem estat prou fins.
1: No sé com vius aquesta incertesa, Claudi.
4: Jo ara hi pensava que tot això és una mica Keynes, no?, incertesa radical, i després, que a més crec que és una... Si em perdoneu la tentació de la metàfora, és una metàfora molt política també per al moment. Hi ha una segona metàfora política que ve del clima, que és aquest clima caribeny, no? Tenim un clima caribeny també a l'arena política. Les dues coses són aplicables a la roba que ens hem de posar i al que vindrà després del 29 de novembre.
1: Doncs sí, perquè, clar, després què vindrà, l'oi?
10: Després de quan?
1: No, ara és a dir, els models, no. Però ara aquest matí ens explicaves que hi ha uns models, sí, no?, que expliquen com serà aquesta tardor.
10: Sí, sí, avui hem explicat l'actualització del model centre-europeu estacional. Mm. Els models estacionals són aquests que indiquen les tendències, diguéssim, per als pròxims mesos. Llavors, el que segueixen insistint és aquest octubre molta activitat tempestuosa al Mediterrani. Això continua molt marcat, amb una anomalia de pluja molt positiva sobre el Mediterrani, el nostre sector del Mediterrani. Llavors, al novembre el dibuixen de manera que tot el vessant atlàntic d'Europa hi hauria pluges per sobre de l'habitual. Això com ho interpretem? Doncs que es podrien formar moltes borrasques a l'Atlàntic i especialment destacable aquesta anomalia a l'oest de la península Ibèrica. Vol dir que les borrasques no anirien per les latituds habituals, sinó que poden baixar més a les nostres latituds. I llavors aquests models pel novembre també ens diuen que aquí l'anomalia també és positiva, és a dir, que podria ploure més de l'habitual. Vol dir que algunes d'aquestes borrasques també podria arribar fins al Mediterrani i reactivar-se i potser deixar-nos més pluja. I llavors pel desembre pintaven més o menys el mateix, però no amb tanta pluja aquí al Mediterrani. És a dir, pinten les borrasques atlàntiques i que difícilment, o que ja no arribarien tant cap aquí a casa nostra. Això pel desembre.
1: Pel desembre.
10: I tots tres mesos, temperatures per sobre del que toca.
1: Digues, Claudi, digues.
4: Hi ha un refrà caribeny que és boníssim, que es diu lo más seguro es que quien sabe. Lo más seguro es que quien sabe.
1: Sí, sí. No, també aquí hem convertit els meteoròlegs en gurus tots, no? I us demanem també una exactitud que a vegades doncs, hi ha les eines que hi ha. Però a mi el que em preocupa és que els models que tenim doncs, estiguin superats pel canvi climàtic. És a dir, que no hi hagi model que hagi previst el que va passar ahir al matí, és que anem tard. És que el canvi climàtic està superant ja totes les expectatives de predicció que hi havia abans, les eines que teniu, no?
10: Els models que tenim segurament se'ls haurà d'introduir algun tipus de paràmetres que puguin funcionar millor amb aquests fenòmens tropicalitzats. Jo crec que això és el que els hi falta. És a dir, fins ara funcionàvem amb una meteorologia que regia molt bé per les normes bàsiques de la meteorologia de les latituds mitjanes. Doncs ara potser haurem d'anar a veure com estan treballant una mica més cap al sud, clar, per veure doncs, si podem adaptar-ho aquí perquè les condicions van cap aquí, clarament.
5: Mm. Sí, és que jo pensava... A mi, quan vivia a Nova York, em van explicar que era molt més fàcil calcular, o sigui, preveure el temps allà, per la situació, perquè tens clar, vull dir, si ve una tempesta de l'Atlàntic es veu venir d'una lluny, que no pas en un lloc com Catalunya, que per l'orografia, per les dimensions del territori i pel lloc on està, tot pot variar molt. Però potser, Eloi, també, clar, com que els fenòmens que va són més extrems, clar, aquí també tenim una tradició alegrement d'ignorar les alertes, si tu diuen plourà, surto sense paraigua, no passa res, vaig amb tacons i no passa res, i ara realment sí que passa, perquè la diferència entre ploure i no ploure és significativa, no? Vull dir, ens hem d'adaptar a que són fenòmens més extrems, no?
10: Sí, suposo que és per això que potser
5: ja fa més temps. Ha de ser més previsora, vaja.
10: Sí, i també potser és que fa més temps del que pensem que convivim amb aquesta incertesa.
5: Clar.
10: En el fons, potser que són aquests últims anys que ens hem acostumat a treballar amb aquests pronòstics tan fiables que ens marquen comarca el que ha de passar, però és que fa 20-30 anys aiguats com els que hem tingut aquest cap de setmana podien venir pràcticament per sorpresa, havent pronosticat un cap de setmana de sol o de quatre núvols a la costa.
5: Però vull dir que abans, si tu, diguem-ne, tenies un avís de pluja, l'ignoraves i sorties de casa sense paraigua, no era tan greu. Perquè, bueno, per quatre gotes no passava res, podia suplegar. Ara no és que són quatre gotes, que són 4.000. Clar, vull dir que és... Vull dir, allò de sortir de casa sense mirar la previsió del temps comença a ser una greu irresponsabilitat.
1: Sí.
10: Clar, és com que hi havia marge de maniobra, perquè quan pronosticàvem 200 litres en 24 hores, caien en 24 hores, i llavors tenies doncs, una mica d'opció d'apartar-te. Clar, ara aquests 200 litres que hem vist aquests últims 3 dies han caigut... en 6, en 8 hores.
5: Clar.
10: I en alguns llocs han caigut 100 litres en una hora.
1: Avui hi ha un article al País
10: que
1: parla d'un model d'intel·ligència artificial, Eloi, que es diu WeatherNext 3, no? Diu que prediu fenòmens atmosfèrics amb molta més precisió. Què és el que té aquest model que no té els altres?
10: A veure, els models convencionals estan treballant amb equacions de la física de l'aire, en les quals se'ls introdueix el temps actual amb diferents variacions, perquè veure cap on es desvien, però se'ls introdueix el temps actual i et donen el temps del futur. Llavors això requereix unes eines computacionals molt, molt importants, per tant, ordinadors molt potents, que facin treballar això, i al cap d'una estona et donen els resultats. La gràcia de la intel·ligència artificial aplicada en meteorologia és que és molt més ràpida, val? I et permet treballar també amb un volum de dades molt més gran. I comença a donar resultats que comencen a semblar-se bastant als models aquests convencionals que funcionen amb les equacions de la física de l'aire de tota la vida. Llavors, ara diguéssim que ja podem començar a treballar amb les dues eines. És veritat que el que s'està dient és que amb els models aquests amb intel·ligència artificial, a vegades fenòmens extrems, queden una mica apagats. No els detecten tan bé com els models de la física de l'aire, que treballen amb les equacions de la física de l'aire, que en el fons estan descrivint una cosa real, no? És a dir, estan partint d'unes dades i et descriuen com evolucionarà aquestes dades en un futur, no? No es basen tant en l'experiència com la intel·ligència artificial.
1: Vicent.
3: A mi el que em sorprèn és que si anem cap a un clima tropical, està clar que allà t'avisen amb molt de temps. I jo crec que és una mica excessiu dir ara anem cap a un clima tropical. No en tinc ni idea, no sé si algú ho en té o tots estem especulant una miqueta massa. Però en tot cas, si això és una certa novetat estos dies, doncs allà quan arriba un cicló avisen 5 dies abans i tot el món es prepara, etc. I així està clar que el clima mediterrani, tropical o no, és una altra cosa. I després també, no sé si això s'assembla molt als models que tenim d'un passat recent, però quan jo era petit i t'explicaven que era el clima mediterrani, et deien més o menys això que estem vivint, eh? I moments de pluja enormes, amb riuades horribles, i sequeres pertinaces que després es passaven, i temporals a la tardor i a la primavera, sobretot a la tardor, que eren uns sobtats i que s'emportaven a tot per davant, això ho hem patit sempre. No sé, són les dues coses. Una, si som tropicals, com és que no tenim les possibilitats d'arribar a saber les coses com els tròpics? I si ho som ja del tot, com és que hem oblidat tan ràpidament un passat que estava ple de fenòmens com els que vivim també ara?
10: No és que siguem tropicals, simplement que comencem a veure característiques tropicals en els nostres fenòmens. Uh-huh. Llavors, fixa't que la majoria de ciclons tropicals, d'huracans, etc., són fenòmens que es formen... es formen al mig de l'oceà
3: i tenen
10: un recorregut
3: clar.
10: Exacte, tenen un recorregut de dies en els quals això permet doncs, modelitzar-los, pronosticar, etc. Aquí estem parlant de ciclogènesis pràcticament amb hores, no? De fenòmens que es formen amb hores i tenen una evolució molt erràtica que ens costa molt més de modelitzar i de preveure, perquè en el fons doncs, es barregen dos tipus de funcionaments diferents, funcionaments que tenen uns que ens recorden els fenòmens tropicals i els funcionaments de tota la vida a les latituds mitjanes. I llavors em deies també del tema de,
3: sí, que,
10: de la freqüència
3: que una
10: dels
3: part
10: fenòmens,
3: del que estem vivint,
10: no?
3: La gent sí, es ho agafa ara com una gran sorpresa i jo crec que això s'ha viscut sempre. És
5: ja,
3: a dir,
5: però
3: grans...
5: El que no era tan, però no tan dràstic. O sigui, amb les quatre estacions de Vivaldi et pots permetre fer el boig. Quan
3: home,
5: el tema
3: escolta,
5: agafa...
3: Dràstic.
5: Agafa
3: no sé, jo,
5: connotacions
3: escolta,
5: dels aiguats de dissabte.
3: Bueno, clar, dràstic.
5: Ja no pots fer el cabra, has d'estar més pendent.
3: Jo no sé com anava això a Catalunya, que em sembla que va anar igual. Però al País Valencià fenòmens com aquests dies i tot això s'ha viscut sempre. I sempre
10: sí,
3: han estat
10: sí,
3: devastadors. Devastadors, sempre.
10: Bueno,
3: i la gent, si no sortia un paraigües, podia sortir en barqueta, que era l'única manera que podia sobreviure allò que et queia damunt.
10: Sí. Aquí és veritat que el que serà molt interessant és veure tots aquests fenòmens que han estat, jo crec que excepcionals, els que hem viscut aquests dies, veure d'aquí mesos, segurament, els estudis d'atribució. És a dir, quin ha estat l'impacte que ha tingut el canvi climàtic en aquest fenomen. Perquè el que es fa és modelitzar aquest mateix fenomen amb les condicions que tenim actualment i amb les condicions que hi havia potser fa 20 anys. I es pot veure les diferències. No? És a dir, aquest fenomen fa 20 anys hagués evolucionat d'aquesta manera. Uh-huh. I en canvi ara ha evolucionat d'aquesta altra. Amb la Dana es va fer un estudi d'atribució al canvi climàtic i es va veure que, ara no et sé dir les dades exactes, però el tant per cent de pluja que va caure la torrencialitat de la pluja de l'efecte de la Dana de València va ser molt més alt a causa de les altes temperatures que estaven patint, més que no pas si aquest mateix fenomen s'hagués produït fa 20 o 30 anys. Llavors això, clar, ara tots tendim a prendre conclusions ràpids i dir, no, això és culpa del canvi climàtic. En realitat, veiem que coincideix amb el que diu el canvi climàtic, no? Que aquests fenòmens seran més severs, més freqüents, però per dir-ho tècnicament i correctament haurien d'esperar unes quantes setmanes i veure què diuen aquests estudis, però n'estic convençut que aniran en aquesta línia, no en tinc cap dubte.
3: Mm. El que passa és que el que està clar és que ara el que sorprèn és la velocitat en què això funciona, però, per exemple, jo me'n recordo de les dades de la riuada del 57 de València, que va ser horrible, i van ser tres dies plovent sense parar, i era també una acumulació de litres que eren brutals, i en el mateix dia també 100-200 litres per metre quadrat. Clar, jo entenc que això està variant, però també entenc que sembla que no tinguem passat recent i que no recordem les coses, i que moltes... I el que va passar en la Dana, moltíssima gent, amb tres dits de front, però sobretot amb tres dits de memòria, diuen, però com és possible que els passi això? Quan si ja sabem que si cau l'aigua que cau en la muntanya, després això té la repercussió que té en la plana. És
5: perquè
3: que...
5: abans això
3: la
5: passava memòria... un cop cada 150
3: no,
5: anys
3: no,
5: o
3: no,
5: cada
3: no,
5: 50,
3: no.
5: I ara pot passar no, cada cap de setmana.
2: No. La memòria és fràgil, i aquí segurament el que hem de saber i entendre i analitzar si realment canvia el comportament de la gent. Perquè en les primeres el període d'alerta que es va donar ara deu fer un any, hi va haver-hi un sector de població, que això és normal, que començava a despotricar de que això és alarmisme, que es passa molt, que acaben parant activitat econòmica...
5: Sí, bueno, quan...
2: Un moment. Sí. I jo crec que, a mesura que van veient que realment es va consolidant el canvi, la gent comença a ser conscient de que pot ser que una alerta d'aquest tipus doncs, no acabi passant res, però per si de cas... anem en compte. I aquí està canviant l'actitud, perquè la realitat s'està imposant. Però recordeu que hi havia tot un corrent, que sempre és humà, de dir, no, escolta, es passen, no? Això té un precedent que jo recordaré tota la vida, que una vegada a TV3 els meteoròlegs van avançar un gran mal temps al Pirineu terrible en un pont llarg, i tot el sector de l'hostaleria va gemegar durant gairebé mig any, que els havien arruïnat quan no resulta no va fer un mal temps que es preveia. I a partir d'aquí va haver-hi com una autocontenció de ponderar les coses. Però ara no estem jugant. Ara és molt més seriós, això.
5: Clar, per això et dic que fins ara la climatologia ha estat molt benigna i ens hem pogut permetre improvisar, ignorar les alertes, perquè les conseqüències no eren tan greus. Ara, com que si el fenomen es concreta, doncs pot ser molt, molt més alarmant, diguem-ne, doncs s'han de prendre... Ha de canviar l'actitud, no es pot... No es pot anar allà a veure què passa, no?
10: i sobretot convivint amb això, amb, assumint que podem rebre una alerta al mòbil i assumint que podem sortir a fora i veure lluir el sol, i que això serà normal.
5: Sí, sí.
10: Clar, llavors potser... Ahir sentia, em penso que era la consellera Parlon, que deia que podíem arribar... O sigui, que s'estava treballant per buscar un altre tipus d'avisos que no siguin alertes. És a dir, buscar si hi ha sistemes tècnics per enviar notificacions al mòbil, més que no pas una alerta, que potser s'hauria de guardar per al moment que realment estigui passant alguna cosa molt greu en un lloc concret. Però tu poder notificar a la gent, a tothom, assegurar que tothom sap un pronòstic de perill de pluja 24 hores abans, per exemple, d'una altra manera. I això crec que seria molt interessant, i crec que clarament hauríem d'anar per aquí per donar el pes que es mereix a tot tipus d'aquests, a tot aquest tipus d'avisos extrems que estem fent aquests últims dies.
1: Claudi?
4: Que hi ha una acumulació de fenòmens extrems que depassa de molt

0: transformació ecològica clara i contundent amb el que està passant.
1: És veritat que aquí no tenim verds, però a Alemanya sí que tenen verds, sí. I han patit tota l'agenda climàtica claríssima, perquè han estat fins i tot al govern durant un temps. Han patit moltíssim el canvi climàtic, perquè em temo que a part de les agendes, això és un tsunami que ens passarà per sobre. O sigui, aquest és un fenomen que ve i cada vegada serà pitjor i cada vegada més bèstia. I està molt bé que tinguem les agendes, i seria fantàstic que els països, que els partits els posessin més a sobre la taula, però malgrat les agendes, o sigui, hi ha coses que ens passaran per sobre de l'agenda, claríssimament, crec.
2: Eloi, deies? Fixeu-vos que hem vist, o sigui, tot això que estem veient és el que ens van dir que podria passar en el moment que l'atmosfera s'escalfés més d'un grau i mig. Ara ja estem a aquest grau i mig. I us en recordeu l'acord de París, que es va dir hem d'aconseguir que el planeta no s'escalfi més de 2 graus. I al cap de pocs mesos va sortir un estudi dient, escolta, aneu amb compte, perquè 2 graus és una mica massa, hauríem d'intentar treballar per fer que el planeta s'escalfi més d'un grau i mig respecte a l'era preindustrial. Perquè a partir d'aquest grau i mig poden començar a succeir tot de coses i efectes en cadena que ja faran que l'atmosfera sigui molt més... molt diferent al que era abans, no? I amb efectes que són ingovernables, segons com. Doncs ara estem aquí, estem a aquest grau i mig, i estem veient clarament que hi ha efectes arreu del planeta que s'estan multiplicant.
0: Eloi, gràcies. Una abraçada. Que vagi bé.
2: Fins ara. Adéu-siau.
0: Estarem pendents d'aquestes pluges. Anem a tancar l'àgora? Però abans que diré als altres, Gerard Jubany. Hola.
3: Hola. Pensava que em diries bon dia, perquè bon dia. Avui està sent un bon dia. En canvi, ahir no ho va ser tant de bon dia, i cada vegada que saludaves algun col·laborador et deia bon dia, però amb matisos.
0: Vull fer una primera valoració d'aquesta data i del fet de com hem arribat fins aquí. Marc.
4: Sí, bon dia, primer de tot, per dir alguna cosa.
0: Anem a les franqueses del Vallès. Saludem el seu alcalde, Juan Antonio Corchado. Alcalde, bon dia.
5: Què tal? Bon dia, per dir-ho d'alguna forma.
0: S'incorpora a l'antena de Catalunya Ràdio des dels estudis de Catalunya Ràdio. Anna Grau, bon dia, Anna, com estàs?
6: Bon dia, per dir alguna cosa, sí. Climàticament.
3: Tothom havia de fer l'apunt. És que va ser un dia molt complicat ahir, però nosaltres hi vam ser en tot moment, vam fer quantes hores? 8 o 9 hores de programa en directe.
0: Avui també, perquè ara continuarem a les 12.
3: Sí. Doncs amb el Ricard voltant, a més pel país, hi havia les carreteres tallades i les connexions fallaven fins i tot les nostres de connexions.
0: Clara Garcia, et trobes aquí a Plaça Catalunya? Quina és la situació? Va. Hola, Lara. Doncs no tenim a la Lara. Anem a saludar aquesta hora Ramon Lamia, el director del Servei Català de Trànsit. Ramon, què tal? Bon dia. Hola, senyor Lamiel. Doncs no tenim el senyor Lamiel. Tenim poca cobertura, no sé si pots intentar moure't una mica, Montse, perquè això serà difícil la conversa. A veure ara com et sento. Hola? No. I aquest és el so ara mateix de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat de Gràcia, de Barcelona. Lara Garcia, bon dia.
7: Bon dia, Ricard. Jo estic a l'Hospital Vall d'Hebron.
0: Ah, doncs no estàs a Gràcia. Avui m'escrivia... Ens està trucant ara al directe també una persona, que és el Joan. Joan, bon dia. Hola, Joan. Joan, hola. No.
8: Ja demà pel cul.
0: Avui m'escrivia una persona, deia que el programa d'ahir era premi, ja tenim el muntatge resum perfecte per presentar-ho.
3: Ah, exacte.
0: Sí.
3: Va cansar el programa dins, va cansar tots. Especialment li va passar factor al cansament...
0: És el d'avui, que no sé de què parlarem, però no surt la pistia. Sí. I ahir ja se m'acaben els temes. Ja hem parlat del temps, en fi.
3: Doncs ahir l'Eloi Cordomí hi va haver un moment que ja no sabia gaire què estava dient.
2: Però sí que el que veiem són aquests nuclis de precipitació molt més intensos. Ara ja al centre i nord de Mallorca. De
0: Mallorca? Mallorca? Mallorca ja te'n vas?
2: No, Mallorca no. També
0: has de descansar també, no, Eloi, perquè veig que ja això ja no saps ni de què parles. A veure.
2: Menorca. Ai.
0: Menorca, ara?
2: Maresme.
3: I, de fet, encara li dura avui el cansament al Cordomí, perquè fa una estona ens ha dit que aquesta tarda hi haurà una mica de sarau meteorològic, però, clar, què és la tarda?
2: Jo sí que el problema és el que pugui arribar de cara a la tarda, perquè hi ha tota
0: aquesta perturbació. A quina hora preveiem?
2: Bastant variable, entre la tarda, vespre, nit i entrada a la matinada. El que tenim potser més controlat és el que pot...
0: Sí, no en tens ni idea. Sí. O sigui, ni a la tarda, nit o vespre, matinada. Sí, o sí. No...
3: Però, per si se us va passar per alt, ahir es van convocar eleccions. Sí. No sé si...
6: Què dius ara? Sí.
3: No sé si us ha arribat. Sí, sí. Eren les 9 del matí.
0: I queden 9 setmanes per que estarem parlant d'eleccions.
3: Sí, sí. Doncs sí. Nosaltres ho vam sentir en directe, i en Jiménez Los Santos també, i ho anava comentant per

0: sobre. A més, recordeu aquell moment de l'espeech de Pedro Sánchez que deia «Tenéis que decidir si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona tal i qual?» Doncs Los Santos va respondre a la pregunta.
1: Una època, por tanto, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades.
2: Bueno, tu señora...
1: Los españoles y españolas...
2: O sea, no está mal.
1: Tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella.
2: Dale,
1: si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista
2: no,
1: que involuciona...
2: Sí, sí, sí, queremos sumarnos. Sí, sí.
1: O deseáis
2: sí.
1: que España...
0: En Los Santos s'hi suma, eh?
3: Jo crec que aquests dies així de compareixences hem de posar el so de ràdio.
0: Sí.
3: O sigui, no la compareixença original, sinó els comentaris.
0: Va fent com una audiodescripció del que passa. Los Santos, que després de veure l'enquesta de La Vanguardia el cap de setmana sobre la intenció de vot a Catalunya en unes eleccions al Parlament, ja s'està imaginant aquesta coalició.
2: Vi el gran discurso de Silvia Orriols en la debate de política general. Y he visto la encuesta de La Vanguardia, en la que ya le da empate con ella. Bueno, empate no, o sea, es que le va a sacar 5 diputados a este paso. Y hay una posibilidad de gobierno, Silvia Orriols, con Junts, bueno, con lo que quede, PP y Vox, que va al alza. Pues se puede hacer una alianza contra el Islam y para acabar con toda la progrese escolar. Y lo de España, que es anti-España, bueno, los otros también. Más anti-España es la Esquerra Republicana, golpista centrada. Y con ellos se ha pactado.
0: S'ho està imaginant, eh? S'ho està imaginant. I en Carlos Herrera, com si fos un entrenador de futbol, aquest matí ja estava dient als partits de dreta quina estratègia s'ha de seguir durant la campanya.
4: Este tipo tiene que ser desalojado. Y la derecha política hará bien en no interferirse. Desde luego no vender la piel de Sánchez antes de tiempo, porque cualquier trampa es posible. Cada uno a su electorado y desde los dos en contra de la reelección de este sujeto.
3: Són les 11:54 i a aquesta hora podem dir ja que s'ha aprovat la resolució de l'aprovació i l'aplicació de l'amnistia. Paula Brujats.
5: Sí, aprovada al Tribunal Constitucional per 7 vots a favor i 5 en contra, la sentència que avala l'amnistia total per als líders del procés. La que s'ha votat en concret és el cas de la exconsellera Dolors Bassa i que, com era previsible, doncs tira endavant. És una sentència clara i contundent a favor d'amnistiar la malversació i el que fa Ricard, que és important, és que ordena al Tribunal Suprem que apliqui l'amnistia de manera urgent i preferent a partir d'avui. Ara el camí és que un cop votada la sentència s'enviarà aquesta tarda o demà mateix al Tribunal Suprem perquè activin la maquinària per aplicar l'amnistia. El Suprem ja ha dit que ho acatarà. No poden dilatar gaire més l'aplicació de l'amnistia, però el Suprem, de moment i a aquesta hora, es resisteix a posar-hi data. Ni Llarena ni Marchena aclareixen quan ho faran.
3: Doncs aquesta és la notícia a aquesta hora, quan són les 11:55. S'aprova, per tant, l'aplicació ja de la Llei Orgànica de l'Amnistia que es va aprovar al Congrés, recordem, al maig del 2024. Un constitucional que delibera i que preveu, doncs, per tant, ja que s'apliqui immediatament aquest aval definitiu de la Llei d'Amnistia. Són les 11:56, de seguida ho ampliem en un especial a Catalunya Ràdio. Anna Grau, Vicent Sánchez, Claudi Pérez, Joan Puigcercós, gràcies per acompanyar-nos.
6: A vosaltres.
3: Tapeu-vos, que plourà. Ara tornem. Bueno.
7: Torna la competició més boja del curs.
8: Comença la nova temporada de fang. Proves noves.
9: Granota. Conquilla plana.
7: I un nou terreny de joc.
8: La diversió està més que garantida.
7: Torna fang!
10: Fang. Divendres i dissabtes al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
11: Catalunya Ràdio.
12: Del 13 al 18 d'octubre posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
13: Per què ens cal avui desencadenar el present?
12: Atura't, pregunta't i reflexiona.
13: Torna la Biennal de Pensament. Participa-hi.
12: Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Tot canvia molt ràpid. El que avui necessites, demà pot ser diferent. Per això, Northgate Renting Flexible és la forma més intel·ligent de tenir un vehicle. Sense permanència, sense entrada i amb tot inclòs. Així de fàcil. Cotxes, furgonetes, elèctrics, per empreses i particulars, per mesos i sense lligams. Entra a northgate.es i descobreix l'autèntic renting flexible.
15: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més.
6: Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I a aquesta hora podem saludar Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont. Senyor Boye, bon dia.
15: Bon dia.
3: Ja val ja l'amnistia, acabem de confirmar que el Constitucional avala l'amnistia total i ordena al Suprem ja aplicar-la en aquest cas el més aviat possible. Què n'espera a partir d'ara?
15: Bueno, ahora falta que el Constitucional emita la sentencia como tal para que el Tribunal Supremo tenga los fundamentos de derecho en los que basarse, ¿no?
3: En principi es calcula que aquesta tarda, demà al matí, això es presentaria ja al Suprem i, per tant, el Suprem ja tindria la clau per acabar ja aplicant aquesta amnistia. Vostè calcula que això serà immediat?
15: No, yo no creo que el Tribunal Constitucional hoy vaya a hacer pública una sentencia. Lo que ha hecho público o va a hacer público es el fallo de la sentencia. Es decir, el sentido de la sentencia, pero no el resultado final.
3: I a partir d'aquí, doncs, què és el que hem d'esperar?
15: Bueno, hemos de esperar que se publique la sentencia y una vez que se publique, bien en la web oficial del Constitucional o en el boletín oficial del Estado, el Tribunal Supremo tendrá que tomar decisiones en base al texto de la sentencia, no a la parte dispositiva de la misma.
3: Vostè, com a defensa de Carles Puigdemont, pot demanar o farà algun tràmit perquè el Suprem apliqui la doctrina del Constitucional el més aviat possible?
15: No, yo creo que no corresponde hacer nada y que lo apliquen cuando lo consideren oportuno. Llevamos 9 años esperando este momento y no nos va de unos días.
3: Tot això arriba també en ple context electoral. No sé si creu també que el Suprem s'hi pot agafar per arrossegar els peus encara unes setmanes més.
15: Yo creo que al Supremo no le interesa alargar esto. Probablemente a quien le interesa que esto vaya muy rápido sea a Pedro Sánchez para centrar el debate electoral en el regreso del presidente Puigdemont y diluir ese regreso dentro de una dinámica electoralista. Pero yo creo que el Supremo no está en eso.
3: Fa una estona també sentíem l'Ernesto Kaiser, que ens deia que si tot va com ha d'anar, Carles Puigdemont podria tornar a Catalunya el 27 d'octubre, coincidint amb la declaració d'independència. El calendari pot anar per aquí, senyor Boye?
15: Bueno, yo creo que el presidente no suele seguir las instrucciones del señor Kaiser ni sus cálculos, pero no, el presidente regresará cuando se estime conveniente, una vez que esté aplicada de forma integral la amnistía.
3: Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont, gràcies per acompanyar-nos.
15: Gràcies a ustedes.
3: Andreu Vandenente és advocat d'Oriol Junqueras. Senyor Vandenente, què tal? Bon dia.
16: Bon dia.
3: Quina valoració en fa de la notícia?
16: Bé, clar, entenc que és la culminació de necessària i esperada d'aquesta feina tan sostinguda de tants anys que a més ho fa amb aquest component tan polític, no?, que és d'aplicar una llei d'amnistia que semblava tan difícil que al final no només es va aprovar, sinó que es complirà. Per tant, no sé, estic satisfet de que després de tant de temps les coses puguin acabar d'aquesta forma.
3: Quan calcula vostè que Oriol Junqueras podrà tornar a ser professor, per exemple, a la universitat o presentar-se a unes eleccions?
16: A veure, això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent, perquè O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent. Clar, a vegades les coses depenen de dies, no? I si a més tenim unes eleccions ara convocades, però això ha de ser rapidíssim, és a dir, no pot tardar més de dies o algunes setmanes. Mm-hmm.
3: Parlava també, li preguntava a l'advocat de Carles Puigdemont, que tot això arriba en un context electoral, que no se'ns escapa. No sé si creu que en aquest sentit el Suprem encara s'hi pot agafar, això.
16: Però agafar-se per què? Per retrasar-ho?
3: Sí, per dir, escolta, com que això interfereix en un procés electoral, doncs ja ho aplicarem un cop passi les eleccions, per exemple.
16: No, jo crec que és al revés. És a dir, jo crec que si ara no s'apliqués hi hauria una lesió tan evident i tan irreparable del dret de participació política que inclús es podria fer que s'ordenés en el Suprem fer-ho de forma immediata. És a dir, jo crec que és al revés. Les circumstàncies el que fan és imprescindible una execució immediata d'aquesta sentència perquè es puguin presentar si volen.
3: Clar. Sí, estarien negant un dret polític que tindrien perquè hi hauria una llei que ho determina i una sentència del Constitucional que demana que recuperi aquest dret polític.
16: Clar, és que nosaltres ja li vam dir això al Constitucional en el seu moment, li vam dir, escolti, rehabilitin aquesta gent mentre resolen el recurs. I ens va dir, no els podem rehabilitar perquè no hi ha cap dada concreta, com per exemple unes eleccions, per les quals cautelarment els haguem de rehabilitar. Però clar, ara passaria això. Ara ens podríem trobar en la paradoxa de que ens donen la raó, però no poden exercir els seus drets. No? Aleshores, és un escenari precisament per aplicar urgentment o inclús de forma cautelar o de forma expeditiva aquesta sentència. Mm.
3: Vostè veu també un càlcul polític en aquest retorn, per exemple, de Carles Puigdemont, en el sentit de que, per exemple, molta dreta o molta extrema dreta a Espanya segurament també s'excitarà, no?, amb aquest retorn. Per tant, també estimula el vot de la dreta a les properes eleccions. No sé si veu també una operació política en aquest sentit, un càlcul polític, o ho separaria una cosa de l'altra.
16: A veure, és que jo el problema és que no m'agrada confondre lo tècnic amb lo jurídic, amb lo polític. Lo polític ho faig jo a casa meva i em dedico a la tècnica. Aleshores, per més que quan vam guanyar, diguem-ne, per exemple, la immunitat dels europarlamentaris, vam aconseguir una fita jurídica, però també política, perquè el senyor Puigdemont ha estat en llibertat, jo només em dedico a la part tècnica. Per tant, l'explotació política d'aquestes circumstàncies l'han de fer els polítics. Mm.
3: Doncs ara ho analitzarem també en una taula política i escoltarem també totes les reaccions en aquest especial que comença ara a Catalunya Ràdio. Andreu Vandeneinde, gràcies per acompanyar-nos.
16: Gràcies a vosaltres.
3: Són les 12:03.
17: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
3: A partir d'aquesta hora, programació especial al matí de Catalunya Ràdio per seguir la històrica reunió del Tribunal Constitucional que avala definitivament la llei d'amnistia. Ho hem explicat fa pocs minuts. El TC, per una majoria de 7-5, determina que l'amnistia és perfectament legal i que urgeix al Suprem aplicar-la. Quan podrà tornar Puigdemont? És una de les preguntes que hi ha ara mateix sobre la taula. Com pot impactar a la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre? És un altre dels interrogants que intentarem respondre des d'ara en aquest especial que estem fent a Catalunya Ràdio. Ho segueix des de Madrid, des del Tribunal del Constitucional. Paula Brujats, bon dia de nou.
5: Bon dia, què tal?
3: No hi ha hagut sorpreses, Paula, i s'ha imposat la majoria progressista del Tribunal de Garanties.
5: No hi ha hagut sorpreses i un altre cop un Constitucional dividit perquè per 7 vots a favor dels magistrats progressistes, 5 en contra dels conservadors, s'ha aprovat aquesta primera sentència, decisió molt transcendental avui per l'amnistia, perquè el Constitucional avala l'amnistia total, també pel delicte de malversació per tots els líders del procés. Aquesta sentència que s'acaba d'aprovar resol només el cas de l'exconsellera Dolors Bassa, però serà d'aplicació a la resta d'exconsellers, també Carles Puigdemont, perquè marca una base clara, una base concisa sobre com s'ha d'amnistiar la malversació. I a més, Ricard, i això és molt important, ordena al Tribunal Suprem que apliqui l'amnistia de manera urgent i de manera preferent. És la sentència que havia proposat el president del Constitucional, el progressista Cándido Conde Pumpido. Una sentència molt dura contra el Tribunal Suprem. Són 65 pàgines on hi ha diversos retrets cap als jutges Llarena i Marchena. Se'ls acusa d'haver fet interpretacions esbiaixades de l'amnistia per no haver-la aplicat fins ara. Diu a la sentència que és de sentit comú amnistiar el delicte de malversació i, a més, remata que haver negat fins ara l'amnistia als exconsellers és desviar-se de l'objectiu i de l'esperit de la llei d'amnistia. En remata el Constitucional que els líders del procés no es van embutxacar ni un euro amb el referèndum de l'1 d'octubre i que, per tant, si no hi ha enriquiment personal, no es pot sostenir que la malversació no es pot amnistiar. En resum, la pilota que passa ara mateix cap a la teulada del Tribunal Suprem, Pablo Llarena i Manuel Marchena, que han de decidir a partir d'ara quan aixequen l'ordre de detenció a Puigdemont, Comín i Puig i quan deixen sense efecte les inhabilitacions de la resta d'exconsellers, Junqueras, Romeva, Turull i Dolors Bassa.
3: I com han d'anar els propers dies, Paula? Perquè avui sabrem també la decisió, però la sentència encara pot trigar uns dies.
5: El que sabem, pel que ens diuen fons del Constitucional, és que el president té intenció d'accelerar els tempos i voldria aquesta tarda mateix o a molt estirar demà comunicar ja la decisió al Tribunal Suprem. Penseu que la sentència pràcticament ja està redactada perquè Conde Pompidó la portava a debat al ple i no s'hi han fet canvis perquè s'ha votat amb la majoria progressista. Per tant, ara es tracta de fer retocs tècnics formals abans d'enviar-la cap al Tribunal Suprem. Això ens diuen, insisteixo, fons del Suprem, que volen que sigui ràpid. Per tant, demà el Tribunal Suprem podria ja tenir aquesta sentència i a partir d'aquí haurà de decidir quan la comença a aplicar.
3: Gràcies, Paula. De seguida ho ampliarem. També decisió que el TC ha agafat reunits els governs català i espanyol després de la convocatòria d'eleccions del 29 de novembre. Seguim a la Moncloa, també. Tània Tàpia, bon dia.
18: Sí, bon dia. Avui, reunió del Consell de Ministres. Estem esperant que comparegui Pedro Sánchez, que avui ha anunciat roda de premsa centrada en l'habitatge. Està prevista 1:15. Intentarem preguntar per reacció de l'amnistia per l'impacte d'aquesta decisió d'avui. Segons fons de la Moncloa, però, reconeixen que estan confiats que el Suprem acatarà i que no buscarà cap altra argúcia legal per no aplicar, ara ja sí, de manera definitiva, aquesta llei d'amnistia. Compten amb la imatge de Carles Puigdemont de tornada a Catalunya. Creuen que electoralment l'amnistia no els perjudica. Al contrari, aquestes fonts diuen que els suma perquè dona la imatge d'un partit socialista que sap resoldre problemes heredats. És un triomf indiscutible, reconeixen en el sí del govern espanyol. Ara bé, sobre la taula no hi ha cap intenció de fer fotografia conjunta amb Carles Puigdemont i menys ara amb la relació de nou tensa que s'ha generat amb Junts per Catalunya després de negociar els decrets d'habitatge i que Junts els hagi votat finalment en contra.
3: Palau de la Generalitat, Albert Prat. Aquest matí també hem tingut reunió al govern de la Generalitat. Bon dia, Albert.
19: Què tal? Bon dia. Sí, fa només uns instants ja tenim la primera reacció del president Salvador Illa. Diu: el temps ens ha donat la raó, Catalunya avança. És el missatge que acaba d'escriure a les xarxes socials. Una primera valoració sobre el previst, perquè la posició de l'executiu sobre l'amnistia sempre ha sigut la mateixa, demanant que s'apliqui el més aviat possible. La decisió del Constitucional ha enganxat el govern amb la reunió dels dimarts pràcticament enllestida. D'aquí a mitja hora compareix en roda de premsa la consellera portaveu Sílvia Paneque. A un dia més i més enllà de l'amnistia, la Generalitat insisteix que està molt pendent de l'estat del temps.
3: I des d'aquesta hora també el president Salvador Illa presideix una executiva del PSC. Anem cap al carrer Pallars. Sílvia Solanes, bon dia.
20: Bon dia, sí, és una executiva extraordinària del PSC que està a punt de començar. Salvador Illa ja és aquí al carrer Pallars, però encara no ha entrat a la sala on es fa aquesta executiva. És una executiva a porta tancada, però sí que podrem sentir les primeres paraules de Salvador Illa després de la notícia. El que ens diuen que serà un discurs d'uns 10 minuts, però que no té intenció de parlar sobre aquesta amnistia en aquí, a la seu socialista, perquè serà un acte per engegar la maquinària electoral. De fet, és on s'elevarà el nom de Jordi Hereu com a candidat al PSC a Barcelona, que l'acabaran de ratificar aquest cap de setmana. De tota manera, sí que ens diuen que el president Illa parlarà ja com a president sobre l'amnistia fora d'aquí la seu del PSC.
3: I a 2:15 està prevista també una compareixença del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, a la seu d'Esquerra, al carrer Calàbria. Marta Corbalán, bon dia.
21: Hola, bon dia. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, té previst compareixer a 12:15 des de la seu del partit a Barcelona. Un cop el Constitucional ja ha avalat l'amnistia, els republicans confien que el Tribunal Suprem aixecarà la inhabilitació a Junqueras els pròxims dies o setmanes i això li deixarà el camí desbrossat perquè el líder d'Esquerra es pugui presentar de candidat a la presidència de la Generalitat a les pròximes eleccions catalanes previstes, si res no canvia, per al 2028.
3: I molt pendents també, evidentment, de Junts, perquè l'executiva es reuneix a la tarda. Jordi Corbalán, bon dia.
22: Bon dia, tenim una última hora. El president Carles Puigdemont, acompanyat dels consellers Toni Comín i Lluís Puig, farà una declaració institucional aquesta tarda a les 6 des de la Casa de la República a Waterloo. És notícia d'última hora. Abans aquest migdia també compareixerà a la seu de Junts el secretari general del partit, Jordi Turull. Junts fa dies que esperen amb prudència l'amnistia del seu líder, tot i que el motiu sobre quan i com té previst tornar és absolut. Sabem que ahir va estar reunit a Waterloo fins a mitja tarda amb el nucli de confiança de la direcció del partit.
3: Doncs aquesta és la situació en aquest especial que farem al matí de Catalunya Ràdio. I ho farem amb l'anàlisi de Montserrat Nebrera, degana de la Facultat de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya. Montserrat, què tal? Bon dia.
23: Què tal? Bon dia.
3: També Jordi Cominal, empresari i exdiputat al Parlament. Bon dia, Jordi.
24: Hola, bon dia.
3: Oriol Marc, subdirector del Nació. Què tal? Bon dia, Oriol.
25: Què tal? Molt bé. Molt bon dia.
3: I des de Madrid, Marta Monforte, periodista d'Infolibre. Bon dia, Marta.
26: Hola, bon dia.
3: D'entrada, un titular. Què destaqueu de l'aplicació o de la notícia que acabem de donar? Montserrat.
0: Bé, previsible, no? Previsible. Sabíem que els vots del Tribunal Constitucional estaven dividits. Sabíem també que hi havia una diferència de parer entre aquests blocs respecte de com entomar la valoració de la sentència del Suprem. I sabíem també que aquesta majoria imposaria. El que no sabíem era el que hem sabut ara, que la ponència de Macías, probablement per les discrepàncies que generava la majoria, retira i que, per tant, la primera de les sentències és la que marcarà el camí a la resta, perquè no solament es dedicarà a dir que reconeix un recurs d'emparament, sinó també a explicitar la doctrina en què això s'empara i, per tant, que condicionarà tota la resta dels recursos, doncs ha arribat la primera. I respecte del que s'ha dit, evidentment, ara no tenim encara, més que el resultat, no? El fallo de la sentència, ens espera veure quan es redactarà, previsiblement també aviat, i jo crec que podem dir que respecte d'això hi haurà una obediència estricta per part del Tribunal Suprem respecte del que ha de fer.
3: Jordi.
1: Et diria gran victòria d'un exili de 9 anys, perquè evidentment encara tots resseguirem el que diu el Constitucional, tots mirarem com reacciona el Suprem, però tot això no hauria passat si no hi hagués una sentència al TJUE. I, per tant, aquí va haver una aposta clara per anar a l'exili, per posar Espanya davant del mirall a nivell europeu, i els tribunals europeus van donar la raó a l'exili. I, simplement, ara es desencadena doncs, una reacció que encara que haguessin volgut, doncs no, els espanyols no podien contradir. I, per tant, és una gran victòria d'un exili de 9 anys.
3: Oriol?
2: És una victòria que arriba no només 9 anys tard, sinó que jo ho cronificaria una mica diferent. Crec que és una victòria que fa 2 anys que va obtenir l'independentisme amb l'aprovació de la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats, en un moment en què Junts va ser clau per investir Pedro Sánchez, quan Junts fa política a Madrid aconsegueix l'amnistia. I crec que hem de posar l'accent en el fet que estem donant tots per fet que el Suprem no posarà cap pega quan porta 2 anys posant totes les pegues del món a complir amb una llei que ha estat aprovada per una majoria al Congrés dels Diputats. I, per tant, permeteu-me que fins que jo no vegi una resolució del Tribunal Suprem dient que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i companyia no tindran cap problema legal amb les causes vinculades a l'1 d'octubre, m'ho comenci a creure. És veritat que Pablo Llarena, en aquell off the record famós en l'obertura de l'any judicial, ho va deixar bastant clar, que no hi hauria impediments, però, malgrat tot, m'agradarà veure que el desenllaç sigui efectivament aquest, tenint en compte que també hi ha hagut un xoc institucional importantíssim a Espanya entre el Constitucional i el Suprem, amb el Constitucional amb una majoria progressista, imposant-li una visió sobre la malversació del Tribunal Suprem. Crec que és un precedent d'aquells que s'estudiarà a les facultats de dret i no tant a les de polítiques.
3: Marta?
23: Sí, jo parlaria d'una potencial, per ser més precisa, reaprisió que s'exigirà el tauler polític a Catalunya i també a Espanya, perquè al final no només és la tornada d'un dirigent polític, sinó també d'un símbol, no? Que durant uns anys ha condensat bona part del conflicte polític català i que també ha tingut les seues repercussions a Madrid. I jo crec que això té una càrrega política, institucional i fins i tot emocional, en un context, a més, d'eleccions generals que s'han convocat precisament pel no de Junts als decrets d'habitatge i ara la consigna de Pedro Sánchez de portes cavadins del Consell de Ministres, ara sí és podeu atacar a Junts tot el que vulgueu. Jo crec que això ho veurem avui a la compareixença del president del govern espanyol i per a mi s'obren dues incògnites. Una, si per a una part de l'independentisme es reactivarà tota la qüestió del 2017 i ell aconseguirà tindre una bona entrada a Catalunya amb aquesta gira que vol protagonitzar i també saber quin Puigdemont torna, perquè el que el Puigdemont ara no és el de 2017 i també haurem de veure quines conseqüències té i si s'adapta bé al marc general de la política catalana i també a l'espanyola, clar.
3: Ara mateix tenim prevista d'aquí un quart d'hora la compareixença del president espanyol, també a partir de la 1 la compareixença de Junts i Esquerra Republicana. Ho seguirem, però abans volem saludar Toni Comín. Toni, bon dia.
24: Hola, molt bon dia.
3: I enhorabona.
24: Bon gràcies, moltes gràcies.
3: Per fi, no?
24: Per fi. Sí, sí, per fi. No, jo particularment mai, no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, que acabaríem tornant a casa i que ho faríem lliures. Però bueno, fins que no arriba...
3: Clar, no sé, Toni, si ara és un moment, també suposo que es barregen moltes coses, també personals, no? Perquè de cop i volta, doncs ara sí. És a dir, ara ja podràs tornar a casa. No sé si has pensat, per exemple, el primer que faràs quan tornis.
24: Ho tinc pensat, però no t'ho explicaré ja. Aquí. els afectats ho han de saber primer.
4: Val.
24: No, a veure, la tornada sí té dos cares, clar. Té la cara política, perquè té una cara política el nostre retorn, és evident, i particularment el cas del president, no? I després té una cara personal, diguem, no? Perquè un exili és molt dur, sobretot per les famílies, és molt dur. Per tant, te'n recordes de molts moments difícils d'aquests anys. També tens la sensació d'haver guanyat la batalla, perquè a nivell personal també hi ha una batalla, que és seguir sent feliços, no? I aconseguir protegir la felicitat dels teus encara que estiguis a l'exili. I ara que s'ha acabat l'exili, miro enrere i dic, bueno, això ho hem aconseguit. Hem aconseguit que els anys de l'exili els recordarem, malgrat ser una gran injustícia, malgrat ser anys en molts moments molt difícils, malgrat ser anys durs, al final els recordarem com anys feliços. I aquesta també crec que és l'altra victòria, no? Que és la victòria íntima, no?
4: Hi ha una cosa, crec, Montserrat, que es diu el síndrome de l'intern, no sé si saps de què parlo, és un síndrome, està més aplicat a la gent que passa una experiència traumàtica, per exemple, en una presó, no? Que quan surt, a vegades, després de passar molt de temps a un lloc, o una institució, per exemple, no? Li costa o té dificultats per adaptar-se a una vida més en llibertat o més com voldria, no?
0: Una pel·lícula famosa, sí. Cadena Perpètua, que l'exemplifica molt bé i que parla de com aliena a les persones una situació que des del punt de vista fins i tot diria que sociològic és impensable, no? Podem pensar d'algunes, no sé, d'alguns perfils criminals que estiguin a la presó, però clar, quan pensem que el Toni o tots els que van marxar i els que es van quedar aquí van anar a la presó, que estarien en aquesta circumstància, ens costa, perquè tenim tendència a pensar el dret des d'una perspectiva emotiva, ja sigui els que creuen que és una injustícia i els que allà em refereixo als que van fer sentències que ara s'han desdit i que per tant es diu que no havien d'haver estat així, que no responen a la nostra expectativa. I el que acaba generant és aquesta situació, no? Persones que surten de l'àmbit del que seria el normal en política i que com es torna. Més encara, no solament pel fet de que canviïn les persones, sinó també des del punt de vista de com ha canviat el panorama o el paisatge. Ja, penseu que la sentència deia que l'exposició dels motius de la llei d'amnistia deia que es feia per la normalització a Catalunya. Quan tothom sap, la pròpia Míriam Nogueras ho va dir al Parlament, que era pels 7 vots que necessitava Pedro Sánchez. Aleshores, quan pensem en tot el que ha significat això, quan pensem que el propi Tejue el que va acceptar és aquesta exposició de motius, quan tothom sap que des del punt de vista polític això no era cert, pensem, on ha quedat tothom? On han quedat aquestes circumstàncies? El cas de les persones que van marxar és un cas doblement de, sí, diguem, de síndrome de l'intern, no? Estàvem fora,
24: no, no,
0: el paisatge
24: no, no,
0: canvia.
24: No, no, no, deixeu que us ho rebati.
4: A veure, Toni, rebat.
24: Canvio, no, ho sento. Si parleu de mi, parlo jo, que sóc el que puc parlar de primera persona.
0: Tens raó, això és veritat.
24: No, home, no, esclar, perquè ara tothom ens interpretarà i potser que t'expliquem nosaltres, no? No, no, no hi ha cap síndrome de l'intern perquè l'exili, per sort, no és la presó, és una cosa diferent, és molt injusta, però és diferent. I el síndrome de l'intern sabran els psicòlegs, diguem, però no hi ha un síndrome de l'exiliat, i menys en el nostre cas, que hem estat molt connectats durant aquests anys, i per tant hem anat seguint l'evolució del país, i no tornem a un país desconegut per nosaltres, evidentment, no és el mateix ser-hi que veure'l a través de les xarxes, diguem, de tots els mitjans de comunicació que ens han permès estar molt connectats, diguem. I és veritat que nosaltres tornarem diferents, jo crec que tornarem més savis, perquè l'exili és una experiència dura, i com totes les experiències dures, si pots treure'n les lliçons que t'ofereixen aquestes experiències, et milloren com a persona. En aquest sentit sí que hi ha una transformació, però no és cap síndrome de l'intern. No, jo el que intentava dir és que aquí nosaltres teníem dues victòries a intentar aconseguir. Una victòria política, que jo, perdoneu, ara ja temps tindrem, diguem, però jo crec que és clar que l'amnistia és una victòria del moviment independentista, no nostre, personal, del moviment, perquè que una part del govern que va fer l'1 d'octubre pugui tornar a casa lliure, sense haver passat ni un minut per la presó, sense haver hagut de comparèixer davant d'un jutge, que això és el que no volia de cap manera, el que no volia de cap manera l'estat espanyol, i que hagin hagut de reconèixer amb la llei d'amnistia que la manera d'encarar un conflicte polític amb una democràcia europea al segle XXI no és la repressió i no és la via penal, i quan reconegut, i per això s'ha fet l'amnistia, i per això tornarem lliures, insisteixo, sense haver passat ni un minut per davant d'un jutge, és una victòria política. Però avui, en aquests primers minuts, el que deia és que jo estic ara pensant molt més sobre la dimensió personal de l'amnistia, que també hi és, i deia que en aquest sentit hi ha una victòria personal que també ens vam plantejar a l'arribar, que és dir, malgrat la injustícia, tenim família, tenim fills petits, tenim amics, tenim mares, tenim germans, i hem d'intentar, i tenim el dret, i quasi diria tenim el deure, de preservar la nostra felicitat personal. I quan ara miro enrere, no és cap síndrome. Quan miro enrere, em pregunto avui, hem aconseguit guanyar aquesta batalla íntima? Hem aconseguit preservar la nostra felicitat personal durant aquests 9 anys? Com recordem els 9 anys d'exili? I dic, sí, hem aconseguit guanyar aquesta batalla íntima, malgrat la duresa, han sigut anys feliços, que és el que jo li devia a la meva filla, a la meva parella, als meus germans, a la meva mare, els hi devia això. I, per tant, estic content d'haver pogut guanyar aquesta batalla personal, aquesta batalla íntima. I per això dic que avui miro enrere i sé que recordaré els anys d'exili com uns anys feliços. I ho deia en aquest sentit.
4: És que és emocionant també escoltar-te, Toni, eh? Perquè, clar, és que d'aquí poc podràs venir aquí a l'estudi, que l'estudi ha canviat molt, per cert, eh? Ja l'hem fet nou, vull dir que et sorprendràs.
0: Veieu que canviava el paisatge?
4: Sí, sí, canvia el paisatge. No, no, i aquesta és l'altra, que jo no sé, i segurament molta gent us ho ha dit, eh, Toni, el país ha canviat. O sigui, el país que tu vas trobar quan vas marxar és un altre.
24: Ens ho està dient tothom, perquè ja tothom està molt preocupat que tinguem un cert xoc al tornar, però jo crec que estem molt preparats i sabem bastant bé el país que ens trobarem. Ho sabem bastant bé. Perquè, insisteixo, hem fet un esforç d'estar connectats per totes les vies possibles, que no és el mateix que trepitjar el país, és evident, no és el mateix. Però aquest esforç l'hem fet des del primer dia i, per tant, hem anat seguint l'evolució política, social, demogràfica, cultural, etc. No?
4: Podràs ser eurodiputat, ara?
24: Sí, sí, esclar. Això és el que hauria d'intentar resoldre de manera més immediata, perquè hi ha mig milió de persones que tenen dret a ser representades al Parlament Europeu.
4: Clar, és a dir, tu el primer que faràs, bueno, el primer que faràs no, però de les primeres coses que faràs és anar a la GEC a prometre la Constitució espanyola.
24: Una cosa que hauria de fer ràpid, un cop hagi tornat, esperem, a veure, tinguem un punt de prudència, eh? Abans, quan m'he connectat, sentia algú que deia encara falta l'últim pas.
4: Sí, sí.
24: Falta l'últim pas. El que passa és que la sentència que s'ha aprovat avui, suposo que ja ho heu explicat, és supercontundent, dona l'ordre explícita en el Tribunal Suprem d'amnistiar-nos, i això sabeu que això es fa perquè, en cas que el Tribunal Suprem no catés aquesta ordre, li permetrien al Tribunal Constitucional sancionar el Tribunal Suprem, posar multes, etc., diguem, no? És a dir, el que necessita el Tribunal Constitucional per exercir això que en diuen les seves funcions executives, la Montserrat ho sap millor que jo tot això, és haver donat l'ordre de manera explícita. I a la sentència hi és. Per tant, la probabilitat de que el Suprem s'insubordini, jo diria que es tendeix a zero. Val? Però, en tot cas, esperem, falten uns dies abans no s'aixequi l'ordre de detenció. Després encara la sala segona, és qui ha de, efectivament, arxivar, diguem, no? Sobre ser, em surt la paraula, tancar el cas, i tot això encara demanarà encara uns quants dies. Ara és veritat que Llarena va ser molt clar amb aquella filtració, que els portaveus oficiosos del Suprem a la premsa espanyola fa pocs dies també han parlat de manera molt clara, dient que sí que no hi ha cap discussió, que el Suprem acatarà. Per tant, ara l'únic que segurament voldrà el jutge Llarena és esperar a conèixer els fonaments jurídics. Ara coneixem el fallo de la sentència del Tribunal Constitucional. Ara cal que es publiquin els fonaments jurídics, o bé a la web del Tribunal o bé al BOE, i un cop tingui els fonaments jurídics, això li permet fer el pas d'aplicar l'amnistia a tothom, per dir-ho. És a dir, d'extendre els efectes d'aquesta sentència no només a la Dolors Bassa, sinó a nosaltres tres, els tres exiliats, aixecant l'ordre de presó.
4: Mira, tinc el telèfon a l'altra banda també a Dolors Bassa. Dolors, què tal? Com estàs?
7: Hola, bon dia. Mira, m'enganxeu a 4.000 quilòmetres d'aquí.
4: Què dius ara? On ets?
7: Estic al Senegal.
4: Caram.
7: Estic acompanyat una amiga a adoptar una nena, a Dakar, i he anat a la Fundació de Lluís Llach, per tant he estat voltant per aquí al Senegal i no arribo fins demà. Per tant, m'enganxeu a quilòmetres, ja ho sabia, però era una ocasió per venir aquí i acompanyar aquesta meva amiga i per tant era important venir.
4: La vida, la vida per davant, Dolors, la vida per davant.
7: Saludant en Toni.
4: Sí.
7: Exactament. Sí. Saludant en Toni. I,
8: Dolors, bueno, i una abraçada gegantíssima. Em fa molt feliç que estiguis al Senegal perquè jo també he estat en aquí amb tots tu a la Fundació de Lluís fa molts anys i per tant ja sé que estàs, el que estàs veient. Bueno, una abraçada molt gran.
7: Jo ja estic sense en Lluís però estic amb els seus amics. O sigui que bé. Escolta'm, doncs jo també molt contenta, però jo molt contenta per dues raons. Una pels abogats, especialment pel meu, i vull agrair a Mariano Berger la feina feta, perquè la sentència diu exactament tot ell, el que ell posava en els recursos, per tant, el de la tutela judicial, la sentència és clavada el que ell deia pel que ens havien, no d'amnistiar, sinó d'absoldre totalment, i sobretot perquè crea doctrina, per tant, no sóc jo sola que m'amnistien, sinó que és tothom, i això doncs em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses. Per tant, tot i que contenta, que no podia ser d'altra manera, jo tinc un grau de prudència de no celebrar-ho fins que vegi el paper, és el blanc sobre el blanc i el negre sobre el blanc, perquè som nosaltres, som la gent que no ha estat processada, per tant, com en Toni, el president Puigdemont, el Joan Puig, el Lluís Puig, però també tots els CDRs, que per tant de moment no se'ls ha aplicat i jo espero que a partir d'aquesta sentència que crea doctrina es pugui aplicar. O sigui que una mica càutela amb el sentit de molt contenta, però a l'espera de que la sala del Tribunal Segon digui el mateix, perquè altres vegades ens ha passat quan tergiversat. De fet, l'amnistia, la llei ho deia clarament i es varen treure de la màniga el tema de la malversació. I, per exemple, en el meu cas, la malversació era pels col·legis electorals que eren d'educació. O sigui que, com quan tergiversat tant, vull ser una mica cautelosa. Dolors... Però tot i això, contenta,
4: sí,
7: molt
4: sí,
7: contenta.
4: Faltaria més. Dolors, gràcies i quan tornis ens veiem ben aviat i ho celebrem.
7: I tant.
4: Que vagi molt bé.
7: I tant, gràcies a vosaltres. Toni, adéu, ens veiem aviat.
8: Ens veiem aviat.
4: Aquesta és la situació ara mateix, és un moment també d'alegria per la situació personal, però no sé, Toni, hi ha un altre element sobre la taula, que com saps, que és el retorn de Carles Puigdemont, com serà aquest retorn? Entenc que tampoc en saps res, perquè ho porta amb molta discreció, però tu t'agradaria que hi hagués una fotografia, per exemple, del govern del 2017?
8: Del retorn del president, ja ho hem dit tots moltes vegades, n'ha de parlar ell. Jo sé el que he de saber i el que jo sé, evidentment, no ho he d'explicar a ningú, perquè ell ha d'explicar quan ell vulgui, en el moment que correspongui, com ho farà, i això es anirà veient, diguem, els propers dies, no? Perquè falta poc perquè tot això es vagi descapdallant. Per tant, deixeu que sigui ell qui ho expliqui.
4: Val. I pel que fa a la fotografia, creus que s'hauria de produir? T'agradaria que es produís una fotografia de tot el govern, que éreu el 2017?
8: Doncs mira, deixa que hi pensi quan hagi arribat a una conclusió.
4: Ja saps que encara no has paït una cosa i ja te'n demanem una altra. Sí, sí, som així, som així.
8: Exacte. Toni, no hi he pensat.
4: Una abraçada.
8: Una abraçada. Una abraçada molt gran.
4: Cuida't, fins aviat.
8: Fins ara.
4: Que vagi molt bé. Són dos quarts d'una, en directe a Catalunya Ràdio, al matí de Catalunya Ràdio, explicant la notícia d'aquest matí, que té a veure amb el Constitucional i té a veure amb l'aprovació definitiva de l'aval, de l'amnistia pel que fa a la malversació de l'1 d'octubre i també és una manera de collar el Suprem pel retorn de Carles Puigdemont. I acabem de viure un moment també d'aquells emocionants, Oriol Mar, perquè aquests dies es barrejaran també moltes sensacions. És el retorn també polític, però el retorn personal de moltes persones.
2: És que sobretot és un retorn personal i és emocionant sentir com se saluden Dolors Bassa i Toni Comín. Serà emocionant veure com Carles Puigdemont pugui abraçar en persona la seva família a casa seva. Serà emocionantíssim veure com hi ha persones que fa molt temps que no es veuen. Recordem que els exiliats han hagut d'enterrar familiars des de la distància. A Carles Puigdemont li van haver d'instal·lar una càmera al funeral dels seus pares perquè el pogués seguir. Són d'aquelles coses que a tu et poden amnistiar, però això no se t'oblidarà mai. Pel que li preguntaves tu, Ricard, i crec que és una molt bona pregunta, sobre si hi haurà una fotografia del govern de l'1 d'octubre, recordem que no és un govern format per éssers de llum que s'han estimat molt durant tots aquests anys. El pols entre Carles Puigdemont i Oriol Junqueras diria que no s'ha acabat d'aturar mai en cap moment. Toni Comín mateix va entrar al govern sent un conseller nomenat per Esquerra i proper a Oriol Junqueras i ha acabat sent un dirigent de Junts proper a Carles Puigdemont, que no sempre s'ha portat bé amb els republicans des que va canviar de bàndol, diríem. I, per tant, hi ha una sèrie d'històries que es van mesclant entre elles, però que el denominador comú de l'amnistia, d'aquesta victòria de l'amnistia, és la sintonia personal de saber que has guanyat 9 anys més tard, però has guanyat, que t'ha costat molt a nivell personal superar segons quines situacions, però que al final pots tornar, que ho pots fer amb una certa llibertat i que a partir d'aquí ets lliure també per decidir si continues fent política o no continues fent política, perquè aquí al final Carles Puigdemont haurà de decidir què fer, si és cap de l'oposició, si no és cap de l'oposició, si, per exemple, li donen els terminis per voler aventurar-se a anar a Madrid o decideix que no, si vol tornar a ser candidat a la Generalitat o no. I això són coses que, almenys ara, s'han guanyat el dret a poder-ho fer amb llibertat i competir electoralment sense tenir una mà lligada a l'esquena, que és un dels problemes que hi ha hagut aquest temps. Oriol Junqueras no ha pogut ser candidat a la presidència de la Generalitat i Carles Puigdemont, quan ho ha sigut, ho ha hagut de fer des de l'exili. Per tant, ara, almenys, podran lluitar en igualtat de condicions.
3: Són les 12:32 i atenció perquè ja tenim la primera reacció del Tribunal Suprem. Paula Brujats, acataran.
5: Sí, és una primera reacció del Suprem en privat i en fons, Ricard, però el que ens diu el Tribunal Suprem ara mateix és que han d'acatar i que acataran el Constitucional, però no sortim de dubtes amb les dates perquè no ens concreten quan ho faran, si ho faran tan bon punt se'ls notifiqui la sentència, això seran les properes hores, quan l'hagin firmat tots els magistrats del Constitucional, o si el Suprem optarà per esperar que la sentència es publiqui al BOE, això trigaria uns dies més, o si esperaran fins i tot a que els ho demanin els afectats. Per tant, ara mateix el Suprem confirma el que ja venia dient Llarena des de fa unes setmanes, que han d'acatar el Constitucional, que no poden dilatar gaire més la decisió, però tot obert amb el calendari, per tant, haurem d'anar pas a pas per veure quins són els moviments que fa el Tribunal Suprem, però ho comentàveu abans amb l'Ernesto i també és el que ens arriba a nosaltres des de fa dies, i és que el Tribunal Suprem té ganes de liquidar, de tancar la carpeta de l'amnistia i encara més davant d'un possible canvi de govern a Espanya. Per tant, el Suprem confirma que acatarà. Dins del Suprem hi ha molta gent també que no veu cap recorregut a poder allargar encara més aquest tema, anant, per exemple, a preguntar a la justícia europea.
3: I ara mateix compareix també el govern, després del Consell Executiu, la portaveu Sílvia Paneque.
9: Es tracta d'un sistema que està format...
3: Que parla de pluges, de seguida anirem també en directe, però abans Sílvia Solanes, el president Salvador Illa, presidia avui una executiva al PSC. Què ha dit?
10: Doncs mira, no ha parlat de res d'amnistia, ha sigut un acte molt en clau electoral. Ha començat dient que volia llançar un missatge i aquí pensàvem que ens parlaria d'amnistia, però no, el missatge ha sigut cap a Junts. Ha dit que han portat en aquesta situació de bloqueig que ningú desitjava i que per això s'ha arribat a eleccions.
3: Seguirem.
12: Quan es bloquegen solucions que responen a problemes reals de la ciutadania, la democràcia exigeix retornar la paraula als ciutadans.
3: També ha un tuit del president que en aquest sentit es posiciona i diu que el país avança d'aquesta forma. Són les 12:34. Albert Prat, seguint la compareixença de la portaveu del govern, Sílvia Paneque, de moment parlem de pluges, eh?
13: Sí, ha començat fent un estat de la qüestió i en quin punt es troba que l'abast i les conseqüències de les hores de pluja viscudes fins ara. Veurem quin és els preparatius i com entoma el govern les properes hores. En qualsevol cas, també pendents del torn de preguntes per veure quina és la primera valoració que fa el govern de Salvador Illa sobre l'amnistia.
3: I tot esperant també la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Jordi Cominal.
14: Mira, sí, crec que no per donar una mica de color a la conversa que teníem amb el Toni Comín, que he comentat després, i espero no desvetllar cap secret, però en tot cas, com que en formo part, crec que no violento ningú. Però és a dir, això que parlàveu de les... A diferència d'alguns discursos que poden haver-hi ara, com per exemple el Rufián dient que mai més us... no sé què, no, desitjant tots els mals a Junts, etc. El grup de Junts pel Sí... amb exconvergents, juntaires, gent que s'han anat, fins i tot alguns que estan treballant pel PSC, gent d'Esquerra, bloc Junqueras, gent d'Esquerra, l'altre bloc, tots compartim un xat en el qual, per exemple, ahir es felicitava l'exconsellera Alba Vergés perquè per fi se li havia arxivat definitivament la causa, no? Amb ella i el conseller Simón. Per tant, converses entre nosaltres n'hi ha moltes. I no sé si ho fan molt periòdicament o no, però em consta que el govern del 17, evidentment els que estan a l'exili no, però la resta es troben, fan alguns dinars, i és que és evident que amb històries d'aquestes... Llavors els líders poden pugnar i es poden atabalar a l'hora de prendre decisions que realment algunes no han sigut gens encertades. Però que la relació humana hi és, això és evident, i que amb el disgust de la gent s'ha actuat amb molta duresa contra aquests lideratges, acusant-los de tot, no treu que la força d'allò que es va viure i aquests 9 anys de persecució judicial fa que els vincles, més enllà de les diferències personals, doncs hi puguin ser, no? I una altra cosa, si em permets, també una mica de colorir. Durant molt temps, alguns, ens hem hagut d'escoltar les ràdios de tot quan dèiem que el Suprem no era un òrgan de justícia, sinó que era un òrgan polític que anava en contra de l'estat de dret. A falta de llegir ben bé la sentència, però pel que pensaven del que diu, no és que ho diguem ara els independentistes, no, és que ho diu el Tribunal Constitucional. Per tant, crec que també, a vegades, val la pena tenir una mica de paciència de com van les coses, perquè quan es diuen determinats, encara que siguin jutges, quan fan les coses malament, s'ha de poder dir sense ser acusats de segons què. I per últim, que ho deixem al principi, no? Clar, la potència de tenir diputats a Madrid, jo no diré ni uns ni altres, però és a dir, aquesta legislatura o aquesta amnistia no s'entendria sense el pes determinant de Junts a Madrid durant tota aquesta legislatura. Mm.
4: Marta.
23: Sí, és cert que Junts ha tingut molt de poder a Madrid aquesta legislatura i que ha estat clau per a moltes coses, jo crec. La qüestió és saber si això li durarà la propera legislatura.
4: Sí, permeta que talli, Marta, perquè està a punt de comparèixer Pedro Sánchez. Sí, anem a sentir-lo. Tània, és a punt de comparèixer.
18: Ha aparegut ja a la sala de premsa, l'acompanyen en primera línia alguns ministres, Isabel Rodríguez, d'Habitatge, sabeu que avui és clau també l'aprovació d'aquests nous decrets, també Elma Saiz, la portaveu del govern, Félix Bolaños, ministre de Justícia i de Presidència, ara ja sí, primeres paraules de Pedro Sánchez en aquesta roda de premsa, recordem-ho, ni a 24 hores després ja de convocar les eleccions.
6: Damos comienzo a la rueda de prensa. Cuando quieran los compañeros de fotografía. Bueno, muchas gracias a los medios de comunicación. Bienvenidos a la Secretaría de Estado de Comunicación y a los periodistas. Gracias por atender esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y de Ministras y también dar las gracias a los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo por las redes sociales, streaming o a través de los medios de comunicación más tradicionales la habitual rueda de prensa de este Consejo de Ministros, que es verdad que tiene algo de singular, porque como saben, hace apenas 24 horas anuncié la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de unas elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Y además tengo la convicción de que si la mayoría del Parlamento, como sucedió el pasado viernes, da la espalda a la ciudadanía en uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía, como es el acceso a la vivienda, entonces la ciudadanía debe elegir un nuevo Parlamento. Y hasta que eso suceda, hasta que se celebren las elecciones, evidentemente el gobierno va a continuar gobernando, dando respuesta a los problemas de la gente, como, por cierto, llevamos haciendo más de 8 años. Y es lo que hemos hecho hoy, de nuevo, en este Consejo de Ministros. El Consejo ha aprobado, como saben, 2 reales decretos ley que, con algunas incorporaciones a nuestro juicio muy positivas, mantienen la esencia de los 2 reales decretos leyes que decayeron en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes. Y lo hemos hecho porque las circunstancias que hacían que salieran adelante estos reales decretos leyes no han cambiado durante estos días. Y que, por tanto, a las personas de a pie, estos reales decretos leyes les beneficiarían, por supuesto, en lo que representa el acceso y la protección a la vivienda. Y lo hemos hecho porque las medidas de estos decretos son ambiciosas, pero sobre todo porque son razonables y necesarias. Siempre he defendido, me lo han escuchado decir muchas veces, también los ciudadanos y ciudadanas en distintas comparecencias, siempre he defendido que la votación de estos 2 reales decretos leyes no era una cuestión ideológica, era una cuestión de humanidad. Las medidas son el fruto de muchos meses de análisis técnico, de diálogo, de consenso con las organizaciones sociales, también de diálogo y acuerdo con el sector inmobiliario, con asociaciones de propietarios y también de inquilinos, y faltaría más, por supuesto, con los grupos parlamentarios. Y son medidas que, si me apuran, son de puro sentido común, insisto, de humanidad, que unen a los pequeños propietarios y los inquilinos y pone pie en pared a los fondos buitre. Perquè precisament hacen eso.
3: Quatre minuts seran tres quarts d'una, atenció, perquè Llarena ja ordena retirar l'ordre d'atenció. Paula Brujats?
5: Sí, perquè, dit i fet, Ricard, Llarena no s'espera ni un minut i deixa ara mateix sense efecte l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. Això, per tant, permet a l'expresident català tornar en llibertat directament a Catalunya. És una interlocutòria que ens acaba d'arribar ara mateix, que de seguida llegirem i de seguida us explicarem els arguments, però el que fa el jutge Pablo Llarena és actuar absolutament d'immediat, fins i tot abans que el Tribunal Constitucional notifiqui al Suprem la decisió d'avui sobre el cas de Dolors Bassa, i és que el Constitucional no té ni firmada per part dels magistrats la sentència, i Pablo Llarena actua i deixa sense efecte l'ordre de detenció, per tant, permet que Puigdemont pugui tornar quan vulgui, a partir d'ara mateix, a Catalunya.
3: Doncs aquesta és la notícia a aquesta hora, quan són tres quarts d'una, és 6 d'octubre del 2026. Carles Puigdemont pot tornar a Catalunya. I ara mateix també tenim accés al que ha sigut el borrador d'aquesta sentència. De seguida l'ampliarem al matí de Catalunya Ràdio. Les notícies van accelerant, per tant, més ràpid del que prevèiem. Montserrat Nebrera.
0: Sí, efectivament.
3: Ha caigut un bolígraf ara.
0: Ha caigut de l'emoció, no? Sí. Està en directe visquent aquestes notícies que, bueno, des del meu punt de vista, ho he dit al començament, no pensava ni que fos immediat en el sentit de que no esperés a veure publicada la sentència, que seria formalment el que tocaria, però des del punt de vista del que s'anomena justícia material, una vegada un magistrat que està interpel·lat per la sentència del Constitucional ha de tenir en compte el que significa el principi fonamental, principi inspirador de tot l'ordenament constitucional, que és el principi de llibertat, i per tant ha aplicat, i jo crec que, en fi, ens alegrem de que sigui així.
3: Gonzalo Boy, advocat de Carles Puigdemont, bon dia.
11: Bon dia.
3: Doncs ja ho tenim aquí. Es retira l'ordre de detenció a Carles Puigdemont.
11: Sí, vamos a ver cuando nos notifiquen el auto y la resolución de aplicación de la amnistía, ¿no?
3: I això què vol dir? És a dir, quin temps pot passar? Perquè si ho ha fet immediat, el jutge Llarena entenc que se comunicarà aviat, això, no? És a dir, ho pot tenir aquesta tarda.
11: Sí. Pero no solo hay una orden de detención, sino que hay una imputación en procesamiento por malversación y, por lo tanto, habrá que esperar a tener eso resuelto, ¿no?
3: Diu que dictarà un auto en el qual deixa sense efecte, amb caràcter immediat i fins a nova resolució judicial expressa, les ordres nacionals de busca i captura i detenció de Carles Puigdemont, també dels exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig. Però és veritat que no matisa res pel que fa al que vostè deia ara.
11: Bueno, ahora tenemos que ver la resolución y después tenemos que ver cómo termina cerrando el expediente, ¿no? Uh-huh. Porque una cosa es levantar la orden de detención y otra es aplicar la amnistía.
3: Ha pogut parlar, des de que hem parlat fa tres quarts d'hora amb el seu client, amb Carles Puigdemont?
11: Hace 7 minutos.
3: I què li ha expressat?
11: Bueno, la misma calma que le estoy expresando yo a usted, se la expresé yo a él y me la expresó él a mí.
3: Vale.
11: No nos vamos a precipitar, se harán las cosas como se tienen que hacer dentro del marco de la institucionalidad.
3: Per tant, quan tingui certificat...
11: Lleva 9 años, sí. 9 años defendiendo la institucionalidad del cargo que él representa. Ahora no nos va de unas horas.
3: Doncs n'estarem pendents de quan ho rebin, si de cas també estem en contacte, perquè així també ho podem explicar als nostres oients. Gonzalo Boye, gràcies per acompanyar-nos.
11: Vale, gràcies a ustedes.
3: Aquesta és la notícia. Aquesta hora, Carles Puigdemont ja no tindria ordre d'atenció, per tant, podria tornar a Catalunya. El que diu el seu advocat, per això, Montserrat, que és normal, no? Sí. És quan ho notifiquin i vegi que el procés queda en res, després en parlem.
0: El que passa, el tràmit processal penal concret, doncs el sobreseïment lliure de la causa, un cop no n'hi ha delicte, això vindrà després, però això no nega que des del punt de vista efectiu hi ha zero inconvenient perquè ara mateix pugui travessar la frontera i entrar com a persona europea lliure en aquest sentit, no? És veritat que no tindran, però, en fi, pensar que arrel de que no tinguin el sobreseïment lliure de la causa no tenen garantia o seguretat, això és anar massa enllà. Ja el tenen, i a més era, jo dic, ho he dit al començament, tot era previsible, també aquesta actuació del Tribunal Suprem.
4: No sé si esperàvem a Marta que anés tan ràpid, perquè
0: no, de fet, no,
4: és que estem tots una mica... Jo ara tinc el document de l'auto, que m'acaba d'arribar, perquè aquí també arriba tot molt ràpid. Tinc el document de la... Clar, no, no puc llegir-ho tot, no dono l'abast. A veure, Marta, valoració per això d'aquesta mesura.
23: Jo crec que ho ha dit l'Oriol i tots coincidíem, o jo coincidia, que tampoc tenia clar que això fora un procediment tan ràpid, sobretot coneixent els tempos que s'ha marcat en altres ocasions el Suprem i com ha aplicat determinades lleis i de més. Aleshores, jo és cert que, evidentment, crec que no tenia altra eixida pel moment, però també no sé si té a veure o no, que és una qüestió que jo llancé ara obertament amb la convocatòria electoral, si volen que això estiga resolt abans d'hora, si realment interessa que el president Puigdemont puga tornar i siga a Catalunya quan la campanya ja ha començat, o la precampanya, fins i tot, i això s'hi pot alterar d'alguna manera.

0: que dintre de la escena política s'utilitzarà en aquest sentit. I crec que el PP també, encara que et diré, Ricard, que a tots dos els interessa que això hagi passat ara, especialment al PP, i no després, per no tindre ells que negociar amb aquests termes, i pot ser fins i tot en un futurible govern del Partit Popular, i inclús tindre algun tipus d'interlocució amb Junts i amb Puigdemont. Jo no ho descarte en absolut, coneixent els tempos de la política i coneixent també el Partit Popular i com canvien d'opinió de manera tan fàcil d'un dia per un altre.
1: No, això de canviar d'opinió, el campió mundial ja sabem quin és, no? Ja han après segurament del campió dels campions del canvi d'opinió. Abans li deien mentida, ara li diuen canvi d'opinió. No hi ha altra persona que hagi canviat més d'opinió que el president Pedro Sánchez. La resta són aficionats.
2: Està tothom al·lucinant per la Brujats, amb aquesta reacció tan ràpida.
3: Està tothom realment sorprès, fins i tot dins el Tribunal Constitucional, i més de les dues bandes, podríem dir, del sector conservador i del sector progressista, estan molt sorpresos d'aquesta reacció immediata de Pablo Llarena. No s'ho esperava ningú tan ràpid. És evident que Llarena ho tenia preparat, perquè ha anat rapidíssim. Són les 12:49, s'ha votat a les 12, per tant no ha trigat ni una hora en dictar el seu escrit, que res, són 4 pàgines, és molt curt, i que a part del que ja explicàvem, que deixa sense efecte l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però també recordem-ho, contra Lluís Puig i també contra Toni Comín, tots tres han de poder tornar en llibertat, i el que diu Llarena en aquest escrit és que es comuniqui de manera immediata la seva decisió a la Policia Nacional, a la Guàrdia Civil i també als Mossos d'Esquadra perquè deixin sense efecte aquesta ordre de detenció. També diu que queda a l'espera, doncs, que el Constitucional li notifiqui la decisió d'avui, però hi ha un matís important també en aquest tema, Ricard, i és que aquesta decisió de Llarena es pot recórrer, i aquí recordeu que en aquesta causa Vox és acusació popular. Per tant, haurem de veure què és el que fa l'extrema dreta si recorre a la decisió de Llarena i si ja està en contra, i per tant, doncs, s'hauria de decidir a la sala segona del Suprem, però la decisió de Llarena és aquesta, ningú s'ho esperava tan ràpid. Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, que podran tornar en llibertat en Catalunya.
2: Jordi Cominal.
4: Però això de que no s'ho esperaven, jo crec que és un tema de caràcters. Tothom coneix aquest jutge. És l'equivalent aquell de me fui 5 minuts antes de que m'echaren, no? És a dir, pren la decisió abans de rebre per escrit la bronca del Constitucional per la mala gestió que ha fet de la llei. I perquè aquell que li ha demanat quin puede hacer que haga, que jo sí que estic molt d'acord amb el que deia la Paula o la Marta, no recordo bé, beneficia molt més el PP que Vox, perquè jo crec que Vox sí que seguirà utilitzant aquest discurs. Crec que el PP no el farà servir tant, perquè tots som molt conscients.
2: Però, Jordi, deixa'm tallar-te un moment, perquè sí, és que sí. Compareix a 2:15 de dues junts i ho seguirem. Ho farà el seu secretari general, Jordi Turull, però abans el vull saludar i enviar-li una abraçada. Jordi Turull, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
2: Com
5: bon
2: estàs?
5: Dia. Home, content. Content perquè és una gran victòria, és una victòria de l'independentisme. Considero que també és una victòria de Junts, perquè no va ser fàcil la tramitació d'això ni les exigències per poder-ho aconseguir. I és una esmena a la totalitat, a la por ellos i a tota la repressió que ha permès l'Estat contra tantes persones i, en definitiva, famílies, per posar les urnes i per exercir els drets democràtics. Molt content per tothom. I molt content perquè, per fi, doncs, a l'exili s'acaba.
2: Quan mires enrere, és un punt de vista personal, Jordi, no sé si també et sents emocionat, et sents com també sensació de que s'acaba un procés molt dur.
5: Tenen molts records, al cap, no? I segurament avui, quan entres al Parlament, que potser hi vaig un moment, doncs, clar, recordes aquells moments, no?, de marxar al mig d'un debat d'investidura i que s'havia estat sortint una altra vegada a la presó, però, bueno, eren més fortes les conviccions que no pas les injustícies de tota aquesta gent, que avui els hem derrotat. És una derrota de Llarenes, Marchenes, de tota aquesta gent i de tots aquests jutges que persegueixen gent no coneguda, no famosa, però bastant s'han compromès amb la llibertat, amb els drets fonamentals i amb la independència de Catalunya. No?
2: Et deixo, Jordi. D'aquí a mitja hora et sentirem també en roda de premsa. Només volíem, doncs, això, felicitar-te i enviar-te una abraçada.
5: I com sempre ens anem assabentat per vosaltres, mai pel nostre convocat ni pel nostre procurador. Però moltes gràcies també per tot. Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Jordi Turull. Una abraçada ben forta. Que vagi molt bé. 8 minuts seran la una. Compareix la portaveu del govern, Sílvia Paner, que parla de l'amnistia.
6: una aplicació que s'havia de fer, que sempre havíem demanat que fos de manera diligent. Jo crec que el temps ha donat la raó en aquelles majories parlamentàries, ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia i, per tant, Catalunya avança, com ha dit també moltes vegades el president, finalment.

0: Això no és un final, és l'inici d'una etapa de normalitat i d'una etapa on Catalunya pot avançar d'una manera més conjunta. Aquest va ser un dels objectius de la llei d'amnistia. Respecte a la segona qüestió, és evident que tot allò que té a veure amb tramitacions parlamentàries al Congrés, en aquest moment les Corts estan dissoltes, per tant, aquí doncs és evident que s'obre un parèntesi, però jo crec que això també ens porta a una reflexió que convé que fem tots. La totalitat de les qüestions que vostè ha plantejat, des del finançament doncs, fins a diferents qüestions com l'enduriment de penes, no?, d'algunes tipificacions de delictes, tots ells amb el govern actual estaven assegurades i s'estaven impulsant. Per tant, jo crec que la reflexió també que ens hem de fer és si volem assolir aquests objectius i el govern continua compromès amb aquests objectius i continua compromès amb tot allò que va pactar i acordar en la investidura, és del tot necessari que ens assegurem que el govern que surti de les eleccions del 29 de novembre sigui un govern capaç de donar continuïtat precisament a allò que ja s'estava treballant i en alguns casos estava molt avançat.
1: És la compareixença del govern català. Estaves parlant tu, Marta Monforte, que abans t'he tallat, perdona, disculpa, si vols continuar amb el que estaves dient.
2: No, sí, bàsicament que doncs és que ens ha pillat tan desprevinguts, perquè jo crec que ni ho esperaven, i imagine que ara li ho preguntaran al president del govern espanyol i haurà de respondre, però no sé si ben bé i tampoc s'ho esperava, perquè els temps, sobretot tratant-se de Llarena, mai estava garantit que això fora tan ràpid ni que tingueren aquesta intencionalitat, i que potser ho ficarien més complicat. Per això pense que això també pot influir molt en la campanya a les generals, i que potser així sí que s'obri. Jo no crec que passi, jo de fet soc de la tesi que crec que no passarà, però que sí que se pot obrir la tesi de que hi siga un candidat a les eleccions a Madrid des de Barcelona. Aleshores, jo crec que això és un debat que hauran de tindre. Imagine que això estarà parlat ja, o almenys ja s'haurà perfilat que siga la Míriam Nogueras qui repetisca en el càrrec, però potser ara s'obre un escenari que no sabem ben bé el que pot passar. O potser, jo crec que és el que farà, esperarà i veurà un poc com està la situació a Catalunya, i a partir d'ahir construirà, i de fet inclús es planteja la possibilitat de no seguir en política institucional i estar en un paper més darrere, no ho sabem. És una de les incògnites, jo crec, a hores d'ara.
1: Jo crec que tampoc ho sap ni ell. És a dir, jo crec que el que vol fer Carles Puigdemont, pel que s'ha anat intuint i hem anat veient aquests dies, és primer conèixer com està el país i després valorar quina és la posició que ha d'ocupar. Entenc pel que van dient, però vaja, no ho sé, això ho hauria d'explicar ell.
3: I probablement hi conflueixen molts interessos i, per tant, molts vectors per acabar de decidir, però m'ha semblat sentir a alguns dirigents dir que es vol concentrar a Catalunya, i ara mateix torna com a president del partit i ja veurem què passa. Jo volia incidir un moment sobre una paradoxa. Ara la consellera portaveu, la Silvia Paneque, deia que una llei d'amnistia que s'havia aprovat per majories parlamentàries doncs havia de finalment ser acatada pels tribunals, no? I que tot això no hauria d'haver passat i que finalment s'ha arribat a bon port. Bueno, haig de dir que les majories que conformen els òrgans no les podem entendre com a bones o dolentes, justes o no, en raó de que ens donin la raó. Per exemple, respecte de l'Estatut d'Autonomia, probablement aquesta majoria estaria en desacord respecte del Tribunal Constitucional, i en canvi respecte d'aquesta amnistia que ara s'ha donat per 7 vots a 5, a tothom, que jo, a tothom vull dir en aquest entorn, però segurament a fora no tant, li sembla bé. Ara, i aleshores els decrets que volen fer passar per la Diputació Permanent, quan els hi han dit fa res, un quart d'hora, en les majories parlamentàries, que no? Què passa? Que quan les majories parlamentàries ens donen la raó estan bé, i quan no es la donen, aleshores són injustes. Cada vegada que tenim una decisió, sigui d'un òrgan col·legiat, sigui o d'un òrgan jurisdiccional, sigui d'un parlament, el que sigui, una assemblea legislativa, ens sembla bé en raó de que ens donin la raó a nosaltres. I això és ser, des del punt de vista, podríem dir, de la coherència intel·lectual, ser molt injust. Potser nosaltres a Catalunya, això de que el 7 a 5 hagi anat a favor d'aquesta gent, ens pot semblar, des del punt de vista personal, a mi, jo me n'alegro, ja ho he dit, i a més crec que una cosa no treu l'altra, però estic convençuda que això no tothom ho pensa igual, i que hi ha gent que creu que el Tribunal Suprem va ser l'heroi, que va mantenir una certa idea d'Espanya i del que havia de ser una llei d'amnistia, que per molts, entre els quals jo m'incloc, jo no crec que sigui constitucional. Jo ho crec, i continuo pensant. Encara que el Tribunal Constitucional digui una cosa diferent, i encara que ho hagi dit per raons absolutament i radicalment diferents al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ara bé, jo ara està Llarena dient, jo acato el que digui el Tribunal Constitucional. Com per suposat, jo també l'acato. Això no vol dir que jo no pensi diferent, però pensar que quan em donen la raó està molt bé el que diuen els òrgans, i quan no me la donen, no, home, això em sembla, com a mínim, hipòcrita.
1: Jordi.
4: En aquesta reflexió, que en termes generals hi podria estar d'acord, Montserrat, de fet, quan el Parlament de Catalunya es plantejava, que evidentment tu m'ho hem donat, sí que era allò, deies, de la legalitat, de la legalitat, però està clar que hi havia un moment donat que tu et contraposaves amb unes decisions de la Constitució, del govern de l'Estat, i que, per tant, això podia tenir conseqüències. Molt bé. Més enllà d'això, mediàticament es comencen a fer córrer una sèrie d'arguments jurídics que ja anaven encaminats a una línia concreta de la sentència, vale? Hi ha els fets de la Rambla Catalunya, uns errors a la Guàrdia Civil, deixant els cotxes oberts, titllant de tumulto una simple manifestació, com que hagués pogut haver-hi ahir, etcètera, etcètera. Però, per arribar a l'exemple de que la justícia va actuar políticament, és quan, per exemple, a Alemanya li diuen al Llarena, escolta, això que parleu de sedició a Alemanya no existeix, però sí que existeix la malversació. Per tant, escolta, aquest senyor que tinc aquí, us el podeu emportar detingut només amb el concepte de malversació.
1: Ara mateix...
4: I el Llarena diu, no, jo el vull agafar per trencar la unitat d'Espanya, no per la malversació, i ho retira. Aquí és quan es fa malament la justícia.
1: Estan ara mateix... preguntant a Pedro Sánchez per l'amnistia, a veure si el sentim.
5: La última pregunta que le quería hacer, presidente, sobre dos cuestiones que se han puesto en la mesa en las últimas horas por parte de la oposición. Por un lado, la presidenta Ayuso, que cuestiona el voto por correo, y por otro, Vox, cuestionando nuestro sistema de pensiones. Quería pedir una valoración.
1: De fet, tres preguntes, la primera sobre amnistia, el sentim.
6: Bueno, muchas gracias, Esther, por sus preguntas. La verdad es que siento mucho que me vaya a tener que extender un poco, porque son muchas preguntas y exigen una respuesta clara. Sobre el posicionamiento del Tribunal Constitucional, yo recuerdo haber estado en Cataluña, en el liceo, cuando anuncié precisamente las medidas de gracia vinculadas con los indultos a los líderes del procés de Cataluña, ¿no? A los líderes independentistas. Entonces, y desde entonces, dije que todas estas medidas que puso en marcha el Gobierno de España en esta legislatura y en las anteriores legislaturas no las hacíamos pensando en un partido político ni en un político o política independentista. Lo hacíamos pensando en la convivencia entre catalanes. Yo recuerdo muy bien, y quiero volver a compartirlo con los ciudadanos que estén siguiendo esta rueda de prensa y también con los medios de comunicación, porque me lo han escuchado decir muchas veces ustedes que me siguen allá por donde vamos, ¿no? Como es lógico, es su trabajo. Cuando fueron los sucesos de las elecciones de 2019 y Barcelona se incendió, yo fui a visitar a un policía nacional, un hospital público de Cataluña, y me encontré con muchos profesionales sanitarios, gente de clase media, que estaban indignados. Estaban indignados porque la sentencia condenaba a años de cárcel a personas que eran sus representantes públicos, sus representantes políticos. Por tanto, esto era un sentimiento transversal que trascendía claramente el sentir de aquellas personas que legítimamente pueden optar por una opción independentista o por una opción constitucionalista, o como queramos llamarla. Por tanto, era un problema político que teníamos que resolver desde la política. Nosotros defendimos los indultos, defendimos también la aplicación de una ley de amnistía. Se dijeron muchas cosas, se dijeron que era inconstitucional, que iba contra la ley y la justicia europea, y tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía, diciendo el Tribunal de Justicia Europeo que precisamente para la reconciliación de las sociedades las leyes de amnistía son un instrumento útil y que estaba acorde con la normativa europea. Por tanto, creo que lo importante es ese mensaje. el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país. Para mí eso es lo importante, lo trascendente, el paso que se ha dado. Insisto, después de casi 10 años, después de casi 10 años. Por tanto, respetar la resolución del Tribunal Constitucional y en fin, y celebrar el que con ello pues también ayudamos a la sociedad catalana, como ha venido demandando durante todo este tiempo, y es particularmente desde que el presidente Illa está al frente de la Generalitat de Cataluña, mirar hacia adelante, aprender de los errores que se cometieron y mucho, por parte de muchos de los actores que entonces lideraban esa institución y la que yo me honro hoy en presidir, y efectivamente seguir mirando hacia adelante y avanzar, hacer avanzar a una parte muy importante de nuestro país como es Cataluña. Sobre la huelga general, es un derecho constitucional. Nosotros no podemos hacer otra cosa como gobierno que respetarlo, el ejercicio de lo mismo, de la misma. Sí que haría una reflexión, porque a propósito de la amnistía, Esther, usted lo sabe, lo ha narrado junto con otros muchos medios de comunicación, hemos tenido toda una legislatura plagada de movilizaciones, de concentraciones. Desgraciadamente, algunas de ellas devinieron posteriormente en violentas. Quiero recordar el acoso que ha sufrido la sede central del Partido Socialista. Desgraciadamente, no hemos contado con el rechazo contundente por parte de la oposición a esos ataques, a las casas del pueblo del Partido Socialista y, por supuesto, también a la sede central. Y, bueno, ahora parece que va a haber una huelga general sobre una cuestión que creo que afecta a muchos trabajadores y trabajadores y a trabajadoras y a sus familias, como es el acceso a la vivienda, y por tanto desde el gobierno lo único que podemos hacer es respetar ese derecho constitucional, pero deberían hacerlo todos, aquellos también que han ejercido ese derecho constitucional durante toda esta legislatura desde el primer minuto, ¿no? Bueno, sobre Ayuso, Correo, el voto por correo, las pensiones de Vox y del Partido Popular. He leído ahora al portavoz del Partido Popular decir que textualmente algo así como que el sistema es robusto, el sistema es sólido, el de las pensiones me refiero, y desde luego garantizamos absolutamente que las pensiones van a tener la viabilidad que tengan con el modelo actual y con los que vengan. Dice el portavoz del Partido Popular. Y con los que vengan. ¿Cuál es el que vendría si no hubiera una mayoría que creyera en este sistema de pensiones? Porque quiero recordar varias cosas. La primera, esta reforma de las pensiones es la reconstrucción de un pacto que se quebró después de la crisis financiera, que fue el Pacto de Toledo. Esta es una reforma de pensiones que acordamos con la Comisión Europea y que fue uno de los hitos que alcanzamos precisamente para los desembolsos de los fondos europeos. Y es una reforma de pensiones que sistemáticamente la AIREF, en su informe de 2025 y 2026, dice textualmente que gracias a las medidas de refuerzo es un sistema sostenible. Y quiero además añadir un cuarto elemento, y es que en 2018 la hucha de las pensiones estaba en 5.000 millones de euros y hoy la hucha de las pensiones está en 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros, 15.000 millones de euros más a cómo se dejó por parte de la anterior administración. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, oye, en cuestión de horas hemos visto cuál es el proyecto político de la oposición, los recortes, ¿no? Recortar el derecho al voto de aquellos ciudadanos que no pueden acudir a las urnas presencialmente el día de la cita electoral, recortar sembrando preocupación sobre la viabilidad de un sistema público de pensiones que nos ha costado años reconstruir després de la crisi financera.
1: Valorant les paraules d'Ayuso al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ara parlarem també d'eleccions, perquè tot això arriba en un context d'eleccions i veiem com també tothom ja va marcant el seu perfil. Oriol Marc, amb això que estem explicant, no sé què en penses de les paraules de Pedro Sánchez i de l'explicació que ha fet també, de les sensacions que es va trobar quan va venir a Catalunya.
7: M'ha sorprès, perquè en aquells moments, quan es dicta la sentència del Suprem, que crec que era un 14 d'octubre del 2019, Pedro Sánchez el primer que fa és defensar que les condemnes es compleixin de manera íntegra. I recordo que quan va venir aquí a Barcelona aquells dies, que no va voler ni tan sols reunir-se amb el president Quim Torra, es va fer molt viral una fotografia d'un dels seus escortes exhibint a través de la finestra, es veia a través de la finestra, un subfusell, de manera que em sobta que ara de sobte parlés amb professionals de la salut i caigués del cavall sobre la vehemència d'una sentència que, pel que va passar a Catalunya l'any 2017, era, per descomptat, una visió descontrolada del que va passar, sobretot pel que fa a les penes. Recordem que és una sentència, en el seu dia, que parla, fa servir el terme ensoñació, si no recordo malament, per referir-se al procés, si tanta ensoñació va ser, com és que s'ha trigat tant de temps, no només a aprovar una llei d'amnistia, sinó també a aplicar-la. I aquí és veritat que el Tribunal Suprem ha fet de garant d'una part de la dreta judicial que no volia veure Puigdemont ni pintura per aquí i que no volia cap tipus d'acord, no només amb els dirigents independentistes, sinó també, crec que a Pedro Sánchez li han fet pagar el primer govern de coalició des de la restauració de la democràcia i que en el seu dia fes Pablo Iglesias vicepresident del govern espanyol. I pel que fa a l'impacte que pugui tenir un retorn de Carles Puigdemont, jo crec que això és evidentíssim que en tindrà i en tindrà encara més perquè estem en campanya, però al mateix temps jo tendeixo a pensar que l'amnistia és una carpeta que ja està més que amortitzada. Totes aquelles manifestacions que es van viure a la seu del PSOE amb molta gent demanant un taxi i companyia, jo crec que això ja està instal·lat en el record, però no crec que ara sigui la via més ràpida per oferir una mica de ràbia contra Pedro Sánchez, perquè al final la dreta, l'extrema dreta i el que està a l'extrema dreta de l'extrema dreta, el que volen és simplement fer fora Pedro Sánchez i fan servir altres arguments, com per exemple la presumpta tupinada sobre el vot per correu, que això està tret del manual de Donald Trump,
1: sí.
7: I també es fa servir casos de corrupció que orbiten al voltant del PSOE. Per tant, l'amnistia ja no és un argument per carregar contra Pedro Sánchez, que recordem, en aquella campanya del 2019 va dir allò de quin depèn de la fiscalia com a garant de jo sóc el que portarà Carles Puigdemont a Catalunya. Per tant, content que hagi caigut del cavall.
1: Hem pogut llegir la resolució de Llarena i algun detall que ara posarem sobre la taula que és important per saber quan s'aplicarà definitivament l'amnistia. Abans vull saludar a aquesta hora Joaquim Forn. Joaquim, què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: I enhorabona.
8: Moltes gràcies, molt content.
1: Com ho estàs? Com ho has viscut?
8: No, molt content, ho he viscut treballant i per tant tinc poca informació, sé el fet, però no he pogut llegir-me cap de les dues sentències ni el que ha dit el Tribunal Constitucional, he vist alguna cosa doncs, resumida en algun mitjà, però tampoc he pogut llegir-me la de Llarena, però vaja, crec que és prou contundent tot plegat perquè ens puguem felicitar. Mm.
1: Avui definitivament rep l'aval del Tribunal Constitucional pel que fa a la llei d'amnistia, és un recorregut de 9 anys i per tant un recorregut també polític molt, molt intens, Quim.
8: Sí, jo crec que no podem oblidar això. S'ha trigat 9 anys, han estat uns anys molt tortuosos, han estat anys que fins i tot, que ara he sentit el president Sánchez dient el que deia, però clar, el que no he explicat és com s'hi va oposar durant molts anys a l'amnistia i com ho va dir públicament, i que no hi hauria amnistia, i que hi portaria Puigdemont a Espanya, va dir concretament això. Per tant, bueno, doncs, arrel d'uns resultats electorals que necessitava els vots de determinades forces, doncs va canviar de discurs. Però diu, no ho ha fet des del convenciment, sinó des de la necessitat. En qualsevol cas, s'ha trigat 9 anys de patiment per molta gent, i per tant, això no treu que avui també puguem alegrar-nos-en, però tampoc podem oblidar el camí que ha costat arribar fins aquí.
1: Mira, tenim a l'altra banda del telèfon Josep Rull, president del Parlament. President, què tal? Bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
1: Si vols aprofitar per saludar també en Quim Forn.
9: Home, sempre m'entusiasma saludar Quim Forn. Quimet, com va?
1: Espera, que ha penjat, just ara ha penjat, president.
9: Ha penjat. S'ha
1: penjat la trucada. D'entrada, una valoració més institucional, president, del dia que estem vivint avui.
9: Doncs és un dia important. Aquesta sentència és clara, és inequívoca, és rotunda. I finalment s'ha acabat fent justícia. I el que era inaudit, i és això que explicàvem, nosaltres tenim relacions amb d'altres parlaments, i quan els explicàvem que la justícia espanyola la cúpula de la justícia espanyola es negava a aplicar una llei aprovada pel poder legislatiu, generava perplexitat, i finalment això s'acaba. Ara el que hem de veure és com ho aplicarà el Tribunal Suprem. Una cosa és aixecar l'ordre de detenció i l'altra aplicar efectivament l'amnistia. I són coses diferents i entendran que els que hem estat en mans del Tribunal Suprem siguem especialment cautes a l'hora de fer diguem-ne cap expressió de molta satisfacció fins que no hi hagi una resolució clara i inequívoca del Tribunal Suprem aplicant la llei d'amnistia. Però en relació a la sentència del Tribunal Constitucional, doncs és una victòria rotunda i així l'hem de concebre i així l'hem de celebrar com a país.
1: Li preguntava a Joaquim Forn pel que acaba, no?, en aquests dos nou anys també de lluita política, però voldria preguntar-li a vostè, president, pel que comença. Què comença a partir d'ara?
9: Bueno, primer, perquè comenci s'ha d'acabar bé, diguem-ne, tot aquest periple, no? I jo també voldria, diguem-ne, posar-hi un punt de transcendència. Primer, persones que se'ls ha impedit fer política institucional ara la podran tornar a fer. Un. Dos. Persones que han estat a l'exili podran tornar. Tres. Jo crec que hi ha d'haver un sentiment de gratitud del conjunt de la nació al president Carles Puigdemont per haver preservat la institució en uns moments que eren molt complicats, haver preservat la institució de la presidència de la Generalitat i evitar que anés a la presó. I això és, no és menor, això és molt rellevant. I a partir d'aquí, doncs a partir d'aquí, reforçar la nació i, evidentment, explicar, fixi's què ha passat en el Quebec, que ha guanyat una altra vegada el front, el partit quebequès. I que, per tant, quan hi ha un plet polític que s'ha de substanciar democràticament, això no s'enterra mai. Hi ha algú que planteja de dir la normalitat vol dir renunciar a que Catalunya exerceixi el seu dret legítim com a nació a poder decidir pacíficament i democràticament el seu futur. I, per tant, això continuarà i continuarà sempre fins que no s'exerceixi. I, per tant, hi ha una quantitat molt rellevant de gent d'aquest país que considera que els països democràtics han de resoldre els seus reptes democràticament. I això és el que hem d'intentar fer durant tot allò que se n'ha dit procés. I això és el que, evidentment, diguem-ne, fins que no s'exerceixi, aquest plet no s'acabarà mai.
1: És el president del Parlament, Josep Rull. Gràcies per acompanyar-nos, president. Que vagi bé.
9: Moltíssimes gràcies. Gràcies.
1: És un quart de dues ara mateix. Jordi Cominal, estaves parlant quan t'he interromput.
10: Sí, però contestava una mica la reflexió de la Montserrat, crec que quedava clar l'acord i també el desacord, perquè més enllà de quin òrgan ho diu, si l'òrgan fa allò torticero, que diuen en castellà, l'ús de la llei, pues, també és una mica el que denunciàvem. Jo també he posat a fer reflexions el Pedro Sánchez està en moda candidat i en forma, vull dir, que ja està activadíssim arran de la seva roda de premsa, del que estava dient i contestant tot el que contestava, però amb un plantejament que abans també es deia, és a dir, ostres, aquí el PSC es va manifestar amb Vox, i Ciutadans i companyia van ser entusiastes al 155, i això que diuen que el temps els dona la raó, clar, és que ells havien sigut els de Puigdemont a prisió. Per tant, en aquest sentit, ploma l'ala. I per l'altra banda, quan parlen de la convivència, és a dir, ara aquí estan sortint moltes enquestes. En totes, el suport a la independència a Catalunya es manté amb un 45, un 50. Si tu mires projeccions a nivell de diputats, podria tornar a haver-hi una majoria independentista al Parlament. Per tant, aquesta cosa de quan governen els constitucionalistes hi ha pau, encara que només representin el 50%, o hi ha convivència, però en canvi, quan governen els independentistes, encara que només representin el 50%, hi ha divisió, això ens hauríem d'anar fent mirar. A Catalunya hi ha divisió. Però no vol dir que no hi hagi convivència. Però és a dir, a Catalunya hi ha un problema polític, que és que més de la meitat de la seva, o si voleu, almenys la meitat de la seva població, vol poder votar, no, vol la independència. Molt més de la meitat de la seva població diu: escolta, votem-ho, comptem-ho i mirem com ho fem. Per tant, que quan això governa o té majories sigui ruptura, i en canvi quan arriba el govern els constitucionalistes sigui convivència, crec que és clarament una fal·làcia, no?
1: Uh-huh. Oriol?
7: Sí, això és interessant, la reflexió, tenint en compte com van ser els últims resultats electorals, que si els atenem en puritat, l'articulació d'una proposta de referèndum fins i tot podria arribar a tenir una majoria molt escassa. Però és veritat que en el moment en què estem, en el moment processal que estem, si mirem totes les enquestes, veiem que Salvador Illa no capitalitza la seva presidència, que pot arribar a perdre fins a 12 escons, com li va passar a Artur Mas l'any 2012, que passa de 62 a 50, Illa podria passar de tenir-ne 42 a tenir-ne 30, i és veritat que pot existir una majoria independentista, però una de les qüestions que han canviat més el país i que crec que Carles Puigdemont podrà tastar en primera persona quan pugui tornar a trepitjar d'aquí molt poc a terres catalanes, és l'existència d'Aliança Catalana. Hi ha una majoria absoluta independentista...
1: I del sindicat de llogateres.
7: I del sindicat de llogateres. Vull dir que avui ja de Colau mateix, en una entrevista al Cafè d'Idees, venia a dir que Carles Puigdemont hauria de donar moltes explicacions quan tornés a Catalunya pel vot contrari de Junts als decrets d'habitatge. Hi ha més d'un procés a Catalunya, diríem. El procés tal i com el vam conèixer ha mort. Hi ha una altra qüestió molt vinculada a l'habitatge, que veurem també com s'articula una vaga general en aquest sentit, que pot afectar molt, no només la precampanya, que això és secundari, o la campanya, sinó a les condicions de vida materials de la gent, que són un problema que els partits independentistes en el seu dia potser no van atendre del tot bé, i hi ha una sèrie de lluites que són diferents de les que hi havia fa 10 anys, i per tant això Carles Puigdemont, quan torni a fer política a Catalunya, des d'on la vulgui fer, des de les institucions, des del partit, des de casa seva, que també s'ho ha guanyat, si així vol que sigui, hi ha una sèrie de vectors que haurà d'atendre i que abans doncs no existien tant, i són uns vectors que Pedro Sánchez, amb el seu olfacte tàctic, crec que inigualable a Occident, està intentant capitalitzar, perquè recordem que Pedro Sánchez va a eleccions per dos decrets que fa dues setmanes ni tan sols es plantejaven en els termes que es van plantejar la setmana passada al Congrés. Per
1: parla...
7: tant,
1: sí que va acabar Oriol, sí.
7: Tenir en compte.
1: Parla no, Oriol Junqueras, el president d'Esquerra Republicana. El sentim.
11: En aquesta compareixença sobre la decisió del Tribunal Constitucional. Avui tenim l'enorme satisfacció de tornar a valorar una nova notícia extraordinària respecte del desplegament de la llei d'amnistia. Una nova sentència favorable del Tribunal Constitucional, en aquest cas, sobre el recurs d'empara de la nostra companya Dolors Bassa. Anteriorment, com sabem, el Tribunal Constitucional ja ha emès una vintena de sentències validant la constitucionalitat de tots els extrems de la llei d'amnistia. La primera, el 24 de juny de 2025, sobre el recurs d'inconstitucionalitat del Partit Popular. Seguidament, al llarg de tot un any, s'han anat desestimant tots i cadascun dels recursos d'inconstitucionalitat de totes les comunitats autònomes governades pel Partit Popular i algunes de socialistes. La d'avui, doncs, no és una sentència més del Tribunal Constitucional. La d'avui és la sentència, en majúscules. No només tenim a sobre de la taula la sentència al recurs d'empara de la Dolors Bassa. Tenim la doctrina que ha fixat el propi president de la institució i que s'ha d'aplicar a la resta dels 5 recursos d'empara pendents de resoldre. Una sentència molt contundent, molt clara. Una sentència que no deixa marge a la interpretació. Un encàrrec concís i precís al Tribunal Suprem declarar la nulitat dels autos anteriors i mandatar que se efectúe un nuevo pronunciamiento en el que se declare amnistiado el delito de malversación de caudales públicos. Avui podem dir clarament que hem arribat al principi del final d'un llarguíssim procés que mai hagués hagut d'existir. Avui podem dir que avancem des de la repressió a la política, des dels tribunals a les urnes, i ens en sentim molt satisfets. Molt. Celebrem que Dolors Bassa estigui amnistiada i que s'aixequin les ordres de detenció de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig i que puguin retornar a Catalunya després d'un llarguíssim exili de 9 anys. Avui recuperem els drets polítics i això vol dir que estem més a prop de recuperar la plena llibertat d'acció. Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa. Tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur. El passat 16 de juliol, com tots vostès saben, la màxima institució judicial d'Europa, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, va donar una amplíssima i contundent cobertura a la llei d'amnistia. I totes les institucions judicials de l'Estat van entendre que el debat s'havia acabat, que la màxima institució judicial havia sentenciat i que tocava actuar en conseqüència. El 16 de juliol, doncs, va ser una data molt rellevant en aquesta llarga lluita per aconseguir que s'apliqui l'amnistia com a instrument per concloure un llarguíssim període de repressió. I avui en veiem alguns dels efectes d'aquella sentència europea. Avui veiem la fi de la repressió més a prop. Estem al principi de la fi d'un procés de 6 anys, durant els quals hem fet molta feina. Un llarg procés en el que hem hagut de batallar contra tots els estaments de l'Espanya conservadora, de l'Espanya uniformitzadora, de l'Espanya que prefereix les porres i els cops d'estat judicials a les urnes. Hem batallat contra estaments judicials, polítics, comunicatius i institucionals de tota mena. I tot i així, estem a punt d'assolir un èxit definitiu contra tots els pronòstics. 6 anys des de que l'associació Amnistia i Llibertat, promoguda per un grapat de persones vinculades a Esquerra Republicana, un 3 de setembre de 2020, van presentar a l'Ateneu Barcelonès la primera proposta de llei d'amnistia, encetant-se una gran campanya arreu del país de suport a l'amnistia que va recollir més de 70.000 signatures i que poc després va comptar amb el compromís d'Òmnium Cultural, un impuls sense cap mena de dubte imprescindible per dur a terme el difícil procés d'obrir camí, sovint contra l'estat d'opinió imperant. Una proposició de llei d'amnistia que un 16 de març de 2021 va ser tombada per la mesa del Congreso de los Diputados amb els vots del PP, de Vox i del PSOE. I això sempre cal recordar-ho. Aquesta tasca negociadora i de treball discret i constant va donar un nou pas efectiu el 15 de desembre de 2022, quan el Congrés dels Diputats va aprovar la reforma del Codi Penal, eliminant el delicte de sedició, en aquell cas, amb els vots contraris del PP, de Vox i de Junts. Aquella aprovació, malgrat aquests vots contraris, va permetre, per exemple, que Josep Rull fos escollit en el seu moment president del Parlament de Catalunya. Un any més tard, un 2 de novembre de 2023, Félix Bolaños i jo mateix vam signar l'acord per la investidura de Pedro Sánchez, en el que s'incloia per primera vegada el compromís del PSOE d'aprovar una llei d'amnistia. 6 anys de treball per assolir els indults, per assolir la modificació del Codi Penal, per assolir l'aprovació de l'amnistia. 6 anys de feina a les institucions internacionals i d'acostament i de generacions de confiances amb tota mena d'institucions. I avui, en nom meu i de la Dolors Bassa i del Raül Romeva, vull i volem agrair a tota la gent d'Esquerra Republicana que durant aquests darrers 6 anys ho han fet tot. Han liderat, han obert camí quan fer certs discursos defensant la desjudicialització del conflicte polític era criticat com una renúncia a l'esperit de l'1 d'octubre. Van negociar quan jo no podia fer-ho i quan negociar era impopular. Van treballar per construir solucions quan el més fàcil era lamentar-se i denunciar els problemes. Van continuar avançant quan ens deien que no arribaríem enlloc. Mai vam prometre dreceres, però hem anat construint el camí que avui ens ha portat on som. S'ha fet una feina extraordinària de negociació política i jurídica, rigorosa i seriosa, una feina que han fet unes poques persones, però que és una victòria de molts. De tot l'independentisme.
1: És la compareixença del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Ho comentarem de seguida amb Jordi Cuminal, amb Montserrat Nebrera, amb Oriol Marc i amb Marta Monforte. Fa 859 dies que el Congrés va aprovar la llei d'amnistia i avui, definitivament, ho estem explicant en aquest especial, rep l'aval del Tribunal Constitucional. I atenció, perquè Llarena, Paula Brujats diu que aixeca l'ordre d'atenció, però que això no suposa que s'apliqui l'amnistia.
12: Sí, Ricard, hi ha un paràgraf important en aquest escrit que explicàvem de Pablo Llarena, perquè els oients també ho tinguin clar. Ell aixeca ara mateix l'ordre de detenció, però avisa que pot fer marxa enrere més endavant. És a dir, el que diu és que la decisió d'avui no suposa aplicar l'amnistia definitiva a Puigdemont i tampoc extingeix la responsabilitat penal pels fets del procés del referèndum de l'1 d'octubre. Llarena justifica haver fet aquest pas, haver aixecat l'ordre de detenció, perquè diu seria improcedent mantenir una privació de llibertat i de circulació contra Puigdemont després de l'aval del Constitucional avui a l'amnistia, però en aquest mateix escrit deixa clar que la decisió no suposa una execució anticipada del fons de l'amnistia, és a dir, sobre l'aplicació de la llei. Això diu, ho decidirà més endavant i sense més demora, però quan hagi llegit la sentència íntegra del Constitucional. Per tant, Llarena, que fa un pas, però avisa, vull llegir el text per fer el pas definitiu. I també recordeu que l'arxiu definitiu de la causa de Puigdemont, és a dir, l'aplicació definitiva total de l'amnistia, depèn de la sala penal del Suprem i no de Llarena.
1: Però no acabo d'entendre això.
12: Què vol dir això?
1: No, sí que t'entenc a tu, vull dir, no entenc què busca amb això a Llarena, Montserrat.
3: No, d'una banda, la situació personal, el que fa referència a la detenció, és immediat, al principi.
1: Si pot tornar sense problema.
3: Efectivament.
1: Però després veurem si tens drets polítics o no.
3: Efectivament. Des del punt de vista de l'aplicació de la sentència al cas concret, que a més, com diu la Paula, depèn finalment del Tribunal Suprem, el que diu és, primer haig de llegir, primer s'ha de publicar, veure què és els extrems del que diu, perquè ara el que tenim és una nota que refereix que clarament hi ha una contradicció entre la situació personal d'ordre de detenció i el que es desprèn del contingut de la sentència. Però també ha dit que de manera immediata, és a dir, que un cop llegida i de més, el que ha de fer és tramitar aquesta, diguem, la interrupció del procés de persecució per la causa que estava relacionada amb la llei d'amnistia i que creia que no s'havia d'aplicar la llei, i per tant donar, diguem, tràmit a que el Tribunal Suprem definitivament hi arxivi.
1: Paula, digues.
12: No, i per tant, Puigdemont ara el que ha de decidir és què fa, si torna tan ràpid a partir d'avui.
1: No, Boia ha dit que no.
12: Exacte, és el que t'anava a dir. No, Boia ja t'ha deixat
1: clar pressa, ara,
12: que s'esperarà l'aplicació definitiva de l'amnistia, no? I que això, tornem a estar en la incògnita, si serà dies, si serà setmanes, no? De què fa finalment el Suprem.
1: No ens ve d'unes hores, per ser més exactes, és el que ha dit. Diu que una cosa és aixecar l'ordre de detenció i l'altra és aplicar l'amnistia. Per tant, ja anava en aquesta línia. Oriol.
7: Doncs sí, crec que sempre ens hem d'esperar algun tipus de sorpresa quan es tracta del Tribunal Suprem. Queda clar que hi ha una sèrie de qüestions que no es podien defensar ni tan sols amb el bolígraf de Pablo Llarena, que és mantenir unes ordres de detenció que estan vigents des de la tardor del 2017, quan tu ja tens dos elements sobre la taula, un, l'aval europeu a l'amnistia, i dos, l'ordre del Constitucional al Suprem d'apliqueu l'amnistia a aquests dirigents que encara tenen causes pendents de l'1 d'octubre. I crec, amb el que deia Gonzalo Boye, quan tu li preguntaves, Ricard, que al final, si tu portes 9 anys vivint fora de casa teva, no et ve d'unes quantes setmanes, el més prudent, segurament, si això Gonzalo Boye ho considera pertinent, és tenir afermada l'aplicació definitiva de l'amnistia quan estigui publicada al BOE com l'arxivament definitiu de la causa, que això podria passar a finals d'octubre i a partir d'aquí plantejar-te un retorn amb tots els ets i uts. Crec que tenir presses en un moment com aquest i sabent que el Suprem pot encara maniobrar una mica amb el calendari, una cosa és poder tornar a Catalunya perquè ja no tens un ordre d'atenció i l'altra arriscar-te a que això sigui irreversible mentre el Suprem decideixi o no aplicar de manera definitiva l'amnistia.
3: Ja seria el colmo, eh? Sí. I ja seria el colmo que el que vinguessin a dir és ara aixequem l'ordre d'atenció i ara quan veig d'una l'amnistia, no? Per tant, torno a fer una ordre d'atenció i el detic. Home, això...
1: Sí, sí,
3: jo,
1: no, és que això...
3: Pel bé del
1: seria...
3: conjunt...
1: Bueno, però ja no, ja no vindria d'aquí, no? Marta Monforte.
2: Sí, jo estic preguntant ara a la gent del gabinet del president del govern espanyol i a la gent del Partit Socialista com valoren la decisió de Llarena. I n'hi ha alguns que comenten que, clar, que s'ha donat tanta pressa perquè el que estava fent és restringir un dret fonamental d'una forma molt exagerada i que quant abans millor, encara que podria haver esperat una mica més, però n'hi ha alguns que pensen que era una flagrant prevaricació. Però també n'hi ha dels altres que pensen que això és un moviment polític, que va en la línia del que jo comentava abans de les preses i de l'impacte que tindrà a la campanya electoral. Doncs n'hi ha gent del propi gabinet del president del govern espanyol que creu que n'hi ha una intencionalitat política amb aquesta decisió i que ells la van a celebrar, ho ha dit ell en tribuna ara la compareixença que està fent en Moncloa, però que tindrà conseqüències. No sabem per ara mesurar-les perquè ells van a defensar i segueixen defensant que ha estat la millor decisió i que és un, era de rebut fer-lo, però clar, i ho heu recordat tots abans i jo no volia quedar-me darrere, això ho ha fet el Partit Socialista i Sánchez perquè li ha calgut per a tindre els vots per a governar. Un altre escenari, evidentment, no haguera pres aquesta decisió i em consta que de portes que va dins, també ho ha comentat el Salvador Illa a la reunió, segons em comenta algun diputat socialista. Estic a veure si tinc més informació del que ha dit i sobretot també si van a complir també des del Partit Socialista Català, si van a anar més a la contra o van a ser més durs amb Junts, perquè aquesta és la consigna que han donat almenys des del PSOE estatal i jo crec que això ho veurem els pròxims dies, no? De com ara no només es recriminarà que Junts vinga i tinga aquesta competició en Aliança Catalana, sinó com tu dies abans, Ricard, que també s'ha d'haurà de frotar als carrers i al sindicat de llogaters, que ha estat molt dur i que jo crec que aquesta decisió de tombar els dos decrets lleis es pesarà d'alguna manera perquè veurem el resultat que trauen, no?, a les eleccions.
1: Per cert, que Carles Puigdemont també tindrà un escenari nou, com dèiem, que és el sindicat de llogateres. Avui ha de Colau, en la seva gira que està fent pels mitjans, que és una gira curiosa. El Cafè d'Idees, crec que és el tercer cop que hi va d'aquest mes, ha dit que Carles Puigdemont tindrà problemes per caminar per Catalunya. Que no sé què vol dir, s'hauria de preguntar també què és el que vol dir exactament Ada Colau amb això. I després també explicar-vos que avui Míriam Nogués ha dit que després de les properes eleccions no donarà el suport ni al Partit Popular ni al PSOE. Per tant, anem a un bloqueig o una victòria aclaparadora del Partit Popular en Vox, que també és l'altra possibilitat. I després, Pedro Sánchez, que acaba de dir, Tània, que tanca la porta a reunir-se amb Carles Puigdemont.
13: Sí, era una de les preguntes que li han fet. Ell algunes vegades havia dit que això era una possibilitat. Doncs bé, ha reconegut que en plena campanya electoral no es pensa reunir, diu, ni amb ell ni amb cap altre candidat. Sobre Junts també, avui, discurs dur, diu que estan indignats. Ha fet servir aquesta paraula per la posició de Junts divendres al Congrés tombant els dos decrets d'habitatge. Diu que hi havia molt d'ideologia i poc de compromís amb la gent. Pedro Sánchez, recuperem aquesta part que us deia, tancar la porta a la reunió amb Puigdemont.
6: Estamos en tiempo electoral, ¿no? Yo creo que estamos los candidatos defendiendo nuestras opciones políticas, que son legítimas, y por tanto no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro, sino...
13: Li han preguntat també si en algun moment, veient la posició de Junts, s'ha penedit d'haver aprovat la llei d'amnistia. Ha dit que són dues coses que van per separat, no tenen res a veure, perquè ha defensat la llei. No estava pensada per a un polític o uns polítics en particular, sinó per anar en favor de la convivència a Catalunya i perquè Catalunya pogués avançar de l'època del procés.
1: D'això d'una banda i de l'altra, com deia Ada Colau, que ha dit això.
14: Tindrà problemes per caminar per Catalunya, perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada, perquè el partit de Junts ha tombat dos decrets que ha deixat a milions de persones desemparades, milions de persones amenaçades per desnonament, milions de persones amb contractes de lloguer que acabaven i no seran prorrogats per dos decrets que ha tombat Junts. Per tant, crec que ara Carles Puigdemont celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica, però tindrà problemes perquè haurà de respondre i crec que la ciutadania està molt emprenyada i no entén. De fet, més de la meitat dels votants de Junts estaven a favor d'aprovar aquests decrets i no entenen que no s'hagin aprovat. Per tant, crec que tindrà problemes amb el tema de la veritat.
1: És Ada Colau, en aquest cas, a Televisió Espanyola. Jordi Turull està compareixent en aquests moments. El sentim.
15: I el president ho contestarà ell directament, que és qui, justament perquè també és una victòria d'ell, es mereix explicar-ho i no puc fer nosaltres en boca d'ell.
16: Sí, senyor Turull, bon dia. Jo no li preguntaré pel president, tot i la temptació, però sí que li preguntaré pel partit. I voldria saber que ara que sí que sembla que tot està preparat pel retorn del president, voldria saber de quina manera el partit reeixirà. I no estic parlant de sondejos i tal, que sabem que el tema no agrada, però de quina manera el partit pot ressorgir amb la tornada del president?
17: Mira, el partit no ha de ressorgir. El partit hi és. I el partit està compactat, i el partit està fort,
15: I a més ara afrontem unes eleccions que hi anem amb tota la convicció i determinació possible, amb tota. Hi anem amb un equipàs. Estic segur que hi anirem amb un equipàs. Però que s'ha fet una gran feinada, no? I per tant, evidentment, el que canviarà respecte a d'altres moments és justament el fet de que nosaltres hem hagut de lluitar durant molts i molts i molts mesos amb una mà lligada al darrere, mentre els altres partits tenien el seu lideratge fora d'aquí i per tant la gent no els podia tenien els lideratges aquí, nosaltres el teníem fora d'aquí, i per tant aquesta és la gran diferència, no? També li vull dir una cosa, avui és una gran victòria de l'independentisme i és una gran victòria del president Puigdemont, no del president de Junts, del president legítim de Catalunya que va ser tret pel 155. Nosaltres no farem politiqueria ni farem partidisme amb aquest tema. Ens mereix massa respecte a la institució de la presidència de la Generalitat com per fer-ne partidisme. Jo vaig dir la setmana passada en unes declaracions, nosaltres volem i treballarem i estarem al costat perquè el retorn sigui el retorn del president d'un país, no el retorn del president d'un partit. I això que vaig dir la setmana passada en declaracions, ho reitero ara. Per nosaltres, la presidència de la Generalitat, el que va passar amb el 155, doncs és una cosa que la victòria s'ha de fer justament en la forma i en el fons que es va fer a l'hora de que alguns el van voler fer fora del Palau de la Generalitat, no perquè ho diguessin les urnes, no perquè ho digués un Parlament, sinó perquè ho va dir un decret del govern d'Espanya. I aquesta vegada s'ha guanyat això i, per tant, escolti, nosaltres, com a partit, estem molt convençuts, estem molt preparats a aquestes eleccions. Avui mateix tenim Consell Nacional, anem per feina, anem de cara, tenim tot l'argumentari i, per tant, escolti, anem molt tranquils.
18: Hola, bon dia. Precisament parlava d'aquesta victòria com una victòria de tot el moviment, de tot l'independentisme. Hi ha converses o s'està plantejant que la rebuda també sigui compartida amb els altres partits independentistes o que hi hagi algun acte conjunt?
15: Tot el tema del retorn, nosaltres només hem dit una cosa i és que respectarem en la forma, en el fons, que ho vulgui plantejar el president i que serà ell qui donarà totes les explicacions respecte a aquesta qüestió.
1: Unes explicacions que arribaran a les 6 de la tarda i que seguirem també a l'antena de Catalunya Ràdio amb un especial per seguir, d'una banda, els ruixats que cauran a Catalunya perquè amenaces de pluges torrencials a partir d'ara. A partir d'ara podria ploure ja amb pluges torrencials i també amb aquesta compareixença institucional del president Carles Puigdemont. Fa 859 dies, ho deia abans, que el Congrés va aprovar aquesta llei d'amnistia.
19: Votos a favor, 177. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.
1: I avui, definitivament, rep l'aval del Tribunal Constitucional. Un canvi de quasi 2 anys i mig ple d'entrebancs, unes traves fins i tot abans de començar la primera. Recordem-ho, convèncer els socialistes, que l'havien rebutjat força cops.
20: Si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, pues evidentemente pues el recorrido es el que es.
21: Y ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso.
1: Però les eleccions del juliol del 23 deixaven Pedro Sánchez en mans dels independentistes.
22: En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década.
1: I és l'octubre d'aquell any, durant un comitè federal del PSOE, que les negociacions es fan enmig de protestes al carrer. I de pals a les rodes dels jutges, un joc del gat i la rata amb els negociadors que va acabar en una primera votació el gener del 24 amb Junts rebutjant una primera votació. L'aprovació definitiva serà el maig d'aquell any. L'independentisme ho celebrava, però ja anticipava que el poder judicial no ho posaria fàcil.
23: El camí a recórrer no és precisament un camí de roses, començant per l'aplicació de la mateixa llei. Però avui ens hem tret una de les espines dels peus que ens impedien avançar.
1: Efectivament, començava l'operació del Suprem, de l'Audiència Nacional, del Tribunal de Comptes i del TSJ de Catalunya per no aplicar aquesta llei d'amnistia. Addueixen que la llei no cobria els casos de malversació i terrorisme, unes traves que despertaven crítiques fins i tot de la Moncloa.
24: Respeto a las resoluciones judiciales, aunque en este caso pues no compartan ni los argumentos políticos ni los argumentos jurídicos que contienen los autos del Supremo.
1: I en altres casos sí que s'aplicava, a vegades fins i tot per errors judicials. com el que van permetre el retorn de Marta Rovira al juliol del 24. Durant dos anys, l'amnistia s'ha anat aplicant en comptagotes a polítics, activistes i també a policies, però continua bloquejada per Puigdemont, Junqueras, Trull i companyia fins aquest estiu.
0: No se opone a una normativa nacional que amnistia los actos determinantes de responsabilitat contable.
1: És quan la justícia europea desmunta bona part de les excuses que fins ara havien posat els tribunals espanyols per no aplicar el perdó. I amb l'aval d'Europa ha estat qüestió de temps i avui expliquem en directe a Catalunya Ràdio que finalment hi ha un aval a l'amnistia.
4: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
5: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
8: Tasses perfectament apilades. Cafè a punt i somriure d'orella a orella.
9: Ja podem obrir...
25: Del 5 al 12 d'octubre arriba la comerciada, la Festa del Comerç Local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regals. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
26: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau. El cinema fantàstic torna a Sitges.
27: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
26: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
27: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
26: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
28: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
29: Som aquí, palestins i israelians, àrabs i jueus, i estrangers plegats per mostrar que hi ha un altre camí. I aquest és l'únic camí.
30: Nits sense ficció. Un altre camí per la pau. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
31: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
32: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
33: Rosita, bona tarda.
34: Hola, bona tarda.
32: Com es troba, Rosita?
34: Anem tirant.
32: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
34: Ah, això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat que d'un.
32: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, a les nits?
34: Home, sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricardo Ullestrell...
32: Ullestrell, sí, home, està molt bé, eh?
35: A la nit, al matí i, esclar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
32: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
34: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
36: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
35: Catalunya Ràdio.
36: Som 3CAT.
35: Som 3CAT. Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
1: Un minut passa de 3:15 del migdia. Som a Catalunya Ràdio en aquest especial comentant el que està passant també, les reaccions polítiques pel que fa a l'amnistia i comentant també les últimes declaracions d'Ada Colau, que deia que Carles Puigdemont no podrà caminar per Catalunya. Per cert, m'han confirmat fonts directes. Aquest cap de setmana Ada Colau va estar passant un cap de setmana fantàstic a l'hostal Empúries. Dic perquè també és informació de servei. Jordi Cominal.
37: El 4.
10: Mira, bona terra a l'Escala, per
1: cert. Sí, gran lloc, l'Hostal Empúries.
10: És un gran lloc. No, primer, felicitar-vos, perquè si és molt embolicat això de l'amnistia, i si, escolta, em pots resumir en un minut el que ha passat els últims 3, 6 i 9 anys? L'àudio que heu passat de resum em sembla molt recomanable. De fet, miraré de baixar-me'l i reenviar-lo, perquè és molt il·lustratiu de tot el que intentàvem explicar al llarg de tant de temps, en un minut s'entén molt bé. A mi, si em permets, només una referència a això de la Colau, perquè les declaracions que ha fet a mi em produeixen fàstic. crec que són pròpies d'algú de Vox. És a dir, molt properes al feixisme. I crec que la Colau...
1: Per què ho dius? Vols dir per l'amenaça, diguéssim, entre cometes?
10: Ha de demanar perdó, ha de demanar perdó.
1: Perquè no podrà caminar per Catalunya.
10: Clar,
2: Algun socialista també ho ha fet, eh? Algun socialista de Madrid també ho ha fet. D'acord.
1: Però dius més pel to, és a dir, el que diu jo crec que és compartit per molta gent, Jordi, és a dir, Carles Puigdemont quan torni es trobarà, per la posició de Junts al Congrés dels Diputats, amb un sindicat de llogateres que segurament li manifestarà un desacord.
10: Una cosa que dic que es trobarà la plaça Sant Jaume plena, l'altra cosa que es trobarà que ningú els votarà, l'altra cosa es dirà que es trobarà molta gent crítica. Dir que algú no podrà caminar pel carrer és una amenaça. I ja sé que la Colau ara va per tots els estudis per intentar entrar de candidata perquè ja dic que no es pot pagar el pis i per tant necessita viure la política i vol que la posi en les primàries per ser...

0: A mi això em sembla campanya electoral, i jo crec que això està molt ben regulat, i bueno, és una cosa dels mitjans que ja haurien de fer. Però més enllà d'això, és aquesta actitud. A mi que
1: està convidant, d'alguna manera, no? Algú pot interpretar a fer un escratx, un escarni, no? Diguéssim.
0: I... Exacte, que això el sindicat de llogateres ho digués aquell dia, que estaven tan indignats quan se n'entenen del resultat i estàs en calent a la plaça. Mira, no ho comparteixo, però mira. Però una persona que ha sigut alcalde de Barcelona, que durant el seu mandat, els últims 8 anys, a Espanya hi han hagut 200.000 desnonaments. 200.000 desnonaments. En l'última legislatura a Espanya hi han hagut 65.000 desnonaments. I ara per votar un decret que està tècnicament mal fet, que té dubtes de constitucionalitat, es dedica a amenaçar el president que està 9 anys a l'exili dient que no podrà caminar pel nostre país, em sembla una vergonya, em fa fàstic el que ha dit. Ella ha sigut alcaldessa de Barcelona. Una cosa és que ho digui algú del carrer en moment d'escalfor i perquè és el sindicat i està amb una mani. Mira, mira, passem-ho. Però en la fredor d'un plató, al dematí, un ex-polític, o en tot cas algú que vol tornar a ser diputat, amenaçar d'aquesta manera, doncs, és propi del feixisme. Escolteu, us agradin o no us agradin les decisions que es prenen democràticament, no passa per després dir que no podrà anar la gent pel carrer caminant. És que això és amenaçar, això és feixisme. Això sí que és feixisme. Quan tu dius, si no voteu el que jo dic, utilitzaré la força. Això sí que és feixisme.
1: Marta.
0: I per tant s'ha d'anar molt en compte.
1: Marta.
2: Sí, jo crec que jo coincidís en que crec que no ha estat la millor intervenció d'Ada Colau. Crec que Ada Colau ara mateix està prou nerviosa per la situació que té internament dintre dels comuns, perquè és cert que no està clar si ella podrà ser o no la candidata. N'hi ha un altre corrent dintre que també pensa que hauria de ser l'Hortas o inclús l'Aina Vidal. Jo crec que ahir s'està fent un embolic massa gran per a decidir una qüestió que a més no només depèn d'ell, sinó que és un cúmul de partits que jo crec que ni tan sols s'aclareixen ben bé a veure què fan, a qui trien i com fan aquest front ampli. I crec que fruit d'aquest nerviosisme, o pot ser amb una intenció de generar més polèmica o que se parli més d'ella, etc., doncs fa aquestes declaracions. Jo, per la meva part, crec que tampoc ha estat una bona decisió per part de Junts, però crec que mai diria que Puigdemont no pot xafar els carrers o no pot estar a Catalunya o que les conseqüències per a d'ell. I tampoc ho diria ni de l'Abascal, que de fet va estar fa unes setmanes i va tindre molt de públic i molta gent al voltant que li diria coses per afavorir-lo, i altra gent que no la tenia, però tampoc diria això d'ell, perquè jo crec que tothom té dret a trepitjar els carrers i a estar allà, i si té una actitud democràtica, i bé, aleshores jo crec que en aquesta ocasió se n'ha passat i no coincidís que en que això siguin els termes dels debats, perquè si comencem abans de la precampanya fins i tot amb aquest to, jo crec que no sé quan acabarem, com estarà, i a la fi qui ho pagarà són la ciutadania, que són qui ha d'anar a votar i ha de sentir certa responsabilitat, no?, dels seus dirigents polítics.
1: Deixeu-me canviar de tema, perquè és que està començant ja a caure una tempesta important a Catalunya, Eloi Cordomí, una activitat Hola. Que anirà a més, a partir d'ara.
3: Sí, sí, sí. El que hem tingut ara és un avanç del que pot anar venint. És a dir, hi ha una tempesteta petita que s'ha anat fent grossa i localment ha deixat 40 litres per metre quadrat, 43 a Tarragona. I això ha provocat, no inundacions, però sí algunes acumulacions d'aigua en alguns carrers de la mateixa ciutat. És un senyal del que ve. Les tempestes aquesta tarda, insistim, a partir de les 2, s'activen els avisos més elevats, de nivell taronja ja, a tot el litoral prelitoral, primer de Tarragona, i després més avançada la tarda vespre, a la resta del litoral, de Barcelona, també del sud de les comarques de Girona, i paral·lelament també a l'interior van apareixent les primeres tempestes, ja les tenim algunes al Pla Lleida, algunes també cap al Prepirineu, són més aïllades, poca cosa per ara, a l'espera que es puguin fer grosses també de cara a aquesta tarda en altres comarques de l'interior. En general, quantitats de 10 a 50 litres per metre quadrat, si bé a la tarda sí que poden haver-hi xàfecs més forts.
1: Fins i tot pot haver-hi... Sabem més clar el model o estem com estàvem fa una estona de que això és molt imprevisible ara mateix?
3: No, tot és... Sí, és imprevisible, però va bastant en aquesta línia.
1: Xàfecs, vols dir... Parlaves de 90 litres per metre quadrat?
3: Mira, els avisos són 40 litres en mitja hora, sí. 60 litres en 3 hores, i en general podríem dir que a l'interior pot ploure de 10 a 50 litres, en el millor dels casos. Això en alguns llocs, per exemple, del Prepirineu, que pot acumular-se una miqueta. I llavors després hi ha la banda de la costa i el prelitoral, que això és un bon apart, I llavors aquí sí que les acumulacions poden arribar a ser més fortes. Hi ha alguns models que ens marquen això, més de 60, puntualment 100 litres per metre quadrat, en alguns trams de la costa, però de

0: forma aïllada, no generals, com l'episodi de dissabte. I llavors es preveu que pugui arribar-se a formar un sistema més organitzat entre del vespre, nit i matinada, que ens pugui dir, ens pugui dur algunes tempestes més fortes a prop de la costa, que aquestes ja sí que serien molt més imprevisibles.
1: Doncs aquesta és la situació. Francesc Garriga, a partir de les 4 de la tarda hauràs d'explicar-nos què passa minut a minut.
2: Sí, i amb una tarda incerta, perquè, vaja, hem de veure quin panorama tenim. En tot cas, estarem molt pendents del cel. I a partir de les 6 de la compareixença del president Puigdemont, que hem d'escoltar-lo encara, heu tingut totes les reaccions, només ens falta aquesta, la tindrem a les 6 de la tarda. I, per tant, avui, a partir de les 6, escoltant si ja tenim pla de tornada o no. Escoltàvem Turull, que deia que ho ha d'anunciar Puigdemont. Doncs a veure si Puigdemont avui ja té una mica clar el seu full de tornada o encara està pendent de tot plegat. Mm. Anàlisi, seguiment, mirant a tots
1: els... Tarda de ràdio.
2: Com cada dia, però avui una mica més.
1: Bruno Fortea, des de Waterloo, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, Ricard.
1: Compareixença a les 6 de la tarda, eh?
3: Sí, compareixença a les 6 de la tarda, però aquí, de moment, creix l'expectació. Ja hi ha càmeres de televisió plantades davant la Casa de la República de Waterloo. Acaben d'arribar més companys periodistes. Des que hi som aquí hem vist un cotxe que sortia de la Casa de la República. Just ara que comença, doncs, el compte enrere per aquesta compareixença a les 6 de la tarda. Declaració institucional sense preguntes del president Puigdemont des d'aquí a Waterloo. És un gest poc habitual i que denota la transcendència del moment, la transcendència del dia d'avui. La principal incògnita, Ricard, serà saber si dona alguna pista sobre el seu retorn, més encara després que el jutge instructor Pablo Llarena hagi aixecat per ara l'ordre de detenció. De moment, però, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, s'inclina per esperar que el Suprem apliqui l'amnistia de forma definitiva. Això, com a mínim, és el que us ha dit a vosaltres aquí en aquest especial al matí de Catalunya Ràdio.
1: I també estem pendents de les reaccions que hi ha tot plegat. Albert Prat, des del Parlament de... No el tenim. Era la reacció, en aquest cas, de la portaveu del govern parlant de com rebran Puigdemont, que venia a dir que estan preparats pel que sigui, pel que demani, en aquest cas, l'expresident. Per tancar aquesta intervenció, ens queden 4 minuts especial. Montserrat Nebrera?
4: Bueno, jo no puc deixar d'estar més d'acord amb en Jordi Gominal respecte de la crítica que ha fet a les paraules de Colau. És veritat que aquest tema... planejarà sobretot a la campanya electoral i segurament s'haurà d'entomar també per part de Junts, però són inadmissibles aquestes maneres de parlar. Més encara d'una persona que ha tingut un càrrec institucional com el que ha tingut la de Colau, més encara perquè, com es diu, està fent campanya des de suposades tertúlies o debats, i més encara pel fet de que durant 8 anys el que va acabar aconseguint és que Barcelona estigués més bruta, més pudent, amb més desnonaments, amb menys capacitat de respondre a les emergències habitacionals que mai a la vida. Havent-hi una llei d'habitatge que a Catalunya fonamentalment es va aplicar, s'ha queixat molta gent del que fan les comunitats del PP, aquí va ser on va tenir pitjors efectes, compartint o d'alguna manera corroborant el que alguns havien dit. No s'arregla el tema com havien dit, per molta bona intenció que hagin tingut, no la dubto, en tot cas les formes no l'han acompanyada.
1: Oriol Marc.
5: Sobre això últim que estàvem parlant ara, jo crec que a Catalunya hi ha una sèrie de gent com Ada Colau, per exemple, però també membres del que abans es coneixia com a Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida i Alternativa als Verds, que si una persona amb carnet de Convergència, digue-li Jordi Pujol, Artur Mas o Carles Puigdemont, descobrissin la vacuna contra la sida, no se la posarien perquè la vacuna ha estat inventada per un convergent. I crec que això és una dinàmica històrica moguda pel ressentiment i al final, quan hi ha campanya electoral, sempre acaba sortint. I pel que fa a l'aplicació intrínseca de l'amnistia, serà tan important sentir què diu Carles Puigdemont com què es desprèn d'una sessió de treball que hi ha convocada la mateixa a Casa de la República després d'aquesta compareixença, perquè allà crec que ens podem trobar ja amb detalls tècnics de com abordar un retorn que Carles Puigdemont sempre ha dit que vol ser institucional i, per tant, jo crec que aquí tothom hauria de treballar. Tots els partits independentistes que van estar implicats en el referèndum haurien de treballar, ni que sigui per aparcar unes hores totes les diferències que han tingut i promoure una fotografia d'una certa unitat, encara que només projecti més il·lusió que certesa.
1: Independentistes i no independentistes. Aquí jo crec que el govern de la Generalitat també ha de treballar per recuperar una institucionalitat, no? I per recuperar també una normalitat que Salvador Illa sempre fa bandera.
5: De fet, si no recordo malament, ja em corregirà Ricard, però Salvador Illa s'ha reunit fins ara amb tots i cadascun dels presidents de la Generalitat vius, menys Pasqual Maragall per motius obvis de salut, però ha rebut Jordi Pujol, ha rebut Pere Aragonès, s'ha volgut reunir amb tothom. Aquí el que s'hauria de promoure és una fotografia, com deies tu també, una fotografia institucional de Carles Puigdemont tornant al Palau de la Generalitat, perquè és el que toca.
1: Ens queda un minut. Jordi Cominal, mig minut, sisplau.
6: Com he començat, en política no tot és immediat. Val la pena que a vegades la gent miri a llarg termini, i avui és una data important. Gran victòria d'un exili de 9 anys. Una data a tenir en compte. Molt contents.
1: Marta Monforte.
7: Jo ficar sobre la taula que crec que és un dia que marcarà molt la campanya electoral a Madrid, que el retorn de Puigdemont pot ser, jo crec que és... arriba justament al final d'una legislatura que ha estat molt marcada per l'amnistia, però que, curiosament, de la que ningú ara se'n recorda, de l'amnistia, i com això també explica també en quin moment del país estem i per què ha estat tan important prendre mesures com aquestes per intentar que la situació a Catalunya doncs, se normalitzi en els termes que parla el Partit Socialista i Pedro Sánchez, però també recordar que molta gent va estar a la presó per aquest motiu i que aquesta gent també mereix pressuposat un reconeixement. No?
1: És Marta Monforte, juntament amb Oriol Marc, Montserrat Nebrera i Jordi Cuminal. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé. D'ara, d'aquí a pocs minuts, l'Òscar Fernández, del Catalunya Migdia i els serveis informatius actualitzaran tota la situació i molta especial atenció als efectes dels aiguats que cauran a partir d'ara a Catalunya. Gràcies per la confiança i fins demà a les 6. Adéu-siau.
8: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont després de l'ordre del Constitucional d'aplicar l'amnistia als líders del procés. Bon dia, són les dues.
9: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
8: Ni tres quarts d'hora ha trigat aquest migdia el jutge Pablo Llarena a anul·lar l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, un cop el Tribunal Constitucional ha confirmat que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar integralment als líders del procés, Joan Bota.
10: El Constitucional retreu al Suprem que hagi vulnerat els drets fonamentals dels membres del govern de l'1 d'octubre. La decisió implica també que s'aixequi la inhabilitació d'Oriol Junqueras i dels exconsellers del 2017 condemnats per malversació.
8: I ara què, Madrid, Paula Brujats?
11: Doncs després d'aquesta primera reacció en temps rècord de Pablo Llarena, ara tocarà estar pendents que el Tribunal Suprem apliqui l'amnistia definitiva a Puigdemont i als exconsellers, i per això encara no hi ha data. El Suprem vol esperar a llegir el detall de la sentència que ha dictat el Constitucional, on avala sense cap mena de dubte l'amnistia pel delicte de malversació. És una sentència transcendental del Constitucional, on carrega també contra els jutges del Suprem per estar-se excusant amb interpretacions rocambolesques i injustificades, diu el Constitucional, per no haver aplicat fins ara l'amnistia.
8: Sentirem totes les reaccions a aquesta notícia en aquest Catalunya migdia, començant per Waterloo i per la seu d'Esquerra, Bruno Fortea i Marta Corbalan.
3: El president Puigdemont parlarà a les 6 de la tarda en una compareixença sense preguntes a Waterloo. És un gest poc habitual i la gran incògnita aquí és saber si donarà alguna pista sobre el seu retorn. Tot i que per ara el jutge Llarena li hagi aixecat l'ordre de detenció, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, prefereix que l'expresident torni quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
12: Ahora tenemos que ver la resolución y después tenemos que ver cómo termina cerrando el expediente, ¿no? Porque una cosa es levantar la orden de detención y otra es aplicar la amnistía.
13: Oriol Junqueras ha celebrat la decisió del Constitucional. El president d'Esquerra creu que la resolució d'avui és la sentència en majúscules, la que posa fi a la repressió i permet recuperar la política i la democràcia.
14: Avancem des de la repressió a la política, des dels tribunals a les urnes, i ens en sentim molt satisfets, molt.
8: A ningú se li escapa que aquesta decisió impacta de ple en la precampanya de les eleccions generals del 29 de novembre, el dia que el govern espanyol ha tornat a aprovar els decrets d'habitatge que la setmana passada li va tombar el Congrés.
10: Ara, amb el Congrés dissolt, el PSOE ja no depèn de Junts. Mentrestant, el PP demana la imputació del PSOE com a partit pels casos de corrupció al seu entorn.
8: Tornem a Madrid, Tània Tàpia.
15: Uns decrets als que la Moncloa incorpora encara més mesures. Defensa que si el Congrés va girar l'esquena als ciutadans, el govern espanyol no ho farà. Unes mesures que ha defensat en primera persona Pedro Sánchez de la Moncloa, on ha retret a Junts que deixés caure divendres els dos decrets, i on ha defensat que va a les urnes perquè li cal una majoria més àmplia per fer defensa una intervenció profunda en el mercat de l'habitatge.
8: Bé, doncs l'amnistia i els decrets d'habitatge marquen aquest dimarts en què tornem a estar molt pendents de l'avís de pluges torrencials a tot el litoral i prelitoral català. Anem al Centre de Coordinació d'Emergències, Miquel Jarque.
16: L'Inuncat està en fase d'emergència amb un risc d'intensitat 4 sobre 6. S'esperen en les pròximes 12-18 hores ruixats tropicals a Catalunya que escombraran el país. D'alertes no n'està previst que se n'enviïn. Això no vol dir que no hi hagi risc. Imma Soler.
17: Cal que s'apliquin directament les mesures d'autoprotecció i que no s'esperi ningú a rebre una alerta per pensar si té que sortir o no té que sortir davant d'una pluja.
8: I ja pràcticament és tradició aquesta setmana haver d'avançar la predicció del temps.
18: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
8: Francesc Mauri, bon dia.
19: Bon dia.
8: Nou capítol de pluges torrencials al litoral i prelitoral. Ha començat ja aquest capítol?
19: Bé, hem tingut un tast fa una horeta i mitja, dues, més aviat dues, a la ciutat de Tarragona. Entre 10 i 40 litres caiguts en poca estona, acumulació d'aigua en alguns carrers, poca cosa més. Però, en definitiva, és una miqueta la mostra del que pot passar aquesta tarda. S'estan organitzant ruixats dins del mar davant de la Costa Daurada sud de la costa barcelonina que podrien tocar algun indret del litoral i prelitoral on, efectivament, hi ha la possibilitat d'aiguats localment torrencials pel que fa a intensitat, sobtats, terreny saturat a moltes comarques, no totes, per desgràcia, i això vol dir respostes ràpides, hidrològiques, de rius, rieres i torrents. I sempre donar per fet que seran locals i regulars, d'impossible localització exacta, i no es descarten a punts interiors o del Pirineu no tan intensos. El segon titular és que a partir de divendres, si els mapes no enganyen, ve el sol uns quants dies, o bastants, i la temperatura baixa.
18: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
8: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
20: Bon dia.
8: L'Argentina es prepara per l'últim partit de Leo Messi amb l'albiceleste.
20: Aquesta matinada Leo Messi jugarà per última vegada amb la selecció argentina i el país sencer s'aturarà per viure aquest comiat. Anirem al Catalunya Migdia fins a Buenos Aires amb el Joan Biosca perquè ens expliqui tots els preparatius. Frenkie de Jong torna a entrenar-se amb el grup, de moment ha fet una part, però avança en la seva recuperació, mentre que Cata Coll, la portera del Barça, deixa la concentració d'Espanya per unes molèsties al quàdriceps.
8: I ens falta saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
21: Hola, bon dia. Doncs globalment tranquil·la, amb algunes aturades a les rondes de Barcelona, però a conseqüència dels aiguats d'ahir, encara dues vies del Vallès Oriental tallades a la circulació. La ronda nord de Granollers, la comarcal 352, al túnel de les Franqueses, i la comarcal 14-15C, a la Roca del Vallès, a l'altura del pont que creua el riu Mugent. A Rodalies, recordem que encara hi ha alteracions per les pluges a diverses línies. La principal novetat és que l'R1 s'ha recuperat la circulació de trens entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, amb això sí, d'uns 20 minuts.
8: Les dues i gairebé 7 minuts. Pas important per l'aplicació de l'amnistia i pel retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal Constitucional ordena al Suprem que apliqui de manera urgent l'amnistia a l'expresident, també a Oriol Junqueras i a la resta dels líders de l'1 d'octubre. I la primera conseqüència de tot plegat arriba del jutge Pablo Llarena, que tan sols 40 minuts després ha retirat l'ordre de detenció contra l'expresident Puigdemont. Llarena, però, avisa que és un aixecament provisional i que pot fer marxa enrere a l'espera de llegir la sentència del Constitucional. Puigdemont, doncs, allunya el seu retorn immediat. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
22: Què tal? Bon dia.
8: Anem a PAMS. Què diu, primer de tot, la sentència del Constitucional?
22: Doncs la sentència avala l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i carrega contra el Tribunal Suprem per haver-s'hi negat fins ara. El Constitucional desacredita els jutges Pablo Llarena i Manuel Marchena i els culpa d'haver fet interpretacions recargolades de la llei i interpretacions també contràries a l'esperit de l'amnistia. El Constitucional el que diu és que el referèndum no va suposar un enriquiment personal per als líders polítics del procés i per això, diu, se'ls ha d'amnistiar. Avui el Constitucional el que ha fet és resoldre només el cas de l'exconsellera Dolors Bassa, però la decisió és tan clara i és tan contundent que és d'aplicació a tots els dirigents independentistes, encara que el Constitucional no hagi resolt el seu cas. Per tant, obliga el Suprem a moure fitxa en tots els casos. Un cop més, la decisió d'avalar avui l'amnistia ha dividit el Tribunal Constitucional. Això no és notícia perquè, bé sent habitual, s'ha aprovat la decisió per 7 vots a favor i 5 en contra i s'ha imposat un cop més la majoria progressista. Ha estat un debat tens i els 5 magistrats conservadors han presentat el seu propi vot particular en contra de la decisió.
8: I com deia en Paula, la primera reacció ha estat molt ràpida. Des del Suprem, el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció, però avisa que s'ho pot repensar quan hagi llegit la sentència.
22: Sí, exacte. Pablo Llarena ha sorprès amb la rapidesa, però el moviment és l'esperat. Aixeca l'ordre de detenció Puigdemont perquè mantenir-la seria, diu, vulnerar els seus drets fonamentals, però Llarena avisa que pot fer marxa enrere més endavant i que la decisió d'avui no suposa l'aplicació definitiva de l'amnistia per l'expresident. Què vol fer Llarena? Doncs vol llegir la sentència completa del Constitucional, que li arribarà d'aquí a poques hores, i després decidirà què fa. No sabem si això serà qüestió de dies o de setmanes, però el que ja diu Carles Puigdemont és que per tornar a Catalunya esperarà a tenir-ho tot lligat. L'altra incògnita, a part del cas de Puigdemont, és què passa amb les inhabilitacions dels exconsellers Turull, Bassa, Romeva i Junqueras. Després de la decisió del Constitucional, el Suprem també està obligat a deixar-la sense efecte i, segons l'advocat de Junqueras, Andreu van den Eyde, això hauria de ser imminent.
0: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
22: La decisió d'avui del Constitucional ha precipitat els moviments del Suprem. Hi ha molta sorpresa a totes les bandes per com de ràpid s'ha accelerat el que pot ser, Òscar, ja ho veurem, l'últim capítol de l'amnistia, que coincideix justament amb aquest avançament electoral, amb aquest final de la legislatura, que va començar justament per l'acord amb Junts per aprovar l'amnistia.
8: Tot el matí i el migdia hem estat pendents de tota aquesta notícia al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell. Us també estarem durant la tarda amb el Francesc Garriga, perquè Carles Puigdemont compareixerà aquesta tarda des de Waterloo. L'expresident es planteja tornar a Catalunya quan se li apliqui definitivament l'amnistia, i no pas ara, amb l'ordre de detenció aixecada. Waterloo, Bruno Fortea, bon dia.
3: Hola, bon dia. A les 6 de la tarda, d'aquí 4 hores mal comptades des de la Casa de la República, escoltarem la primera reacció de Carles Puigdemont després que el jutge instructor, Pablo Llarena, hagi aixecat per ara l'ordre de detenció que pesava sobre ell. Tot i aquest moviment, l'advocat de l'expresident, Gonzalo Boye, ha refredat l'expectativa d'un retorn imminent i aposta perquè Puigdemont torni a Catalunya quan el Tribunal Suprem espanyol apliqui l'amnistia de forma definitiva a l'expresident.
12: Pero no solo hay una orden de detención, sino que hay una imputación en procesamiento por malversación y, por lo tanto, habrá que esperar a tener eso resuelto, ¿no?
3: Boye ho ha dit durant l'especial del matí de Catalunya Ràdio. A les 6, però, escoltarem Puigdemont de viva veu en una compareixença sense preguntes i on estarà acompanyat pels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, també a l'exili. De moment, aquí, a Waterloo, cada cop hi van arribant més periodistes.
8: La reacció de Carles Puigdemont, doncs, la podrem sentir aquesta tarda, a la tarda de Catalunya Ràdio, però n'hem tingut d'altres. L'exconsellera Dolors Bassa ha estat la primera a tenir resolt el seu recurs d'empara. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Bassa ha celebrat la decisió. També ho ha fet l'exconseller Toni Comín, que veu més a prop el seu retorn a Catalunya.
2: No sóc jo sola que m'amnistien, sinó que és tothom, i això doncs em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses.
4: Per fi, sí, sí, per fi. Jo particularment mai, no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, que acabaríem tornant a casa i que ho faríem lliures. Però bueno, fins que no arriba.
8: Junts per Catalunya, el partit, creu que l'amnistia és una victòria rotunda de l'independentisme i de Carles Puigdemont, Jordi Corbalan.
10: El secretari general de Junts, Jordi Turull, que també ha de ser amnistiat pel Suprem, no ha amagat que estan molt contents i que hi ha un punt, fins i tot ha dit, d'emoció, ha confessat. Turull parla de victòria rotunda de l'independentisme contra la repressió de l'Estat, una victòria, diu també, a la persistència de Junts per blindar la llei d'amnistia, i una victòria de l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig. El número 2 de Junts també creu que han guanyat els que han persistit davant els que no volien l'amnistia, i ha recordat el que va dir Pedro Sánchez.
23: Avui també perden aquells que van dir en el seu moment nunca habrá amnistía ni nada que se le parezca. Lo repito, aquests també perden avui, perquè avui ha guanyat la persistència, avui han guanyat les conviccions, avui ha guanyat la fermesa d'uns ideals, avui ha guanyat l'independentisme.
10: Sobre la tornada de Puigdemont es manté el mutisme, però Turull assegura que a Junts no en faran partidisme.
23: Avui és una gran victòria de l'independentisme. I és una gran victòria del president Puigdemont, no del president de Junts, del president legítim de Catalunya que va ser tret pel 155. Nosaltres no farem politiqueria ni farem partidisme amb aquest tema. Ens mereix massa respecte a la institució de la presidència de la Generalitat com per fer-ne partidisme.
8: Turull ha deixat clar que per ells l'amnistia no és girafull i diu que el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat persisteix. Per la seva banda, el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident del govern de l'1 d'octubre, Oriol Junqueras, qualifica de notícia extraordinària la sentència del Constitucional que avala l'amnistia, perquè, segons diu, acosta el final de la repressió. Junqueras, però, adverteix que no resol el conflicte polític. Barcelona, Marta Corbalán.
1: Hola, bon dia. Satisfacció a la seu d'Esquerra després de la sentència del Tribunal Constitucional. Oriol Junqueras creu que a partir d'avui s'acaba la repressió, torna a la política i es recupera la democràcia. El dirigent republicà, però, ha advertit que amb l'aplicació de l'amnistia no s'acaba res perquè no està resolt, diu, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
14: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar el que la política significa en última instància. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges, que no decideix ningú en nom nostre, que decideix el poble de Catalunya.
1: Després de la resolució d'avui, Esquerra confia que el Tribunal Suprem aixecarà la inhabilitació a Junqueras els pròxims dies o setmanes i això li deixa el camí desbrossat perquè es pugui presentar de candidat a la presidència de la Generalitat a les pròximes eleccions catalanes previstes en principi per al 2028.
14: Carles Puigdemont ha de poder tornar i l'Oriol Junqueras ha de poder presentar-se a unes eleccions. Totes les persones represaliades han de recuperar tots els seus drets. I després, que decideixi la ciutadania. Qui vol que els defensi? Qui vol que els representi? Això és recuperar la política. I això és recuperar la democràcia.
1: Junqueras ha sentenciat que la d'avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia.
8: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, celebra la decisió del Constitucional, tot i que tanca ara la porta a reunir-se amb Carles Puigdemont, al·legant que està en període electoral. Des de la Moncloa, Sánchez també ha defensat que l'amnistia cohesiona Espanya.
5: Lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
8: I a Catalunya, el govern de Salvador Illa reivindica l'esforç que ha fet per permetre el retorn de Puigdemont i ha donat detalls de com serà la rebuda al Palau de la Generalitat. Anem cap allà precisament. Albert Prat, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, el govern celebra l'amnistia Puigdemont, però remarca que la d'avui és una bona notícia, sobretot pel conjunt del país, perquè diuen que torna la normalitat institucional. Aquest migdia el president ha parlat en públic, però ha evitat pronunciar-se sobre l'amnistia. Es manté en segon pla abans no parli Puigdemont i ha sigut la consellera portaveu Sílvia Paneque qui ha reivindicat la seva part.
7: El temps ha donat la raó a aquelles majories parlamentàries, ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia i, per tant, Catalunya avança.
6: I la gran pregunta que ja s'ha instal·lat aquí al Palau de la Generalitat és com es rebrà Puigdemont. La resposta es medita de fa temps. I el que ja sabem és que Salvador Illa no el rebrà de forma extraordinària, ni més ni menys que els altres expresidents.
7: Perquè se mantengui doncs, la mateixa rebuda d'atenció que va tenir l'expresident Pujol, doncs, l'expresident Puigdemont, és a dir, de les mateixes característiques. Com s'ha fet amb tots els expresidents, eh?
6: I com els va rebre durant els primers mesos del seu mandat, Salvador Illa, doncs bé, amb una salutació a peu dret a la Galeria Gòtica de Palau i una reunió porta tancada a l'avantsala del seu despatx.
8: Per cert, sobre la tornada de Carles Puigdemont, atenció a les paraules de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha advertit l'expresident sobre el que es pot trobar, segons ella, quan torni a Catalunya. Ho ha dit en declaracions a Televisió Espanyola.
24: Tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada perquè el partit de Junts ha tombat dos decrets que ha deixat a milions de persones desemparades. Per tant, crec que ara Carles Puigdemont celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica. Però tindrà problemes perquè haurà de respondre i crec que la ciutadania està molt emprenyada i no entenen que no s'hagin aprovat.
8: I encara sobre la decisió avui del Constitucional, des de les xarxes socials, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que respecta la decisió del Constitucional, tot i que insisteix que l'amnistia és un engany de Pedro Sánchez. Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Un Pedro Sánchez que no ha deixat passar ni 24 hores després de convocar eleccions i ja ha tornat a aprovar els decrets d'habitatge tombats divendres al Congrés amb els vots del PP, Junts i Vox. I ho ha fet afegint-hi més mesures per impulsar la creació d'habitatge i per frenar l'especulació. En una roda de premsa des de la Moncloa, el president espanyol defensa que li cal una majoria més àmplia per poder intervenir al mercat de l'habitatge. Que les mesures es mantinguin dependrà novament del Congrés, però ara, amb les Corts dissoltes, ho té més fàcil. Anem a Madrid de nou. Tània Tàpia, bon dia.
9: Bon dia. Pedro Sánchez ha lamentat que el Congrés dels Diputats els ha girat l'esquena i defensa que el seu govern havia de fer tot per portar de nou les mesures.
5: Y son medidas que, si me apuran, son de puro sentido común, insisto, de humanidad, que unen a los pequeños propietarios y los inquilinos y pone pie en pared a los fondos buitre.
9: A les mesures per frenar desnonaments o regular el lloguer de temporada i habitacions, hi ha noves partides per impulsar construcció d'habitatge públic i 10.000 milions d'euros en avals a crèdit zero per la compra del primer habitatge. En una roda de premsa ja en plena precampanya, Pedro Sánchez defensa les mesures, però reconeix que cal anar més enllà i per això, diu, va a les urnes. La llei de l'oferta i la demanda no funciona, diu el president espanyol, i cal més força per intervenir al mercat.
5: Empieza a poner orden donde hoy hay un mercado absolutamente disfuncional que no obedece a la lógica de la oferta y la demanda porque hay mucha especulación y, por tanto, exige de una intervención rotunda por parte de los poderes públicos.
9: La Moncloa torna a intentar, però novament li cal l'aval del Congrés. Amb les Corts dissoltes, ara aquests decrets els vota la Diputació Permanent, un òrgan amb unes majories diferents i on el vot de Junts ja no pot bloquejar res, però el que sí és imprescindible és el del PNB, que va votar a favor divendres passat i que diu que s'ho està pensant. Sánchez ha retret a Junts el seu vot en contra del Congrés, tot i haver negociat amb ells.
5: Transmite la indignació per part del govern de que aquestes mesures no salieran adelante.
9: Treu els de Puigdemont que, diu, els va passar més la ideologia que el compromís sosté amb unes mesures que diu que funcionen.
8: I és que ja som en el primer dia de precampanya electoral, podríem dir. El Partit Popular ha mogut fitxa contra el PSOE pels suposats casos de corrupció que afecten els socialistes. Ha demanat a l'Audiència Nacional que citi el partit, el PSOE, com a investigat en la causa Leire Díez, les clavegueres del PSOE, la presumpta trama per fer descarrilar les causes judicials que envolten Pedro Sánchez. Pilar García.
11: Sí, el Partit Popular demana a l'Audiència Nacional que citi el PSOE com a investigat pels delictes de prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. El PP, com a acusació popular en el cas Leire, sosté que el PSOE va promoure i es va involucrar en una organització criminal liderada per l'aleshores secretari d'Organització Santos Cerdán i creada a la seu central del PSOE a Ferraz, i afirma que el partit va posar tots els mitjans operatius i financers a disposició d'aquesta trama.
8: Més reaccions a tota la problemàtica de l'habitatge que es va destapar especialment o que es va multiplicar després del que va passar al Congrés dels Diputats divendres passat. La COE, la patronal espanyola, considera inadmissible la vaga general pel dret a l'habitatge a la qual s'han sumat els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT. La patronal posa en dubte l'encaix legal de l'aturada perquè considera que no hi ha cap conflicte laboral per convocar-la, Núria Jarr.
13: Sí, la COE ha emès un comunicat posicionant-se en contra de la vaga perquè consideren que els canvis legislatius en matèria d'habitatge no depenen de les empreses. En una entrevista on Fero, el president de la patronal, Antonio Garamendi, ha sigut així de contundent.
15: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
13: Els sindicats vinculen el preu dels lloguers amb els salaris per apuntalar la vaga, però els experts asseguren que no cal, perquè és un dret fonamental dels treballadors. Ho ha explicat al Catalunya Migdia el professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Pompeu Fabra, Eusebi Colàs Neila.
16: Una vaga per l'habitatge pot ser legal, sí. La Constitució no limita la vaga allò que passa dins de l'empresa. I no és imprescindible que la reivindicació refereixi al salari, al conveni col·lectiu o a una decisió concreta de l'empresa.
8: Per cert, que han passat a disposició judicial 11 dels 13 detinguts ahir a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Un detingut menor d'edat ha quedat en llibertat i un altre, en aquest cas major d'edat, també ha quedat en llibertat, tot i que pendent que el citi el jutjat que porta el cas dels aldarulls registrats ahir al centre de la capital catalana quan va acabar la manifestació. I de manifestació a manifestació, perquè a França el moviment estudiantil llença avui un nou desafiament al govern en la seva demanda de més recursos. Milers de persones es manifesten a París convocades a l'uníson per estudiants, professorat i sindicats. I arreu de França, excloent la capital París, més d'un quart de milió de persones s'han mobilitzat segons el sindicat CGT. París, Isabel Galí, bon dia.
25: Bon dia.
17: Acaba de començar aquesta primera manifestació unitària entre estudiants de secundària, estudiants universitaris i professors que surt de la plaça de la República fins a Nació. És la culminació d'una setmana de reivindicacions per una millora de l'educació secundària que ha estat marcada, però, per la violència. Gairebé 100 instituts han patit destrosses i almenys 10 actuacions policials repressives estan sent investigades per antirreglamentàries, entre elles una agressió sexual a una detinguda. Aquest matí, el ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha considerat la resposta policial com a adequada i això pot encendre encara més els ànims.
18: No es pot participar en una reunió en què es cometi violència, perquè aleshores es converteix en un aldarull, en una acció delictiva, i les forces de seguretat interiors han de mantenir l'ordre. Ja ens assegurem que les accions siguin proporcionades i en gairebé tots els casos ho són.
17: Hem vist també més d'una vintena de furgons policials i, tot i que de moment la manifestació és tranquil·la, la policia escorcolla tothom qui entra a la plaça de la República. Per la seva banda, el ministre de l'Educació considera intolerable les agressions que també hi ha hagut contra el professorat per part d'alumnes. Cap consens, en tot cas, sobre qui ha començat la batalla.
8: I una cosa més abans de la publicitat, perquè el preu de l'electricitat supera els 200 euros per megawatt-hora en el mercat majorista per primera vegada en els últims 4 anys. L'última vegada que va passar això va ser a finals de l'any 2022, quan l'electricitat es mantenia cara per culpa de la guerra d'Ucraïna, Roc Fargas.
19: L'expert en energia de l'Institut de Ciències del Mar, Jordi Soler, ha explicat quins són ara els motius.
20: La pujada es deu a dos factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa, i això és degut a l'expectativa que hi ha al tancament de l'estret d'Hormuz. I per l'altre, estem en una època en la qual hi ha hagut menys producció renovable a la península.
19: Els preus afectaran ara els contractes de tarifa regulada, mentre que els fixos ho notaran en la pròxima renovació, depenent de si el preu es manté a l'alça o no.
8: D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
21: Catalunya migdia.
25: Què hi es faci tan gran i jo tornar a ser una nena? Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
26: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
28: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
27: Entrades ja a la venda.
29: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya.
30: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
29: Empecé a comprar en Ograma por la comodidad y rapidez.
30: Valoro tanto el stock como el precio.
31: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
32: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
33: Quan va ser l'última vegada que et vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
34: Com et dius?
35: Josep.
34: On vius?
35: A Blanes.
34: 2+2?
35: 4.
34: Capital de França?
35: París.
34: Qui sóc?
35: En Peyu, no?
34: Amb qui tens el mòbil?
35: El mòbil...
34: La fibra?
35: La fibra
34: i l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
35: Ah, això.
34: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
36: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
37: Segur que no n'hi ha per tant.
38: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
39: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
40: Catalunya migdia.
8: D'aquí a 2 minuts seran 2:45. Protecció Civil alerta de pluges intenses novament aquesta tarda a tot Catalunya, especialment al litoral i al prelitoral. Tot i que en principi es preveu que siguin d'intensitat de 4 sobre 6, es demana prudència i anar seguint les previsions. Anem cap a la seu del Departament d'Interior a Barcelona, Miquel Jarque.
0: Bon dia, el grau de perill és 4 sobre 6 perquè la pluja no serà estàtica i bona part d'aquesta precipitació s'espera que caigui al mar. Santi Segalà és el cap de predicció del Meteocat.
1: Alguns models meteorològics ens indiquen que la quantitat més important d'aigua pot caure en el mar. Per això, de moment, mantenim aquest grau de perill 4, però sabeu que en el sistema de perill meteorològic que tenim al Servei Meteorològic de Catalunya, el grau de perill 4 és el previ al 5, és aquesta frontera entre el taronja i el vermell.
0: De moment, Protecció Civil no preveu enviar alertes als mòbils. La sotdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, remarcava que en aquesta situació cal aplicar les mesures d'autoprotecció.
2: Prudència a la ciutadania, perquè potser hasta que no arribem a veure tenir aquesta detecció, ja ha començat a ploure i, per tant, cal que s'apliquin directament les mesures d'autoprotecció i que no s'esperi ningú a rebre una alerta per pensar si té que sortir o no té que sortir davant d'una pluja.
0: El sistema d'emergències mèdiques ha registrat 456 alertes i n'ha traslladat 77. Pel que fa als bombers de la Generalitat, han fet unes 700 actuacions, 50 de les quals han estat salvaments.
8: Les Terres de l'Ebre, novament, seran les primeres comarques que patiran les pluges a partir d'aquesta tarda. Els municipis, en aquest cas també els de la Ribera d'Ebre, es preparen prenent mesures preventives i obrint els embornals per evitar que l'aigua s'acumuli als carrers. Tortosa, Jordi Barranca.
3: Unes pluges que durant l'última setmana han afectat les comarques del Montsià i el Baix Ebre. En el cas de la Ribera, aquest cop també es van preparant, de moment sense preocupació, però es dona la circumstància que alguns dels municipis més poblats són força costeruts, és a dir, que no és gaire difícil veure imatges de carrers baixant amb força aigua, sobretot pels pendents que tenen. Sentim Francesc Barbero, que és l'alcalde de Flix.
4: Fa dies que el nostre ajuntament treballem amb la neteja dels sistemes de canalització i desaigua de l'aigua de pluja, la neteja d'embornar, la neteja de la xarxa de pluvials. Això que a Flix, justament, l'orografia ens ajuda força. Som un municipi que estem envoltats pel riu Ebre, però tal d'un turó, la qual cosa hi ha un drenatge, diguem, natural per gravetat.
3: Tot i així, es fan crides per part de les autoritats municipals a extremar les precaucions i a tenir molta prudència.
8: Els episodis de forts aiguats, com els que estem vivint aquests dies, generen por i fins i tot fòbies a persones que, de base, ja són altament sensibles o que tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho marquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic, Mònica Mas.
5: Sí, la diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir fòbia té a veure amb com afecta la vida quotidiana. Ho explica a Catalunya Ràdio Núria Casanovas, psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
6: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom hi ha moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
5: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques, també, sobretot, diu, entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar, si es pot, i mantenir el cervell actiu.
6: Una planificació, no?, de dir, mira, si mai passa això, faria això, això, això, no? De fet, hi ha països, els països on hi ha molts terratrèmols, eduquen els nens a les classes a saber què faran en el dia que s'activi l'alarma del terratrèmol. Això és molt beneficiós perquè ens dona una sensació de control que disminueix la impotència i, per tant, l'ansietat.
5: També diu Núria Casanovas que cal evitar estar parlant tot el dia de la meteorologia i dels potencials perills que comporta.
8: Passen 2 minuts de 2:15. Fem una pausa i seguim amb més coses.
7: Catalunya migdia.
9: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
10: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/jep.
8: Catalunya migdia. Passant 3 minuts de 2:15. El Banc Sabadell ven un 7% del seu capital al banc francès BPCE per un valor de 1.200 milions d'euros. Darrere d'aquesta operació financera, qualificada d'amistosa, el Sabadell es vol blindar amb un escut que el protegeixi de futures opes com la que hi va haver del BBVA, Núria Jarr.
10: Sí, fa pràcticament un any el Sabadell no tenia cap grup fort d'accionistes que el protegís d'intents hostils. Ara, el segon conglomerat bancari de França, el BPCE, s'assuma a l'asseguradora Zurich i al fons nord-americà BlackRock per constituir aquest nucli dur. El soci francès podrà designar un conseller i ampliar l'operació un màxim del 9,9% del capital del Sabadell. Les accions de l'entitat han reaccionat amb pujades de més del 3% quan han obert les borses.
8: Anem a la informació internacional, perquè l'extrema dreta alemanya aconsegueix la presidència d'un parlament regional per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. El candidat d'Alternativa per Alemanya, Tobias Rausch, ha estat elegit amb 4 vots més dels esperats, previsiblement de les files de la CDU, el partit del canceller Friedrich Merz. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
11: Bon dia. El nou president del Parlament, Tobias Rausch, d'Alternativa per Alemanya, ha pres possessió del càrrec de president de la cambra aquest migdia. Una sessió acompanyada de fortes protestes a l'exterior del Parlament regional a Magdeburg. Un nomenament que ha estat possible gràcies al vot afirmatiu de 48 diputats, 4 més dels que s'esperaven inicialment. Un fet que confirma que hi ha diputats, probablement de la CDU, que han votat per Alternativa per Alemanya. Ulrich Siegmund, candidat a primer ministre.
12: S'ha més el senyal que l'esquerra està acabada i que Alternativa per Alemanya és el futur d'aquest país. És un bon senyal. Un senyal per la democràcia, que la democràcia s'ha restablert a través d'un missatge ben clar de la gent de Saxònia-Anhalt. I per això som el futur.
11: Amb els 4 vots addicionals que de forma inesperada ha recollit Alternativa per Alemanya, sembla que s'aplani el camí per al guanyador de les eleccions de Saxònia-Anhalt. De fet, Ulrich Siegmund ja fa uns quants dies que va anunciar que es presentaria a només una votació el desembre per ser escollit i que guanyaria per majoria absoluta. El que semblava una fanfarronada sembla que podria acabar fent-se realitat.
8: I el Quebec, els independentistes tornaran a governar, tot i que en minoria. El partit quebequès s'ha quedat a 5 escons de la majoria absoluta en les eleccions de la província francòfona del Canadà. La coalició Futur Quebec, que ha governat fins ara, s'ha quedat fora del Parlament. Washington, Oriol Serra, bon dia.
13: Bon dia. Les eleccions al Quebec han girat el panorama polític d'aquesta província canadenca com un mitjó. El centre-dreta del partit Futur Quebec ja és història. Al seu lloc hi reapareix el partit conservador i ressorgeix victoriós l'independentista partit quebequès de Paul Saint-Pierre Plamondon, que res fa dubtar que governarà el Quebec en un govern en minoria perquè s'ha quedat a 5 escons de la majoria absoluta. Durant el seu discurs postelectoral, Plamondon ha optat per no mencionar el referèndum sobre la independència que ha promès en campanya.
14: Sempre estaré compromès a col·laborar amb els altres partits polítics. El partit quebequès formarà un govern que estendrà la mà als altres i seré el primer ministre de tots els quebequesos i quebequeses sense excepció.
13: El partit Futur Quebec, després d'haver governat durant 8 anys i d'haver ostentat la majoria absoluta, ha desaparegut de l'Assemblea Nacional del Quebec. Ha obtingut més de 500.000 de vots que amb el sistema electoral quebequès no li han servit per a res. En canvi, l'esquerra sobiranista de Quebec Solidari, amb menys vots, ha aconseguit 9 escons.
8: Passant 6 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
15: Catalunya migdia.
16: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
17: Increïble!
16: Només dient-los que el sofà és de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
18: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
19: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
20: Podríem tenir son.
21: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
22: Mare, literalment.
20: Tinc poques ganes de treballar.
22: Ah, és que tinc molta feina.
21: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
20: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
23: Som pura cafeïna.
8: Catalunya migdia. 2:45. El El Disseny Hub Barcelona portarà part de les seves exposicions directament als usuaris del metro. Coincidint amb la recta final de les obres de l'estació de Glòries de la línia 1, aquesta tardor el museu convertirà l'espai que connecta amb la xarxa subterrània en un gran aparador cultural, Montse Mas.
0: La proposta coincidirà amb l'exposició Vectors i la Bienal d'Arts Digitals, la plataforma que vol posar Barcelona al centre de la creació digital contemporània. Qui surti del metro a través del The Hub es trobarà amb una mostra d'art digital ambiciosa. Així l'ha qualificat el nou director de programes del centre, Lluís Nacenta, que vol captar noves audiències entre els viatgers.
1: A una gran pantalla de 15 metres instal·lada a la bòveda del hall del metro, farem una intervenció molt ambiciosa amb artistes top a nivell internacional i artistes locals molt potents, perquè aquí a Glòries jo vinc cada dia amb metro i a les 9 del matí el trànsit és intens. Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina.
0: La temporada del museu arrencarà amb una exposició sobre el dissenyador industrial André Ricard, autor de la torxa olímpica del 92, i amb la primera retrospectiva d'Assumpción Bastida, pionera de l'alta costura amb Balenciaga o Pertegaz. La programació també inclou una mostra sobre la primera cuina modular i un homenatge a la ceramista Maria Bofill, entre d'altres.
8: Més coses? La 13a edició del Festival Internacional de Pallasses acollirà un centenar d'artistes de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles del 9 al 25 d'octubre al Circ Cric. Marta Vives.
2: El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través d'una trobada entre referents internacionals i noves generacions artistes, com explica la directora del festival, Montserrat Trias.
17: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys, presentant el seu espectacle, que era la Ona de Sant Pere de Vilamajor, fins a doncs, pallasses de referents de més de 70 anys. Per tant, tindrem tota una gamma de propostes molt, molt diferents.
2: I entre aquestes propostes, doncs, les de la catalana Pepa Plana amb la seva nova creació a cada pas, la suïssa Gardi Hutter o la vasco-francesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El cabaret Marta Carballo tornarà a ser una de les cites col·lectives del festival, creat expressament durant els dies de la convivència, reunirà artistes com Camille de Courty, Noemi Bossó o la Petita Lou. Un dels altres plats forts seran les masterclass de referents internacionals com la de la francesa Catherine Germain. Montse Trias n'explica l'objectiu.
17: Es trobin, que les pallasses convisquin, que les pallasses puguin reciclar-se, que les pallasses puguin explicar-se entre elles.
2: El festival es clourà amb una batucada a càrrec de l'Escandalera.
20: Catalunya migdia.
8: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
24: Bona tarda.
8: El dia que Messi s'acomiada de l'Argentina.
24: Aquesta matinada jugarà l'últim partit amb la selecció argentina i Buenos Aires es prepara per retre-li un gran homenatge.

0: arribat el dia. Leo Messi deixarà avui la selecció del seu país i a l'Argentina viuen les hores prèvies amb emoció, també amb molta passió, amb vídeos generats per IA en què veiem Messi, per exemple, amb ídols històrics del país. El veiem saludant-se amb Di María, amb el Kun Agüero, amb Riquelme, amb Mascherano i ara ho sentireu també amb Maradona.
1: Gracias por todo, capitán.
2: Hermano, que te están esperando.
3: Dicen que hubo uno mejor que yo. Lo estoy midiendo.
2: No. El mejor soy vos, Diego.
0: Aquesta era l'última salutació feta amb IA entre Leo Messi i Diego Armando Maradona, però estan fent molts altres de vídeos amb missatges més emotius dels que els agrada tant fer als argentins.
4: Leo, escucha una cosa. Lamentamos decirte que no va a ser posible. Por los años y los siglos vas a seguir en la selección. Nos acostumbraste a que todo es posible. Pero retirar a Messi de la selección argentina no es posible, Leo.
0: Leo Messi s'acomiada avui de la selecció argentina. Buenos Aires, Joan Biosca, bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda. Aquest partit de la selecció argentina contra la selecció de Benín, un país africà, començarà a les 8 del vespre, hora d'aquí de l'Argentina. Això és la 1 de la matinada d'aquesta nit de dimarts a dimecres, hora de Catalunya. Màximes emocions al límit aquí a l'Argentina, homenatges de darrer moment i darrera hora a Leo Messi, especialment a la ciutat de Rosario, la seva ciutat natal. Molt probablement molts argentins no són encara conscients del tot que aquest és l'últim partit de l'ex blaugrana vestint la samarreta albiceleste, i es recorda aquí a l'Argentina aquell 2004 quan la Federació Argentina de Futbol es va treure de la butxaca un partit amistós contra la selecció del Paraguai per lligar Leo Messi com argentí i treure'l de les expectatives i ambicions també de la selecció espanyola. Aquí als peus de l'estadi de River Plate, on es jugarà aquest partit d'homenatge a Leo Messi, comencen a arribar els primers aficionats molt emocionats.
6: Venimos en avión, pero en kilometraje son 1500 kilómetros más o menos. Todo por ver a Messi última vez. Muy contentos. Mucha emoción, alegría, agradecimiento más que nada. Nos deja algo hermoso y nos ha hecho vivir cosas impresionantes.
7: Y ahora mucha ansiedad de entrar y verlo y más que nada que él disfrute y que todos los argentinos la pasemos lindo en el día de hoy.
5: Serà una nit d'espectacles, de música i també de moltes alegries i emocions en aquest gran comiat a l'exjugador blaugrana i número 10 de la selecció argentina, que en aquestes darreres hores rebia el caliu dels seus companys de la Federació Argentina de Futbol als afores de Buenos Aires. Darrers assados i darreres fotografies.
0: Doncs aquest comiat de Messi serà aquesta matinada. I a Barcelona, Frenkie de Jong és la principal novetat de l'entrenament d'aquest matí. Ramon Salmurri.
8: Frenkie de Jong, que ha fet part del treball ja amb el grup, i Adeyemi i Hamza, que han retornat després de l'aturada de seleccions, han estat presents a la segona sessió d'entrenaments d'aquesta setmana del Barça. I en el cas de Frenkie, Laia, si les sensacions continuen sent bones, s'ha fixat el 31 d'octubre, el dia que el Barça juga contra l'Alavés, com el dia del seu retorn a la convocatòria. Insisteixo, s'anirà avaluant dia a dia, però ara mateix la idea amb què treballa el Barça i Frenkie de Jong és aquesta.
0: Doncs a poc que Flick recupera internacionals, però encara avui han de jugar més partits. Uns quants jugadors del Barça encara tenen partits de seleccions, entre ells Lamine Yamal, que apunta a ser titular una altra vegada en el partit de Croàcia i Espanya d'aquesta nit.
8: Avui Espanya juga contra Croàcia, com dius, en un partit que pot certificar la classificació pels espanyols a la segona fase. Luis de la Fuente assegura que vol dosificar els jugadors, que s'ha fixat un màxim de 270 minuts en aquesta finestra, això són 3 partits, però tot apunta a que Lamine serà titular.
9: Lamine tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor, es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y es normal, esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy, ya estamos ansiosos de que llegue la competición.
8: Luis de la Fuente ha marcat 270 minuts. Fins ara Lamine n'ha jugat 200, sent titular en els 3 partits. Per tant, si Luis de la Fuente complís amb el que ha dit, avui jugaria un màxim de 70 minuts. Cubarsí i Fermín també apunten a l'11. De moment, no Dani Olmo, un Olmo que exhibeix amb Espanya una jerarquia diferent a la que té amb el Barça.
10: Evidentemente son dos entrenadores distintos, que la formación o el estilo se parezca de alguna manera, me piden pues cosas distintas. En el Barça quizá algo de ser más vertical, de atacar más los espacios, de no ser tan posicional. Aquí en la selección quizá tenemos un poquito más de libertad, sobre todo en esa posición de entre líneas, pero aún creo que puedo dar mucho más, lo tengo claro, y en eso es lo que quiero trabajar, en lo que estoy trabajando para seguir ganando títulos con el Barça, con la selección.
8: Avui també juga Anthony Gordon a 8:45 amb Anglaterra contra la República Txeca. També juguen les seleccions sub-21 d'Espanya i Bèlgica, que s'enfronten a Romania i Dinamarca, respectivament. Per tant, Xavi Espar, Marc Bernal i Jesse Bissibu. I ahir França va superar 4-1 a Bèlgica i Jules Koundé va jugar tot el partit.
0: I del Barça masculí al femení hem d'actualitzar infermeria perquè després del clàssic algunes jugadores, Marcos García, pateixen molèsties.
1: Sí, tres noms destacats, Catacoll, Clàudia Pina i també Graham. Anem per ordre. La portera del Barça, Catacoll, no viatja amb la resta de la selecció espanyola femenina, que a hores d'ara es desplaça cap als Estats Units. Allà hi jugaran dos amistosos contra la selecció nord-americana els dies 10 i 13 d'octubre. Catacoll torna doncs a Barcelona i li faran proves un cop sigui a casa. Aquest matí, abans de saber que Cata era baixa definitiva, ha parlat Irene Paredes.
11: Cata, pues bueno, venía arrastrando alguna molestia y parece que deja la concentración. A Claudia le están mirando. Ojalá se pueda quedar, señal de que está bien. Como bien dices, está en un estado de forma que no sé si se puede mejorar. Ojalá lo pueda mantener durante mucho tiempo, que eso nos dará muchísimo.
1: Catacoll es baixa, doncs, per unes molèsties. Paredes també parlava de Clàudia Pina en aquest fragment de veu. La quadrigolejadora del Clàssic de diumenge no s'ha entrenat avui amb la selecció espanyola per unes molèsties musculars, però li han fet proves encara a les Rozas i Pina sí que forma part de l'expedició de l'equip estatal cap als Estats Units. Per tant, ha rebut l'okay mèdic de la selecció. Encara en clau del Barça femení, Graham s'ha quedat a Barcelona, té una lesió a la cama dreta, diu la selecció de Noruega, és baixa de moment amb la seva selecció, no hi serà el partit d'anada de l'eliminatòria de classificació per al Mundial, que és contra Romania, però la selecció informa que confia que Graham sí que jugui la tornada el dia 13.
0: I ahir a aquesta hora us explicàvem el sorteig a la Copa del Rei masculina, que s'havia fet al migdia, i després, a la tarda, es va fer el sorteig de la Copa del Rei femenina, David Obach.
12: Exacte, la Copa de la Reina, en concret, es va sortejar la tercera eliminatòria, i amb l'Europa de convidat sorpresa, perquè fa els equips de casa nostra, l'equip graciec de la segona federació.

0: Més de 10 minuts, seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
1: El repte serà molt important per a tothom, perquè...
0: Un repte molt important. En parla Moncho Fernández, del bàsquet Girona, i el president Marc Gasol, que afronta la primera participació europea de la seva història.
2: Catalunya migdia.
3: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
4: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
3: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
4: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
3: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
4: Apialia, la força de vendre junts.
5: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
6: La millor fira de ceràmica i terrissa.
5: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
6: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
7: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
8: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
7: Entrades a auditori.cat.
9: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
10: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
11: Aquí el tens.
10: Ja?
12: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
0: I en bàsquet, abans de parlar del Girona, la penya s'estrena també aquest vespre a la Lliga de Campions FIBA, la competició que va ser el gran objectiu verdinegre de la temporada passada, Ernest Macià.
14: Doncs sí, la temporada passada la penya ni tan sols va arribar a la Final Four de la competició que, a més, organitzava Badalona. La Final Four es va quedar als quarts de final davant de l'AEKA d'Atenes i, per tant, aquesta temporada el gran objectiu, aquest cop sí, amb la Provítola i Ric Rubio de nou, és aixecar-la. El Joventut tindrà avui les baixes de Yannick Crac i encara en té Tomic, que en té per 3 setmanes. Aquest és Isaac Nogué, jugador de la penya.
15: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola i, bueno, jugar una mica, doncs, a la nostra línia.
14: El Ney Herzliya és un equip israelià que, recordem, els últims anys els partits contra equips israelians es feien sense públic o amb restriccions. A partir d'aquesta temporada ja no hi ha restriccions a públic i es pot anar a veure tots els partits d'equips israelians amb normalitat. Nathan Knight és una de les estrelles del conjunt d'Israel. És un jugador que prové de l'NBA, dels Hawks i dels Wolves.
0: I el que dèiem abans de la pausa, estrena històrica avui també del Girona. El club es prepara per al primer partit europeu de la història de l'entitat, Xavi Soler.
16: Sí, és un pas molt important per seguir creixent i aquest és el primer cop que jugaran a Europa, perquè recordem que aquest club no té res a veure amb el que era anteriorment el Balbi Girona o la Casbayo Girona. Juga la quarta competició europea, la FIBA Europe Cup, i debuta contra el Dinamo de Bucarest, un rival, sens dubte, de segona fila europea. Tot i això, el tècnic Moncho Fernández ja ho diu, és una cosa històrica.
1: Una data històrica. Serà la primera vegada que aquest club jugui una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
16: I aquesta data històrica també té hora. A partir de 7:45 a Fontejau, aquest bàsquet Girona, Dinamo de Bucarest.
0: I aquest vespre també hi ha competició europea d'handbol. El Granollers s'estrena a casa. La Lliga Europea rebent el Busau romanès, Eudald Serra.
17: Després de debutar la setmana passada amb una derrota a la pista del Flensburg alemany, els vallesans juguen avui el primer partit europeu de la temporada a l'Olímpic, davant un equip molt incòmode, segons explica el tècnic Antonio Rama.
18: El Busau és un equip diferent, és un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través de... del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
17: El Busau, per la seva banda, es va estrenar la competició la primera jornada, empatant a casa contra l'Aguas Santas portuguès. El partit entre el Freik

0: Quin Granollers i el Busau començarà a 9:15 del vespre.
1: I un altre equip català que avui també juga a competició europea és el Sabadell a la Lliga de Campions Masculina de Waterpolo, David.
2: Procedent de la prèvia, el Sabadell arrenca la fase de grups amb l'objectiu, òbviament, de superar-la, però sobretot tenint en compte que les tres últimes temporades s'ha quedat a les portes. Aquesta tarda, 6:45, hora nostra, l'equip que ara entrena el verd espanyol debuta a la piscina del Jadran Herceg Novi Montenegrí, que és el rival, podríem dir-ne, més directe per accedir a la lligueta de quarts de final. L'actual jugador sabadellenc Fran Valera s'enfrontarà al que va ser precisament el seu equip la temporada passada.
3: És una mica com tornar a casa, no? On vaig jugar la temporada passada i bueno, sabem que serà un partit molt dur perquè a sobre juguem aquí a Montenegro i esperem donar el 100% de nosaltres i poder guanyar.
2: Demà dimecres torn per a l'actual campió d'Europa, un Atlètic Barceloneta que rebrà el Novi de Belgrat.
1: I el Mundial Femení d'Hockey Patins, que es fa al Paraguai, segona victòria de la selecció espanyola, una victòria més patida que la primera i amb canvi de pavelló, perquè el primer relliscava la pista, Udal.
0: I és que després de començar el Mundial amb una victòria plàcida davant França per 8-0, aquesta matinada el partit davant Xile ha estat una altra història i l'equip espanyol, amb 7 jugadores catalanes de 10, no ha aconseguit el triomf per 2-3 fins l'últim segon, amb un gol de la mataronina Aina Florença. Un partit que finalment s'ha disputat en un pavelló alternatiu a Asunción, ja que el Copa Arena, on es van disputar els primers partits, relliscava molt al terra. Tot i això, no està garantit que algun partit més l'hagin de tornar a jugar en aquesta pista, tal com explicava ahir el Tot Costa, una altra de les jugadores catalanes de l'equip espanyol, Victòria Porta.
4: El primer o el segon partit de començar la competició, que encara no ens va tocar a nosaltres, van dir que sí, que oferien una altra alternativa i era moure i desplaçar doncs, el partit a un altre pavelló. No? I sort una mica d'això, perquè ara durant 3 dies canvien la seu principal, però no ens garantitzen que no haguem de tornar allí.
0: El pròxim partit de l'equip espanyol femení d'hoquei patins serà aquesta matinada que ve a 1:00 catalana davant l'Argentina, amb qui es jugarà la primera posició del grup.
1: I en tenis taula, el Reus Ganxets continua buscant els diners necessaris per poder afrontar la temporada, sobretot la competició europea, després de tenir problemes amb alguns impagaments de patrocinadors. Carles Vila.
5: Aquests deutes imprevistos no han permès al club reusenc, per exemple, afrontar en condicions la primera fase de la Champions i podrien afectar també el que serà el començament de la Lliga Domèstica. El president del Reus Ganxets, Joan Carles Visini, espera solucionar aviat el problema, tot i que reconeix que, primer de tot, cal preservar el futur de l'entitat.
6: Seguirem amb l'expectativa de mínims perquè primer que tot és la supervivència de l'entitat més enllà de les competicions i a partir d'aquí els propers temps anirem prenent decisions. Vam llançar la Champions perquè no podíem portar les jugadores bones i bé, ara esperem que la segona ronda de l'ETU a mitjans de novembre doncs, haguem pogut ja recuperar-nos una mica i poder intentar anar a lluitar-ho.
5: Els problemes se li acumulen al Ganxets perquè els aiguats del cap de setmana no van permetre a algunes jugadores arribar a temps al debut a la Superdivisió, un partit que finalment va haver de ser suspès.
1: En motor, hi ha novetats al voltant de la propera edició del Rally Dakar, David.
2: La pilot de Raids, Laia Sanz, ha confirmat a Catalunya Ràdio que l'organització del Dakar 2027 els ha informat de la possibilitat que hagi de retallar la prova. I encara més, que es disputi finalment al Marroc, si la guerra al Golf Pèrsic impossibilita que es disputi a l'Aràbia Saudita com els últims anys.
7: Pel que ens van estar explicant, li van estar explicant a l'equip una mica a Marroc, sembla ser que ja ha preparat tant plan A com plan B, que sí o sí hi haurà Dakar. El que passa que s'apurarà bastant a decidir a on, i sí que serà un palet més curt, i probablement, doncs, si no es pogués fer a Aràbia, seria al Marroc.
2: I qui prepara la tornada al Dakar és precisament el pilot de Fórmula 1, Fernando Alonso, una prova que ja va disputar el 2020. Alonso repetiria amb Marc Coma de copilot. Ho publica el digital Soy Motor. Alonso i Coma aprofitarien el material que deixa la marca Dacia, que abandona els Raids, i disputarien el Dakar 2027, com dèiem, amb un vehicle carrossat com a Aston Martin.
1: I seguim amb un apunt més de motor. El Mundial de MotoGP, Aleix Espargaró tornarà a ser pilot titular.
2: Aleix Espargaró, actual pilot provador d'Honda, serà el substitut de Joan Mir de cara al Gran Premi d'Indonèsia d'aquest proper cap de setmana al circuit de Mandalika, segons ha confirmat la mateixa marca japonesa.
1: I de motor al tennis, Carlos Alcaraz torna a aixecar un títol.
2: Més de mig any després, el murcià ha guanyat el torneig a Tòquio al Japó en imposar-se aquest matí a la final al txec Jiří Lehecka en 2-7, 7-6 i 6-4. A Pequín, el títol ha estat també aquest matí, aquest migdia de fet, per a Novak Djokovic. El serbi s'ha aprofitat de la retirada de l'australià Alex de Minaur al segon set, quan Djokovic havia guanyat el primer. Amb aquesta victòria, Djokovic supera Mónica Seles com la tenista amb més victòries seguides en un mateix torneig.
1: I encara en tennis, l'italià Jannik Sinner serà baixa fins al 2027.
2: El número 1 de l'ATP posa punt final al seu any esportiu i seguirà un tractament per recuperar-se del genoll dret. Sinner no competeix des de Wimbledon. Sinner ho ha anunciat a les seves xarxes.
1: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7 més esports al Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
8: Són les 3.
9: Catalunya migdia.
8: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb la decisió del jutge Pablo Llarena de permetre finalment el retorn de Carles Puigdemont després de 9 anys d'exili. Un gir que s'ha precipitat després que el Tribunal Constitucional hagi avalat, aquest mateix matí també, l'aplicació integral de la llei d'amnistia que demanaven els líders del procés. També hem passat per la Moncloa, on Pedro Sánchez ha comparegut l'endemà de convocar eleccions per explicar els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres, tot i que divendres el Congrés els va tombar. I hem connectat també amb el Centre de Coordinació d'Emergències, perquè avui tornem a estar molt pendents de les pluges torrencials. Se n'esperen aquesta tarda, especialment a tot el litoral i al prelitoral. Especial perill a les Terres de l'Ebre, tot i que fa una hora, un parell d'hores, n'hi ha hagut un primer tastet, podríem dir, al voltant de la ciutat de Tarragona. Hem tornat a veure imatges de carrers negats d'aigua, inundats a la ciutat de Tarragona per un xàfec que ha deixat 50 litres per metre quadrat, això sí, en molt poca estona. Això ha provocat aquestes imatges de carrers inundats a Tarragona. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Mitjà. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
10: Doncs no podem actualitzar la situació meteorològica. Ara mateix el que veiem és que la pluja està descarregant sobretot al mar, per tant, no toca terra en tota la franja litoral i prelitoral, que és on estan activats aquests avisos de més categoria, tret d'algun punt de l'Alt Camp i també en alguna zona del Vallès Occidental. Està plovent, però està plovent bé. Plou més i, de fet, està plovent fort al nord de Cervera, a la Segarra. Aquí és on la precipitació està caient ara amb més força i també està plovent al Berguedà, però, en tot cas, en aquestes zones i també a la Vall d'Aran, en aquestes zones no són pluges de gran intensitat de moment. En tot cas, alerta perquè tenim aquests avisos de nivell 4 sobre 6, sobretot, insistim, centrats en la façana litoral i també a tota la zona prelitoral. Més qüestions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'ingrés a presó de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, això sí, a canvi que faci un màster, un curs o un seminari per prevenir la corrupció. L'obliga a fer com a mínim 25 hores de formació en un centre oficial com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya o una universitat. Borràs estava pendent de complir 2 anys de presó després de l'indult parcial que li va concedir el govern espanyol a finals de juliol. Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia la va condemnar a 4 anys i mig de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. A Alemanya han detingut l'excap dels serveis secrets August Hanning entre el 1998 i el 2005 sota sospita d'alta traïció. Se l'investiga per espionatge, per obtenció de secrets d'estat i per activitats com a agent d'espionatge per un servei estranger. També s'ha detingut un còmplice al càrrec quan ell treballava per l'estat que, segons la fiscalia, li hauria proporcionat informació classificada com a confidencial destinada a ús intern i a la cancelleria. No s'ha especificat per quin país ho estaria treballant a Hanning, però hi ha alguns mitjans que descarten que fos Rússia. Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat 3 persones per la seva suposada relació amb la mort d'un home el 28 de març per arma de foc. Els fets van passar al Parc de les Planes. Els detinguts formarien part de la banda dels Trinitarios, tot i que la policia descarta que la víctima en formés part. I a l'Audiència de Barcelona s'ha suspès el judici, que s'havia de celebrar avui contra 4 persones d'una mateixa família acusades d'agredir de manera continuada la dona d'un dels seus membres a Cerdanyola del Vallès. El 2016 crida l'atenció que aquesta vista s'ha ajornat perquè el traductor no dominava el dialecte de l'àrab que parlaven els acusats. Anem a l'audiència de Barcelona, Anna Alfonso.
1: Bon dia. La intèrpret d'àrab assignada no parlava el mateix dialecte que els acusats, tot i que la petició s'havia fet correctament. A més, la defensa ha demanat la recusació d'una de les magistrades perquè ja havia format part de l'anterior judici sobre els mateixos fets. Tot va passar fa 10 anys a Cerdanyola del Vallès. Segons el fiscal, a la víctima la van maltractar física i psicològicament, el seu marit i la família d'aquest i el seu sogre i un cunyat la van violar diverses vegades. El fiscal demanava fins a 21 anys de presó per a cadascun dels membres de la família. De fet, al judici de fa uns anys, el marit ja se'l va condemnar a 18 anys de presó, una pena que no va complir perquè va fugir del país.
8: Passant 4 minuts de les 3.
11: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
8: I amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda.
12: Bona tarda.
8: La Gemma Calvet, advocada. Bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
8: I el Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
13: Bona tarda.
8: Com esteu?
13: Molt bé.
12: Bé, bé.
13: Avui és un bon dia.
8: La Gemma i el Miquel Àngel han respost molt bé. La Neus m'ha mirat i ha fet un sospir.
12: De solidaritat. Sí,
13: sí. Un sospir periodístic.
8: Sí, sí. Els que estem allò, amb l'actualitat, portem uns dies que sí, al matí ens acomiadem de la família, yeah, i els diem no sé quan et tornaré a veure, si de cas no m'esperis, desperta.
12: Deixem-ho
8: no
12: amb entretinguts.
8: Sí, sí, distrets, distrets. Però vaja, va, posem-hi un parèntesi en l'actualitat. I els dimarts, qui ens ajuda a posar aquest parèntesi i a allunyar-nos una mica de la voràgine, és el David Caravent. Bona tarda.
14: Molt bona tarda.
8: Gairebé et preguem ajuda, la Neus i jo.
14: Sí,
8: però, és que sí, però no sé si t'allunyes molt, dels especials, això que hem fet aquests últims dies.
14: És que l'interessant és que una mica en el món dels informatius i de l'actualitat, els esports i la meteorologia passaven a ser una mica les assignatures Maria, en el sentit que eren relaxades, una mica, encara que passi mal dir-ho, atemporals, en el sentit de que, bueno, parlar del temps ja és relaxar l'actualitat. Però avui dia ja sembla que no.
8: Això era el passat, això és la prehistòria, ara sí. No.
14: I la meteorologia, de sobte, s'ha convertit en una cosa que, lluny de relaxar-nos, ens posa una mica contra les cordes. I llavors, aquest canvi de paradigma, que fins fa un any o dos encara era una curiositat, encara era una cosa de la que podíem riure. Jo recordo fer una secció al suplement dient panellets a la platja, saps? Vull dir, perquè, bueno, hi ha aquests desajustos. Però ara resulta, i t'ho dic perquè vam tocar amb Mishima, vam tocar el Cruïlla, i el Cruïlla, a l'hora que vam tocar nosaltres, que era a les 7 de la tarda, fotia una calda terrible, i era impracticable. És a dir, no s'hi podia anar, no es podia estar allà. Era absurd estar allà. Jo vaig parlar amb la Reruela i vam dir, hòstia, és que probablement els festivals haurem de canviar el període de l'any en què es fan.
8: L'estiu és inviable,
14: és inviable.
8: No? Amb la calorada.
14: I sobretot a una superfície de ciment.
8: Que allò encara es rescalfa més.
14: Era terrible. I llavors, clar, comences a veure coses com que els meteoròlegs et van dient, és que és molt difícil fer prediccions ara mateix, els models no ens funcionen, el clima, no només pel canvi climàtic, sinó perquè les estacions ja no seran exactament com seran. I llavors tu comences a veure les conseqüències que tindrà tot això, que ja no només són de les nostres festivitats, la nostra cuina, els productes que tindrem disponibles per menjar, sinó que també és la moda, és tot. En realitat és descobrir la sopa d'all, dir que el temps ens afecta, però ostres, és que ens hem format i ens hem educat amb una certa previsibilitat de l'any, no? I llavors això és el que em té una mica al cap. Estic capficat una mica amb aquesta idea, no?
8: Ui, aquí hi ha algú que ja aixeca el dit, ja, eh?
15: Jo crec que el que passa és que el temps s'ha afegit en aquest món de la incertesa.
14: Exacte,
15: en el que
14: exacte,
15: vivim.
14: Exacte.
15: Fins ara semblaven que les coses eren predictibles i veiem que tampoc en les qüestions meteorològiques ho són. Però, bueno, no fa més que afegir un element d'incertesa a un món ja prou incert, no? I, per tant, segurament, des d'aquest punt de vista, doncs, encara ens complica més la vida, perquè, a més, el que passa ens afecta, i molt directament, hi ha coses que sembla que no ens fan d'afectar, no? Que no sé, la política, no? Que a vegades sembla llunyana, però aquestes coses les vinc cada dia, perquè cada dia prenem decisions en funció del temps que fa.
14: Jo mira, nosaltres anem amb la banda hem anat moltes vegades a gravar els discos a Cádiz, vale? Al Porto de Santa Maria, i llavors allà, fa 10 anys, quan hi anàvem, encara fardaven de que tenien tot l'any bon temps. Yeah. I en realitat ara estem tenint aquí aquesta temperatura, però ho vivim com un drama. I llavors aquesta és la qüestió, saps? Ells venien pisos allà i expats anaven a viure allà i tal, perquè tenien un any allò fantàstic, i ara quan ho tenim nosaltres ho veiem com un drama. I llavors, no sé, estem
8: perquè,
14: encara una mica descol·locats.
8: La nostra cultura és la que ens diu que aquí no tocaria això.
14: Clar,
8: no? És
14: clar.
8: A dir, allà potser tocaria en el seu moment i ara segurament tenen potser massa calor i que per tant ja el que era tot l'any bona temperatura ara ja en alguns mesos és insuportable allà i aquí clar, no tocaria.
1: Sí, jo crec que hi ha un tema, no? Amb geopolítica ara està molt de moda parlar de brúixola geopolítica i fan cursos a les escoles de negocis. Jo crec que cal ja començar a parlar de brúixola climàtica. Perquè això que dius tu, David, obliga, òbviament, a fer un canvi de prioritats en pressupostos, a córrer molt amb donar reforç a dispositius, perquè realment hi hem d'agrair com estan reaccionant els treballadors i treballadores públics aquests dies, que sembla que no es veu, però hi són i contínuament estan fent feina, no? I però clar, caldrà augmentar la dotació de recursos a les policies locals, en fi, i sobretot amb bombes pel tema de l'aigua. Això és fonamental. El tema de la climatització de les escoles. Doncs sí, tots aquests temes que, com deies tu, no formen part de la nostra cultura climàtica, crec que són prioritàries a l'hora dels pressupostos i les accions de govern, perquè hi va la salut de la gent i va també doncs, l'angoixa una mica d'aquesta incertesa que comentaves tu. Bauman va escriure el llibre de Temps líquids, doncs aquests dies més que mai Temps líquids amb tanta aigua. No?
15: De què es parlarà l'ascensor? No?
12: No, això que deies dels festivals, nosaltres que n'organitzem cada any un al diari i que normalment és en places dures perquè és en ciutat, nosaltres hem hagut de modificar-ho i de fet, perquè és la setmana, normalment sempre és l'última setmana de juny o primera de juliol, i de fet el que fem és més coses en interior i a més, per exemple, el que fem és els concerts només a la nit i tot i així, i deixant una franja molt àmplia al migdia perquè és impossible, però quan vam començar-ho a canviar ens deien que a França, per exemple, festivals de teatre, festivals d'aquests de cultura que estan a França, que estan menys acostumats que nosaltres, com vam veure aquest estiu, doncs també estaven modificant els horaris. Jo feia la broma aquest estiu de que abans, o bueno, encara ara, tens el suplement de terrassa, arribarà un moment que el suplement el tindràs a l'interior, perquè sí, ningú voldrà seure a dinar a la terrassa amb aquestes calorades. El que passa és que quan tu deies això dels pressupostos, tant de bo, però hem tingut els bombers voluntaris fa 4 dies manifestant-se perquè estan amb les mateixes condicions que abans. Hem vist el govern d'Aragó amb l'entrada de Vox s'ha retallat tot el que fa referència a projectes d'ajuda mediambiental. Per tant, jo crec que encara falta molta consciència i sobretot veiem que quan els partits negacionistes entren en els governs doncs es tradueix en pressupostos, però malament.
1: Sí.
8: És que la sensació que anem tard com a societat, perquè que això arribaria ja fa anys que se'ns està dient, i llavors sembla surrealista que arribem a aquest punt en què les escoles no estiguin climatitzades, en què quan cauen, és veritat que ha plogut molt, però llavors el túnel de Rodalies de Plaça Catalunya queda negat d'aigua i durant 2 dies no poden passar els trens i no, les infraestructures no les tenim preparades per una realitat que ja fa anys que ens deien que estava venint i que ja sabíem que faria més calor, que les tempestes serien més bèsties, que desapareixeria el fred, que pràcticament no hi haurà neu al Pirineu. No, si tot això ja fa anys que ens està dient i en canvi fa la sensació que no s'ha fet
15: la,
8: general, la feina prèvia.
15: És que en general, en el món de les organitzacions hi ha un axioma que diu que les organitzacions no canvien si no hi ha més remei. I això és aplicable a les persones. Per tant, encara que hi hagi 30 anys que ja ens estan avisant d'això, fins que no comences a donar-te'n en primera persona, per l'experiència directa que puguis tenir al teu entorn, que això ja és urgent, realment no t'acabes de creure. Per què? Segurament per pur instint de supervivència, perquè el canvi ha d'estar associat a alguna cosa que identifiquis com a positiva. I on que hi ha qui ho diu que sí, i alguns que diuen que no, tot i que és evident, doncs al final anem buscant aquest refugi de, bueno, ja veurem
1: però,
15: si passa.
1: Ja, també...
15: I arriba un dia, que passa, aleshores corre. No?
12: Però hi ha un entremig.
15: Per això aquesta tasca pedagògica, en el fons, l'han de fer les institucions. Sí, un cop estan amarades d'això que està passant, no?
1: És que justament en aquest punt, és a dir, fa des dels anys 2000, no? Estem a la societat del risc, un Ribeck. Ja no parlem dels temps líquids, ara societat del risc. Ens han posat al sector privat 10.000 tècniques de prevenció a riscos laborals, penals, energètics, de tot tipus. Mecanismes per adelantar-se i per monitoritzar i avaluar. I en canvi, en termes de polítiques públiques, clar, com que no hi ha ningú, pràcticament ningú, que es pugui atrevir a avaluar, perquè si avalues massa et treuen del tablero,
16: doncs què està passant? Justament el que estem parlant. El dissabte em comentava un amic meu que és enginyer de camins i ponts que un dels problemes que hi ha hagut, per exemple, a la Ronda de Dalt, és que per on ha de sortir l'aigua, com que no es neteja, queda plena de fang, molt, per exemple, allà al Parguell cau la sorra. Clar, què hauria d'haver-hi? Doncs protocols, que cada mes allò s'ha de netejar. Cada mes, plogui o faci sol. Tècniques d'aquestes. Per exemple, una cosa, aquí ho dic en positiu, eh? La previsió del clavegueram de Sant Andreu, que arriba tota l'aigua, ja s'ha explicat bé, de Nou Barris i del Carmel i de tot el que hi ha dalt, és la que està fent saltar les clavegueres i que hi hagi inundacions. Doncs ara ja han aprofitat la construcció de la Sagrera per fer un gran dipòsit d'aigua a sota, de tal manera que pugui solventar aquest problema. Això vol dir que hi ha hagut que s'ha avançat i que han dit que això és un tema que hem de solventar i em sembla que estarà a final d'any.
12: No, i amb això que dius dels dipòsits, és una cosa que alguns diaris han fet un reportatge molt xulo, fer baixar els grans dipòsits que hi ha a Barcelona, que això un dels que més ho va potenciar va ser Pasqual Maragall, i és una cosa que molta gent no sap que existeix.
8: En aquest episodi de pluges, ahir Laia Bonet deia que els dipòsits de Barcelona s'han omplert i buidat dues vegades i mig.
12: I són enormes, perquè són com catedrals.
8: Devien ser divendres una i l'altra potser dilluns, però es va omplir, els van buidar, es va tornar a omplir...
15: I sort d'aquests dipòsits que no passen més coses a Barcelona.
12: I és veritat que no estem preparats, però jo per això citava l'exemple de França, perquè mira, aquest estiu a Brussel·les, a França, és a dir, no estem preparats aquí, o sigui, a Europa, per entendre'ns, no? I el que volia només afegir és que a mi el que em preocupa més dels discursos aquests de, bueno, passa tant, bueno, sí que és un episodi, són els anomenats retardistes, que són molt pitjor que els negacionistes, perquè els negacionistes diuen, això no és veritat, i ja està. Però els retardistes són aquests, com dius tu, de... Bueno, com que...
15: D'aquí 100 anys,
12: eh? És bo, això. Com que jo ja no hi seré... Com que ja no hi... Sí, a més està...
16: És molt bo.
12: Com que jo ja no hi seré, doncs ja s'ho trobaran, no? I que és una mica la política que està fent Trump i altra gent, no? I a mi això sí que em preocupa més, perquè com que ser negacionista està mal vist, per sort, no? O especial, diguéssim, majoritàriament mal vist, doncs hi ha aquesta figura entremig de... Bueno, no
15: sap... Sí, però encara no.
14: I precisament jo crec que el diguéssim... Era previsible que hi havia el canvi que venia, el canvi climàtic, el que passa que on han narrat, diguéssim, les prediccions és en lo ràpid que ha vingut, no? O sigui que seria aquest desajust el que fa que ens haguem de calçar les botes immediatament i començar a fer...
15: Sí, sí.
14: Començar a prendre
15: el canvi. El que passa que jo li he afegit aquí, que té a veure, en certa mesura, també amb la cultura política que fa uns anys que s'instal·la, que és efectista, no? I, per tant, està associat ja no a les grans obres típiques, històriques, que són més o menys vendibles, no?, electoralment, sinó a no invertir en allò que no es veu. Què passa? Que en aquest àmbit, doncs tot el que té a veure amb el manteniment de les infraestructures, doncs passa a desapercebut. Tu pots inaugurar una cosa 5 vegades, però mantenir-la ja t'oblides. Sí. Això està passant a les infraestructures com Rodalies, al metro, i que te n'adones que fallen, ja no perquè siguin velles, sinó perquè no hi ha una política de manteniment que faci que les coses durin, aquelles coses de casa.
8: I perquè en la política s'ha instal·lat molt la curta volada. És a dir, escolta, jo aquí em puc treure rendiment d'aquesta obra? Doncs la faig. No en trauré jo rendiment perquè trigarà més de 4 anys i, per tant, potser acaba traient rendiment qui vingui al darrere meu.
15: Aquesta és la clau. Tindré jo rendiment...
14: Amb la construcció de l'habitatge fa tota la pinta que ha sigut per això.
8: Rodalies fa molts anys que està deixat de la mà de Déu. I qui s'hi posi, doncs segurament començarà a invertir, però generarà molts problemes i no en traurà el rendiment, perquè trigaran molts anys.
16: Hi ha un tema de voluntat política i tenim el problema a Catalunya, a Madrid, eh? És a dir, la inversió en Rodalies a Catalunya és molt inferior a la del resta de l'Estat.
15: Sí, sí.
16: I això, sempre acabem, ens agradi o no ens agradi, amb el mateix problema.
15: Sí, sí.
16: És a dir, aquí...
14: A la presó, acabem.
16: No, a la presó, però ja saltarem al següent tema, ara suposo. Però jo crec que és un tema d'inversions. La gent, això, sigui independentista o no, ha de ser conscient que amb els nostres impostos no se'ns està cuidant adequadament tal com tenim dret, per seguretat, per tot. O sigui, el tema de Rodalies aquests dies, hi ha una paciència, jo he hagut d'agafar el tren, i una paciència a la gent, una paciència agafant
17: però,
16: els autobusos.
17: Però aquests dies...
15: És paciència, si la resignació,
16: que a mi m'agrada, eh?
15: No, no, però, jo, poso, jo no ho entenc.
17: Però si m'apures aquests,
15: no
17: si
15: no aquests
16: dies... Jo poso un valor.
17: Però si m'apures aquests dies està justificat, és a dir, hi ha hagut unes pluges brutals i ha passat el que ha passat i, per tant, té una explicació física, clar, podríem clar dir, no? Hi ha hagut esllavissades i tal. El problema és quan fa un sol espaterrant, no està passant res i no funcionen.
16: Però que una cosa està lligada...
15: O cauen quatre gotes. Que dius, home, no és suficient motiu, o quan cau l'aigua que ha caigut aquests dies, doncs és normal que passin coses. Però és que passen quan no passen aquestes coses també. Per tant, alguna cosa falla i no és només que si són noves o són velles, és que no es mantenen. Les coses s'han de mantenir.
16: Home, Endesa està passant que veu donar la notícia de que hi havia moltíssima gent sense llum, i escolta, és perquè no hi ha manteniment a la xarxa.
15: No us en recordeu llavors... que t'estiu a la sequera, aquella canonada que es va descobrir a Badalona, que no sí deixava de reixar? Sí.
12: Però feia molts anys, que
15: rajava. I feia molts anys que rajava, en plena sequera, i diuen, tan difícil és detectar-ho, arreglar-ho, perquè quanta aigua es deu perdre...
8: Amb la sequera és un altre exemple. No en aquesta, en l'anterior, es van dissenyar tota una sèrie d'obres que havien de fer front a les sequeres. Com que va ploure, va acabar-se la sequera, no es van fer les obres, i llavors ara hem tornat a tenir una altra sequera, i un altre cop hem tornat a tenir el mateix problema. Si s'haguessin fet les obres en el seu moment, ara la segona potser haguéssim tingut més eines per combatre-la.
16: Hi ha un poeta, que és el Olderling, que diu és que no tothom és capaç de ser un home que pot agafar un llamp amb les seves mans. Al final necessitem persones que agafin el llamp, que diguin, escolta, jo m'hi poso aquí. Sigui de l'escala, sigui de treballador públic, prestadora de serveis, el que sigui, però t'has de complicar la vida per solventar aquests temes.
14: Agafar responsabilitats.
16: I els ciutadans també.
14: Últimament es veu que assumir responsabilitats és només una cosa de dretes. T'hauria de ser una cosa de dretes.
15: Tothom, tothom que es dedica a lo públic, diríem, no? Però igualment, abans tenies això que tenies, que hi havia polítics que miraven al futur i feien projectes a 10 anys, a 15 anys, a 20 anys, no? I no el veurien, potser. Ara no, ara tot és curt termini, curt termini, curt termini, i clar, això, a part d'una miopia enorme, és que al final passa que els problemes es van arrossegant i no soluciona cap, al contrari, s'agreuja, no?
8: I per recuperar el fil del David, ja per acomiadar, aquests episodis de forts aiguats com els que estem vivint aquests dies generen por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ens ho han dit des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i diuen que és una tendència creixent per culpa del canvi climàtic. És a dir, que la gent viu amb angoixa aquests episodis perquè se senten això, doncs, indefensos davant de la natura. Per tant, problemes que continuaran a repetir-se per cent aquesta tarda, que s'anuncien pluges intenses al litoral i prelitoral, potser una mica més al sud dels que hem tingut els últims dies, però ja n'estarem pendents també a Catalunya Ràdio. David Caravent, gràcies.
14: Moltes bona gràcies tarda a vosaltres.
8: Passant 20 minuts de les 3, una pausa i de seguida entrem en totes les decisions judicials. N'esperàvem una i n'hem tingut dues.
11: Catalunya migdia. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
18: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
20: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser una fira de
21: cotxes? Expo Casio, home.
20: Que clar, Expo Casio, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Casio.
22: Torna a Expo Casio Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
11: Catalunya migdia.
0: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu. Rosita, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Com es troba, Rosita?
3: Anem tirant.
0: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
3: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
0: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, eh? A les
3: home,
0: nits.
3: Sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricard Ullestrell...
0: Ullestrell, sí, sí, home, està molt bé, eh?
19: A la nit, al matí i, és clar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
0: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
3: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
19: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis i l'Ardencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
8: D'aquí a 5 minuts seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Miquel Àngel Escobar. El dia en què el Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Els tres exiliats ja poden, doncs, tornar a Catalunya. Això sí, a l'espera que el Tribunal Suprem apliqui la llei i tanqui definitivament la causa. Pablo Llarena ha retirat les ordres de detenció pocs minuts després que el Tribunal Constitucional hagi aprovat la sentència que obliga el Suprem i tots els altres tribunals a aplicar la llei d'amnistia. L'obliga aplicar-la també pel delicte de malversació, l'excusa que havia trobat el Suprem per mantenir d'una banda les ordres de detenció als polítics exiliats i de l'altra la inhabilitació a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. Per tant, aquest matí, la sentència del Constitucional ha activat l'efecte dòmino. S'aixequen les ordres de detenció i aviat, tot i que encara no hi ha data, el Suprem aplicarà la llei als condemnats. La sentència del Constitucional toca el crustó al Suprem i li diu que s'ha excedit en la interpretació de la llei i que s'han vulnerat drets fonamentals dels sentenciats, com per exemple el de participació política o el dret de tutela judicial. Per tant, un revés per la sala segona de Manuel Marchena. Per tant, aquesta legislatura, que va començar amb la llei d'amnistia, haurà acabat, finalment, amb l'aplicació de la llei. No sé com ho veieu. Com un primer tastet d'opinions.
15: Art, però... Però bé, que arribi, no?
16: Home, han sigut 9 anys de lluita jurídica, de resistència i de sacrifici per les persones que estan afectades. La part humana jo crec que va per davant. I també d'anomalia democràtica. Perquè, en definitiva, aquesta sentència del Tribunal Constitucional està reconeixent uns drets que han sigut l'objecte de tot el procés també del Tribunal Suprem en termes repressius. És una paradoxa, benvinguda sigui la resolució i esperem que d'aquí en endavant la democràcia espanyola hagi pres nota de què diu l'alt Tribunal Constitucional. Dit això, em sembla que tampoc hi havia massa marge tenint en compte la sentència del TJUE. Per tant, hagués estat molt estrany en termes de prestigi jurisdiccional que l'estat espanyol, a través dels seus tribunals, girés l'esquena a l'orientació jurídica que plantejava Europa i més en els moments que estem ara, després de tants anys, no? Arriba tard i hem de prendre nota de què han passat durant aquests 9 anys aquestes persones, amb independència de la ideologia de cadascú. Crec que totes les persones de Catalunya i de l'estat espanyol han d'estar convençudes que el que és el pluralisme polític, que és l'article 1 de la Constitució, el dret a la participació i les conseqüències que això s'hagin de portar en termes democràtics, en termes institucionals, és a dir, que s'han de buscar solucions pel que surti de les votacions futures, és el deure que tenen, diguem, els polítics espanyols, catalans i els que no saben molt bé a quin lloc es situen.
15: Mm-hmm. El fet és que, aviam, quan comença el procés, jo crec que hi ha molts que pensem que Espanya és un estat d'una qualitat democràtica més que raonable. I, per tant, qualsevol debat polític pot dir una canalització més o menys abrupta, però dintre dels canals, diguem-ne, normals, no? I ràpidament, part de la política, en aquest cas sobretot el Partit Popular, doncs trasllada això a l'àmbit judicial. I aleshores, el que esperem que faci la justícia, que és fer de impartir justícia, des del punt de vista de les garanties democràtiques, no? El dret a la participació, que has dit, Gemma, resulta que no, que es posa de part. I aleshores es converteix en un succedani, per dir-ho així, de l'exèrcit espanyol per garantir la unitat d'Espanya com a valor suprem. I a partir d'aquí ja comença a passar tot el seguit d'arbitrarietats que hem assistit. Per tant, el que ha passat és molt greu per les persones, però és molt greu també en termes de deteriorament de l'apariència com a mínim democràtica de l'estat espanyol, que un dels seus pilars, com és la justícia, ha jugat un paper que no li tocava.
16: Amb això
15: I acaba malament per la justícia, sobretot perquè el Constitucional acaba d'esmenar de manera rotunda tota aquesta doctrina del Tribunal Suprem. Que no és que no entengui una llei perquè li pot semblar que no sigui constitucional, que fins aquí podria ser raonable. És que es converteix, bueno, s'aixeca en rebel·lia en relació a una decisió que es pren al Congrés dels Diputats, que és l'àmbit de legitimitat suprema, diríem, a efectes, diguem-ne, regulatoris, normatius, no? A efectes legislatius. I no passa res fins que no arriba una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que aleshores suposo que per vergonyeta observen que el camí se'ls fa una mica estret. Des del punt de vista del que crec que és el comportament de la justícia. Després podríem fer altres anàlisis en relació a oportunitat política. I per què doncs aquesta rebel·lia ara, però això ja li deixo a la Neus, que crec que és la que té la tesi més formada.
17: No. La clau, jo crec, que és la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Aquesta és la clau, perquè tu, Gemma, que ets jurista, no? Si aquest Tribunal Constitucional, en lloc de tenir la majoria que té, que és progressista, i tenir un president com el Conde Pompidou, que està bastant convençut de que aquesta llei és correcta, hagués estat una altra majoria i un altre tribunal, doncs veuríem què haurien fet, no? I de fet, veurem si hi ha algun vot particular. Però és interessant perquè no els hi deixa marge la justícia europea, i això crec que de tot és el més interessant. I respecte, com dius tu, al moment, doncs, bueno, jo vull dir que jo crec que és una bona notícia, i a més vull pensar que és una bona notícia per tothom. Hauria de ser una bona notícia per tothom. I no només, per suposat, més enllà dels temes personals, que és evident, per tots els partits. És a dir, perquè jo no sé si el procés revifarà, no revifarà, no en tinc ni idea, però des del punt de vista democràtic, el que no es podia acceptar és que hi hagués uns jutges que no volguessin aplicar una llei. I en aquest cas, doncs, jo crec que ho accepten ara també, primer, perquè no té recorregut judicial, i segon, a veure com ho diré, perquè el mal ja està fet. I perquè, a més, ells confien una part d'aquesta magistratura molt, molt conservadora, que com que estan a punt d'arribar als seus, doncs ja està.
16: Sí, jo crec que aquest panorama és així, en el sentit de la correlació de forces polítiques dintre de la justícia, tenint en compte que la justícia es basa en els principis d'independència i neutralitat, i que hi ha una associació de juristes, que és la de Francisco de Vitoria, històricament, que quan tu veus un magistrat que no està ni amb uns i amb els altres, dius, bé, ara aplicarem el dret, perquè en definitiva és això el que és ser jutge i magistrat. Però jo crec que aquí també hi ha l'element de la lluita jurídica que s'ha dut a terme. Jo, com a jurista, que tu dius, la veritat, aquest matí m'he emocionat recordant la lluita persistent, constant, de molts advocats, molt liderat pel Gonzalo Boye, això no es pot negar, però també molts d'altres advocats que han posat el millor de la seva tenacitat jurídica i creativitat jurídica aquí i a fora. Jo conec, per exemple, el Christophe Marchand, el Wolfgang Kalec, és a dir, hi ha molts advocats europeus que gràcies a aquesta visió d'orquestra, que aquí hem de dir que oi, va ser clau, han estat treballant amb els drets i amb el dret i amb la llei a la mà. Jo dic això perquè de vegades sabem que la medicina és una ciència, sabem que hi ha moltes ciències i el dret també ho és. És a dir, la ciència jurídica té unes regles de joc que aquí s'han trencat des del primer dia. I dic això perquè jo crec que si ara poguéssim fer allò del Woody Allen, rebobinar, no? I tornar-ho a viure, jo crec que, per exemple, el PSC algunes coses les faria diferent per construir un camí del mig, per no criminalitzar el que en aquells moments eren resolucions que jo podia no estar d'acord. Jo vaig escriure abans de la DUI que no estava d'acord amb la DUI, que creia que s'havia de convocar eleccions. No vull parlar en termes personals, però vull dir, érem molta gent que pensàvem que allò no era correcte, però allò no era un delicte, allò era una resolució del Parlament de Catalunya que no van ni deixar veure quins efectes tenia. Era una resolució d'autoafirmació col·lectiva. Doncs, escolta, el gran error va ser sobredimensionar això i fer un pleit i una repressió com la que es va fer, que no s'havia vist a Europa, en una Europa contemporània. Això només passa, diguem, en els països totalitaristes, no? Per tant, això, aquest anàlisi sobre... Jo crec que ha d'haver-hi autocrítiques. Ha d'haver-hi autocrítiques, ha d'haver-hi un anàlisi sense rasgar-se les vestidures de dir, si tornés a passar una cosa així, perquè imaginem-nos que l'escenari polític dona unes majories independentistes en un determinat moment. Què hem de fer, aleshores? Doncs haurem d'haver pres la lliçó, no?
17: Jo crec que en el cas del PSOE, l'amnistia no li ha donat ni un sol vot. Al contrari. Parlo del PSOE,
16: Jo crec que sí que li ha donat, no, a Catalunya,
17: no.
16: Parlo
17: del PSOE, no parlo del PSC.
16: PSC, perdona.
17: Parlo del PSOE. El PSOE no li ha donat ni un sol vot i, de fet, l'ha desgastat molt, perquè això el que fa, entre cometes, també és despertar a la bèstia, i, entre altres, la bèstia són els vots de l'extrema dreta. Per tant, Pedro Sánchez...
16: Jo no estic tan d'acord amb això.
17: Bueno, ho diuen les enquestes, eh? No. I, en fi, a més, les manifestacions que hi ha hagut i això. No és només per això, però això és un argument que utilitza a l'extrema dreta al seu favor, i ho ha utilitzat, i en fi, no li ha anat malament. Pedro Sánchez, arribar primer als indults i després a l'amnistia, obligat. Una altra cosa és que pugui vendre, que jo crec que ho pot vendre, que s'ha pacificat, que no hi ha la tensió que hi havia, això ho pot fer. Però Pedro Sánchez és el mateix que va dir que ell portaria a Puigdemont, que al final l'haurà portat, però no com deia en aquell moment.
15: Exacte. No la fiscalia.
8: El que ens falta per sentir ara mateix és la reacció de Carles Puigdemont. Aquest matí, en el programa especial que ha fet el matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Oster fins a les dues, hem pogut sentir a Jordi Turull, hem pogut sentir a Oriol Junqueras, hem pogut sentir a Josep Rull, algun també dels polítics que són tant a l'exili com Toni Comín, com també d'alguns que estan inhabilitats, però a Carles Puigdemont encara no l'hem sentit. El sentirem a partir de les 6 d'aquesta tarda a Waterloo. Allà hi tenim ja el Bruno Fortea. Bruno, bona tarda.
4: Hola, Òscar, bona tarda.
8: Perquè a les 6 de la tarda està prevista aquesta compareixença, per la qual deies a la primera hora de Catalunya Mitjà que l'expectació va creixent a mesura que passen els minuts.
4: Sí. Ara mateix ja som un bon grapat de periodistes els que som a l'esplanada del davant de la Casa de la República, esperant aquesta hora, esperant que arrenqui la compareixença sense preguntes del president Puigdemont, on també hi serà, estarà acompanyat dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. De moment, el que us puc dir és que hi ha força moviment en aquest parell d'hores que ja duc aquí, amb cotxes que han entrat i sortit, persones que han arribat a peu a la casa, un parell de persones, un d'ells col·laborador de Puigdemont, però per ara desconeixem si el protagonista del dia, si Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig són dins o fora de la Casa de la República. Per això ja hi ha aquí diverses càmeres de televisió que estan plantades enfocant la porta per captar qualsevol imatge.
8: El format de compareixença, sabem quin serà? Els tres a la porta de la casa, o encara això no ho sabem?
4: No ho sabem encara, no desconeixem, no, bé, ara quan estava just aquí a punt d'entrar en directe sé que ha vingut una persona de l'equip de premsa de Puigdemont a parlar amb els periodistes que estaven amb la resta de periodistes, suposo que haurà aclarit aquesta mena de detalls amb ells, però a mi ja m'han enxampat pendent. En qualsevol cas, doncs, serà una compareixença on són dins, em confirmen que són dins ara mateix de la casa, tots tres. En qualsevol cas, en aquesta compareixença, Puigdemont haurà d'aclarir, doncs, haurà de dir si va una mica més enllà del que ha dit avui Gonzalo Boye en l'especial informatiu de Catalunya Ràdio, no?, en què s'ha mostrat, en què ha allunyat la possibilitat d'un retorn immediat i ha apostat perquè l'expresident torni un cop al Tribunal Suprem ja li hagi aplicat de forma definitiva l'amnistia, i també, doncs, veurem si es refereix, si fa una lectura també en clau política amb l'actual eventual convocatòria d'eleccions anticipades a l'Estat i sobre si avança quin serà el seu paper un cop torni a Catalunya.
8: Doncs a les 6 de la tarda estarem pendents d'aquesta compareixença de Carles Puigdemont amb Lluís Puig i Antoni Comín en aquesta Casa de la República a Waterloo amb el Bruno Forte. Fins ara, Bruno.
4: Gràcies, fins ara.
8: I el dubte és què pot estar pensant Junts per Catalunya. Jordi Corbalà, bona tarda.
5: Bona tarda.
8: Perquè de moment hem sentit la celebració per part de Jordi Turull, de Josep Rull, per la decisió del tribunal, però de moment, com deia el mateix Bruno, els advocats, i especialment Gonzalo Boya, que ha estat qui ha pilotat, podríem dir, l'estratègia a nivell europeu de Carles Puigdemont, allunya el retorn immediat, tot i la decisió avui de Llarena, fins que l'horitzó no estigui més clar, podríem dir.
5: Sí, una cosa és el que ha passat avui. De fet, ens explicaven que aquest migdia a la seu de Junts per Catalunya s'han destapat ampolles de cava per celebrar una notícia que estaven esperant des de feia, anava a dir dies, però feia anys.
8: Sí.
5: No obstant això, i no obstant el fet que Jordi Turull, quan ha comparegut, no ha amagat que fins i tot hi havia un punt d'emoció. Aquest matí també hem sentit a l'antena de Catalunya Ràdio Toni Comín, també amb aquest punt d'emoció que no es pot amagar, però que al costat de tota aquesta emoció, diguem-ne, continguda, hi ha, continuament, molta prudència, perquè, si bé consideren que el d'avui és una victòria política, cal acabar d'executar aquesta amnistia, no? La mateixa sorpresa de l'aixecament de l'ordre de detenció després...
8: Sí, perquè es donava per fet que Llarena l'aixecaria, però no amb 40 minuts de diferència respecte a la decisió constitucional.
5: Ha sorprès molt els companys.
8: Esperava que potser fes demà passat, sí, però sí, no amb 40
5: sí,
8: minuts.
5: Sí. Ha sorprès molt els companys que fan la informació judicial a Madrid aquesta celeritat, però després mires la lletra petita i veus que d'alguna manera el que està fent és curar-se en salut i traspassant la pilota a la teulada de la sala segona, que és qui, en definitiva, ha d'acabar aplicant l'amnistia. És un aixecament provisional.
8: Ell és instructor i qui ha de prendre la decisió és la sala segona, i ell el que diu és això, de moment, fins que no tingui la lletra petita de la decisió del Constitucional i fins que la sala segona no prengui la decisió.
5: Correcte. Aleshores, d'aquí s'explica aquesta prudència absoluta i per tant, les mateixes fonts de Junts amb qui hem parlat a les últimes hores i, de fet, els últims dies, no veuen una tornada, diguem-ne, imminent del president Puigdemont i dels exconsellers a Catalunya. De fet, el mateix Boye ho verbalitzava aquest matí dues vegades a l'antena de l'especial de Catalunya Ràdio, dient-li que amb el temps que fa que estan esperant ja no vindrà d'unes setmanes per acabar de certificar que la tornada es pot fer en condicions. Aquest és l'element fonamental que pot marcar quan torna el president Puigdemont i els exconsellers. Ha d'acabar de resoldre el Tribunal Suprem i, per tant, és evident que això és determinant. I després hi ha un altre element, que és l'element del momentum polític, per dir-ho d'alguna manera, no? És evident que aquests dies, amb un ambient escalfat per la convocatòria imminent d'eleccions, per la pressió social al carrer amb el tema de l'habitatge, etc, etc, etc, aquí jo crec que hi haurà també un acompassament polític sobre el moment exacte que es decidirà la tornada, no? Tenint en compte que aquí a la cantonada tenim una campanya electoral en què aquest tocar i olorar el país que Puigdemont va dir fa uns dies a la premsa britànica pot ser tocar i olorar el país fent mítings en una campanya electoral de Míriam Nogueras, per altra banda, Enteneu una mica el que vull dir, no? És a dir, bueno, veurem si tot això, si aquests calendaris s'acaben acompassant o no, però jo diria que, a banda de que el president Puigdemont és qui té l'última paraula, sobre el moment de la tornada, aquí hi ha un element determinant, que és la seguretat jurídica en què es podrà produir aquesta tornada.
8: No sé com ho veieu.
16: Des del punt de vista legal, l'amenaça és que hi hagi un ordre de detenció vigent. És a dir, que en l'aire hi ha molts procediments per moltes persones dels polítics, no? I van circulant. Jo crec que el fet de que Llarena hagi anul·lat les ordres de detenció predetermina la sentència del Tribunal Suprem, perquè estan totalment alineats i el que no faran és el ridícul. Que el jutge Llarena deixi sense efecte unes ordres de detenció en base a una sentència del Tribunal Constitucional que té l'obligació de fer-ho, jo en aquest sentit ha actuat diligentment perquè no pot, no pot persistir materialment en un ordre de detenció, que és una resolució que afecta directament a la llibertat de mobilitat de les persones que estan afectades per aquestes ordres de detenció. Per tant, és bàsicament prevaricadora en termes constitucionals, dic materialment, o sigui, després s'hauria de discutir jurídicament. Però el Tribunal el Suprem no pot sortir tampoc de la línia del constitucional. Que el calendari de la resolució del Tribunal Suprem estigui sotmesa a escenaris polítics, aquí podem especular, d'acord? Podem especular. Jo crec que el més digne seria que s'afanyi a fer la resolució i tanquin l'expedient d'una forma mínimament elegant, si és que encara es pot parlar d'això.
8: Veurem quines decisions prenen. Per cert, sobre la tornada de Carles Puigdemont, han aixecat molta polseguera unes paraules de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, avui en una entrevista a Televisió Espanyola, quan li han demanat per la possible tornada de Carles Puigdemont. I ella ha vingut a lligar-ho amb el posicionament de Junts per Catalunya, amb el tema habitatge. Vaja, hi ha fet una frase que ha generat molta polseguera.
2: Tindrà problemes per caminar. Carles Puigdemont tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada perquè el partit de Junts ha tombat dos decrets que ha deixat a milions de persones desemparades, milions de persones amenaçades per desnonament, milions de persones amb contractes de lloguer que acabaven i no seran prorrogats per dos decrets que ha tombat Junts. Per tant, crec que ara Carles Puigdemont celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica, però tindrà problemes perquè haurà de respondre i crec que la ciutadania està molt emprenyada i no entén, de fet, més de la meitat dels votants de Junts estaven a favor d'aprovar aquests decrets i no entenen que no s'hagin aprovat. Per tant, crec que tindrà problemes amb el tema de l'habitatge.
6: Deixem que els votants...
15: Pues, jo crec que la frase, si l'escoltes bé, ja ho diu tot, no? Aquesta frase de qualsevol altre dirigent polític ja estarien com a mínim en camí del jutjat per declarar-la com per fer la denúncia per delicte d'odi, gairebé, no? Perquè al final no sap si és que ho vol dir, però no s'acaba d'entendre, no acaba d'entendre tant d'odi, la veritat. I tanta mania. És una bona notícia, torna, li diu excepcionalitat jurídica, que també és un concepte una mica curiós, no? Quan són tan contundents amb les paraules com parlen d'altres realitats. I d'alguna manera està justificant que si el president Puigdemont quan torni, doncs algú li diu alguna cosa pel carrer perquè el seu partit doncs, li ha votat una cosa o una altra, doncs justificar-ho, com fèiem els escratxes fa molts anys. Aquella idea de que algú, en funció del que havia votat, doncs se li podia fer un escratx a casa seva. És aquesta mateixa lògica, que estava molt bé pels altres, però quan et passa a tu, no t'agrada tant, no? A mi em sembla terrible, jo no només desafortunat, terrible, pel que representa de perfil fins i tot antidemocràtic, no? Vull dir, és igual, si votes una cosa que no estàs d'acord, no tens per què ser perseguit pel carrer per ningú, encara que estiguis absolutament en contra del que han votat.
17: Jo crec que s'ha equivocat, però l'emmarco en una frase de campanya electoral. És a dir, jo crec que tots els partits estan... Sempre hi estan, però clar...
8: Sempre hi ha precampanya, però ara especialment aquests, es calenta.
17: Però ara especialment, no? En el cas d'Ada Colau, a més, tampoc està molt clar quin paper acabarà jugant, si és que n'acaba jugant algun des del punt de vista literalment electoral, no? I després, doncs, clar que Carles Puigdemont es trobarà molta gent emprenyada, tots els polítics es troben al carrer molta gent emprenyada. I jo entenc que la gent que volia que s'aprovessin aquests decrets, doncs estiguin enfadats amb Junts. També penso, i això no ho justifica, però crec que és ajuda a entendre-ho, els votants de Junts, això que deia l'Ada Colau, els votants de Junts no estan a les places aquests dies. I per tant, equivocadament o no, perquè és veritat que li van donar a entendre al govern que li donarien suport als decrets i després doncs els van tombar, ells han pensat en el seu públic, en el seu electorat, que és el que fan tots els partits, tampoc això no és molt diferent. Això, quan expliques això, hi ha gent que diu no, però els decrets eren molt importants. Sí, això ningú nega. Ara, des del punt de vista de l'estratègia de Junts, i en coherència amb el que ha anat votant al Congrés durant tota aquesta legislatura, en l'àmbit econòmic, i amb la diferència del PNB, que ells no governen amb els socialistes aquí, com el PNB que sí que governa amb el PC, doncs hi ha una sèrie d'arguments que, equivocadament o no, els poden esgrimir i defensar en la seva votació. Llavors, jo crec que l'expressió, evidentment, de la Colau, jo em sembla incorrecta i, a més, estic d'acord que afegeix una atenció que crec que és innecessària. Perquè ens agradi o no, als parlaments la gent vota. I ens agradi o no, a vegades voten coses que no t'agradaran i que no estaràs d'acord. I per això està bé que la gent ompli les places i protesti i es manifesti. Personalitzar-ho d'aquesta manera, doncs és arriscat, sí.
16: A mi em sembla que s'ha creuat una línia vermella. La de Colau avui ha creuat una línia vermella des del punt de vista del context que generen les seves paraules, perquè ella, mentre feia escratxes, es dedicava a la desobediència civil i era societat civil i se li poden demanar una sèrie de coses. Podies estar en acord o en desacord, però formava part d'una lògica. Ara això, ella és exalcaldessa de Barcelona, ha hagut de conviure amb altres forces polítiques, sap el que és la pluralitat política i les institucions, i sap també el que implica accelerar o crear escenaris perillosos per la integritat física d'una persona. Perquè estem parlant d'això. El tema de l'habitatge és un altre tema, són dos coses diferents. Quina necessitat hi ha, a més, quin mal gust emocional el dia que s'aixeca la llosa dels 9 anys d'exili, fer servir la figura del president Puigdemont i la seva integritat física pels carrers de Catalunya per criticar, com tu dius, una posició d'un partit polític que sempre ha estat en la mateixa línia pel que fa a com s'ha gestionat aquest decret de 96 planes i que avui s'ha tornat a recuperar d'una altra manera. Clar, o ens creiem la pluralitat política o no ens la creiem. I malauradament, i sé que és gravíssim el que diré, malauradament, la frase i la manera de justificar aquesta frase que ha tingut l'Ada Colau és més pròpia del que ells acusen normalment a la Sílvia Orriols de feixista que no pas de demòcrata. I això espero que les seves pròpies files li facin reflexionar i que baixi el to.

0: homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
1: Entrades a auditori.cat.
2: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
3: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
4: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
3: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de cotxe?
7: Expo Ocasió, home.
6: Que clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
8: Torna Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
9: Catalunya migdia.
10: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
11: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
12: Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folch.
13: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre.
14: Solidaris.
12: Amb Mercè Folch.
14: Dissabte a les 10 de la nit.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
17: 7 minuts i seran les 4, 7 minuts i donarem el testimoni al Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, per tant, haureu de ser molt breus, però Sánchez vol que l'habitatge centri les eleccions generals del 29 de novembre, ja l'amnistia segur que també jugarà un paper, però l'habitatge ha donat al PSOE un motiu ideològic per portar la iniciativa electoral i ara cal veure si pot mantenir aquesta idea durant tota la campanya. 24 hores després d'avançar les eleccions, Pedro Sánchez ha comparegut en roda de premsa des de la Moncloa, per deixar-ho clar.
18: Evidentemente, si queremos llegar más lejos en el ámbito de la vivienda y queremos llegar antes, necesitamos una mayoría que respalde lo que no hemos visto en este Congreso el pasado viernes, y es una intervención contundente del mercado de la vivienda.
17: I com que el que va passar al Congrés dels Diputats no li convenç, han tornat a aprovar pràcticament els mateixos decrets, amb alguna petita modificació, aprofitant que ara qui decidirà sobre aquests decrets no serà el ple del Congrés, sinó la Diputació Permanent, en què la majoria és lleugerament diferent i no cal el vot del representant de Junts per Catalunya per tenir majoria per aprovar-ho. Veurem què fa el PNB, que el PNB que s'ho està estudiant. Bueno, perquè és veritat que el divendres ha votat a favor.
19: Alguna cosa... No. Pillarà, perdoneu, d'aquesta manera. I ja està, no passa res. Vull dir.
20: No sé que aquí hi ha una jurista i tindrà opinió més fonamentada, però he vist juristes progressistes, gent sospitosos de ser de la corda de Llarena, per resumir-ho, que tenen dubtes de que aquesta fórmula sigui correcta, perquè al final aprofites una majoria diferent. No, no estàs, saps? I després justificar la urgència, clar que és urgent per als desnonaments. Fa molts anys que és, sí, que és urgent per als desnonaments.
19: Fa 8 anys.
21: Jo m'ho he estat estudiant aquest matí una mica, perquè no sóc constitucionalista de formació, però ho he estat mirant i efectivament han aprofitat una expressió de la Constitució que parla en situació d'emergència d'extrema necessitat. I això els dona una petita prerrogativa. Però clar, estem parlant d'una situació que portem anys vivint-la. L'extrema necessitat

0: és el cas de la Mari Carmen, que ara s'està canalitzant i buscant solucions, però l'estructural de l'habitatge fa anys que està produint-se i no han fet un ús d'una concepció d'extrema necessitat i urgència per regular-ho fins ara. Fins
1: que no ha passat això. És extrema necessitat d'urgència política.
0: Aleshores, aquest ús de la Diputació, jo estic amb els juristes que tu has consultat. Crec que està... Bueno, no m'atreveixo a dir que no és legal, perquè que és legal i no és legal s'ha d'interpretar, però m'agradaria saber què diu l'informe del lletrat de les Corts sobre aquest tema, quan ha d'aprovar l'ordre del dia de la Diputació permanent. Perquè ha d'haver-hi, si algun grup ho demana, ha d'haver-hi un informe jurídic del lletrat de les Corts i a veure com ho justifica legalment. D'on surt el fet punyent que justifiqui l'extrema legalitat. Això es va fer, em sembla, si no recordo malament i puc equivocar-me, quan es va fer allò del dèficit de la reforma del Constitucional. Sí. No, allò es va fer, no es va fer. Sí, es va fer en la Diputació Permanent perquè eren vacances, sí, era el mes d'agost. I llavors sí, perquè hi havia
1: Jo el que no entenc és... Quan convoques unes eleccions vol dir que políticament la partida pel govern s'ha acabat, no? I per tant ja no pots continuar legislant perquè has convocat unes eleccions per tornar a demanar la confiança dels ciutadans o per perdre-la. Perquè si hi hagués bola extra, potser era tan fàcil com no convocar les eleccions i tornar a negociar amb les parts del decret.
0: Que hi havien 30 dies, és que jo trobo que s'havien d'haver esgotat aquests 30
1: dies. Per què el govern, si tenia tanta necessitat d'aprovar aquest decret, perquè no el torna a portar a la negociació per comptes de fer-ho per la porta del darrere? Segurament és legal. El que no és democràtic o no té un molt bon estil, perquè la partida s'ha acabat i per tant ja no pertoca imposar coses quan ja ha acabat el debat polític sobre la qüestió, perquè una majoria ha decidit que tothom va, i per això fins i tot has convocat les eleccions.
0: Això és estil, no? Trillerisme polític.
1: Vull dir, això ja és bastant barat.
2: El que passa és que com que l'objectiu, podríem dir, és bo...
0: Exacte.
2: Costa...
1: Bueno, és bo des d'una perspectiva.
0: Costa criticar-ho.
2: Ningú costa, pot dir que estigui... Tothom vol frenar desnonaments.
1: Sí, home, sí.
2: En principi, no. En fi, una altra cosa és...
3: Hi ha qui diu que aquests decrets no frenen els desnonaments i que continuen a venir.
2: En alguns casos sí, altres no. Demani algun previst que està pendent precisament d'això. El que passa és que l'objectiu sigui bo, resumim-ho així, no ha de fer que no ens preguntem si el camí és correcte.
3: Dos minuts per arribar a les 4, dos minuts per donar el testimoni al Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio. El Garriga aixeca els braços perquè tothom a l'estudi calli. Perquè,
4: imagina't qui pot haver l'estudi perquè hagi de fer
3: aquest gest. Si l'estic veient. Doncs no veus que, a més, com que porta aquella roba que és cridanera, se la veu a la vista. Bona tarda, primer de tot, Garriga.
4: Bona tarda. A veure, roba cridanera no és l'única que la porta.
3: No, també, sí, veig que hi ha aquí duelo, eh?
4: La que porta la motxilla, que sembla que tingui un nebot...
5: Que ens té imatges,
3: Tinc imatges, Llobera. Sí.
4: Hi ha un canal de YouTube que publica el que passa a l'estudi quan no hi ha res.
5: Sí?
4: Això tindria audiència, eh?
5: Vigilància, això.
4: Això tindria audiència.
5: És veritat, però llavors jo procuraria, perquè ara no sabia jo que l'Òscar Fernández...
4: Sí, vesteix-te bé, Llobera, sisplau, posa't bé la caputxa.
5: Bueno, porta xubasquera.
3: L'he vist abans, també, perquè ja saps que ella passeja per totes les instal·lacions de Catalunya. Sí, la tenim aquí a vegades aquí fent
4: la prèvia del bàsquet. Fa la ronda.
3: I ja l'he vist tant la roba com la motxilleta aquesta que porta petita.
4: Spidey.
3: Que a més se la penja al davant i no al darrere.
5: Perquè si no em mires, després, quan me'n vaig ja no em mires, m'entens? I llavors així ja ho has vist tot del primer impacte. Apa, me'n vaig. Adéu.
3: Adéu, Llobera.
4: Ella fa el seu programa.
3: Sí, però ella continua aquí asseguda, eh? Perquè, clar, si tinc imatges, ella diu, adéu, i poseu l'efecte de la porta, però jo la veig aquí assegudeta.
5: A la gent, la ràdio és màgia.
4: Avui no et toca. Avui ens toca Pluges, ens toca Puigdemont, que parla a les 6 de la tarda i ho seguirem en directe. Ens toca estar atents a aquesta jornada tan intensa que t'he d'explicar, Òscar.
3: Sí, un altre dia de ràdio, eh? Ja en portem uns quants.
4: Tarda de ràdio.
3: Sí, i tant. Doncs escolta'm, de seguida la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga, amb la Montse Barderi, també la Lloberes, perquè
4: la Lloberes avui no.
3: Tu no vols que entri, però ella no marxa, per tant, aquí la tindràs, ella anirà parlant, ja ho sabem, això.
5: Aquestes coses, adéu.
3: Neus Tomàs, Gemma Calvet, Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
0: Adéu, bona tarda.
3: I com dèiem, de seguida, la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.
4: Amnistia. mesura pel qual l'Estat extingeix la responsabilitat penal derivada de determinats fets, generalment vinculats a una situació política, i deixa sense efecte les condemnes o altres conseqüències jurídiques que se'n puguin derivar. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Anem abans d'hora i tot avui, perquè és una jornada absolutament trepidant. Montse Barderi, com estàs? Bona tarda.
2: Molt bé, molt contenta d'estar amb vosaltres.
1: Ens has portat combustible per agafar forces per la tarda, no?
2: L'escaleta del programa que teniu, necessiteu oxigen, galetes, cafè, tot.
1: Les belgues del Genescà, de Sabadell. Les heu provat, Marta Montaner, Judit Pastor, les heu provat mai?
3: No he tingut aquest plaer.
4: Jo sí, a Sabadell són famoses,
2: són
4: no?
2: Són el nostre dolç local.
1: Un d'ells, no? Que igual se'ns enfadarà alguna altra pastisseria,
2: típic,
1: però...
2: Típic, aquest. Després podem fer coses rares, com la ceba dolça i coses, experiments, però el nostre és aquest.
4: Avui ens anirà bé, una mica de sucre, perquè sí. Dormiu quina tarda.
2: Vinga, molta força.
1: És una tarda intensa. Quatre i un minut d'aquest 6 d'octubre de 2026, la tarda, per exemple, on s'ha posat en marxa el possible retorn, l'imminent retorn del president Puigdemont després de l'ordre del Tribunal Constitucional d'aplicar l'amnistia als líders del procés. Ara en parlarem i intentarem posar-hi, si es pot, xifres. A les 6 compareix, en principi, des de Bèlgica, l'expresident de la Generalitat. L'escoltarem en directe i ho analitzarem aquesta tarda. Però també és una nova tarda de pluges, del cel, de possibles tempestes, Judit.
4: Una nova tarda pendents del cel, Protecció Civil, alerta de pluges intenses aquesta tarda arreu de Catalunya, especialment al litoral i al prelitoral, tot i que en principi es preveu que siguin d'intensitat 4 sobre 6, es demana prudència i anar seguint les previsions, perquè podria ploure sobre mullat en zones ja molt castigades pels aiguats dels últims dies. En qualsevol cas, de moment, no preveuen enviar alertes als telèfons mòbils.
1: Gemma Puig, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Algú dirà, home, si no envien ni alertes, és que això seran tres gotes, no?
5: No, hem d'anar alerta, s'ha de tenir precaució, perquè sí que hi ha possibilitat d'aquests ruixats. Estem parlant, ho dèieu ara mateix, ruixats torrencials amb aquesta intensitat de 4 sobre 6, amb aquests avisos, és a dir, no estem parlant de ruixats febles, és a dir, poden ser torrencials, i per tant sí, hem de tenir precaució, 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Hem tingut fa una estoneta, doncs, aquest ruixat que ha afectat la ciutat de Tarragona, on han caigut aquests 60 litres, o també els 15 de Massoteres, 18 als Pallaresos. Per tant, aquests ruixats, ara, els més significatius descarreguen dins el mar, però també entre la Segarra i el nord de l'Anoia. I aquesta tarda, doncs, s'han de reactivar i s'han d'intensificar. I el que comentau, plourà sobre mullat. I, per tant, tot i que de moment no s'enviaran aquests alerts, però sí que hem de mantenir aquesta precaució, perquè de cara a les properes hores els ruixats afectaran altre cop, sobretot la façana litoral i prelitoral, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, però després al vespre també a la costa central, al Maresme, al Baix Empordà, i també a l'interior també s'esperen ruixats intensos cap al sector entre el Pallars i la Noguera. Per tant, una tarda de moviment. Això no vol dir que no passarà, en principi no ha de passar el que ha passat aquests dies, però igualment, doncs, hem de mantenir una mica la prudència.
1: Pel que dius, a Barcelona, que és on tenim la màxima concentració de població al país, fins a la nit no hi haurà ruixats.
5: Vespre, 9, 10 de... Sí. Segons els models d'ara seria cap a...
1: En principi ja serà
5: les...
1: fosc.
5: Ja serà fosc, sí. No seria ara mateix, sinó seria ja de cara al vespre, sí.
1: Bé, en tot cas...
5: Però amb intensitat.
1: Estiguem atents, no? I si veiem que plou molt, doncs les precaucions habituals... Per no repetir algunes imatges que hi repassàvem amb la Marta Montaner, que hi havia gent que, doncs, que...
5: No, exacte, hem de mantenir, dies... doncs, això, perquè ara fa molt poqueta estona, doncs, a Tarragona també ha plogut amb molta intensitat i els carrers ja tornaven a quedar, doncs, anegats d'aigua. Per tant, es poden repetir aquestes imatges, no tan catastròfiques, però sí que pot tornar a ploure amb intensitat.
1: No estarem pendents, Gemma, gràcies.
5: Molt bé, bona tarda.
1: Amb tot, a partir de les 7 de la tarda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de l'Interior, Núria Parlon, presidiran una nova reunió per seguir l'evolució d'aquestes pluges al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Precisament ara podem saludar Bea Delgado, que és la cap de guàrdia d'aquest centre. Senyora Delgado, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Soc la Bea Fernández, disculpeu.
1: Bea Fernández, perdó, m'he fet aquí un petit embolic amb els noms. Bea Fernández,
6: sí.
1: Tenim alerta de 4 sobre 6. Això, en principi, no ha de passar d'aquí, per tant, o sempre estem a temps de veure-ho d'augmentar?
6: A veure, sempre estem atents. Nosaltres aquí a la sala La tenim plena de gent, la tenim plena dels operatius, estem en tot moment vigilant amb els radars, en contacte amb el servei meteorològic, anem seguint aquestes pluges. En el primer moment que veiem que comencen a pujar els incidents, que des del meteorològic ens diu que està com rebassant aquesta pluja esperada, i doncs, a partir d'allà doncs, comencem a valorar doncs, el que sigui necessari per avisar la població. Però, en principi, el que ens han comunicat i el que ha comentat abans la Gemma, haurien de quedar en això, pluges torrencials, però que correran potser una miqueta més ràpid que aquestes últimes d'aquests dies. I llavors, bueno, estem amatents i atents a qualsevol cosa, a qualsevol canvi.
1: En tot cas, està descartat per ara enviar SLRs als mòbils?
6: De moment, sí. Si la previsió dels nous mapes que ens esperen aquesta tarda hi ha algun canvi, o veiem que ja està descarregant amb força en algun lloc i està superant llindars, llavors ens ho podem plantejar.
1: Ara pot passar que hi hagi gent, i ara ho pregunto seriosament, que digui, home, si no envien SLRs és que no, això no és important, perquè com que n'envien tants ara, si no l'envien és que no passarà res.
6: Bueno, a veure, nosaltres sempre el que comentem és que les persones han d'estar també atentes i una miqueta vigilants en les fonts oficials de comunicació. Vull dir, no sempre ens arribarà un SLR, perquè, per exemple, ahir el que vam tenir al matí no era una cosa predita amb la intensitat que va caure, llavors no es va poder enviar un SLR abans de que comencés a ploure perquè no sabíem que plouria amb aquesta intensitat. Aleshores, tampoc podem, com a societat, doncs, dependre de que sempre l'alerta arribi en el moment, jo què sé, 10 minuts abans de que ens plogui. Aleshores, hem de també doncs, estar una miqueta informats. Vosaltres doncs, també feu molt bona feina amb aquestes connexions amb el temps, que ja ens avisen de, bueno, són 4 de 6 i que claurà torrencialment. Aleshores, aquestes coses doncs, també hem d'estar una miqueta atents.
1: Doncs és Bea Fernández, del Centre de Coordinació. De moment, ara mateix, una certa tranquil·litat, pendents que la cosa es pugui anar complicant. Si la cosa es complica, evidentment, a Catalunya Ràdio ho anirem explicant. Gràcies per atendre la nostra trucada.
6: Igualment, gràcies. Bona tarda.
1: Farem una pausa curtíssima. Són 25 segons, podeu posar el crono i veureu que són...
3: Ho faré de veritat, eh?
1: Mira, ho farem. Són 25 segons.
3: Un moment, que el mòbil, et recordo que té 5 anys, llavors dona-li marge.
1: És allò que quan canvies d'aplicació, pom-pom-pom, ja fa pam, ja va batzegades, no encara?
3: Sí, una mica sí.
4: Estem trigant més a donar pas a la pública que a la pública.
3: Tu digue'm ja, eh?
1: No, jo et dic ja. Quan sentis que entra el pam-pam-pam-pam, prems el botó.
3: Vinga.
1: Però... és que després d'aquests 25 segons li pregunto al cap de política de Catalunya Ràdio, que està baixant ara mateix, quan tornarà Carles Puigdemont, la data exacta o no, després d'aquests 25 segons. Pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum.
3: Ara?
1: Tira, tira.
3: Ja?
7: El so de les esquelles d'un ramat, el caminet per dins el bosc, la brisa del mar a les galtes. Els espais naturals de Catalunya són un regal. Visitar-los fent ús dels recursos que ens ofereixen és gaudir-ne avui i conservar-los per demà. Informa't abans de sortir i segueix els itineraris oficials. Tota la informació a espaisnaturals.cat.
0: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
3: 25.
1: Molt
3: bé.
1: Wow. Veus?
4: Això és clavadíssim.
1: Doncs ara activem...
3: l'ondes per tu.
1: Ara activem un altre compte enrere. L'ondes, tio. L'ondes del temps, sí. De comptar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont després de 9 anys d'exili. Un gir que s'ha precipitat tot aquest migdia. El Tribunal Constitucional primer ha ordenat al Suprem que apliqui aquesta mesura de manera urgent i ha estat molt ràpid, Montse. No sé si t'esperaves que això anés tan de pressa.
2: Molt ràpid, però 9 anys són molts anys. Perquè mireu allò, l'Odissea del Nolan. Són 20, eh? La meitat del temps,
1: sí,
2: pràcticament. És un retorn a Ítaca i per això suposo també té tantes ganes de conèixer el país i veure'l com ha canviat amb aquests 9 anys que ha estat fora.
1: 3/4 d'hora, no?
4: Ha sigut rapidíssim. Ni 3/4 d'hora. Ha trigat aquest migdia el jutge Pablo Llarena a anul·lar l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont, però també sobre Toni Comín i Lluís Puig. Un cop al Tribunal Constitucional, ara ho deies, ha confirmat que la llei d'amnistia s'ha d'aplicar íntegrament els líders del procés. Una decisió que feia molt, moltíssim, que s'esperava i que implicarà també que s'aixequi la inhabilitació d'Oriol Junqueras i els exconsellers de l'any 2017 condemnats per malversació.
1: Raül Flores, cap de política, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: A veure...
8: Has fet un hype, eh? És allò de generar falses expectatives, perquè la data m'agradaria poder-te-la venir a dir amb exclusiva.
1: Doncs moltes gràcies, ja fins la propera.
4: Jo ho he aixafat.
1: A veure, no tenim data encara.
8: No tenim data, però tenim una intuïció del moment.
2: Una intuïció...
8: Clar, perquè avui, per exemple, el que deia Boya, i a veure què aclareix Puigdemont des de Waterloo a les 6 de
1: perquè
8: la tarda...
1: Perquè a les 6 de la tarda sabem què dirà?
8: No sabem què dirà.
1: Sabem de què parlarà?
8: Que parlarà de l'amnistia, parlarà del que avui hem conegut, parlarà de la decisió del Suprem d'aixecar-li aquest ordre d'atenció, i el que esperem és que ens doni alguna pista més exacta per poder respondre justament a aquesta pregunta.
1: Però, creus que avui sabrem una mica el pla de retorn, de com vol tornar, o de més o menys com vol que sigui això, o avui serà més genèric i això ja ho sabrem més endavant?
8: Jo crec que avui la cosa serà més genèrica. Ell va donar detalls en una entrevista recent a un mitjà anglès sobre com volia que fos aquesta tornada, aquell tour per olorar, per tocar el país i perquè li permetés decidir quin seria el seu futur polític. Per tant, ell això ja ho ha explicat i sí que aquest matí hem sentit al matí de Catalunya Ràdio el seu advocat, a Gonzalo Boya, a més en dues ocasions, sí, una que abans de Llarena, l'altra després.
1: Que l'escoltava i semblava que gairebé... Estava tan tranquil com, no sé,
8: tot i que la notícia és bona, i ell sí que situava aquest retorn després de 9 anys a l'exili pel moment en què se li apliqui l'amnistia. Què hem tingut avui? Avui hem tingut Llarena, que amb aquests 40 minuts li ha aixecat l'ordre de detenció. Però ell ja puntualitzava que és un aixecament provisional, pendent de llegir la sentència, sense garanties que això fos un aixecament per sempre. Per tant, què deia Boye? No, nosaltres... Arribats fins aquí, no tenim tanta pressa com per venir demà. Ens esperarem a que, com a mínim, se li apliqui l'amnistia.
1: I això quan pot ser?
8: Clar, aquesta és la gran pregunta. I la resposta és difícil. Pot ser ràpida, de fet, hauria de ser ràpida si agafem fil per randa aquesta sentència d'avui del Constitucional, però ja hem vist en altres moments com s'han també intentat, com a mínim intentat, dilatar els processos. Per tant, què pot trigar? Doncs potser una setmana, potser finals d'octubre, o potser una mica més.
1: No? Abans del 29 de novembre, creus que el president Puigdemont serà a Catalunya?
8: Veient la literalitat i la contundència de la sentència que avui s'ha aprovat, que més crea doctrina, perquè recordem que la d'avui és una sentència que resol el recurs d'empara de Dolors Bassa, però que senta doctrina i, per tant, que és aplicable a tota la resta de dirigents de l'1 d'octubre que ara mateix tenen algun tipus de causa o de sentència oberta al Tribunal Suprem. Per tant, veient la contundència, és de suposar que això hagi de ser ràpid. El que passa que amb les decisions sobre l'amnistia i sobre el procés, jo crec que poca gent s'atreveix a posar-la amb el foc.
1: Puigdemont podria aspirar a participar directament dels comicis del 29 de novembre?
8: Si participar directament, ara estem en un polític, si participar directament vol dir participar en campanya,
1: sí.
8: És possible.
1: I participar directament anant amb una llista?
8: Això té temps fins al 26 d'octubre, que és el dia en què s'han de presentar, entre el 21 i el 26 d'octubre, s'han de presentar les llistes que concorreran en aquestes eleccions. Ara mateix no hi ha cap indici que Puigdemont tingui ganes d'encapçalar aquesta llista. Tot el contrari. Junts insisteix, des d'ahir que es van convocar les eleccions, que la seva candidata és la que ha passat també aquest matí per aquests estudis, Míriam Nogueras. I, per tant, aquí no contemplem en absolut que es mogui aquest guió.
1: Perquè Puigdemont és encara diputat al Parlament de Catalunya, diguem-ne que si tornen tots dos, els podem trobar al Parlament, i, per tant, Puigdemont esdevindria ja, ara sí, de ple dret i oficialment el cap de l'oposició.
8: Clar, aquesta és l'altra gran pregunta. La primera és quan tornarà, i la segona, quan torni, què és el que farà? Anirà al Parlament? Anirà un dia? Anirà per quedar-s'hi? El tour del país vol dir també renunciar a l'escó? El tour pel país el pot portar a fer, com el seu predecessor, un pas al costat, com va fer Artur Mas? O ell aposta per liderar el partit? Jo crec que aquests són els dubtes principals que, més enllà de la data de tornada, tenim ara pendents de resoldre. I que el mateix Puigdemont ha dit que això és el que ha de palpar en aquesta ruta un cop arribi. Ara bé, hi ha un factor que pot accelerar les decisions, que és aquesta convocatòria electoral. Clar, ja hi ha una cita amb les urnes imminent, amb mes i mig.
1: Perquè si Puigdemont el que volgués és tornar a ser candidat a la Generalitat, clar, això fins al 28
8: sí,
1: no hauria de ser... S'avancen, fins al 28 no...
8: La legislatura catalana acaba el maig-juny a molt estirar, de l'any 2028. Bueno, que té falta. Pràcticament 2 anys de coll per poder decidir això.
1: Bé, això ho anirem sabent els pròxims dies. Avui estarem pendents de Waterloo. 6 de la tarda. Està previst que l'expresident comparegui. Allà està ja atentíssim, ja ha plantat ja els seus estris, el Bruno Fortea. Bruno, bona tarda.
9: Hola, bona tarda, Francesc.
1: T'has fet ja un lloc que no te'l prenguin, eh? Fa un parell d'hores des que ja, ja hi havia càmeres col·locades. Dic, oh, el Bruno que ha arribat abans que ningú, que no li prenguin el lloc.
9: El meu criteri ha estat trobar un lloc amb ombra, perquè fa un sol... Bé, ara comença... Sí, comença...
1: Quina sort que teniu.
9: Comença a ennuvolar-se... Sí, sí, sí, és sorprenent que digui això a Bèlgica, però és que últimament tenim estius més llargs del que estàvem acostumats, i la veritat és que fins fa mitja hora aquí queia un sol de justícia, com es diu.
1: No és habitual que el president Puigdemont convoqui els mitjans, o com a mínim els últims anys no és habitual.
9: No. És un gest poc habitual. L'altre dia, fent memòria, jo és que diria que l'última vegada que, per exemple, compareix davant dels mitjans i accepta preguntes dels periodistes va ser el mes de febrer, quan la justícia europea va avalar que tenia dret a accedir al seu escó del Parlament Europeu abans del que les institucions comunitàries la Junta Electoral Central Espanyola li havia permès. Des d'aleshores, des del febrer, si no em falla la memòria, crec que no ha fet cap compareixença oberta en preguntes per periodistes, i de fet, avui, Francesc, és una declaració institucional, sense opció.
1: Avui no hi haurà preguntes, eh?
9: Exacte, no hi haurà preguntes.
1: Vaja. Aquí no sé si espereu que doni gaires detalls o vas en la línia del que ens deia ara el Raül, que avui serà més una qüestió més institucional, més de missatge general i no tant de concretar timings.
9: Pot ser. Té tot el sentit del món, no?, que faci una valoració del que ha estat, no?, la lluita, l'exili, tots aquests anys fora de casa, que ha comportat aconseguir aquesta amnistia i que reservi, doncs, algunes cartes. No sé, veurem cap on tirarà la seva intervenció, en la qual hi estarà acompanyat, això sí que ho sabem, pels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, també a l'exili. Lluís Puig ha vingut expressament des de la Catalunya Nord, que és on viu, i ha vingut expressament per comparèixer juntament amb l'expresident.
1: Creus que serà puntual, això, a les 6?
9: Pels inputs que rebem, creiem que sí. Ens han dit que els periodistes, que podrem entrar des de mitja hora abans, que podrem entrar 6:15 ja a seure dins de la Casa de la República.
1: Ah, tu ara ets al carrer.
9: Sí.
1: Com es diu el carrer?
9: Carrer de l'Advocat. Exacte, carrer de l'Advocat.
3: Sí.
1: Molt bé.
9: A més, i ara l'estampa és bastant curiosa, vull dir, és tot, la munió de periodistes, tots, alguns...
1: Quants en comptes?
9: Una vintena, jo diria, entre 15 i 20. Ja n'hi ha alguns ajaguts a terra, d'altres aquí patant la xerrada com poden. La nostra companya, la Pilar Abril, de TV3, ha estat la més llesta de tots perquè s'ha endut una cadireta de platja.
1: Et falta carrer, Bruno.
9: Falta carrer, falta via pública, com diu una companya, una amiga meva.
3: Com la Maica Navarro, que va plantar un parasol.
1: Exacte, et faltava la cadireta i el parasol a tu, Bruno. Bé, doncs, escolta, estarem molt pendents. Avui ho emetrem en directe per Catalunya Ràdio. Avui el que no surti d'aquí anirà pel canal Exclusió Digital, si tot va seguint el que està previst. I a partir de les 6, pendents del Bruno i de què passi a Waterloo, ens anirà explicant. Bruno, qualsevol moviment de cadires ens avises.
9: Perfecte, molt bé.
1: I encara una cosa més. Perquè tenim alguns dubtes que el Raül ens podia mitja respondre, però hem anat a buscar un advocat penalista d'aquests de referència, com el Josep Riba. Josep Riba, bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda.
1: A veure, escoltàvem l'advocat del president Puigdemont, Gonzalo Boye, molt previsor, molt poc content, molt tranquil, sense cap pressa. És comprensible, això? És a dir, encara el que ha passat avui encara no és definitiu i, per tant, s'ha de ser molt cautelós?
10: Bueno, el que diu la nota, el que diu la resolució del magistrat, que va ser, recordem, el magistrat instructor del procés en el Tribunal Suprem, ho diu clarament, no? És a dir, el que diu és, primer, diguem, jo deixo un llibre, o sigui, aixeco les ordres de detenció de tots tres, perquè és el més cautelós i respectuós amb el dret fonamental a la llibertat. Si resulta que hi ha una resolució del Tribunal Constitucional que aplica la llei d'amnistia amb aquest delicte, amb la cessió de cap dels públics, com és conseqüència del recurs d'emparament que ha ficat l'advocat del Dolors Bassa, doncs com sigui que aquests fets són, o arguments són substancialment i exactament aplicables també en la posició i en els fets imputats amb el senyor Puigdemont, senyors Comín i Puig, doncs el que és cautelós és aixecar aquesta ordre de detenció, perquè si després es privés de llibertat amb aquests senyors i resultés que aquesta interpretació i aquesta resolució del Constitucional és plenament aplicable als tres, Puigdemont, Comín i Puig, llavors hi hauria una vulneració del dret fonamental a la llibertat. Ara bé, com deia l'advocat del senyor Puigdemont, diu, escolta, és que la resolució el que diu és que no és una execució anticipada de la sentència al Constitucional, no està extenent de forma automàtica la resolució d'aquesta sentència a qui no és part d'aquest recurs, com és Puigdemont, com Comín i Puig, i per tant, l'únic que fa és, dins del que és, perquè aquesta ordre de detenció és una mesura cautelar personal, que el jutge pot modificar en qualsevol moment, aixecant-la, i, com diu la resolució, jo podria tornar a dictar aquesta resolució. Per què? Perquè diu, primer, he de veure, he de llegir bé la sentència constitucional, veure si realment és aplicable en el cas dels senyors Puigdemont, Comín i Puig, i si és així, doncs llavors jo no tindré més remei que confirmar aquesta ordre d'aixecament, de no aplicar cap mesura cautelar privativa de llibertat.
1: Però tu com a jurista, llegint això, hi ha alguna possibilitat... Sí. Que ara Llarena digui, doncs mira, al final els hi torno a posar l'ordre de detenció.
10: Jo ho veig molt difícil pel següent, perquè recordem l'antecedent d'això. L'antecedent d'això és que la llei d'amnistia tenia o té una excepció que diu que no es pot aplicar la llei d'amnistia pel que fa al delicte de malversació de cap dels públics si va haver un propòsit d'enriquiment personal. Uh-huh. A partir d'aquesta excepció, el Suprem manté i mantenia, abans d'aquesta sentència constitucional que haurà d'aplicar, mantenia que va haver un enriquiment personal en les despeses del referèndum perquè aquestes despeses van derivar, deia el Suprem, d'una decisió personal o privada dels membres que formaven part del govern en aquell moment. I per això considerava el Suprem que s'havien enriquit personalment. I, per tant, que d'alguna forma, o aquest referèndum molt bé, però que l'havien d'haver pagat, en el seu cas, el seu propi butxac. Això és una interpretació restrictiva de la llei d'amnistia que el que fa ara la sentència constitucional és dir, escolti, no es pot aplicar o no es pot interpretar o no es pot fer aquesta interpretació tan restrictiva a la llei d'amnistia.
1: O sigui, no queda cap argument ja per això no aplicar-ho.
10: Home, jo penso que els arguments del Constitucional, tot i que no s'ha pogut llegir la sentència amb tot el seu contingut, perquè sembla que no la tenim encara, tenim la nota, no? Home, els arguments estic convençut que s'hauran d'aplicar mutatis mutandis, que vol dir exactament igual en el cas del senyor Puigdemont, Comín i Puig. Jo crec que aquest és el meu entendre com a jurista i com a coneixedor d'aquest delicte i de l'acusació que has de fer amb aquest delicte en el procés del Suprem, no? Aleshores, ara...
1: Per tant, és a dir, això ara d'anar del Constitucional, li han d'enviar aquesta carta al Suprem? Senyor Llarena, d'obrir el sobre, llegir-s'ho, i això, què pot trigar, això?
10: No, el Constitucional, el que fa el Constitucional... El Constitucional ha de dictar la resolució, que és la sentència del recurs d'emparament de la Dolors Bassa, que li dona la raó, i per tant diu que s'ha d'aplicar l'amnistia amb aquest delicte també de malversació de cap dels públics, perquè en el cas de la senyora Dolors Bassa no hi ha hagut enriquiment personal. Clar, si no hi ha hagut enriquiment personal en el cas de Dolors Bassa, i la sentència del Tribunal Constitucional l'haurà d'aplicar també el jutge magistrat instructor, doncs aleshores el que ha de fer és veure si els arguments són es poden extendre en el cas del senyor Puigdemont, que jo entenc que no hi haurà cap més remei.
1: Però això ho han de demanar els advocats ara? Ho han de demanar els advocats dels altres, entre cometes, beneficiats, o el mateix jutge ha de ser qui ho apliqui?
10: A veure, les dues coses, no? Jo crec que el jutge ja ho ha dit, el jutge senyor Llarena, doncs el magistrat ja ha dit, escolta, jo davant d'aquesta sentència constitucional, de moment, com a cautela, i per ser, repeteixo, plenament respectuós amb el dret fonamental del senyor Puigdemont, Comín i Puig, a la llibertat, que és un dret fonamental, de moment aixeco, perquè puc preveure que potser és plenament aplicable als considerants i les conclusions d'aquesta sentència del Constitucional, del recurs d'emparament de la senyora Dolors Bassa amb ells tres, i per tant aixeco. Jo ho faig d'ofici, ho he de fer d'ofici, però no estaria de més doncs, que els advocats també ho demanin, que segur que ho faran.
1: I timings, això pot ser demà, pot ser 2-3 dies, o fins i tot podria dir, no, m'hi tiro un mes.
10: Pel que diu la resolució, diu, clar, el senyor magistrat Llarena diu, jo de moment he de fer aquest exercici de llegir la totalitat de la sentència constitucional, i per tant el primer és que tinguem aquesta sentència constitucional. Quan la tingui, quan surti aquesta sentència, ja serà qüestió del que pugui trigar el Suprem, el magistrat instructor, per determinar si s'aplica aquests majors arguments en el cas del senyor Puigdemont, Comín i Puig. Llavors, clar, jo no t'ho puc dir, no t'ho sé dir. És a dir, però bueno, primer hem de tenir la sentència, el senyor Llarena s'ha d'estudiar, veure si s'aplica o no, i dictar la resolució de tancar aquest procediment. Perquè si el tanca, doncs és evident que les ordres de detenció ja no es poden tornar a dictar. Però el que diu és, escolti, jo he de veure aquesta sentència i veure si és aplicable. Si és aplicable, lògicament haurà de tancar el tema ja per aplicació de la llei d'amnistia.
1: Quantes pàgines pot ser una sentència del Constitucional?
10: Bueno, normalment són bastantes pàgines.
1: Però aquí bastantes, tema, que són 70, doncs... 100, 300?
10: Sí. Bueno, 300 no, però bueno, no ho sé, depèn del que s'hagin volgut explicar. Però bueno, al final explicar la llei d'amnistia i fer aquesta interpretació respecte al delicte malsastre.
1: I per la teva experiència, tu creus que els jutges avui dia agafen el document, el posen a ChatGPT i li diu, resumeix-m'ho en 10 paràgrafs?
10: A veure, jo crec que la intel·ligència artificial l'acabarem utilitzant tots, no? Si més no, per fer aquests resums. Però, bueno, jo penso que si tu parles de quant temps, un cop tinguem la sentència constitucional, en quant temps el senyor Llarena pot fer aquest estudi...
1: Aquesta.
10: Home, jo crec que és un magnífic, diguéssim, jurista de molta experiència, i jo crec que bueno, no li hauria de trigar molts dies a prendre la decisió i a redactar-la. Redactar-la sempre és més complicat que prendre la decisió. En totes, igual els advocats quan fem escrits i coses, és a dir, primer és l'estratègia i després redactar-ho. Redactar-ho normalment és més complicat que determinar o concloure quin és el resultat del que vas a escriure. No?
1: I ara, aprofitant ja la confiança, això ens hem d'imaginar el senyor Llarena amb un ordinador allà picant la sentència, o això té gent al voltant que li escriu?
10: Bueno, tots els magistrats del Suprem tenen els seus, com els advocats tenim els nostres, diguéssim, companys advocats que ens ajuden amb els apartaments, doncs, evidentment, ells doncs, tenen també ajudes, tenen ajudes de lletrats que, doncs, que els ajuden a redactar, a buscar jurisprudència, el que sigui, evidentment.
1: Molt bé, doncs estarem pendents a veure quan arriben aquests timings. En tot cas, el Josep Riba ens ha ajudat a posar-hi una mica més d'ordre i de sentit. Josep Riba, gràcies per atendre'ns, com sempre.
10: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Adéu. Doncs a veure què ens depara, no?, aquesta compareixença. És el que més que sabrem avui ja serà això, no?, escoltar una mica el president Puigdemont.
8: Tota la resta seria una sorpresa, que en aquest cas sempre hem de contemplar, perquè en tot aquest guió i en aquest relat sempre hi ha hagut algun factor sorpresa, però avui, en principi, amb això ho hauríem de tenir, tot i que no es pot dir mai això, Francesc.
1: El retorn de Puigdemont en plena campanya electoral, creus que canviarà el panorama?
8: Aquesta també és una de les altres incògnites. Junts confia que Puigdemont sigui un revulsiu perquè pugui remuntar les enquestes. Clar, fins ara això es plantejava en clau d'unes eleccions al Parlament, també d'unes eleccions municipals, però clar, ara pot haver-hi una coincidència, veurem si acaba passant, que és que això irromp en plena campanya electoral o a les portes d'una campanya electoral. I per tant, sí que és veritat que mentalment cada vegada tendim més a decidir el vot a última hora. No? Hi ha gent molt militant, hi ha gent molt convençuda, hi ha gent que és molt fidel a un partit, però és veritat que n'hi ha d'altres que el 40-50% dels votants són gent que pot canviar el vot amb molta facilitat i acaba decidint a última hora. Clar, posant-nos una mica tècnics, però això pot incidir clarament amb el comportament electoral, o això com a mínim confia el seu partit. Que la figura, que és el seu màxim lideratge, torni de 9 anys, home, confien que alguna cosa es noti i que sigui mobilitzant els seus.
1: Montse, com ho has viscut tu, tot això?
2: Doncs mira, el senyor magistrat Llarena l'he vist com molt obsessionat amb el tema del Puigdemont, que no li sortís gratuïtament, i la pregunta que has fet abans, de dir, pot ser que se li giri el cap una altra vegada amb una sentència i tingui problemes, jo la veritat amb un senyor magistrat Llarena tindria una mica de por, no?
1: Perquè tu no tornaries avui?
2: Jo no sé què voldria fer, però que si vaig sé que podrien passar coses, que no tinc la sensació d'autopista planera i feliç. Que dius, i si és un truc? I si és un truc per... Per què no?
1: Algú s'ho planteja, això, Raül, creus? Que sigui una trampa?
2: Una trampa...
8: No ho sembla, perquè hi ha un fonament jurídic molt fort.
2: Són les bones,
8: fort, no?
2: Les bones són les que no ho semblen.
8: Ara, és veritat que al final, la conclusió final d'aquest matí és que el retorn s'espera a que hi hagi més garanties, en aquest cas via amnistia. Per tant, alguna cosa hi ha.
1: Deixa'm preguntar-li això a algú que ho va viure de molt a prop i ara s'ho mira de bastant més lluny. Líder Heredia, bona tarda.
11: Un moment.
1: Ai, que l'hem enganxat bevent aigua. Que no s'esperava ara aquest dona pas.
4: Pobre Lídia.
1: Per sorpresa.
3: És que és per beure aigua, aquest tema, també.
1: Home, és que la Lídia Heredia va ser la... Vaja, una de les que ens ho va explicar des dels matins, el 2017, 18... Vaja, i abans.
4: Quina època, eh? Sembla que faci.
11: Jo, amb tots vostès... menjant-m'ho tot des del 2014.
1: Però mira, però fins al 2022. Des del 2022 sí. Ja una mica menys.
11: Sí, sí, però sí, sí, vam fer la consulta del 9... A veure si me'n recordo, 9 de novembre del
1: 9N, el 9N, l'1 d'octubre i tot el que va venir després,
11: tot,
1: i entremig.
11: Tot de dalt a baix.
1: Doncs mira, farem una pausa i et pregunto. Líder Heredia, tu creus que Llarena li està plantant una trampa a Carles Puigdemont?
11: A veure, estic una mica desconnectada, Garriga. No
1: bé,
11: ven-m'ho
1: bé, ven-m'ho bé. Després de la publicitat, la resposta. Raül Flores, parlem d'aquí una estona.
8: Apa, fins aquí una estona. Adéu.
12: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
13: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
14: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la Guerra Civil. Ara, a les llibreries.
15: No és només un reality.
16: A què hem vingut aquí?
17: A guanyar!
15: Tampoc una cursa més.
16: Para! Epa, Raquel!
15: És la travessa que posarà els nostres vips al límit.
18: Vaig al límit amb tu.
19: La travessa, expedició tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
20: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
21: Fins a 40% de descompte a la gran Fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
22: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
23: Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folc.
24: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre. La vida és
25: ara. La vida... Solidaris.
23: Amb Mercè Folc.
25: Dissabte a les 10 de la nit.
0: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: Que no té feina als Estats Units, a la Lídia li pregunto per l'amnistia. Però, home, ja que tu vas menjar en directe, deixa'm fer-te una pregunta. No sé si ho has viscut amb mandra o amb una mica de nostàlgia, fins i tot veure que això comença a tenir un final.
11: Jo crec que ni mandra ni nostàlgia, sinó de cop he estat conscient que han passat 9 anys, no?, de l'1 d'octubre,
1: sí,
11: cop dius, ostres, com pot ser 9 anys? I a mi em sembla que és trem suficient i potser he trigat una mica massa de tancar una etapa que va significar molt dolor per moltíssima gent, i amb escales molt, molt diferents. I que periodísticament, no?, dolor i trauma pels afectats, i que periodísticament ens va posar a prova a tots. En aquells moments jo recordo... Mira, una cosa que he recordat és el mail que vaig enviar a una persona de la meva confiança professional i personal quan els van empresonar, no? Jo vaig dir, ostres, i ara com ho farem, això? Com farem la nostra feina en aquest context tan bèstia, no? d'aquestes penes altíssimes que després van caure. O sigui, jo vaig tenir la sensació que ens posava molt a prova professionalment.
1: Però i aquest mail què? Plantejaves dubtes o
11: és a dir... Mira, és que l'he anat a buscar i tot. No te'l llegiré sencer, eh? No te'l llegiré sencer.
1: No, però...
11: No t'emocionis, que no te'l llegiré sencer.
1: Ni ens diràs el destinatari, no?
11: No.
1: Però el coneixeríem?
11: Sí.
2: Ets tu.
1: No ens coneixíem amb la Lídia, llavors, encara.
11: No, és això. Com explicarem això? Com es podrà fer compatible l'escàndol majúscul de 30 anys de presó amb... que ens ha portat fins aquí? Com explicarem aquesta responsabilitat sense cagar-la, sense errar, sense contribuir a la confusió, quan el que volen tots és que tot sigui ben confús i sorollós per tapar el que no els interessa? Carai, què farem quan hi hagi un mort? Jo m'ho preguntava en aquell moment, eh?
1: Sembla més un article d'opinió que una carta... I vas tenir resposta?
11: Estic desolada, preocupada i enfadada. I prou, perquè només... Vull dir, ara estic cometent aquell error horrible de fer-ho tot sobre el nostre estat, eh?
1: Però et va contestar?
11: Sí.
1: I la resposta, més o menys? Més o menys, per sobre. No, home, per saber també com ens ho hem d'agafar, això.
5: Ara la Lídia s'està penedint d'haver obert aquest mail.
1: Exacte. Ens l'ha posat ella al davant? No puc no preguntar. A veure, ves filtrant una mica.
11: La desesperació, la comparteixo, veig que em deia.
2: Sí, sí. És un sentiment comú, eh? Sí.
11: A veure, espera't, eh? La resistència i la desobediència que tant proclamen els fanàtics de la frivolitat, aquest hauria de ser el nostre intuïtiu refugi, sempre amb les ulleres de la perplexitat, la curiositat, el bon humor i una mínima responsabilitat. Que em sembla un gran consell. Professional i personal,
1: home,
11: eh?
1: En general amb tot, no?
2: Que escriu bé, eh? Sí. Un com l'altre.
5: Les ulleres,
1: No sé si amb les paraules que escoltem es podria arribar a través de la intel·ligència artificial dir, posem aquestes paraules, a veure qui ho pot haver dit, això. A veure què ens sortiria.
11: Però que sí que recordo que van ser moments molt tensos i molt de dir, però què és tot aquest disbarat? Com l'explicarem? Com acabarà i com repararem tot això? Llavors, home, doncs que avui sembla, no?, que es tanqui potser el que és... Que no sé, ja et dic que estic desconnectada i no vull deixar-me res, eh? Però segurament és el capítol més gros que quedava per tancar i que el president Puigdemont pugui tornar. Em sembla que ja era hora, no?
1: Llavors, per exemple, ho veies possible, això? Que això acabés amb 10 anys després...
11: No, jo crec que jo, en aquell moment era com si, saps, aquells formiguers que els hi fots una patada i tothom va com boig, que no saps on vas. Jo crec que estàvem tots així. Estàvem tots així. Jo, no, aquell moment del... Ara, vaig una mica abans, no?, però de la declaració d'independència al Parlament, que va durar 10 segons i que al matí el dia va començar així i va acabar amb el 155 aplicat. Jo me'n recordo que m'estava rentant les dents a casa meva aquella nit i pensava, però què ha passat avui, no? O sigui, han declarat la independència i ara ja tenim el 155. O sigui, jo crec que costarà... Jo crec que, i potser encara no han fet la revisió que toca, de tota aquella etapa. Parlo molt, molt jo des del punt de vista periodístic.
1: Bé, suposo que encara hi som a sobre, no? És a dir, que no s'ha tancat del tot, no? Tampoc pots passar pàgina del tot.
11: Clar, efectivament. I per mi, jo sí que tinc una entrevista... O sigui, si em diguessis quina carta als Reis tu periodística faries, per mi... seria seure en un plató a Oriol Junqueras i Carles Puigdemont en directe. Les hores que faci falta. Les hores que faci falta, com un ja gairebé en format reality, saps? Allò, ens asseiem aquí i ens expliqueu. Ens expliqueu què va passar.
1: Home, però això ho pots...
11: Per mi, eh?
1: Això ho pots plantejar ara.
2: I tant.
11: Ja ho he plantejat, ja, però no volen.
1: Ah, ja ho has plantejat.
11: Jo els hi vaig... Mira, per què t'estic explicant tot això?
1: No anàvem
11: a parlar de les eleccions nord-americanes.
1: Home, però trobo bastant més interessant això. Què vols que et digui? Ja tindrem temps a les americanes.
5: Estan tots els tècnics amb les orelles així, com el Dumbo.
1: Sí.
11: Jo els... això no sé si ho he explicat gaire, però jo els vaig enviar una carta personal meva, tots dos, en un moment, fa molts anys, proposant-los això. Sí. Sí. Ho vaig enviar sense dir-ho ni als meus jefes, del tele, i vaig pensar, home, si em diuen que sí... Malo serà que no ho vulguin, no? Perquè durant molt temps vaig pensar que Pensem, jo estic parlant ara des del punt de vista del que, no, des de la perspectiva una mica del que fèiem des d'aquí, eh? Òbviament Mariano Rajoy té una entrevista, òbviament també posaria assegut, però per mi la conversa que se'ns estava manllevant amb els catalans era aquesta, que ens expliquessin què va passar, no? En aquells dies, i a mi em va semblar que era una conversa que l'espectador i el ciutadà de Catalunya, tots ells, estiguessis a favor de la independència, en contra o al mig, és igual. Per mi era una conversa que jo encara crec que la faria.
1: Potser no la tindran fins que desapareguin de la primera línia política?
11: Segurament.
1: No, perquè tots dos encara hi són.
11: Sí, però la inhabilitació... Això és el que jo et dic, que estic, la inhabilitació encara...
1: Si això s'aplica a Puigdemont i Junqueras...
11: Però val per la inhabilitació, també?
1: Sí, en principi sí.
11: Val.
1: Vaja, això és el que estàvem comentant aquí, sí.
11: Clar, que només eren, les coses penals.
1: No, això era l'indult, crec. L'indult et deixava sortir de la presó, però no treia la inhabilitació, i això sí que ja t'ho neteja tot entre cometes.
11: Exacte. No sé, si fem una crida des d'aquí. M'hauria de posar a estudiar molt, eh?
1: Bé, tens l'avió de Washington a Barcelona a 7 hores. Et van contestar les cartes?
11: Això no t'ho diré.
1: Ah!
3: Això és que
11: això no t'ho diré.
1: O això és que un sí o un no.
3: Un sí o un no, també podria ser.
2: O dos no.
1: És a saber.
2: Però és veritat, eh? Com a ciutadans ens agradaria molt que fessis aquesta entrevista.
5: I aquesta entrevista tindria una audiència.
3: I que ho fes la Lídia, eh?
2: Que tenim forats.
5: Ha de ser la Lídia.
1: Home, no, ara que no ens prenguin la idea, eh, Lídia? Sí, bueno, com si jo formés part. Sí. Que no et prenguin la idea.
11: Bueno, i si la veus, doncs... No, mira, aquesta idea estic segura que no només l'he tinguda jo, eh? Vaja, jo estic convençuda. Però...
1: El que passa que, clar, quan la devies tenir, no es devia poder fer a Barcelona, això.
11: No. Bueno, escolta, però és que encara no es pot fer a Barcelona. No? Bueno, just ara.
1: Ara potser ja es pot començar a fer, tot i que hem vist que el tema de Llarena encara podria allargar-se una mica a confirmar-se. Bé, doncs avui era un bon dia per recuperar aquestes sensacions amb la Lídia, que en primera fila ho va explicar. No sé si el procés electoral nord-americà no té res a veure... Però també hi ha alguns punts de similitud, per exemple, amb això del vot per correu, que resulta que ara a Espanya ja també està en qüestió el vot per correu.
11: Ja ho vaig veure,
1: no?
11: Que algú deia, no sé si era l'Ayuso, que deia, ni se us acudeixi votar per correu. Dic, mare meva,
1: això és molt trumpista.
11: Molt. Bueno, sí, molt. Tot i que ara ell ja veus que torna a dir que potser sí que votin per correu, eh?
1: Deu pensar que votin com sigui, perquè com es compleixin les enquestes...
11: Efectivament. Home, a veure, jo crec que la gran diferència amb el procés és que estava passant a casa teva, no? I periodísticament tot això també ho fa molt més complicat, no? Quan una cosa l'expliques com a professional, però que no hi tens una relació tan personal, doncs també és més fàcil distanciar-te de tot. Però sí, aquí estem. Exactament, no? D'aquí 4 dimarts, això ho dic bé, Garriga?
1: Sí.
11: Ah, perquè és dimarts avui, per tant, doncs d'aquí a 4 setmanes estarem de dia electoral i tot està en solfa i tot està per fi, tot és possible, que deia aquell.
1: Mira, això del vot per correu, Trump en parlava, li preguntaven avui, per això que dius tu, no? Home, si vostè diu que no votin per correu i ara els està dient que votin per correu...
6: Why are you telling your supporters to vote by mail if you think it's fraud?
7: No, vote by mail or vote in person. I'd rather have them vote in person, but they can vote by mail if they want. What we're concerned about is there seems to be a lot of there is a lot of cheating in vote by mail.
6: Where?
7: A lot of cheating all over. I'll tell you what. Start off by taking a look at California. Take a look at no evidence?
6: No.
7: With millions and millions of ballots, you are fake news.
1: Li diuen que ara està dient que votin per correu, però vostè diu que hi ha frau. I ell diu, home, jo prefereixo que votin en persona, però si no, que votin per correu, encara que hi ha molt frau. I parla de milions i milions de vots a Califòrnia.
11: All over, és igual, a tot arreu. Els detalls no li interessen a aquest president, ja ho sabem, això. I aquesta acusació de frau generalitzat, doncs les vegades que s'ha denunciat, perquè s'han posat denúncies, mai cap jutge... No? Ho ha donat per bo. Ara estem en aquesta etapa d'anar repetint I a base de repetir, encara que sigui una mentida, doncs en algun moment cala una mica i algú se la creu. És que els haurà de fer anar a votar. És a dir, ell els ha de fer anar a votar, i això és el que s'ha dedicat aquesta última setmana. Trump no para de fer un míting darrere l'altre en estats que són bastant sòlidament republicans, tot i que és veritat que hi ha algunes curses, no?, algunes de les eleccions competitives, però ho fa no tant per evitar que els votants republicans passin a votar demòcrates, que això en aquest país és bastant difícil, un canvi de partit, sinó que no es quedin a casa. Aquest és l'objectiu dels republicans aquestes eleccions. Si la base de Trump, pel fet que ell efectivament no es presenta, es queda a casa i no es mobilitza, això és el que pot posar una mica en perill la seva majoria al Congrés, i és el que s'ha dedicat. Bueno, això, i oferir $5,000 a tots els nord-americans, que això com a mètode pot ser bastant efectiu.
1: A tu et tocaran?
11: No ho crec. Jo sóc una immigrant. No.
1: No et tocarà. I creus que funcionaran aquests $5,000 com a incentiu? O que la gent ja comença a veure que el que diu aquest senyor, fins i tot els seus seguidors, home, ens va dir que no hi hauria guerres i hi ha guerres, ens va dir que baixaria el preu i pujar el preu, ens va dir que això i que allò...
11: Home, ell realment els ha fet un... En general, i si ens hem de creure les enquestes, que aquesta és l'altra, jo ja sé que a tu t'agraden molt les enquestes, Garriga, i que ara tu ja hi estàs enganxat.
1: Pregunta'm estat i et dic com tenim les enquestes al Senat.
11: Jo ja saps que sóc tot el contrari. És a dir, ja fa molts anys que crec que les enquestes són un divertimento i una foto fixa d'un moment, però que és que no cal perdre-hi el temps, a no ser que ho facis efectivament per afició, per divertir-te i per distreure't. Perquè crec que el dia de les eleccions, els dies de les eleccions en general, aquí i arreu del món, ens han donat prou sorpreses com per pensar que les enquestes ens les hem de creure relativament. És veritat que les enquestes donen majoria o més possibilitats als demòcrates que als republicans per recuperar la Cambra de Representants i també el Senat. També és veritat que això, si seguim la pauta dels últims anys, és el que hauria de passar. És a dir, tampoc
1: no seria una gran
11: sorpresa.
1: Exacte,
11: no hauríem de vendre com a res excepcional. El partit que està al govern es desgasta i perd les eleccions de mig mandat. I això ha passat sempre amb dues excepcions. Per tant, és que si els demòcrates no recuperen alguna cosa, la debacle serà tan bèstia...
1: Home, llavors el país està gairebé mort, no?
11: Clar,
1: està entregadíssim,
11: clar,
1: llavors.
11: Clar, llavors, per tant, d'una banda crec que seria el que tocaria, però el problema és que Trump ha deixat els votants republicans amb una guerra a l'Iran que va dir que duraria 4 setmanes i anem cap al 8è mes, amb una benzina que està més alta que, no?, que més alta que quan hi havia Biden, tot i que ell cada dia repeteixi el contrari, amb una economia que, òbviament, no s'està enfonsant, però que pateix una mica, i amb una sensació de que aquest segon mandat se l'ha dedicat a ell mateix, a posar el seu nom als llocs, a construir, i no tant a ocupar-se de la gent que ell l'ha portat a la Casa Blanca. Ara es parla, per exemple, que ha perdut molt suport entre els ciutadans d'origen hispànic o llatí que l'havien votat. D'una banda, perquè la seva campanya contra la immigració ha sigut molt bèstia, però et diria que en aquests llatins que estan instal·lats aquí, més que la immigració els hi preocupava, sempre que hem fet reportatges amb ells, l'economia.
1: Sí,
11: però és clar,
1: sí,
11: que l'economia tampoc acaba de funcionar.
1: El preu del supermercat o de la gasolina,
11: exacte,
1: no?
11: Exacte. Per tant, i a part ell, està en un índex de popularitat molt baix. Per tant, és una mica una tempesta perfecta per perjudicar els seus col·legues republicans. Ara, a Trump i al trumpisme l'hem donat per mort moltes vegades i moltes vegades ens ha sorprès revifant. Per això, en aquest sentit, penso que no hi ha millor que una nit electoral en què la notícia la tens, no te l'has d'inventar, surt aquella nit o... Bueno, surt aquella nit,
1: ja veurem quan trigarà a sortir.
11: Jo. Per tant, podem mirar totes les enquestes que vulguem, però què millor, no?, que viure la nit electoral i saber d'una vegada què ha passat.
1: Doncs això passarà d'aquí 4 dimarts i segur que ho viurem a Catalunya Ràdio i a TV3 i ho explicarem per la nostra audiència catalana. Lídia, en privat em diràs de qui era el mail o no?
11: No.
1: No? No, ni en privat tampoc?
11: No. Una ha de mantenir els seus misteris a la vida.
1: Hauré de venir a Washington a que m'ho expliquis? Va, ja ho negociarem. Ja ho negociarem. Lídia Heredia, parlem aviat. Una abraçada.
11: Si em fas parlar massa, eh? Aquesta secció l'hem d'acabar.
2: Ha sigut molt bonic,
5: El confessionari de Lídia Heredia.
1: Està molt bé, això. Està molt bé. Bonic. Lídia, gràcies.
11: Adéu.
1: A veure, com tenim el cel a Barcelona? És estrany, perquè sol. Semblaria que la cosa millora, però Néstor Gómez, bona tarda, meteoròleg d'aquesta casa. Com estàs?

0: cap a l'Empordà, intensificant-se de tal manera que haurem de tenir la mirada posada amb aquestes precipitacions que al llarg de la tarda i aquest vespre arribaran pel litoral sud, arribaran al litoral central i es desplaçaran cap a la Costa Brava. Aquestes per una banda, però també se n'esperen que entrin per Ponent i es desplacin cap a la Noguera i cap al Pallars, de manera que totes dues mirades a la costa i a l'interior davant aquestes possibilitat de pluges intenses, localment torrencials, les que esperem al llarg de la tarda i que, com dèiem, ara mateix ja descarreguen a punts de les Terres de l'Ebre.
1: En tot cas, és el que ja explicàvem fa una estona o ha canviat alguna cosa? És a dir, és el que ja teníem previst o ha canviat alguna cosa de quan parlàvem amb la Gemma Puig ara fa mitja hora?
0: No, no, en principi continua tot igual, no ha canviat absolutament res. És a dir, ara és on havien d'estar.
1: S'està complint la previsió. De moment s'està complint la previsió.
0: Sí, ara per ara sí. Diríem que l'hora clau possiblement sigui cap a les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda és quan s'espera que les pluges més intenses arribin cap a l'àrea del Camp de Tarragona, veurem si és veritat, i aleshores podrem allargar el pronòstic unes quantes hores més, si no varia.
1: Perquè
0: realment, com portem uns quants dies que la previsió ens varia respecte als models meteorològics, anem ja pràcticament mirant el radar, mirant com evolucionen les pluges i mirant com es mouen.
1: Ho farem. Gràcies, Néstor.
0: Fins ara.
1: A veure, Mariluz García, equip viari, com ho tenim, això? Tarda normal de dimarts?
2: La veritat és que menys volum de trànsit de l'habitual.
1: Ah,
2: segur que hi ha gent que des d'ahir no s'ha atrevit a sortir a la carretera.
1: Ja pot ser.
2: Perquè la veritat és que tant ahir com avui, menys volum de l'habitual a l'àrea de Barcelona. La veritat és que només algunes petites retencions a les entrades per la C58 o l'entrada per la Diagonal o les rondes, però molt més intermitent del que és habitual. Queden encara algunes vies afectades pel temporal. Es manté tallada la ronda nord de Granollers, que és la comarcal 352, al túnel de les Franqueses. S'ha pogut reobrir parcialment la comarcal 14-15C a la Roca del Vallès, a l'altura del pont que creua el riu Mugena. Ara sí està fent pas alternatiu, fins ara estava tallada. També hi ha complicacions a la G682 entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols, i és que hi ha esllavissades i per això s'hi fa pas alternatiu. També es manté un carril tallat a la C17 a Lliçà d'Amunt, direcció Barcelona, també per esllavissades, i per altres incidents aturades a la C-17 de Lliçà de Vall a Granollers, direcció Vic, perquè hi ha un vehicle avariat, i a l'AP-7 a Salt, al Gironès, en direcció França, per un accident.
1: Bé, doncs això és el que tenim ara mateix. Tarda més tranquil·la del que podria ser, però precaució.
2: Exacte.
1: Perquè ve pluja a partir de les 6. Gràcies, Mariluz.
2: Fins ara.
1: Farem una pausa. Ah, no, no fem pausa encara. No. Que clar, em posen aquesta música. Com vols que faci pausa amb aquesta música? De què és aquesta música?
3: Sona Argentina, no?
1: Aquesta matinada s'atura a Argentina perquè Leo Messi jugarà per última vegada amb la selecció del seu país. Joan Biosca, bona tarda.
4: Bona tarda, què tal?
1: Avui és com un dia d'eleccions generals, pràcticament el país s'atura?
4: Sí, a veure, és un drama nacional, això, que Messi deixi de jugar a la selecció argentina. Jo tinc la teoria, i potser la comparteixes amb mi i els oients, que nosaltres vam explicar com de malament ho va passar Leo Messi, allò del pecho frío, etc.
1: Sí, home.
4: Ho explico sempre. Avui he estat per TV3 i per Catalunya Ràdio fa un parell d'hores davant de l'estadi de River, visc a 6 carrers, el tinc a prop, i m'han entrevistat televisions argentines, allò...
1: Ah, sí? Joan, sí. Joan, contanos.
4: Sí, i clar, no se'n recorden d'aquestes coses.
1: Ah, ells ja s'han oblidat, dels...
4: Sí.
1: De com l'havíem de recollir aquí amb del terra, pobret, que ens venia
3: plorant. Una relació tan tòxica.
1: Sí, sí.
4: Tornava destrossat. I llavors jo els hi recordo sempre una mica allò de, com a totes les famílies hi ha crisi i les parelles, però realment jo tinc la sensació... a l'Argentina hi ha una frase que diu no tengo pruebas, no tengo dudas, no? No tinc proves, però no tinc dubte de que a Messi el van descobrir tard, molts argentins.
1: Home,
4: i ara es llepen les ferides, en aquest sentit era el que volia
1: ara
4: explicar.
1: Ara correm-hi tots, no? Ara homenatjar-lo, sí. Perquè, clar...
4: Sí, a més, en un partit, realment, tu que ets un home de futbol, venint, no sé...
1: És, no té cap sentit, això.
4: No, hauria de ser contra Uruguai, contra Brasil...
1: Contra Espanya, contra qui vulguis, no contra Benín.
4: Tot fet a correcuita, aprofitant aquesta finestra de partits amistosos. A més, en Burkina Faso va haver-hi problemes perquè no els hi van pagar temps, els jugadors es van negar a pujar a l'avió, després van dir que s'havia espatllat l'avió, van arribar a les 3 de la tarda quan el partit es jugava a les 8 del vespre. Tot molt
1: estrany.
4: De passucat amb oli,
1: sí.
4: Típic de la Federació Argentina... Per exemple, un altre que te n'explico. Jo he acabat d'arribar de São Paulo per les eleccions del Brasil.
1: Ah, clar.
4: I llavors, ahir s'havien de buscar les acreditacions de premsa per anar al partit. I vam enviar una persona que tenim de confiança que ens ajuda, diversos corresponsals, per fer la cua amb una carta d'autorització. Va estar 6 hores per retirar les acreditacions de premsa.
1: Més estona per l'acreditació que

0: pel partit durarà.
1: Sí, una sola persona, unes cues interminables, és tot molt... molt improvisat, però en fi, sí, gran comiat de Leo Messi. A Rosario li han desplegat una samarreta amb el número 10 i gràcies. Tot són paraules d'agraïment. Messi ja ha rebut el caliu dels jugadors de la selecció argentina, el que aquí en diuen el predio de Seiza, que seria la ciutat esportiva, han fet un asado... Un comiat...
0: estrany.
1: Entre els seus, que afectuós, però si, no sé, Messi, jo m'ho imaginava d'una altra manera.
0: I segurament ell també, però li ha tocat el país que li ha tocat i encara sort sí. que van guanyar un Mundial. Joan Biosca, ho seguirem segur al Tot Costa i a més programes de la ràdio. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Fem una pausa, arriba el Roger Carandell.
2: El cinema fantàstic torna a Sitges.
3: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
2: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
3: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
2: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
4: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
6: Som aquí, palestins i israelians, àrabs i jueus, i estrangers plegats per mostrar que hi ha un altre camí. I aquest és l'únic camí.
7: Nits sense ficció. Un altre camí per la pau. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues sinfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
9: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
8: Entrades ja a la venda.
10: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: I avui a les 6, Carles Puigdemont, el que no surti... Estaria bé una entrevista...
11: Oh. Ens segueix, a l'Instagram, diria.
12: Què dius?
0: Enviar-li un DM, a veure si un dia vol venir.
13: Us havia comentat alguna cosa alguna vegada per...
0: Puigdemont?
11: Quan fèiem el programa d'XL, alguna cosa ens havia dit,
13: sí,
11: em sona?
13: Per xat. Si obríssim el xat, alguna cosa trobaríem.
11: Seria alguna molt cosa trobaríem, sí.
12: Ho deu haver oblidat, això.
0: Sí, ara és...
11: Vaig a mirar la gent que segueix en Carles Puigdemont.
0: No, és igual.
11: Jo mateixa me n'he donat.
0: Avui a les 6 tindrem el president Puigdemont compareixent, però hi haurà que no surti d'aquí igualment al canal digital, a l'exposició digital i al podcast i tot.
13: Exacte, a partir de les 6...
0: Programa normal i corrent.
13: Ja ens hi posem normal i corrent, que hem d'explicar moltes coses.
0: De què?
13: Per exemple, tornarem a parlar de...
0: M'agrada.
13: De Piqué i Shakira, que aquest matí s'han hagut de trobar per uns temes legals i un tema del règim dels fills.
12: Ojalà surti una altra cançó. Que es digui maldito rata de les pates,
11: com la Paquita de la del Barrio.
0: Doncs Piqué i Shakira, avui, el que no surti, eh?
13: I a part parlarem també amb en Víctor Navarro dels nous negocis que està muntant en Piqué, amb l'Ibai Llanos.
0: Ui.
11: No ens segueix ja, eh?
13: Ja no.
11: No en Víctor.
12: Potser...
0: Drama. El que no surti pel digital, a les 5 ara butlletí, a les 6 seguim en directe.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
0: Bona tarda, us informa Marc Güell. D'aquí una hora, a les 6, Carles Puigdemont compareixerà des de Waterloo poques hores després que el Tribunal Suprem hagi aixecat l'ordre de detenció contra l'expresident i, per tant, hagi aplanat el camí perquè pugui tornar a Catalunya. La defensa de Puigdemont, però, refreda la possibilitat d'un retorn immediat i el situa per a més endavant quan el Tribunal li apliqui l'amnistia definitiva. Per Junts, aquesta amnistia és una victòria rotunda de l'independentisme, però Jordi Turull fa aquest avís.
14: Avui és una gran victòria de l'independentisme i és una gran victòria del president Puigdemont. No del president de Junts, del president legítim de Catalunya que va ser tret pel 155. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I, per tant, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix.
0: També ho celebren des d'Esquerra, però adverteixen que no resol el conflicte polític. Més notícia, Txell Vallespí.
11: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, pregunta a la Fiscalia Anticorrupció si imputa el PSOE pel cas Leire i les suposades clavegueres del partit. El PP, que exerceix d'acusació particular, li ha demanat que citi el PSOE com a investigat per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. El Partit Popular sosté que el PSOE va promoure una organització criminal liderada per l'aleshores secretari d'Organització, Santos Cerdán, des de la seu central del PSOE al carrer Ferrat, per fer descarrilar investigacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Segons el PP, el PSOE va posar a disposició de la trama tots els mitjans operatius i financers.
0: Kenny ha anunciat la mort d'una persona a causa de l'Ebola, la primera infecció i la primera mort registrada mai en aquest país de l'Àfrica Oriental. Es tracta d'un kenià que vivia a la República Democràtica del Congo. Aquest país pateix el brot d'Ebola més greu fins ara, amb més de 4.000 morts. Allà va contraure la malaltia fa un mes i va ser tractat en diferents hospitals. Va creuar la frontera amb Uganda per carretera i va agafar un vol fins a Nairobi. Les autoritats s'afanyen a buscar els seus contactes per poder-los aïllar 3 setmanes.
11: A Lleida, el jutjat d'instrucció envia a presó provisional un dels 2 detinguts per la mort violenta d'un home el cap de setmana passat a la ciutat. El segon sospitós ha quedat en llibertat amb càrrecs i se'ls investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Juli Albacar.
15: Bona tarda. Els 2 homes declaraven avui davant del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Lleida després de quedar detinguts diumenge. El jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels 2, mentre que el segon queda en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de compareixer mensualment al jutjat. Els 2 homes, de 18 i 43 anys, estan investigats per un delicte d'homicidi per la mort dissabte d'un home a qui van trobar en un descampat del barri de la Bordeta en estat inconscient. Les primeres investigacions apunten que la víctima podria haver rebut un fort cop al cap durant una baralla. Juli Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
0: Han absolt els 11 activistes de Greenpeace acusats de desordres públics per bloquejar l'accés d'un vaixell al port de Sagunt. Anem cap a València. Marta García.
16: La jutge considera que no hi ha actes violents ni intimidatoris, així que l'actuació dels activistes revelaria com a molt una conducta de desobediència greu, però això no ha sigut objecte d'imputació ni acusació formal en este procés. Els demanaven 5 anys de presó, però tot queda en el marc d'una protesta pacífica sobre la protecció del medi ambient. Els fets van passar el 26 d'octubre del 2021, quan els 11 activistes es van acostar sense autorització al port de Sagunt amb el vaixell Esperança. Des d'ací van navegar cap a la terminal portuària amb 4 llanxes per barrar el pas del Merxant, que transportava 125.000 metres cúbics de gas natural. Un dels activistes es va encadenar i va obligar el vaixell, que procedia dels Estats Units, a avortar la maniobra d'accés a port durant diverses hores. La sentència no és ferma i, per tant, es pot recórrer a apel·lació. Marta García, Catalunya Ràdio, València.
0: Esports, Sonia Oleart, bona tarda.
17: Bona tarda, Marc. En bàsquet a 2:15 la Champions League FIBA, Penya, Herzliya d'Israel i abans a 8:15 Girona, Dinamo de Bucarest, a l'Eurocup. Encara en bàsquet, la majoria de clubs de l'Eurolliga rebutja l'oferta de la NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa. A la Lliga Europea d'handbol, Granollers, Buzău de Romania, a 8:15 de la jornada 2 i a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, Jadran de Montenegro, Sabadell, a 7:15. El Barça, Frenkie de Jong, ha fet avui part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. La portera del Barça, Cata Coll, deixa la concentració de la selecció espanyola femenina i torna a Barcelona. Té unes molèsties al quàdriceps. Clàudia Pina no s'ha entrenat avui per unes molèsties musculars, però sí que forma part de l'expedició que viatja cap als Estats Units. Leo Messi dirà adéu a la selecció argentina aquesta propera matinada, a 1:00. A l'Estadi Monumental de Buenos Aires i avui es juguen els darrers partits de la Lliga de les Nacions en aquesta aturada de seleccions. A 8:15 el Croàcia-Espanya, l'Anglaterra-República Txeca i l'Escòcia-Eslovènia.
2: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: A veure, que avui també li han fotut la tarda en l'aire a la Marta Montaner. Una tarda que és molt de ràdio. Ara entrem, Marta, sí, eh? Però recordeu, d'aquí una hora, a les 6 de la tarda, Carles Puigdemont compareixerà des de Waterloo poques hores després que el Tribunal Suprem hagi aixecat l'ordre de detenció contra l'expresident i, per tant, aplani el seu retorn a Catalunya. I també estem molt pendents, i de seguida ens actualitzarem, del Pla Inuncat, amb aquesta previsió de tempestes fortes al litoral i perilitoral, intensitat de 4 sobre 6, però Protecció Civil que demana prudència davant unes precipitacions que poden ser molt elevades. Això i la mobilitat, perquè ja sabeu que els trens van com van, que li estan fotent la tarda en l'aire a moltes
2: però
1: persones.
2: Però això sol passar sempre.
1: Sí, no és nou d'avui.
2: No és gaire notícia.
1: Però encara que no sigui nou, i farem un cop d'ull. I també les carreteres, que ja heu vist que hi havia encara algunes esllavissades i alguns problemes derivats de les últimes pluges. Però, Marta, a tu qui t'ha fotut la tarda en l'aire?
2: Estem sols ara, Garriga. Això no sol passar,
1: Doncs
2: tenim una cita ara mateix.
1: Aprofitem-ho.
2: La cita la tindràs després, no? Amb algú altre o no?
1: És possible.
2: Ah, bueno,
1: és
2: molt
1: possible.
2: Bé. Doncs ja m'ho explicaràs.
1: Sí.
2: A veure, qui m'ha fotut la tarda en l'aire no és un qui, és un què. Mm? És una notícia que no hauria de ser notícia.
1: Ai. Què no hauria de ser notícia? Perquè cada dia et poses com més enigmàtica, en aquesta secció.
2: Bueno, perquè s'ha de jugar, això,
1: sí,
2: no?
1: Sí, hem de jugar.
2: Ho hem de vendre bé.
1: Sí, home, sí.
2: Doncs què no hauria de ser notícia? Un canvi estilístic d'una presentadora del Telenotícies de TV3, molt estimada per tots, i si m'ho permets, especialment a casa meva.
1: Ah, vale? Clar, que t'ho permeti.
2: Vale. Doncs ella.
3: Doncs superat aquest episodi de pluges excepcional, una situació inèdita, Eloi, ara mateix què està passant?
4: Ara mateix,
1: Raquel Sans. La vam felicitar divendres perquè
2: sí,
1: presentarà la Marató de TV3 amb el Miqui Núñez, TV3 i Catalunya Ràdio, la Marató de 3CAT. Què li ha passat a la Raquel?
2: Doncs mira,
1: què més li ha passat?
2: Què més li ha passat? Bueno, clar, tot això són coses bones.
1: Sí.
2: Ara està a una notícia de l'Amblau, fins i tot, imagina't.
1: Ah, mira.
2: Diversos espectadors s'han fixat en un detall no periodístic de les seves darreres aparicions televisives. I és que es veu que la Raquel Sans ja no surt al TN Vespre de la mateixa manera que hi sortia abans.
1: Ah.
2: Hi ha hagut canvis en la seva manera de vestir. Que això d'entrada, com a notícia, ja és justeta.
1: Però un gran canvi? No sé, no m'hi he fixat, no?
2: La mires poc, Garriga. Potser fixes en altra gent, tu, del TN. No?
1: Del cap de setmana, no sé.
2: No ho sé. La veritat és que és un canvi que sí que crida l'atenció perquè la majoria de dones presentadores de tele ho duen i la Raquel ja no.
1: Pantalons.
2: Què dius?
1: No ho sé, home.
2: No cal
1: no
2: que juguis tard, ja t'ho dic jo. La Raquel Sans, als TNs, ja no porta sabates de taló.
1: I això és notícia.
2: A veure, deixa'm dir que té el seu què, perquè no deixa de ser una nova demostració d'aquesta pressió estètica que patim les dones, en aquest cas del sector de la comunicació, quan han d'aparèixer en pantalla. Perquè elles, estem acostumades ja, una hora com a mínim de maquillatge i de perruqueria.
1: Sí, sí.
2: Quan tu, per exemple, quan vas presentar allò del debat dels candidats del...
1: dels debats. No, home,
2: del
1: jo
2: Barça.
1: En 25 minuts ja ho tenia.
2: Clar, o sigui...
1: Molt més ràpid,
2: molt més ràpid.
1: Molt més ràpid.
2: Elles, uns estilismes de roba que de vegades semblen de la Setmana de la Moda de París,
1: sí.
2: Ells, literalment, la mateixa americana de sempre. I pel que fa a sabates, talonets d'agulla per elles, que suposo que al camerí no han de portar crocs per compensar, i ells, sabatetes còmodes.
1: És veritat, és veritat.
2: I per què? Doncs pel de sempre, jo estic cansada, ja, si ens ho sabem de memòria.
1: Per tant, que Raquel Sans hagi deixat de portar tacons al TN sí que és notícia. Carai. Una notícia grossa, veig.
2: És notícia, i és una notícia que nosaltres celebrem amb una sintonia èpica.
1: Ja ho veig.
2: Igual que molts altres telespectadors que xarxes comentaven el següent. Mira, hi ha un tuit que s'ha fet força viral de l'Anna Bosch,
1: home,
2: excorresponsal de Televisió
1: sí.
2: Espanyola,
1: sí, sí.
2: Que diu, gràcies Raquel Sans per demostrar que no cal enfilar-se en sabates de taló per conduir un informatiu. A la qual cosa hi havia gent com una Pepita, que deia... No,
1: una Pepita... Que és com la versió de Josep Maria, però...
2: No, és literal, es diu Pepita a X, l'antic Twitter, diu. A mi m'encanta, vestida bonica i amb sabata plana, em va semblar veure més autenticitat, una Carme que diu totalment d'acord, ja era hora, per fi una periodista amb personalitat, o l'Àngeles que diu, doncs sí, la dictadura del taló d'agulla és ridícula i antiga. Però clar, amics, a X, que recordem que és l'antic Twitter, ja us podeu imaginar que també hi ha opinions contràries.
1: Ui, però estem parlant de haters? Perquè segons com no cal, eh?
2: I jo crec que no cal, tens raó, però alhora també ens ajuden a fer un retrat de la societat en què malauradament vivim i tenim. I hi havia una Mercè que diu, bé, no cal posar-se talons, però francament presentar un telediari en sabatilles com si estiguessis per casa, doncs tampoc, em sembla fatal.
1: Però és que tampoc anava amb sabatilles.
2: Tampoc anava amb sabatilles.
1: Que jo, si va amb sabatilles, potser sí que li diria a Raquel... sabatilles, potser no cal.
2: Aquestes que són com de, saps, com afalpades,
1: sí, que,
2: així...
1: Sí, que s'emporten de seguida.
2: Que sí, no, això per casa va molt còmode. No era el cas, per això. Llavors, hi havia una marca que diu hi ha un punt mig entre els talons i les sabates de costellada.
1: Aquí, vinga.
2: I aquí tenim molta dona, estic veient, eh?
1: Sí.
2: Un gim que diu no, però tampoc cal portar això que és com si fos a l'hort a recollir l'enciam del dinar. Però després...
1: A la Raquel Sans, me l'imagino, amb un hort recollint l'enciam del dinar.
2: Mira, tant de bo TV3 en regalés aquest contingut, perquè jo, sens dubte, faria clic a la plataforma 3CAT.
1: I tant.
2: En Jim, per això, acaba dient Raquel Sans, s'ha de dir. Sort que en Jim ens dona el seu vistiplau. És una de les millors periodistes presentadores d'un informatiu, però també és de les que pitjor vesteixen, horrible. Déu-n'hi-do. No ho havia llegit del tot i encara m'he enfadat més.
1: Sí, veig que hi ha, i a més hi ha homes i dones. Vull dir, sí. Hi ha papites i gims.
2: I gims i de tot. I espera't que ens deixàvem els comentaris de la gent que vol endivinar el perquè d'aquest canvi estilístic de la Raquel Sans.
1: Ah.
2: I són rates saberudes, deixa'm dir des d'aquí, que es pensen que ho saben tot. Com l'Ares, que diu, es va lesionar la travessa. Si no, sí que portaria talons.
1: Ah.
2: O en Sergi, em sembla que s'està jutjant la vestimenta molt alegrement i crec que és un tema mèdic, es va fer un esquinç a la travessa i no pot portar sabates normals durant un temps tan fàcil com això.
1: Ah, és veritat que s'havia parlat molt d'aquesta possible lesió i que si la travessa o que si s'ho havia fet a casa, no sé.
2: Sí, va estar uns dies desapareguda, això és correcte, els tenes. Però atenció, perquè us porto una exclusiva a la tarda de Catalunya Ràdio.
4: Exclusiva.
1: Vinga, doncs abans d'actualitzar el temps i el trànsit, actualitzem l'exclusiva de Raquel Sans.
2: Va, abans que
1: sí,
2: el temps i el trànsit.
1: Home, és més nova.
2: Per mi és molt important, la Raquel.
1: No la coneixíem.
2: Doncs bé, la meva primera exclusiva i probablement l'última.
1: No, no, no.
2: Sí, sí,
1: no et rendeixis tan ràpid, que som a octubre.
2: Jo estic molt cansada, ja. Sabem els motius reals de per què la Raquel Sans ha deixat de portar sabates de taló als telenotícies de TV3. I et diré que el motiu és el millor de tots. I és perquè li dona la gana.
5: Hola, què tal? Us explico això de les bambes. Jo sempre que he pogut he anat plana en els telenotícies. De fet, ja tenia sabates planes que em posava de tant en tant. I els talons que jo portava eren amples, amb plataforma, eren còmodes, perquè a mi la sabata amb taló no m'ha sigut mai gaire còmoda. I llavors ja amb els nous telenotícies, a la temporada passada, quan es van posar en marxa, ja vam intentar incorporar la bamba, però no ens en vam acabar de sortir. I en aquesta ho hem pogut mirar més temps i ho hem organitzat, i ara ja ho tenim. I vaja, faig doncs com molts altres companys de la Meteo que ja van amb bambes, o la Maria Fernández, dels esports, que també de tant en tant em porta. I jo, doncs, segurament més habitualment, perquè vaig molt més còmode, però cadascú va com se sent còmode. Tinc altres companyes que prefereixen anar amb talons. I escolta'm, aquí la comoditat de cadascú per davant. Però vaja, ara ja ho sabeu.
1: Home!
2: Home, eh? I quin tros de dona, ella. Moltes gràcies.
1: Tenim el dubte resolt.
2: El dubte resoltíssim. I moltes gràcies a la Raquel Sans per resoldre aquesta qüestió de país que tenia tanta gent intranquil·la i escampant. No sé si fake news, però uns motius que no eren els que tocaven.
1: Sí.
2: Ella no porta talons perquè està desafiant les regles del joc. Ella camina perquè nosaltres puguem volar, amb lesió o sense. I ella, des d'aquí, decideix unilateralment, és la presidenta del Club de les Perfectes.
1: Mira,
2: això és així.
1: Hem aprofitat aquest tema per enviar la Marta del Cor a vestuari de TV3, a disseny de vestuari de TV3, perquè remeni una mica a veure si troba aquestes bambes. Marta del Cor, bona tarda.
6: Bona tarda, Garriga. No
1: com,
6: torno,
1: com és aquest armari? T'ha agradat molt l'armari que t'has trobat?
6: Mira, només et dic que si a mi m'enterressin entre tota la roba que hi ha aquí, no em trobaríeu. Hi ha centenars, de fet et diria milers de peces de roba que estan totes indexades. De fet, li diuen vestiteca. O sigui, sí. És com una biblioteca, un superarxiu. Exacte, però amb peces de roba. I ara ens hem desplaçat al camerino que tenen els presentadors del TN.
1: Ah.
6: Perquè t'he de dir, a més, que es canvien tots junts, eh?
1: Sí?
6: Mira. Sí, no, no estan separats. Estan tots aquí, tots diguem, la guixeta de cadascun d'ells.
1: Quines tens aquí davant?
6: Mira, ara mateix tinc l'armari davant meu de la Raquel Sans, que ara us explicaré el que estic veient, el de l'Anna Garnatxa aquí al costat, després tenim el de la Marta Bosch, a l'altra banda, si seguim cap allà... Bueno, també tenim el del Cruanyes, el del Xavi Coral, hem vist el de la Marina Romero... O sigui, hem estat aquí espiant una mica, perquè més et puc dir que podem veure la roba que portaran els propers dies.
2: Ah, sí que van en previsió, doncs.
6: Sí, i mira, la responsable de tot això és la Cristina Casas, que és la dissenyadora de vestuari d'informatius i que porta el vestuari de molts dels presentadors que veiem cada dia al TN, la Raquel Sans, per exemple, però també el Toni Cruanyes, el Xavi Coral, la Maria Fernández... I a veure, Cristina, perquè ara se sorprenien d'això, que jo també m'he sorprès, que és que tu ja tens decidit i organitzat, sí. O sigui, podem veure el conjunt que portarà la Raquel divendres, sí. El que portarà dissabte, el que portarà diumenge, i el que li dius, no?, com un retent.
5: Un retent, per si que és algun dels que ha de portar.
6: I tots aquests conjunts van amb la seva sabata conjunt, sí. Que jo us descric la imatge, és, diguem, com n'hi hem de dir, això, Cristina? És com
5: bueno,
6: un penjador,
5: és un sabater
6: penjat, sí. A l'armari, sí. Amb un, dos, tres, quatre, cinc, amb sis parells de bambes, val, que són les que portarà la Raquel els propers dies.
5: Sí.
1: O sigui, tots són bambes, eh? Ens confirmes que tots són bambes.
5: Tots són bambes. I si ho compares amb l'armari de la Marta Bosch, que el tenim aquí al costat.
6: Penseu que passem de les bambes de la Raquel Sans a uns talons, quan diries que fa? Quants centímetres?
5: Pues de 8 centímetres.
6: De 8 centímetres, que porta la Marta Bosch, que ja és alteta, la Marta.
5: Sí, fa 80.
1: I per tant, la Marta ho porta perquè a ella li agrada i li resulta còmode, i si no li resultés, no faria falta.
5: Això és el que hem d'aclarir. Que vull dir, aquí no obliguem a ningú ni a portar talons o no portar-ne. Vull dir, cada una se sent més segura d'una manera fent la seva feina. I, per exemple, la Marta Bosch és una persona que, si no està a sobre d'uns bons talons, no se sent segura per fer la seva feina. Mai la podries posar en una bamba i... Bueno, ara, el que sí que és veritat és
6: això,
5: el que
6: heu
5: dit.
6: Això és boníssim. Marta Montaner.
5: Lo dels crocs.
6: Ara què t'has dit? Estic segura que m'anem uns crocs.
2: Sí.
5: Perquè hi ha escales fins al plató i hem tingut algun ensurt.
1: Ai.
5: I llavors... Sí. Mira, precisament la Raquel va tenir un ensurt amb mi fent un directe que vam patir bastant, eh? Perquè, i des de llavors, doncs, els crocs els porten...
2: Ah, que sí que porten crocs!
5: De fet, sí, és que porten crocs!
6: Tenim l'armari de la Marta Bosch, em sap greu perquè estem parlant aquí de la Marta sense...
5: No, però és la Raquel, ara anem cap a la Raquel.
6: Sí, però té, és veritat, tota aquí, a la col·lecció de talons, però tu mires dins l'armari i té unes crocs negres, que suposo que és amb això, amb el que camina normalment, no? Ah, i escolta'm, ja que estem fent aquí una mica el xafarder, Cristina, per exemple, la Raquel té gaires manies a l'hora de vestir?
5: No, la Raquel per mi és molt fàcil. El que passa és que també depèn de l'estilista que tinguis, m'imagino, et portes millor. Ella i jo ens entenem molt, fa molts anys que la vesteixo, i és veritat que ella fa molt de temps que volia anar plana. I m'ho havia demanat moltes vegades. El que passa és que les estilistes sí que tenim, doncs, que clar, a veure, tot hi ha un tipus de roba que queda, doncs, més estilitzat amb una miqueta de més alçada. Però al final, amb els nous tenis, que vam ja treure les corbates i vam intentar, doncs, fer una mica tot més proper, a l'espectador, doncs vam decidir amb ella, va, provem-ho. I la veritat és que ella sempre ha tingut problemes en els peus, no, les sabates estretes es queixava molt.
6: De fet,
5: molt.
6: Són molt amples, aquestes bambes,
5: sí,
6: les de la Raquel.
5: És que porta barefoot, el que ara està...
2: Ai,
6: que vol dir
2: sí.
6: Això, que és més ample, vol dir que la part dels dits dels peus és més ample d'una sabata esportiva o sabata bamba normal, no?
5: Sí, d'unes New Balance, per exemple, que han fet molt estretes, no, ella porta còmoda, sobretot comoditat. La Raquel és una persona que la comoditat és el que prima amb ella i amb el que demana. Sempre no la voles mai amb un vestit estret, amb algú que li apreti, que no se senti còmoda. I hem provat el tema bambes i, escolta, veig que està tenint una repercussió que no ens ho pensàvem
6: pas. De moment només veiem bambes a la guixeta de la Raquel, però potser la cosa s'acaba contagiant i en aquests altres armaris on de moment només hi veiem talons i acabem veient més bambes.
5: Doncs podria ser, no ho descarto gens, perquè, per exemple,
4: exemple, amb la Maria Fernández alguna vegada ho hem fet. Sí. A veure, sobretot quan van al camp, quan van exteriors, sempre van amb bambes. Amb bambes o sabata plana, una bota, una campera, tot pla. I aquí, al plató, moltes vegades ho ha portat la Maria també. Eh? Vull dir, amb ella ho combinàvem, però amb la Raquel estem apostant ja per fer-ho una mica amb el
5: Cristina,
4: seu estil, propi.
5: El Garriga no l'has vestit mai, oi?
4: No, la Laia sí la meva companya.
1: Sí, amb Laia molta cosa,
4: amb
1: i tant.
4: La Laia. Sí, és la nostra coordinadora, la Laia, i sí, vas tenir... Bueno, tu ja saps com va tot això de la vestiteca.
5: Tens no, manies, jo... tu, Garriga, o no?
1: Jo tenia...
5: Perquè m'han estat explicant coses aquí, no de tu, però altres presentadors...
1: Jo, no, manies, no, al revés. A vegades em posava unes camises que pensava, mira, perquè m'ho diuen les de vestuari que són molt maques i me la poso, però
5: Déu-n'hi-do.
4: Però... Ei, doncs ets bona persona, però... Francesc, perquè hi ha vegades que no...
1: Bé,
4: que...
1: perquè era nou a la tele. Llavors, diguem-ne que m'ho deixava fer tot. Però jo, clar, tenia la taquilla amb les camises de cada dia, amb, una, sí, amb un paperet que deia això, amb aquests pantalons...
5: Mira, és que és exactament
1: i amb aquestes bambes, dilluns, dimarts, dimecres, dijous.
2: I no t'ho volies endur a casa?
1: Home, clar.
2: Ah. No mira, això no ho deixeu fer, no?
1: No, el que em passava a mi és que algun dia m'havien robat bambes.
5: Oh! Què dius?
1: Home, la meva taquilla hi havia el meu nom i a sota no robar bambes.
5: Però eren bambes de la tele o les teves que
1: no,
5: amb les que havies anat a treballar?
1: Tele,
2: a les feines normals roben tàpers, però ah, sí, això de les bambes... Sí,
1: sí. Això encara passa?
4: Passa, però no perquè s'ho emportin a casa, no us penseu, és perquè potser arriba un que li diuen has de sortir ja, saps aquests explainers que ara tenim explicatius al vespre? Potser arriben amb 10 minuts d'això, fem el que podem i llavors diem, espera't tu, que hi ha una bamba del seu número, igual la pilla un moment, la treu i després la torna. També hem tingut robatoris que no han tornat, també s'ha de dir tot, eh?
1: Sí, però, bueno, em va passar això.
4: Sí.
1: Unes més maques segur? Que tenia jo.
2: Clar. Sí. Però a veure, tampoc eren teves.
1: No. Ja, però
4: bueno,
1: me les
4: posava. Les lletges no les prenen, no.
1: No, exacte.
5: Passa't un dia per la vestiteca aquesta, que no sé, tenen milers d'aparells sí. de
4: estem
5: sabates.
4: Estem preguntant el nombre de peces, no ho sabem.
5: Us puc, és que em fa il·lusió ara jo també fer-vos una exclusiva. No sé si serà tan bona com la de la Marta Montaner, però jo us puc avançar què portarà aquesta nit Toni Cruanyes.
7: Exclusiva.
5: Mira, portarà a veure... Mira, descriu-t'ho millor, Cristina.
4: Sí, una camisa de blau mig, que no és ni blau marí ni blau cel del tot, amb un vestit blau elèctric i unes sabates negres. Doncs... Com que no portem corbata... Sobri, no? Que, bueno, per les eleccions tornarem a treure corbates.
1: Ah, però... mira, una altra exclusiva.
2: Escolta, noi.
1: Una altra exclusiva.
2: Espero que els de la blau que ens citin ara, eh?
1: Exacte, sí, perquè home. A vegades... escolta, és que ho hem de deixar aquí. Marta del Cor, i una abraçada molt forta a les companyes de la vestiteca, que són molt vinga, simpàtiques
4: gràcies.
1: Sempre.
4: A tu.
1: És una tarda de ràdio, una tarda de reaccions, una tarda d'actualitat informativa. El Parlament de Catalunya compareix el seu president, Josep Rull.
8: Amnistia en tots els casos. També pel que fa al diputat d'aquesta cambra, Josep Maria Jové, i a la resta de persones amb causes obertes. Celebro, en qualsevol cas, la resolució de fa unes hores de deixar sense efecte l'ordre de detenció contra el president Carles Puigdemont i els consellers Lluís Puig i Toni Comín. Malauradament, aquesta decisió ha arribat tard, molt tard, després de tanta injustícia, tanta repressió i tant patiment personal i familiar. El president Carles Puigdemont, durant aquest exili infame, ha vist com perdia el pare i la mare. El conseller Lluís Puig també va perdre el pare i la mare i no van poder assistir en el seu enterrament. Ho van haver de fer connectats amb una videoconferència. El germà del conseller Toni Comín va haver de pujar a morir a Bèlgica. El dolor ha estat terrible, ha estat colpidor, ha estripat la seva ànima, però també la nostra. I aquest és un tema, és una qüestió que sempre hem de recordar. Deia que després de tanta injustícia, tanta repressió i tant patiment s'han començat a prendre decisions. Aquesta decisió per part del Tribunal Suprem d'aixecar aquesta ordre de detenció. Però també dic prudència i molta cautela. Perquè una cosa és aixecar l'ordre de detenció i una altra de ben diferent l'aplicació efectiva de la llei de l'amnistia, que és el que reclamem, que és el que demanem. No obstant això, esperem donar la benvinguda amb tots els honors de què siguem capaços als diputats d'aquest Parlament, al conseller Lluís Puig i al president Carles Puigdemont, que encara no han pogut exercir els seus drets polítics en plenitud. El rebrem amb tots els honors i tota la dignitat com ho hem fet amb d'altres exiliats. Permeteu-me que faci un reconeixement al president Carles Puigdemont per la seva perseverança, per la seva lleialtat a Catalunya i per haver preservat des de l'exili la institució de la presidència de la Generalitat amb tota dignitat. Cal posar fi a una situació d'excepcionalitat que mai no s'hauria d'haver produït i cal que la judicatura respecti les decisions del legislador i les garanties que sostenen l'estat de dret. Vull reivindicar, encara que sembli una obvietat, que els conflictes polítics s'han de resoldre des de la política i no des de la seva judicialització i, en cap cas, des de la politització de la justícia. Per això aquesta resolució hauria de marcar l'inici d'una nova etapa de progressiva normalització democràtica i institucional. Però que ningú no s'enganyi. La plena normalitat s'assolirà quan es pugui exercir el dret legítim a decidir el futur polític de Catalunya. I s'ha de poder materialitzar tot allò que la majoria de la nació decideixi si ho fa de manera cívica, de manera pacífica i de manera democràtica, tal com aquest país ja va demostrar. Ha arribat l'hora, per tant, de retornar a la política allò que mai no hauria d'haver marxat de la política. Les amenaces i la persecució policial i judicial a l'independentisme no ha aconseguit atemorir una part molt important del poble de Catalunya. No hi ha prou presons ni prou exili per acabar amb el nostre anhel de llibertat i la nostra fidelitat al servei de Catalunya. Només des del respecte a la democràcia i a les institucions representatives i a la voluntat de la ciutadania es poden afrontar i resoldre els conflictes polítics. D'altres nacions ja ens ho han demostrat, des del Canadà i el Quebec, passant per Escòcia i el Regne Unit. I també des de l'esperança, que sempre, sempre, sempre és més poderosa que la por. L'esperança i la tenacitat d'un poble que no es vincla i que no vol renunciar a unes aspiracions polítiques que són legítimes. La d'avui és una victòria col·lectiva dels qui s'han mantingut fidels a uns ideals nobles i al servei del poble de Catalunya. Però, sobretot, és una victòria de tota la nació. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
1: Era el president del Parlament, Josep Rull, fent aquesta declaració després de la decisió del Tribunal Constitucional d'avalar l'amnistia i, per tant, d'aplanar el camí pel retorn de Carles Puigdemont. Marta Montaner, moltes gràcies.
2: A tu, Garrica.
1: Per les teves exclusives.
2: Ànims, dia de ràdio, eh?
1: És una tarda de ràdio. Ha començat sent un matí de ràdio, migdia de ràdio, ara tarda de ràdio. Estem pendents per d'aquí 31 minuts la compareixença del president Puigdemont. El Bruno Fortel teníem a les portes al carrer Advocat. Advocat, ho ha dit bé, això, Bruno?
7: Carrer de l'Advocat, sí.
1: Carrer de l'Advocat.
7: Carrer de l'Advocat, número 34 de Waterloo.
1: Us deixen entrar, ja?
7: Just ara mateix. Sí, sí, acaben d'obrir les portes. Aquí hi havia companys que duien des de primera hora del matí passant el dia com podien a l'esplanada de davant de la Casa de la República i ara mateix s'acaben d'obrir les portes d'aquí de la residència de l'expresident Carles Puigdemont i entrarem ja per preparar-nos per seguir aquesta roda de premsa. Pel que ens acaben de dir, doncs això, dins de la casa ara mateix ja el president Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig i som a l'espera que arribi d'aquí pocs minuts també l'exconseller Toni Comín.
1: Abans ens deies una vintena de periodistes, ara que falta mitja hora podem ja albirar quin serà el número final de mitjans que
7: més,
1: podran cobrir,
7: sí.
1: Això?
7: Sí, se n'han incorporat uns quants d'última hora, sí, sí, jo crec que ara ja devem fregar la trentena, diria, o fins i tot més, entre 30 o 40, et juraria, sí, sí, sí.
1: Bé, tampoc cal que ho juris, jo només que me'ls contis ja...
7: És que sóc molt dolent pels números, doncs sóc molt dolent pels càlculs, són preguntes molt enverinades.
1: Escolta'm, comptar 40 persones tampoc és una feina titànica.
7: Però és que som aquí amb una escala, alguns ja han entrat i dic
1: doncs,
7: ui.
1: No, doncs farem una cosa, com que ets un home rigorós, i això em consta, farem una pausa i després de la publicitat, quan tornem a connectar, a veure si em dones la xifra d'assistents, què et sembla?
7: Perfecte,
1: dono marge, vinga. Que us assenteu i us assegueu a lloc i pugueu fer números. Bruno Forte, gràcies, eh? Una abraçada.
7: Fins ara.
1: Ara tornem. Fem una pausa. Una pausa i quan tornem, mirem al cel. Està plovent? No està plovent? S'acosten els núvols? I el trànsit? Ara venim.
9: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
10: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
9: Entrades ja a la venda.
11: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
12: Per tu, que per fi tornes a la normalitat. I per tu, que penses, ja arriba Nadal. Gaudeix a Caprabo de 12 rotlles paper higiènic suau de doble rotlla Eroski per 4,60 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
14: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
3: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
4: Sigui
3: bon
4: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
3: Denuncien l'accés de burocràcia...
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
5: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
0: Ja parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
3: I a casa nostra tornen a sortir
5: el carrer.
0: I de la resta del món.
3: Pendents de la cimera internacional...
0: Faci el temps que faci.
6: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
0: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
7: Passen 3 minuts de 6:15. I s'ha activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de fortes pluges al litoral i al prelitoral. Us hem explicat al llarg de tot el dia. Una intensitat que és de 4/6. Es demana prudència. La Gemma Puig ens anava fent una fotografia de com evolucionava. Gemma, bona tarda de nou.
8: Bona tarda.
7: Ha canviat el que preveiem? Està passant el que explicàvem?
8: Està passant el que explicàvem, que és que ara mateix aquests ruixats més intensos es situen cap a les Terres de l'Ebre. Hi ha un avís de temps violent a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta i al Baix Ebre, que en nivell 6/6 en aquestes comarques, en aquestes properes 2-3 hores. Per tant, en aquest sector, que és on es preveia que començarien a intensificar-se els ruixats, doncs és el que està passant ara mateix. Per tant, en aquest sector ara comença aquesta pluja altre cop intensa. Molta precaució, aquestes precipitacions, de moment els registres que tenim ara doncs, no són molt significatius, són 15 litres a Xerta o 10 al Perelló, però aquestes tempestes estan aquí força situades en aquestes tres comarques, podríem dir, i per tant anirà plovent en llocs on ja anà plovent molt. I una mica el que dèiem abans, de moment els models meteorològics doncs, continuen marcant aquesta situació que durant aquestes primeres hores de la tarda se situen entre les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona o també cap a Ponent, i després una altra banda també molt activa que començaria cap al Camp de Tarragona, Costa Central, i afectaria també ja la nit, matinada, Maresme, Baix Empordà, per tant aniria resseguint la mateixa línia de la costa. Però sí, ara mateix tenim aquest avís de temps violent a les Terres de l'Ebre.
7: Doncs Gemma, no et desconnectis gaire, perquè ara saludaré algú que coneixes, que és la Sarai Sarroca, i segur que ens pot dir alguna cosa interessant. Gemma, gràcies.
8: Fins ara.
7: Sarai Sarroca, directora del Meteocat, bona tarda.
9: Bona tarda.
7: S'acaba aquesta tongada de pluges avui o això encara ens hem d'agafar fort per aquesta setmana tornar-ne a tenir?
9: A veure, no s'acaba. De fet, ara comença un altre episodi i, com bé us explicava ara la Gemma, hem fet ara un avís de temps violent i en breu rebreu un altre avís d'observació perquè la situació doncs, comença a complicar-se. Sí, sí.
7: Quan dius que rebrem, és que hi haurà un més alerta en determinades poblacions?
9: No. Perdoneu.
7: Ah.
9: Els companys de Protecció Civil i...
7: Que la matrem nosaltres,
9: sí.
7: Diguem.
9: Nosaltres el publicarem també a xarxes socials o a la nostra web. Sí, sí.
7: D'acord, per tant, és alerta avui, que ningú ara l'esperi, perquè no n'arribarà cap, en principi.
9: Ja sabeu que les alertes és cosa de Protecció Civil, i això no us ho puc assegurar, però sí que és veritat que Protecció Civil envia és alert en base als avisos de color vermell, ja siguin de predicció o d'observació o de temps violent. Llavors, jo ara, de fet, estic al SECAT i veig que comença a haver moviment. Per tant, no t'ho puc descartar.
7: Moviment què vol dir?
9: Trucades, moltes, i conversa de la subdirectora amb el cap de predicció.
7: O sigui que efectivament, la cosa s'està complicant, eh? Ja tenim no només mirem el cel,
9: sí,
7: sinó veiem també
9: fet...
7: la reacció dels experts i dels que s'hi dediquen.
9: Correcte, sí. Els nostres avisos, que el de temps violent, que us comentava la Gemma, afectava la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre, i també sabem que comença a haver algunes inundacions a carreteres com la de Xerta, Benifallet i l'Aldea.
7: Ahir parlàvem de la suspensió o de l'ajornament del concert d'Oques Grasses. Clar, ara la gent està patint ja per dimecres, per dijous. Han de seguir patint, entenc.
9: Dimecres i dijous? No, la situació canvia bastant a partir de demà, eh? És a dir, demà la situació ja entra vent de nord, la situació canvia per complet. Sí que tenim avisos per vent, també per mala mar, però ja no té res a veure. Sí, ja, la pluja la deixaríem ja a partir d'aquesta matinada.
7: Bé, doncs com a mínim això ja ho tenim. Els registres que s'han recollit o acumulat els últims dies, pel que estem veient, gairebé que són els registres que en altres ocasions serien registres de mesos, no?
9: Sí, correcte. Sí, sí. De fet, un dels nostres observadors ens comentava que havia registrat la mateixa quantitat d'aigua, o gairebé la mateixa, durant aquests primers dies d'octubre que durant la suma de la resta de mesos de l'any. O sigui que sí, que déu-n'hi-do.
7: Doncs amb aquestes dades segur que es pot explicar una mica més doncs, que les infraestructures no acabin de funcionar. Que, per cert, el Metrocat anunciava fa uns dies que renovava un dels elements que més de persones consulten, els radars meteorològics. Estan ja tots canviats? Amb què millora aquesta detecció?
9: Mira, estem molt contents precisament per aquest projecte que hem començat amb el radar de la Panavenya, que tot just ara, de fet, ja no té la bola de dalt. Si tens la imatge al cap, la imatge del nostre radar, que tenen una bola dalt, doncs ja no conté aquesta bola, perquè aquesta bola el que fa és protegir l'antena. I l'antena és just el que estem canviant ara. I res, estarà canviada en breu, i llavors quan tinguem aquest, seguirem amb la resta. En tenim una xarxa de 4 radars i anirem així intercalant el... Ara, la imatge que veieu és una imatge composada dels 4 radars, com que aquest l'estem canviant, és de només 3, i així anirem fent successivament.
7: I ara imagino que potser no té la dada, però les punxades, els clics a la web del radar que la gent està entrant, això teniu dades de quanta gent pot arribar a entrar en un dia?
9: Les tenim, sí, i us puc confirmar que hem hagut d'escalar molt la nostra web durant els últims temps, i sobretot just després d'enviar unes alerts, sí, sí.
7: O sigui, gairebé que rebentem els servidors.
9: Sí, la veritat és que sí, sí.
7: Bé, doncs seguirem refrescant aquest
9: radar tan útil. Però l'hem escalat, Sí, no us preocupeu. Cada vegada que hi ha un temps així amb mogut, l'escalem.
7: Oh, és que hi hauria gent que no sabria què fer sense aquest radar,
9: Sí, perquè jo la primera.
7: Hi ha companys de feina que no s'hi dediquen i el tenen tot el dia obert. Vull dir que és gairebé que estructura d'estat, això.
9: Sí, és així.
7: Doncs Sarai Roca, moltes gràcies per explicar-nos-ho. Estarem molt pendents.
9: Vinga, vagi bé, adéu.
7: I encara una pota més. La pota de la mobilitat, tant a carreteres com a transport públic. Què està més complicat ara, Mariluz, les carreteres o el transport públic?
1: Bé, a Rodalies hi ha tantes afectacions que la veritat és que és impossible de dir-les totes, O sigui, pràcticament totes les línies, que o del centre de Catalunya o del nord cap a Girona, totes afectades i la majoria amb servei alternatiu per carretera. L'única que s'ha recuperat una mica avui és l'R1 entre l'Hospitalet i Arenys, amb retards de 45 minuts de mitjana, però ja ens diuen alguns companys que fa més d'una hora que no passa cap tren de la línia R1 a Barcelona. O sigui
7: més
1: que...
7: d'una hora?
1: Més d'una hora, sí, sí.
7: I amb gent a les andanes, entenc.
1: Des de 4:45 i que estan marxant cap als autobusos de línia que també van cap al nord, cap al Maresme o cap a Girona, perquè no passen els trens. Però que parlen de 45 minuts de mitjana.
7: Però això no és
1: això vol
7: perquè
1: dir que
7: avui...
1: que són un quart d'hora i altres que pot ser hora i dos quarts.
7: Però això no és que avui hagi hagut problema, sinó que això és ja del que d'on venim, diguem.
1: Clar, d'on venim, bueno, d'on venim de ja el que ja hi havia i a més els iguals, clar, que han provocat
7: que no
1: és, múltiples afectacions
7: no
1: a l'infraestructura.
7: No són iguals d'avui, vull dir que són els d'ahir o abans d'ahir o de dissabte.
1: Sí, exacte, els d'ahir, sí, perquè avui no n'hi ha hagut de nous. És bàsicament que la infraestructura del Maresme està molt afectada perquè les vies és que són a peu de platja, per tant, quan plou molt és que hi ha moltes afectacions.
7: Bé, ja ho sabeu, 93207474, si ens voleu explicar la situació en estacions de tren, d'autobús, en trànsits alternatius, o si senzillament us esteu quedant tirats o teniu aquesta sensació, ens ho expliqueu a l'antena de Catalunya Ràdio. 93207474, 93207474, a tota aquesta gent que puguin ara mateix tenir problemes de mobilitat o fins i tot falta d'informació i que se n'estan assabentant perquè els explica la Mariluz García. Això al transport públic. I a les carreteres?
1: A les carreteres, com abans, menys trànsit que altres dies a l'àrea de Barcelona, però sí que hi ha dos accidents a les rondes, l'un a la ronda litoral a Santa Coloma, que està provocant retencions des de la zona Fòrum, i l'altre a la ronda de l'altura de Roquetes, afecta des del Nus de Trinitat i per darrere doncs, la C58 i la C33 des de Montcada i també amb bus a la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma. I la resta més o menys cues habituals hora punta, tot i que, com dèiem, una mica menys que altres dies.
7: Doncs aquesta és la situació a aquesta hora. Mariluz García, qualsevol novetat ens ho fa saber.
1: Vinga, fins ara.
7: Mira, avui és un dia una mica diferent, ja veieu que estem fent un programa una mica sobre la marxa. Estem pendents a les 6 de la compareixença del president Puigdemont des de Waterloo. Allà escoltarem la seva primera reacció després de rebre avui l'aval del Constitucional a l'amnistia. I avui no farem concurs a l'ús... Però us volem escoltar. I com que tenim els 60 euros del Condis, jo crec que ho podem fer, això. Mira, 93207474. Si ens truqueu per explicar que esteu tirats o teniu alguna experiència dels últims dies, us voleu queixar o ens voleu explicar què ha passat amb la pluja, 93207474. I tenim 60 euros del Condis a sortejar entre tots els que ens truqueu. Mira, estem així de generosos. I així podeu anar al súper. A no ser que hagueu d'anar al súper amb tren, que llavors, doncs, haureu d'esperar. A pausa i venim.
10: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
11: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
0: Al matí de Catalunya Ràdio sempre hi som.
7: Molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix a la economia.
12: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que expliqui la situació?
13: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat.
14: Han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes.
0: Hi som per informar-te i per escoltar-te.
15: Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut terrible.
16: Tots els meus records, tot ha marxat.
17: A mi se m'ha començat abans de moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
18: El matador de l'escola està completament inundat. L'aigua arriba al genoll.
19: Està molt bé, sí, que em vist d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós.
20: Bueno, no es deia res, o sigui, hem passat molta por.
21: La situació ha sigut molt perillosa. Jo he travessat Granollers.
7: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres.
22: És un desastre.
23: Màxima precaució.
0: Hi som sempre, també en l'emergència. Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
24: Ja hi tornem a ser.
25: Onzena temporada del Tot Costa.
26: Por qué? Por qué?
24: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
25: Nova temporada amb els vells clàssics.
27: No sé si són muy simpáticos. No sé.
0: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
28: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
27: No entiendo.
0: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
29: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
7: Diem concurs, però és escoltar-vos, eh? A veure, la Dolors de Golmés ens ha trucat. Dolors, bona tarda.
30: Hola, bona tarda.
7: Com ha anat aquestes dies de pluja?
30: Bueno, aquí molt no ha plogut, però un dia em va agafar per la carretera i malament rai, eh? Malament rai que...
7: A quina carretera et va enganxar?
30: Allà, tornant de la Pineda.
7: I quan dius malament, què vol dir?
30: Bueno, pues que no veia res amb els parabrises d'un costat cap a l'altre, sense parar, i, bueno, hi vaig passar por, la veritat.
7: Clar, entenc que aminorar la marxa al màxim, no? Anar a poc sí, i que no passi
30: sí,
7: res.
30: Sí. Sí, sí, em vaig assustar de veritat, perquè una altra vegada fa anys me va com relliscar una mica el cotxe.
7: Bé, en tot cas vas arribar sense cap problema.
30: Sí, sí, però bueno, el millor que es pot fer és parar.
7: I tu vas parar?
30: Sí, després amb una gasolinera.
7: Ben fet, ben fet.
30: Sí, doncs, sí, no, s'ha de vigilar, perquè és per un i pels altres també, saps?
7: Sí, sí, evidentment, no? El cotxe no és només el que el condueix, sinó el que pot impactar amb aquest cotxe. Clar, doncs és clar, la Dolors de Golmés que ens explica aquesta experiència una mica d'espant, per sort va quedar en res, però que també ens fa posar molta atenció quan agafem el cotxe i si l'hem d'agafar o no l'hem d'agafar. Segurament, si hi ha aquestes pluges, és millor no agafar-lo. Dolors, gràcies, entres al sorteig.
30: Moltes gràcies a vosaltres.
7: 93207474. Tenim 60 euros del Condis. Volem escoltar-vos una mica mentre esperem l'arribada del president Puigdemont a la roda de premsa, de la compareixença pública. El David de Canet. David, bona tarda.
31: Hola, bona tarda.
7: A Canet sí que us ha descarregat, no?
31: Bueno, acceptem força pluja i força els merders. El que passa és que el tema del tren ja és... al·lucinant.
7: És a dir, a tu t'està enganxant ara el problema del tren?
31: El d'ara, abans d'ahir.
7: I ara mateix on
31: avui
7: tens?
31: Avui és dimarts i el de dissabte.
7: Ara on tens?
31: Ara m'ho he intentat. Els trens fa 2 hores que no surten de Barcelona.
7: Sí.
31: I ni tan sols ells saben per què. Hi ha alguns trens que sí que estan baixant des d'Arenys, però clar, tenen un servei d'autobusos que està fent a Arenys Blanes i ara no deuen tindre ni gent. I podrien portar-los a Mataró.
7: i no us expliquen què està passant.
31: No, no, cap informació.
7: I quanta gent hi pot haver com tu, així, ara?
31: Bueno, és que a les andanes ja quasi no hi ha gent, perquè ja ens estem movent tots com puguem. Hi ha gent que se'n va al taxi, jo intentaré anar a Barcelona per agafar un autobús. Tothom està igual.
7: Estàs una mica entre fart i enfadat, eh?
31: Bueno, ara ja és... avui és enfadat, perquè el servei ha funcionat suficientment. O sigui, hi havia autobusos, després els trens sortien a l'hora que volien, però hi havia trens. Però, clar, ara es veu que fa 2 hores que circulen els trens. Si entres a l'aplicació o entres a la web, hi ha servei, segons ells.
7: Però no n'hi ha. Doncs és el
31: però
7: David,
31: no n'hi ha.
7: És el David de Canet, que està enfadat. David, gràcies per compartir-ho amb nosaltres.
31: Vale.
7: Vinga, anem a la Gemma de Barcelona. Gemma, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
7: On ets?
1: Ara a casa.
7: Ah, bé. Millor que en una estació tirada.
1: Sí, sí, sí.
7: I a tu què t'ha passat aquests dies?
1: Bé, doncs, anant cap a la feina ahir al matí, doncs, sortia de Glòria i havia d'accedir a la Ronda Litoral i va començar a quedar negat i ja hi havia cotxes aturats. I la veritat que em va fer molt de respecte, però bé, els primers que ja veiem una mica d'un to i d'aigua vam poder passar i l'accés llavors a la Ronda Litoral estava tota doncs plena de cotxes i va ser allò, bueno, no arribaré a la feina, però hi he d'anar, encara que sigui, no? I va ser així, vull dir, vaig estar hora i mitja per un trajecte de 20 minuts.
7: O sigui que experiència una mica complicada. En tot cas, vas poder arribar sana i estalvi, eh?
1: Sí, sí, sí. Tot i passar un petit allò en surt, però hosti.
7: Doncs és l'experiència de la Gemma de Barcelona. Gemma, gràcies per explicar-nos-ho, també.
1: Molt bé, de tu.
7: 932017474, 60 euros del Condi, si ens expliqueu una mica què us ha passat. Atenció, que aquesta trucada serà interessant, perquè just enganxa molt a vora de la zona més complicada. El Frederic de Tortosa. Frederic, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Pues mira, tot i que sóc de la Ràpita, ara mateix estic a Tortosa, a la zona de Campredó, a punt de passar la ITV.
7: Ah.
2: Tot just fa 2 minuts ens ha arribat l'alerta.
7: O sigui, heu rebut una alerta, eh?
2: Sí, el cel està completament morat, o sigui, un color fortíssim, i clar, des de l'any passat, que ara farà la setmana que ve, farà un any, precisament a la Ràpita, tenim el cor en un puny, perquè va ser el gran diluvi, que van caure 490 litres en una tarda, se'ns va inundar la casa, el cotxe el van tindre que llançar literalment, i està ara mateix està a punt de caure pues, la de Déu.
7: O sigui, tu fa un any vas haver de llançar el cotxe, com aquell qui diu, per culpa d'uns aiguats.
2: Sí, sí. A més, estàvem dins a la zona zero, allà el que es diu el barri del Chicago, de la Ràpita. Ens vam quedar tancats i no podíem sortir. I en un moment, pues, en qüestió de 2 hores o així, va pujar l'aigua 1 metre i va començar a entrar a la casa i... Al final vam acabar per damunt dels sofàs i damunt dels mobles i va ser terrible. És una experiència que la veus a la tele i dius, ala, però en

0: És alert demanant doncs, molt de compte amb la mobilitat, que només es faci en aquells casos en què sigui estrictament necessaris i no acostar-se sobretot a prop de rius i rieres.
1: Clar, i tu ara, Frederic, ens deies que estaves tenint gairebé un déjà vu amb l'experiència de l'any passat. No sé si et planteges agafar el cotxe i ja passaràs l'ITV un altre dia o ja que hi ets ja la vols passar, no?
2: És que
1: no?
2: Estic a punt d'entrar, però vull dir, tan pront acabe, cap a casa i el cotxe tancat, vull dir...
1: I has parlat
2: i és més, a la zona de la Ràpita ja tenim diversos avisos de fa diversos dies, per si de cas, no hi ha ni un cotxe aparcat a la zona zero que va ser l'any passat.
1: O sigui, la gent
2: diguem-ne, ja ha pres el cor en un puny.
1: La gent ha pres nota del que va passar l'any passat i esteu una mica previnguts.
2: Hem reforçat molt les portes, les finestres, en proteccions, l'Ajuntament, vull dir, superbé, i Protecció Civil ja fa més d'una setmana que ens han subministrat tot el material, sacs per l'aigua, i la majoria de gent, doncs clar, ja m'ha pres i hem demanat doncs, les proteccions aquelles mecàniques i tot el possible.
1: Per tant, és
2: per
1: a dir...
2: Està que... a punt.
1: Creus que esteu més preparats avui que fa un any?
2: Sí, i tant. Ens va agarrar completament de sorpresa, perquè tot just, el que diuen sempre els meteoròlegs, ve una calma molt rara, i al cap d'un moment és quan comença, perquè jo recordo, abans de començar a ploure, feia un sol, bueno, que feia hasta calor. I ara això s'està posant, però ja et dic, negre. S'està anant fins la llum i tot. Sembla que entrem a la nit.
1: Uau, doncs ens estàs fent una descripció boníssima i certament de la manera que, com ens ho trasllada s'entén aquesta preocupació que poden ara estar sentint totes les persones que són en aquesta zona. Frederic,
2: pues sí.
1: Cuideu-vos.
2: Sobretot que tinguin molt de cap i que es queden a casa. Jo tan pront acabem perquè ja tinc la ITV caducada de fa uns dies, cap a casa i a veure la televisió o al llit.
1: Doncs això... I escoltar la ràdio. Escolta la ràdio, Frederic.
2: Això també.
1: Escolta la ràdio, Frederic.
2: Catalunya Ràdio forma part del dia a dia.
1: Això, així m'agrada. Frederic, moltes gràcies, molta sort i cuida't.
2: Vinga, moltes gràcies i molta atenció a tothom. Bona tarda.
1: Sis minuts per les 6 de la tarda, l'hora prevista per la compareixença del president Carles Puigdemont des de Waterloo. Tinc el nostre cap de política, el Raül Flores, com estàs?
3: Doncs bé, expectativa, també.
1: És una de les compareixences potser més simbòliques de les que pot haver fet el president. N'ha fet moltes, hem viscut molts anys de moltes compareixences, però la d'avui segurament també té molt significat.
3: Té significat perquè hi ha una certa sensació de culminació, també, d'uns anys. Abans ho comentàvem a les 4, no estem al capítol final, però s'hi assembla força. I, per tant, el que avui pugui dir té una certa rellevància, un cert significat, sobretot per com encara també el futur i per si hi ha algun detall, tot i que abans ja dèiem que sospitàvem que no, sobre com pot ser i quan, sobretot aquesta tornada.
1: Falten 5 minuts. El Bruno Forte li han posat deures fa una estona. Bruno? Bruno, Brussel·les. Waterloo, vaja. No el tenim. No el tenim. Estem pendents de connectar amb la ubicació de la roda de premsa, però abans, ara ho sentíem, la preocupació que hi ha al sud del país. Tinc el Ricard Buigas, el nostre company de la delegació de Tarragona. Ricard, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda, Francesc.
1: No sé si escoltaves el testimoni del Frederic des de Tortosa, que veia un cel rogent gairebé i que li feia gairebé que por i tot.
4: Sí, perquè de fet ja, com es pot veure també, de fet en el radar fa força estona que hi ha una tempesta que està allà com a aturada i precisament el que està veient, precisament per això s'han enviat aquestes àlerts a la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i també al Baix Camp, quatre comarques. El Baix Ebre és una zona també afectada durant el temporal de la setmana passada a les Terres de l'Ebre. De moment el Montsià queda fora, que era l'altra comarca que va quedar afectada divendres passat per això, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya bàsicament ha emès aquest avís observació per intensitat de pluja de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Deixa'm destacar que estem pendents d'aquesta incidència.
1: Ricard, un segon, perquè Carles Puigdemont se'ns està avançant ara.
5: Mentre la gent que hagi de fer la crònica o hagi de fer la peça faci la seva feina amb tota tranquil·litat, jo no tinc cap pressa per fer l'off the record a l'hora que us vagi bé els que vulgueu quedar-vos.
1: Bé, doncs això és una conversa potser...
5: a la feina
1: privada que està tenint el president amb els periodistes.
5: I la vostra disposició. Sí, no, seré puntual, això sí.
1: Perquè... ens hem espantat, però és una prèvia. El teníem ja punxat aquí a les televisions, però és una prèvia. Per tant, a les 6 diu que serà puntual, doncs l'escoltarem, perquè això entenc que és una conversa que no hem de fer pública a la població. En tot cas, entenc que algú està aquí controlant que no comenci de veritat això, eh?

0: companys, vull dir que sí, sí, em diu l'Arnau que sí. Doncs bé, de seguida ens connectem a Puigdemont. Ricard Buigas, qualsevol novetat, o si la cosa comença a descarregar fort, ens demanes pas i ens expliques, perquè evidentment tenim molt d'interès i preocupació amb el que pugui passar a la zona de Tarragona i comarques de l'Ebre.
1: Molt bé, estarem atents.
0: Doncs això passarà aquesta tarda. Bruno Forté, ara sí. Això encara no arrenca, eh?
2: No, encara no arrenca. El que heu vist per la tele, clar, el que passa ens ha sorprès a tots. És normal que vosaltres també us hagi sorprès, perquè he romput a la sala abans d'hora, 5 minuts abans d'hora.
0: Clar, han dit, ostres, què passa aquí?
2: Simplement per aclarir un parell de coses, ha vingut a dir que ell, que el que farà avui és una declaració institucional sense
0: preguntes.
2: I ens ha dit que sí que farà una roda de premsa a Mets i Uts, amb preguntes, per tant, el dia que se li apliqui definitivament l'amnistia.
0: Ah,
2: això
0: bé.
2: Doncs
0: avui sembla que serà una cosa potser més institucional, i llavors ja la roda de premsa com Déu mana, quan s'apliqui això, que ja sentia el nostre expert, el Josep Riba, que falten uns dies. Doncs bé, de seguida que això comenci, Bruno, ens demanes pas, però ja has fet els deures...
2: Sí, he fet els deures. Jo ho deixaria amb uns 30 i escaig. 30, sí. Fregant els 30.
0: Fregant els 30. Bé, doncs deixem-ho
2: a boca. Entre periodistes, operadors d'imatge, fotògrafs... Sí, 30 i escaig.
0: Bé, doncs 30 i escaig periodistes pendents d'aquesta compareixença del president Carles Puigdemont des de Waterloo. Marc Bataller, periodista i consultor en comunicació, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Jaume Clotet, periodista i escriptor, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: I la Milagros Pérez Oliva, també bona tarda, periodista.
5: Bona tarda.
0: Amb el nostre cap de política, el Raül Flores, a un minut i mig d'aquesta compareixença. Algú espera gaires concrecions?
5: No. La conclusió més important, que és quan tornarà...
0: Aquesta és la que tothom espera.
5: No, aquesta no crec.
0: No posarem una data al calendari.
5: No.
0: Ho descarteu tots?
4: Jo crec que no sé tampoc si ell sap exactament el dia que tornarà, perquè tot això té moltes derivades, no? Per tant, avui sabrem alguna cosa més, però crec que no sabrem la data.
0: Però Raül, tampoc hi confies gaire, eh?
6: No, al final, també és el que dèiem abans, no? Que la data no està clara, el que està clar és el moment, i el moment que avui apuntava el seu advocat, Gonzalo Boye, és directament quan se li apliqui l'amnistia. Quan serà això? Serà aviat? Trigarà una mica més? És el que no sabem, i és el que amb la compareixença tampoc sabrem, perquè depèn del Tribunal Suprem.
4: És que avui, en teoria, podria tornar.
5: Sí,
4: sense ordre d'atenció.
6: Però avui és molt arriscat.
4: Sí, és molt arriscat. No dic que ho faci, és molt arriscat, perquè fins i tot encara les acusacions particulars com Vox poden recórrer aquest aixecament de mesures cautelars.
6: Veiem que el redactat podria estar en 4, 5, 6, 7 dies.
4: Hauria de ser
6: relativament aviat.
4: Sí.
6: Clar, però jo deia que ho feia d'una manera provisional, pendent de llegir la sentència, pendent dels conèixer els detalls, i per tant no té per què no ser irrevocable.
0: Doncs això és el que analitzarem aquí a partir d'aquesta hora. Són gairebé les 6 de la tarda i el president Carles Puigdemont és a punt de compareixer per valorar l'amnistia.

0: És una tarda de ràdio, és una tarda d'escoltar-nos i d'informar-se, perquè al sud del país les tempestes arriben i arriben fort. S'ha enviat alerta a diverses poblacions de diverses comarques de la zona de l'Ebre i de Tarragona. El Ricard Boigues ens deia que n'estan pendents, però a la Casa de la República compareix el president Carles Puigdemont puntual a les 6 de la tarda.
1: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. El que s'ha acordat avui obliga a tancar, a acabar l'etapa de repressió política que venim patint des de fa més de 9 anys, simplement perquè vam votar per la independència del nostre país. 9 anys d'utilització impròpia dels poders judicials per interferir en un conflicte que pertanyia i pertany a la política i que correspon a la política i no als jutges de resoldre. En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució. Ho hem dit des del primer dia. Amb la mateixa claredat també en què subratllem l'enorme importància política que té la llei, l'enorme significat que té com a desautorització de la repressió i pel reconeixement implícit que aquest no era el camí. Que intentar la mort civil dels líders independentistes, dels líders socials i dels activistes mobilitzats és propi dels règims autoritaris i, per tant, és inacceptable en una democràcia europea. Dèiem el primer dia de la primera roda de premsa en arribar a l'exili a Bèlgica, és perfectament vàlid 9 anys després. Vull posar en valor avui de manera especial la determinació i els resultats de l'estratègia de l'exili. Amb els consellers Puig i Comín i amb el coratge, el talent i audàcia dels nostres advocats a Catalunya, a Bèlgica, a Alemanya, a Itàlia, hem aconseguit mantenir una posició basada en 4 principis bàsics que hem respectat escrupolosament al llarg d'aquests 9 anys. El primer, la defensa de les institucions i la legitimitat de les seves decisions en contra de tot intent de sotmetre-les al caprici repressor espanyol. El segon, la política dels nostres drets fonamentals per aconseguir un marc jurídic que els blindi millor del que no estaven blindats l'any 2017, com són, d'entre d'altres, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala el rebuig a l'extradició del conseller Puig, que va decidir la justícia belga, i que introdueix el concepte de grup objectivament identificable de persones. També la sentència que desautoritza el Parlament Europeu per haver-nos retirat la immunitat per raons polítiques i, naturalment, la sentència europea que avala la llei d'amnistia. El tercer, el caràcter irrenunciable del dret a l'autodeterminació i a les accions unilaterals de caràcter democràtic i pacífic que s'escaiguin quan ja s'hagin esgotat totes les vies i intents de solució negociada. I el quart, el manteniment del sentit polític de l'exili i, per tant, el refús a tot itinerari personal per resoldre la situació particular de cadascú. Vam decidir anar a l'exili a fer política i no hem parat fins a assegurar que el retorn també tingui un sentit polític. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país. Tanmateix, no podem negar que, malgrat el fracàs de l'estratègia per extradir-nos i per fer-nos comparèixer davant dels jutges espanyols, malgrat el que és avui una clara derrota dels poders públics espanyols que ens han intentat portar davant d'un tribunal, inclòs l'encara primer ministre Pedro Sánchez, que s'hi va comprometre públicament, 9 anys de repressió han tingut conseqüències en tots els plans, en l'ordre personal i familiar, en el social i en el polític. Ha perjudicat els nostres projectes polítics que hem hagut de defensar davant dels ciutadans, sovint amb les mans lligades a l'esquena. El conseller Comín no ha pogut ocupar l'escó al Parlament Europeu, que es va guanyar netament a les urnes. El conseller Puig i jo mateix encara no hem pogut ocupar el nostre escó al Parlament de Catalunya. Hem hagut d'afrontar totes les campanyes electorals en una clara desigualtat de condicions, en condicions de greu anormalitat que han acabat tenint conseqüències en els resultats electorals. Negar aquesta evidència i pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que de prop o de lluny pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides. Per això avui és un dia molt especial per a totes elles, per les nostres famílies, pels nostres amics i per tota la gent que de manera incansable ens ha acompanyat i ens acompanya des del primer dia. Des dels voluntaris que ens proporcionen la seguretat que ni la Generalitat ni l'Estat han estat capaços de donar-nos al llarg d'aquests 9 anys, fins als milers de persones que han expressat i expressen el seu suport personal de totes les maneres possibles, cada dia, de cada setmana, de cada mes i de cada any. I mai, mai no ens han deixat sols. De manera que a totes elles els donem les gràcies i els dediquem emocionats la victòria de l'amnistia. Moltes gràcies.
0: Doncs ràpida compareixença i puntual de Carles Puigdemont, que en 7 minuts tanca aquesta declaració institucional. Avui no atén els mitjans de comunicació, es limita a fer aquesta lectura d'un comunicat, però ja ens avançava el Bruno Fortea que d'aquí uns dies sí que farà l'atenció als mitjans com és deguda, com correspon. Serà quan confirmi que ja no té cap limitació ni cap risc de tornar a casa, de tornar a Catalunya. Avui ja sabeu que ho pot fer, però amb el petit asterisc que encara no és una decisió definitiva per part del jutge Llarena. Raül, què t'ha semblat?
2: Doncs m'ha semblat un missatge de Puigdemont bàsicament amb una reivindicació molt clara de l'exili i de la seva estratègia de marxar cap a Bèlgica després de la declaració unilateral d'independència de l'octubre del 2017, i un cert aire d'emotivitat, i es desprenia fins i tot la sensació de final d'etapa. Tot i que no ho ha realitzat, tot i que falten capítols, també deia ell, però una certa sensació de final d'una etapa que podem veure que s'acaba els propers dies.
0: Fem una mini ronda, després hem d'actualitzar el temps, que també ens preocupa, però comencem, Marc, una primera reflexió.
3: Sí, molt ràpid, però no repetia el mateix. Ha dit una frase que avui gairebé tots els líders del procés estan dient, que no s'acaba el conflicte polític. És a dir, que és un dia molt important des d'un punt de vista personal. D'aquí uns dies es podran tornar els exiliats, es podran tornar a presentar Puigdemont i Junqueras, però el conflicte polític continua, i ara és aquí on els partits independentistes realment tenen el repte de com l'han d'entomar.
0: Milagros.
4: Bueno, jo crec que d'alguna manera també està interlocutant amb l'altra part de l'independentisme que no va optar per l'exili. Han sigut 2 opcions, uns que van anar a la presó, es van quedar aquí i van patir les conseqüències d'una repressió, en aquest cas molt més dura, perquè han passat per la presó, i ell que va decidir, amb altres persones, anar fora. I reivindica aquesta part com una part heroica, que d'alguna manera contraposada a l'altra, als que van anar a la presó, doncs té un valor en aquest moment, es reivindica a si mateix com legitimat per fer aquesta opció en ares a la defensa de les institucions i no del seu interès personal. Per això ha destacat tant que no se'n va anar a l'exili perquè fos còmode per ell, sinó perquè volia defensar una institució.
0: Jaume.
5: Com que ens demanes una primera anàlisi ràpida, jo diré, de les 4 coses que ell ha dit, concretes de l'àmbit, diguem, del sentit de l'exili, m'ha agradat la quarta, quan ha dit el manteniment del sentit polític de l'exili no és una sortida personal ni política dels partits de cadascú. I jo crec que això té a veure amb la seva tornada. Jo crec que és així, crec que vol tornar com a president a l'exili, com a president de la Generalitat, que va haver de marxar, no com a dirigent del seu partit polític, que té especial intensitat tenint en compte que hi ha eleccions el dia 29 de novembre. I, per tant, jo crec que ell vigilarà molt de no tornar com a líder de Junts, que és el que és també, sinó ell i els altres consellers que estan a fora, tornar, diguem, com a dirigents d'aquell moment polític que van haver de marxar i que tornen victoriosos. Però crec que intentarà separar-ho, almenys en la primera fase. Crec que quan arriben les eleccions, evidentment alguna cosa haurà de jugar, però en aquesta primera fase crec que serà especialment curós, i quan ho ha dit he pensat que això anava per aquí.
0: Tinc preguntes per vosaltres, d'algunes coses que m'he anat apuntant, però abans... A veure, Marc Güell, que hem rebut aquesta alerta fa un quart d'hora. Quina fotografia tenim?
6: Doncs mira, seguim pendents dels efectes d'aquest nou episodi de pluges intenses, en aquest cas a les comarques del Baix Camp, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre. Ara mateix, si mirem el radar, és on es concentra més la taca vermella sobre aquestes comarques. També a la Terra Alta. De fet, Protecció Civil ha enviat fa poca estona un missatge, és alert a aquestes quatre comarques. Insistim, Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Un avís per estar en alerta durant la pròxima hora, pròximes dues hores. En aquest missatge ens demanaven extremar precaucions en la mobilitat, no acostar-se en zones inundables. També el Servei Meteorològic de Catalunya, que ha fet un avís d'intensitat torrencial de pluja en aquestes quatre comarques. Parlen de 40 litres en només 30 minuts. Per tant, això és molta quantitat d'aigua en poca estona. I també han emès un avís per temps violent al Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, les tres comarques on ara mateix es concentra el gruix de l'aigua.
0: Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil. Imma Soler, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: Tot el dia hem anat dient intensitat 4 sobre 6.
7: Sí.
0: La missió d'aquest missatge és perquè la intensitat ha pujat o simplement perquè s'ha entès que calia fer-ho amb aquest 4 sobre 6?
7: No, perquè la intensitat ha pujat. Ara tenim un nivell de 5 sobre 6 i és perquè el Servei Meteorològic de Catalunya, amb aquesta actuació que ells fan de vigilància sobre el que està succeint en el territori, han vist a través del radar de les seves eines doncs que aquesta tempesta que hi havia, aquestes precipitacions que hi havia en aquesta zona, es quedaven aturades. Així com aquest dematí parlàvem de que segurament passarien d'una manera ràpida, però que s'havia de vigilar. I ho han fet abans, perquè si us fixeu a la tarda ha anat plovent una mica per la zona de Tarragona cap amunt. Hi ha hagut algun moment amb molta intensitat, però passaven molt de pressa. No ha estat així ara en aquests moments. Ara en aquests moments s'ha quedat enganxat en aquesta zona i per aquest motiu està plovent allà amb intensitat. Hem detectat això, aquest avís que ens ha fet el Servei Meteorològic d'aquesta observació de 5 sobre 6 i per aquest motiu doncs ara a quarts de 6 hem enviat aquesta alerta en aquestes comarques, al Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta, que era on ens indicaven el Servei Meteorològic que hi havia aquest nivell de 5 sobre 6.
0: Ara mateix, per tant, aquests llocs es recomana a la gent que no surti de casa, que no agafi el cotxe, que no es desplaci, més enllà de l'obvi de no acostar-se a rius, rieres i de més llocs que puguin ser perillosos.
7: Exacte, aquesta és la necessitat. La necessitat és que es redueixi la mobilitat per tal de no estar a l'exterior, com sempre comentem. També que no s'acosti la gent a zones inundables. I quan diem zones inundables és també no baixar als soterranis, no baixar als pàrquings a treure el cotxe, no anar a punts que pugui quedar l'aigua negada. Encara que l'aigua no corri, recordem, encara que l'aigua no sigui una llera de riu o un riu que estigui corrent, només que estigui entollada ja pot fer que ens hi quedem enclotats en el cotxe i ens costi de sortir i que fins i tot pugui ser fondo. Anem amb molt de compte amb això en aquests moments.
0: I la gent que hagi rebut aquesta alerta, si ara, que és una hora per anar, doncs no sé, a entrenar a bàsquet o a futbol o anar a música o a karate, tot això, recomaneu que se suspenguin aquestes activitats extraescolars i activitats postclasse?
7: El que estem demanant ara en aquest enviament que hem fet és, el que demanem és que s'extremin les precaucions en la mobilitat. Aquesta pluja que està passant no vol dir que plogui a tota la comarca. Llavors, per tant, estiguem amatents, mirem què està passant a l'exterior, a on estiguem. Estem fent aquest avís perquè això pot produir-se, això pot succeir, i per tant, permeteu-me dir un exemple molt tonto.
0: Si
7: has de baixar a baix al carrer la mateixa cera que estàs tu a buscar el pa, doncs evidentment pots baixar si no està plovent. Ara, si has de prendre el cotxe i anar-te'n a la comarca del costat, és molt possible que et trobis amb precipitacions d'aquest tipus. I per aquest motiu és el que demanem, que s'extremin les precaucions.
0: Ens estan arribant alguns oients de Xerta que ens diuen que està caient fort a Xerta. No sé si us ha arribat també.
7: Sí, a Xerta està plovent molt fort. Sí, certa, i fins i tot ja estan amb els carrers que tenen bastanta aigua, ara ens ho comentaven, ara mateix hem parlat amb ells, tenen els carrers amb força aigua, el poble anegat, i a més estan sense llum.
0: Doncs, situació...
7: Incidències de llum n'hi ha bastantes, que ho tinguin en compte la població que ens estigui sentint d'aquesta zona. que tenim incidències de llum, de subministrament elèctric a Roquetes, Aldover, Alfara de Carles, a Ginestar, Benifallet, Benissanet, Xerta, aquesta que comentàvem ara mateix, Ulldecona també, Móra d'Ebre i Móra la Nova. Tots aquests punts, en aquests moments tenim afectacions, ens indica la distribució, que tenen afectacions per manca de llum. Moltes d'aquestes afectacions, quan passa una tempesta, amb la mateixa tempesta, amb la mateixa intensitat dels llampecs o de la força que porta, les línies es tanquen i llavors se tornen a reenganxar, que diuen ells.
0: Sí, és més per precaució que no pas perquè s'hagi desmuntat el sistema, no? Per dir-ho d'una manera
7: no és
0: fàcil.
7: Que hagi caigut un pal, exacte, no és que hagi caigut un pal i ara tinguin que anar-lo a arreglar, sinó que és molt possible que ara en uns minuts, en una estona, es reconnectin. Aquelles que no es reconnectin, doncs segur, les posaran ja en previsió per anar a fer alguna avaria o el que calgui, però que la gent ara estigui atent, aviam si aquesta llum torna de seguida, nosaltres demanarem informació ara properament, però que ja sabem, aquest dematí ens deien que tenien molta gent pel territori treballant i que hi estaven a sobre per veure com podien esmenar aquestes avaries que tenien.
0: No sé si l'Imassoler recorda tants dies tan seguits de tanta intensitat d'haver d'estar tan atents a tot arreu.
7: No, de pluges no, eh? Jo, és el que estem explicant ja des del principi, que estem en una situació d'emergència climàtica que s'està veient clarament com aquestes intensitats de pluja tan continuades, i més aquesta força que tenen localment, no és algo que ens passi freqüentment i, per tant, veiem que és necessari vigilar. Jo en aquests moments el que sí que demano és a tothom que vigili molt amb els desplaçaments, perquè, per desgràcia, estem veient que cada pluja d'aquestes hi ha alguna persona que perquè s'acosta a una llera de riu o perquè un cotxe l'arrosseguen, perd la vida algú. Llavors, pensem en això avui, anem amb compte. Val més que ens quedem a casa, que estiguem resguardats i que no ens exposem a un risc d'aquest tipus.
0: Doncs jo crec que el missatge no pot ser més clar. Ens el fa arribar l'Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Si hi ha novetats o si hi ha algun altre lloc on es complica, doncs estem en permanent contacte també per fer-ho arribar al màxim de la nostra audiència.
7: Moltes gràcies. Sabíeu que estem en el CECAT? Quan es dona una situació d'aquestes, que tenim aquesta incertidumbre, estem aquí amb els Mossos d'Esquadra, amb els agents rurals, amb el Servei Meteorològic, estem aquí tots anant-ho seguint i anar veient com va evolucionant.
0: Què hi ha? Veure si cal, doncs, en pantalla que hi ha un mapa de Catalunya amb la intensitat de pluges o què tenen?
7: Perquè sí, en pantalla.
0: A les pel·lícules veiem
7: mateix.
0: aquelles... Sí, que hi ha ara mateix a la pantalla. Què
7: en aquests moments, per nosaltres, el més important és el radar meteorològic del Servei Meteorològic de Catalunya i on s'estan produint les trucades del 112.
0: Ah. I es veu,
7: això és el més important per nosaltres.
0: El mapa surt des d'on truca la gent.
7: Sí, correcte.
0: Ah, mira que xulo això.
7: Correcte. Es van ubicant i veiem la quantitat de trucades que hi ha. Quan hem tirat l'alerta, teníem 3 o 4 trucades del 112 només.
0: I ara?
7: Ara se n'estan produint més, ara estan pujant, sí. No tinc exactament el número, però ara s'estan incrementant.
0: Doncs tothom molt atent amb aquestes alertes, i sobretot al sud del país, que és on ara mateix la cosa està més complicada. Imma Soler, gràcies.
7: A vosaltres. Bona tarda.
0: Fem una pausa ara per agafar aire i reprenem en Puigdemont i estem pendents també del sud del país i així agafem una mica d'embranzida. Passen 3 minuts d'un quart de 7 de la tarda. Hem escoltat el president Puigdemont. Ara ho comentem.
8: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai. Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
9: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
8: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, a Terrassa.
9: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Es pensaven que s'havia acabat.
11: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
12: I això no és cap escape room.
13: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
12: Merda, aquesta no me l'esperava.
14: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
15: Torna la competició més boja del curs.
16: Comença la nova temporada de Fang. Proves noves.
17: Granota, forquilla, plana.
15: I un nou terreny de joc.
16: La diversió està més que garantida.
15: Torna Fang!
18: Fang, divendres i dissabtes al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
19: Ja és hora que el món t'escolti.
20: Torna!
19: Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5a temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
20: Fins a 40% de descompte a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
21: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
22: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem. I al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
0: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
23: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
21: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
23: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
0: Anem cap a Waterloo. Bruno Fortea, com estàs?
24: Hola, bona tarda, bé.
0: Ara què està passant aquí?
24: Ara què està passant aquí? Doncs mira, que els companys, càmeres i fotògrafs estan fent, traient imatges que farciran aquest vespre les cròniques dels Telenotícies. Estan traient imatges de Puigdemont, Comín i Puig passejant pel jardí de la Casa de la República per tenir el que en l'argot periodístic coneixem com recursos.
0: Clar.
24: Imatges de tots ells.
0: I hi havia entre els assistents algun líder polític dels que no eren a l'exili? És a dir, algun líder de Junts o algun altre líder polític que ho hagi vingut a viure en directe, això?
24: No. Pel que he pogut veure i per què he pogut identificar, no he vist cap altre líder polític. Sí que he vist... No han entrat dins de la imatge, però sí que hi era dins la sala Lluís Puig, també Jami Matamala, col·laborador de Puigdemont. Ells sí que hi eren dins la sala, però bé, gent afí al president Puigdemont. No hi he vist pas altres líders polítics, altres formacions, altres partits.
0: I per tant entenc que avui aquí l'activitat ja s'ha acabat, no? I ara ja pendents de quan el jutge d'Arena efectivament digui sí, escolti'm, això ja ho podem donar per tancat.
24: Exacte, sí, exacte. I el jutge, doncs, pel que ha dit aquest matí el seu advocat, Gonzalo Boye, no sé si ara potser comentarà alguna cosa més en petit comitè, però jutge per tot plegat, doncs, no prendran cap decisió fins que l'amnistia no estigui definitivament aplicada pel Tribunal Suprem espanyol.
0: Doncs, Bruno, qualsevol cosa ens ho expliques, seguim en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
24: Molt bé, gràcies.
0: Jaume, com t'imagines el retorn del president Puigdemont? Te l'imagines?
5: Doncs la veritat és que no hi he pensat moltes vegades, però no me l'imagino. Jo crec que ho farà per terra, diguem, per caminant, o sigui, amb cotxe, no
0: amb avió. No aterrarà al Prat.
5: Exactament. Perquè crec que també té un sentit per ell de Catalunya Nord, de que ha estat moltes vegades allà, i per tant crec que aquest sentit el té. Però realment no m'ho sé imaginar. He pensat moltes vegades, si hi haurà molta gent, poca gent, no ho sé. I és aquelles vegades que penses, estem vivint un moment històric, però estem com, no som prou conscients del moment històric. No? Com passen coses a vegades que te'n recordes quan va passar tal cosa, no? Quan va... Estic parlant de les Torres Bessones. Tothom se'n recorda del moment concret, no? Doncs ara potser, quan estàs a dintre del moment, no veus aquesta transcendència, no? Però jo crec que li voldrà donar, evidentment, la màxima sentit institucional, i això no és tan fàcil.
0: El president del Parlament deia, el rebrem com toca. Sí. L'alcalde de Girona també deia, el rebrem com toca. Aquí tothom està a l'expectativa de veure doncs, on va primer, no?
5: Se li farà llarg.
0: I hi haurà molts llocs pels quals voldrà passar. Com us ho imagineu?
4: Tenim un precedent, que és la tornada de Marta Rovira, us recordeu?
0: Sí, home, i tant.
4: Una performance bastant...
0: A Cantallops, al nord del país, ho vam
4: fer. A peu, fent d'aquella manera, és a dir, es va fer una escenificació, sí. Es va fer un guió, es va fer un... I jo suposo que ara també es farà una cosa així, perquè es vol donar significat a aquest moment. Clar, són 9 anys que ha estat fora. I jo el que em pregunto és, per ell personalment, com s'adaptarà, perquè canviar de vida no és tan fàcil. És a dir, un canvi de vida com el que va suposar marxar fora i viure durant 9 anys amb tota aquesta tensió permanent que ha tingut amb els tribunals, amb les ordres de detenció que no podia viatjar, que si el detenien a Itàlia, que si totes aquestes...
2: I ha passat per la presó, també, d'aquests 9 anys.
4: Exacte.
2: En dues ocasions.
4: Exacte. I, per tant, viure d'aquesta manera, quan s'acaba aquest període i tornes a la normalitat, no és fàcil tornar a la normalitat, i menys tornant a un país que 9 anys després no és el mateix que ell va deixar. I per tant, aquí veurem com s'adapta ell, quin paper vol jugar, perquè crec que la gran pregunta no és com tornarà en aquests moments, és la primera gran pregunta que tenim de fer-nos, però la gran pregunta de fer-nos és: vindrà a fer què, què farà i què... Com encararà aquesta etapa nova de la seva vida com a polític, com a dirigent de Junts, com a dirigent independentista, què farà?
1: Sí, agafant el fil, ell mateix ho ha dit, voltaré pel país per copsar la seva pulsió, perquè aquest matí escoltava l'exconseller Toni Comín, que explicava aquí en aquesta casa que evidentment no han estat desconnectats del país perquè han escoltat els mitjans de comunicació, les xarxes, però esclar, ell també mateix reconeixia que no és el mateix, és evident, és que només faltaria. I per tant Puigdemont va explicar això: abans de prendre una decisió política miraré com ha canviat el país, que ha canviat molt. És a dir, en aquests moments el tema nacional ja no és la prioritat entre els ciutadans, no estem.
0: Però per exemple, es trobarà un país més o menys crispat que quan va marxar?
1: En quin sentit? Nacional
0: crispat,
1: o social?
0: Crispat,
4: la gent. Està crispat per altres coses.
1: Socialment, per exemple, hem vist el tema de l'habitatge. Es trobarà el tema de l'habitatge, es trobarà altres situacions. L'economia ha canviat i ho estem veient aquests darrers dies amb tot el que està passant. I a partir d'aquí ell diu que prendrà una decisió. La decisió és el que deia el Milagros. Què farà? És a dir, tornar al Parlament com a cap de l'oposició? Personalment ho dubto. Ara, clar, és molt fàcil, fer política de ficció. Algú diu, es presentarà, no? Sonava a les eleccions espanyoles, crec que tampoc. Per tant, jo crec que intentarà erigir-se com a líder de Junts. Avui ja ho ha deixat clar, com deia en Jaume, que ja no parlava com a líder de Junts o líder del partit, sinó vull tornar com el president del meu país. Per tant, intentarà jugar aquest rol institucional, però en algun moment sí que haurà de decidir què fa amb el seu partit.
2: I sobretot perquè pot tornar en campanya. Clar, aquesta és una equació nova des d'ahir. O sigui, aquest retorn, hi ha altres opcions que pugui coincidir o a les portes de la campanya o en plena campanya electoral. Aleshores, poder tornar separant-te del partit que tu mateix has fundat és complicat, i sobretot amb una campanya, amb una maquinària molt activa, i sobretot perquè Junts necessita el revulsiu Puigdemont. I això ho reconeixen obertament. Puigdemont és un revulsiu en un moment com a mínim delicat per Junts per Catalunya, perquè les enquestes, sobretot les enquestes al Parlament, el situen molt tocat. Perdria bona part dels escons que té ara. Algunes parlen de més de la meitat, les que veiem aquest cap de setmana, per exemple.
1: A favor d'Aliança, molts.
2: A favor d'un nou actor polític, no? Quan dèieu quin país es trobarà. D'entrada es trobarà un nou actor polític que si em permeteu la llicència, li fa una certa competència, perquè li xucla bona part del seu electorat i fa que el seu electorat sigui molt menys fidel del que ho era fa molt poc temps. I això també es nota. I aquest escenari condicionarà el futur també que elegeixi Puigdemont.
5: Mira, dues coses. El Marc deia una cosa que té raó. El president Puigdemont ha dit que ell quan torni vol escoltar el país i fer un petit tour. Aquí hi ha un desajustament temporal amb si agafa o no agafa l'escó del Parlament de Catalunya. És a dir, ara l'escó ell no l'ocupa, és seu, però el té delegat. Ell no pot arribar a Catalunya... I Lluís Puig tampoc, i que passin X setmanes sense agafar l'escó.
1: Sense anar-hi.
5: Exacte, si l'agafa, l'agafa, i si no l'agafa, no l'agafa. Si l'agafa, esdevé cap de l'oposició.
1: Mm-hmm. Correcte.
5: El president Puigdemont faria la sessió de control al president Illa. A mi se'm fa molt estrany.
1: Jo no el veig, tampoc.
5: Jo tampoc. I, per tant, la renúncia o agafar l'escó és una primera decisió que ha de prendre tan punt arribi, no pot trigar molt a decidir-ho, i sabrem una mica per on van els tiros. I en relació a la campanya electoral, és veritat, i també tinc ganes de veure quin és aquest impacte del revulsiu que deies tu, perquè el Raül diu, hi ha un revulsiu, jo també ho penso. Segurament no tan gran com es pensa molta gent de Junts, i tampoc tan nul com molta altra gent es pugui pensar. És a dir, tindrà un impacte segur en els números electorals que farà a les generals la Míriam Nogueres. Segur, no sé fins a quin punt serà molt o serà poc, però hi haurà un impacte. I acabo un altre tema. En relació al que dèieu, que és veritat, d'Aliança Catalana, a les generals no es presenta Aliança Catalana, i per tant segurament aquesta competència electoral que existeix en aquesta ocasió segurament no es visualitzarà tant com es visualitzarà al Parlament de Catalunya.
0: Ara seguim, però deixeu-me anar cap a Móra d'Ebre. L'alcalde és en Rubén Viernes. Rubén, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Alcalde, com ho tenim aquí?
3: Bé, de moment està controlat, estem en alerta. Jo estic aquí al CECOPAL, juntament amb Guàrdia Municipal, I el que estem fent, bé, aquest matí ja, quan ens hem adreçat una miqueta la informació...
0: Ai, ara se'ns ha...
3: Perdó, ara sí.
0: Ara sí.
3: Perdó. Doncs bé, aquest matí, durant el dia d'ahir, doncs ja vam netejar tota una part d'invernals, hem avisat a la població, sobretot en alerta, sobretot doncs, els vehicles que estan doncs, en prop del barranc, doncs, avisar de que no aparquin, per tant, previndre una miqueta aquesta forta aigua que ha caigut. De fet, ara sembla que estigui baixant, portem una hora amb aigua, i bé, de moment controlats. Això és el que...
0: Tenen...
3: Les notícies que estic...
0: Tenen llum?
3: Sí, Móra d'Ebre no ha marxat la llum. Sé que alguns municipis del costat nostre hi ha marxat, però nosaltres de moment tenim llum, està tot correcte. És a dir, ha caigut pluja considerable, però no com moltes vegades ha passat. És que a vegades estem molt alarmats amb el tema de pluja, no? I aquesta és una cosa que també els alcaldes moltes vegades a la població també els hem d'aconsellar de que és correcte, que avisem i que donem tanta importància a la pluja, però en èpoques com ara la tardor, en setembre i octubre, és plujosos, doncs ens cau fort amb poc termini de temps. Però bé, sobretot una previsió important, sobretot en tema de clavegrams i pluvials, i controlat una miqueta en la Guàrdia Municipal els punts d'accessos.
0: Miri, en rebem alerta dels bombers que expliquen que a Xerta els bombers han assistit als passatgers de diversos vehicles atrapats a l'aigua a la sortida del municipi per la C-12 i demanen doncs, això, molta atenció i prudència a l'hora d'agafar els vehicles perquè es poden trobar amb aquestes circumstàncies que són complicades, clar.
3: Les notícies que tenim a través de grup d'alcaldes que estem, Perellota i Rasquera també està plovent molt, i la zona de Xerta. Potser aquí a la part de la Ribera està plovent fort, però canalitzat correctament. Per tant, a moments d'ara no tinc cap afectació, no tenim cap afectació viària. De fet, jo estem aquí al FECOPAL i estem rebent trucades de veïns per si necessiten alguna cosa o l'atenció que estem fent. Però bé, de moment estem controlats, sembla que ara hagi afluixat una mica la intensitat i, per tant, doncs, de moment, amb llum i amb tots els serveis disponibles.
0: Doncs que duri, Móra d'Ebre, aquesta calma dins de la tempesta. Alcalde, gràcies.
3: Moltíssimes gràcies per informar.
0: Tenim aquesta dualitat avui entre temporal i l'amnistia a Milagros. Estàvem amb les opcions que té, no?, el president, sí. Puigdemont un cop pugui tornar a casa.
4: Continuant amb el remenant que feia el Jaume, una cosa és el que ell consideri que ha de fer, i entenc que anar a fer d'oposició al Parlament tampoc és un pla molt atractiu, però una persona que ha dedicat aquests 9 anys a donar-li una dimensió i defensar la presidència com a institució, tornar per fer d'oposició tampoc no és que sigui una continuïtat en aquest plantejament més heroic, no? Llavors, l'altra qüestió és què vol Junts que faci Puigdemont? Què necessita Junts que faci Puigdemont? Perquè Junts té un problema de lideratge claríssim, té un problema de projecció claríssim i té un problema de competència d'Aliança Catalana. L'enquesta de La Vanguardia era demolidora des d'aquest punt de vista i, per tant, Junts sí que necessita una figura que pugui galvanitzar, recuperar, buscar, projectar-se sobre això. I l'altra qüestió importantíssima és que en aquests 9 anys que han passat hi ha hagut un canvi fonamental, que és que ja no hi ha una definició unívoca de la identitat catalana o de què és el País de Catalunya o com s'ha de defensar el País de Catalunya.
0: Fa 9 anys, sí.
4: Fa 9 anys hi havia bastanta unitat, en el sentit que el moviment independentista tots tenien clar que la independència era un camí per millorar la vida de la gent, i aquest era el plantejament que feien tots, des dels partits de dretes als partits d'esquerra que defensaven la independència. Entenien la independència com un instrument polític per fer un país, el país que es volia. Ara, dins de l'independentisme, hi ha una proposta que pensa el país en termes molt diferents. Pensa el país en termes d'exclusió d'una part del país, cosa que no passava fa 9 anys.
1: Sí, és per això que segurament aquesta famosa unitat independentista està torpedinada, perquè no veig Esquerra i la CUP votant amb Aliança. Junts ha dit amb la boca petita que no, però en alguns casos veurem, perquè fins i tot en alguns moments que surten algunes enquestes, alguna gent propera a Junts diu suma l'independentisme, és a dir, si sumen Junts, Esquerra i Aliança, però crec que aquesta opció és completament invàlida. O sigui, no veig, repeteixo, Esquerra, Republicans i Cobaires votant amb un partit xenòfob i que diu el que diu Sílvia Orriols.
2: És que aquí la gran contradicció de l'independentisme és que justament l'últim CEO, de fa molt pocs mesos, situaven una petita remuntada, el millor resultat, si no em falla la memòria dels últims 4 anys, fregant per darrere del no, però fregant el 45%, per tant, una certa remuntada, però just en un moment en què la suma de tots els partits independentistes fa absolutament inviable una alternativa de govern ara mateix a Salvador Illa.
1: És quan veu el fossar de les Moreres, aquest 11 de setembre, fins i tot aquesta crispació que no existia durant el procés. En el procés es parlava...
4: Hi havia dos Catalunyes, hi havia la que no volia la independència i lluitava contra la independència i feia, torpedinava tot el procés, i la que defensava el procés.
0: Una llista de Junts pel Sí avui no seria viable.
5: Però un moment, jo, o sigui, estic d'acord que, que la majoria independentista no és operativa, pel que ha dit el Marc, i és així. Dit això, a mi no em sembla un tema menor que de la mateixa manera que si el Parlament de Catalunya, com és avui, hi ha una majoria de partits unionistes, i aquí incloem el PSC, el PP i Vox, i els comuns no se sap, i diem que hi ha una majoria que no és independentista amb aquests partits, si al propi Parlament de Catalunya hi ha una majoria de més de 68 diputats independentistes, siguin dels partits que siguin, més igual, que són independentistes, no és operativa, perquè no es traslladarà amb cap govern de cap mena, però... és una majoria de gent que ha votat opcions independentistes de diferent signe. I el que dic és, i és així em sembla, que a la gent que diu que l'independentisme va de baixa, que s'hagi de girar full, etc., doncs hi ha una majoria al Parlament que acabarà segurament sent, segons el CEO i altres enquestes, independentista. Que no serveixi per res a efectes d'avançar en la independència, segurament és veritat.
4: De la mateixa
5: però
4: manera que l'unionisme tampoc és viable si hagués de comptar amb Vox per
5: això
4: una
5: ja, investidura. Això ja no ho tinc tan clar.
4: Bueno, això bueno, jo sí
5: això
4: que
5: ja no ho tinc tan clar. Perquè jo tinc clar que per impedir la independència a Catalunya no hi ha cap cordó sanitari que valgui d'altra banda.
1: Però... Sí, el tema és si fas l'independència... excloent
5: gent. Això és un altre tema.
1: Si exclou gent, des d'un punt de vista independentista... tot allò que tu vas vendre durant el procés no serveix absolutament de res.
5: És que a més, per mi no és l'independentisme, és a dir, és un catalanisme que fins a data d'avui ha estat inclusiu.
1: És I ara no ho és.
5: I ara no ho és. No és ni l'independentisme, és a dir, hi ha un altre tipus de catalanisme que és més excloent. I per mi és més profund llavors que l'independentisme, perquè aquest país, agradi o no, s'ha construït a base d'onades migratòries, no del segle XX, del segle XVIII, XIX i XVII.
0: I això sí que s'ho trobarà de nou, Puigdemont, que això no ho tenia fa 9 anys i, per tant, és una realitat nova.
5: Uh-huh. Sí, això no ho tenia, s'ho trobarà. També és veritat que jo crec que és molt bo que faci un tour per Catalunya, perquè durant aquests 9 anys la gent que ha pujat a veure, és igual, el president o el Comín o qui sigui, la gent que ha pujat és un tipus de gent. És un tipus de gent de l'entorn de l'independentisme
1: o
5: d'associacions culturals, a vegades patronals, sindicats, però sempre ha donat sensibilitat i segurament hi ha una part de gent que no ha pujat mai. I és normal, eh? I, per tant, a mi aquest tour que diu que vol fer em sembla molt bé, i molt saludable i molt sa, perquè el país, evidentment, ha canviat.
0: Caminem cap a 6:45. Amnistia... però també cels tapats, descarregant i complicant-li la vida a diverses comarques. Néstor Gómez, bona tarda de nou.
6: Hola, molt bona tarda, què tal, Marc?
0: On està caient fort, això, ara?
6: Doncs ara mateix descarrega amb intensitat tot el que seria les comarques de les Terres de l'Ebre, abandonat el Montsià, però descarrega ara sobre el Baix Camp, abandonat una mica també el Baix Ebre, fins i tot a la Ribera d'Ebre. Plou, però ja no amb la mateixa intensitat, sinó ho concentraríem ara mateix cap al sud del Priorat i àrees del Baix Camp. Val a dir que les pluges han estat intenses. Hi ha un registre que encara hem de validar de tot, que a Benifallet o Benissanet han arribat a superar els 100 litres per metre quadrat. No és una font... oficial, però caldrà verificar-la. Això ara mateix era el que és el sud, però en canvi també cap a Ponent arriben nous nuclis de tempesta que estan descarregant amb intensitat superior fins i tot als 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. I unes pluges que tenen direcció cap a les immediates hores cap al Camp de Tarragona, aquest vespre a l'àrea de Barcelona i de cara al vespre nit a les comarques de Girona, preferentment cap a la Costa Brava. I haurem d'anar-la seguint perquè aquestes poden ser intenses, descarregant descarregar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, de tal manera que haurem de continuar molt expectant, molt vigilant l'evolució d'aquestes tempestes intenses de la façana costanera.
0: La gent que plegui de treballar, no sé, a Barcelona, no sé, a les 7 de la tarda es mullarà?
6: En principi, no. En principi. Però no gaire més tard.
0: M'afanyo a arribar a casa.
6: Sí,
0: molt bé.
6: Sí, sí. Molt tenim bé. Una tempesta de... S'espera que possiblement apareguin algunes cap a l'interior del mar que poden tocar terra, però en principi seria una miqueta... Les pluges d'aquelles intenses a Barcelona possiblement arribin cap a les 8-9. Sí, ja. Del vespre.
0: Molt bé, per anar a sopar sí que necessitaré paraigües. Néstor, totalment. Gràcies, una abraçada.
6: Gràcies.
0: Deixa'm preguntar-li a Mariluz García. Mariluz, com ho tenim, això? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Doncs ara ja hi ha tres carreteres tallades a les Terres de l'Ebre per aquestes noves pluges. Són la C-12 a Xerta. Aquí els bombers han hagut d'assistir als passatgers de diversos vehicles que havien quedat atrapats a l'aigua a la sortida de Xerta per la C-12. També tallada la T-301 a Benifallet i la T-3422 entre Tortosa i Aldover per inundació de la calçada. I ja sabeu que ara hi ha un nou avís de temps violent a les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell i el Segrià. Per tant, són comarques on també cal extremar la precaució.
0: Això a les carreteres i al transport públic encara es va complicant més o ho tenim com ho teníem?
7: Tenim la majoria de línies de rodalies que continuen afectades sense circulació a molts trams i en alguns es fa servir per carretera i altres fins i tot s'adreça cap a altres transports com els autobusos de línia o ferrocarrils de la Generalitat. Hi ha rodalies a la línia R1 que s'havia recuperat la circulació entre l'Hospitalet i Arenys de Mar, però ens diuen companys que han estat a Sants que durant més d'una hora els trens no passaven. Renfe Rodalies parla de retards mitjans de 45 minuts en aquesta línia.
0: Doncs això és el que passarà a les carreteres i als transports. Gràcies, Mariluz.
7: Fins ara.
0: A Xerta, la situació és complicada, amb aquests passatgers de diversos vehicles atrapats a l'aigua, amb talls de llum. L'alcalde de Xerta és Roger Vinyó. Senyor Vinyó, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: I la situació és complicada, eh?
8: Complicada, és una situació apocalíptica, perquè això no ho havíem vist mai. Vull dir, en aquesta gent gran, recorda, un aiguat i per coses que nosaltres que són rius.
0: Alcalde, un segon, perquè no el sentim gens bé. No sé si ara parli amb la nostra productora, amb la Dolors, a veure si trobem una línia de telèfon fix, perquè el mòbil clarament no està funcionant. Ara reprendrem aquesta comunicació i l'hauríem de recuperar, perquè ens deia l'alcalde, situació apocalíptica i que ni la gent més gran del poble havia vist mai el que està passant a aquesta hora a Xerta. Mira, tinc el Jordi Barranca, que és el nostre company també a les Terres de l'Ebre. Jordi, bona tarda.
9: Hola, Francesc, bona tarda.
0: Tu ets a Tortosa.
9: Correcte.
0: I a Tortosa quin és el panorama?
9: Doncs mira, aquí ha plogut. De fet, aquí, ara fa escassament una hora, no? Faltaven pocs minuts per 5:45 quan ha sonat aquest missatge a través dels sistemes d'alert per enèsima vegada aquí a les Terres de l'Ebre i també, no? Després de les pluges de la setmana passada, en aquest cas, no? Com ara parlàvem amb l'alcalde de Xerta aquí a la comarca, no? En aquest cas han afectat més a l'interior de les Terres de l'Ebre, tant d'aquí de la comarca del Baix Ebre com també de la comarca veïna de la Ribera d'Ebre. Entre les incidències que ha provocat o que està provocant, no, aquestes pluges molt intenses, torrencials, no, en molt poca estona, hi ha sobretot, no, els talls de llum en alguns punts, entre els quals també destaca, no, el municipi de Miravet a la Ribera d'Ebre, i els problemes en les comunicacions. De fet, en aquest sentit, recordar que els bombers han fet diversos rescats de persones que s'havien quedat atrapades, no, en aquest cas, a la sortida del municipi de Xerta per la carretera C-12. Tot i això, després, no, d'aquestes crides a la precaució i a la prudència durant tot el dia, tant per part dels cossos de protecció civil com també dels diversos ajuntaments, també d'aquí de les Terres de l'Ebre, no, perquè ja es preveia que a partir d'aquesta tarda entressin aquestes pluges, que han sigut això, és a dir, en molt poca estona, molta quantitat.
0: Deixa'm provar de parlar amb l'alcalde de Xerta, que el tenim pel carrer controlant els danys. Alcalde, ens deia que la situació és molt, molt, molt complicada.
8: Molt complicada. Tenim pràcticament el 90% de l'afectat. Els carrers veixen com rius, la gent assustada, els baixos d'anys, una situació gigantesca.
0: Bé, la comunicació és complicada, entenem que són moments difícils. Alcalde, gràcies sí. per atendre'ns, però no acabem de sentir gaire bé el que diu. En tot cas, ho sentim nosaltres, haver-lo de trucar amb aquestes circumstàncies. En tot cas, seguim en comunicació i si hi ha alguna cosa que hem de traslladar a la població, a Catalunya Ràdio ho farem.
8: Bueno, sobretot que la gent sigui a casa i que eviti desplaçaments. Doncs... Perquè com que no tenim electricitat, no podem fer mans oficials.
0: Doncs aquest és el missatge que no es pot emetre des de l'Ajuntament perquè no hi ha electricitat, que tothom es quedi a casa, que ningú surti del cotxe, si sou a Xerta, sisplau, l'alcalde us ho està demanant amb aquest punt de preocupació i de sorpresa per la virulència amb la que està afectant aquesta tempesta.
8: Moltes gràcies.
0: Roger Vinyó, alcalde, molta sort, una abraçada molt forta.
8: Gràcies.
0: Farem una pausa ràpida i seguim en directe. És Catalunya Ràdio, nit i tarda de ràdio amb actualitat, tempestes i l'amnistia sobre la taula.
21: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
10: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
21: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
10: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
21: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
10: Apialia, la força de vendre junts.
11: Els dies 10 i 11 d'octubre, vin a la Fira de l'Olla de Breda.
12: La millor fira de ceràmica i terrissa.
11: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
12: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
21: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
13: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
21: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
13: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
21: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.

0: Avís de temps violent les properes dues hores a les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell i el Segrià. Possibilitat de pedra superior a 2 centímetres, ratxes de vent de més de 90 km per hora, esclafits i o tornados. Precaució en desplaçaments i activitats a l'exterior. Emergència inuncat és un missatge que emet Protecció Civil. Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell i Segrià. Recordeu que s'ha enviat un alert fa aproximadament una hora al Baix Camp, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Escoltàvem l'alcalde de Xerta, que ens deia que la situació allà era apocalíptica, que no tenen llum, que no poden avisar la població, i reclamava que traslladéssim el missatge de quedeu-vos a casa si sou a Xerta, no agafeu els cotxes. Això la mateixa tarda que hem escoltat el president Puigdemont des de Waterloo, dient que és un capítol més, però confirmant que no hi ha encara data pel seu retorn, ni manera, ni com, ni quan. Raül, això serà un dels temes de la precampanya.
1: Serà un dels temes de la precampanya. Recordem que la Sánchez no se n'amaga, vol que la campanya vagi de l'habitatge, però és evident que aquí se diran creuant diverses coses. Una d'aquestes és l'amnistia. Avui hem vist un capítol, però és altament probable que els propers dies, i sobretot en els dies que falten fins al dia 29 de novembre, veiem nous capítols i potser algun desenllaç. Per tant, serà un dels temes, segurament no l'únic, però un dels temes que es colarà.
0: I a Sánchez?
2: No, jo crec que...
0: L'amnistia, l'ajuda, li resta?
2: Hi ha res. Jo crec que hi ha res.
3: Tu creus que res?
0: A nivell espanyol no li poden dir, mira, vostè els ha fet tornar.
2: El PP ja l'ha donat per descomptat, ja no ho té tant... És a dir, faran una mica de soroll i Sánchez tornarà a sortir a dir, però mireu, Catalunya està pacificada. I jo crec que ho donen ja per descomptat. El PP està ara intentant ressuscitar el conflicte de Ceuta, perquè el que no li interessa és l'escenari de l'habitatge. I l'amnistia, fixa't que el partit judicial, que l'en dic jo, aquest també ho ha donat ja per perdut, en el sentit de que s'ha conformat, ara donarà l'amnistia. No espero jo que facin cap altra barrabassada de buscar una altra excusa per allargar aquesta situació. I, per tant, pantalla passada.
0: No ho veus gaire clar, això.
3: No, gens clar, perquè jo ho veuria com la Mila si visquéssim a Dinamarca, però vivim a Espanya. Llavors, veient com van els jutges espanyols, i, per exemple, el jutge Llarena podia haver dit el que avui ha dit quan tingués la sentència definitiva, quan se li comuniqués, és a dir, que al cap de 10 minuts hagi dit aixeco l'ordre de detenció, és molt significatiu. I estic d'acord amb
0: però
3: la Mila.
0: Però tu hi veus aquí alguna jugada d'última hora?
3: Jo crec que el PP no jugarà, però la caverna mediàtica del PP sí, i d'aquí a les eleccions generals se li recordarà uns quants cops que, havent sent president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Puigdemont està caminant pel carrer.
2: Sí, i però això també tindrà un impacte. Aquest era el tema de la campanya passada, de la campanya del 23.
3: Bueno, serà el tema...
2: Ara ja no és aquesta.
3: Tindrà un impacte petit, però el tindrà segur. I el tema de la campanya el fixa no qui vol fixar-lo. Tampoc serà l'habitatge només Seran diversos temes. I aquest... Jo crec que serà un tema de campanya, inevitablement.
4: Sí, serà un tema, no serà el central,
3: exacte,
4: a diferència del 23, perquè a Madrid ja ho donen bastant per amortitzat.
2: Totalment.
4: Fins i tot el PSOE el que dirà... Ho hem fet, el ho PSOE, vam prometre... Sí. I fins i tot potser el PSOE sí que ho intentarà rendibilitzar.
1: No, avui hem escoltat Sánchez parlant d'això,
2: Ho defensarà.
4: Sí, i dirà, ho vaig prometre, no he tornat la tranquil·litat a Catalunya. El PP i Vox sí que faran algun estirabot, de dir, mireu... El pròfugo, com el delincuente, com estava viendo.
2: Però crec que passarà. Cada dos per tres a Catalunya a parlar amb els empresaris i sap que si guanya les eleccions l'escenari és nou i tampoc no li interessa massa.
4: I fins i tot a Feijóo ja li va bé, perquè si ell és president dirà, jo no vaig donar la llibertat.
3: Li va perfecte.
4: A Puigdemont. Perquè jo no vaig impulsar res, tot i que ho has fet Pedro Sánchez, si no havia passat el mandat de
2: Feijóo... I
3: en tot cas me'n beneficiaré jo. Perfecte, perquè no tindrà el problema quan sigui president, si és que guanya, i ara no té el marron d'això. I pot treure algun cert rèdit electoral, segurament.
2: Per això no crec que el PP, de fet, avui estan en perfil molt baix. Molt baix.
3: Jo dic, però la seva caverna mediàtica ja veurem demà.
2: Bueno, la caverna mediàtica...
4: Sota el dia que torni.
3: I el dia que arribi.
4: Sota el dia que torni, segurament sí, però el que diu la Mila, està intentant ressuscitar Ceuta...
1: Clar, el PP avui l'hem sentit molt poc, Feijóo ha parlat per Twitter, únicament.
2: No,
1: ha fet un missatge dient que
2: respecta...
1: I la seva portaveu al Congrés sí que ha dit que això era una mica l'intercanvi de favors, no? Que és l'argument que hem anat sentint recurrentment. Sánchez també l'hem escoltat aquest matí, des de la roda de premsa que feia després del Consell de Ministres. I ell, entre altres coses, n'ha dit dues... o tres, defensa d'amnistia, amb Puigdemont

0: tenen un escó que van guanyar i que han tingut de manera estrafolària, no, sense ocupar durant un any i mig, no me'n recordo quan van ser les eleccions.
1: Sí, una mica més, fins i tot. Sí. Recordem que és un escó que va ocupar la legislatura anterior. Les eleccions crec que fa gairebé dos anys
2: dos
1: i mig.
2: Anys.
0: Eh? Sí, sí, va ser el 24, perquè van ser el 19, 24.
1: Es passa molt ràpid el temps.
3: Sí, queden dos anys i mig.
4: Sí. I l'altre és que Junqueras pot recuperar la seva condició de candidat en alguns comicis.
0: Això ens ho trobarem, suposo.
2: Sí, sí, i tornar a fer de professor en una universitat pública. Sí. Recordem que ell tenia plaça de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sí. Ell diu que vol fer-ho. No crec que tingui molt de temps, però ell diu que vol de fer classes.
5: Jo t'anava a dir que no sé si la intensitat amb la que podrà dedicar-se a la política serà compatible amb la docència.
1: Clar, aquesta és una qüestió important de la història, perquè Junqueras, no només Junqueras, aquí també hi ha Turull, Bassa, Romeva... Clar, estan inhabilitats i amb un horitzó encara de 4 anys per davant d'inhabilitació. Clar, ara també hauríem de veure els propers dies algun tipus de moviment a la justícia espanyola justament per aixecar aquesta inhabilitació.
0: Això arribarà.
1: Clar, sí, això ha d'arribar. Avui n'hem vist un, però aquest, per exemple, està pendent. I això també és significatiu. Bueno, per ara... les eleccions catalanes falten encara pràcticament 2 anys, però al final l'horitzó i l'impacte d'aquest aixecament de la inhabilitació tampoc és menor dins d'Esquerra Republicana.
2: No, personalment, mira, avui he tingut l'oportunitat de parlar amb la Dolors Bassa, perquè feia una entrevista pel Punt Avui, que sortirà demà, i tots també hi heu parlat, però he parlat amb ella perquè la conec, i fins i tot des d'un punt de vista personal deia que jo tinc antecedents i coses tan absurdes com viatjar a certs països no podia fer-ho. Mm. Ja no tema política, perquè ella diu de moment no vull... No em plantejo tornar a la política.
4: Si demanes l'ESTA per anar als Estats Units, et demanes si tens antecedents.
2: O formar part d'un patronat, d'un simple patronat, no podia fer-ho. Diu, per tant, torno a tenir plena llibertat i torno a ser una ciutadana normal. I després diu... Durant tot aquest temps, tothom deia no tornaré a la presó, però diu, he estat 1.200 dies. I per tant, sempre tinc aquella espasa aquí sobre el cap, per dir, i si la repressió de cop torna? Per tant, ara això ja no hi serà.
5: Bueno, la qüestió ara una mica tècnico-jurídica és si després de la sentència del cas Bassa per part del president del tribunal, que és la que senta jurisprudència, s'ha d'esperar a que es fagin els dictàmens de cada un dels casos per poder-ho aplicar.
2: O cauen totes de cop.
5: O cauen totes de cop, perquè efectivament és jurisprudència. Per tant, quan el president s'ha presentat i el ple s'ha pronunciat per una majoria, com s'ha fet avui, ja no té massa sentit.
1: Que és una mica el que hem vist avui. O sigui, avui es resolia un únic recurs, perquè inicialment eren dos, no oblidem.
5: Sí. Un, però com que l'altre...
1: Clar, l'ha retirat, perquè diguem-ne que ha sortit, simplificant-ho molt, el que té una línia més dura i més clara. Però, clar, la conseqüència l'hem vist per Puigdemont i no per Bassa. Per tant, això, sentant aquesta jurisprudència, interpel·la també per les decisions de tots els que ara mateix tenen una causa oberta o una sentència al Tribunal Suprem.
2: I si a més em deixes recuperar un matís del que deia Puigdemont, que també ho ha destacat la Mila, el començament, no? És aquesta reivindicació de l'estratègia de l'exili davant d'altres que reivindiquen l'estratègia dels presos. És a dir, que no ha dit res en aquest sentit dels presos. Ell ha parlat, evidentment, de l'estratègia de l'exili i que han estat dues estratègies que han seguit dues vessants del govern, que en aquell moment va haver-hi, i segurament totes dues sumen. I fins i tot el que justifica l'exili podria ser la presó. Per tant, també veurem un relat els propers dies, avui no, segurament, perquè no s'ha d'entrar a competir, però veurem un relat de veure qui realment ha pogut aconseguir l'estratègia guanyadora.
5: I jo també tinc curiositat per veure quina serà la dialèctica que s'establirà entre Junqueras, candidat d'alguna cosa... i Puigdemont, candidat d'alguna altra.
0: Té més morbo aquesta trobada que la trobada Pedro Sánchez, president Puigdemont.
2: Mira, que no hi serà aquesta trobada de Pedro Sánchez, segurament.
1: No, avui ha dit que no. Avui ha dit
2: per això, recordem, però que era una foto que fa temps que reclamava que Pedro Sánchez va dir que sí.
1: Avui ha alegat que estem en un període electoral.
5: Aquesta foto
0: no la veurem mai.
2: No la veurem mai. És que ni...
1: Sí que la veurem amb Villa, Això recordem-ho.
2: Sí, ell ho ha dit.
1: Avui ho ha dit, Paneque.
5: Ell té un argument.
1: Clar, amb el perfil institucional, diu, de la mateixa manera que hem rebut a tots els altres expresidents de la Generalitat.
0: De fet, ja es van veure a Brussel·les, crec.
1: Exacte.
0: A la delegació del govern.
4: Sí, recordo que vam fer un seguiment aquí. Com si fos una cimera...
5: Però la dialèctica Puigdemont-Junqueras serà també interessant.
4: La veurem aviat. Vaja, aviat. O no aviat, però la podríem veure aviat. Abans de tancar, són les 7, arriba el Tot Costa, però deixa'm tornar a parlar amb la Gemma Puig, que obrim el programa amb ella, i el que anava explicant-nos, doncs, s'ha anat complint. No ens hem desviat gaire dels pronòstics, no, Gemma?
6: No gaire, la veritat és que no. I així sembla que continuarà, Ara mateix on està plovent més intensament és el Baix Camp, entrant cap al Tarragonès, però també ruixats que entren per Ponent, que ja estaven previstos, cap al Segrià, cap a les Garrigues.

0: aniran avançant i, per tant, aquesta precaució, prudència, perquè aquests ruixats tornen a ser intensos i ho continuaran sent durant les properes hores, aniran resseguint la costa i el prelitoral, és a dir, que ara se situen cap al Baix Camp, aniran cap al Tarragonès, però també arribaran cap al Garraf, cap a les 9-10 del vespre, cap al Barcelonès, i afectaran també a la nit matinada cap al punts del Maresme i cap a, fins al Baix Empordà, sud de l'Alt Empordà, fins i tot. Tot aquest sector, que ha plogut molt aquests dies, ruixats que poden ser intensos, que poden ser torrencials, més de 40 litres per metre quadrat, i per tant, molta precaució, molta prudència, i estar sempre doncs, molt alerta doncs, de les recomanacions que ens puguin arribar o del que acabi passant de cara a les properes hores.
1: Doncs atents i escoltant els nostres meteoròlegs, el Catalunya Nit, i evidentment demà al matí de Catalunya Ràdio ho anirem actualitzant, i de fet també el Tot Costa, és possible que toqui entrar el Tot Costa, Gemma.
0: Molt bé, perfecte.
1: Ja no marxis gaire
0: lluny. No marxo.
1: Gràcies, Gemma Puig. I nosaltres res, anem acostant cap a les 7 de la tarda d'aquesta jornada tan històrica. No sé si d'històrica o...
2: Com... Ara feia temps que no ho dèiem, això sí. D'històrica. Potser històrica,
3: però
2: potser avui...
3: Ho diem cada 15 dies.
2: Sí. No, ara no tant,
4: però hi ha dies que està més justificat.
1: Jornada esperada, amb el que hem confirmat l'amnistia al president Puigdemont. Mar Bataller, Jaume Clotet, Milagros Pérez d'Oliva, gràcies per ser avui a la tarda amb nosaltres.
3: A vosaltres.
1: Per acompanyar-nos en aquesta jornada una mica boja, i el nostre cap de política també, el Raül Flores, doncs gràcies, un dia
5: gràcies,
1: més.
5: Gràcies, un plaer.
1: Doncs això, caminem cap a les 7 de la tarda. Demà, si no m'equivoco, Oriol Junqueras al matí de Catalunya Ràdio. Per tant, demà ja tenim el Ricard Ostrell en protagonista d'excepció per valorar el possible retorn del president Puigdemont. Això demà, però abans de demà, ara ve el Tot Costa, pendents també de les Terres de l'Ebre. Crec que Puigdemont no, però el tema Terres de l'Ebre sí que el tocaran al Tot Costa. I, evidentment, el Catalunya Nit amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès amb els possibles efectes del temporal que està afectant a Catalunya. Nosaltres tornem demà a les 4 de la tarda, a la tarda de Catalunya Ràdio, a les 4, la millor hora del dia. Fins demà.

0: Tot costa.
1: Leo Messi tanca avui la seva etapa a la selecció argentina com l'heroi que ha estat al seu país, però ho farà en un amistós contra Benín. Almenys a Llaura ha pogut acomiadar-se, però s'ha de dir que en la cerca del rival no s'hi han matat gaire.
0: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Les 7 d'aquest dimarts 6 d'octubre de 2026. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Dia gran, no només pel comiat de Messi, sinó perquè s'acaba la data, la finestra FIFA. Jo avui sortiria de rua.
1: Doncs s'acaba la finestra FIFA, bona però tarda. Com ara parlaves de probablement el gran esdeveniment del dia, no hi ha competició, sí,
0: però,
1: en
0: però
1: joc.
0: Però és secundari. Estem molt contents i obrirem el programa amb això, però encara estem més contents que tornin tots.
1: Tornaran, dissabte... però no tornaran aquesta nit, tranquil. No. Primer han de jugar i aleshores no, demà,
0: ja
1: entre demà i...
0: Ja ho tenim aquí a tocar.
1: Ja ho tenim. Deies, la selecció argentina, a veure si ara serà el més important serà contra qui juga la selecció argentina. L'important és que...
0: A mi, si el Barça li fa un homenatge a Messi i juguem contra, ara no voldria dir cap equip, però un equip de segona ref, jo crec que seria una falta de respecte.
1: Mira, si el Barça li fa un homenatge a Messi, ja pot acabar aquí la frase. Ja estarem contents tots
0: ja
1: plegats. Aquesta pròxima matinada, efectivament, Messi juga el seu últim partit amb la selecció argentina a la 1 de la matinada al Monumental de River Plate i contra la selecció africana de Benín. No podien portar europees perquè estan jugant la Nations League, com bé saps.
0: Brasil s'està tocant la pera a la Índia.
1: I Brasil es veu que tenia coses importants a fer, tenia coses importants a fer allà on li pagaven, diríem.
0: D'acord.
1: Però, en tot cas, insistim, el de Meig serà el rival, sí. Perquè és la gran nit de Messi. A la Nations, pendents del Croàcia-Espanya, especialment de si Lamine Yamal és titular, ho viurem aquí en directe al Doc Costa i serà molt interessant veure la teva reacció.
0: No,
1: bàsicament,
0: jo
1: avui...
0: Avui ja m'agafes fred.
1: Ja.
0: Avui ja sé que jugarà 65 minuts o 66.
1: Que no et sorprengui, sigui suplent.
0: No, però com jugui 70 minuts em sentirà, perquè el tio ha tret la calculadora, doncs jo també.
1: Sí, sí. També avui a 3:15 del vespre, a la mateixa hora, Anglaterra, República Txeca, amb el blaugrana Gordon amb els anglesos.
0: Que també, déu-n'hi-do, el que ha jugat.
1: Sí, però tu només et molesta que jugui Lamine Yamal.
0: Perquè
1: tota la resta...
0: és més bo Lamine.
1: Escòcia-Eslovènia també aquella hora amb el jugador espanyol Derkusic a la defensa eslovena. Mentrestant, el Barça, Frenkie de Jong ha fet avui part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. Mira, això que ens hem estalviat, en el cas de Jong, no, el que estava lesionant no ha pogut anar a Holanda.
0: Home, però Xavi, estaria bé que pogués disposar dels millors. Després amb el Salmurri posarem data a la possible reaparició de de Jong.
1: A l'aturada masculina, ara s'hi ha afegit la femenina. Cata Coll deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar un doble amistós contra els Estats Units del 10 i el 13 d'octubre. Una altra blaugrana que havia de marxar per jugar amb la seva selecció, Graham Hansen, es baixa pel partit d'anada de Noruega per la classificació pel Mundial contra Romania.
0: Però pot ser que jugui la tornada?
1: Sí, el cap de setmana l'esperen.
0: Això és innovador. O sigui que no
1: sí, de moment
0: té
1: unes molèsties al peu dret i diu, de moment no vinc,
0: si a casa ja passaria.
1: T'haig de dir que Graham ja acostuma a fer-ho, que prioritza bastant el Barça respecte
0: a
1: la selecció.
0: No, som de Graham, naturalment.
1: Però vaja, s'estan jugant al Mundial i per tant s'hi pot i voldrà ser. I encara en futbol una última. Carvajal ha passat revisió mèdica ja amb el Getafe. Carvajal estava sense equip després d'haver deixat el Madrid i ara, en principi, si tot va bé, podrà jugar amb el Getafe.
0: El que estaria bé és que descartem que podrà jugar dissabte.
2: Que...
0: Què diu Sergi Soler? Bona tarda.
2: No, bona tarda. No, això,
1: ell estava apuntant això.
2: No, rival.
0: És el gran
2: no sé,
0: risc.
2: No sé.
0: És a dir...
1: Cal veure si el poden inscriure, en principi.
2: Si no ha fet la temporada, bona tarda,
0: Bona tarda, bona tarda.
1: Home, es deu haver estat preparant pel seu costat.
0: Si Carvajal pot jugar dissabte, la cosa es torna molt més inquietant, s'ha de dir.
1: Bé, els partits contra el Getafe són sempre inquietants.
0: Sí, però a casa normalment bany i massatge.
1: En bàsquet, avui doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric del FIAC Girona, que rep el Dinamo de Bucarest a 8:15 el primer duel. Estem rebent una alerta, deia, a l'Europa Cup, la quarta competició continental. L'alerta és per pluges torrencials al Baix Llobregat, al Barcelonès, el Garraf, Gironès, Maresme i Selva fins les 2 de la matinada. No us acosteu a zones inundables i extremeu precaucions en la mobilitat. De seguida, els companys d'informatius ens expliquen de seguida que puguin, perquè...
0: Diria que més o menys aquesta tongada estava prevista, no vol dir que sigui menys greu ni menys preocupant, però se sabia que el vespre d'avui seria complicat i evidentment...
1: També ens han d'explicar l'episodi de pluges a l'Ebre.
0: Sí, és que ve de baix. Ara el que arribarà aquí a la Catalunya, a la costa central, ve efectivament de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona.
1: Doncs deia això, que el Girona rep el Dinamo de Bucarest al primer duel del Club Europa Cup a la quarta competició continental, i avui també debuta la sisa joventut, en el seu cas contra el Herzliya israelià, a 8:45 del vespre i a la fase de grups de la Champions, tercera competició europea en aquest cas.
0: El partit de Girona el seguirem amb el Xevi Soler a Fontajau, un partit, com deia la Sònia, històric. El partit de la Penya, aquest no tan històric, el seguirem amb l'Ernest Macià, que també ens ha d'explicar una notícia que té a veure amb l'Eurolliga i amb l'NBA, Sònia.
1: Doncs sí, perquè la majoria de clubs rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa. Ho han consensuat els representants dels clubs propietaris de la competició europea reunits a Itàlia, entre ells el Barça amb Joan Laporta, ho dèiem ahir. Diverses fonts no descarten, però, arribar a un acord en el futur.
0: De moment se sosté, es manté el pla d'augmentar l'Eurolliga en el seu format habitual, però augmentar-la amb 8 franquícies més, que era el que ja havien decidit els clubs fundadors de l'Eurolliga. Per cert, avui hem entrevistat Oleg Balcherovski, un dels moltíssims, 11 concretament, fitxatges que ha fet el Barça. Comença la pretemporada prou bé el pivot polonès, i amb ell i amb l'Ernest Macià n'hem parlat aquest migdia.
1: També hi ha partit europeu pel Granollers. L'equip vallesà rep el Buzau romanès a 8:45 a la segona jornada de la Lliga Europea. En waterpolo, el Natació Sabadell visita des de 6:45 el Jadran de Montenegro a la primera fase de la Champions, i de moment al descans empata 9. Al Mundial d'Hockey Patins d'Asunción, al Paraguai, la selecció espanyola femenina juga aquesta matinada contra l'Argentina a la tercera jornada. Qui guanyi encapçalarà el grup en solitari. De moment, Espanya, 2 partits, 2 victòries. Ahir va superar Xile per 2-3. I acabem amb 2 últims apunts. En tenis, Jannik Sinner serà baixa fins al 2027. Seguirà un tractament per recuperar-se del genoll dret. No competeix des de Wimbledon. I al Mundial de MotoGP, Aleix Espargaró, pilot provador d'Honda, serà el substitut de Joan Mir de cara al Gran Premi d'Indonèsia d'aquest cap de setmana al circuit de Mandalika, segons ha confirmat la marca japonesa.
0: Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència.
1: Messi s'acomiada avui de la selecció argentina i us preguntem, ha nascut ja el seu successor? 2 opcions. Sí, és Lamine. O podeu votar el que va dient el Sergi amb el cap, que és no. Va dient que no. 2 opcions. Si és Lamine o no, o fins i tot si penseu que sí però que no és Lamine, també ens ho podeu dir als comentaris. Com sempre, ben pendent la Sònia Olert.
0: Des d'ara i fins a les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, avui passada per aigua, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
3: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta, i deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
0: Passo via, que ens espera l'Agnès Marquès. Sergi Soler, la bona tarda. Hola. Gemma Mallorca, la bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Miguel Rico, bona tarda.
5: Bona tarda, Jove.
0: De seguida estic amb vosaltres, però abans m'ha anat l'actualitat. I és que ens ha envaït un Nes Alert que ha atropellat l'inici del Tot Costa, tot sigui perquè estiguem segurs i ben informats. Agnès Marquès, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: I és que el vespre ve complicat.
4: Sí, el Meteocat, aquesta alerta que ens ha arribat a tots, els que estem ara a l'àrea de Barcelona, Maresme, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Gironès i Maresme, que ja l'he dit, doncs el que fa és ampliar una alerta que ja afectava el sud del país. Per tant, ara mateix el Meteocat té activada un avís vermell a tot el litoral per risc de pluges torrencials en les pròximes hores. Insistim que aquesta hora el que acaba de sonar és un alert al Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme i la Selva. Fins les 2 de la matinada es demana extremar les precaucions en mobilitat i no acostar-se a zones inundables en cas d'emergència, contactar amb el 112. S'afegeix aquesta alerta al que us dèiem, que ja des de fa una bona estona, des de primera hora de la tarda, s'ha enviat un altre missatge d'alerta als mòbils de la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre el Baix Camp i també el Baix Penedès i el Tarragonès. Per tant, això ja és tot el litoral. Allà ja està plovent amb força. Hi ha hagut alguns problemes, ho han estat explicant també a la tarda a Catalunya Ràdio a Xerta, on han quedat alguns vehicles atrapats. En tot cas, aquesta nova alerta és fruit d'una reunió del CECAT que s'està produint en aquests moments i que, en principi, ara a 8:15 de la tarda, és una reunió del CECAT presidida, ens deien, pel president Illa i la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ara a 2:15 hi hauria d'haver roda de premsa d'actualització, amb atenció als mitjans, per veure què és el que ens deparen les pròximes hores.
0: Doncs estarem molt pendents, evidentment, qualsevol novetat ens demanes pas aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio, i si no, a les 8 actualitzem.
4: Mirem, exacte,
0: l'estat de la situació. Gràcies, Agnès.
4: Fins ara.
0: Per cert, una conseqüència directa de tot això que ens explicava l'Agnès, té a veure amb el Granollers, Sònia.
1: Doncs sí, perquè just us explicàvem que hi ha aquest partit a 8:45 del vespre entre el Granollers i el Busau i finalment hi ha hagut un comunicat oficial darrer fa pocs minuts que el disputaran a porta tancada per evitar, òbviament, els desplaçaments de públic tenint en compte les circumstàncies.
0: Doncs sí. Ens esteu escoltant i teníeu previst anar al partit, que sapigueu que és a porta tancada i que, tal com està la situació, cap a casa falta gent a fer bondat. Per cert, no m'hi extendré i no m'enfadaré ara. La min titular.
5: Leo, ¿sabes por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida. Y sin darnos cuenta, mientras gritábamos tus goles, repitiendo que eras el mejor de todos, vos nos hacías mejores a nosotros. Y ese es otro título más. Nos hiciste mejores nietos, con cada dedicatoria a tu abuela. Nos hiciste mejores ante la adversidad, porque a pesar de todo lo que te estaba pasando, nos llevaste otra vez a la final del Mundial. Mira si eso no nos va a hacer mejores. Nos hiciste mejores con pocas palabras. Cuando pusiste la historia en su lugar, a los ojos del mundo. Cuando dormiste abrazado esa copa, porque nos enseñaste que nunca es tarde para soñar.
3: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: recordadíssim Muchachos. Suposo que la cançó es diu Muchachos, no? Que els aficionats argentins van popularitzar cantant a la selecció albiceleste quan van guanyar el Mundial de Qatar.
1: La Mosca es deia el grup, crec, no?
0: Podria ser. La Mosca CC? Ara, ara. Doncs els argentins que es van tornar a il·lusionar en gran part gràcies a Leo Messi, que, com heu escoltat en aquest vídeo tan, tan sentit que li ha dedicat l'AFA, s'acomiada avui de la seva etapa com a internacional argentí.
1: Se'm recorda la veu a Simeone.
0: Aquest?
1: El de la veu del vídeo. Ah. I per tant no he connectat tant com podria arribar a connectar, i això és així.
0: Però en això són únics, com els mundials que fan anuncis dedicats al mundial i dius, aquests tios són uns cracs. En canvi, buscant rivals no tenen tanta traça pel que...
2: Ja veig que això...
0: No, és que estic escandalitzat. Ja fa molts dies que se sap que jugarien contra Benín, però ho he intentat pair i no puc, i avui m'ha sortit tot. Joan Biosca, Buenos Aires, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
0: Tot a punt per l'homenatge de Messi?
3: Sí, sí, mira, som als peus de l'estadi monumental de River Plate, aquí al barri de Núñez, a Buenos Aires. Per cert, jo sóc d'aquest barri, a 6 carrers de casa meva, i ja comencem a veure la onada albiceleste que arriba i que comença a arribar quan falten més de 4 hores per aquest partit, a les 8 del vespre, hora d'aquí de l'Argentina, la 1 de la matinada d'aquest dimarts a dimecres, i ja comença a haver-hi caliu, ambient, i estic amb un noi que han vingut amb una pancarta i la llegirem. Tuvimos el privilegio de ser contemporáneos a vos, cómplices de tu historia, testigos de una leyenda, gracias eternas, Leo. ¿Cuál es tu nombre?
4: Rocío. Rocío de Cipolletti, Río Negro.
3: ¿Y habéis venido desde tan lejos?
4: Sí, sí, sí, todo por él. Somos muy fanáticos. Todo, creo que es un ejemplo, es un orgullo enorme para todos los argentinos, y hoy va a ser un día, creo que inolvidable para todo el mundo.
3: ¿Y a ti te veo emocionado?
5: Sí, la verdad que sí, muy emocionado de poder estar acá y, bueno, poder despedir a Leo como se merece, ¿no?
3: Sabes que en Barcelona lo queremos mucho, a Leo también, y estamos también muy emocionados.
5: Sí. Tiene toda su historia también allá en España, y bueno, obviamente es muy querido por todo el mundo, así que eso, bueno, también nos enorgullece mucho.
3: A disfrutar mucho. Ja ho veieu, comença a haver-hi molt de caliu, clar, xoripanes,
0: faltant,
3: botifarrades,
0: faltant etcètera. Gairebé 6 hores pel partit. Ho dic bé, oi?
3: Sí, sí. Hi ha banderes, gràcies, Leo, les Malvines són argentines, s'estan venent les samarretes que s'utilitzaran aquesta nit en aquest partit d'homenatge contra Benín. Ja ho deies tu, un rival, no ho sé si ha sigut improvisat això per aquesta finestra de la FIFA, per aquests partits amistosos. A mi m'hagués agradat, personalment, si puc opinar, contra l'Uruguai o contra el Brasil, però, en fi, ha sigut així el que ha succeït. Coses que han passat en aquests darrers dies en aquesta finestra FIFA. Jugaven contra Burkina Faso i gairebé no arriben al partit, perquè es veu que no els hi havia l'AFA, la Federació Argentina, pagat el que havien acordat, i els jugadors de Burkina Faso es van negar a pujar a l'avió, i això és el que explica la premsa aquí a l'Argentina. És cert que van jugar contra Bolívia també en el primer partit, i ara contra Benín. En fi, jo crec que Leo Messi es mereixia més, però la gent està entregadíssima i comença a arribar gent i gent i gent, talls de trànsit.
0: Joan, la sensació avui a Buenos Aires, a l'Argentina, és de dia festiu, de dia especial?
3: Sí,
0: és a dir,
3: sí,
0: més
3: sí.
0: Enllà de la gent que vagi a l'estadi, la ciutat està batega el ritme de l'homenatge de Messi, eh?
3: Sí, sí, sí, totalment. Per exemple, els mitjans de comunicació que fem televisió, tots aquí a l'Argentina, presentadors i reporters al carrer, vestint la samarreta argentina. Avui és un dia nacional de comiat cap a un jugador molt estimat, però jo aquest matí, que he vingut per aquesta zona també per fer cròniques per la ràdio i per TV3, hi havia premsa ja a primera hora fent xup-xup, i m'han preguntat a mi, i jo els he explicat, escolteu, també el vau maltractar molt, i Leo el que volia era sentir-se argentí, estimat per vosaltres. Jo crec que molts l'han descobert tard, Leo Messi, en el tema emocional, és la meva teoria, i ara estan...
0: El van descobrir quan va començar a guanyar, això. Ha anat així.
3: A guanyar amb l'Argentina.
0: Sí, sí, no, evident. Sí. Joan, se sap quin és el programa d'actes, més enllà d'aquests 90 minuts meravellosos que ens esperen de futbol? Què ha de passar aquesta nit al Monumental?
3: Les portes s'obriran a les 5 de la tarda, hora d'aquí, 10 de la nit, hora de Catalunya, i han anunciat que hi haurà actuacions, que hi haurà música, que hi haurà a la mitja part també diverses actuacions i que hi haurà una sorpresa al final que ningú sap què passarà i què serà. O sigui, aquest és una mica el menú d'aquesta jornada especial emotiva de comiat a Leo Messi, que passava aquestes darreres hores a la Federació Argentina, a la Ciutat Esportiva, conegut com a Predio de la AFA, als afores de Buenos Aires, a Ezeiza, amb un asado, rialles, el caliu dels seus companys i les darreres fotografies i els darrers entrenaments.
0: Molt bé, doncs aquest és la prèvia del que serà l'homenatge de Leo Messi, insisteixo, falten gairebé 6 hores a la 1 de la matinada al Monumental de River i se suposa, conyes al marge sobre el rival, que serà una nit especialment emotiva i, valgui la redundància, especialment especial, com escoltàvem ara amb aquests aficionats que acaba d'entrevistar el Joan Biosca. Joan, alguna cosa més des de Buenos Aires?
3: No, a gaudir del partit i a veure si el tenim de tornada a Leo Messi a viure a Barcelona, com ell sempre ha dit que vol fer amb la família.
0: Ah, bé, ara, de moment encara té contracte amb l'Inter Miami. Sí. Crec que haurem d'esperar encara algun any, però vaja. Fa la sensació que aquest serà el camí. Joan, abraçada, gràcies.
3: Una abraçada, merci.
0: Molt bé, doncs ja hem situat les peces del tauler d'aquesta nit. Pel mig hi ha un apassionant Espanya, Croàcia-Espanya, que ara en parlarem, però us quedareu?
2: No.
6: On?
2: És un partit oficial, això. Ja ho veuré demà.
7: Competitivament no és interessant realment, però clar, són els últims minuts de Messi amb l'Argentina.
1: Jo crec que un tros segur que em quedo.
0: Vull dir,
7: a nivell emocional, no?
0: Si hi ha un parlament, que és possible que això ja sigui més enllà de les 3 de la matinada, també. Sí. També podria ser que això ens complica, però vaja, a mi el partit no m'interessa gens, però tota la litúrgia de la nit m'interessa. Al Sergi no li interessa.
2: No, demà quan m'aixequi ja ho veuré tot. Sí, però demà la sento candiana.
0: El Miguel és un clàssic. Les coses,
6: molt clàssic.
0: Aquestes coses s'han de veure en directe, sí o no?
6: Sí, sí. La meva intenció és aquesta.
0: Una altra cosa és que després...
6: Sí, una altra cosa és que em vingui un...
0: Un atac de son, sí, sí.
6: Em piqui la mosca 700.
1: Molt ben lligat,
6: Bravo. I m'adormi, però en principi m'agrada... És que això de la sorpresa, només per curiositat...
1: Ja et vols quedar, eh?
7: Bé, sí, una de la matinada, jo crec que...
1: Per l'inici, segur.
7: Per jurats dels que estem aquí asseguts, eh? No sé si la gent que matina molt...
0: N'hi ha que estem aquí asseguts, sí, igualment matinem
7: molt.
0: Bé,
7: però després pots tornar a casa i descansar.
0: Sí, tot el matí descansant.
7: Però...
0: Sí.
1: Jo segur perquè he fet migdiada, ja pensant una mica també.
7: Ja ho has programat.
0: Sí, t'has preparat el dia d'avui pensant...
1: Sí, a veure, no serà que faig migdiada gairebé, si puc, diàriament, la faig, això és cert.
2: Quina sort.
1: Però, clar, és que ser autònoma és una cosa duríssima, eh? Algun dia ho diré. Però sí, ja pensant, compte, perquè, clar, avui és una nit gran, és una nit que ens hem de quedar desperts.
7: Jo crec que al principi del partit hi podem arribar, al final és veritat que ja són les 3 de la matinada.
1: La sorpresa, és veritat, clar, la sorpresa estarà...
7: El partit el fa Movistar, per cert.
2: Sí,
6: de dir-ho, perquè jo...
0: Fas bé de dir-ho perquè
7: el dia 7.
0: Movistar té els partits de classificació pel Mundial, però
7: això, evidentment,
0: és una costellada. I...
6: No, però és que això no és una costellada, és un comiat.
7: Sí.
6: O sigui,
7: és un partit d'homenatge.
6: Tu creus que hi aniria alguna persona més a l'estadi si fos el rival?
0: No, si les entrades...
6: Brasil? No. Però, anirien els mateixos, tots. Però,
0: torno a la litúrgia. Estem d'acord que no és el mateix acomiadar-te contra Brasil que contra Benín.
6: Sí.
1: Però imagina't que perds contra el Brasil.
0: Doncs aquí et diria que és igual.
6: Aquí és un...
2: O sigui, ningú recorda el resultat del Barça-Brasil del centenari. El que recordem és que va venir la selecció... Sí, ja ho sé. Però que va venir la selecció... I que plovia molt. Però va venir la selecció del Brasil a jugar contra el Barça. Això és el que recordes. No?
6: Bueno, a mi...
0: A tot és igual que sigui contra Benin.
6: No, sí, realment m'és igual, perquè això és que jo no considero ni un partit, és un homenatge. I es tractarà d'això i segurament no hi haurà puntades, no hi haurà targetes...
0: No, és que ja seria...
6: No,
0: seria la conya que sobre Benin vagi a repartir.
6: I serà... Bueno, també els argentins, sols ja peguen sols, necessiten contrari.
0: Sí, és veritat. És més fàcil que un argentí agradeixi Messi que un jugador de Benin.
2: Quasi ho fan en el passat.
6: És una festa, és els oques gràcies al Monumental.
7: Ahir una televisió argentina es va trobar comprant un integrant de la selecció de Benín, concretament central, que li va preguntar com marcaràs a Messi, i va dir a Messi no se'l marca, a Messi se'l celebra, o alguna cosa així. Per tant, ja podeu imaginar el tipus de partit que ens trobarem avui, que estic molt d'acord amb el Miguel, que és un homenatge.
6: Que no es tracta d'anar a veure el partit, es tracta d'anar a veure l'últim dia de Messi amb la selecció i ja està. No,
1: jo estic d'acord, també.
6: No tinc...
7: I en començar a agafar idees, no?, de cara a l'homenatge que li ha de fer el Barça.
6: És més, és probable que aquest partit el vegi molta gent que no l'era del futbol, perquè no té... Jo, vaja, no el miraré en cap expectativa de futbol.
8: No.
6: Miro com a aconteixement,
8: sí,
6: coses
8: això,
6: que passen.
8: Per això dic que
6: és com l'home que se'n va de la Lluna.
8: Home, igual ara ens ha passat, no?
6: No, pues ell... Vam estar tots molt atents quan el primer va arribar a la Lluna, i aquest marxa de la Lluna, pues marxa d'un planeta de futbol, que ha estat el rei indiscutible els últims 20 anys.
1: Està lligant molt bé avui el Miguel, tot el que diu, és una passada.
6: He vingut en jaqueta.
1: No, ja et veig.
6: Un fotó de fred i se'm congela el cap, però ara ja vinc en jaqueta.
8: La setmana passada va descansar i avui ja ha vingut.
1: Sí, ha vingut.
8: Llançat. Ja que em fas l'assistència, avui preguntem si ja ha nascut el successor de Messi.
6: Jo crec que no, i a més vull creure que no. Jo, com que sóc gran i, bueno, més aviat vell, i he pogut veure a Pelé, a Maradona, a Cruyff, naturalment a Messi, no crec que... vagament recordo Di Stéfano, no crec que la vida pugui donar el privilegi de veure una altra cosa igual. Sincerament, crec que no ha nascut i no sé si neixerà aquest segle.
1: A mi em dóna la sensació que, primer, que això se sap quan passen els anys... No? Potser si Lamin el veiem d'aquí uns quants anys, que ha guanyat títols, que guanya també importància, que és regular, sobretot, que jo crec que aquest és el gran tema, ho podríem arribar a comparar. Però clar, és que a dia d'avui jo crec que continuem, i per sort crec que ho estarem sempre enlluernats per la figura de Leo Messi, perquè és que jo sóc jove i no he vist res igual, evidentment, però és que el Miguel també, que ha vist a més jugadors, també et diu que no ha vist res igual. El que sí que estic convençuda és que el que ha passat amb Lamin Yamal passa també poques vegades, és a dir, vegades comptades. Ara, comparar-lo amb el millor del món de tota la història...
6: És que Lamin porta 2 anys a l'èlit, i aquest ha estat 20 anys...
1: Clar.
6: Cada any, el millor del món.
8: Jo
6: crec que és l'únic jugador que ha fet tots els gols que els seus companys han imaginat, tots els gols que els seus companys futbolistes han somiat, i després 100 més... que només ell els podia imaginar.
8: Jo firmo sota el que diu el Miguel, jo i la Gemma, crec que li hem de donar recorregut, en el cas concret que ens ocupa Lamin, per veure què serà en la història del futbol, però sí que us dic que els argentins no creien que veurien res semblant a Maradona. I va passar 30 anys i va néixer Messi.
6: És comprensible, a mi també m'hauria passat.
8: Jo pensava que no veuríem res que ni s'acostés a Messi mai, i van passar 20 anys i va néixer Lamin. Vull dir que em costa ser categòric amb dir
7: que
8: això ja no ho veurem.
7: Però que s'acosti Messi un any... Clar, el tema que per un Messi han de ser 20 temporades.
6: Sí,
8: però a nivell de talent, que et surtin a la teva acadèmia de formació dos tios, 20 anys de diferència, és increïble.
6: Això és un miracle. No hi ha,
8: bé, un miracle no, i potser és que...
2: Tindràs menys de miracles aquests. Perquè la Masia comença a generar centrals, que ara dius que Cubarsí, igual pot ser millor que... Ja veurem si serà millor que Puyol o Piqué. Perquè si amb 19 anys ja va del plan que va, Cubarsí, doncs veurem la trajectòria de tot. Ara, jo crec que més gran que Messi, difícilment veurem una cosa igual.
6: Jo he contestat malament.
2: 672 gols, i sabeu que jo del Messi no tinc una devoció 100%, eh?
8: Que consti que la pregunta no diu més gran, eh? Parlar d'hereu, successor...
2: Sí, home, hereus, mira, ahir parlàveu dels brasilers, que vau deixar el Rivaldo, fatal.
8: Bueno, però si teníem el Marcos López aquí...
2: Però és una miqueta, tirava, sí,
8: jo soc rivaldista, també.
2: Rivaldo?
7: Però Rivaldo està al top 5.
6: Està infravalorat, el Barça.
2: Sí, Rafinha, o el Flick, el Rivaldo, el Van Gaal el maltractava. Després va tirar d'un cadàver, com era el Barça, i tirava ell sol.
8: Tu tens uns anys de trajectòria, hi ha una figura que es diu invasió de camp, que és ideal. Quan passin aquestes coses, truca. Truca perquè ara estic fent la tertulia.
2: Però bueno, és igual, marge d'això.
6: Jo al començament del programa Tot Costa vaig fer invasió de camp alguna vegada, i ho vaig deixar de fer perquè pensava que l'hauria de fer cada dia i no em pagaria, i no em pagarien.
2: Tampoc és això.
6: I per tant cada era millor venir.
2: Però vull dir que jo crec que Messi està fora de catàleg. És a dir, Michael Jordan, Messi, o sigui, Maradona amb Messi, però és que Maradona no era cada diumenge. És el que de Valdano, no? Que és dibuixos animats
6: Maradona
2: cada dia. És Maradona cada dia. Aleshores, això era el que el feia distingible a Messi de la resta. Maradona va tenir 10 anys. O sigui, va arribar al màxim nivell.
8: La dècada dels 80, sobretot. Sí, sí.
2: Comença el 82, bueno, arriba aquí, la però vull dir alts 8... i baixos, val?
6: Bueno, és igual. Posem-hi 10. És la meitat.
8: Sí, la dècada dels 80, la dominada de la baix.
2: Sí, Michael Jordan és Michael Jordan, després han vingut Kobe, ha vingut LeBron...
6: Més estètic, molt més estètic pel meu gust, que Messi. Era bonic veure'l córrer i com feien els tornells com si fossin mans, però...
2: Quan els àrbitres permetien... Quan,
6: sí, bueno, sí, també és veritat que el Maradona, amb una tecnologia televisiva com hi ha ara, probablement hauria estat més bo, més anys.
8: Més protegit.
6: Més anys, no, perquè el Maradona... cada partit li fotien una entrada vermella com a mínim.
8: Veure un vídeo de marcatges que li feien a Maradona, la veritat és que fa...
2: La final de Copa 83.
8: És una pel·lícula de terror i això és evident. Que no ho ha tingut Messi. A tomb del comiat de Messi, hem convocat la Casa Talents.
9: Tot costa.
10: La Casa Talents.
8: Que jo pensava... Avui ens vindrà a l'Argentina. Hi ha un gran debat, lògic, un debat futboler. I ara qui agafarà la samarreta amb el 10 de l'Argentina? I Nico Paz, jo què sé. Jo pensava que l'Andrea vindria per aquí, però no. Ha vingut amb la nova generació de l'Albiceleste i t'has superat perquè no en conec cap.
11: Home, no cap?
8: No, cap.
11: Aviam, és que s'ha de dir, i us poso una mica en context, que ja hi ha una base formada a l'Argentina, que estan aquí entre Cuti, entre Lisandro, entre Julián, Lautaro... Després hi ha els nanos, que ja formen part, pràcticament, que aquí entraria Nico Paz, Prestiani, Giai, al lateral de Palmeiras, o Juliano, i ara entro jo amb... triples diversos.
8: Però
11: dels que vindran, no? Dels que vindran.
8: De quines edats estem parlant? Perquè no els
11: dels que vinc avui a parlar?
8: Sí.
11: Va, començo la secció i ja...
8: Vinga, sí, estem frisant.
11: Va, aviam, el primer. Leonel Flores té 19 anys i juga Boca. Es tracta d'un extrem hàbil i molt potent i ha sigut la sensació d'Argentina aquesta aturada de seleccions. És cert que va tenir un debut impressionant, ja ho heu dit vosaltres, que jugaven contra el Camping Vallen Azul. Però és un futbolista que jo crec que l'hem de seguir i té pinta que jugarà i farà el salt a Europa.
7: Leonel Flores, clar, el Costa no deu seguir el teu Instagram perquè els aficionats al teu Instagram ja saben qui és.
11: Ja saps que aquest jugador no l'has de buscar, oi?
7: No, perquè sabia qui era.
11: A mi l'única cosa que em falta d'aquest jugador és que no té un sobrenom. És a dir, l'altre crac de Boca es diu Aranda i li diuen el Xicle Aranda. Llavors em falta el sobrenom que li ha del Costa.
8: S'ha de dir que a Messi l'única cosa que té lletja és el sobrenom que li van posar
7: al seu país. La puça, no, era?
11: Ah, sí, la pulga. Sí,
7: la pulga.
8: Però, home, quina poca gràcia.
7: Però els sobrenoms argentins no tenen especial gràcia.
12: El Xicle tampoc. A mi si diuen el Xicle...
11: Hi ha un jugador Boca que li diuen el Xicle Aranda perquè la lleva pegadita al pie.
7: Ah, d'acord.
8: Ah, però és que pulga té com una connotació de malaltia.
6: De petit.
11: De petit.
8: Sí, sí.
6: De malaltia,
7: puça,
6: no.
7: Llavors, però petit si tens, com una puça.
8: Sí, però si tens puça és malament rai. Sí. O no?
6: No. A veure, jo és fila massa prim. O sigui, jo crec que li den la pulga per la mida.
8: Home, evidentment, però petit, com podien haver buscat una altra...
6: El fet de fer petit, de ser petit, és el que va canviar la seva vida per bé.
8: Sí, senyor.
2: Si no apareix el Barça pel mig, ni argentins, aquests que sortiran tots allà avui a plorar i tal. El Barça, amb 13 anys, va fer l'aposta. No, és veritat.
6: Però no és així,
11: és així. És així?
8: Leo...
11: Hauria d'haver fet la secció de sobrenoms. Aviam, el segon...
8: Doncs és bona.
11: És bona.
6: És bona.
11: Mira, aquesta me l'apunto.
8: És bona.
11: Aviam, el següent és Eki Fernández, té 24 anys i és el migcampista del Bayer Leverkusen. Va tardar...
8: Eki és nom o sobrenom?
11: Ah, jo el conec per Equi. Imagino que els amics coneixen per Equi.
7: Ezequiel. És que te l'he buscat, Andrea.
11: Clar, és que jo, clar, jo aquests xavals...
7: Ezequiel Fernández.
11: Com els conec, malauradament, crec. Des de tan jovenets, doncs ja els dic... L'Equi, l'Ezequiel...
7: No té sobrenom, tampoc, aquest, eh?
11: Aquest no. Aviam, va tardar força en debutar amb la selecció perquè de Boca va fer el salt al futbol àrab. Però ja un cop a Europa, ja es veu el nivell que té, i per qui no l'hagi vist, és un jugador semblant a Paredes. Mm. Amb pilota i sense ella.
12: Bon destraler, eh?
6: És guapo, també.
11: Nah, no, especialment Paredes més.
6: El Paredes, com va dir en certa vegada un porter molt famós del Barça respecte amb un jugador que va firmar el Barça que li va costar molts milions, va dir, aquest és més guapo que porter.
11: Mira, a Sud-amèrica el guapo és el jugador que pega molt. A Uruguai, ese jugador és muy guapo. És el
7: destraler.
11: El destraler.
12: Doncs mira, encaixa en Paredes.
11: Sí,
7: no amb Equi Fernández.
6: El Paredes és antiesportiu.
7: És una cosa
6: de vermella cada partit.
2: Avalat pel vestidor argentí.
6: Sí, clar. Però, i si sap jugar a futbol, eh? Però està torrat.
8: Però, per exemple, avui, per la gràcia de la final del Mundial, no podrà ser aquest partit és contra Benin, perquè crec que li van fotre 10 partits i encara em semblen pocs. Tornem a la Casa Talents. Leonel Flores de Boca, Equi Fernández.
6: El trobo una mica gran per aquesta secció, eh?
11: Equi Fernández. És cert, perquè té 24 anys, però és que va debutar la setmana passada. Ah. Jo crec que allà serà clau amb Palacios. Al mig del camp.
8: I ara anem a un jugador de River.
11: Exacte, Santiago Beltrán, té 22 anys, és el porter de River Plate. Crec que aquí el recanvi de la porteria i dels laterals, us diria que són els més fluixets, però ha aparegut aquest nano, que dins del desastre que és actualment River, és del milloret. A mi em recorda, aviam si us en recordeu, del porter que va guanyar la Copa del Rei amb l'Espanyol argentí l'any 2000.
8: Caballero. Pablo Caballero.
6: Caballero, un bube.
11: Sí. Sí.
6: Sí o no?
11: Aviam, era molt... O sigui, el meu cap, clar, el meu cap sí. Era un porter, bueno, correcte, no? Mitja...
6: Molt seriós.
11: Clàssic. Sí. O sigui, no un crac, però porter d'equip de mitja taula, no? Pues això.
8: O sigui, el futur de la selecció argentina passa per un porter de mitja taula.
11: No, aviam, ara ve la gran fricada. És que per mi el porter top d'Argentina està a la seva sub-17. Però clar, és que és molt jove, perquè té 16 anys. Està Argentinos Juniors i es diu Regia. Llavors, bueno, dintre de 4 anys tornarem a parlar d'ella per aquí. Però ja ho vaig avançant.
8: Bueno, sobre el... M'ha semblat, quan hem parlat en privat, que no ho compres gaire, com Nico Paz com a déu, com a referent del futur de la selecció argentina. És evident que ara la curta hi ha Enzo Fernández i companyia que li van pas davant, però...
11: O sigui, jo el
8: t'encaixa?
11: Jo el compro, però allà no el compren perquè no ha nascut a l'Argentina i li cauran una de pals, que ja m'ho imagino i em sap greu.
12: No, no és que el Mundial va jugar molt poc, Nico Paz. Va jugar poquíssim.
11: Exacte, és a dir, allà a Argentina existeix la paraula europibe, que són, són tots els nanos, que han nascut fora de l'Argentina i s'han criat fora de l'Argentina.
6: Doncs si no fos pels europibes no haurien guanyat cap Mundial,
11: I allà és com que no senta bé, gairebé, que el 10 de l'Argentina sigui forani, diguéssim.
7: Ha nascut a Tenerife.
8: Ah, clar, perquè el seu pare, clar, jugava al Tenerife. Rubén Paz, es deia el seu pare?
11: Rubén Paz.
8: Jo diria que sí.
11: No, però jo crec que passarà aquí una mica com Messi, que quan el vegin jugar i vegin realment el nivell que té... Ja se'ls hi passarà tanta tonteria, però jo crec que és un jugador que l'apretarà moltíssim. Mm-hmm. Perquè el vaig veure en directe fa 1000 anys en un torneig i tenia els típics scouts argentins que treballen per Liverpool, Manchester i tal, i ja deien, este es un pecho frío, europeo. Mm-hmm. És que ja els conec, és que els conec molt.
7: Pablo Paz és el pare
11: de Nico Paz. És que Rubén Paz era un altre jugador top de l'Uruguai.
8: És evident que l'he confós. Pablo Paz no em ve res a la memòria, però és evident que va jugar al Tenerife perquè per això va ser...
6: Jo diria que era defensa aquest tio, no?
8: Sí. I és que ara no tinc... Ara no em surt. I segurament, vaja, deu
2: ja
8: ser...
2: Ja no col·leccionava cromos.
8: Deu ser de l'època
6: de la meva.
8: De la bona època del Tenerife, dels del Solar i tota Redondos i tota aquesta colla que vaja, vam fer unes quantes temporades de
7: va jugar al Tenerife bastantes temporades, entre el 96 i el 2002, i després hi va tornar una més, una altra temporada. No,
8: clar, és que el Gran Tenerife potser és una mica abans. Vaja, el Tenerife de les victòries contra el Madrid, etc.
6: I el Henkes, hi va haver l'època del Henkes que va fer una bona feina.
8: Molt bé, doncs, no, et preguntava per Nico Paz perquè va ser el Dibu Martínez el que va dir jo, a la 10 d'Argentina li donaria a Nico Paz, i clar, com és un país extremadament futboler, doncs hi ha gent que li dona la raó, hi ha gent que considera que ni de conya, i en fi, hi ha un debat muntat que veurem. Va haver una vegada que va faltar Messi, li van donar bastant tu o no, i des d'aleshores el col·lapse del jugador encara del Madrid, ara la Fiore, ha estat impressionant. Tenim triple avui.
11: Tenim triple.
8: Tenim triple.
11: Va, que aquest és bo. Es diu Tobias Andrada. És jovenet, té 19 anys i és la nova perla de River. És un migcampista semblant a Ezequiel Palacios, el que estava al Bayer Leverkusen, que ara està a Leeds, i jo crec que no tardarem a veure la Europa. Però espero que no sigui com un salt gaire gran, que no vagi a un club top, que és l'errada que cometen clubs com Boca o River. Pensar que els seus jugadors tenen el nivell per anar a grans clubs. Sí.
8: Molt bé, doncs apunteu-vos aquest nom, els altres jo crec que no cal.
6: Pel Barça no cal.
11: No.
8: L'Andrea és amant del futbol, no pensa com nosaltres tot el dia en el Barça i qui podem fitxar. Andrea, gràcies.
11: A vosaltres.
8: Per tancar aquest bloc d'homenatge a Messi, Sonia Oleart, bona tarda.
9: Hola, molt bona tarda.
8: A motiu del comiat de Messi de la selecció argentina, avui us hem preguntat, ha nascut ja el seu successor? En general, a la taula hi ha hagut un no bastant contundent entre la nostra audiència.
9: Doncs déu-n'hi-do, també va per aquí el resultat. 61% ha dit que no, 39% diu que sí. L'Alfonso, per exemple, diu no i probablement no naixerà mai. És pràcticament impossible que tornem a veure un jugador com ell. Veurem grans jugadors, però cap d'ells serà un nou Messi. A la Costa diu, és una vergonya que l'AFA hagi triat Benin com a rival per al comiat de Messi. El Brasil hauria estat el rival ideal, encara que costés 3,8 milions que va pagar l'Índia, hauria estat bo per a tothom, un partit més a l'alçada de Leo. El Damià diu, Déu va deixar-nos a Jesucrist els creients per ara Messi, el Déu del futbol, no crec que tingui successor. I passaran molts anys a que algú se li acosti tant de bo, Lamine arribi al 70%, però malauradament no ho veig. L'Àlex diu, per saber si és Lamine haurem d'esperar 14 temporades més, també pot ser que hagi nascut i no sigui Lamine. Un nom, diu Hugo Galdeano, 12 anys, però el més probable és que no tornem a veure ningú com Messi. El Xavi diu, si ha nascut i no és Lamine, porta el 10, no aixeca un pam de terra i juga a les categories del Barça del Barça, diu. Es pregunta qui és. I el Biel diu, estic segur que Lamine serà un dels grans, però a la seva manera no sé si assolirà el sostre esportiu de Messi. El que tinc segur és que no assolirà el caràcter reservat i discret de Messi en la vida personal, i si ho fes ja no seria Lamine.
8: Doncs el 60% de la nostra audiència considera que l'hereu de Messi, el successor, no ha nascut, en la línia del que pensen el Sergi Soler, la Gemma Mallorca i el Miguel Rico. Fins ara, tutora.
9: Fins ara.
8: Farem una pausa pendents de l'actualitat esportiva i també de la meteorològica, pendents de la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon. De seguida que ho faci, ens acompanyarà l'Agnès Marquès i escoltarem què ens ha de dir sobre la nit complicada que ens espera meteorològicament parlant. Ara venim.
10: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: Vinga, tots, capó amunt. Aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem. Agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
14: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
15: A Arriba la temporada de BCN Clàssics.
16: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
17: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
16: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
17: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
18: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
19: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
20: Tisores a punt, pintes ben alineades i... Tupé? Perfecte.
21: Ja podem obrir!
22: Del 5 al 12 d'octubre arriba La Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
23: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
24: I pot ser tot això sent professional.
23: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
25: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
26: Segur que no n'hi ha per tant.
27: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
28: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
29: D'acord.
28: Quin és l'autèntic operador 100% català?
29: Vera.
28: I el més ben valorat pels usuaris?
29: Vera.
28: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
29: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
28: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
29: Vera.
28: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
30: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
31: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
32: Marvin Himbier té 52 anys i és el propietari... He sentit un riure, amb el Himbier?
33: S'estan encardant de tu, eh?
32: Per la meva pronunciació, del cognom.
34: Jo l'hagués pronunciat diferent, però no passa. L'hagués dit Himbier.
32: Ah, val. Doncs això, quan llegim el guió, jo, l'assaig que hem fet, he dit exactament el mateix que ara, que és Himbier.
34: Sí, però he pensat, ja li diràs en directe que farà més gràcia.
31: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
35: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Beatles selecciona ara el Salva Pou amb motiu de... Tal dia com avui de fa 57 anys va sortir aquest tema. Sí, 8 days a week, es diu això?
1: 8 days a week.
0: Beatle. It's not enough to show I care. Va, de seguida parlem de la nit futbolística, europea en aquest cas, però abans passo per Fontajau perquè hi ha una nit històrica europea, però en aquest cas de bàsquet. Xevi Soler, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: A punt de començar el partit entre el FIAC Girona i el Dinamo de Bucarest, que és història del club gironí.
2: Sí, perquè és el primer partit europeu d'aquest club. No confondre amb el que era abans el Balbi Girona o la Casballo, que és un club diferent. Ah. Aquest club és un club de nova creació, el va crear fa pocs anys, i aquest és el primer any que l'equip que presideix Marc Gasol juga a competició europea. També et dic que ha quedat una miqueta deslluït, sobretot pel tema públic, perquè, clar, 50 minuts abans hem rebut les alert aquí. Clar. I jo crec que això ha fet que molta gent es plantegés el fet de venir i veiem una entrada que no es correspon amb el moment històric d'aquest partit.
0: Clar, clar. Ara sí, la veritat és que estem veient a través de l'Esport 3 la imatge sí. de Fontajau i és exactament el que explica el Xevi. Fins i tot la banda sonora diria que... Sí. Que no fa gaire de partit, ja no europeu, ni de bàsquet, no hi ha caliu,
2: sí,
0: vaja.
2: De fet, jo potser et diria que és la pitjor entrada que jo recordo en un partit del bàsquet Girona. Això hi fa, i també hi fa el fet que, a veure, desenganyem-nos, és la quarta competició europea, els rivals no són tops. Avui ve aquí el Dinamo de Bucarest, que no és un equip que... Mira, el més conegut és que el va entrenar Roger Grimau en la seva etapa sí. després de deixar el Barça.
0: No va acabar especialment bé. Content. No.
2: Diguem, no que, sembla...
0: diguem que és possible que siguin un gran equip de bàsquet, que tampoc, que però el tracte personal tenen algunes dificultats.
2: Sí, sí, no sembla un equip molt professionalitzat. Vaja.
0: En fi, el FIAC Girona, que s'estrena a la... Com ho hem de dir això? Europe Cup?
2: FIBA Cup.
0: No confondre amb l'Eurocup que juga el Manresa, eh?
2: Correcte. Sí,
0: ens ho poseu difícil, eh?
2: Sempre l'havia conegut com a FIBA Cup.
0: FIBA Cup.
2: Que és més fàcil, la FIBA Cup.
0: Això és el que guanya el Bilbao de tant en tant?
2: Sí, això és el que ha guanyat 2 anys seguits el Bilbao. Veus? Sí, sí. Correcte.
0: D'acord. Ara hem fet una mica d'història, perquè oi que la Casballo va guanyar alguna competició europea, fins i tot?
2: Sí, sí, sí. De fet, també, és que a veure com es deia, crec que es deia també FIBA... És que Copa FIBA o una cosa així, eh? Vull dir que el nom era molt semblant. De fet, és l'únic títol europeu que té, sí.
0: Molt bé. Doncs el bàsquet gironí masculí, que ja té algun èxit europeu, però en concret aquest bàsquet Girona del que parlem avui debuta a Europa i esperem que li vagi bé, tot i que bé, l'ambient a Fontajau és el que és. Xevi, anirem venint, gràcies.
2: Fins ara.
0: De Fontajau a Split. D'aquella manera, ja m'entendreu. Ramon Salmurri, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Ja hem avançat que Lamine Yamal serà titular per quart partit consecutiu amb la selecció espanyola. Aprofitem per recordar qui més del Barça o de l'Espanyol, si és el cas, l'acompanya en l'11 del Croàcia-Espanya d'avui.
3: Doncs mira, Lamine Yamal, com diu, serà titular i també ho seran Cubarsí, Pedri, Olmo i Rodri en clau blaugrana. Només Fermín serà qui descansa. Diguem-ne que pel que fa a minuts, ahir Luis de la Fuente va donar la pista aquesta dels 270 minuts en els 4 partits serà el màxim que jugarà un futbolista amb la selecció espanyola en aquesta aturada. Això vol dir jugar 3 dels 4 partits. I dels que estan jugant, diguem-ne...
0: Però això és una trampa com un piano. És a dir, no és el mateix jugar 3 partits sencers i descansar-ne un que jugar 60 minuts en 4 partits. Vaja, això ja ens pot explicar el que li doni la gana de la Fuente, que no s'ho creu ni ell.
3: Sí, sí, sí, sí. No t'ho discutiré pas, però en qualsevol cas ja tenim una referència. El que vinc a dir-te és que l'únic cas dels futbolistes titulars avui on hauràs d'anar amb el cronòmetre és amb Lamin. O sigui, Lamin, diguem-ne, que té un topall de 70 minuts perquè Luis de la Fuente compleixi amb la seva paraula, perquè pel que fa a la resta ja pots comptar que Cubarsí jugarà als 90, que Rodri jugarà als 90, o que Olmo, no, Pedri...
1: Imagina't el marge que tenen. Vaja, com si han de jugar la pròrroga. Fins a arribar a 270. En fi, que aquest és l'escenari del Croàcia-Espanya. Suposo que l'Ivakovic juga amb Croàcia.
3: Doncs mira, ara t'ho dic perquè no ho he mirat. A tot això...
1: L'Ivakovic hi era en el 07 d'Anglaterra?
4: Sí.
1: Caram,
4: sí.
1: Doncs tornarà desanimat. Esperem que avui li vagi una mica més tranquil al partit, si és que...
3: Titular avui l'Ivakovic, sí.
1: Sí, sí, bueno, en fi, no... Un 0-7, que li preguntin a la portera del Madrid, no és una cosa fàcil d'assimilar. El Miguel ja...
3: Deixa'm afegir que Anthony Gordon és titular avui en el partit d'Anglaterra.
1: Aquest Anthony Gordon ha fet tots titulars.
3: Els ha fet tots i de moment ha marcat en tots els partits de la selecció anglesa, aquests tres partits que ha jugat fins ara, en aquesta aturada.
1: Al punt que Tuchel va dir ahir que estava al nivell de Lamin. Home,
3: sí.
1: Tuchel, calma, en fi...
5: Bueno, si a ell li sembla...
1: Sí, home.
4: Però què ha de dir el seleccionador?
1: Home.
4: No, o sigui, potser hauria de ser realista, no? Això seria l'ideal, però...

0: pitjors seleccions.
1: No, tu li has sentit dir al Tuchel o has llegit una traducció? Perquè no és el mateix dir està al nivell de Lamine o és nostre Lamine.
2: Aquí t'haig de donar la raó i fer propòsit d'esmena perquè potser la literalitat de Tuchel no és la...
3: Perquè ara, mira, a tot el propòsit d'esmena.
1: No es pot llegir cap web.
3: A tot el propòsit d'esmena, Gordon és suplent.
1: Mires la web i diu tot el contrari del que diu el titular o diu el que diu el titular tu trobes 200 pantalles després.
2: Bé, ho revisarem. El Salmo de moment a revisar el 11 d'Anglaterra i Gordon...
3: Sí, sí, perquè quan ho he mirat no era alineació oficial, diguem-ne.
2: Una mica de life score.
3: I, sí, exacte. tal qual.
2: Fins que posa confirmed lineup, no es pot donar per bo.
3: Això és exactament el que ha passat. O sigui, estàs definint exactament amb precisió el que ha passat.
2: És que m'ha passat alguna vegada, això.
3: A tot això, deixa'm afegir que Marc Bernal i Xavi Espar són suplents en el partit que juga la selecció espanyola sub-21 contra Romania i que Jesse Bissibu també suplent amb la selecció de Bèlgica sub-21.
2: Molt bé. Percebo que l'únic que s'enfada amb que la Minu jugui gairebé tot sóc jo. Dic aquí a la tanca.
4: Jo m'equipo moltíssim.
1: Però és que jo ho comprenc, és que ell jugui. Jo, primer, a part del que diu el Jersey, que segur que és veritat...
2: Aquest és l'únic atenuant que jo també entenc, que és que ell és el primer que ho vol fer.
1: I a part, no són partits amistosos com passaven normalment abans a les primeres... parons aquests de la Lliga.
4: Que això algun dia en parlarem, que s'hagin d'inventar competicions a tort i a dret per guanyar calés.
1: Fa
5: anys que en parlem, però...
0: Si no, no els mirarem.
2: Però estarien jugant amistosos a Austràlia.
5: Encara seria pitjor.
1: Això és feudalisme pur. És a dir, utilitzo els treballadors dels clubs per recaptar jo diners. O sigui, això és... feudalisme pur. Per això s'ha fet tota la vida. I pel fet que s'hagi fet tota la vida sembla que sigui normal. No, precisament perquè s'ha fet tota la vida és hora de canviar-ho.
2: Sí, però això no canviarà. No ho canviarà ningú perquè està establert així.
1: Ha d'arribar un moment que els jugadors han de dir prou. No sé quan arribarà.
5: Els jugadors són els primers interessats en jugar amb la selecció, amb el que suposa més de parador internacional, que els patrocinis se'ls multipliquen. Els jugadors estan encantats de la vida d'anar amb la selecció. Això és així.
0: I Espanya juga amb una marca determinada que porta les mateixes botes un jugador determinat que és el millor del món, tot aquest tipus de coses.
1: Tinc un punt de vista més romàntic de la vida.
4: I el futbol.
2: Però és evident que els jugadors no faran un pas enrere, tot i que de tant en tant fan escarafalls i es queixen del calendari, però després hi volen anar tots.
1: És que jo no vull que es rebel·lin.
2: I els clubs, però és que els que s'haurien de rebel·lar són els perjudicats, que són els clubs, i tampoc no hi ha ningú que s'hi atreveixi.
1: Exacte, estic d'acord. I també estic fart que es queixin. Jo, mentre no facin res per rebel·lar-se...
2: Aquí, per mirar-nos al Malic, és que Rafinha ens va costar la temporada... Doncs no ho dic, el Barça sol no pot canviar res, però vull dir que queixes com aquestes són recurrents i si ningú fa res per canviar-les...
1: Hi ha d'haver una quota. El golf és un esport que s'ha jugat tota la vida amb hàndicap. També els clubs podien tenir, no ho sé, estic improvisant, un hàndicap. I que hi hagi clubs que no se puguin emportar 16 tios de patac.
2: Saps el que vull dir, Miguel? Que els jugadors se'n vagin a jugar a Austràlia, etc., ens sembla bé fins al dia que Rafinha torna lesionat i es perd tot el final de temporada i llavors ens fotem les mans al cap. Com si avui, Déu no ho vulgui, Lamine acaba amb un trencament al bessó del partit per la gràcia de jugar un partit que Espanya virtualment està classificada. A sobre, això.
4: A mi això és el que m'empipa.
1: Amb un empat està classificada.
2: Per això dic virtualment. Si no empates al camp d'un equip que va perdre 0-7 dissabte, fes-t'ho mirar aquí. Jo crec que això ho podríem fer fins i tot sense Lamine. Va, estarem gairebé tan pendents de l'homenatge de Messi com de l'actuació de Lamine a Croàcia. Salmo, avui hem estat pendents de De Jong.
3: Sí, De Jong ha fet part de...
2: De Jong està lesionat i no ha anat amb la selecció.
3: Ha fet part del treball amb el grup en una sessió en la que ja hi eren Adeyemi i Hamza i una mica marcant els timings de Frenkie de Jong, parlava avui amb la Laia Tudeli. En el cas de Frenkie, si les sensacions continuen sent bones, s'ha fixat la data del 31 d'octubre, que el Barça juga a casa contra l'Alavés, com

0: el dia del seu retorn a la convocatòria. Això és ara, el
1: que
0: pla...
1: Que precís ha estat. Retorn a la convocatòria. Sí, sí, el... No de dir a jugar, no. Retorn a la convocatòria.
2: Sí, no, aquí no seria RTP, Return to Play, sinó RTC.
0: Bé, home, suposo que si hi ha la possibilitat i se li poden donar uns minuts, doncs, doncs serà el cas. Però vaja, que ara mateix la foto és aquesta. I subratllo l'ara perquè és una lesió i un futbolista en el que s'ha d'anar avaluant i mirant dia a dia, i tot això forma part d'un procés de recuperació, i per arribar a 31 d'octubre cal complir abans amb certs estadis, i si això no es dona, doncs no serà el 31 d'octubre.
2: Bé, en tot cas, si ho és, es compliran gairebé els 4 mesos que se li van pronosticar quan va tornar del Mundial lesionat. Octubre... setembre, agost... Sí, 3 mesos llargs tirant a 4.
3: 2 setmanes que va malgastar ell. Sí, clar, si has vingut aquí a fer-se proves el primer dia, el dia 1, doncs...
2: Però ell va pensar que li baixaria la inflamació, clar, clar, i ja...
3: Sí, se'n van a Eivissa i que em vinguin a veure a mi, i en lloc d'anar jo a Barcelona a veure. És igual.
2: De veritat, va dir això?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, això és així.
2: Ui, ui. No, no es cal fer més al personal...
3: No passa res.
1: Això va sortir publicat al Mundo Deportivo.
2: Jo no ho havia vist, però no cal recordar-ho ara, que està a punt de tornar.
1: Bueno, has preguntat...
3: I esperem que no recaigui, perquè aleshores ja ens n'aniríem al gener. Clar. Si se li ha de fer una artroscòpia... Sí, que has guanyat temps, has fet...
1: Bueno, però si ara és el tractament conservador.
3: El que ha volgut fer... Veure si això
2: s'ha de dir que el principal problema de Jong és que ningú el troba a faltar.
1: Però és difícil amb el mig camp que té el Barça.
4: És que jo crec que tindran molts problemes per entrar, eh?
1: És difícil
4: que
1: es troba a faltar amb algú. A veure, que el col·loquen.
4: Amb els 11 que té ara mateix a titulars al Barça...
1: No, i amb els 15 que acostumen a jugar, a veure qui treus per posar el De Jong.
3: Si el Gavi li està costant, imagina't.
0: Salmo, gràcies. Deixa'm afegir que la previsió amb Rafinha i Joan Garcia és que a partir de dijous deixin el treball al marge i s'incorporin amb la resta del grup. Dijous és quan ja tots els internacionals estaran a la ciutat esportiva.
2: Molt bé. I tots a punt pel Barça-Getafe de dissabte? Esperem. Salmo, gràcies.
0: Vagi bé.
2: Tocades les 8, torna l'Agnès Marquès. Hola, Agnès.
5: De nou.
2: A punt per escoltar la consellera d'Interior.
5: Civil i el cap del cos de bombers, i en primera línia, doncs, el conjunt d'agències que treballen habitualment en el marc de la gestió de les diferents emergències, el subdirector del 112, a Direcció Mèdica de SEM, i també, doncs, el subinspector de Mossos d'Esquadra i l'inspector, en aquest cas també, del cos d'agents rurals, així com la directora del Meteocat, la directora de Protecció Civil i el director del Servei Català de Trànsit, que hem estat tots just ara, i la directora de Bombers, tots just ara treballant en la informació que us facilitarem. Continuem amb situació d'emergència del pla Inuncat. Aquesta tarda el servei del Meteocat ha fet un avís d'observació a les 17:37 que afectava a un total de comarques que són Baix Ebre, Terra Alta, Baix Camp i Ribera d'Ebre, que estaven en un 6 de 6 pel volum de pluja. Aquest avís observat ha fet que enviéssim a la població una és alert a les 17:46, 9 minuts després, el temps per poder fer l'avís. Amb la coordinació que fem amb el món local ja hem detectat diferents incidències, entre elles les que han afectat especialment a la A7 i a la C12, on bombers han fet un volum de rescats, de 18 rescats a la zona de Xerta, 18 salvaments, 2 a Vandellós i 2 persones més a Cambrils. Per altra banda, en relació a les carreteres que s'han vist afectades, la C43 ja l'hem pogut recuperar, la C7 també ja l'hem pogut recuperar, i continua afectada per inundació la C12, que a hores d'ara, doncs, no, encara té inundacions, com acabo de dir. Posteriorment, ja amb l'avís de situació meteorològica que ens ha facilitat el Meteocat, hem vist, doncs, que l'afectació era també a altres comarques, totes elles del litoral i del prelitoral també, que ens deixen veure, doncs, una probabilitat de pluges intenses molt, molt grans a Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Tarragona i Baix Penedès, que també han rebut una és alert, i tota la zona de Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, i la Selva i Gironès, que també han rebut un ice alert entre a les 7 i 5 de la tarda per informar-li a la població que tindrien pluges torrencials que sobretot evitessin les zones que són clarament inundables, barrancs i rieres, i especialment que poguessin doncs, avançar la seva mobilitat en els casos que fos possible, o bé, si estava plovent molt, doncs no iniciar mobilitat per protegir-se de la millor manera. Aquest episodi està previst que pugui durar fins les 12 o 2 de la matinada, amb diferent intensitat en el conjunt de comarques que us hem avançat. Estem en contacte amb els diferents serveis d'emergències, policies locals, des del Servei Català de Trànsit i Mossos d'Esquadra, des del CIVICAT, s'està fent la gestió de les afectacions d'aquestes vies que hem comentat. També s'està fent seguiment de les incidències que ens estan reportant a través del delegat de govern i també del responsable de bombers de Terres de l'Ebre, el Ricard Espósito, totes aquelles incidències que estem tenint i que afecten a situacions de telefonia mòbil, talls de subministraments elèctrics i altres possibles afectacions. De cara a demà, tal com ara ens avançarà el Santi Segalà, la situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ell ara ens comentarà quines són les xifres d'acumulacions que hem tingut aquesta tarda. Molt grans en poques hores, superant els 40, en pocs minuts, perdó, superant els 40 litres en moltes de les estacions en les quals hem pogut fer predicció. De cara a demà ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Per tant, el missatge que sempre donem durant tota la nit d'avui, precaució en aquestes comarques que tenim a 5 de 6, pla Inuncat activat en fase d'emergència. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques, que venim d'un cap de setmana d'acumulació de pluges molt importants a una part del territori, avui també amb aquesta previsió que us acabem de compartir, prudència, precaució. Demà, en principi, la situació serà de pluges, però no d'aquest nivell d'intensitat, però tot i així estiguem alertes i amatents, sobretot a la informació que actualitzarem per part tant del Meteocat com dels serveis de protecció civil. Passo la paraula al senyor.
6: És Núria Parlon, la consellera d'Interior. En tot cas, actualitzar la situació d'aquesta tarda, hi ha 11 comarques en estat d'alerta vermella per risc de pluges torrencials en un període que va des del moment actual fins a les 12:02 de la matinada. No s'ha precisat, en tot cas són les comarques de la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp, que on ja ha plogut amb intensitat. Dèiem, per exemple, les afectacions importants que tenen al municipi de Xerta, on hi ha gent molt afectada amb nivells d'aigua acumulada importants, amb inundacions i problemes de cobertura. I després, a mitja tarda, aquest és alert que ha arribat als veïns del Baix Penedès, al Tarragonès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, la Selva i el Gironès. Això és pràcticament tot el litoral, també alguna comarca del prelitoral, on hi ha aquesta alerta vermella per les pròximes hores. El que recomana és vigilància, prudència, no acostar-se a les zones inundables, a les rieres, etc. I en fi, doncs, passar d'aquesta manera les pròximes hores fins la mitjanit.
2: I escoltar el Catalunya Nit, que us informarà.
6: Efectivament, perquè tenim equips que ens estem desplaçant a Xerta, per exemple, ja hi haurem arribat i podrem donar informació de primera mà com es troben els veïns d'allà.
2: Molt bé, doncs un Catalunya Nit que vindrà marcat per la situació meteorològica, també m'imagino que per la
6: amnistia,
2: situació...
6: Carles Puigdemont, els decrets d'habitatge, entrevistem Jaume Asens, que
2: una
6: va
2: altra
6: ser...
2: Una altra vegada, 3 hores, avui?
6: Seria recomanable, també, pel nivell de continguts, però Jaume Asens, recordeu que va ser qui va aconsellar Carles Puigdemont que marxés a l'exili. Avui l'entrevistem a quarts d'11, així que us convido vivament a escoltar el Catalunya Nit a les 9.
2: Com fem cada dia...
6: Gràcies.
2: Per escoltar el Manel Elias i l'Agnès Marques. Gràcies, Agnès.
6: A tu.
7: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
8: Amb Sònia Gelmà.
4: Avui hem anat cap a Argentina perquè aquesta nit a la una de la matinada hi ha el comiat de Leo Messi amb el Joan Biosca, ens ha posat fins i tot hem sentit què en pensaven els aficionats d'aquest comiat de Messi contra Benin, que és la gran preocupació de Jordi Costa avui, el per què Argentina no té un rival a l'altura de Leo Messi, però vaja, és veritat que podria ser millor, però és el que hi ha, i l'important òbviament és que és l'últim, seran els últims minuts de Messi amb l'Argentina. I també hem sabut que era l'altra gran incògnita de programa durant el dia d'avui, si Lamine Yamal era o no titular. Doncs sí, és titular Lamine Yamal, Cubarsí, Pedri, Olmo i Rodri. Sí, es pagava realment poc. El que ara ja hem de mirar és que no jugui més de 67 minuts, crec que són.
2: 67?
4: Bé, hem d'ajustar la franja.
2: Si es passa un minut, el mòbil de Luis de la Fuente li sonarà més fort que les alert. Ja t'ho dic ara.
4: Bé, i al marge del que farem a partir d'ara, que continua sent molt interessant, entre d'altres, no hi ha més remei, no?, de trucar baròmetre al Joan Fàbregas.
2: Ara hi anem.
4: Sempre toca parlar una mica dels àrbitres. Al marge d'això, avui deixem recomanar als oients especialment interessats en ciclisme, perquè tenim nou episodi de Ràdio Volta. Concretament, parlen de Benepul, que completa una sèrie única amb la victòria a l'Europeu de ciclisme.
2: Molt bé, doncs això ha estat la primera hora. Ara i aquí arrenca la segona. Abans passo un moment per Fontajau. Hola de nou, Xavi Soler.
8: Hola, hola.
2: A punt d'arribar al descans d'aquest partit de FIBA Cup, diguem-ho així, el Girona guanya.
8: Mira, sí, ara arribem al final del primer quart d'aquest partit. Guanya de 4 el bàsquet Girona. Tampoc és per llançar coets al marcador, però vaja, de moment va per davant 23-19.
2: Primer quart, dius?
8: Sí.
2: Val, és que a la tele diuen segon quart, ja m'estranyava, dic, conya, en un
8: ara
2: quart d'hora...
8: Ostres, ja estaria bé que el bàsquet anés una mica sí, més ràpid del que va, però... No, al final del primer quart, 23-19.
1: Bueno, també la tele posa 23-18.
8: Feu-me cas. No.
2: 23-19, final del primer quart, us ha explicat el Xavi Soler des de Fontajau. Gràcies, Xavi.
8: Fins ara.
4: I estàvem pendents del partit de waterpolo de la Champions del Sabadell, que està jugant a la piscina del Jadran de Montenegro. Ha guanyat d'un, 16-17.
2: Sí. Molt bé.
4: La primera jornada, però vaja, bones notícies pel Sabadell.
2: Va, abans de baròmetre.
7: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
2: Hem parlat del virus FIFA masculí, el femení també, déu-n'hi-do. Hola de nou, Sònia Oleart, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
2: Perquè avui hem sabut que Catacoll ha quedat desconvocada per la selecció espanyola, i encara bo perquè li tocava un viatget als Estats Units.
9: Sí.
2: Ben maco, la part negativa, evidentment, és que està lesionada.
9: Sí, la portera del Barça no ha viatjat amb la resta de la selecció espanyola femenina per anar, com tu dius, als Estats Units, on han de jugar dos amistosos contra la selecció nord-americana els dies 10 i 13 d'octubre. Ha tornat ja cap a Barcelona, li faran proves, veurem a veure què és el que té definitivament, perquè la seva situació és una mica peculiar. Ha anat alternant no jugar a la Lliga per estar disponible a la Champions, ha jugat 4 partits de Lliga, i això sí, els 2 de Champions, i dins d'aquests 4 partits el de diumenge amb el Madrid, però ha anat alternant a la porteria perquè arrossega algunes molèsties Catacoll.
2: Doncs mira, aquests dies li serviran, esperem, per fer net. També li feien proves avui...
9: A Clàudia Pina.
2: Ella sí que ha marxat als Estats Units.
9: Sí, sí. No s'ha entrenat avui per unes molèsties musculars. Li han fet proves a les Roces. Pina ha viatjat amb normalitat, per tant entenem que està bé. Es va fer mal, recordeu, el dia del partit amb el París, el Johan, tot i que després va continuar jugant i no va jugar el partit davant el Logroño, tot i que va anar convocada. Sí que va jugar contra la Roma i evidentment va jugar contra el Madrid això sí, amb una protecció a la cuixa, va fer 4 gols i va jugar amb absoluta normalitat, però probablement va arrossegant alguna petita molèstia que avui li han volgut acabar de mirar bé, però ha viatjat amb normalitat, per tant, no hauríem de patir. I Graham s'ha quedat a Barcelona per una lesió a la cama dreta, té unes molèsties a la zona del turmell, és baixa, per tant, amb Noruega, no hi serà pel partit d'anada de l'eliminatòria de classificació per al Mundial contra Romania, però la selecció noruega confia plenament en que pugui jugar el partit de tornada el dia 13.
2: La selecció noruega hem quedat que té classificació per al Mundial, sí, en canvi Espanya juga amistosos.
4: No, perquè Espanya, clar, és campiona del món.
2: Molt bé, doncs déu-n'hi-do també per estar bolos, classificada.
1: A bolos.
2: Sí, bueno, és com Brasil, a la Índia i sí. Austràlia, doncs l'equivalent seria anar-se'n a jugar dos amistosos als Estats Units. Sònia, fins ara.
9: Fins ara.
7: El baròmetre.
2: Evidentment, amb l'aturada de la competició no tenim jugades per analitzar, ni per trobar pianos ni penals com pianos de cua, però Joan Fàbregas, bona tarda.
10: Bona tarda.
2: El Joan avui ve informar-nos, ho resumiré a la meva manera, que el CTA ha tocat el crostó tant als àrbitres com als barmans per aquest inici de temporada que no ha agradat perquè no era el que havien quedat.
10: Alguns els ha tocat el crostó, altres encara no han arribat dels seus partits internacionals. En tot cas, el comitè ha pogut fer balanç d'aquestes 7 primeres jornades de Lliga, que han aixecat força polseguera i han trobat punts de millora que eren bastant evidents. El primer, el VAR no pot validar errors clars i manifestos, s'han detectat errades molt greus. Recordareu, per exemple, el penal no xiulat a Osasuna contra l'Espanyol o la no expulsió de Kang In-Lee. Són polèmiques que eren fàcils de resoldre, però clar, quin és el rerefons d'aquesta timidesa de la sala a bord? Doncs hi ha dos factors. El primer, abans d'iniciar el campionat, el responsable de VAR, Prieto Iglesias, va enviar un missatge molt contundent de reduir les intervencions a la mínima expressió amb l'objectiu d'apropar-se a la manera de treballar de la UEFA i també de la FIFA. I, per altra banda, hi ha àrbitres de segona divisió a partits de primera. És a dir, hi ha una diferència jeràrquica que es percep i no tots s'atreveixen a corregir a companys que tenen molta més trajectòria.
2: Justificat, fins i tot necessari, que el CTA agafi el toro per les banyes respecte al que has vist en aquest inici de temporada?
10: És necessari perquè habitualment els partits de Lliga de l'inici del campionat no tenen massa polèmica perquè els equips no juguen massa cosa, però sí que és veritat que crec que no han agafat la bona línia, i a part d'això del tema del VAR és que hi ha moltes decisions fàcils de prendre durant el partit que no s'estan duent a terme. Consideren que els àrbitres s'han de mullar molt més del que ho han fet fins ara. Alguns xiulen una miqueta amb aquesta xarxa de seguretat que dona el VAR, i hem de pensar també que el 20% de la plantilla és nova, és a dir, hi ha 4 col·legiats que són novells de la categoria. Això també dificulta, doncs, que siguin valents, perquè al final el que volen és passar desapercebuts i no cridar massa l'atenció, i passen coses com la groga a Hausen contra l'Atlètic de Madrid, que va acabar sent vermella i que era molt fàcil de veure també al camp.
2: Clar, el que passa des de l'òptica tant dels del VAR com dels àrbitres és difícil d'interpretar, perquè per una banda és volem menys intervencionisme del VAR, però evidentment s'exclamen quan hi ha situacions grolleres. No és fàcil de trobar el terme mig.
10: Jo crec que va bastant relacionat el fet que els àrbitres siguin valents i que el VAR intervingui quan toca. És a dir, al final, quan un àrbitre és valent, habitualment el VAR no ha de corregir tantes decisions perquè veus un àrbitre que té la seva interpretació, però que sí que ha pres una decisió. El problema és que hi ha moltes decisions del VAR, moltes intervencions, que han sigut perquè el col·legiat de torn ha decidit no xiular res en accions que un àrbitre de primera porta durant tota la seva vida xiulant-les, i sembla que ara, doncs, com que saben que si s'ha equivocat greument el corregiran, doncs se'n passa el xiulet. També tinc una mica la sensació de que tot això també és culpa de la direcció del comitè d'àrbitres, que ha enviat unes indicacions bastant tímides, i el que no pots fer és que els àrbitres segueixin les teves indicacions i després, un cop veus la jornada 7 que tot és un desgavell, doncs llavors, entre cometes, castigar. Un altre motiu, una altra mesura que dona a terme és que si un àrbitre rep 2 correccions per part del VAR, se'n va a la nevera. Això es va fer l'any passat, es tornarà a fer aquest any, i per tant veurem si això serveix per esperonar una mica els àrbitres.
2: El derbi madrileny es tirarà una època al congelador, no?
10: Fixa't, ja porta dues setmanes perquè no és internacional i li queden com a mínim dues més. Per tant, serà un bon temps de cara a la paret.
2: Veieu bé que el CT acolli els àrbitres respecte al que heu vist en aquest primer tram de temporada? Ho dic perquè és veritat que amb l'últim que ens hem quedat és amb l'arbitratge del derbi madrileny, que va ser molt deficient. No sé si teniu...
1: Hi ha més jugades, com ha explicat, que són palmàries. Vull dir, és d'una evidència absoluta. Ja és discutible que no es vegin a primer cop de vista, però que després es vegi el VAR i no vegi l'evidència, això ja és enfotre's de la gent.
11: Per mi és això, que evidentment són humans, les errades humanes són normals i crec que es permeten, no? Però en el moment que també estàs emparat per una gran tecnologia que t'ha d'ajudar i intervenen menys el que haurien d'intervenir moltes vegades, crec que aquí és on està l'errada.
2: Clar, però jo em poso al lloc sobretot del tio que hi ha al bar, que li diuen... Escolta, ho explicava el Joan perfectament.
11: Sí, s'intervenen.
2: Ha de decidir més el camp, li hem de donar protagonisme.
1: Però és que hi ha coses que són innegables, Jordi.
2: Sí, no t'ho discuteixo, perquè jo em poso al lloc i al final allò va molt ràpid i dius, hòstia, ara què faig?
1: Però és que tu tens temps per mirar-te-ho, remirar-te-ho, perdoneu-me, un veredicte sense possibilitat d'errada.
2: No sempre. Mira, justament a la jugada de Can Guinli i Valverde, deien que un dels punts que explicava l'error és que l'Atlètic de Madrid va servir molt ràpid.
1: Perquè els jugadors són més vius que la legislació. En un moment determinat hi ha tota norma, hi ha d'haver excepcions. Quan tu veus una cosa tan escandalosa com va ser aquella, o el penal aquest que s'ha fet referència al camp de l'Osasuna a favor de l'Osasuna contra l'Espanyol, això s'ha de
10: jugar. En totes aquestes polèmiques hi ha consciència que l'àrbitre de la Sala Bor havia sigut de segona divisió o s'havia retirat o havia perdut la categoria, és a dir, al final són àrbitres que estaven a segona i han baixat, que estan corregint decisions internacionals. Tampoc ha de ser fàcil sabent que el que està al camp sap molt més que tu, té més experiència i vulguis que no, jo crec que això també ha de fer que s'arronsin en algun moment donat per no acabar de decidir-se per intervenir.
1: No hauria de tenir relació amb l'experiència ni la categoria. Pot ser, i segurament així ha estat moltes vegades, que no hagin vist.
11: I jo crec que hi ha una protecció, si no... Joan, perquè tu ho has explicat més d'una vegada, que en el moment que des del VAR intervenen, crec que eren dues vegades, no? Uh-huh. L'àrbitre de camp té un càstig. Clar, llavors, com per protegir l'altre, dius, mira,
1: no, és que després,
11: no intervenc
1: és, i... És així, això t'ho veuen per la televisió
11: la
1: i diuen que s'han equivocat a la primera. Vull dir, no necessitem veure-ho 200 vegades.
3: Jo crec que estem tirant passos enrere en tot això. El que havia de ser una solució al videoarbitratge s'està convertint en més problemes i que cada cop s'ha de tirar més cap enrere i que no intervingui la tecnologia. Que en aquest
10: veritat,
3: sentit,
10: Sergi,
3: jo crec que...
10: Tu cada any ho veus pitjor, l'arbitratge,
3: Sergi. És que, mira, jo vaig estar en una sessió a la mateixa tarda del sorteig de Champions, al mes d'agost, a les 3 de la tarda, hi va haver una sessió del Roberto Rossetti, que és el cap de l'arbitratge de la UEFA. I aleshores vam plantejar una sèrie de qüestions, una sèrie de periodistes, i vam plantejar situacions. I ell era partidari, va posar com a exemple l'arbitratge de Vincic a la final del Mundial. Que va prendre una decisió valenta i expulsar i no esperar que el VAR li digui que l'entrada d'Enzo Fernández ha de ser vermella. I apostava per la valentia dels àrbitres i que es mullin. Clar, tu et mulles. Però si després el VAR ha d'intervenir les vegades que siguin necessàries, perquè l'àrbitre sí, li està demanant que intervingui sobre el moment i evidentment que hi ha errades humanes, que no pot ser és que després digui no, és que el VAR ha d'intervenir el menys possible. No, jo prefereixo un partit de bàsquet que duri 2 hores i 10 minuts i no 1 hora i 50, però que les decisions que es prenguin siguin correctes.
1: És també una altra cosa que hagi d'intervenir.
3: Estem parlant de la justícia.
1: Sí, el que ha de ser valent és l'àrbitre de camp.
11: Sí, però llavors que no existeixi la tecnologia.
3: És igual.
1: Però és que ara el que fan és, no xiulo, i si és massa gros ja m'ho diran,
10: exacte.
1: I s'estalvien xiular.
2: Clar.
1: El que han de fer és xiular, i si m'equivoco ja t'ho diran.
3: Però
1: si
3: t'ho han de dir 3 vegades, o 7, millor 7 que 3. No passa res.
2: El que importa és que el conjunt sigui just. Des del meu punt de vista, és a dir, jo entenc que per l'àrbitre del camp és una màcula, de fet, si el criden 2 vegades el foten a la nevera, però a mi el que m'importa com a espectador és que la decisió sigui justa.
10: Que una altra cosa d'aquesta política de neveres, que jo no estic gens d'acord, és el fet de que a tu et poden intervenir dues vegades pel fet de que no hagis vist una mà d'aquelles imperceptible i l'altra que no vegis el penal de l'Osasuna contra l'Espanyol, que era el penal més clar que he vist els últims 10 anys. Sí, llavors jo crec que no es poden equiparar totes les intervencions a l'hora de fer neveres per fer-ho just. Aquest és un dels problemes. I l'altre, que no l'hem comentat, és que darrere de tot això hi ha un monstre que planeja darrere l'ombra del comitè, que és el Madrid. Estem a la jornada 7, el poder de Florentino és innegable, la pressió és asfixiant, i veurem si aquestes vacances de dues setmanes han servit per refredar els ànims o només ha sigut una treva forçada, perquè la Lliga es pot fer molt i molt llarga pel comitè d'àrbitres.
2: Bé, que els ànims s'han refredat, simplement és que és una qüestió de temps. No podíem mantenir aquell nivell de crispació gaire...
3: Sobretot, el divendres torna a parlar amb Mourinho.
2: Clar. No, això no vol dir que diumenge tornin a estar les coses calentes, però home, s'ha calmat una mica la cosa. Joan, anirem parlant, a veure si serveixen per bé aquestes reformes del CTA. Fins ara.
10: Fins ara.
4: A les 9 recordem que s'hi posen els companys del Catalunya Nit, molt pendents d'aquest nou episodi de pluges localment intenses i torrencials que està afectant ja part del territori. Ens ha explicat l'Agnès Marquès que les precipitacions s'han iniciat a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu de Lleida i que s'espera que es vagin desplaçant cap al Camp de Tarragona i que per la nit es mourien cap a la Costa Central i la Costa Brava. De fet, aquí en directe al Tot Costa hem rebut tots plegats una de les és alert que s'han enviat aquesta tarda des de Protecció Civil, que com sempre demana prudència.
2: Mentre esperem més novetats, esperem que no negatives, i l'inici del Catalunya Nit, encara us expliquem una història més. Aquest cap de setmana ha estat el cap de setmana de l'inici de la quarta catalana, és a dir, del futbol més de casa nostra. Aixeca el puny Miguel Rico perquè s'ha estrenat el Lleida, que s'hagi estrenat la quarta catalana. No sé si és una... Vaja, és evident que no és una gran victòria, però per algun lloc s'ha de començar.
1: Aquell que es defensa és l'escut, no la categoria.
2: Ara torna a ser el Lleida original, aquest? Aquest sí.
1: No, el Lleida original... era la Unió Esportiva Lleida i amb el seu dia va desaparèixer. És un calvari aquest que han passat dues vegades, però és igual, porten l'escut.
2: Comencem de zero
1: de tota la vida.
2: Doncs també ha començat de zero, i també a la quarta catalana, l'Hostafrancs, un club barceloní que havia desaparegut i que de la mà dels amics de Primavera Sound ha revifat. Tinc en línia el seu president, el Marc Toyas. Hola Marc, bona tarda.
12: Hola, bona tarda a tots.
2: Començo per les notícies dolentes. Vau debutar aquest cap de setmana i vau perdre, però vaja, m'imagino que és el de menys.
12: Bueno, el cap de setmana passat, que ara sentia allò de les alertes meteorològiques, aquest cap de setmana jugàvem el segon partit i bueno, es va anul·lar per les tormentes i tal, però sí, el primer partit el vam perdre.
2: Bé, hi ha temps per arreglar-ho. A més, era la Fundació l'Hospitalet, un dels equips en teoria forts de la categoria. Escolta'm, torna l'Hostafrancs. Recorda'm quant de temps ha estat desaparegut, per dir-ho així, al club.
12: Doncs ha estat uns 12-13 anys dormit i, bueno, amb l'ajuda de gent del barri, sobretot amb també la Fundació Primavera Sound, que ens ha donat un cop de mà i ens dona suport en tot aquest projecte, hem pogut recuperar-lo aquest any.
4: Sou a quarta catalana, però clar, l'objectiu és anar pujant perquè teniu ara el Primavera Sound com algú potent al darrere, o simplement us han ajudat a engegar i a partir d'aquí ja és una cosa més vostra?
12: No, principalment el suport de la Fundació Primavera Sound és la part més social del club. Uh-huh. Al final el que els va agradar del projecte és que nosaltres ho volem enfocar com, bueno, com un projecte de barri, de ciutat, una eina més per Barcelona perquè, bueno, perquè es recuperi i no es perdi aquest sentiment de barri, de fer amistat i fer veïnatge, que crec que és important en els moments que estan passant les grans ciutats. I això principalment és la vessant més social del projecte i és el que els hi va agradar. Mm. A nivell esportiu, evidentment, la idea i la il·lusió és sempre mirar cap amunt i créixer, però bueno, el futbol és complex i és difícil que entri la pilota, i llavors, bueno, aquesta part es tracta de treballar bé, de fer un projecte sòlid i a poc anar pujant de categoria si fem les coses bé.
2: Per com ho expliques, entenc que sou vosaltres qui contacteu amb la gent de Primavera Sound.
12: Sí, sabíem que ells feien... Bueno, que estan ficats en temes socials i en temes de, bueno, de projectes que ajuden a la ciutat, encara que no ho expliquin gaire perquè la seva política és així, però tenen projectes molt xulos i que fan de veritat coses per Barcelona. Llavors, bueno, vam contactar amb ells, els hi va agradar i cap endavant. A més, som molt futboleros i també, i bueno, endavant.
2: A veure, dues preguntes per acabar musicals. La música al vestidor, en aquest cas, la posa el Primavera Sound o tenen dret a posar-la als jugadors igualment?
12: No, la posen els jugadors, posen el que els agrada amb ells i hi ha música sempre.
4: I hi haurà abonament pels futbolistes de l'Hostafrancs al Primavera Sound?
12: Bueno, això els hi deixem amb ells. Sabem que si fan les coses bé els jugadors i fan bon any, segur que algun detall tindran.
4: Aquesta serà la prima, no? Aquesta és l'incentiu als concerts.
2: Doncs aquesta és la història de l'Atlètic Hostafrancs, que després de 13 anys dormint, tal com ho ha definit el seu president, ha tornat a l'activitat, i nosaltres, igual que en el cas del Lleida, del Miguel Rico, que ens n'alegrem pel club i per la gent del Primavera, que estic segur que ja ens esperen...
1: 4.000 socis a Lleida.
2: Sí, crec que vaig llegir el 7è club de Catalunya amb més socis.
1: 4.156
2: sí, o 200. Sí, és que el drama és que amb la massa social que té el Lleida ja ha acabat a quarta catalana, aquest és el problema. Marc Toyas, president de l'Atlètic Hostafrancs, gràcies, enhorabona i sort.
12: Gràcies a vosaltres per la trucada.
2: I gràcies també al Sergi Soler, a la Gemma Mallorca i al Miguel Rico, que
1: sempre
2: se'n poden anar a veure el que vulguin, l'homenatge
3: a
2: l'Argentina venint.
4: No ho veiem des de l'estudi, però imagino que deu estar plovent força ara mateix a la sortida de la ràdio. Per tant, vigileu.
2: Se'n van cap a casa o cap al diari en funció dels casos. Gràcies als tres.
4: A vosaltres.
2: Una pausa i tornem al bàsquet. Ara venim.
13: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
14: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
15: Només pel fet de comprar el cupó diari?
14: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
15: Mira que bé!
14: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
16: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
18: Com et dius?
19: Josep.
18: On vius?
19: Blanes.
18: 2+2?
19: 4.
18: Capital de França?
19: París.
18: Qui sóc?
19: En Peyu, no?
18: Amb qui tens el mòbil?
19: El mòbil tinc...
18: La fibra?
19: La fibra...
18: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
19: Això.
18: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
20: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
21: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
22: Som aquí, palestins i israelians, àrabs i jueus i estrangers plegats per mostrar que hi ha un altre camí. I aquest és l'únic camí.
23: Nits sense ficció. Un altre camí per la pau. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: la idea és que anem a Alemanya, em sembla, Alemanya i al Palau Sant Jordi, i tant de bo n'hi hagi més, esperem que sí.
1: Ara que has guanyat i tornat a guanyar, que diuen que és el més difícil, quins són els teus plans pel 2027?
0: Doncs seguir entrenant al màxim, seguir competint al màxim, intentar guanyar el Campionat de França, que porto 3 anys anant i sempre em quedo al pòdium però no acabo de guanyar, que allà corro amb nois. Sí, sí, aquella categoria és com amb un nivell més alt, que em costa més fer, però també em motiva més, m'agrada més, i com que m'aplico més, em va millor. Llavors, és molt divertit, i tant de bo algun dia pugui guanyar la categoria que estic, i al Mundial també intentar guanyar el màxim de títols possibles.
1: Perquè en un esport com el trial, la diferència entre la categoria femenina i aquesta mixta, o la de nois directament, és una qüestió de força física, de resistència tècnica? Quina és la diferència?
0: És tot una mica, però sí que hi ha bastant, sobretot tècnica i física, però física, si vas anant a moto i vas entrenant, ja la tens. O sigui, no crec que guanyin perquè tenen més força, sinó si tu treballes bé la tècnica i et vas posant forta, al final pots arribar al nivell. No al nivell del Toni Bou, però sí que un nivell alt.
2: Ara en parlarem del Toni Bou. Tu podries competir al Mundial masculí, o això que fas al Campionat francès és una excepció, per dir-ho així?
0: Sí, és una excepció perquè el nivell és terra 2+. O sigui, el terra 1 no em ve amb forces d'arribar-hi, i el Mundial amb terra 2 a dia d'avui també és molt complicat, i jo crec que tampoc hi arribaríem. El que estem intentant lluitar és per fer les zones de trial 3, que ja són zones bastant xules, amb bastant nivell, i jo crec que aquell nivell sí que el podem fer.
1: Reglamentàriament sí que podries competir, és a dir, si tu t'hi apuntes, podries competir, però... D'acord.
0: Simplement mataria.
2: Ara en dues, dos o quatre, diguem com vulgueu, els 14 de la Laia Sanz estan fora de concurs, no són un objectiu?
0: Un objectiu no, però sí que m'agradaria guanyar-ne tants com pugui i fins que pugui. Al final és un esport que m'encanta competir, i tant de bo pugui lluitar molts més anys. Però és veritat que cada cop veig més rivalitat i crec que totes tenen tantes ganes de guanyar que al final no crec que passi com l'era del Toni Bou ni com l'era de la Laia Sanz, sinó que serà un any guanyes tu, un any guanya l'altre, i jo tinc altres objectius també.
1: Per qualsevol nena jove que es dediqui a proves de motor en aquest país, suposo que Laia Sanz és tota una referència, no?
0: Sí, sí, sí, per mi ho ha estat tota la vida, i al final és que ha obert camí a totes, així que ho és i sempre ho serà.
2: A quina edat vas decidir que volies fer trial?
0: Doncs decidir-ho jo pròpiament no ho sé, perquè no ho recordo, però jo crec que als 6-7 que ja començava a fer algun trial, i el meu pare veia que m'agradava i em seguia apuntant a competicions, però...
2: Per tant, en aquell moment li agradava
0: a
2: ell, diguéssim.
0: Sí, i jo seguia perquè ell em deia, anem aquí, i jo pues, anava cap allà. Però no sé si als 7 o 8 em va cridar més l'atenció a mi i li deia jo d'anar-hi.
2: El trial a casa nostra té moltíssima tradició. Hem parlat de la Laia Sanz, del Toni Bou, però és que abans hi ha Tarrés i companyia. Vaja, la llista de campions és incomptable. Creus que té la visibilitat que mereix?
0: No. O sigui, sí que la té si ens movem, però si no ens movem és molt difícil. Al final sempre acaben sortint els 3 o 4 noms de sempre, i tant de bo algun dia la gent conegui més tot el trial en general. Hi ha molts pilots catalans que estan lluitant per guanyar títols i per fer molts bons resultats, i sempre acaben estant a l'ombra.
2: I si pot fer alguna cosa per robar espai als programes de ràdio, a altres esports que els donem més atenció?
0: A mi només que em crideu, jo diré que sí segurament, perquè ho trobo una oportunitat molt gran, i per mi és important això, doncs, donar-li visibilitat a l'esport i al trial femení sobretot.
2: Acabo, Berta, ens ha explicat el Marcos García, que et coneix bé, que tens al cap o estàs planejant obrir una escola de trial a Terrassa. Ho tens tot més o menys embastat?
0: Sí, a dia d'avui tinc una mica parat perquè tenia moltes coses, però sí, la meva idea és reprendre-ho.
2: Primer el Mundial i després els altres business.
0: Sí, però sí, tinc moltes ganes. Penso que és una molt bona oportunitat pel trial, perquè creixi a la ciutat i la gent ho tingui més a l'abast, i així la gent practiqui més trial, el trial vagi millor i hi hagi més interès. Al final crec que és lo interessant.
2: Dius a ciutat, que clar, evidentment per captar volums importants ha de ser a prop de ciutat. Tu no et deus entrenar a ciutat, o sí?
0: No, de fet no hi ha àrees així tan a prop de la ciutat i cèntriques, i la meva idea és aquesta, que a Terrassa, que és la meva ciutat, pugui haver una àrea i la gent no pugui fer

0: fàcil. Perquè tu on t'entrenes habitualment?
1: On més entreno és al Motoclub Centpeus, que també està a Sant Fost de Campsentelles, bastant a prop de tot. I si no, doncs, cap a Igualada, cap a Tona, Vic, Ripoll, Olot... Aquesta zona, sí.
2: Doncs la Berta Avellán, que és doble o quàdruple campiona del món i que té aquest projecte tan xulo, ella ja té els seus patrocinadors, però si algú que ens està sentint diu a mi em sembla molt bona idea això de fer una escola de trial a Terrassa, ja ho sabeu, ja us passarem al seu telèfon. Berta, moltíssimes gràcies, a gaudir d'aquest títol i molta sort en la resta de projectes.
1: Gràcies a vosaltres.
2: I fins aquí, de seguida un Catalunya Nit especial amb tota l'actualització meteorològica de la nit a Catalunya. Nosaltres tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Feu bondat.
3: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials, llamps i trons. En aquest punt comencem un Catalunya Nit que allargarem fins a la mitjanit per fer seguiment d'aquestes pluges que a la tarda han sorprès les Terres de l'Ebre. Ara mateix el risc és alt en 11 comarques, especialment a la zona de Tarragona i de Barcelona, i poden desplaçar-se cap al nord i afectar també comarques de Girona, el Prepirineu i el Pirineu. El risc és molt alt fins passada la mitjanit, per tant, molta precaució i ràdio a la vora. Bona nit, són les 9.
4: Catalunya Nit, Catalunya Ràdio.
3: És una d'aquelles nits en què anem rebent imatges de diversos punts on l'aigua comença a circular pels carrers. Ha passat a Xerta, passa també a diversos punts com a Sitges, al Garraf i en altres llocs. De seguida connectarem en alguns d'aquests punts. Entrevistarem també l'alcaldessa de Granollers, una de les ciutats on darrerament més ha plogut aquests últims dies i on avui, de nou, fa poca estona, ja ha tornat a sonar un S-alert. També hi està caient molta aigua. Farem també la previsió del temps, com sempre, amb la Gemma Puig. Per tant, fins a la mitjanit, avui, ràdio de servei públic, aquí al Catalunya Nit. Després seguirà també la nostra companya, la Marta Romagosa, amb la Nit dels Ignorants.
5: I amb el permís de la pluja, avui parlarem d'ell.
6: Vam decidir anar a l'exili a fer política i no hem parat fins a assegurar que el retorn també tingui un sentit polític. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
5: Carles Puigdemont ha comparegut des de Waterloo aquesta tarda després de saber que el jutge Llarena li ha retirat l'ordre de detenció a instàncies del Tribunal Constitucional i que té ja l'entrada lliure a Catalunya. Celebra la decisió i diu que és una derrota de l'estat espanyol. Ara bé, no ha resolt la pregunta principal: quan tornarà? I és que, Paula, el jutge Llarena, que és qui ha aixecat l'ordre de detenció, com dèiem, diu que s'ho pot repensar.
7: Sí, la decisió és provisional i no suposa l'aplicació de l'amnistia total per a Puigdemont ni que se li arxivi el cas. Pablo Llarena diu molt clar que primer vol llegir la sentència del Constitucional i després confirmarà o canviarà la seva decisió. En tot cas, el Constitucional no deixa marge per endarrerir gaire més l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont.
5: L'amnistia també afecta Toni Comín i Lluís Puig, Dolors Bassa, el recurs de la qual ho ha accelerat tot, i Oriol Junqueras, que espera superar la seva inhabilitació per a la política.
8: Carles Puigdemont ha de poder tornar i l'Oriol Junqueras ha de poder presentar-se a unes eleccions. Totes les persones represaliades han de recuperar tots els seus drets. I després, que decideixi la ciutadania.
5: De nou amb el permís de la pluja, donat que a aquesta hora hi ha 11 comarques catalanes en situació de risc alt per possibles pluges torrencials, preveiem poder parlar amb l'eurodiputat Jaume Asens, que va ser qui va aconsellar Carles Puigdemont marxar a l'exili.
3: Avui es pot dir que és el primer dia de la precampanya electoral i el govern ha tornat a aprovar els dos decrets d'habitatge que votarà en el termini d'un mes la Diputació Permanent, on no és imprescindible el vot de Junts. A efectes reals, els decrets seran aplicables un cop els publiqui el BOE. Previsiblement això pot passar ja demà i n'estan molt i molt pendents d'aquesta publicació les persones que estan a punt de ser desnonades, com una cinquantena de veïns de Sant Andreu a Barcelona. Allà hi tenim una unitat mòbil amb el Roger Santaló, que ens explicaran com estan vivint aquestes últimes hores. Roger Santaló, bona nit.
9: Hola, bona nit. Doncs en aquestes últimes hores el que estan fent els veïns és fer un sopar per compartir inquietuds i mantenir l'esperança de que aquest decret arribarà a temps i no hauran de ser desnonats demà al matí a les 8. Tot pendent del que passa a les últimes hores abans de la publicació del decret en el Butlletí Oficial de l'Estat.
3: Doncs avui és dimarts i a les 10 la nostra col·laboradora, l'economista Mar Reguant, ens aclarirà una màxima que s'ha repetit molt aquests dies quan parlem d'habitatge. Es manté la lògica? Com més oferta que demanda, més baixen els preus. Com funciona això en l'habitatge avui dia? De seguida ens ho explicarà també la Mar Reguant.
5: Per cert, que respecte a la vaga general que han anunciat Comissions Obreres i UGT per reclamar millores salarials que afavoreixin l'accés a l'habitatge, la patronal, la COE, dubta fins i tot que sigui legal. Considera que no hi ha cap conflicte laboral ni els canvis legislatius en matèria d'habitatge, diu, depenen de les empreses.
10: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
3: I avui a França... Desenes de milers d'estudiants han sortit al carrer a les principals ciutats del país. És la culminació de diversos dies de protestes en què els alumnes de secundària exigeixen més recursos per l'educació. De nou, hi ha hagut aldarulls. Ens ho explicarà des de París la Isabel Galí.
5: I la Comissió Europea estudia endarrerir el dret de vot per als països que s'integrin a la Unió Europea si no es respecten els valors fundacionals de la Unió Europea. Aquesta mesura els afectaria els primers 15 anys. Els primers de la llista d'espera són Montenegro, Albània, Ucraïna i Moldàvia. Això és el que ha dit la comissària per a l'ampliació comunitària.
11: Es tracta de protegir els nostres interessos i defensar els nostres valors. Una unió més àmplia és una inversió a llarg termini en la pau, la seguretat i la prosperitat d'Europa. I aquests són, de fet, les raons per les quals es va fundar la Unió Europea.
3: I atenció amb aquesta història. Parlarem amb l'alcalde de Cunit perquè volen que la Generalitat posi un rètol a la C32 que indiqui que l'autopista és gratuïta. I és que, tot i que fa 3 anys que no s'ha de pagar en el tram entre Cubelles i el Vendrell, cada dia tenen un volum de 30.000 vehicles que circulen per dins de Cunit i Calafell, que diuen que no caldria.
5: I en el bloc d'esports, avui, Joan Fitó, bona nit.
12: Bona nit.
5: El comiat de la selecció argentina d'una llegenda.
12: Sí, últim partit de Leo Messi amb la selecció contra Benín, comiat amb moltíssima expectativa a Buenos Aires. Joan Biosca, bona nit.
13: Hola, què tal? Bona nit. Aquí als afores de l'estadi de River Plate, cada vegada més gran la marea albiceleste en aquest partit de comiat del capità de la selecció argentina i exjugador del Barça. Nit d'emocions a Buenos Aires.
3: Durant tot el Catalunya Nit tindrem un ull posat en el temps. Ja diem que allarguem fins a la mitjanit i ara el que fem és donar entrada aquí a la portada també a la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
14: Bona nit.
3: Quina és la previsió per les pròximes hores?
14: Doncs molt pendents d'aquests ruixats que van avançant, que ara mateix afecten sectors del Garraf, del Baix Llobregat, del Barcelonès, i ho fan amb intensitat. Per tant, molta, molta precaució perquè aniran resseguint tota la façana litoral des d'aquest sector de la costa central, però també encara a les properes hores doncs, aniran cap al Maresme, a la Selva, al Gironès, arribant a la Costa Blava. Parlem de llocs on ja ha plogut molt durant aquests dies i, per tant, molta, molta precaució i molta prudència.
5: Doncs serà aquest el missatge que anirem repetint fins les 12 de la nit. La precaució, la prudència i l'actualització de per on estiguin descarregant aquestes pluges torrencials que mantenen aquesta hora en alerta fins a 11 comarques de tot Catalunya. La punt final serà càrrec del dramaturg Xavier Albertí. És una nit de ràdio. Farem seguiment d'aquestes pluges a partir d'aquest precís moment. Catalunya Nit avui fins la mitjanit.
4: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: Avui era un d'aquells dies en què es preveien pluges locals que podien ser localment intenses, però finalment, quan aquest fenomen que ens afecta avui ha entrat pel sud del país, els aiguats han deixat fins a 40 litres en menys de mitja hora en algunes zones de les comarques del Baix Camp i el Baix Ebre. I això ha tornat a provocar nombroses incidències. Els bombers han fet un centenar de serveis i s'ha hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades dins de cotxes per l'aigua. Les alarmes als telèfons mòbils han tornat a sonar a gairebé, com dèiem, tot el litoral. Aquestes 11 comarques que ara mateix estan en alerta van des del sud del país fins al nord. En aquestes comarques del Baix Camp i del Baix Ebre se li han anat afegint el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, la Selva i també el Gironès. Oriol Pujador, bona nit.
15: Què tal? Bona nit.
5: Aquest episodi que ha començat al sud, eh?
15: Sí, es va desplaçant mica a mica cap al nord. Aquestes dades que hem donat fins ara són molt provisionals, perquè hem de pensar que ara l'episodi, el gruix d'aquesta precipitació, com deia la Gemma Puig, és al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona, ha passat ja pel Garraf, on ha descarregat també amb força i, per tant, s'han d'anar actualitzant les incidències. Parlem del municipi més afectat que sapiguem fins ara és Xerta, localitat que ha quedat fins i tot incomunicada per carretera perquè s'han inundat els seus accessos. L'aigua ha fet també que es perdés la llum a diversos municipis del voltant. La majoria de rescats que han hagut de fer els bombers han estat de moment en aquesta població del Baix Ebre. David Borrell és el cap dels bombers.
16: Tenim més d'un centenar d'actuacions que estem atenent ara mateix. Hem tingut com a mínim 21 persones amb diferents salvaments que hem fet, algunes d'elles doncs amb situacions complicades, que estaven doncs atrapades als seus vehicles.
15: El Departament d'Interior ha enviat missatges d'alerta als telèfons mòbils a primera hora, com dèiem, a 4 comarques de la zona de l'Ebre, però uns minuts després, una hora després, s'ha ampliat aquesta alerta a la resta de comarques del litoral, resseguint des del Baix Camp, com deies, Tarragonès, Garraf, Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, també la comarca de la Selva i el Gironès. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica per què s'ha decidit fer l'enviament d'aquests missatges.
17: Per informar-li a la població que tindrien pluges torrencials que sobretot evitessin les zones que són clarament inundables, barrancs i rieres, i especialment que poguessin doncs, avançar la seva mobilitat en els casos que fos possible, o bé, si estava plovent molt, doncs no iniciar mobilitat per protegir-se de la millor manera.
15: Ara fa uns minuts s'hi ha afegit encara un altre missatge d'alerta. En aquest concret l'han rebut els veïns de Granollers, molt afectat pels aiguats d'ahir, ho explicàvem, d'ahir al matí. S'ha suspès el dispositiu de voluntaris que busca aquell menor desaparegut a la capital del Vallès Oriental. De cara a demà, el que diuen les previsions és que el enruixats i que el temps ha de continuar sent inestable, però no amb la quantitat de precipitacions que poden descarregar durant aquest vespre, nit i matinada. S'espera que faci net o mínimament net amb aquesta intensitat entre les 12 i les 2 de la matinada.
3: Doncs quan són les 9 i 12 minuts, el que podem fer ara precisament és saludar l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell. Bona nit, alcaldessa.
18: Hola, molt bona nit.
3: Quina situació teniu ara mateix a la ciutat?
18: Doncs mira, ara just hem acabat aquí en el Palau Olímpic, on es va desplaçar des d'ahir al matí al centre de comandament avançat, coordinat per bombers amb tots els cossos de seguretat i emergències de la Generalitat i sumats als cossos locals de policia local i equips tècnics. I just acabat aquesta trobada hem sortit aquí a fora i comença a ploure, hi ha llamps, hi ha trons, una pluja ara mateix tranquil·la, perquè fins ara la ciutat estava tranquil·la, i el que hem treballat durant tot el dia és per preparar la ciutat per si hi havia un altre episodi de pluges intenses. Òbviament, també els veïns, doncs, hi ha fang, hi ha bancs trencats, hi ha arbres dels episodis anteriors, però el que hem estat és treballant perquè si es repetia episodi de pluges intenses, doncs la ciutat pogués sostenir-ho. Estem aquí. El missatge és el mateix que heu traslladat vosaltres i que ha traslladat la consellera. I des d'aquí també agraeixo molt especialment la feina que feu els mitjans de comunicació amb informació veraç i rigorosa, i per tant anava a traslladar exactament el mateix missatge que sonen els ciutadans i ciutadanes de Granollers, però tots els que estan rebent els diferents tipus d'alert. Molta precaució, molta prudència, molta corresponsabilitat seguir les indicacions, seguir els canals oficials i estar informat. I calma i tranquil·litat. Òbviament, aquí a la ciutat de Granollers estem absolutament coordinats tots els cossos i anirem seguint i anirem informant en cada moment com vagi avançant o canviant aquest episodi meteorològic, en aquest sentit. I, per tant, també agrair que la corresponsabilitat de la ciutadania i la consciència que en els episodis que hem tingut anterior ha sigut i molta. I, òbviament, a tota la gent i empreses que s'ha desplaçat amb material per actuar. I ara més, doncs, tenim aquí aquest centre de comandament avançat en el que estem acabant de fer aquesta primera reunió operativa i ara també seguirem a nivell de comitè tècnic local.
3: Per tant, pel que ens diu, està plovent amb força, però no és una pluja, diguéssim, extraordinària.
18: No, està, no. Dos segons, si no ara surto i tot plegat, perquè m'he retirat una mica. Aquí en el Palau Olímpic nosaltres ja havíem avançat com a Ajuntament de Granollers i d'acord també amb les autoritats allò i amb els diversos institucions, organitzacions i en aquest cas escoles, doncs que restriccions i a evitar mobilitat innecessària. Les tardes havíem tancat equipaments municipals i activitats extraescolars i suggerir que la gent fos conscient per si avançava algun episodi. Ara mateix no està plovent amb força. Aquí on estic jo, en el Palau Olímpic, està plovent i se senten trons. Però si no haguéssim viscut el que haguéssim viscut, ara mateix aquí jo no em descriuria, no, ni pluja intensa. Estem sense paraigua, en aquest sentit.
3: Aquí, evidentment, s'hi suma l'efecte psicològic de tot el que ha passat els últims dies.
18: I jo crec que no només, sinó que sí s'hi suma un tema, i sí que està venint, Per tant, en aquest sentit, fa uns 5 minuts, quan abans de connectar amb vosaltres, era molt més intens que ara. Per tant, això va canviant, i llamps i trons n'hi han. Però sí que el que hi ha aquí és molta acumulació d'aigua. Les dades, 350 litres per metre quadrat en dos dies, que aproximadament no és tota l'aigua que plou en un any, però gairebé, em deien, algun dels anys. O si més no, 6, 7, 8 mesos. Per tant, amb això ha plogut 48 hores a Granollers. Per tant, els terres, les infraestructures que n'hem anat parlant, s'han vist les imatges, el tema és aquest. I, a més, la situació pròpia orogràfica de la ciutat de Granollers. Per tant, per això, per aquesta acumulació de pluges excepcional, extraordinària, mai vista aquí a la ciutat i probablement a nivell meteorològic, doncs, com s'ha anat comentant els diferents especialistes. Per tant, agrair des d'aquí la comprensió de tots els ciutadans i ciutadanes i la corresponsabilitat.
3: Doncs esperem que les pròximes hores siguin més tranquil·les. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès al Catalunya Nit. És l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernusdill. Bona nit.
18: A vosaltres i moltes gràcies per la informació.
5: La veritat és que aquesta hora, quan passen 17 minuts a les 9 de la nit, són diverses les incidències que ens arriben per pluges fortes en algunes de les zones on hi ha activada aquesta alerta. Imatges que ens arriben i que esperem comentar en els pròxims minuts, per exemple, de Sitges, on hi ha hagut una forta acumulació d'aigua que ha negat a alguns carrers, 40 litres per metre quadrat enregistrats avui a Sitges en poca estona. Afectacions que afecten també ja en aquesta nit de llamps i trons pràcticament consecutius i que se senten i es veuen de manera continuada a Barcelona, per exemple, amb afectacions a l'L9 Sud del metro de la ciutat, fora de servei l'andana de l'estació de l'aeroport de la T2 en sentit a l'aeroport T1 pel temporal. Els trens no paren en aquesta andana. És una pluja que, ja ho estem dient, cau sobre mullat. És el cinquè episodi de pluges torrencials que tenim en els últims dies. És el segon que arriba pràcticament sense que els models hagin avisat d'aquesta intensitat. S'estan registrant també alguns retards en els trens que circulen pel tram de Sant Vicenç de Calders i Tarragona. Són, per tant, afectacions múltiples en diferents parts del territori per aquest fenomen de pluja torrencial que ha començat a primera hora de la tarda agafant envergadura a les comarques del Baix Ebre i del Baix Camp, arribant a tocar ja de Xerta, i tenim un equip, una unitat mòbil, amb l'Albert Cots i en Jordi Barranca al capdavant. Jordi, bona nit. Quina és la situació? On sou i quina és la situació ara mateix?
19: Hola, Agnès, molt bona nit. Mira, nosaltres estem aquí en una gasolinera de la C12, diguem-ne, baixant a l'altura de Benifallet, en direcció Xerta. Ens hem aturat aquí perquè ara, diguem-ne, on hem trobat cobertura, sobretot derivat d'aquestes inclemències meteorològiques, han agreujat un problema que en aquesta zona ja és bastant freqüent, que és la pèrdua de cobertura. Com bé dèieu, Xerta, aquí a la comarca del Baix Ebre, sens dubte és el poble més afectat. Aquí ha caigut molta quantitat d'aigua en molt poca estona. Els carrers s'han convertit en autèntics rius d'aigua i la llum ha marxat, una situació que també s'ha repetit en altres municipis d'aquí de la zona, juntament també amb el servei, amb la pèrdua de la cobertura i de retruc també del servei de telefonia. De fet, entre les incidències que s'han produït durant aquesta tarda, tot això ha passat entre quarts de sis i quarts de set de la tarda. Hi ha hagut el rescat de 18 conductors que s'han quedat atrapats precisament a la sortida d'aquest municipi de Xerta, a la C12, a l'Eix de l'Ebre, i que destacava i explicava d'aquesta forma Ricard Exposito, que és el cap de la regió d'emergències dels bombers d'aquí les Terres de l'Ebre.
20: El municipi més afectat és Xerta, on hem hagut de treballar per rescatar al voltant de 18 persones, sobretot perquè les ha sorprès quan estaven circulant per la carretera C12 a l'Eix de l'Ebre, i s'han refugiat algunes d'elles a la benzinera de la pròpia població de Xerta. Ha sigut un episodi de molta intensitat en un període de temps relativament curt, una hora.
19: Com dèiem, aquest episodi, aquesta pluja tan intensa en tan poc de temps ha provocat aquests carrers plens, no?, que baixessin a l'ample, com es diu popularment, és a dir, que es convertissin en autèntics rius d'aigua, i la situació la descrivia d'aquesta forma tan gràfica l'alcalde del municipi, Roger Vinyó, en aquesta emissora.
21: Sobretot que la gent s'ha de casa i que hi ha dit desplaçaments. Com que no tenim electricitat, no podem fer mans oficials.
19: I com dèiem, ara el que farem, un cop acabem aquesta connexió, és continuar per aquí, per l'Eix de l'Ebre, per la C12, intentant accedir en aquest municipi, que seria l'epicentre d'aquestes pluges tan intenses en tant poc temps aquí a les Terres de l'Ebre aquesta tarda.
5: Doncs gràcies a Jordi Barranca i Albert Cots, una connexió que no ha estat fàcil de fer perquè ha afectat molt les comunicacions aquest temporal en tota aquesta zona. Gràcies i tornem a connectar aviat.
19: Fins ara.
3: I com dèiem, les pluges que han començat pel sud i que han anat pujant s'han rescatat, de fet, dos conductors més a Vandellòs i dos a Cambrils, també atrapats per l'aigua. Les precipitacions han deixat també incidències al Camp de Tarragona. Anem cap allà. Ricard Boigas, bona nit.
22: Hola, què tal? Bona nit. Dos més a Vandellòs i l'Hospitalet. L'ACA informa de risc hidrològic comarcal al Baix Camp per meteorologia adversa, afectació a la xarxa fluvial amb possibles augments sobtats de cabal de rius. Demanen, doncs, a la població precaució en lleres, guals, a punts baixos i evitar també zones inundables. L'acumulació d'aigua ha obligat a tallar l'A7 en direcció sud durant força estona a l'altura de Miami, a l'Hospitalet de l'Infant. Cap de les 7 de la tarda, l'alerta s'ha estès també al Tarragonès i al Baix Penedès. A Tarragona ciutat, la majoria d'incidències estan vinculades amb l'acumulació d'aigua en vies urbanes que, mica en mica, van drenant i es van solucionant. L'accés a la plaça llarga de la Rabassada, per exemple, i l'anomenada rotonda dels Conills del barri de Sant Pere i Sant Pau, la Rambla de Ponent, a Països Catalans i també la Nacional 340 a l'altura del barri d'Icomar, i el polígon Francolí, on els bombers ja han fet diversos rescats, però aquest migdia a 6 cotxes que havien quedat atrapats just aquest migdia. Deixem destacar també que la circulació de trens està interrompuda en aquests moments entre Sant Vicenç de Calders, al Vendrell i Tarragona. Adif ha explicat que a les 9 de la nit que la incidència està causada per la falta d'atenció a la catenària. Tècnics d'Adif estan ara treballant per resoldre aquesta incidència, i Rodalies ha explicat que estan gestionant un servei alternatiu per carretera pels trens de les línies R14, R15, R16 i R17.
3: Doncs aquesta és la situació a Tarragona. Qualsevol novetat, ja ho saps, Ricard, línies obertes amb el Catalunya Nit, que avui estarem aquí pendents del temporal fins a altes hores. Gràcies, bona nit.
22: Bona nit.
5: Podem afegir a aquesta hora que aquella circulació amb retard que ens deien a la línia entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona, doncs ara ja ha quedat del tot interrompuda a causa d'una incidència provocada per les condicions meteorològiques adverses. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera per als trens de les línies R14, R15, R16 i R17. És un pas, és un front que avança ara per ara de sud a nord. Recordem que hi ha una onzena de comarques amb l'alerta vermella vermella activada i, per tant, s'estan produint algunes afectacions pràcticament de manera simultània. Atenem també els bombers que expliquen que estan atenent alguns avisos per emergència i, concretament, de 6 de la tarda a 9 de la nit han rebut 188 avisos relacionats amb aquest nou episodi de pluges que ha començat a les Terres de l'Ebre i que evoluciona cap al nord i l'oest per regions. Han estat a Girona, 11 a Lleida, 28 a la regió metropolitana nord i a la regió metropolitana sud.

0: unes 23, a Tarragona 78 i a les Terres de l'Ebre 46. És un front que, com deia, més actiu, que es mou a aquesta hora. Protecció Civil ha advertit que les pluges fortes, potencialment torrencials, poden allargar-se fins a la mitjanit. Entre la mitjanit i les dues es preveu que aquest front hagi sortit cap a mar en el nord-est del país. A Catalunya Nit, en directe fins la mitjanit, donant cobertura a les incidències que vagin apareixent.
1: I segurament, ens ho comentava l'alcaldessa de Granollers, les pluges d'avui, que són molt importants, no serien el mateix si no haguéssim tingut els precedents del que ha passat aquests últims dies, des del cap de setmana, ahir mateix. De fet, els episodis de forts aiguats, com els que estem vivint aquests dies, estan generant ja por i fins i tot fòbies a persones que, de base, ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho emmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic. La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana. Ho explica a aquesta emissora Núria Casanovas, que és psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
2: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana, quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom hi ha moltes setmanes, molts mesos consecutius, i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
1: També remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques també entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar i planificar què faríem en cas que es compleixi un desastre meteorològic. Nosaltres aquí el que hi aportem és informació, és a dir, no volem espantar ningú, però sí explicar què és el que està passant a cada lloc.
0: Doncs 4 minutets i arribarem a 2:15 de la nit. L'alerta vermella, Protecció Civil l'ha llançat sobre 11 comarques, la immensa majoria del litoral, alguna també del prelitoral, però resulta que també està plovent amb una certa intensitat en altres punts del país. Connectem amb Lleida. Júlia Albacar, bona nit.
3: Bona nit.
0: Quina situació teniu?
3: Doncs aquí el temporal ha arribat sobre les 7 de la tarda, ha deixat doncs acumulacions de pluja. Les incidències han estat menors que en altres zones de Catalunya. Per exemple, bombers han rebut fins a 11 avisos, sobretot per baixos inundats. Però el més destacat aquí ha estat l'aterratge d'emergència que han hagut de fer al voltant de les 8 de la tarda dos helicòpters en un camp proper a l'aeroport d'Alguaire, perquè la tempesta no els ha permès aterrar a la pista del mateix aeroport. Els dos pilots de les naus, unes naus que no eren de serveis d'emergència, per tant, podem entendre que eren privades, doncs els dos pilots han resultat il·lesos i tot plegat ha quedat en un ensurt, tampoc portaven passatgers, per tant, doncs això, un petit ensurt a l'aeroport d'Alguaire.
0: Doncs ha quedat així, realment. Ara mateix doncs, la pluja afecta bona part del país, però amb diversa intensitat. Això també és important recalcar-ho. Aquesta alerta vermella doncs, afecta la zona del litoral, però hi ha molta altra part del territori de Catalunya afectat ara o en els pròxims minuts per diferents graus d'intensitat de pluja. És un fenomen que avança cap al nord i que, segons han advertit les autoritats, hem sentit a les 8, com en parlava la consellera d'Interior, Núria Parlon, entre la mitjanit i les 2 de la matinada es preveu que aquest fenomen hagi passat de llarg ja de Catalunya.
4: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Poc més d'un minut i arribarem a 9:45. L'altra notícia important de la jornada és, sens dubte, la velocitat que ha anat prenent el curs de l'amnistia amb la rapidesa amb què Llarena ha acabat actuant. L'expresident Carles Puigdemont ha celebrat aquesta tarda la sentència del Tribunal Constitucional. Puigdemont creu que la decisió deixa sense marge d'actuació els jutges. Tot i això, allunya el seu retorn imminent a Catalunya.
5: S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos
1: Això és el que deia Puigdemont fa una estona en una compareixença sense preguntes des de la seva residència a Waterloo a les 6 de la tarda, on ha afegit que ell vol tornar al servei d'un país i no d'un partit polític. La seguida d'aquesta intervenció a Waterloo, el Bruno Forte a Miras. Bruno, bona nit.
6: Hola, bona nit, Manel. Puigdemont pretén que el seu retorn a Catalunya vagi més enllà de les cicles del seu partit de Junts i que interpel·li el conjunt dels catalans.
5: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
6: I ha refredat l'opció d'un retorn immediat, tot i que ja no pesi cap ordre de detenció sobre Puigdemont. El seu advocat, Gonzalo Boye, vol que l'expresident torni a Catalunya quan tingui aplicada l'amnistia de forma definitiva. I perquè això passi, era imprescindible que avui el Tribunal Constitucional avalés aquesta llei. Puigdemont admet que ha rebut la notícia amb emoció, però deixa clar que el conflicte polític amb l'Estat continua obert.
5: En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
6: També ha carregat contra el president espanyol, Pedro Sánchez. Li ha retret les seves paraules del 2019, quan Sánchez va prometre portar Puigdemont a Espanya perquè fos jutjat, i ha criticat el relat del Partit Socialista sobre l'amnistia.
5: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que, de prop o de lluny, pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
6: En aquesta compareixença a la Casa de la República, Puigdemont ha estat acompanyat dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín, que també són a l'exili.
0: Gràcies, Bruno, per aquesta connexió en directe, crònica en directe des de Brussel·les. La veritat és que, pendents de quan i com serà aquest retorn de Carles Puigdemont, el cert és que el camí l'ha obert aquest matí al Constitucional amb una resolució que ja es preveia i que ha derivat en l'aixecament de l'ordre de detenció del Suprem contra l'expresident. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Posem-hi una mica de context. Com ha anat el matí? Com s'ha precipitat la decisió de l'alt tribunal?
7: Doncs la clau de tot l'ha tingut la sentència del Constitucional. És la primera que avala l'amnistia total per als líders del procés, també per la malversació. S'ha aprovat poc abans del migdia i només 3/4 d'hora després el jutge Pablo Llarena, per sorpresa i més ràpid del que tothom s'havia imaginat, ha reaccionat i ha retirat l'ordre de detenció a Puigdemont, però també a Toni Comín i a Lluís Puig. Se'ls permet tornar en llibertat a Catalunya, però encara no se'ls amnistia del tot, perquè Llarena vol esperar a llegir la sentència del Constitucional, previsiblement la rebrà demà al matí, i després haurà de decidir si es fa enrere, deixa per escrit que s'ho pot repensar, o si confirma la decisió i ordena, per tant, arxivar per sempre el cas de Carles Puigdemont 9 anys més tard del procés i 2 anys després de l'aprovació de la llei d'amnistia.
0: I la resta dels líders del procés, Paula, quan se'ls amnistiarà? Què passa amb el futur d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i també Jordi Turull?
7: Tots ells estan inhabilitats, però no depenen del jutge Llarena, depenen del tribunal que els va jutjar, entre ells del jutge Manuel Marchena, que ja es prepara per aplicar l'amnistia. De moment no ha fet cap pas, però el faran a partir de demà quan rebin la sentència del Constitucional. Quan se'ls amnistii, deixaran d'estar inhabilitats, és a dir, es podran presentar a unes eleccions o ocupar càrrecs públics, i segons l'advocat de Junqueras, Andreu Vandeneyde, això hauria de ser immediat.
8: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
7: I ha de ser imminent perquè el Constitucional ordena al Suprem que apliqui de manera urgent i preferent l'amnistia a tots els líders del procés, i el Suprem ho ha d'acatar.
0: I com de clars i contundents són els arguments del Constitucional? Deixen molt mal lloc els jutges del Suprem per haver-se negat a aplicar l'amnistia, oi?
7: El Constitucional esmena la plana al Suprem de dalt a baix. La sentència és molt contundent i els acusa d'haver fet interpretacions recargades enjargolades, exagerades i de poc sentit comú per negar l'amnistia pel delicte de malversació fins ara. Avui s'ha resolt només el cas de Dolors Bassa, però la decisió del Constitucional té efectes sobre la resta de dirigents polítics. L'aval a l'amnistia ha tornat a dividir el Constitucional amb 7 vots a favor dels magistrats progressistes i 5 en contra dels conservadors. Aquests han fet un vot contrari a la sentència, on reconeixen, però, que el Suprem no té cap marge per anar davant la justícia europea per dilatar encara més el procés.
1: Gràcies, Paula. Les relacions entre el govern espanyol i Junts no passen avui pel seu millor moment. Tot i així, Pedro Sánchez ha celebrat la resolució del Constitucional sobre l'amnistia. Això sí, ha tancat la porta a reunir-se a curt termini amb Carles Puigdemont. Àlex Giralt Robert, bona nit.
9: Bona nit, sí. El president espanyol ha assegurat que no es penedeix d'haver impulsat la llei malgrat els revesos de Junts durant la legislatura, perquè l'amnistia, diu, no es va fer pensant en ningú en concret.
10: En absolut, jo no mezclaria una cosa con la otra, porque lo estábamos haciendo por la propia sociedad catalana.
9: Però, com deies, ha descartat trobar-se amb Puigdemont ara que arrenca la precampanya.
10: Estamos en tiempo electoral, ¿no? Yo, por tanto, no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro.
1: En canvi, el govern de Salvador Illa ja planteja una recepció de Puigdemont a Palau. En quines circumstàncies, Àlex?
9: Doncs les mateixes amb què el president ja ha rebut antics caps de l'executiu. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
11: La mateixa rebuda d'atenció que va tenir l'expresident Pujol, doncs l'expresident Puigdemont, és a dir, com s'ha fet amb tots els expresidents.
9: I és que el govern també ha aplaudit la sentència del TC sobre l'amnistia.
1: Hem escoltat les reaccions dels governs. Quines altres de polítiques hi ha hagut sobre la taula avui?
9: Són destac un parell, d'una banda la del PP, que espera que l'amnistia passi factura a Sánchez el 29 de novembre. Esther Muñoz, portaveu al Congrés.
12: El fin de la transacción. Una investidura a cambio de una amnistía, termina la legislatura i Puigdemont ja tiene la amnistía.
9: I de l'altra, la d'Ada Colau, l'exalcaldessa de Barcelona, ha avisat que Puigdemont tindrà difícil, diu, anar pel carrer pel rebuig de Junts als decrets de l'habitatge.
13: Celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica, però tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada per dos decrets que ha tombat Junts.
9: Declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
0: Doncs bé, tot i que l'impacte de l'amnistia recau sobretot en la figura de tot un expresident, com Carles Puigdemont, el cert és que el que avui han fet el TC i el jutge Llarena afecta altres dirigents de l'1 d'octubre, com Toni Comín, també Lluís Puig, ja ho dèiem, Dolors Bassa, que de fet el seu recurs és el que ho ha desbloquejat tot, i Oriol Junqueras també. En aquest nou escenari se li hauria d'aixecar la inhabilitació per a l'activitat política, i això, Alba Barbosa, bona nit.
14: Bona nit.
0: Això li permetria presentar-se a les eleccions catalanes. Què n'ha dit Oriol Junqueras?
14: Doncs el líder dels republicans creu que aquesta sentència és una victòria col·lectiva de l'independentisme que acosta el final de la repressió, però el que va ser vicepresident del govern de l'1 d'octubre avisa també que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol.
15: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
14: Els exconsellers Dolors Bassa i Toni Comín, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, celebren la decisió del Constitucional perquè acosta, diuen, el retorn dels exiliats.
16: No sóc jo sola que m'amnistien, sinó que és tothom, i això doncs em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses.
17: Per fi, no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, que acabaríem tornant a casa i que ho faríem lliures.
14: Ha estat el recurs d'empara de Bassa el primer que ha resolt el Constitucional i a partir del qual ara es fixa la doctrina que haurà d'acatar el Suprem.
1: Passant 8 minuts de 9:45, es pot dir que a Pedro Sánchez li ha sortit bé la jugada. 4 dies després que el Partit Popular, Vox i Junts tombessin els 2 decrets d'habitatge, finalment en podrà tirar endavant un, el que inclou el gruix de les mesures. El PNB i ha anunciat el seu suport a la Diputació Permanent del Congrés, on les majories són diferents i Junts no és decisiu. Tornem a Madrid, ara amb Dani Sainz de Aja. Bona nit.
18: Bona nit. Amb la dissolució del Congrés, el PP, Vox i Junts deixen de tenir majoria i qui té la clau a l'òrgan que es reuneix fora del període de sessions és el PNB. La seva portaveu, Maribel Vaquero, ha confirmat que aprovaran un dels 2 decrets i deixaran caure el que impulsava els lloguers indefinits.
19: Sí, lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida, que es un parche, que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
18: Els nacionalistes bascos creuen que amb els nous retocs aprovats al Consell de Ministres, el decret dona més garanties als petits propietaris. El text manté mesures com la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables, la pròrroga dels lloguers o la regulació dels contractes de temporada i d'habitacions, però inclou novetats com l'ampliació de les restriccions dels fons voltor als propietaris de 10 o més habitatges o préstecs a interès zero per pagar l'entrada d'un pis. Cal intervenir el mercat, ha defensat Pedro Sánchez l'endemà d'anunciar l'avançament de les eleccions.
20: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente.

0: vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes.
1: I ho ha dit des de la Moncloa en una compareixença que el PP considera pròpia d'un acte de campanya i per això l'han denunciat a la Junta Electoral.
2: 20 minuts i arribarem a les 10 de la nit en una edició especial del Catalunya Nit que arribarà a la mitjanit per donar cobertura d'aquest front de tempestes potencialment torrencials i torrencials, de fet, en alguns llocs, com ja us estem explicant, que ha fet enviar és alerta fins a 11 comarques del litoral i prelitoral català. Tenim inundacions aquest vespre a Sitges, per exemple, una de les comarques afectades era el Garraf, on fins ara han caigut més de 40 litres per metre quadrat. Hi ha, com diem, més d'una desena de comarques afectades per aquestes pluges torrencials. Podem saludar a aquesta hora en Dani Ramírez, company meteoròleg de 3CAT, de TV3 i Catalunya Ràdio. Dani, bona nit.
3: Bona nit, Tiral.
2: I bon coneixedor de tota la zona del Garraf. Estem veient imatges de carrers inundats impressionants.
3: Sí. Hem viscut una tempesta molt sobtada cap a 8:15. S'ha format de cop i volta dins del mar, davant de Vilanova, Cubelles, Cunit. I de cop i volta, jo crec que eren gairebé 8:15, una mica abans, 5 minuts abans, ha començat a fer llamps per tot arreu. Al mar, a la muntanya, hem quedat envoltats de llamps, ha començat a ploure molta intensitat, han caigut 26 litres en 25 minuts, i ara ja en portem 57. Això a la zona nord de Sitges, però al centre de Sitges porten ja pràcticament 70 litres, al port d'Aigua Dols, 57, amb una intensitat, la intensitat màxima vol dir que si hagués durat una hora, donaria aquest resultat, doncs de 131 litres. La intensitat màxima ha estat de 131 litres per hora, que és molt,
2: sí.
3: I tota aquesta tempesta ha anat també cap a les botigues de Sitges, amb uns 60 litres, evidentment allà estarà inundat, entre Castelldefels i Sitges. La tempesta ja arriba a Barcelona, potser no tanta quantitat de pluja, 20-30 litres, molta llampegada, Gavà, Sant Boi, impressionant la llampegada, i anirà viatjant la propera hora cap al Baix Maresme, de Mataró cap avall. Crec que no tanta pluja, potser això, 30 litres, però clar, el que hem viscut aquí ha estat una tempesta, sobretot ha impressionat la intensitat, la llampegada, ha sigut incessant, i sobretot, ha sigut molt sobtada, ningú s'ho esperava, com aquell que diu, tot i que hem rebut aquesta ES Alert potser mitja hora abans.
2: Però, Dani, ha tornat a passar això, com ahir al matí, que els models, cap dels models amb els que treballeu, els meteoròlegs, els serveis d'emergència, etc., donaven aquesta intensitat de pluja per aquest vespre?
3: No, avui els ruixats estaven contemplats a partir d'això, de les 9 de la vespre, potser ha començat una miqueta abans, de fet, cap a les 6, 4:15, descarregat amb molta intensitat al sud de Catalunya, Baix Ebre, Montsià, sobretot la zona una mica més al nord de Tortosa, els Reguers, més de 100 litres, a Xerta, una inundació impressionant. La gent d'allà diu que no ho havíem vist mai, això a vegades s'ha de posar entre cometes, però estem parlant d'això, de 2-3 litres per minut, que això és una bestiesa, i evidentment l'aigua llisca cap a tots els torrents. I com hem vist a la zona de Sitges, els carrers baixaven com rius, especialment doncs, les rieres típiques d'aquí, Bassa Rodona, Fendo Parc, que va per a Sant Sebastià, ha arrossegat alguna moto, hi ha hagut dificultats de circular, esperem que no hi hagi cap altre dany col·lateral, però ha estat una tempesta, jo diria que el que més ens ha quedat l'atenció, molt de cop i volta, molt sobtada, tot i que, insisteixo, mitja horeta, 40 minuts abans, hem rebut l'ES Alert i el Garraf estava dins d'aquesta alerta tan important.
2: Doncs és interessant el que ens expliques. Ha agafat una forta intensitat aquests aiguats, tal i com ens havien avisat en alguns punts, i Sitges n'és un clar exemple amb les imatges que ens arriben i el relat que tu ens n'estàs fent. Dèiem que la situació és que cap a mitjanit, les 2 de la matinada, deien com a molt Protecció Civil, que aquest fenomen doncs, ja hauria passat de llarg de Catalunya, eh?
3: Sí, fins allà a mitjanit, 1-2 de la matinada, tot això s'acabaria, però hem d'estar molt pendents la propera hora a la costa, ja dic, de Barcelona, Maresme, també Pirineu, prelitoral de Barcelona i Girona, perquè tot això va pujant cap a Girona. Jo penso que no faria tan fort com ha estat a la zona del Baix Ebre, Baix Camp, la zona de Cambrils també molt inundada, Tarragonès, el Garraf, com dèiem, Baix Llobregat, no tant, però clar, pot ser mal perquè

0: cauen 20-30 litres, ja està tot tan xop. Portem en 5-6 dies 200-300 litres per metre quadrat, això és una bestiesa. Hauríem d'anar al 1987 per trobar un temporal com aquest, tan bèstia. I la veritat és que a partir de les 12-2 de la matinada tot anirà de baixa, per exemple, aquí el Garraf ara ja ha saturat la tempesta, han sigut com dues tempestes encadenades, que en una hora i mitja han donat aquests 50-70 litres amb molta, molta intensitat.
1: Gràcies, Dani. Dani Ramírez, que vagi bé.
0: Una abraçada.
1: Seguim connectats, exacte.
0: Fins ara.
2: Arribem a 3:15, tenim un altre punt de connexions. Deia el Dani Ramírez que del Garraf s'havien desplaçat aquestes pluges tan intenses una mica més cap al nord, cap a Barcelona. Doncs bé, tenim una unitat mòbil amb el Xavi Cussó i el Roger Santaló a Sant Andreu. Ara explicarem el motiu pel qual també heu vingut aquí, però abans, Roger, no sé si us està plovent fort aquí.
3: Doncs bé, doncs bona nit. Ha baixat la intensitat de la pluja perquè quan hem arribat aquí a Sant Andreu pels vols de les 9 de la nit, doncs estava caient un ruixat fort i de fet ens ha obligat a canviar una mica els plans. Ara mateix amb en Xavi Cussó estem a dins de la unitat mòbil perquè hem vingut fins a Sant Andreu per assistir en el sopar veïnal que es fa en el carrer Llenguadoc número 74 del barri, que feien els veïns per evitar per passar junts les últimes hores abans del desnonament que està previst per demà al matí. I clar, i aquí al barri estan tots pendents de veure aviam què passa amb aquests decrets que en principi han d'entrar en vigor, aquest decret de Pedro Sánchez per evitar el desnonament del bloc.
2: Clar, perquè Roger, ara ho dèiem, els decrets que salvarà amb aquesta diputació permanent el govern de Pedro Sánchez després que el PNB hagi anunciat que també hi donaria suport. El primer dels decrets, com a mínim, tirarà endavant, però entrarà en vigor tan aviat com es publiquin al BOE. Això no sabem exactament quan passarà i, mentrestant, hi ha famílies que estan pendents de si entren en vigor o no, perquè d'això els pot dependre que els acabin desnonant. Vosaltres esteu aquí a Sant Andreu perquè hi ha un cas d'aquest que afecta a 50 veïns.
3: Sí, exacte, i de fet a dins de la unitat mòbil ens acompanya ara mateix, parlarem amb una de les veïnes, que és la Hanna. Hanna, què tal? Bona nit.
4: Hola, bona tarda.
3: Primer de tot, no sé com es viuen aquestes últimes hores abans de que hi hagi una data fixada per un desnonament, que en principi ha de ser demà a les 8. Com es viuen personalment?
4: Doncs mal, o sigui, jo estic molt nerviosa, estem amb molta ansietat al bloc i perquè no sabem si això entra a temps per nosaltres o no.
3: Per tant, s'està a l'espera de que es publiqui això en el BOE, però no sabem ben bé si arribarà a temps o no. Quanta gent hi ha afectada?
4: Som 50 persones, entre això tenim una senyora de 76 anys, uns 10 menors i doncs, moltes famílies en situacions molt precàries i vulnerables.
3: I en el teu cas personal, quan vas començar a viure en aquest bloc?
4: Vaig començar a viure ahir fa uns 4-5 anys, sí.
3: Fa 4-5 anys vas entrar-hi precisament perquè aquest bloc, no ho hem explicat, és propietat de l'empresa Thunder Optical Minor, el que vindria a ser un fons, un gran tenidor. També ens acompanya la Lara del Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu, que forma part de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. Bona nit, Lara.
5: Hola, bona nit.
3: Què hi ha al darrere, què composa aquest bloc i què vol fer la propietat amb aquest bloc?
5: Doncs demà volen desallotjar tot l'edifici. De fet, la propietat anterior, que era Real Estate Seguros, el que estava fent era fer fora a totes les llogateres, que moltes eren persones grans, i llavors des del moviment per l'habitatge, diguéssim que es van alliberar aquests pisos on, com han explicat, ara hi viuen més de 50 persones.
3: I vosaltres què n'espereu de la política? Espereu que aquests decrets arribin a temps a ser publicats al Butlletí Oficial de l'Estat?
5: Nosaltres el que pensem és que Pedro Sánchez ha tingut 8 anys per fer alguna cosa per millorar la situació d'habitatge del país i no hi confiem. Aquests decrets són de mínims, però són necessaris per la situació actual, però nosaltres el que volem és acabar amb el negoci de l'habitatge.
3: Per cert, clar, parla de la Lara dels 8 anys, però, Hanna, no sé com has viscut tu les últimes setmanes. Dius que les últimes hores es viuen malament, però és que en aquestes dues últimes setmanes, des de que el cas de Mari Carmen va aparèixer a la llum, deveu haver viscut de tot vosaltres.
4: Sí, totalment. O sigui, va haver una muntanya russa total. O sigui, hi havia l'esperança de, potser amb el decret de Mari Carmen es podria pagar el desnonament, com es van pagar uns altres la setmana passada, però després va caure i està sent molt, molt muntanya russa, la veritat.
3: En el teu cas, que estàs visquent en aquest bloc des de fa 4 anys, tu hi vas entrar ocupant per defensar els drets de l'habitatge. Ja hi havia aquesta situació de que hi havia una propietat que volia fer fora. Tu hi ets a dins com a activista.
4: Sí, i el projecte em semblava molt maco, perquè és un conjunt de persones. Són persones migrades, són persones, doncs, famílies, persones d'aquí, i em semblava un projecte molt maco.
3: Però enteneu, en aquests moments hi ha una veïna que sí que està llogant el seu habitatge. Enteneu que la situació podria canviar radicalment. No sé si heu pogut parlar mai amb la propietat per mirar d'arribar a algun acord, perquè tot es tractaria de com es fa negoci al respecte de l'habitatge.
5: Nosaltres el que li demanem a la propietat és que faci un lloguer social per totes les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. I la resposta de la propietat és desallotjar i a sobre, ajuntar tots els procediments judicials i amb una mateixa data desallotjar 18 pisos. Aquesta és la resposta de la propietat, que només pensa en especular.
3: Demà matí està previst aquest desnonament a les 8 del matí. Què espereu que passi?
4: Doncs jo espero que es pagui, òbviament, i ens podem quedar a les nostres cases, la nostra allà, no? I que, doncs, que aconseguim l'alquiler social per a les famílies.
3: De totes maneres, hi ha prevista una manifestació del sindicat de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya aquí en el carrer Llenguadoc número 74 per mirar d'aturar aquest desnonament i impedir que es faci aquesta execució de la sentència judicial. En aquests moments continua el sopar, que, com bé deia en Manel, ha hagut de canviar de lloc perquè amb el temporal que feia a Barcelona no han pogut fer aquest sopar al mig del carrer per fer comunitat davant d'aquestes últimes hores abans d'aquest llançament.
2: Hores d'angoixa sota la pluja. Gràcies a Xavi Cussó i Roger Santaló per aquesta connexió. Bona nit.
3: Bona nit.
2: Avui podríem dir que estem en primer dia de precampanya electoral per al 29N i el PP ha volgut marcar també la seva estratègia d'intentar desactivar l'habitatge com a tema estrella de Pedro Sánchez. Ha mogut fitxa als jutjats en el cas Leire, el de les presumptes clavegueres del PSOE, per frenar les investigacions a l'entorn del president espanyol. I sembra dubtes també sobre les garanties del vot per correu, coincidint amb el primer dia que ja es pot demanar votar per correu. Txell Vallespí, bona nit.
1: Bona nit, Manel.
2: A veure, el PP tibarà tant com pugui d'entrada la corda de la corrupció per atacar Sánchez.
1: Exactament, és que ja es veu a venir que serà una constant d'aquí al 29 de novembre. Avui, de fet, en aquesta arrencada que deies de la precampanya electoral, els de Feijo han demanat a l'Audiència Nacional que citi el PSOE com investigat en el cas Leire per prevaricació, també per tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació també de diners públics. Acte seguit, el jutge Santiago Pedraz, el jutge de l'Audiència Nacional, ha preguntat a la Fiscalia Anticorrupció si ha d'imputar el partit de Sánchez. En el seu escrit, el PP remarca que el PSOE va promoure una organització criminal liderada per l'aleshores secretari d'Organització, Santos Cerdán, des de la seu central mateix del carrer Ferraz, per desactivar causes judicials, i assenyala més que el PSOE va posar a disposició de la trama tots els mitjans operatius i financers.
2: Per tant, tenim per una banda la corrupció i el que comença també a intentar estendre és aquesta ombra del dubte sobre el vot per correu. Les eleccions són d'aquí pocs dies, 29 de novembre, i votar per correu és tot un procés. A partir d'avui es pot sol·licitar aquest vot per correu i el PP hi veu risc de tupinada.
1: Això és el que diuen veus importants del partit. Per exemple, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que ha qüestionat les garanties d'aquest mètode electoral, i poc després s'hi ha afegit el president de l'Aragó, Jorge Azcón.
6: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
7: Yo a mis hijos que están estudiando fuera los voy a traer a votar a Zaragoza.
1: Com ells, l'expresident espanyol José María Aznar, també la portavoz del

0: Magistrats van donar la raó llavors a Vox i van decidir suspendre provisionalment el dret de vot dels milers de descendents d'exiliats de la Guerra Civil que han obtingut el passaport espanyol gràcies a l'última llei de memòria democràtica.
1: Per tant, d'aquí dos dies hauríem de sortir de dubtes sobre què passa, perquè, com dèiem, s'acosta el dia de les eleccions. Gràcies, Txell.
0: Bona nit. Doncs bé, encara en recollint la crònica política del dia d'avui i en la línia de l'estratègia que està fent el Partit Popular en aquest ja primer dia de precampanya, sentim quina és l'opinió sobre el paper que hi vol jugar José María Aznar, el nostre col·laborador Jordi Amat.
2: Han passat 24 hores des que el vaig escoltar en directe per primera vegada i la veritat és que encara estic en xoc. L'expresident José María Aznar, probablement la figura més important de la dreta espanyola de l'última meitat de segle, ahir tancava la primera jornada d'una trobada polèmica que celebra a Sevilla. El diàleg havia de ser sobre si és bo oblidar o recordar la Guerra Civil espanyola. És a dir, havia de parlar del passat i de la memòria. Però Aznar no va desaprofitar l'oportunitat i, assegut davant d'un nombrosíssim públic còmplice, molt còmplice, va parlar de l'avançament electoral i també ho va plantejar en termes històrics. Va dir que cap elecció de la democràcia era tan important com la que se celebrarà el 29 de novembre i ho va justificar dient que la democràcia estava en risc. Jo l'escoltava i flipava, però el públic es sentia i li donava la raó. Va dir que l'estat de dret, la unitat d'Espanya i la monarquia estaven en risc i a mi em semblava precisament un discurs tan agònic com els de 1936. I finalment, clar, li van preguntar si vindria la república en el cas que tornés a governar Pedro Sánchez i va dir que sí, que sens dubte. Aleshores vaig veure claríssim que Aznar, buscant el vot de Vox pel Partit Popular parlant de la pàtria amenaçada, estava situant la campanya exactament en el marc que necessita Sánchez per tenir alguna opció de mantenir la presidència.
3: Catalunya nit.
4: La comèdia teatral Perfectes Desconeguts arriba a Lleida. Quatre parelles, un sopar i un joc innocent. Compartir els missatges i les trucades dels seus mòbils. Que pot sortir malament? Dirigida per David Selves. Divendres 16 d'octubre a les 8 al Teatre de la Llotja de Lleida. Entrades al web del Teatre de la Llotja.
5: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
6: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
5: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
6: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
5: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.

0: És aquell moment en què cedim el control de les cançons a la nostra meteoròloga, Gemma Puig. Bona nit.
1: Bona nit. Doncs mira, he escollit aquesta cançó de Lia, que es diu Alerta, perquè hem d'estar alerta, hem de tenir aquest perill i aquestes pluges que continuen sent molt intenses. Per tant, aquestes properes hores, molt i molt pendents, fins la matinada d'aquests ruixats que han anat descarregant, en alguns casos de forma torrencial, i que ho poden continuar fent. Per tant, durant la matinada, encara en tot aquest tram de la façana litoral, des de la costa central, ben bé, fins la costa Brava, i per tant, molta, molta precaució, perquè aquestes pluges poden ser intenses. A més, doncs, acaben plovent en aquests llocs on ja portem uns quants dies amb molta precipitació, tot està molt moll, i per tant, aquesta poca absorció que tindrà, i per tant, precaució. Ho repetim una vegada més, rius, rieres, barrancs, no acostar-s'hi, també en unes hores d'un temps complicat. Demà, altre cop, el temps serà més estable al matí, tornarem a tenir, doncs, un matí de boires, d'humitat, una mica com ha passat avui, amb unes temperatures un pèl més baixes, i a la tarda hi tornaran a haver ruixats, no tan intensos com avui, però repetiran cap al Pirineu, Prepirineu, i també en alguns trams de la façana litoral, amb avisos d'intensitat, però d'aquests 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Per tant, no acaba de fer net del tot, però sí que no serien els ruixats tan intensos com els que tindrem encara en les immediates hores.
0: Doncs per això és dia de servei públic, de molta ràdio, estarem fent programació especial fins a

0: La matinada. Gràcies, Gemma. Fins després. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Bona nit, són les 10 i ets al Catalunya Nit, avui amb una edició especial fins la mitjanit per donar cobertura a les afectacions per aquestes pluges torrencials que estaran travessant el país de sud a nord.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: De nou pendents del temporal, pluges de nou torrencials que han sorprès a diversos municipis. A aquesta hora podem actualitzar-nos connectant amb Néstor Gómez, el nostre company meteoròleg de 3CAT Info, de TV3 i de Catalunya Ràdio. Néstor Gómez, bona nit.
1: Hola, molt bona nit, què tal?
0: Quina situació tenim ara mateix, Néstor, i cap on avança tot plegat?
1: Doncs ara mateix la pluja intensa, la que està descarregant amb més ganes, se situa sobre la ciutat de Barcelona, diríem pràcticament la meitat sud de la meitat de Barcelona, és a dir, de la meitat cap a la costa. Tot i així, les pluges són molt intenses. Estem parlant de precipitacions que superen els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Un exemple, abans d'arribar aquesta pluja a Barcelona, a Viladecans, pràcticament diríem que una quarantena de litres s'han registrat en aquests 30 minuts i ara en porten més de 50. Les precipitacions continuaran sent intenses al Barcelonès, al Penedès, sobretot també al Vallès, però sobretot a la façana costanera. Com més a prop del mar, més intensa és aquesta pluja i es dirigeix durant les immediates, diríem, minuts o hores cap a l'àrea del Maresme i es desplaçarà cap a la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Tot això durant pràcticament les properes dues hores fins als vols de mitjanit. A partir d'aleshores, les pluges ja marxaran de l'àrea de Barcelona, es concentraran cap al litoral de Girona, Costa Brava en definitiva, i cap a primera hora de la matinada, cap a la una, a les dues de la matinada, aquestes pluges ja desapareixeran, aniran mar endins per deixar-nos almenys una primera meitat de dimecres força més tranquil·la, però encara hem d'estar molt pendents d'aquestes pluges que afecten de manera directa ara mateix Barcelona, es dirigeixen cap a Badalona i el Maresme, i plou sobre mullat, amb unes precipitacions que ja, per exemple, en el cas de Cornellà, porten recollits més de 40 litres, i recordem que fa uns dies van ploure més de 150.
0: Clar, Néstor, diries que les precipitacions que tenim ara mateix, el que està passant avui o el que pugui passar en les pròximes hores, diries que és extraordinari o el que fa que estiguem en alerta és d'on venim, del que ha passat tant el cap de setmana com les últimes hores ahir?
1: Són situacions similars, és a dir, continuarem tenint, no tenim la configuració de les pluges no és tan, diríem, marcada o tan forta com la que varen tenir dissabte o també dilluns, diumenge o dilluns, però sí que continuem parlant d'aquestes, són més petites, però tot i així, allà on descarreguen ho fan amb moltíssima intensitat, diríem que la mida d'aquestes tempestes que ara tenim ocupa pràcticament la totalitat del barcelonès, és a dir, que tenen la seva magnitud i ho fan amb molta intensitat. La part positiva és que estan avançant amb diríem, amb certa rapidesa, i això permet que no descarreguin al mateix punt de manera continuada i acumuli tanta precipitació com va ser ahir el cas de Granollers, que va deixar més de 100 litres. Aquestes precipitacions van passant, però mentre passen, l'aiguat que et cau a sobre realment és molt, molt intens.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Néstor, per aquesta actualització. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Doncs bé, fa tan sols un quart d'hora, 20 minuts, que Protecció Civil ha anunciat que manté en emergència el Pla Inuncat davant la previsió de pluges torrencials fins la matinada. És aquest episodi que us estem explicant des de les 9 de la nit en aquest especial Catalunya Nit. De fet, continuem pendents de l'evolució, perquè és un fenomen que ha travessat el país o que travessa el país de sud a nord. Els bombers han atès més de 180 avisos des d'aquesta tarda fins a les 9 del vespre. Les precipitacions es desplacen, com deia, cap al nord i descarreguen amb força per allà on passen. El municipi de Xerta, al Baix Ebre, és on l'aiguat ha provocat més incidències. S'ha hagut de rescatar una vintena de conductors que han quedat atrapats per l'aigua en un dels accessos de la ciutat. Ara ja no hi plou, però sí que el rastre de la pluja és molt evident. Podem connectar en directe amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio que ja ha arribat al municipi, amb l'Albert Cots i en Jordi Barranca. Bona nit de nou, Jordi.
3: Hola, Agnès, què tal? Bona nit.
2: Bé, què us heu trobat?
3: Doncs mira, primer de tot, a simple vista, aquesta entrada de la qual parlaves, l'entrada sud, la primera entrada que et trobes venint per la C12 des de Tordós a la capital ebrenca, per entendre'ns, el primer que et trobes és una furgoneta de petites dimensions, diguem-ne, que ha quedat atrapada al voral perquè l'aigua l'ha arrossegat. Les tanques que delimiten, diguem-ne, els carrils de la carretera i que separen tant la C12, l'eix de l'Ebre, com, diguem-ne, la zona boscosa de l'entorn, se l'has endut totalment en determinats trams, també se les endut la pluja. La imatge també del que ha passat aquí, un cop entres per aquesta entrada, et trobes la gasolinera de l'entrada de Xerta, la gasolinera que ja va ser notícia també perquè les flames de l'incendi de farà un any i tres mesos aquí a Pauls van arribar a tocar mateix de la gasolinera. Doncs bé, avui la imatge de la gasolinera està totalment impracticable, plena de fang, amb pedres arrossegades, tot l'aigua s'ha endut, s'han portat tot el que trobava per davant, i també tot el que dirien on habitualment es posen els vehicles per repostar benzina, per posar benzina i combustible, ara està ple d'arbres, no pas de petites dimensions, sinó són arbres de grans dimensions, que han quedat arrossegats. Uns arbres que, per cert, encara tenen avui dia restes restes de crema de l'incendi que dèiem que l'any passat va afectar aquesta zona. Per tant, l'aigua ha baixat, farà unes hores aquí en aquest municipi, per on farà un any, fa poc més d'un any, van baixar les flames. Els veïns també, com bonament poden, amb escombres, amb escombres i amb tot tipus d'objectes que es troben per casa, fins i tot qui té tractor també està traient el tractor al carrer per retirar tota la runa, tota la sorra, tot el fang, totes les pedres que l'aigua ha arrossegat. És el cas hem pogut parlar amb dos dels veïns, el Quico i el Javi, i això és el que ens deien, que descriu bastant com s'ha viscut la situació aquesta tarda aquí.
4: Horrorós, perquè plovia molt, caia pedra, feia un vent, uns trons espectaculars, i han sortit d'aquí al magatzem, la dona diu, me penso que no hi ha aigua, i he sortit jo, dic, pues sí que n'hi ha. Hem anat a mirar la porta de darrere, hem obert la porta, ha entrat un toll d'aigua enorme, i el color de l'aigua ha canviat de cop, a marró, ahir tancat la porta i ja me l'ha arrencat.
5: Mos ha començat a caure un aiguat, vindre aquí al poble ha sigut una odissea, un poble que està 4 minuts, tardant més d'una hora. He intentat anar, claro, la carretera col·lapsada, he intentat anar pel canal, el canal allò, pues claro, si l'aigua fa cap allí, allò serà intransitable. M'he anat al canal de dalt, el canal que va sec, i a pujar i a baixar ven els barrancs per la carretera, o sigui, arbres tombats, tot per allí pel mig, el canal ple hasta dalt.
3: També contenidors de reciclatge, que també se'ls han dut l'aigua. Nosaltres hem pogut accedir per l'entrada nord del municipi, venint de Benifallet. A la zona més propera, un dels barrancs que travessa aquí el poble, la zona del barranc dels Campets, hi ha encara ara mateix dos camions de bombers, també tots els veïns que estan al voltant, i des d'aquest punt sí que us podem dir que no es pot accedir en vehicle a la part més baixa del municipi, que és on se situa, per exemple, la plaça on hi ha l'Ajuntament. Per tant, Xerta, un poble aquí a la comarca del Baix Ebre que tardarà força temps, molt de temps, en recuperar la normalitat.
0: Gràcies, Jordi. Doncs si seguim el curs de la tempesta una mica més al nord, fent parada a Tarragona, Ricard Boigas, bona nit, quina és la situació aquí?
6: Doncs mira, una notícia positiva per tots els usuaris de Rodalies dels trens. La circulació de trens està restablerta entre Sant Vicenç de Calders, el Vendrell i Tarragona. Recordem que DIF ha explicat a les 9 de la nit que quedava interrompuda a causa de la falta d'atenció a la catenària. Doncs bé, fa una estona Rodalies de Catalunya ha dit que ja s'ha reprès l'activitat. Per tant, s'aixeca el servei alternatiu de carretera en els trens de la línia R14, R15, R16 i R17.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Ricard. Bona nit.
6: Bona nit.
2: Ara fa una hora i 8 minuts que us estem explicant al Catalunya Nit algunes de les afectacions, que són múltiples en diferents punts del territori, per aquesta pluja que va escombrant el país i que en alguns punts doncs agafa dimensions de pluja intensa o pluja torrencial, que fa que s'acumuli molta aigua i que porti alguns problemes. Ja, Oriol Pujador, bona nit de nou.
7: Què tal? Bona nit.
2: Hem de parlar d'incidències, diríem, diverses i variades, no?, en diferents punts del territori.
7: Sí, tot i que de moment molt concentrades a comarques de Tarragona, dels gairebé 200 avisos que han rebut els bombers fins a aquesta hora de la nit. Hem de pensar que 120 s'han atès a la regió de Tarragona i a la regió de les Terres de l'Ebre. Per tant, molt més de la meitat d'aquestes incidències s'han registrat allà quan l'episodi de pluja ha començat aquesta tarda. Hi ha incidències vinculades també al cabal dels rius, com ja ha passat en l'episodi del cap de setmana. Estem pendents també, evidentment, de quina manera pugen i creixen aquestes rieres i cabals de rius. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís hidrològic al Baix Llobregat i a municipis d'aquestes comarques veïnes per possibles augments sobtats del cabal de rius i de rieres, especialment a la zona, com dèiem, del Llobregat. Hi ha també problemes a l'aeroport del Prat. S'han cancel·lat de moment uns 35 vols a l'aeroport. Són vols que s'han vist afectats per aquesta intensitat de pluja. Hi ha, evidentment, també molts retards més enllà de les cancel·lacions. És per això que els bombers, Protecció Civil, insisteixen en aquest missatge de limitar al màxim la mobilitat fins a primera hora d'aquesta nit i matinada. Expliquem també, com a novetat del vespre i nit, que a Granollers, on s'ha rebut també un S-alert en concret per l'afectació de les pluges d'ahir al dilluns al matí, i ha plogut no amb tanta intensitat, s'ha hagut d'ajornar per això el dispositiu de voluntaris que feia la recerca del menor que continua desaparegut en aquest municipi.
0: Són les 10:10 minuts. Ara podem saludar a l'alcalde de Cunit, que és el Jaume Casanyes. Bona nit, alcalde.
8: Bona nit.
0: No sé si aquí també esteu afectats per la pluja.
8: Sí, hem tingut un episodi fort de pluges de 7:45 fins a les 9, que han caigut quasi 25-30 litres per metre quadrat aquí a Cunit, i la veritat que ha sigut una horeta intensa de pluja.
0: Clar, no hi ha hagut, entenem, però grans incidències, aquí?
8: No, ha sigut, ja dic, una intensitat forta durant una hora, i després, doncs, ja ara ja s'ha calmat i la situació s'ha normalitzat una miqueta.
0: Molt bé. Avui teníem previst trucar-lo per aquest cartell que heu decidit instal·lar al poble, informant als conductors que la C32 és gratuïta per moure's entre Cubelles i el Vendrell cada dia de l'any i que, per tant, no cal circular per dintre el municipi. Què us ha portat a prendre aquesta decisió, a fer aquest rètol?
8: Bueno, el rètol no me'l deixen fer, perquè la carretera és de la Generalitat i són ells qui han d'autoritzar la col·locació de la senyalètica a la via, però nosaltres vam fer una acció, vam fer un vídeo on reclamàvem que la Generalitat fes el favor de posar aquest cartell com s'havia posat anteriorment quan hi havia el tram gratuït de la P7 entre Torredembarra i Vilaseca del Ou, i el que dèiem és que la gent sàpiga que aquesta autopista, la C32, entre Cubelles i el Vendrell, és gratuïta tots els dies de l'any, perquè si la gent no ho sap, es pensa que haurà de pagar, no passa, i passen els cotxes pel centre de Cunit, i estem parlant de 30.000 cotxes al dia.
0: 30.000 cotxes al dia. Per tant, el cartell ara no hi és, però voldrien que hi fos perquè creuen que així s'evitarien que bona part d'aquests vehicles acabessin passant per dintre del municipi.
8: Sí, perquè hem tingut molts atropellaments les últimes setmanes i la Generalitat ha de ser conscient d'això, que ha de comunicar a la ciutadania que hi ha una via gratuïta, segura i ràpida a passar pel centre de Cunit, de Segur i de Calafell. Nosaltres el que demanem és que, a part, a les entrades de l'autopista hi ha uns panells electrònics que, quan convé, escriuen missatges, i nosaltres el que demanem és que en aquests panells electrònics la Generalitat faci el favor d'anunciar que l'autopista és gratuïta, perquè són uns panells que estan allà i que no anuncien res. I per estar foscos, estar parats, estar en negre, el que demanem és que anunciïn que és gratuït aquest tram, perquè molta gent fa ús d'aquest trajecte entre Cubelles i el Vendrell, i que la gent passi per l'autopista, que és gratuïta. Han de tenir només l'APP Away o el Teletac, no s'han d'inscriure enlloc, no han de fer cap altre tràmit, i ens estalviaríem molts problemes, ens estalviaríem molts atropellaments, i fins i tot es podríem estalviar alguna desgràcia major, que no vull ni pensar-ho.
0: Doncs queda dit, i potser algun dels nostres oients a partir d'ara ja només visita Cunit quan vulgui fer-hi realment parada per veure el vostre municipi. Moltíssimes gràcies, alcalde.
8: Gràcies a vosaltres.
2: Un minutet i arribarem a 10:45 de la nit. Encara en el relat de les afectacions d'aquest vespre, d'aquesta nit, a causa de les pluges, se n'informen de diversos en l'aeroport del Prat de Barcelona. Tenim en línia una usuària, una viatgera, que tot just em sembla que ara han aconseguit baixar de l'avió. Ona Graugés, bona nit.
9: Bona nit.
2: Què tal? Com ha anat? D'on venies?
9: Doncs venia de Milà, que hem sortit ja amb 2 hores de retard, i res, hem estat dues hores volant, mitja hora donant voltes per sobre de Barcelona fins que hem aterrat, i aquí seguim. Dintre de l'avió han obert les llums, però ens han dit que no podem sortir.
2: Plou ara mateix a l'aeroport del Prat?
9: Plou i llampega bastant encara. Han dit que fins que no treguin l'alerta no ens podran baixar de l'avió.
2: No, fins que no treguin l'alerta, entenc que al Baix Llobregat no podreu baixar de l'avió. Fa quanta estona dius que heu aterrat?
9: Ara ja farà potser 45 minuts que hem aterrat. Hem estat uns 20 minuts donant voltes fins que ens hem donat un lloc i ens han comunicat que doncs, això, fins que no traguessin no podrien ni obrir les portes ni connectar-nos amb l'aeroport del Prat.
2: Ona, ara dius que hi ha tempesta elèctrica encara, però cap a les 9, és a dir, quan vosaltres, el teu avió, s'estava apropant a la zona de l'aeroport, la tempesta elèctrica a tota la zona del Baix Llobregat ha estat molt, molt intensa, ha estat una successió d'un llamp darrere l'altre. Com l'heu vista des de l'avió?
9: Amb molt poca informació, moltes turbulències, i anàvem veient Barcelona tota l'estona sense saber si baixaríem. Ens anaven dient 10 minuts i aterrem, però veiem que no aterraven.
2: Per tant, ara us han encès els llums, com a mínim, de l'avió, que això després de 45 minuts doncs ja és un canvi, no? I no sí, sabeu sí. Quan podreu baixar.
9: No, ens han dit que bueno, podrien ser 5 minuts, pot ser mitja hora més, no ho sabem. Les llums són obertes, però no veiem ni cap cotxe, ni cap bus, ni cap finger que ens connecti.
2: Molt bé. Ona Graugés, doncs esperem que resolgui ben aviat, en tot cas, per la incomoditat que això us pugui suposar. Gràcies per atendre els telèfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
9: Moltes gràcies i bona nit.
2: Des d'ara i fins la mitjanit, Catalunya Nit especial, i la línia telefònica del directe és també vostra. En els pròxims minuts també recuperarem el fil de l'actualitat, perquè avui el dia venia molt i molt carregat, però també atendrem les vostres trucades, si és que ens heu d'explicar algunes afectacions que viviu en aquest moment. 93-201-7474, 93-201-7474. Hi ha temps fins a la mitjanit.
0: Passa un minut d'un quart d'onze i un d'aquests punts informatius molt calent avui és França. Milers de persones han sortit al carrer arreu del país per afegir-se a les manifestacions d'estudiants que des de fa setmanes estan posant contra les cordes el govern. Les xifres oficials parlen de 250.000 manifestants, però les organitzacions les eleven a 450.000. La gran mobilització ha derivat en enfrontaments amb la policia en diverses ciutats com Lió o Estrasburg, i això ha fet dir al primer ministre que aquestes protestes són les més violentes en dècades. El president Emmanuel Macron ha convocat el govern d'urgència i nosaltres aquí convoquem urgentment és a la Isabel Galí, que la tenim a París, la nostra corresponsal. Bona nit, Isabel.
10: Bona nit, Manel.
0: Com han anat aquestes mobilitzacions? Dèiem ara que si el primer ministre deia que eren les més violentes en dècades i han vist coses com les armilles grogues, en fi, què diuen els estudiants i com ha anat el dia?
10: Doncs mira, després d'una setmana llarga ja de protestes, els estudiants de batxillerat, perquè són de batxillerat, doncs ja han vist una mica com s'interpreten les coses al seu país, i com que hi ha incidents en alguns bloquejos d'institut, i avui també n'hi ha hagut a les manifestacions, no en tots, no en tots els bloquejos, doncs veuen que tota l'atenció s'està posant en aquesta violència, i no tant o molt poc en la legitimitat de les seves reivindicacions. I avui ha passat una mica el mateix, tot ha anat bé a la manifestació, hi ha hagut mig milió de persones que han sortit al carrer a tot França, segons ells, 100.000 només a París, però com que al final hi ha hagut aldarulls, doncs només es parla d'això. Nosaltres hem parlat amb un grup de joves, liceans, que se'n diuen, de joves de batxillerat, de 16 anys, només de l'Institut Aragó, de la plaça Nació, que és on hi ha hagut al final aquests aldarulls, era el final d'aquesta manifestació, i el que demanen justament és que els polítics, el país, vaja, que se'ls escoltin.
11: Hi ha un problema sistèmic. No ens escolten els joves. Aquesta és l'única manera de fer-nos escoltar. I sí, potser hi ha papereres que cremen, però obliden el nostre missatge quan parlem, i no és normal.
12: L'únic que volem és acabar els nostres estudis en pau, i no és possible, perquè en el fons som el futur nosaltres, i creiem que se'ns hauria de respectar i escoltar.
13: L'actitud de la policia i el comportament dels seus dirigents demostra de manera clara l'increment de l'extrema dreta a França i la validació dels mètodes de violència utilitzats per la policia. Mai hauríem pensat que dispararien granades contra menors.
0: Gairebé sempre s'està en clima electoral, i des del govern i també dirigents de la dreta i l'extrema dreta acusen l'esquerra alternativa de la França Insubmisa d'estar manipulant els estudiants, Isabel, i fins i tot d'incitar a la violència.
10: Sí, i és cert que, a veure, en els primers dies d'aquestes protestes, alguns dirigents significats de l'Esquerra Alternativa de la França Insumisa van anar als bloquejos, van agafar el megàfon i van donar obertament suport als estudiants. I és cert també que alguns líders estudiantils, no tots, són doncs, afins a l'esquerra en general. Però els estudiants amb qui hem parlat avui diuen que aquest us estan manipulant és precisament l'actitud que ells denunciaven abans, no? És que no ens escolteu, com si no tinguessin ells motius reals per protestar. Un d'ells ens ho explicava així.
14: Són els únics que ballem, els partits d'esquerres, perquè són els únics que accepten, perquè no traeixen les idees que defensem. No té res a veure amb la manipulació. I són, ens donen suport, però no estan al cor de les nostres accions.
10: I entre les reivindicacions dels estudiants, les que més hem escoltat, doncs hi ha la de tenir uns centres educatius amb lavabos que funcionin o adaptats al fred i a la calor i, sobretot, que se substitueixen els professors que estan de baixa, perquè aquesta és una realitat realment preocupant. Un 10% de les hores lectives anuals es perden per aquesta raó. I el Ministeri de l'Educació doncs, ha permès als instituts que ho vulguin acabar la setmana, a partir de demà, amb classes obertes o assemblees per debatre i discutir el perquè d'aquestes protestes. A veure què passa demà. En tot cas, dijous, alguns estudiants ja han convocat a una altra manifestació.
0: Doncs ja fa dies que dura i potser s'allarga. Gràcies, Isabel. Bona nit.
10: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
2: Una mica més tard del que és habitual, però en tot cas, a les 10 i 21 minuts és l'hora dels esports. Joan Fitó, bona nit.
7: Bona nit.
2: Com estàs? A veure, avui s'acaba l'aturada de seleccions, ja tenim en joc l'últim dels 4 partits de la selecció espanyola.
7: Sí, està el tram final, aquest a Croàcia 1, Espanya 1, a Split, el més destacat, que Lamine ha estat titular, l'acaben de canviar, som al minut 78, ha jugat aquests 78 minuts, una miqueta més del que va prometre ahir Luis de la Fuente, però vaja, Lamine ja no és al terreny de joc, no s'ha lesionat, és el més destacat, com et dic, a Croàcia 1, Espanya 1. L'últim partit de la selecció espanyola en aquesta Nations. Tornaran demà tots els futbolistes a la dinàmica dels seus clubs. Tornaran tots els internacionals del Barça per preparar el partit de dissabte a 6:45 de la tarda contra el Getafe.
0: I amb aquesta aturada que s'acaba, una era. Aquesta matinada Leo Messi jugarà l'últim partit amb la selecció argentina.
15: Atrás para Messi, tiró! ¡Gol nuestro! ¡Gol nuestro! ¡Gol nuestro, carajo! ¡Gol de Argentina!
7: Això, aquest gol és l'últim de Messi per ara amb la selecció argentina. Va ser els vuitens de final del Mundial. Era el 2-2 per empatar al minut 83 contra Egipte. Després Messi encara va jugar 3 partits més amb la selecció de l'Argentina. Ha jugat 3 finals del Mundial, n'ha guanyat un i avui s'acomiada d'aquesta selecció argentina.
16: Gracias a la vida.
17: Llegó el momento. Me voy en paz.
16: Me ha dado la risa.
17: Dejé todo.
16: Y me ha dado el llanto.
7: Tanca un capítol de 21 anys Leo Messi, ho ha guanyat tot amb aquesta selecció argentina. Avui, últim partit, al Monumental de Buenos Aires a la 1 de la matinada contra Benín.
0: Molt bé, doncs seguint-ho segur que hi tindrem el Joan Biosca, el nostre corresponsal a Buenos Aires. Joan, bona nit.
18: Bona nit, Manel. Doncs un ambient, no sé si ho sentireu, perquè ens hem allunyat una mica de la batucada, de la gent que està amb les trompetes i els tambors, fent el banderazo típic argentí, el aguante a Leo Messi, com ho expliquen els argentins, aquest comiat amb tota la passió i emoció argentina. Veiem gent disfressada, tothom amb la samarreta, el biceleste, canalla, famílies, un ambient impressionant per acomiadar el gran capità de la selecció argentina i l'exjugador del Barça. Falten 2 hores i mitja per aquest partit, i tothom vol entrar, tothom vol ser a dins de l'estadi. Hi haurà espectacles, hi haurà actuacions, hi haurà música, tant en la prèvia com en la mitja part, i també han comentat que hi haurà una sorpresa final quan acabi el partit. En definitiva, els argentins que comencen a veure que s'acaba aquesta era, no? Ja se'ls ja va acabar l'era Maradona en el seu moment, ara l'era Messi, i parlant amb els més veterans asseguraven que se senten afortunats perquè no n'han viscut només un de crack, de gran jugador, sinó que n'han viscut dos, i altres argentins que encara no s'ho creuen, que aquest és el darrer partit de Leo Messi amb la samarreta de la selecció argentina, i gran homenatge li han fet a la seva ciutat natal, a Rosario, amb una gran samarreta al centre de la ciutat, amb la paraula gràcies i el 10 a l'esquena.
0: Doncs segur que serà una nit històrica la d'avui, sense exagerar, perquè que posi punt final a la seva carrera amb l'albiceleste Messi segurament serà recordat. Veurem les imatges demà. Gràcies, Joan.
18: Una abraçada, merci.
0: I a l'altre, Joan, el Fitó també. Ens veiem demà. Bona nit.
7: Demà, bona nit.
0: Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida. Entrevistarem Jaume Asens.
19: Catalunya nit.
20: Super. Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
22: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
23: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
24: I des de 16.400 euros.
23: Què?
25: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
26: Citroën.
25: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
27: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
21: Som 3CAT.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som
20: 3CAT. Som 3CAT.
19: Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
2: Tres minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Ja ho hem dit, que amb el permís de la pluja en aquest Catalunya nit especial fins la mitjanit aniríem reprenent el fil de l'actualitat. I ara ens aturem per parlar i aprofundir i ampliar la que és la notícia del dia, que és que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha retirat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i, sense donar gaires detalls, l'expresident s'ha compromès a tornar a Catalunya, ha dit, amb un sentit polític al servei del país i no d'un partit polític. Qui ha seguit de prop el cas, i de fet va ser un dels seus assessors quan va marxar a l'exili, ara fa ja 9 anys, és l'advocat Jaume Asens, actualment diputat al Parlament Europeu pels Comuns. I avui el podem saludar a aquesta hora, ell és a Estrasburg. Senyor Asens, bona nit.
28: Sí, hola, bona nit.
2: A més, amb tu avui tenim molts fronts oberts perquè també en Jaume Asens acaba de publicar un llibre que es diu Gaza després d'Auschwitz, quan fa tot just demà 3 anys de l'atac de Hamas del 7 d'octubre a Israel. Per tant, anirem pas a pas i tema a tema, Jaume. Comencem per Puigdemont. Has parlat amb ell en aquestes últimes hores?
28: No, amb ell no. He parlat amb Toni Comín, que és un dels altres beneficiats per la decisió de Llarena i per la sentència, bueno, resolució, que encara no coneixem el contingut precís, però sí que coneixem el fallo, el que es diu jurídicament el fallo, que és la decisió de posar les coses en el seu lloc, i en aquest cas la de fer una interpretació del delicte de malversació diferent al que havia fet el Suprem, i per tant permet, obre la porta a que s'aixequin l'ordre d'atenció que tenia tant Carles Puigdemont com Toni Comín.
2: Sí. El que passa és que, esclar, ha aixecat l'ordre d'atenció, però dient compte, perquè efectivament, com que no conec la lletra petita, encara puc fer marxa enrere. No sé si això genera una sensació d'inseguretat, no?, davant d'aquesta decisió, que, per cert, el jutge Llarena avui ha pres amb molta celeritat. Sembla que no és definitiva, però ha estat molt ràpid un cop hem conegut les intencions del Constitucional.
28: Sí, sabíem les seves intencions perquè les havia filtrat de que volia ser ràpid, però hi havia tres escenaris possibles, que un era quan la sentència estigués publicada a la web, l'altre quan estigués publicada al BOE i l'altre que ha sigut avui, que ha sigut simplement quan ja s'ha publicat una nota de premsa. O sigui, realment ha anat molt ràpid. I jo entenc que a partir d'ara tant un com l'altre poden tornar a Catalunya. Ells no tenen una ordre d'atenció, el que passa que és veritat que encara no estan amnistiats formalment, perquè com diu el jutge Llarena, això succeirà quan finalment surti publicada la sentència, es coneixi el seu contingut i per tant es pugui aplicar. En el cas d'ells dos, perquè són els dos, diguem-ne, que sobre els quals el jutge ENA pot prendre una decisió. Els altres, com que han sigut condemnats pel Suprem, per la sala segona del Suprem, serà la sala del Suprem qui haurà de dictar una resolució per aplicar la sentència del Tribunal Constitucional. Són dues situacions diferents. Uns són els condemnats i els altres és que són els exiliats que no han sigut jutjats.
2: Deia que no amb Puigdemont, sé que no hi ha parlat en les últimes hores, però sí amb Toni Comín. Estem en conversa amb Jaume Asens. Per tant, a l'espera d'aquests moviments finals, Toni Comín no li ha dit, no t'ha dit una data aproximada de retornar a Catalunya.
28: No, això no. Això ho estan discutint entre ells. Jo espero que sigui aviat, però la data no l'han decidit. I com ha dit Carles Puigdemont, volen decidir-ho perquè tingui un sentit polític, no? I segurament també institucional. I que no depengui de les agendes d'altres partits polítics. Jo això ho he interpretat, tot i que no en tinc, diguem-ne, una certesa, com una voluntat d'intentar no interferir amb el procés electoral, però igual m'equivoco.
2: Ja, perquè de la mateixa manera que en el moment en què Toni Comín, Carles Puigdemont, en aquell moment també Lluís Puig i altres van decidir marxar, hem explicat diverses vegades, ho has explicat tu mateix, Jaume, que els vas aconsellar personalment, no?, aquesta situació, aquesta solució, tal com s'anaven posant les coses. Ara els hi... quan els hi recomanaries el retorn?
28: Doncs, la veritat és que quan els hi convingui a ells personalment, vull dir, crec que a partir d'avui poden fer-ho, però entenc que vulguin esperar-se a llegir la sentència, ja estar amnistiats i que hi hagi una diguem-ne, estiguin totes les cartes sobre la taula, no? I a més, entenc que també vulguin donar-li un sentit polític i institucional i preparin el retorn, no el facin a correcuita.
2: En un escenari preelectoral?
28: O no. Jo he interpretat, tot i que no tinc la certesa el que deia abans, jo he interpretat que les paraules de Puigdemont, de Carles Puigdemont, com la voluntat de no intentar interferir, però igual m'equivoco. No ho sé, perquè no he parlat d'això amb ells.
2: A Jaume Asens el veurem en el Front Ampli de l'Espai Polític a l'Esquerra del PSOE en aquesta convocatòria electoral?
28: No, bueno, sí, donant suport, evidentment, però no, jo sóc eurodiputat i tinc un mandat i no tinc altres pretensions que acabar el meu mandat aquí.
2: I idees sobre com s'ha de reorganitzar aquest espai, encara que sigui des d'Estrasburg, sí, amb aquesta distància, que és molt saludable a vegades?
28: Sí, certament, a vegades és molt saludable. Aquí, des d'aquí sempre es veu les coses amb una perspectiva diferent i amb una dimensió europea, o fins i tot, diguem-ne, mundial. Però, i per això jo veig les eleccions també com una batalla entre la internacional reaccionària dirigida per Donald Trump i Netanyahu contra la democràcia. Crec que l'escenari, diguem-ne, de les eleccions espanyoles forma part d'una batalla més global. Ho hem vist a Brasil fa poc, no? on també va haver interferències de Trump. Però vaja, responent a la pregunta, jo crec que la fórmula que està desitjant tota la gent que ha sortit aquests dies al carrer és una fórmula d'unitat de tot el que està a l'esquerra del Partit Socialista, del que va ser l'espai del canvi en el seu dia i que les anteriors eleccions va anar de la mà, no? Seria, crec, una molt mala notícia veure aquests partits que van aconseguir confluir llavors ara concorre dividits. I crec que hi ha molts elements per l'esperança. Avui mateix Podemos ha dit que estava obert a arribar a un acord amb el Front Ampli i crec que això doncs, dona esperança a molta gent.
2: Mm-hmm. Creus que hi pot haver un problema de possibles candidats o candidates en la configuració final d'aquest espai? Perquè veiem, no?, la ministra Mònica García, que fa el pas, l'exalcaldessa de Barcelona, de Colau, que també en les últimes hores ha parlat obertament de la possibilitat de liderar aquest espai. Després hi ha figures com Gabriel Rufián, que des d'una altra, no?, des d'Esquerra, doncs també en els últims mesos ha estat parlant de la possibilitat de liderar un espai similar.
28: Sí, aquesta última opció sembla ja molt descartada perquè avui el propi Junqueras ha dit que serà el candidat, però vaja, hem d'escoltar del propi Rufián doncs, que això és així, perquè l'últim que vam saber d'ell és que estava reflexionant. Però vaja, sí, jo crec que són els moviments propis de qualsevol negociació entre diferents actors que comparteixen un mateix horitzó polític, però que, clar, tenen diguem-ne, expectatives a l'hora de guanyar posicions en aquesta negociació, no? Jo crec que és normal quan estem parlant d'un espai tan plural. Jo crec que és també la força d'aquest espai que a vegades genera problemes, però també és la força política, no?, que agrupa actors de diferents territoris, de diferents pobles, nacions, i que clar, també de diferents sensibilitats polítiques, no?
2: La teva carrera política durant molt, molt de temps ha anat també molt, seguit molt de prop i molt de la vora de la carrera política de Colau, i ara me'n vaig de seguida al llibre, perquè a més Ada Colau ha escrit la pila d'aquest llibre que es va publicar ahir amb l'editorial Finestres, Gaza, després d'Auschwitz. Però abans, aquesta pregunta, creus que és el moment que Ada Colau torni a la política activa?
28: Jo crec que...
2: Primera línia.
28: Precisament un dels eixos principals de discussió pública, de conversació pública en aquestes eleccions serà la qüestió del dret a l'habitatge. I crec que si hi ha una persona ara mateix que encarna aquesta lluita amb més, diguem-ne, convicció i fermesa a l'estat espanyol, és ella. Primer per tot el que va fer quan estàvem a l'Ajuntament de Barcelona. Crec que se'ns pot criticar per moltes coses, però malgrat el poc marge competencial que teníem, perquè els municipis en tenim poc, això és una qüestió més competencial de l'Estat i de les autonomies, i sobretot la capacitat legislativa per canviar les regles del joc, no? Que és qui la té el Congrés. Però malgrat aquest marge, crec que l'Ajuntament liderat governat per ella va fer moltes coses, i després també com a activista, com a fundadora de la PA, crec que ha sigut un referent, no? I per això jo crec que estaria molt bé que finalment estigués en la llista, en la posició que ella cregui, si finalment s'anima. Ja està a disposició, està en també en un moment de reflexió. No ha acabat de fer el pas definitiu, però vaja, jo crec que seria una bona notícia si el fes.
2: Doncs veurem què és el que passa, perquè això s'ha de resoldre en els pròxims dies. Dèiem que ahir es va publicar amb l'editorial Finestres aquest llibre que es diu Gaza, després d'Auschwitz, la rebel·lió de la consciència, memòria i resistència en temps de genocidi. I en parlem avui, justament, que demà farà 3 anys de la matança de Hamas a Israel, que va desencadenar l'ofensiva d'Israel a la franja de Gaza. Ja en el títol mateix s'equipara l'escenari de Gaza i es compara amb Auschwitz. Jaume, com has treballat aquesta comparació? En què et bases? I sobretot m'entenc que el missatge de tot el llibre ja està en el títol, no?
28: Sí, de fet, a veure, és pensar... El que pretenc és pensar el que ha succeït a Gaza des del llegat moral d'Auschwitz, més que comparar... que sempre es pot comparar, perquè les comparacions sempre són entre coses diferents, perquè, evidentment, el que va succeir a Auschwitz doncs, no té res a veure amb el que, amb el que està succeint a Gaza. O permetem dir-ho d'una altra forma. Hi ha una lògica que sí que és la mateixa, però també hi ha moltes diferències. I jo crec que la fi d'una determinada idea d'humanitat, la derrota moral del llegat d'Auschwitz, es produeix amb el que veiem a Gaza, no? Perquè, precisament, la relatora de Nacions Unides, la Francesca Albanese, va dir no fa gaire que no érem millors que els europeus que veien passar els trens plens de jueus direcció Alemanya, no? I jo crec que té raó, però que és pitjor. Jo crec que són pitjors, perquè ara, 8 anys després d'Auschwitz, no podem dir que no sabíem. De fet, no podem dir ni que no participàvem. No podem dir que no sabíem perquè l'extermini del poble palestí l'estem... El món sencer l'està contemplant, no? I és un genocidi que s'està retransmetent en directe, no? I que, a més, els seus victimaris l'exhibeixen de forma orgullosa. Això és una diferència substancial respecte al que va succeir a Auschwitz, no? La solució final de Hitler va ser ocultada i tothom recorda les cares d'estupefacció de molts alemans quan van visitar els camps de concentració i van veure allò, no? El que havia sigut allò. I tampoc podem dir que, i acabo amb aquesta idea, que no participem perquè realment nosaltres contribuïm en aquesta matança, perquè la meitat de les bombes que cauen a Gaza són europees. Tenim un acord un acord comercial amb Israel. Donem suport diplomàtic, polític a Israel. De fet, Israel, i ho explico en el llibre, és una creació colonial d'Europa, no? I, per tant, el que succeeix allà apel·la a la nostra responsabilitat, no només a la nostra consciència, perquè quan un té coneixement del que succeeix, això genera una responsabilitat. I d'això parlo, no? De la responsabilitat i de la gent que decideix, diguem-ne, actuar davant d'això perquè no vol que es produeixi això en el seu nom, no?
2: De fet,
28: per tant, Auschwitz és un lloc des d'on pensar sí, el que succeeix sí. a Gaza.
2: La memòria, no?
28: De fet... la memòria traicionada, perquè sí. En veritat el món que succeeix, el món posterior a Auschwitz, l'Europa que sorgeix després d'Auschwitz és una Europa que promet no tornar a repetir la història, no? És el mai més, i mai més un genocidi, mai més participar en un genocidi. I aquesta memòria ha sigut traicionada perquè realment estem tornant a participar en un genocidi. No?
2: Creus que s'acabarà jutjant? Que veurem Benjamin Netanyahu al banc dels acusats?
28: Jo crec que no podem perdre l'esperança de que això succeeixi. I és veritat que la lluita contra la impunitat dels crims internacionals sempre ha tingut molts obstacles, però a vegades ha obert escletxes que finalment han pogut arribar a determinats escenaris, no? on s'ha jutjat els responsables. Però també és cert que estem en un moment molt complicat i tampoc seria estrany veure els propis jutges i fiscals a la banqueta d'acusats, perquè recordem que Estats Units, que Trump, ha sancionat els jutges de la Cort Penal Internacional. Això no havia succeït mai i això forma part d'aquest món que s'està enfonsant, el món que va sorgir després d'Auschwitz, no? Després d'Auschwitz es van produir una sèrie de conquistes civilitzatòries, com les constitucions democràtiques, com els pactes internacionals, com la pròpia creació de la Unió Europea, o com la pròpia Cort Penal Internacional de Justícia. I per això jo parlo de que ara, en canvi, estem en una altra era, una era, diguem-li, no sé si anomenar-la neofeixista o reaccionària, on precisament tot això, estem entrant en un món sense regles. com va dir el seu dia von der Leyen, no? El món on Trump imposa la seva voluntat, ell va dir el seu dia que el seu únic límit era la seva moral, i per tant, i acabo amb aquesta idea, crec que tampoc seria descabellat pensar en aquesta distopia, no? Dels jutges i fiscals sentats en una banqueta d'acusats, perquè, a més, Europa no ho està impedint. Aquests jutges estan, i fiscals estan a la Haia. I Europa té un reglament que permet que una decisió d'un tercer país, posem per cas Rússia, imaginem que hagi sigut Rússia qui sanciona els jutges. Què més fet a Europa? Pues en aquest cas, Europa s'ha plegat als Estats Units i aquests jutges i fiscals ara mateix tenen moltes dificultats en la seva vida quotidiana perquè tenen sancions que els afecta. No poden tenir comptes corrents en determinats bancs, no poden viatjar a determinats llocs, etcètera, etcètera. I també afecta la relatora de les Nacions Unides, evidentment, aquestes sancions.
2: Són altres formes de guerra, no?, per impedir que processos com aquest puguin tirar, si més no de moment, endavant. Estem parlant amb Jaume Asens d'aquest llibre que va sortir ahir publicat amb l'editorial Finestres i que es diu Gaza després d'Auschwitz, i que el presenteu, Jaume, el 15 d'octubre a la mateixa llibreria Finestres, eh?
28: Sí, efectivament.
2: Doncs això és la setmana vinent, demà passat. Segur que anirà molt i molt bé. Jaume, gràcies per atendre'ns avui.
28: Gràcies a vosaltres.
2: Bona nit.
28: Un plaer. Fins a prop.
19: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: Tres quarts de deu, seguim al Catalunya Nit. Father wears his Sunday best. Mother says she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Cada 15 dies ja sabeu que parlem amb l'economista Marraguant, parlem d'economia, ho fem a partir d'un concepte, i avui entrarem en el món de l'habitatge, tenint en compte la crisi que tenim oberta i com els últims dies ha marcat fins i tot l'agenda política. Podríem dir que fins i tot ha fet que acabés una legislatura. Marraguant, bona nit.
1: Bona nit.
0: Què tal? A veure, sempre comencem amb conceptes i tu avui vols començar amb dos conceptes que tots tenim més o menys clars, però com que aquí volem fer tot a poc i que ens quedi clar, parlem avui de l'oferta i la demanda aplicada a l'habitatge. Com hem de començar a entendre-ho, això?
1: Bueno, la llei d'oferta i demanda és com de les més bàsiques en economia i ens diu que si hi ha molta demanda i poca oferta, el preu anirà pujant fins que l'oferta s'ajusti, i al revés, que si sobra oferta, doncs el preu anirà baixant i la demanda més o menys es trobarà. I aquest equilibri entre l'oferta i la demanda, el model teòric ens diu que acaba determinant el preu d'equilibri, on una mica per art de màgia està tot igualat.
0: O sigui que la teoria diu que deixem-ho estar, que l'oferta i la demanda ja posarà les coses al lloc i marcarà el preu que és el que hem de pagar, eh?
1: Exacte. En el nostre imaginari, doncs, aquesta demanda és la gent que vol pagar per alguna cosa, l'oferta és la gent que està disposada a crear-la, doncs, siguin patates, pomes o pisos, i en equilibri el preu puja o baixa perquè hi hagi tantes patates, tantes pomes o tants pisos com es necessiten.
0: I què és el que s'està trencant d'aquest mecanisme quan parlem d'habitatge? Perquè sembla que algun dels dos vectors no està acabant de funcionar.
1: Sí, aquest equilibri sempre ha sigut una mica delicat, però hem d'entendre que el preu ensenya dues coses. Una és les preferències, no? A algú li agraden més les patates, a l'altre li agraden més les pomes, doncs el que li agradin molt les pomes voldrà pagar més. I l'altra és la disposició a pagar últimament l'habilitat de pagar. Llavors, sempre en habitatge, doncs hi havia qui tenia un pis més petit, hi havia qui es podia permetre un pis una mica més gran, però també hi havia qui li agradava més viure al camp i qui li agradava més viure a la ciutat. No hi havia un cert equilibri entre la disposició a pagar i les preferències, i tothom entenia que, bueno, aquell viu en una casa una mica més gran, aquest viu en una casa una mica més petita. El que passa és que a dia d'avui la societat s'està fent tan desigual que aquest equilibri comença a ser inacceptable perquè exclou completament parts de la població, no ja del barri de més alt standing, sinó de tota una ciutat sencera.
0: Clar.
1: I l'oferta, que en teoria la teoria aquesta, l'oferta màgicament s'expandeix, a Barcelona, que és una ciutat entre dos rius, un mar i una muntanya, aquesta expansió a l'oferta, doncs, no està clar que pugui passar.
0: Clar, en el cas de les patates podríem dir, si la terra és bona i la temperatura i tal, produïm-ne més de patates i que baixi el preu. Això amb la vivenda és molt més difícil de fer.
1: Primer que és lent, no? Però a més que l'Eixample és l'Eixample i no hi ficarem més cases, no? Llavors o ajustem qui té les cases de l'Eixample o oferta, més oferta, no n'hi ha.
0: Clar, i la demanda, en canvi, sí que pot créixer, perquè en els últims anys hem vist com per les cases de l'Eixample ja no només hi ha interès dels veïns que viuen a l'Eixample o a prop de l'Eixample, i podríem dir moltes altres ciutats i barris de Catalunya, sinó que la demanda pot ser internacional.
1: Exactament, i aquí són aquesta desigualtat pren una altra nova dimensió. Si la desigualtat dins de Catalunya ha crescut, a nivell global la desigualtat també s'ha expandit molt, i hi ha aquestes grans rendes, doncs, que potser inverteixen a Barcelona o venen a Barcelona 4 dies o venen a passar 4 dies i paguen una milionada per aquestes habitacions, no? Llavors hi ha com una economia dual on els salaris d'aquí no poden competir amb aquesta demanda externa, però l'oferta té els seus límits.
0: Clar. Aleshores, és que aquí, quan molta gent diu això és un bé bàsic, tots tenim dret a un accés a un habitatge digne, aquí l'equació, diguéssim, s'ha trencat per alguna de les bandes i s'hi ha de fer alguna cosa. On no està clar és quina cosa fer-hi, no? Per exemple, ara hem tingut aquest cas dels decrets d'habitatge.
1: Exacte, aquests decrets d'habitatge intenten posar mesures d'intervenció, diguéssim, en aquest mercat per intentar que aquest desequilibri sigui una mica més socialment acceptable. Són una mica pedaços, perquè la desigualtat que crea aquesta tensió no se'n va, però, per exemple, intenten doncs taxar molt més el que serien els pisos turístics o els pisos buits, perquè aquesta oferta, que sí que existeix, però està feta servir una mica per al qui té poder adquisitiu, però potser no ho necessita tant, doncs acabar-ho de balancejar, per posar un exemple, no? Aquestes intervencions són normals amb altres béns bàsics, com pot ser l'electricitat i l'aigua. Imagina't que arribés un centre de dades a un poble i digués: ens quedem tota l'aigua al poble i estem disposats a pagar una milionada. Evidentment, això no ens semblaria un equilibri acceptable si s'acabés l'aigua.
0: Clar. Podries passar també amb altres béns menys lògics, però, per exemple, imaginem que algú comprés tots els forns de pa d'un lloc i posés el pa a un preu desorbitat.
1: Sí, no sé si li quadrarien els números, però si això és el que fes, ens deixaria tot sense pa, evidentment.
0: Clar,
1: sí.
0: Clar. Aleshores, no sé si aquí que tenim un model on clarament l'equació que hi havia era... o això teníem en ment, Tu treballes, tens un sou, i amb aquest sou tindràs accés a una vivenda. Aquesta mena de contracte social està trencat.
1: Sí, ja s'anava tensionant, s'anava veient més erosionat, la manca de transport públic de qualitat no ajuda, però és cert que fins i tot molt lluny de Barcelona ja s'està començant a veure aquest impacte d'aquesta tensió en el mercat immobiliari. Per tant, també és veritat que la població ha crescut, la població que viu aquí, i aquesta població hi afegim tots aquests turistes, o sigui, és una situació molt tensa, ja fa temps, però últimament s'està fent inassumible.
0: I la vareta màgica on la tenim? Perquè ja hem vist que deixar-ho sol al mercat no acaba de funcionar, aquesta llei de l'oferta i la demanda per si sola no va, els decrets són una mica pedaç, diem. Això com s'hauria de solucionar? No sé si hi ha algun model que estigui funcionant bé.
1: A veure, hi ha solucions, diguéssim. Jo penso que aquestes que incentiven l'oferta són bones, sobretot les que no penalitzen el lloguer, diguéssim, i les que penalitzen sobretot tenir pisos buits, tenir blocs de pisos sencers en habitatges turístics. Això penso que és bastant efectiu, perquè hi ha barris de Barcelona on potser són el 20% o el 30% dels lloguers, i seria un gran influx a l'oferta, no? Evidentment, el qui ara avui en dia en viu d'això doncs no li agradaria gaire, però és cert que fa uns anys això no era així, no? I no passa res, s'ha de fer, jo crec, que aquesta intervenció com a mínim. Més enllà, és un problema estructural de com la desigualtat està creixent i com això fa cada vegada aquests mercats més fràgils, i això no sé si ho solucionarem en 10 minuts.
0: No, segur que no. De moment, ara venen eleccions aviat, estem en una precampanya. Per exemple, tenim avui Pedro Sánchez aprovant per una altra via aquests mateixos decrets. Feijóo ja va dir que la que entrés ell de president, per exemple, ho arreglaria fent construir 1 milió d'habitatges. Per tant, ara de promeses ens sentirem a dir. Una altra cosa és que s'acabi solucionant o no. Com dius tu, en 10 minuts no.

0: és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, sempre hi som.
2: Molt pendents del temps i el temporal que està afectant Catalunya ara mateix a l'economia.
3: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
4: Catalunya es desperta pendent del cel. Protecció Civil manté el pla inuncat.
5: Han d'acabar de netejar i desinfectar la zona d'urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes.
1: Hi som per informar-te i per escoltar-te.
6: Massa aigua. Aquesta vegada ha sigut terrible.
7: Tots els meus records, tot ha marxat.
8: A mi se m'ha començat abans de moure el cotxe sol, és a dir, que se l'enduia l'aigua.
9: El menjador de l'escola està completament inundat. L'aigua arriba al genoll.
10: Està molt bé que hem vist d'alarma, però avui s'ha de moure tothom. Avui és perillós.
11: Bueno, no es deia res, o sigui, hem passat molta por.
12: La situació ha sigut molt perillosa. Jo he travessat Granollers.
2: Protecció Civil està a punt de llançar un nou S-alert per risc de desbordament de rius i rieres.
13: És un desastre.
14: Màxima precaució.
2: Hi som sempre, també en l'emergència.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
16: Tres minuts i arribarem a les 11 en punt de la nit. És l'hora en què habitualment acabem el Catalunya Nit, però ja us ho estem dient des de les 9. Avui, per seguir aquest episodi de pluges i per veure com evolucionen les afectacions... Ai, disculpeu.
17: Són afectacions,
16: són afectacions. Sí, són afectacions. Dels llocs més afectats, doncs allargarem fins la mitjanit. Però sí que a aquesta hora saludem el subdirector del diari Ara, perquè avui volem saber com avança la portada d'aquest diari de cara demà. Jordi Cortada, bona nit.
18: Hola, molt bona nit.
16: Amb què esteu treballant?
18: Dediquem la major part de la portada al que seria l'inici de la fi de l'exili. Titulem Llum verda a l'amnistia total, i expliquem a subtítols que el Suprem obeeix al Constitucional i deixa sense efecte l'ordre per detenir Puigdemont com mini Puig, i també que l'expresident manté la incògnita de la data del seu retorn, però dona per acabats 9 anys de repressió. Destaquem també una frase del Carles Puigdemont: no vivim en la normalitat, ni en el retrobament, ni en la concòrdia. Val a dir que també, evidentment, estem pendents i ens fem ressò la portada d'aquest quart dia seguit d'aiguats i inundacions que s'han acarnissat aquest cop, especialment amb les Terres de l'Ebre.
16: Sí, no, ja estem ben entretinguts i ocupats i també preocupats. Ara hi tornarem a treure el cap en directe a Xerta. Jordi, si ens haguessis de recomanar, doncs, més enllà de la portada, algun article d'opinió, fotografia, algun altre contingut que tingueu demà al diari Ara, què ens destacaries?
18: Sí. En relació a la informació que obre la portada, tenim l'article del Carles Mundó, advocat, exconseller de Justícia i un dels protagonistes del judici del procés, i que en realitat, de fet, es va passar un mes a la presó. Carles Mundó ens diu que la legislatura està liquidada, però amb l'amnistia no s'acaba res. El conflicte polític entre Catalunya i l'Estat continua vigent.
16: Doncs demà el diari Ara el tindrem sobre la taula i el llegirem. Gràcies, Jordi Cortada, subdirector del diari.
18: Molt bé, vinga. Gràcies, bona nit.
16: Que vagi bé, bona nit. En res, 40 segons i ens plantem a les 11 de la nit.

0: Catalunya nit. Dancing in the moonlight. Notícies sota la llum de la lluna. Got me in the spotlight. Sorry, dancing in the moonlight. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Got me in the spotlight.
1: Bona nit, són les 11, avui seguim al Catalunya nit fins que s'acabi el dia, fins a la mitjanit.

I ho fem perquè un dia més a Catalunya, a diversos punts, hi ha hagut pluges torrencials molt fortes que es poden allargar encara fins a la mitjanit o fins i tot fins a ben entrada la matinada. I per això avui el Catalunya Nit l'allarguem i, per cert, obrim des d'ara mateix el telèfon de

0: a Catalunya Ràdio també, per si esteu en algun lloc on està plovent o ha plogut fort i ens voleu explicar què és el que està passant, podeu fer-ho al 93 201 74 74 93 201 74 74 si teniu afectacions per la pluja o ens voleu explicar el vostre cas. El que fem ara per començar aquesta última hora d'aquest dimarts és connectar amb la Gemma Puig, amb la nostra meteoròloga. Gemma, bona nit.
1: Bona nit.
0: Quina situació tenim ara mateix i què ha de passar en les pròximes hores?
1: Doncs mira, ara mateix els ruixats més intensos descarreguen dins del mar, ben bé davant del Maresme. Aquí tenim una línia de tempestes molt activa que, de moment, en aquestes últimes hores, han anat resseguint la costa, però no ha acabat d'entrar. Estones ho fa, però no amb tanta intensitat com els que tenim davant del mar. Haurem d'anar veient com va evolucionant. Ja arriben també els ruixats cap al Baix Empordà, cap al Gironès, cap a tot aquest sector del nord-est, i aquesta serà la tendència, és a dir, que encara ben bé fins la matinada, fins la una, dues de la matinada, aquests ruixats poden afectar aquestes comarques. Sembla que la part més activa passa pel mar, però això no vol dir que en les properes hores alguns d'aquests ruixats puguin arribar a entrar a dins la costa, i això és el que podria provocar, doncs, aquestes pluges torrencials que ja hem tingut durant la tarda en altres trams de la façana litoral i perlitoral. Per tant, mantenim la prudència, aquests ruixats poden ser intensos, encara es mantenen activats aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya fins les dues de la matinada, d'aquests 40 litres per metre quadrat en només mitja hora.
0: Doncs pel que ens dius, això que estiguin més damunt del mar, per entendre's, que no entrant cap a la costa, és una bona notícia.
1: Això és una bona notícia, sí.
0: Exacte, aquests dies n'estem aprenent de tot això, també que no quedin allò estancades molta estona damunt d'un mateix punt. Avui s'estan movent amb força velocitat. N'anem aprenent. Gràcies,
1: Gemma.
0: Exacte.
1: Bona nit.
0: Bona nit.
2: Doncs a aquesta hora podem saludar Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Bona nit.
3: Hola, molt bona nit.
2: Cinquè fenomen dels últims dies, el segon, no sé si del tot imprevist com el d'ahir al matí, però sí que ha agafat més volada potser que la que es preveia a priori.
3: Bé, sí, sí, s'ha incrementat una mica més. El que passa que sí que en aquest cas sí que teníem previsió, eh? No va ser com ahir al matí, que no teníem cap, els models no ho portaven i no havíem pogut, doncs, preveure aquesta situació que vam tenir. Avui sí, avui el Servei Meteorològic sí que ja tenia aquesta idea ahir de que hi hauria aquesta pujada d'aquesta massa de núvols que aniria de sud cap a nord per la zona de la costa, sobretot. I és el que està passant ara. Ara estem, mira, estic veient ara mateix el radar i, com comentàveu ara, aquesta taca vermella que es situa sobre mar no està caient amb tanta intensitat ara, però al llarg de la tarda ha caigut amb molta força a línia litoral.
2: Doncs han estat igual de forts que els d'ahir al matí, però, aquests aiguats?
3: Puntualment, en algun lloc han fet també molta intensitat. Per exemple, tinc ara el cap Xerta, per exemple, que és una de les poblacions que ha tingut més rebuda d'aigua i en aquests moments doncs, tenen forces incidències. Encara, Sitges, Castelldefels, hi han hagut forces municipis que han tingut aquesta situació de pluja. Cambrils també, n'hi han hagut diversos. I, per tant, sí que hem vist que també aquestes pluges s'han manifestat amb una intensitat puntual, local, força elevada.
2: Ara dèiem, per tant, que l'anunci que feia la consellera d'Interior avui a les 8 és que cap a la mitjanit, entre la mitjanit i les 2 de la matinada, el fenomen ja hauria passat de llarg. Es manté aquest pronòstic o, ja tenint en compte que aquestes tempestes ara es situen sobre el mar, doncs podríem dir que el pitjor ha passat?
3: Encara hi ha pluges, encara estem veient en el radar que encara continuen aquestes pluges i, per tant, aquesta previsió que feia el Servei Meteorològic d'aquest segon període fins a la matinada, fins a entrada la nit, la una de les dues de la matinada, doncs sembla que és el que s'està produint. Jo penso que aquests dies hem tingut aquesta informació que ens ha anat molt bé i ara el que veiem és això, que s'estan concentrant en la zona del nord-est, també una mica cap al Prepirineu central, i llavors en aquesta zona es veu que va marxant tota la massa cap a mar. Esperem que ho faci amb menys intensitat que ho ha fet abans. Sembla que la taca vermella es queda més cap a la zona del mar, la que plou amb més intensitat, però de totes maneres continuem vigilant, continuem amatents aquestes hores properes en aquestes zones del nord-est, perquè encara està plovent i pot apretar una mica més.
2: I el que deia, més el cinquè fenomen, pràcticament estem parlant de 4-5 dies. No sé quantes vegades ha donat la volta al rellotge a la subdirectora de Protecció Civil, perquè l'hem sentida pràcticament a totes les franges horàries, atenent aquestes emergències, ens hem d'acostumar a això? És a dir, haurem de canviar algunes coses si això ha de continuar així?
3: Sempre ho comentem nosaltres, que aquesta situació amb la que estem vivint és d'emergència climàtica i és així, s'està manifestant, però ja ho estem veient. A l'estiu, per exemple, teníem aquelles nivells de calor molt elevada, ara tenim aquestes pluges intenses. És una situació en la que el que ja es preveia, que era que aquests fenòmens més extrems s'anessin produint més, doncs sembla que malauradament sí que s'està manifestant. Hem d'aprendre-ho, i el més important és aprendre quin risc és el que això ens porta i com l'hem d'assumir, com l'hem de veure, no? Com l'hem d'entomar. I això és el que estem ara veient, aquesta situació, i sapiguent, doncs clar, hem de vigilar, doncs, amb els desplaçaments, les activitats a l'exterior, amb sapiguem quins punts són inundables i no posants, i tot això serà un costum per nosaltres.
2: És ben bé que n'anem aprenent, dia a dia, i de sobte amb aquest bloc que hem tenit, que he tingut aquests últims dies d'aiguats, sí. També n'hem après, hem après també on anar a mirar la informació més enllà de rebre aquest missatge és alert.
3: Correcte.
2: L'aplicació del Meteocat, per exemple, no sé si recomaneu a la gent que se'n faci usuària, perquè és molt útil.
3: És molt útil, i després també el visor que ells tenen del radar meteorològic és fantàstic, perquè et dona amb el moment instantani per on t'està passant aquestes pluges i amb quina intensitat, no? I això t'ajuda molt, perquè si vols programar un viatge o vols fer-lo en aquell moment i vols mirar aviam si per al lloc on passaràs et trobaràs amb algun problema, doncs evidentment el millor és mirar el radar i veurem ràpidament quina és la situació que podem trobar, i segurament això ens permetrà adequar el nostre viatge per fer-lo amb més seguretat.
2: Mm-hmm. Doncs és una de les eines, més enllà dels avisos a la població que s'envien des de Protecció Civil, és una de les eines que es pot utilitzar i que és a l'abast de tothom. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, esperem que això quedi així. Nosaltres fins la mitjanit estarem en directe, i després la Marta Romagós amb la nit dels ignorants també per atendre si hi ha qualsevol altra incidència. Gràcies per atendre'ns.
3: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Bona nit.
0: Són les 11:07, ara ens ho destacava la Imma Soler com un dels llocs més castigats per aquests temporals. Xerta, doncs bé, els veïns d'aquesta localitat del Baix Ebre treballen a hores d'ara per intentar recuperar la normalitat després del fort aiguat d'aquesta tarda. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades amb els seus cotxes a l'entrada del poble. L'aigua ha inundat gairebé tots els carrers del municipi. De fet, durant una estona el poble ha quedat incomunicat perquè totes les carreteres d'accés estaven completament tallades. I han aconseguit arribar ja fa una estona els nostres companys, l'Albert Cots i el Jordi Barranca. Els tornem a saludar. Jordi, bona nit.
4: Hola, Manel, molt bona nit.
0: Quina és la situació ara aquí?
4: Doncs mira, primer de tot comentar-vos que nosaltres, per fer aquestes connexions, com que degut a aquesta situació meteorològica, no, parlàvem durant tota la tarda d'aquestes incidències, tant pel que fa al subministrament elèctric com també a la cobertura telefònica i, per tant, també al servei de telefonia, sí que estem a tocar mateix d'una de les entrades en un punt on sabem segur que hi ha cobertura i que, per tant, es poden fer aquestes connexions. Ara mateix, quina és la situació en aquest al poble de Xerta, diguem-ne l'epicentre de les pluges superintenses que hi ha hagut aquestes últimes hores? Doncs en primer lloc, podríem dir que tres quartes parts del poble, o el 80-85% del poble, està a les fosques, però sí que hi ha una part del poble que va recuperant el subministrament elèctric i va recuperant la llum. També un altre dels sons que fins fa poc se sentia des d'aquest punt, abans hem anat a fer una ruta pel poble, que ara ho explicarem, però des d'aquest punt era curiós perquè l'únic soroll que se sentia era el so dels generadors elèctrics, no? per mirar de subministrar aquesta electricitat a les vivendes i als punts importants que no en tenen. Sobretot, la part, tot el poble s'ha afectat, això és evident, però la part, diguem-ne, on encara hi ha la part amb més afectacions seria, diguem-ne, la part més baixa del poble, és a dir, la zona al voltant de la plaça i a tocar també dels canals. De fet, ara mateix, fins fa 5 minuts que estàvem allà, un dels carrers que va donar a la plaça del poble, el carrer Tortosa, encara ara, hem de pensar que aquí l'aiguat ha caigut a partir de les 5 de la tarda, però encara ara són les 11 de la nit, per tant, 6 hores després, encara tot el que eren les tapes de les clavegueres estan aixecades i encara baixava tot un riu d'aigua que ben bé, diguem-ne, et cobria, si no portes bambes de muntanya o botes d'aigua, ben bé et cobria la planta del peu. Per tant, encara la situació és ben visible als veïns com bonament poden, amb escombres, amb recollidors, amb tot el que trobaven per casa, amb galledes, tot això, anaven traient l'aigua. Hem parlat amb alguns dels veïns d'aquesta zona i ens han comentat d'aquesta forma com han viscut i sobretot com estan vivint aquest dia molt llarg i sobretot aquesta nit que ben bé, que veritablement serà molt llarga. Hem parlat amb alguns d'ells i això és el que ens comentaven.
5: Està complicat, hem tingut molta por perquè l'aigua de cop ha canviat de color i s'ha ficat marrón i hem pensat, això és com la Dana, és que l'hem liat.
6: El passeig de demà te garantiro jo que serà catastròfic. Aquí mateix hi va una finca que ja es va arrencar el mur o uns aigües molt forts que van anar bé i ja va mig metre de muret, diu que l'ha arrencat tot.
7: Bueno, ha sigut un veritable desastre, no? Vull dir, pues bueno, tota la planta baixa inundada i, bueno, rapidíssim, o sigui, jo estava mirant com plovia, he anat un moment a dins al menjador i quan he tornat a sortir ja baixava tota l'aigua.
4: I tan ràpid que, de fet, algunes de les persones amb qui hem parlat ens comentaven que viuen més a un dels extrems del poble i just a l'anar a veure com estaven els seus negocis o les altres cases familiars que tenen, diguem-ne, més al centre de Xerta, no els hi ha donat temps perquè ja els carrers s'havien convertit en autèntics rius d'aigua. I sobretot, diguem-ne, un cop la imatge que representa, no, la magnitud d'aquesta tragèdia i tot el que s'ha emportat l'aigua és la primera entrada de Xerta per la C12, la de la gasolinera, que també l'incendi de farà poc més d'un any, no, les flames van arribar a tocar, doncs la situació és estar plena de fang, plena de pedres que arrossega l'aigua, sobretot tots els arbres que s'ha trobat, arbres de grans dimensions, estan, diguem-ne, omplint, diguem-ne, els diversos espais, no, que habitualment en una benzinera, òbviament, ocupen vehicles. Aquesta és la situació hores d'ara en aquest municipi. Nit llarga, els veïns que ens deien no saben, ja han perdut la noció del temps de quantes hores fa que treuen aigua amb escombres, amb recollidors, amb tot tipus d'objectes que es troben per casa. Per tant, nit llarga i sobretot llarg també serà el període per mirar per reconstruir i per tornar a la normalitat en aquest municipi, que des d'avui a les 4 de la tarda, avui a les 6 de la tarda, tot ha canviat com un mitjó.
0: Clar, a més, si ara no tenen llum, segurament que demà, amb la sortida del sol, es podrà veure més clarament què és el que ha passat i en quina situació es desperta Xerta. Moltíssimes gràcies, Jordi Barranca i Albert Cots. Bona nit.
4: Adéu, bona nit.
2: 93-201-7474, 93-201-7474 és el telèfon del directe, podeu trucar-hi. Si sou una de les persones afectades per aquests aiguats que han escombrat, diríem, de sud a nord a Catalunya. Ara ho sentíem, que els veïns de Xerta, doncs, estan vivint ara mateix hores complicades. Volem saludar en José Luis López, és inspector dels bombers, el saludarem en els pròxims minuts, però sí que tenim en línia Javier Martín Vide, que és catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i director de l'Observatori Fabra. Bona nit.
8: Hola, bona nit.
2: Tenim una acumulació de fenòmens com el que hem vist avui, el vam veure ahir, el vam veure el cap de setmana. Sabem, fa molt de temps que parlem del canvi climàtic, però no deixa de sorprendre'ns, no?
8: Bueno, el canvi climàtic no només és l'escalfament global, l'augment de temperatura, que estem patint ja, no? Hem viscut l'estiu més càlid des de que tenim registres meteorològics, també el passat mes de setembre ha estat molt càlid i a nivell global igualment. No és només aquest augment de la temperatura, sinó també estem veient que és l'augment dels episodis meteorològics extrems, com ara onades de calor que hem patit i de quina manera al llarg de l'estiu, o també pluges torrencials en aquesta època de l'any i altres fenòmens derivats d'una acumulació d'energia en el sistema climàtic.
2: Javier, si em permets, ara sí que puc atendre la trucada dels bombers que molt estan enfeinats. Ens aturem un moment i ara de seguida reprenem la conversa, però tenim al telèfon José Luis López, que és inspector dels bombers. Bona nit.
9: Bona nit.
2: Acabem de fer una connexió amb Xerta. Els nostres companys ens deien que la situació allà és molt, molt difícil. 85% de la població encara és a les fosques. No sé si és el lloc on aquesta tarda nit heu fet més intervencions.
9: Bueno, és un lloc on hem tingut, sobretot, salvaments de persones en risc i on la tempesta ha sigut molt intensa i ha produït un pic de serveis. però per extensió sí que hem tingut en altres llocs on també hem tingut força serveis. Vull dir, per tota la costa, des de Cambrils hem tingut a tot el que és la costa també de Tarragona, i ara estem tenint molts serveis també en el que és la part de barcelonès, els vallesos, vull dir, però cert, ha sigut un lloc on de veritat hi ha hagut complicacions, sobretot a primera hora d'aquesta tarda.
2: Cap persona compromesa en aquestes actuacions que heu hagut de fer?
9: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades, i cap d'elles, alguna, em sembla que dues persones han hagut de ser ateses pel SEM, però amb molt lleu, i cap amb afectació important. Uh-huh. El qual és una bona notícia per la situació que hem tingut.
2: I tant, perquè com la qualificaria aquesta situació que hem tingut, no? Perquè s'ha llançat els isalert, efectivament, s'ha avisat a la població, però potser ha sorprès una mica, no?, la intensitat que ha agafat en alguns punts.
9: Bueno, sorprendran, se preveien que serien intenses, que serien ràpides. Un aspecte positiu, si podem dir positiu, però almenys és que les tempestes s'han anat desplaçant, que no ha passat com altres dies d'aquest episodi que portem, com per exemple va passar a Granollers, que va quedar més temps parada la tempesta sobre d'una zona i va produir encara molts més danys. Sorprendre's no, però sí que és veritat que, bueno, que ens hem d'acostumar a aquesta realitat d'aquests xàfecs intensos i, per desgràcia, cada cop més freqüents. Mm.
2: Clar, plou sobre mullat, no? Dèiem que han plogut molt, molt, molt en els últims 4-5 dies. Això genera incidències de nou tipus, diferents a les que us trobeu normalment quan hi ha un aiguat? És a dir, que el fet que potser puguin quedar murs afectats, que hi hagi més esllavissades, és a dir, que la tipologia d'actuacions que hagiu de fer, doncs que no sigui només atendre la típica inundació, sinó que us posi en situacions noves.
9: Bueno, noves no, però sí que és veritat que hi ha un increment, perquè tinguin en consideració, des del dia 3 portem gairebé 4.000 actuacions en tota Catalunya, eh? No només avui a Tarragona, sinó en tot aquest episodi, la majoria a la part del Barcelonès Nord, Barcelonès, els Vallesos, Maresme, i més que noves, el que sí que produeix els aiguats és com unes diferents fases. Comencen sempre amb situacions de molt risc per la població, que és com la primera fase que ens preocupa moltíssim, que és quan el xàfec o els aiguats poden afectar greument a la seguretat. Però després tenim tota l'afectació que té a vies de comunicació, al dia a dia, per entendre's, de la normalitat, pèrdues de subministrament, problemes de mobilitat, i sí que acaba, com també diu vostè, de que amb afectacions també de l'acumulació de pluja, pues pot provocar esllavissades, afectacions estructurals, o sigui que podem dir que tenim com una mena de corba de serveis, perdó, alguns molt urgents i molt importants, com és el de salvament de persones, però també altres serveis que surten al cap de dies si continua plovent. Llavors, per dir-ho d'alguna manera, tenim com diferents fases, i el que sí que al final és un volum de feina importantíssim, però en aquesta idea és d'això, que primer tenim la seguretat de les persones i que després van passant els dies i tenim altres tipus d'actuacions, que per sort ja no són tan urgents, però són igual d'importants. Mm-hmm.
2: És que ara estava pensant, i ja per acabar, que tenen feina oberta, diríem, encara aquestes hores. Quan pensem en els bombers, sempre pensem que la temporada d'estiu, davant el risc d'incendi, doncs és la temporada de més estrès de feina, d'equips, etc. Però potser això està canviant i la tardor també és una època compromesa per vosaltres, per un cos de bombers.
9: Sí, bueno, històricament sempre ha sigut, però sí que és veritat que això, que segurament normalment la ciutadania associa bombers amb l'estiu i els incendis forestals, però no, està clar que els bombers actuem en qualsevol tipus de risc, i la nostra prioritat sempre és garantir la seguretat del ciutadà i la continuïtat dels serveis. I així que, sí, per dir-ho d'alguna manera, suposo que cada vegada ens haurem d'acostumar més a la campanya d'inundacions, per dir-ho d'alguna manera, però bueno, però sí que han existit sempre. Sí que és veritat que potser ara estem tenint episodis més recurrents i potser més intensos.
2: José Luis López, inspector dels bombers, gràcies per atendre el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio avui.
9: Gràcies a vostès. Bona nit.
0: Ja estàvem en conversa també amb el catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i director de l'Observatori Fabra, el Javier Martín Vide. Javier, estàvem conversant amb vostè. Jo li volia posar damunt la taula el fet que segurament qualsevol d'aquests episodis que hem viscut últimament per si sol, aïllat, ja seria rellevant, però el que segurament està posant en alerta a bona part de la població és, per una banda, la freqüència, la intensitat, per l'altra, que l'altre dia estiguéssim a punt de parlar d'un mini-huracà, si generava aquest sistema convectiu, acabava tancant-se en un ull o no, i finalment el fet de no aparèixer en els mapes. Clar, això com a ciutadà et posa en una situació que potser cada cop que veiem ara ploure una mica ja ens pensarem si ve el pitjor o no.
8: Sí, sí, sí, estan canviant les coses molt en l'àmbit meteorològic, sens dubte, no? El cap de setmana es va parlar, com vostè ben ha dit, d'un possible medicà o mini-huracà del Mediterrani. No, no va agafar aquestes característiques, no? Per exemple, recordem que el vent no va ser gaire destacable. I aquestes estructures, aquests medicans que ja s'han vist en la conca del Mediterrani des de fa dècades, comporten vents molt, molt forts, a part d'una pluja intensa. Però és cert que estem veient algunes característiques en aquests sistemes molt particulars i caldrà, amb tranquil·litat, estudiar a posteriori realment si s'està tropicalitzant el nostre clima. Hem dit a vegades ja des de fa alguns anys que el clima mediterrani tendeix una miqueta a la tropicalització, igual que el clima temperat, per exemple, marítim, humit, del nord de la península, s'està mediterranitzant, no? Per tant, estan canviant les coses. I ara sí que aquests episodis tenen un cert caràcter sorpresiu. Recordem l'episodi d'ahir al matí, no?, que fins i tot no estava predit en un principi per la predicció meteorològica, no? Per tant, hem de reforçar molt l'alerta temprana, aquests avisos de l'ES Alert són molt importants. Hem de fer esment i reforçar també la cultura del risc, la cultura de cadascú sobre el risc, no? I dins d'aquesta cultura, la primera norma seria l'autoprotecció. A cop de tragèdia, sabem que si està caient un diluvi, no hem d'anar al pàrquing, al soterrani, per rescatar el nostre cotxe, perquè podríem allà trobar la mort, no? Per tant, hem d'estar preparats i adaptats a un món i a un país diferent del que teníem fa 3-4 dècades. D'altra banda, a vegades se sent parlar de que aquest estiu passat serà el més fresc del que viurem, o, per exemple, que aquesta tardor serà la més suau en quant a pluges de les futures. No, calma, calma. Segurament que el proper estiu, el del 2027, no serà tan càlid i tan extremat, però amb els dents de serra que tenen les sèries meteorològiques, si no és més càlid el proper, potser serà el 28 o el 29. És a dir, que anem pujant la temperatura d'una forma molt marcada i també s'estan reforçant aquests episodis extrems, intensos, de pluges torrencials, freqüents i també persistents.
0: L'última pregunta que li volia fer, ha parlat d'aquesta possible tropicalització del nostre clima. Clar, quan veiem sovint notícies que arriben de llocs del Carib, per exemple, que allà no es parla de mini-huracans, sinó directament de huracans, però sí que veiem com la població de seguida sap que ha de posar, ja no només autoprotegir-se, sinó que ha de posar uns sacs amb sorra davant de les portes, posen aquella cinta americana als vidres perquè poden rebentar. Aquests dies, per exemple, hem vist com aparadors d'alguns comerços s'han trencat i ha acabat entrant l'aigua. Ens haurem de plantejar potser també aprendre aquest tipus de coses?
8: Doncs sí. Igual que fa 20 anys no pensàvem de cap manera que tindríem refugis climàtics, no? Per intentar refugiar-nos a les hores centrals dels dies més càlids de l'estiu. Està canviant tot, canviant. Canviant també els calendaris, com abans també es deia, no? A les escoles pateixen molta calor cap al mes de juny. Estan canviant els calendaris i potser hauríem de tenir els vigilants de la platja no només al centre de l'estiu, sinó abans i després. Aquest any han mort moltes persones ofegades. Ull, que potser no teníem encara contractat el vigilant de la platja al mes de juny o a finals de maig, no? està canviant tot i ens hem d'adaptar per disminuir el risc i, finalment, el patiment i posar en risc la nostra vida.
0: Doncs sí, van canviant les coses i ens hi haurem d'anar adaptant. S'ha de dir que la Generalitat aquest any va fer aquest anunci de tot pot canviar de cop, i és veritat que des que va aparèixer l'anunci ho hem vist literalment, el que resumeix l'anunci diverses vegades. Hem parlat de com ens estan canviant el clima i les afectacions quan hi ha temporals i també calorades a l'estiu, amb Javier Martín Vide, que és catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i director de l'Observatori Fabra. Li agraïm molt que ens hagi acompanyat aquesta nit al Catalunya Nit. Una abraçada.
8: Una abraçada. Moltes gràcies per la seva confiança.
0: 4:02.
2: I a aquesta hora al Catalunya Nit podem saludar l'alcalde de Paüls, al Baix Ebre, senyor Enric Adell. Bona nit.
10: Hola, bona nit.
2: Com esteu a Paüls?
10: Però bueno, ara intentant obrir la carretera, que encara sigui tallada, i ha maquinària treballant allí. Però bueno, les afectacions principals a hores d'ara són a camins, la carretera principal, doncs, que no podem accedir al municipi, però tenim una via alternativa, que és un camí, que la gent ha pogut entrar i sortir, per tant tenim a tothom controlat. I ara, per lo que estem fent, jo en este cas, per ajudar la població veïna de Xerta, perquè sí que ha tingut molt més afectació que el nostre poble, perquè l'aigua, per un tema de gravetat, ha acabat impactant molt més que nosaltres.
2: En aquesta carretera principal, que impedeix que hi arribeu, tot i aquesta via alternativa, què ha passat? Aigua d'oix o acumulació? Hi ha hagut alguna esllavissada?
10: Sí, bueno, ha plogut moltíssim. Venim d'un incendi fa un any i mig. És una de les coses que ens preocupava, que era el tema de l'erosió i el ràpid que correria l'aigua quan havia una pluja. Ara ha caigut una pluja excepcional i s'ha ajuntat tot, i evidentment pues, les muntanyes eren barrancs, i al final pues, ha hagut una esllavissada molt important i ha tallat completament la carretera en un tram molt ampli. Ara només ens queda una zona i esperem per això aquest dia. Si en una horeta o així podem recuperar la normalitat en un pas alternatiu, perquè la veritat que pugui obrir tota la carretera en dos carrils encara tardarem, perquè hi ha molt de material que s'haurà de continuar llevant les pròximes hores.
2: Clar, ara ho deia, alcalde, veniu d'un incendi important, ara aquestes pluges que arrosseguen doncs, aquest terreny, no?, que va quedar també malmès. No sé si us imaginàveu que això podia passar.
10: Bueno, sí, era una de les preocupacions que traslladàvem al govern de la Generalitat quan parlàvem de que s'havien de fer els treballs de gestió forestal i s'havien d'intentar evitar pur les erosions a les zones amb molta pendent. Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig, i per tant l'aigua ha corregut moltíssim, i la veritat és que pues, jo el que he vist avui, i com jo amb els veïns que m'he anat trobant, no ho havíem vist mai. I crec que a Xerta pues, també feia molts anys que no veien l'acumulació d'aigua que hem tingut esta tarda i les riuades que hem vist pels camins, carreteres i en este cas a Xerta pues, al poble i tot.
2: Creus que teníeu la informació pertinent per afrontar aquest episodi avui?
10: Bueno, això és una cosa que ja valorarem en calma després. Ara hem de recuperar la normalitat. El tema de la informació és un tema molt subjectiu i relatiu. Sí que és veritat que jo no m'esperava que caigués la intensitat que ha caigut, perquè sí que estàvem en avís roig, si no em falla la memòria, però tantes vegades estem en avís roig aquí baix a les Terres de l'Ebre, que arriba un moment que ja perd la noció de la realitat. El que sí que és important és que quan s'envigui les alerts siguin situacions extremes per intentar avisar la ciutadania en uns moments abans que passi l'episodi. Això, pues, la veritat, ara no et sé dir si ha passat, si no ha estat així. L'important ara és això, que no, de moment sembla que no tinguéssim cap afectació important, no hem de limitar cap incident destacar, i evidentment hi haurà molta afectació abans, però tot com això. Després ja ho valorarem.
2: Això és molt important, això últim que ha dit. Gràcies, alcalde. És l'alcalde de Paüls, al Baix Ebre, Enric Adell. Gràcies per atendre'ns. Bona nit.
10: Bona nit i gràcies.
0: I li agafarà el relleu l'alcalde de Xerta, al Baix Ebre, Roger Avinyó. Bona nit.
11: Hola, bona nit.
0: Quina situació tenen ara mateix al seu municipi?
11: Pues la situació és caòtica completament. Vull dir, ha baixat una gran tromba d'aigua pels barrancs que fan cap al municipi i han acabat anegant pues, baixos de comerços, habitatges, espais municipals, ha destruït els accessos al municipi, que bueno, des de primer moment els cossos d'emergència, bombers, han estat treballant i altres cossos per tal de poder restablir els accessos al municipi. I bueno, molta brutícia, molta destrossa a totes les cases particulars que ha afectat i bueno, estem consternats, la veritat.
0: Situació, per tant, greu ara mateix, que segurament amb la sortida del sol la podrem dimensionar encara més, perquè teníem entès que estàveu sense llum, a més.
11: Sí, a més tenim una afectació, aproximadament la meitat del poble està sense subministrament elèctric. Estem en contacte amb els operaris d'Endesa, que segur que ha hagut un problema amb un transformador i que estan treballant per tal de poder restablir el més aviat possible, perquè, com vos podeu imaginar, després del mal que han patit i que la meitat de la població estigui sense subministrament, doncs també és un problema greu. També és veritat que hem estat sense cobertura i ara sembla ser que han recuperat una mica. No sé si a tot el poble, però allà on estic jo sí, i per això us puc atendre, perquè durant aquesta tarda no he pogut atendre, perquè és que era impossible, estàvem incomunicats.
0: I li agraïm moltíssim que sigui així. Mirant una mica enrere, clar, sempre és més fàcil de dir, però què creu que ha passat? És a dir, ha plogut tant que era inevitable? Es podria estar millor preparat? Com ho veu?
11: Bueno, jo crec que s'ha ajuntat tot. És evident que aquí a Xerta, bueno, la gent gran sempre ho diu, no?, que cada 40-50 anys baixen les valls, no?, que són aquests barrancs que fan cap al municipi. Han tingut la gran mala sort, al final ens ha acabat tocant, que ha plogut moltíssim a les capçaleres d'estos barrancs que fan cap al poble, entre la zona de Paüls i Xerta, i bueno, tota aquesta aigua ha baixat cap aquí. I bueno, ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, i hasta la gent gran, han dit que no ho havien vist mai. Perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular. Jo ara estic aquí a l'entrada del municipi on hi havia unes barbacoes, les barbacoes han desaparegut d'obra. Que hi ha una baixa d'un barranc i, bueno, ha sigut impressionant veure el mal, la destrossa que ha fet.
0: Clar, ara ens deia aquesta frase de saviesa popular, no?, de cada 40-50 anys baixen les valls.
11: Sí.
0: No sé si ara, però, tenen por que no sigui cada 40-50 anys, sinó més sovint.
11: Aquest és el problema. Si és així, ens haurem de repensar què fem, perquè no podem estar vivint d'aquesta manera. Perquè et dic que l'espectacle era dramàtic, dantesc, i tots els adjectius possibles. Veure la gent moltes a plantes baixes que ho tenen tot anegat. Ara el que farem és, doncs, de cara a demà, no? Sobretot ens ajudaran els cossos d'emergència per poder netejar les vies públiques i que la gent pugui treure tots tots els mobles i efectes personals que se'ls hagin fet malbé per tal de poder-los ficar a la via pública i que d'alguna manera ajudar-los i facilitar-los la neteja de les seves llars.
0: Demà serà també un dia llarg per a vostè, no l'entretenim més, però l'agraïm moltíssim que ens hagi atès en una nit tan complicada com aquesta. Roger Avinyó, alcalde de Xerta. Una abraçada ben forta i bona nit.
11: Moltes gràcies, bona nit.
2: Passen pràcticament 4 minuts a 11:45 de la nit. Arriben incidències diverses de diferents punts del territori. En cap lloc ha plogut com a Xerta, però sí que hi ha algunes incidències importants. Marta Prat, bona nit.
12: Bona nit. Mira, hem rebut un avís de Protecció Civil de fa uns 10 minuts aproximadament. Han activat en prealerta el pla Ferrocat per una caiguda d'arbre i talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Això està provocant el tall de la circulació de trens a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17. Els passatgers d'aquest tren estan sent transbordats d'un altre comboi. De tota manera, el SEM ja ha confirmat que no hi ha cap constància de cap persona ferida, per tant, ha estat l'ensurt, però afortunadament no hem de patir per danys personals.
2: Doncs, en aquest sentit, bona notícia. Ho ampliem amb l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz. Bona nit. Alcalde, bona nit.
13: Hola, bona nit.
2: Hola, bona nit. Ara sí, dèiem que tenim aquesta informació d'última hora, no? Aquest talús i aquest arbre que han caigut sobre un tren aquí a Vilanova. És ben bé Vilanova, Cunit?
13: No, és Vilanova, sí, és... és aquí, és el terme municipal de Vilanova, és una zona boscosa, no? En tot cas sí, és veritat que ha caigut un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs un petit incendi, evidentment doncs això ha generat una certa alarma, però bé, en tot cas no hem de lamentar cap ferit i ja s'està, tots els passatgers ja han passat a l'altre comboi.
2: Ha plogut molt aquí a Vilanova?
13: Ha plogut molt, sí, sí, a molta intensitat, però sí que és veritat que una hora i pico que ha deixat de ploure. Ha començat a ploure amb molta intensitat cap allà a les 7 i abans a les 10 doncs ja ha deixat de ploure. I ara mateix no plou absolutament.
2: I deu haver tingut la característica que hem vist una mica més amunt al Baix Llobregat amb una forta tempesta elèctrica.
13: Sí, exacte. Sí, sí, ha plogut molt. Bàsicament ha estat aigua, ha caigut doncs, aquest arbre, també ha caigut algun altre arbre en el nucli urbà, un parell de ponts sota vies doncs, que han quedat inundats, però que ara ja està, doncs, ja està solucionat, no? I, bueno, dir tip, no?, de pluges a molta intensitat, però no hem de lamentar doncs, cap fet, doncs, diguéssim, doncs, lamentable, no?
2: Alcalde de Vilanova, moltíssimes gràcies. Per últim, com queda la circulació a partir d'ara? Perquè veiem que hi ha alguns retards en la línia de la R2 Sud que està afectada per la caiguda. Ara està tallada encara, eh?
13: Sí, ara està tallada perquè estan fent encara el traspàs de viatgers d'un comboi amb l'altre i per tant hi haurà de retirar, evidentment, doncs el tren que ha quedat afectat.
2: D'acord, doncs el que hem de veure és com totes aquestes afectacions es tradueixen en demà al matí, no? Tanta gent sí. que des de Vilanova agafa Rodalies en sentit nord i en sentit sud, diríem, perquè esteu
13: exacte.
2: Bé.
13: A veure sí, com queda sí, demà, sí. Esperem no? Que demà, sí, esperem que ara al vespre Adif ho pugui solucionar i demà al matí doncs, vaja, el servei doncs, es pugui prestar amb tota la normalitat.
2: Veurem, aviam com avancen aquestes feines. Alcalde, gràcies, bona nit.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Passen 7 minuts de 11:45 al Catalunya Nit. Seguim fins a la mitjanit informant-vos de tot el que va passant. Fem ara una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
14: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
16: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
17: 22.910 22910 Sèrie 28.
16: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
15: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
16: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
18: Diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
20: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
19: Que està en constant evolució.
21: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
19: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
22: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
15: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT. Som 3CAT.
14: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts per arribar a 3:15. Amb aquest Catalunya nit avui allargat per totes les incidències que hi està havent a partir d'aquests ruixats, aquestes tempestes torrencials que s'han tornat a produir un dia més a Catalunya. Ara, però, tenim una situació que millora i és que s'acaba de restablir la circulació de trens a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17. Era aquestes que estàvem explicant, que havien quedat afectades perquè un arbre havia caigut i un talús havien estat afectant la via i el pas dels combois per aquestes vies que els acabem d'explicar. Aquesta és l'última hora ara mateix que la circulació està represa en aquest punt. També tenim una informació de... No, ja no la podem veure, una novetat de Protecció Civil, però no la podem veure.
2: S'ha escapat de la pantalla. Si sí, estem aquí, ens haurien de veure els oients amb diverses pantalles obertes.
0: Exacte, se'ns n'acaba d'anar. El que podem fer ara és escoltar les veus que han marcat aquest dimarts, moltes marcades per la pluja, però també hi ha hagut notícies en l'esfera política i amb l'amnistia importants. Les repassem.
1: Durant tota la nit d'avui, precaució en aquestes comarques que tenim a 5 de 6, pla Inuncat activat en fase d'emergència.
3: El municipi més afectat és Xerta, on hem hagut de treballar per rescatar al voltant de 18 persones, sobretot perquè les ha sorprès quan estaven circulant per la carretera C12 a l'est de l'Ebre i s'han refugiat algunes d'elles a la benzinera de la pròpia població de Xerta.
5: Hi ha fang, hi ha bancs tancats, hi ha arbres dels episodis anteriors, però el que hem estat és treballant perquè si es repetia episodi de pluges intenses, doncs la ciutat pogués sostenir-ho.
23: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
24: En absoluto, yo no mezclaría una cosa con la otra, porque lo estábamos haciendo por la propia sociedad catalana. Estamos en tiempo electoral, ¿no? Yo, por tanto, no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro.
25: No deja de ser curioso que el mismo día en el que el BOE decreta la disolución de la legislatura, el Constitucional ya lleve la amnistía. Es el fin de la transacción. Una investidura a cambio de una amnistía, termina la legislatura y Puigdemont ya tiene la amnistía.
26: Celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica, però tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada per dos decrets que ha tombat Junts.
27: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
28: Vamos a actuar con coherencia, vamos a votar que no al decreto ley de la prórroga automática o prórroga indefinida y vamos a votar que sí, como hicimos la anterior vez, al decreto de vivienda, que incorpora medidas para proteger tanto a los pequeños propietarios como a los inquilinos y para limitar las compras de los fondos buitres.
24: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen.
29: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
4: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència contra el personal de l'educació nacional no és acceptable.
6: N'est pas acceptable.
14: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Tres quarts de 12, l'electricitat ha marcat el preu més alt en gairebé 4 anys. Avui ha superat els 200 euros per quilowatt hora al mercat majorista.
1: Sí, un nivell al qual no s'arribava des de finals del 2022 per la guerra d'Ucraïna. Això encareix de manera directa i immediata el rebut de les llars amb tarifa regulada i pot afectar les tarifes de mercat lliure quan toqui revisar-les. Jordi Soler, expert en energia de l'Institut de Ciències del Mar.
2: La pujada es deu a dos factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa i això és degut a l'expectativa que hi ha del tancament de l'estret d'Hormuz. I per l'altre, estem en una època en la qual hi ha hagut menys producció renovable a la península.
3: Brussel·les planteja suspendre el dret de vot dels nous membres del Consell si no respecten els valors de la Unió Europea durant els primers 15 anys d'adhesió, Marc.
1: És una de les mesures que proposa la Comissió Europea per fer més àgil l'entrada de nous països al grup dels 27. L'òrgan comunitari vol evitar així que els nous socis puguin posar entrebancs als interessos europeus en cas que els seus governs canviïn i adoptin línies oposades. Marta Kos és la comissària europea per a l'ampliació comunitària.
4: It is about Es tracta de protegir els nostres interessos i defensar els nostres valors. Una unió més àmplia és una inversió a llarg termini en la pau, la seguretat i la prosperitat d'Europa. I aquests són, de fet, les raons per les quals es va fundar la Unió Europea.
1: Els primers països que podrien haver de seguir aquestes noves regles són Montenegro, Albània, Ucraïna i Moldàvia, els candidats més preparats per ser membres comunitaris en els propers anys.
0: Dos atacs a vaixells mercants, un dels quals enfonsat i amb la tripulació desapareguda en aigües de Bulgària al Mar Negre fan créixer els temors d'una guerra híbrida. Nando Zanuguera.
5: El primer ministre búlgar, Roman Radev, ho ha qualificat d'absolutament inacceptable, però no ha assenyalat ningú. L'acció arriba l'endemà d'un altre atac amb drons en aigües de Romania. Per Radev, l'expansió de la guerra d'Ucraïna posa en perill la navegació civil a la zona.
6: Estem veient com la guerra s'intensifica, amb la vulneració de totes les normes del dret internacional i atacs a vaixells civils al mar. Això és absolutament inacceptable.
3: L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, no ingressarà a la presó a canvi de fer un curs per prevenir la corrupció en un centre oficial, com ara l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Marta Prat.
7: És l'opció que li dona el Tribunal Superior de Justícia per no complir els 2 anys de presó que tenia pendents després de l'indult parcial del govern espanyol. Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia va condemnar Laura Borràs a 4 anys i 6 mesos de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.
0: El jutjat d'instrucció de Lleida ha enviat a presó provisional un dels 2 detinguts per la mort violenta d'un home el cap de setmana passat. El segon sospitós ha quedat en llibertat amb càrrecs i se'ls investiga ara per un delicte d'homicidi. Lleida, Júlia Albacar.
8: Els 2 homes detinguts diumenge han declarat avui davant del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Lleida que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels 2, mentre que el segon queda en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de compareixer mensualment al jutjat. Els 2 homes, de 18 i 43 anys, estan investigats per un delicte d'homicidi per la mort dissabte d'un home a qui van trobar en un descampat del barri de la Bordeta en estat inconscient.
3: Els Mossos d'Esquadra detenen 3 persones de 18, 19 i 29 anys per la seva suposada relació amb la mort d'un home per arma de foc al parc de les Planes de l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar al març.
1: Els joves detinguts, un dels quals era menor d'edat quan van passar aquests fets, serien membres de la banda dels Trinitarios. La policia descarta que la víctima també en formés part. Els Mossos no descarten fer més detencions.
0: I el conflicte laboral dels treballadors de les biblioteques de Barcelona, que porten més de 4 mesos de vaga, ha fet avui un pas endavant per resoldre's. Aquesta tarda s'ha fet un ple extraordinari urgent en el qual s'ha instat el govern municipal a arribar a un acord.
7: Sí, ha estat una sessió extraordinària forçada per Junts, Barcelona, En Comú i Esquerra Republicana que obre expectatives de cara a la reunió prevista per demà amb els treballadors. Montse Serra, delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: I el que voldríem és que la reunió de demà fos un inici real cap a arribar cap a un final i cap a poder arribar a un acord. Volem un reconeixement de la nostra feina i que es traslladi amb algo real, o sigui, amb un reconeixement real a nivell retributiu i social.
3: I ja tenim el millor croissant artesà de mantega de l'Estat i s'elabora a Barcelona.
1: En concret, a la pastisseria Morreig, situada al carrer Verdi, que s'ha imposat a 60 de locals que han presentat les seves propostes al concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona.

0: 10 minuts i arribarem a la mitjanit, és en aquell punt en què comencem a mirar-nos també, ja no només les notícies de l'avui, sinó més aviat que ens encarem a les de demà. I demà es podria publicar el BOE, està previst que sigui així, els decrets d'habitatge que avui el Consell de Ministres ha aprovat, Marc.
1: Sí, ara és la Diputació Permanent qui ha de convalidar en el termini d'un mes aquests decrets. Un s'aprovarà perquè, ho hem explicat aquí, el PNB hi donarà suport i les majories en aquest òrgan són diferents i, per tant, en aquest cas la convalidació no depèn ara dels vots de Junts. Un cop es publiqui el butlletí oficial de l'Estat, per tant, les mesures ja entren en vigor, per tant, això inclou la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables, la pròrroga dels lloguers o la regulació dels contractes de temporada i d'habitacions. I com a novetats, s'hi afegeixen l'ampliació de les restriccions dels fons voltor als propietaris de 10 habitatges o més o préstecs a interès zero per pagar l'entrada d'un pis.
2: I atenció, perquè demà també hi ha vaga al sector dels serveis socials a Catalunya.
1: Sí, és una aturada de 24 hores, afecta els serveis socials de gestió tant pública com privada, i és un sector que ocupa més de 100.000 persones a tot Catalunya i que dona servei a més de 2 milions de persones. És una vaga que convoquen la UGT, Comissions Obreres, la CGT i també la Intersindical. El motiu és el bloqueig, denuncien, de la negociació col·lectiva i també la negativa d'aplicar l'equiparació salarial que van pactar el mes de maig i que preveu una inversió de 150 milions d'euros anuals durant almenys 5 anys. Hi haurà serveis mínims, menjadors socials i residències de gent gran o amb persones amb discapacitat. S'ha de garantir el servei com si fos un dia festiu, mentre que en l'ajuda a domicili i la teleassistència s'ha de donar el 85% del servei.
0: N'hem parlat abans amb Jaume Asens. Demà es compleixen 3 anys dels atacs del 7 d'octubre. Aquell dia forces de Hamas van entrar en territori israelià, van matar 1.200 persones i en van segrestar més de 250. Israel va engegar l'endemà una campanya que fins ara ha fet més de 70.000 morts i que es troba oficialment en una situació d'alto al foc i amb el pla de pau de Donald Trump suspès. Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
3: El 7 d'octubre del 2026 arriba encara amb molts dubtes respecte al que va passar aquell dia de 2023, sobretot pel que fa al paper de Benjamin Netanyahu. El mes passat apareixia la informació que el primer ministre israelià hauria rebut de part d'Emirats Àrabs l'alerta que un atac com el protagonitzat per Hamas era possible. Abans d'ahir ja es van celebrar els primers actes commemoratius, seguint el calendari jueu, i Netanyahu va expulsar-se responsabilitats. Demà tornarà a ser el centre de les converses en els dos grans actes previstos, un de ben aviat al matí, allà on se celebrava el Festival Nova, i un altre a la nit, a Tel Aviv, on es van concentrar els familiars dels hostatges fins que van ser alliberats fa un any.
0: Coincidint amb aquest aniversari, l'eurodiputat Jaume Asens ha publicat el llibre Gaza després d'Auschwitz. En una entrevista aquí al Catalunya Nit fa uns minuts, Asens ha apel·lat a la consciència col·lectiva en favor de Palestina, recordant que els nazis van voler mantenir el genocidi dels camps de concentració ocult.
4: No podem dir que no sabíem, perquè l'extermini del poble palestí el món sencer l'està contemplant, no? És un genocidi que s'està retransmetent en directe, no? I que, a més, els seus victimaris l'exhibeixen de forma orgullosa. Això és una diferència substancial respecte al que va succeir a Auschwitz.
2: I demà, si no hi ha cap imprevist, Oques Grasses s'acomiadarà del públic a l'Estadi Olímpic.

Doncs veurem demà si passa aquest mal temps. Faran el primer dels quatre concerts amb què el grup d'Osona diu adeu després de 14 anys sobre els escenaris. Per tant, primer concert, després que recordem que el d'ahir s'ha d'ajornar per la pluja i aquest el faran dijous. El grup, liderat per Josep Montero, repassarà, per tant, totes les seves etapes amb èxits com In the Night, Està Guai, La gent que estimo i Petaro. La gira, l'últim concert, ha venut pràcticament totes les 220.000 entrades disponibles. En aquests últims dies, el grup ha alliberat encara algunes entrades d'última hora i encara és possible trobar-ne alguna per dijous, tant les de demà, divendres i dissabte ja estan completament esgotades. I per cert que demà també parlarem de la Fira del Llibre de Frankfurt, perquè hi participen 40 editorials catalanes. L'Institut Ramon Llull ha concertat més de 120 reunions amb editors d'arreu del món per continuar impulsant la traducció de la literatura catalana.

Doncs mira, avui he anat al teatre aquesta tarda a Barcelona i n'he sortit que faltaven 5 minuts per les 9 i queia tot el cel a sobre la ciutat. Per no perdre'm la connexió amb el nostre programa, he caminat des del teatre fins a casa. Mitja hora m'he trobat amb uns transeünts que anaven desconcertats pels carrers, m'he trobat amb persones que acostumen amb el viure sense casa als carrers, que no sabien com aixoplugar-se d'aquella tempesta. He trobat fins i tot algú que feia running pels carrers. He arribat a casa amb una quantitat d'aigua sobre impensable, però la gran reflexió, després de sentir tot el programa, és que la paraula clau avui és la paraula casa. I de la paraula casa en surt la paraula intempèrie. I de la paraula intempèrie en surt la paraula exili. I de la paraula exili en surt Auschwitz i d'Auschwitz-Gaza. I d'aquí també surt la Unió Europea com aquesta casa col·lectiva que volem tenir. I també en surt la paraula escola, que és una casa important, una casa que fa que els nanos a França protestin per no tenir les condicions que ha de tenir. I de tot això n'ha sortit una paraula realment curiosa per mi, que és la paraula fòbia, fòbia a la natura, que també és una fòbia a la casa. I m'han vingut al cap uns poemes d'una poeta keiniana de Barsenshire, que es titula precisament Casa. I diuen així: ningú se'n va de casa excepte que la casa sigui la boca d'un tauró. Només corres cap a la frontera quan veus a tothom que també corre. Només te'n vas de casa quan la casa no t'hi deixa quedar. Deixa enrere la roba, arrastra't pel desert, travessa oceans, ofega't, sigues fam, pidola, oblida l'orgull. La teva supervivència és més important. Si no tenim casa, no tenim res. I aquesta casa la construïm a vegades amb maons, a vegades amb identitats, a vegades amb lluites que ens porten a sentir que una tempesta important ho la pot destruir. I tot això ens ha de portar a reflexionar sobre com construïm la nostra forma d'estar conjuntament amb una societat que se sent amenaçada. I aquesta amenaça esperem que generi més aviat voluntat de cohesió, que no pas aïllar-nos i tancar-nos a casa. Bona nit.

Al Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, vos informa Nando Sanoguera. Si 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç encara provisional de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord. A les Terres de l'Ebre, on més mal ha fet l'aigua, en municipis com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els alcaldes dels dos municipis han explicat al Catalunya Nit que no havien vist mai baixar l'aigua amb tanta força pels seus carrers.
2: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, ja està la gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai, perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
3: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig, i per tant l'aigua ha corregut moltíssim, i la veritat és que pues, jo el que he vist avui, i com jo amb els veïns que m'he anat trobant, no ho havíem vist mai.
1: En municipis com Cambrils, Sitges o Vilanova s'han inundat passos a nivell i un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, també en declaracions al Catalunya Nit.
4: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi, i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força

0: ràpid han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat, doncs, un petit incendi. Evidentment, doncs, això ha generat una certa alarma, però...
1: Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat. Més notícies, Oriol Pujadó.
2: Carles Puigdemont ha celebrat la sentència del Tribunal Constitucional que, segons l'expresident, deixa sense marge d'actuació els jutges a l'hora d'aplicar l'amnistia.
3: S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
2: Puigdemont ha allunyat el seu retorn imminent a Catalunya, tot i que Pablo Llarena hagi retirat l'ordre de detenció contra l'expresident i també per als exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. En una compareixença des de la seva residència a Waterloo, Puigdemont ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
1: Pedro Sánchez arrenca la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre amb l'aprovació una altra vegada dels 2 decrets d'habitatge. Aquesta vegada, però, el Congrés avalarà el text que inclou l'escut antidesnonaments i la congelació dels lloguers durant 2 anys. I és que la Diputació Permanent, l'òrgan que pilota la cambra quan les Corts estan dissoltes, el PP, Vox i Junts no hi sumen majoria. Sánchez ha mogut fitxa l'endemà d'anunciar l'avançament electoral.
4: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen.
2: Als Estats Units, la condemnada a mort que va sobreviure a una execució fallida es troba conscient i pot parlar. Ho han anunciat els seus advocats en un comunicat en què precisen també que preveuen una llarga recuperació. La dona, Christia Pike, de 50 anys, va rebre 2 injeccions de pentobarbital que, en lloc de matar-la, li van provocar una agonia i va acabar ingressada a l'hospital custodiada per la policia.
1: Ha mort l'actriu Eva Marie Saint, protagonista de pel·lícules com Perseguit per la mort d'Alfred Hitchcock o La llei del silenci, d'Elia Kazan. Pel seu paper en aquest film va rebre un Òscar el 1955. L'actriu ha mort per causes naturals a la seva casa de Los Angeles. Tenia 102 anys. L'augment dels accidents a la C31, al seu pas per Cunit, al Baix Penedès, ha fet que l'Ajuntament reclami a la Generalitat que informi els conductors que la C32 és gratuïta per moure's entre Cubelles i el Vendrell tots els dies de l'any. En declaracions al Catalunya Nit, l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, s'ha assegurat que ja es disposa d'una infraestructura adequada per enviar aquest missatge.
5: A les entrades de l'autopista hi ha uns panells electrònics que, quan convé, escriuen missatges, i nosaltres el que demanem és que en aquests panells electrònics la Generalitat faci el favor d'anunciar que l'autopista és gratuïta, perquè són uns panells que estan allà i que no anuncien res. I per estar foscos, estar parats, estar en negre, el que demanem és que anunciïn que és gratuït aquest tram.
1: L'Ajuntament calcula que diàriament passen per dins del municipi uns 30.000 vehicles. Esports, aquest dimarts s'ha acabat l'aturada per les seleccions i els futbolistes internacionals tornen aquest dimecres ja a la disciplina dels seus clubs. En clau blaugrana, Lamine Yamal ha tornat a ser titular la victòria d'Espanya 1-2 contra Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino. Lamine ha jugat 78 minuts. També han sortit d'inici Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo. Fermín ha entrat a la segona part. En Croàcia, Livakovic ha jugat els 90 minuts.
2: Jugats també aquest dimarts a la Nations League, Anglaterra 3, República Txeca 0. Anthony Gordon no ha jugat cap minut i Escòcia 1, Eslovènia 2. Derkusic, central de l'Espanyol, tampoc ha jugat.
1: El Barça, mentrestant, Frankie de Jong ha fet avui part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des que es va lesionar al Mundial en la seva selecció.
2: Encara en futbol, a 1 de la matinada d'aquí una estona, Leo Messi juga l'últim partit amb la selecció argentina contra Benín al Monumental de Buenos Aires.
1: I la portera del Barça, Cata Coll, deixa la concentració de la selecció espanyola femenina i torna a Barcelona. Cata té unes molèsties al quàdriceps. Clàudia Pina no s'ha entrenat aquest dimarts per unes molèsties musculars, però sí que forma part de l'expedició que viatja cap als Estats Units.
6: Fins aquí les notícies.
7: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.

0: Hi ha dies que et sona el despertador i no el vols sentir, i el pares, i torna a sonar 10 minuts després, i penses, ara ja no tinc excusa, que després hauré de córrer. Això abans no ho podia fer mai perquè saltava de llit tan bon punt sonava l'alarma 5 minuts abans de les 6 del matí. Però ara em poso un antifaç i puc fer el ronso si el dia no és gaire complicat. Aleshores, prepares la jornada, les entrevistes que has de fer, les trucades pendents, els guions a repassar, tornes a veure que serà un dia de pluges torrencials i et tornes a enganxar al radar del Meteocat per saber a quina hora pot caure la tromba i t'angoixes pel que pugui passar. I tot el dia estàs enganxada a la ràdio per seguir de prop l'evolució dels aiguats i aleshores et torna a sonar l'ES Alert i dius, ja hi tornem a ser. Però de cop reps un missatge del teu entorn familiar i t'adones que en una altra casa, lluny de preocupar-se per la pluja i per les alarmes, hi ha algú que està plorant la mort d'una persona que ha marxat sense que fos la seva hora. I aleshores t'adones de la fragilitat de la vida, de com hem d'aprofitar cada moment, de com hem de viure el present, perquè aquella fina línia entre estar bé i no ser-hi no sempre depèn d'un mateix. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Eduard Nas, Víctor Villar, Aina Grau, Andy Franco, Albert Duran, Judit Perpinyà, Gerard López i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i pràcticament 9 minuts. Benvinguts a una altra edició de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio, a punt i preparats un dia més amb la pàgina del Meteocat oberta per seguir la situació. Veig que les pluges comencen a marxar, ja han fet prou mal, però de moment encara està plovent en alguns indrets entre el Maresme, la Selva i el Baix Empordà. Ho anirem seguint, però de moment creiem que tot això anirà a menys. Des de Protecció Civil i des del mateix govern de la Generalitat han dit que en principi les pluges més o menys havien de durar fins cap a les 2 de la matinada, que és l'hora que nosaltres tanquem el programa. En principi ho anirem seguint per si s'hagués de fer algun canvi. Per tant, si algú té en algun moment alguna informació perquè està en un lloc on comença a caure una tromba no prevista, com que hi ha tots aquests fenòmens que ara doncs, de cop i volta es creen a dintre el mar i se'n van cap a terra, doncs qui millor que les persones que viuen als llocs per poder-ho fer arribar aquí a la nit dels ignorants. Però de moment el 93 201 7474, per començar el programa d'avui, li donem la benvinguda al Francesc, que ens truca des de Manresa. Bona nit.
2: Bona nit, Marta.
0: Què tal, Francesc, com està?
2: Bé, gràcies a Déu, un saludo per a tots els ignorants i en especial a aquest programa, al qual vull felicitar, perquè hem començat, a banda de la climatologia, una setmana molt bé, perquè hem tingut una sardana cada dia, el dilluns i el dimarts.
0: Carai, carai, quin fitxatge que m'està fent, allò, cada dia. Sí, perquè un dia la vam fer de regal a un oient que va fer 96 anys, que l'havia demanada.
2: Sí, ahir vam tenir aquella bonica sardana, sí, dedicada a Granollers.
0: Sí, senyor.
2: I l'altre dia vam fer el regal d'aniversari.
0: Correcte, a l'Anna, sí, a l'Anna de Mirasol.
2: 96 anys.
0: Molt bé, molt bé.
2: Amb un pastís d'aniversari, que era la cançó, la sardana, el saltiró de la Gardina.
0: Sí, senyor, molt bé.
2: I respecte a aquest pastís d'aniversari, si em permeteu, jo us diré que hi vaig trobar a faltar la cirereta.
0: Quina és la cirereta? A veure.
2: És la lletra. La lletra del saltiró de la Gardina,
0: sí,
2: és quasi tant o més bonica que la mateixa música. Es tracta d'un cant d'un enamorat adreçat a la seva estimada, que li posa com a exemple les carantonyes que els ocellets fan amb una branca d'un arbre. I li diu, com l'estella, com l'ocella a son ocell, tu m'estimaràs a mi.
0: Això és el que diu la lletra, eh?
2: Moltes sardanes que són cançons que a mi em sembla que valdria la pena de tant en tant d'anar-les divulgant. La Santa Espina, l'Empordà, Llevantina, per tu ploro, moltes sardanes que tenen la lletra molt maca i si les doneu de tant en tant contribuireu no només a fomentar la divulgació del ball de la sardana, del nostre, sinó també la cultura catalana a través del text de cada una d'aquestes cançons. És un prec que ho faig i moltes gràcies.
0: Gràcies, Francesc, per dir-nos-ho. Jo no sé, perquè no ho he buscat, hem de buscar-ho, no sé si aquestes sardanes amb la lletra, si existeixen enregistrades, si les podem trobar, sap què vull dir? Vull dir que, clar, quan tu busques una sardana sempre la trobes que la interpreta qui sigui, la tabla que sigui, però amb la lletra no sé si és tan fàcil de trobar-les.
2: Moltes d'aquestes sardanes que estan cantades per veus molt conegudes, començant per l'Emili Vendrell de la seva època.
0: Sí.
2: I, en fi...
0: Ah, doncs mira, la pròxima vegada buscarem a veure què trobem.
2: Que s'hi han dedicat.
0: Molt bé. Gràcies. Doncs, Francesc, gràcies per la proposta. D'acord?
2: D'acord, gràcies.
0: Molt bé, gràcies, bona nit. Doncs aquesta ha estat la primera trucada avui a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Mira, algú que ha comptabilitzat les sardanes que hem posat aquesta setmana al programa. Hem posat altra música i hem parlat de moltes coses, eh? Però, escolta'm, cadascú es fixa en el que li interessa i el que li ve de gust. I està bé perquè jo no sabia que... Sí que sé que hi ha algunes sardanes cantades, evidentment, però a la pròxima vegada que en posem buscarem si n'hi ha alguna de cantada, perquè, com diu el francès, doncs també està bé de veure quina és la història que hi ha i les lletres que hi ha al voltant d'aquesta música popular catalana. A més del 93207474, on podeu trucar ara mateix, perquè veig que l'Aina no està despenjant el telèfon, per tant vol dir que no està trucant ningú, també ens deixeu els missatges a través del WhatsApp del programa, que és el 667-220-148, i avui tenim missatges escrits, no àudio, per tant, us els llegeixo. Per exemple, la Isabel, des de Sabadell, ens diu: fa un temps vaig portar l'administració d'un pàrquing molt gran a Sabadell. A dins del pàrquing hi havia un transformador d'Endesa. Clar, ara recordo la trucada d'ahir, des de Premià, amb la queixa de l'oient dient que, evidentment, el transformador estava dins d'un pàrquing i es va colgar d'aigua, evidentment, i que va deixar aquell oient sense electricitat durant 3 dies. Bé, la Isabel diu, a dins del pàrquing, com deia, hi havia un transformador d'Endesa. Diu, quan jo ho portava, es van fer moltes gestions sense èxit amb la companyia per retirar-lo. No sé si a dia d'avui ho hem pogut resoldre, ja que vaig deixar d'administrar-lo. Per tant, no sé si era molt habitual, anys enrere, que els pàrquings hi col·loquessin transformadors, però el de Premià, diu, no és l'únic segur. Doncs mira tu que està bé aquesta aportació, perquè a veure si encara descobrirem aquí que hi ha uns quants transformadors que estan a dintre de pàrquings, perquè s'havien posat antigament i encara ningú els ha canviat. I llavors, clar, quan passa el que passa, i s'inunda un pàrquing perquè hi ha aquestes pluges torrencials, evidentment deixa d'haver-hi electricitat a la zona on cobreix la demanda elèctrica d'aquell transformador. En fi, gràcies per l'aportació, Isabel, de Sabadell. Ens truca l'Anna des de Mirassol. Bona nit, Anna.
3: Bona nit, Marta, que maca que ets. Et vaig agrair molt aquesta tardada que m'has trucat. Vaig ser tan feliç sentint-la, però el que diu aquest senyor, m'hauria agradat que hagués sigut cantada, perquè és preciosa la lletra. Però bé, bueno, ja t'agraeixo molt que me la posessis i vaig estar molt content i molt feliç d'escoltar.
0: Era la nostra aportació al regal d'aniversari, Anna. Això de les lletres ja ho mirarem, perquè jo no sabia que hi havia més sardanes que estan cantades. I, per tant, escoltar la lletra també és bonic. Per tant, un altre dia ho farem, d'acord?
3: Molt bé, d'acord. Moltes gràcies, Marta.
0: De res.
3: Molta gràcia, Marta, perquè ets molt maca.
0: Ai, l'Anna també és molt maca i molt eixerida. Gràcies, Anna, una abraçada.
3: Igualment.
0: Bona nit. Adéu. Adéu. La Carmen des del Guinardó, bona nit.
4: Hola. bona nit. Mira, són els casaments. Hi ha dues classes de casaments, el civil i el de l'església, no?
0: Sí.
4: Sí, catòlic, sí. Llavors, era per saber quin és el que és més... S'usa més, quin és... O sigui, valen els dos, ja, suposo que els dos valen, però quin és el que s'usa més? És això, curiositat.
0: Si hi ha més gent que actualment es casa més o per l'església o pel civil, vol saber això?
4: Això mateix, sí, sí.
0: Molt
4: sí.
0: Bé, molt bé. Va bé. Doncs a veure qui respon. Gràcies, Carmen.
4: Molt bé, gràcies.
0: Adéu.
4: Escolta,
0: digui.
4: Podria posar una cançó?
0: A veure quina cançó vol, digui'm.
4: Mira, el títol no el sé, perquè n'hi ha moltes, però és sobre la música de Xavier Cugat.
0: Sí.
4: Qualsevol cançó del Xavier Cugat.
0: Sí, sí, sí, d'acord.
4: Que en té moltes, sí, sí.
0: Molt bé.
4: Sí.
0: M'ho apunto, Carmen, gràcies.
4: Gràcies,
0: adéu, bona nit. La Carmen, que diria que altres vegades també ens ho ha demanat i alguna vegada li hem posat també alguna cançó del Xavier Cugat perquè el va conèixer i té alguna cosa a casa assignada per ell, que això me'n recordo que ens ho va explicar una vegada que la vaig anar a veure per entrevistar. Un altre missatge de WhatsApp que ens heu deixat, el 667-220-148, diu, és de l'Alícia, des de Barcelona, diu, només us volia comentar que darrerament em dedico a llegir sobre conflictes, guerres i cops d'estat del segle passat, i posa entre parèntesi a Espanya, Xile... Diu, cada vegada se saben més coses, cert, però, diu l'Alícia, la memòria és fràgil. El segle XXI hauria de mirar el segle XX per aprendre, per no cometre els mateixos errors. Em preocupa, diu l'Alícia, el jovent, un cert tipus de jovent enfadat o decebut que sent cants de sirena i voten. Tenen dret, esclar, però els aconsellaria que, a part de pensar en el futur que es juguen, també mirin el passat. Aquesta és el missatge que ens deixa l'Alícia des de Barcelona. El 93207474 i tenim ara l'Emília des del Bon Pastor. Bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Què tal, Emília? Digui'm.
5: Molt bé, molt. Perdó. I ara per parlar de les sardanes.
0: Vinga, avui estem fent un monogràfic. Endavant, vinga.
5: Una coseta. També sí. És el primer dia que truco, eh?
0: Ah, molt bé, Emília, doncs encantada sí, sí. De saludar-la.
5: Moltes gràcies. Ho fas molt bé, és encantadora.
0: Ai, gràcies, Emília.
5: I cada nit t'escolto.
0: Molt bé.
5: Des que vas a començar.
0: Ah, molt bé, així m'agrada. Molt bé, molt bé.
5: Sí, nena, sí, ja pots contar-hi.
0: Molt bé.
5: I tant, i tant. Bueno, que jo volia dir...
0: Digui.
5: Que la que cantava molt bé les sardanes, jo tenia un disc, fa molts anys que ja no sé ni qui el té, era la Salomé.
0: La Salomé cantava sardanes.
5: La Salomé tenia una veu fabulosa per les sardanes. Sí, era preciosa, preciosa.
0: I et recorda algun nom d'alguna sardana?
5: Sí, totes tenen un caset, em sembla, la Llevantina, Porto Ploro, la Sotia de la Cardina, totes aquestes
0: les cantava.
5: Totes són precioses, la més bonica.
0: Molt bé, molt bé.
5: Sí, doncs això, eh?
0: Perfecte, doncs mira, tenim una pista més per buscar sí. Alguna sardana que hagi cantat la Salomé.
5: La Salomé era perfecta per aquestes coses, perquè hi posava molt, molt de sentiment.
0: Clar, clar, clar, clar.
5: Molt bonic.
0: Molt bé, doncs prenc nota, Emília, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies, adéu.
0: Adéu, bon dia, bona nit. Va, que tenim un tècnic tan ràpid, que només de sentir el que deia l'Emília, he anat a buscar, mira. Mira què he fet.

Va, que sí, ha trobat una sardana, i dues i tres, però nosaltres buscàvem una sardana cantada, eh que sí? Buscàvem una sardana cantada, a veure si l'ha trobada. Ah.

0: No em direu que l'Edu no ha sigut ràpid i veloç per trobar aquesta emoció que deia l'Emília de la Salomé cantant aquest Per tu ploro. Val, 932017474, esperant sentir aquesta sardana i volem fer la seva aportació sobre una altra qüestió. I tenim el Xavier des de la Bisbal d'Empordà. Bona nit. Ai, que s'està acoplant molt. Xavier, hauries de baixar una miqueta la ràdio. Ets aquí o no, Xavier? No ets aquí. Ets aquí? No. Arreglem-ho. A veure, intentem arreglar-ho. La Montserrat, des de Mataró, bona nit.
1: Hola, bona Montserrat, nit. Sí. Bona nit, Marta. Mira, és per donar una resposta a aquesta senyora que parlava del casament, si és més vàlid el casament civil o per l'església.
0: Sí.
1: Jo suposo que la cosa funciona igual que quan em vaig casar jo em vaig casar per l'església, però primer vam tinguer d'anar al jutjat. O sigui que primer passes pel jutjat i aleshores doncs a l'església. Vull dir que jo suposo que per l'església no sé si ara serveix igualment que et fan un document, però abans la cosa anava així.
0: Primer jutjat, després església.
1: Anaves al jutjat i aleshores et casaves per l'església.
0: Per tant, sí, ella també volia saber si la gent es casa més per l'església o pel civil ara.
1: Clar, no,
0: això ja no ho sabem.
1: No, això ja depèn dels gustos de cadascú. Jo havia entès que el que ella volia dir era si era més vàlid.
0: Sí, també ho ha demanat, sí. Ha demanat les dues coses, sí.
1: Bé,
0: sí.
1: Jo això és el que he contestat.
0: Molt bé, perfecte.
1: I això de les sardanes amb lletres, n'hi ha moltíssimes.
0: Moltes, sí.
1: Moltíssimes, i les lletres, totes les lletres, la majoria són precioses.
0: Sí, el que passa que és veritat, quan demaneu alguna sardana, sempre la busquem d'una copla. Mai penso en una sardana cantada, però ara m'hi fixaré que de tant en tant sigui cantada, que també és molt bonic.
1: Sí, jo si alguna vegada ja, en l'època d'en Xavier, havia demanat alguna de sardana, ja demanava concretament cantada.
0: Ah, sí?
1: Cantada.
0: Ah, mira, veus?
1: Sí,
0: doncs
1: sí,
0: mira,
1: sempre. Sí.
0: Prenem bona nota. Molt bé,
1: molt
0: Montserrat,
1: bé.
0: Gràcies.
1: Apa, bona nit.
0: La Núria, des del barri de Gràcia, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Què tal, Núria?
2: Bé, aviam. En el barri de Gràcia estem d'aquest estiu, estem de dol perquè vam perdre una pastisseria on els xuxos de crema eren, bueno, fora de lloc.
0: Ai. I ara bueno, què, sense xuxos de crema?
2: A part del reste,
0: Sí.
2: Era molt coneguda, a més era una pastisseria centenària, al carrer Gran de Gràcia.
0: Com es deia?
2: Ideal.
0: Ideal, sí, ja me'n recordo, sí.
2: Molt antiga, de fusta, però bueno. A mi que no m'agraden els dolços, doncs era l'únic que hi anava a buscar. No només jo, Molta gent, que a mi no em toca de prop, vull dir, jo visc a la part de baix de Gràcia, no allà dalt, però hi anava, sense dubtar. Bé, doncs com que es volien jubilar, feia 2 anys que estaven buscant, algú que volgués continuar i, bueno, amb la clientela que, evidentment, doncs donava prou com per...
0: Sí.
2: Doncs bé, no van trobar. I al final ho van retrasar perquè volien fer-ho abans i la gent del barri els va demanar que no ho fessin abans de Sant Joan per les coques.
0: Està bé, això.
2: I van aguantar fins al final.
0: Pobrets,
2: també.
0: Sí.
2: Però veient, fins i tot quan van tancar l'últim dia, que hi havia cua al carrer, bueno, semblava que allà hi havia rebaixes d'alguna cosa, doncs encara deien que potser hi haurien esperances, perquè una de les persones que hi havien anat, els molts, semblava que sí, que estaven animats.
0: Que s'ho podia quedar. Ai.
2: Que volia... I ells estaven disposats a quedar-se, un temps. Vull dir.
0: No, per fer el traspàs bé, no? Sí.
2: Aviam, la cosa és que ara hi ha 2 lletreros amb un lloguer de 8.000 euros al mes.
0: Bé. Com? 8.000 euros?
2: Sí. Qualsevol que potser vulgui començar un negoci...
0: No, no paga 8.000 euros al mes, clar.
2: Començar un negoci vull dir que no estava per començar, que si ho haguessin continuat, però, és clar, estic segura que ells no pagaven 8.000 euros.
0: No, clar. Déu-n'hi-do. Sí.
2: Vull dir, ho explico perquè la gent potser sigui conscient de per què se'n van a la merda molts negocis.
0: I tant, sí.
2: Vull dir que potser que en siguem conscients.
0: Sí.
2: Llavors, a partir d'aquí, com que jo no m'agrada el dolç, però encara somio amb aquell xuxo, però amics meus també, el divendres passat va venir una amiga meva que viu a Ghana, i quan va arribar i em va trucar em va dir, què, Núria, quin dia quedem? I els xuxos, que n'hi hauran?
0: Oh.
2: I li vaig dir, Iola, ho sento, però de xuxos ja no n'hi ha.
0: Oi.
2: No foti, no, no. I jo busco. Llavors, estic fent una búsqueda de xuxos com il fo, vull dir, perquè n'he trobat de xuxos. I no diré allò, els llocs on n'he trobat, perquè són coneguts a Barcelona,
0: Però...
2: Però, vaja, allò no és digne de dir-se xufo.
0: Ja.
2: Sí, una pasta de brioix amb una cosa de color més o menys que et tira groguenc a dintre, allò no és un xufo.
0: Ja. Tu vols saber on pots trobar el millor xuxo ara mateix de crema?
2: No, ara mateix tampoc, vull dir
0: no,
2: que...
0: No, vull dir, un lloc que pugui satisfer la... i apaivagar el teu dol per perdre aquesta pastisseria.
2: No, i a més, jo estic segura que al barri, perquè jo ho tinc... Aquí tenim un diari que es diu l'Independent de Gràcia.
0: Sí.
2: Llavors, tu pots donar notícies, vull dir, jo estic segura que me'n vaig, els truco... Escolta... He descobert un xuxo, aviam, que no ens haguem d'anar a Girona, perquè llavors ja tenim un problema. Estic segura que hi hauria gent del barri que aniria a comprar un xuxo si érem condicions. Perquè aquí al barri no n'hi ha.
0: No n'hi ha.
2: I hi han pastisseries que fan coses bé, vull dir. I els hi he anat a dir, escolta, sabeu que l'ideal, sí, sabem que van tancar, sabeu el xuxo, sí, jo hi havia anat a menjar-ne, en comprava. Coi, per què no en feu? Però és que ara fem coses modernes.
0: Ah, que el xuxu no és modern, ja? És antic?
2: Es veu que sí.
0: Es veu que sí, d'acord.
2: No, és que la gent fa el que la gent demana.
0: No, home, però si tens... Depèn, sí. No? Però si li dones producte clar, bo, te'l demanarà.
2: Tu, clar, però quan tu estàs... O sigui, visualment... O sigui, l'altre dia ja vaig... Bueno, hi he entrat un parell de vegades per si de cas algun dia no em feien. Vaig entrar a Mauri, que el tinc aquí al costat. Bé, no cal que demanis, hi he anat dues, tres vegades i no hi ha un puto xuxo. Ja. Tenen 40.000 coses sí. I està ple més de diris ara que d'indígenes.
0: Ja, sí, sí.
2: Vull dir, perquè doncs, clar, on és?
0: Sí, sí.
2: O sigui, on està?
0: Busquem un lloc amb xuxos a prop de Gràcia, ja està, deixem-ho així, a veure no, si la gent t'ajuda.
2: A prop de Gràcia no cal.
0: A Gràcia.
2: No.
0: Ah, no, a Barcelona. A Barcelona. Doncs va.
2: Sí, jo estic segura que si te n'has d'anar...
0: Ja agafaràs sigui, però... el metro, si cal, no passa res, no?
2: Oh, jo estic segura que farà més d'un veí.
0: Bon, vinga, va. A veure si entre tots trobem algun lloc. Gràcies,
2: escolta'm,
0: Núria.
2: Digues. Allò que et vaig demanar de la ràdio Fosenter...
0: Mira,
2: no,
0: mira, no deixis d'escoltar el programa, que tenim una resposta. Només et dic això. No.
2: Val.
0: Si no el pots escoltar sencer, demà te baixes a la segona hora. Però...
2: No, sí que em quedo.
0: Ah,
2: no
0: quedes, et quedes.
2: Sinó per la ràdio.
0: Per la ràdio. Vinga, és avui que ho respondrem. Vinga.
2: D'acord, gràcies.
0: Gràcies, Núria, una abraçada. Adéu. En Josep Lluís, des d'Horta, bona nit.
3: Hola, bona nit. M'acabo de despertar, però tinc el cap clar. Vull dir que no m'entrava encara bé. Mira, abans... Sí, no, vull dir... Capacitat, penso que sí. Penso que no.
0: Molt bé,
3: no,
0: molt bé.
3: No dubto de la meva solvència per...
0: Per fer les preguntes.
3: On tinc escrit les preguntes. Però abans de les tres preguntes, vull respondre la pregunta que es va fer aquí al programa fa uns dies.
0: Sí.
3: D'una senyora que... Sense, jo no la vull ofendre, però em sorprengui mal, però va dir... que a TV3 he vist que una persona creuava les cames i que no era ètic.
0: Ho preguntava. Ella preguntava si això era ètic, diguéssim. Sí,
3: jo tinc
0: sí.
3: La resposta, senyora, sense que m'ofengui. Més que ètic és postural.
0: És postural, sí.
3: Vull dir, és una manera de posar les cames.
0: Sí.
3: Creuades o descreuades. No que no trobo... No que, no
0: que sigui res d'ètic, no?
3: Ja. En si és ètic o no.
0: Ja,
3: d'acord. I jo dic, no, que us ho superaria mal, que jo respecto tots els que la gent que truca aquí, Vull dir, no...
0: No, és la teva opinió, sí, ja està.
3: La meva opinió és aquesta, que és postural, que la persona tingui les cames creuades.
0: Clar, clar.
3: Jo també ho faig, això, i no... nova gestió, no sé si s'ha dit o no.
0: Clar, molt bé. Volen... Perfecte.
3: Va, les preguntes són aquestes.
0: Vinga, digues.
3: Quantes comarques hi ha a tota Catalunya?
0: Molt bé.
3: Hi ha moltes, i no sabia, segur pot precisar així la quantitat, i si sí, hi ha previst que se facin de noves, també, si, no, si, si cap que n'hi hagin de noves, també m'ho poden respondre. La següent és quin és l'animal del planeta que més anys viu?
0: Molt bé.
3: Perquè
0: l'animal més longeu?
3: No sé quin... No, jo no soc tan entès en biologia.
0: Uh-huh.
3: I la darrera és, de totes les multes de circulació, de trànsit, de cotxe,
0: sí.
3: Quina és la més severa, la que el cas sigui més car?
0: La més cara de...
3: Sí.
0: Molt bé.
3: I si pot dir la quantitat, també, ja per curiositat, per saber la d'orillos que li tocarà pagar.
0: Perfecte. Molt bé, Josep Lluís, gràcies. Adéu, bona nit. La Carmen, des de Tortosa, bona nit.
4: Hola, bona nit, Marta.
0: Com
4: bona
0: estàs?
4: Nit.
0: Com esteu per aquí baix?
4: Bueno, pues avui ha sigut horrible, però horrorós. Lo que crec que no hi ha ni espero que no n'hi haguen de desgràcies personals. Però a Xerta segur que ha sigut algo,
0: sí, sí.
4: Però horrorós.
0: Sí.
4: Pensa que Xerta nosaltres, el lloc que vivim, lo tenim aquí mateix. Eren los trons i llampers i l'aigua que ha caigut avui. El meu marit de 84 anys diu que no se'n recorda mai de tanta aigua.
0: Sí.
4: Perquè era horrible. Ha sigut tremendo, tremendo, tremendo. L'altre dia ens vam estar nosaltres 24 hores sense llum. Bé, l'altra tornada, que no fa gaire.
0: Sí, sí,
4: i
0: tant, sí, sí. Dijous a la nit va ser.
4: Ara no, però bueno, és que tinc moltes respostes, potser em tallaràs.
0: Ah, doncs digues, va.
4: Primera, jo crec que coneixes la nostra terra, no sé per què, perquè quan te va trucar el senyor i et va parlar de Roquetes, vas dir, ah, sí.
0: Sí, sí.
4: I el coneixes, vale? I un dia et preguntaré coses teves personals, però no en directe, perquè jo crec que coneixes molt bé la nostra terra.
0: No tant, perquè... no tant, ja m'agradaria, Carme, no tant, no.
4: Aquí hi havia una família romagosa, dic, a veure si serà aquella...
0: No, segur que no, segur que no.
4: No, bueno, és igual. A veure, te dic, lo del rellotge de la plaça Catalunya.
0: Sí.
4: Aquell senyor va dir que hi havia dues empreses, i és veritat que hi havia dues empreses, regalaven, i arreglaven,
0: sí.
4: No regalaven, arreglaven rellotges.
0: Mm.
4: D'acord. Un senyor d'esta empresa, que ja està jubilat, però un dia inclús li van fer una entrevista a la tele d'aquí Tortosa, al Canal 21, i ell va dir que per hobby encara fa algunes coses, per hobby. O sigui, que si este senyor, jo suposo que li diguessin d'arreglar los rellotges...
0: El rellotge de la plaça Catalunya encara ho faria.
4: Jo crec que se l'oferia, no sé, eh? No el conec molt personalment, el meu marit crec que sí, però jo no el conec.
0: Bueno, molt bé.
4: Aquesta és una altra cosa, però que encara hi ha un senyor que crec que ho podria fer, sempre i quan vulgui, clar. Després, lo cava, lo vi, això ja és una miqueta més complicat. El vi, diferent del cava. Lo cava, lo cava tiba amb bolles, o burbujas en castellà,
0: sí.
4: Com ho vulguis dir. Lo vi se cull, se trau el suc, diguéssim, del raïm, i se pot fer vi, un vi jove, un vi d'anyada, que llavors ho posen dins d'uns barrils de roure, i segons els sommeliers que treballen a l'empresa, lo fan d'una més suau, deixen que faci més mesos que estigui, i el trauen quan en ells los bebé. Però el vi no té bambolles. Després el cava, resulta que ara a Catalunya hi ha cava i hi ha corpinat.
0: Sí, senyora.
4: Ho saps, no?
0: Molt bé. Sí, que ho sé, sí.
4: I saps per què, no? També. No,
0: es van enfadar i es van...
4: No és per enfadar, no. No, en sèrio, no és enfadat. Sí, no es van enfadar, però resulta que cava s'endia a tot.
0: Mm.
4: Inclús el bon, diem-li cava antic, se li dia cava.
0: Ja.
4: I resulta que cava se diu a tot Espanya.
0: Clar.
4: I el cava... Ells, tots, per empreses de les més importants, no dic manualment, de les més importants d'aquí del Penedès, van dir no. Aquí, al Penedès, volem dir un altre nom. No que ens ajuntéssim. No perquè sigui Espanya, és igual, França. Perquè, mira, ara venen, ells diuen cava, en mètode champagnois, que tot el cava està tret d'este mètode. I el venen. Només que no arriba i ho anuncien per la tele. A 5 euros l'ampolla.
0: Imagina't.
4: Un bon cava. No pot valdre això, de cap manera.
0: Sí, sí, tota la raó.
4: El corpinat no surt de les caves que no tingui 18 mesos de cava. 18.
0: Mm.
4: Després, tot el que es fa, el corpinat, tot ha de ser collit a mà, no d'entrar cap maquinària per a collir-lo, cap. Després, d'això no es pot comprar. Cada empresa té les seues vinyes. No pots comprar vi, per dir una manera, que hi ha Nantes o n'hi ha cavistes del cava, que encara en compren, per exemple, a Andalusia. Al puesto que es fa sigui raïm, sí, compren per a fer el vi o el cava. Tampoc. El Corpinat no es pot comprar res. Tot ha de ser de la seva pròpia collita. I després tinc un apunt més complicat, però no em vull fer llarg, perquè la persona que m'ho ha dit, tu no trucaràs, però dis-me'l a mi, fill meu, que faré el que podré. Resulta que també ha de ser, per exemple, no pot entrar, per exemple, això que hi ha noms, el xarelo, lo no sé què, sí, o sigui, el nom que té cada raïm,
0: sí, sí,
4: en el Corpinat ha de ser aquells. En el cava pots fer el que vulguis.
0: Ja.
4: O sigui, que és un món molt complicat, en part, per als que ho fan bé, i, o per als que no ho volen fer també, no és complicat, perquè ja ho fan com ho fan. Mm-hmm. Però, mira, ahir mateix va sortir al Facebook una notícia d'un altre cavista que està a l'Ordal, que ha entrat a formar part dels 20 i pico ja que hi ha dins de la marca Corpinat.
0: Corpinat, sí, sí.
4: El que passa que ens costarà una mica dir-ho, perquè a vegades, per exemple, a casa obrim una ampolla de Corpinat, perquè no es veu només que Corpinat, i resulta que a lo millor dic, i em surt el cava. I em diu, no, mira, si no et surt, digues, mira, avui veurem bambolles.
0: Bambolles, clar.
4: Bambolles.
0: Sí, sí,
4: perquè
0: sí.
4: No vol, o sigui, com aquell que diu cava, deixa't passar del cava.
0: Sí, sí, sí, hem d'aprendre a dir Corpinat, totalment record. Molt bé.
4: Corpinat.
0: Carme, perfecte. Escolta'm, deixem-ho aquí, que si no se m'allarga i tinc una entrevista, si no se'n farà la una.
4: Una abraçada molt forta, molt forta.
0: Un altre dia parlem més. Gràcies, adéu. Carme, una abraçada, bona nit.
4: A tu, gràcies.
5: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
4: Felicitats, 10.000 vegades.
0: Apa, amén.
4: Ja puc mirar una cosa a la tele, alguna sèrie que m'agradi. A les 12 jo trec la tele, a la mateixa tele poso Catalunya Ràdio, per a sentir la teua història de cada dia. M'encanta.
0: Ai, Carme, que em fa riure.
5: La nit dels ignorants. Amb Marta Romagosa. L'entrevista que no t'esperes.
0: Aquesta nit us volem parlar d'una professió en què viuen pendents del cel. Sí, sí, sí, ja ho sé, tots vivim pendents del cel, però no són els homes del temps, ni tampoc els pagesos, ni els hotelers, no. Viuen pendents del cel i sobretot dels fenòmens extrems, de les tempestes de pedra en concret, d'aquelles pedregades fortes que poden trencar vidres i abunyegar els cotxes. I és que avui us volem parlar d'una feina poc coneguda, els desabunyegadors. Són professionals que amb les seves mans i amb les eines adequades aconsegueixen eliminar bonys provocats per la pedra o per petits cops. Fan servir varetes, ventoses i martells de tefló, i això, juntament amb molta paciència i molta habilitat, els permet que una carrosseria abunyegada torni a semblar nova, sense necessitat d'haver de pintar la part afectada. Viuen pendents del cel perquè van allà on hi ha hagut una pedregada amb força cotxes afectats. La seva és una professió itinerant, diguem-ho així, agafen les eines i poden estar 2 o 3 mesos, potser, sense tornar a casa. En Gerard Ruiz fa 7 o 8 anys que s'hi dedica. Juntament amb el seu pare té l'empresa Tarraco Varilleros, especialitzada a reparar danys provocats per calamarsades. Gerard Ruiz, bona nit, benvingut als Ignorants.
6: Bona nit.
0: Escolta'm, sí, mireu sovint el cel, vosaltres? Ja sé que últimament sí, tots ho fem, però vosaltres més?
6: Sí, al final vivim enganxats al mòbil, amb les aplicacions per veure com es va movent el cel i cap on pinten els trets, no? I llavors, doncs sí, anem seguint, anem mirant, i de tant en tant hem de creuar els dits quan fa dies que no pedrega, per veure si cau alguna cosa.
0: Clar, aquesta és l'altra, després ens parlem d'això. Clar, si comença a pedregar en un lloc, vosaltres o sabeu que s'acosten tempestes fortes, ja teniu clar que s'us gira feina, no? Entenc?
6: Sí. Quan ja, o sigui, quan ja comença a fer caloreta, ja comença a ser època d'anar preparant, per estar atents al mòbil, com t'he dit, anar preparant les eines i posar-hi ganes perquè quan caigui arribar a treballar.
0: Mm. Vosaltres només repareu petits cops i bonys per pedregades?
6: Sí, aquesta és la idea. O sigui, el tema dels desamunyegadors va aparèixer per això, per fer petits copets. Clar, últimament les pedregades ja no són tan petites
0: clar,
6: com fa temps. No?
0: Clar, això penso.
6: Sí, sí. Llavors, la idea és la mateixa, però bueno, ens hem d'adaptar una miqueta a les noves circumstàncies i seguir millorant una miqueta.
0: Mm, clar, entenc que, per exemple, un cotxe que té un cop lateral, això ja no seria feina vostra. Algú no pot colar sí. I dir... També?
6: Sí, sí. El típic cop de pàrquing, no? Que podríem dir...
0: Ah, sí, allò super, de pum... Ai, que... Sí, sí.
6: Exacte. Clar, imagina't, tens el cotxe nou, no? Típica història. Ostres, m'acabo de comprar el cotxe. Bueno, vaig al súper, l'aparco una miqueta lluny que no m'aparqui ningú al costat. Ostres, aquell dia ve algú, pum, s'escapa una porta.
0: Sí.
6: Ostres, doncs, de vegades, si el cotxe és nou i de més, dius, ostres, sap greu pintar una porta. Llavors, això també ho fem. Mm. Però el 90% de la feina, si més, si no més, és les pedregades.
0: Però
6: aquest servei també els donem, sí, sí.
0: Clar. I escolta, la pregunta clau és com ho feu per eliminar aquests bonys?
6: Bé,
0: quines tècniques feu servir exactament? Sí, jo he parlat d'alguns amb unes varetes, però realment la feina com la feu?
6: Bé, que ho has descrit superbé, eh? Però al final el que fem és tenim una sèrie d'eines, podríem ajuntar-ho en tres grups. Un serien les varilles, com bé has dit, i llavors això amb el que fem és bàsicament estem buscant les escletxes del cotxe per poder-les introduir i llavors, per aquestes escletxes, anar fent força per tornar la planxa al seu lloc. Uh-huh. No?
0: Uh-huh.
6: Llavors, bé, hi ha diferents peces, cada peça té la seva història, però amb el tema de les varilles, diguéssim que funciona així. Busquem escletxes i busquem per empenyar cap dalt. No? Llavors, l'altra part seria les ventoses, que utilitzem cola calenta o cola freda, això depèn de cada persona, I això seria una tècnica que s'utilitza per llocs on no es pot entrar. No? Llavors, la típica peça és el muntant, que és, diguéssim, el lateral del sostre on s'ajunten amb la porta.
0: Sí.
6: Doncs tota aquella part és el muntant i allà no hi ha... Com que és una zona molt dura del cotxe, on hi ha estructures internes per reforç del cotxe, per temes de seguretat i de més, allí no tenim accés. I llavors, amb aquestes ventoses, el que fem és enganxem amb la cola, enganxem damunt del bony, i amb un martell d'inèrcia, que tot i que es digui martell, fa tot el contrari que un martell, no pica cap a baix, sinó pica cap a dalt.
0: Uh-huh.
6: Llavors, diguéssim que estirem la ventosa, de manera que el bony pugi cap dalt. Llavors, el que abans era un bony, ara s'ha convertit en una muntanyeta. I llavors allí acabem de picar per deixar-ho pla i ja està.
0: I feina feta.
6: El primer, després el segon i així fins al temps.
0: I trigueu molta estona a fer això? Per exemple, per arreglar un bony allò no gaire gran, al mig del capó, podeu trigar molta estona o és una feina relativament rapideta, entre cometes?
6: És una bona pregunta. Depèn sempre del capó. Depèn, clar, sobretot de l'accés que tinguis. Si és un bunyet senzill que està... que té un accés complet, que no hi ha cap problema, es treu en segons. Vull dir, és un momentet. Resulta que és un capó que és d'alumini i dins porta unes estructures de reforç que no arribes d'una manera o una altra. Llavors ja és una altra
0: història.
6: Ja
0: t'ho complica, clar.
6: Sí, sí, clar, clar.
0: Clar, clar.
6: I que cada cotxe és un món i que cada marca és un món, vull dir...
0: Clar, suposo que hi ha marques més complicades perquè són més fortes i marques que tenen com la no sé si la planxa més tova o no sé, o més manejable i aleshores us és un palet més fàcil, no? Suposo.
6: Sí, això que has dit és correcte en el sentit de que les planxes toves, hi ha planxes toves i planxes dures, i no necessàriament unes són més bones que altres.
0: Ah.
6: Depèn del tipus de pedregada, unes es reparen més fàcil, i depèn del tipus que és, doncs les altres es reparen més difícils. Vull dir, depèn... Hi ha tants factors que s'han de tenir en compte, no? que és difícil dir, mira, això és bo i això és dolent. Vull dir, cada cosa té la seva part positiva i la seva part negativa.
0: Clar, però la vostra feina entenc que també és bastant respectuosa amb el medi ambient, perquè, clar, vosaltres suposo que intenteu arreglar això i aleshores el cotxe no s'ha de tornar a repintar perquè no es destrossa res, senzillament es torna a la planxa original, per entendre'ns, no? El cotxe original, i no toqueu res, no cal tornar a pintar el cotxe.
6: Correcte. Aquest és sempre l'objectiu principal, d'acord? Llavors, sempre intentem que no s'hagi de pintar. Ostres, de vegades passa que les pedregades són molt fortes o que ha caigut una pedra en un molt mal lloc i ha trencat de pintura. Escolta, doncs, si s'ha de pintar no passa res, però sempre que es pugui, doncs sí. I no evitem pintar.
0: Mm. Quan cau una pedregada en un lloc concret de Catalunya, és possible que mentre s'està caient la pedra ja us truqui algú?
6: Sí. Personalment, en aquesta de Tarragona,
0: sí.
6: Va sorprendre molt perquè estava caient, vull dir, feia, no sé, 5 minuts, només, i ja el mòbil va començar a sonar, dic, ostres, què està passant? I, vull dir, jo sabia que anava a caure, però no sabia el moment exacte, no? Llavors van començar a entrar trucades, no, escolta, que és que està pedregant i tinc el cotxe, dic, ah, sí, cap problema, doncs mira, aquests són els passos a seguir, vinga, anem a fer-ho. I un munt de gent, un munt de trucades. Vull dir, la gent ja portava els deures fets de casa.
0: Clar.
6: I això, la veritat, és que és molt d'agrair.
0: Clar, perquè els vostres principals clients, qui són, els particulars? O també hi ha tallers que us demanen, o no sé si les assegurances us truquen, com funcioneu? Perquè jo, si em passa això i vull buscar-vos, com ho faig?
6: Hi ha una mica de tot. Tenim perits que ja ens coneixen d'haver treballat amb ells i de bones experiències. Hi ha concessions grans i marques grans que tres coses del mateix. Amb els tallers petits i mitjans, la veritat és que ens hi portem molt bé. Tres coses del mateix, i la veritat és que ara el tema del particular sí que ha explotat. Abans era complicat que un particular truqués directament a un varillero que agafés, mirés, mira, a veure, aquest té bones ressenyes, o aquest, mira, aquest em cau bé, o aquest m'ha fet gràcia, no, mira, truco. I ara la veritat és que podríem repartir-ho, diguéssim, en 25% cada grupet.
0: Que bo. Ha canviat també això, no? I vosaltres crec que no teniu un local físic per treballar, sinó que aneu als llocs, no? Vosaltres us desplaceu, sí. No?
6: Mm-hmm, correcte. Nosaltres som com cargols, agafem la furgoneta i portem totes les eines, portem tota la casa allí, i llavors ens desplacem als diferents tallers, concessions o inclús, no sé, al pàrquing d'algun particular que em diu, mira, tinc lloc. Ah, doncs vine, anem i ho fem. Cap problema.
0: I el teu terreny, el teu radi d'actuació, quin seria? Més enllà de Catalunya?
6: Sí, a veure, al final no deixa de ser, podríem dir, Europa sencera. La veritat és aquesta. Després, el dia a dia real, és que jo intento sempre quedar-me per el que és la zona de Catalunya, País Valencià, Aragó, Navarra, vull dir, zones adjacents a Catalunya, però bueno, que de vegades si he d'anar en moviment o a Salamanca, doncs anem a Salamanca.
0: Però això t'ha passat, que t'han trucat d'algun lloc de lluny i has hagut d'anar-hi? Sí.
6: Més que trucar-me, de dir, bueno, no hi ha feina, vinga, va, anem a buscar-la.
0: Ah, anem a buscar-la, està bé.
6: Sí, clar, sí, clar. Pot ser sempre per les dues vies.
0: Per la feina que teniu, tu ara em podries fer un mapa d'on pedrega més a Catalunya?
6: Parles d'aquest any o diguéssim en general?
0: Home, si vols acotar-ho aquest any, ja crec que hem tingut algunes quantes experiències, però no sé si podries fer un mapa de dir, ostres, doncs sobretot aquests dos llocs és on hem treballat més.
6: Sí, diguéssim que la zona de Girona, la Catalunya central, tirant cap a Girona, zona de Vic i de més, aquella zona gairebé cada any acaba caient alguna cosa. Mm. De vegades cau més, de vegades cau menys, i de vegades cauen 5 o 6 pedregades seguides. Vull dir, no, aquella zona sempre acaba enganxant. I tota la zona d'Olot, diguéssim, tirant cap al Pirineu, també. I diguéssim, una mica més cap al sud, per la zona de Móra d'Ebre, no és tan comú, però sí que també és una zona de, diguéssim, on hi ha més dany.
0: Clar. Clar, suposo que no, també
6: Tarragona,
0: hi ha més cotxes al carrer, també, no? A vegades no és que pedregui tant, però potser no hi ha tant de cotxe en pàrquings, i aleshores, clar, si tens el cotxe al carrer i cau una pedregada, doncs rep segur, no?, també.
6: Correcte. I a sobre, a més d'això, li has de sumar el fet de que el cotxe estigui assegurat i, una part molt important, que estigui assegurat contra danys meteorològics. Molta gent el té assegurat. Ah, sí. Ah, que em sembla que sí que el tinc contra danys meteorològics. Ostres, no.
0: Ah, això és important, de revisar-ho, perquè
6: no
0: tothom ho sap. Clar, però tu pots venir a arreglar-me un bony i jo te'l pago i ja està, sense que hi entri l'assegurança. Si entra l'assegurança, sí que haig de mirar que tingui els danys meteorològics, que això no ho mirem mai, és veritat. Tens tota la raó.
6: Sí, és un detallet.
0: Però és un detallet important, i més amb els temps que corren. Però tu ja ho deies abans, cada vegada hi ha més tempestes virulentes, però jo crec que els bonys deuen ser més grossos perquè les pedres també són més grosses, no?
7: Sí, sí, sí, sí, i tant.
0: Això, sense cap dubte. L'evolució l'heu vista, eh?
7: Sí, els fenòmens abans, els fenòmens més violents eren ocasionals, eren anecdòtics. Ara, raro és que algú no s'hagi menjat una pedregada grossa de... Perdona, ostres, és que uf, els cotxes estaven molt malament, va haver-hi molts danys, ostres, ostres, ostres. I llavors, i l'evolució, en principi, vull dir, sembla que tot tira cap a entre cometes, dolent, de que cada cop hi haurà més pedregades i més fortes.
0: Clar.
7: I en contra del que la gent pensa, no sempre les pedregades fortes són bon negoci. D'acord? Ja. Això ja és una mica contraintuïtiu, però l'ideal són les pedregades suaus, que si plen fan una miqueta de mal als cotxes, que toquen una mica la butxaca, però que no fan malbé el camp, que no fan malbé terrasses, que no fan malbé persianes, vull dir que els danys es queden localitzats en petites cosetes que, bueno, fan mal, però ja està.
0: Clar.
7: Saps? Que no...
0: ara estava pensant en tota l'època de la sequera, i clar, si un desabonyegador pot guanyar-se la vida tot l'any, perquè no tot l'any hi ha calamarsades, diguéssim, no? I l'època de la sequera, que no hi plovia ni a la de 3... també suposo que devíeu patir una mica.
7: Sí, sí, sí, definitivament. Llavors, a part d'aquí, o sigui, això vull dir, també hi ha la manera de com encara cadascú aquesta feina.
0: Clar.
7: Hi ha gent que simplement, ostres, no, doncs mira, no cau aquí, doncs, bueno, doncs me'n vaig a França, o me'n vaig a Alemanya, me'n vaig a Austràlia. Vull dir, això depèn molt de cadascú. En el fet de dir, ostres, doncs puc treballar tot l'any o no. Si et quedes aquí i resulta que no pedrega, doncs, bueno...
0: Aneu buscant les pedres per tot arreu, no?, per poder tenir feina, ja ho entenc. Clar, sou molts en aquest sector, ho saps, això?
7: Sí que abans era un sector més tancat i sí que hi havia molta menys gent. Ara la veritat és que ha entrat molta més gent nova i bé, que cada vegada acabarà entrant més gent. Vull dir, la tendència és aquesta i... ja està, i no s'hi pot fer res.
0: Tu, dèiem que tu treballes amb el pare, crec, no?
7: Sí, sí, sí.
0: Però tu, ara hi llegeixo la teva biografia, tu vas estudiar nutrició humana i dietètica. O sigui, què ha passat aquí? O sigui, vas començar ajudant el pare i t'hi has quedat? Perquè, clar, no té res a veure una cosa amb l'altra.
7: No té absolutament res a veure. No, jo

0: la panxa o per aprimar-me. Això no passarà, eh, ja?
1: No. Igual que... altres coses, sí, però això ja et dic jo que no.
0: Aquesta no, eh? Ja, només és per casa teva, no? Per la teva salut alimentària, per entendre'ns, ja, tot el que saps.
1: Sí.
0: Molt bé, Gerard Ruiz, desabunyegador, que mira que costa de dir, però jo no sabia sincerament que existíeu fins fa poc, i vam pensar que era, tenint el temps que tenim, una bona manera de satisfer la curiositat, no, dels oients d'aquest programa, que per això ens diem la nit dels ignorants. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, i no desitjo que tinguis molta feina, perquè voldria dir que hi haurien d'haver moltes pedregades, però vaja, que vagis fent i que vagis sent repartida sense que passi res greu, però que vosaltres pugueu anar treballant. Moltes gràcies,
1: exacte,
0: Gerard.
1: Exacte, lo justet.
0: Exacte. Gràcies, bona nit.
1: Adéu, bona nit.

Va, el Supertramp poden dir que torna a ploure, però el mapa del radar meteorològic de Catalunya diu que va marxant, o sigui que farem cas al radar del Meteocat. Escoltem les notícies de la una per veure com tenim la situació i tornem després amb més preguntes, amb més respostes i amb més coses boniques per explicar-vos. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç encara provisional de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts a la tarda vespre. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord. A les Terres de l'Ebre és on més mal ha fet l'aigua, en municipis com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els alcaldes dels dos municipis han explicat a la Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, que mai havien vist baixar l'aigua amb tanta força pels seus carrers.
2: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, ja estava gent gran, han dit que no ho havien vist mai. Mai, perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
3: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig i, per tant, l'aigua ha corregut moltíssim i la veritat és que pues, jo el que he vist avui i com jo amb els veïns que m'he anat trobant no ho havien vist mai.
1: En municipis com Cambrils, Sitges i Vilanova s'han inundat passos a nivell i a Vilanova mateix un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies sense provocar ferits. El servei ja s'ha restablert. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat. Més notícies, Agustí Serrat.
4: Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de forma immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena hagi retirat l'ordre de detenció contra ell. L'expresident espera que primer el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva i diu que pretén tornar al servei d'un país i no d'un partit. El seu advocat Gonzalo Boya situa la seva tornada a Catalunya quan el Suprem apliqui la totalitat de la llei.
1: La Comissió Europea planteja suspendre el vot dels nous socis en cas que vulnerin els valors comunitaris. La mesura estaria vigent durant els primers 15 anys de al projecte europeu. L'objectiu és evitar que un sol país pugui vetar les decisions de la resta perquè ha canviat la seva tendència pro-europea, com ha passat els últims anys amb Hongria. S'aplicaria en infraccions greus respecte als drets fonamentals o als principis de cooperació.

0: Aquest dimecres es publicaran al BOE els decrets d'habitatge que ha aprovat el Consell de Ministres i que ara la Diputació Permanent haurà de convalidar en el termini d'un mes. Un s'aprovarà perquè el PNB hi donarà suport i les majories en aquest òrgan són diferents i la convalidació no depèn dels vots de Junts. A partir de la publicació del Butlletí Oficial de l'Estat, les mesures ja entren en vigor, inclou la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables, la pròrroga dels lloguers o la regulació dels contractes de temporada i d'habitacions. Com a novetat s'hi afegeixen l'ampliació de les restriccions dels fons voltor als propietaris de 10 habitatges o més i els préstecs a interès zero per pagar l'entrada d'un pis.
1: I l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha aprovat comprar 5 blocs de pisos del barri de Samuntà perquè no passin a mans d'un fons d'inversió. En total són gairebé 150 habitatges i diversos establiments comercials.
2: How I have that effect on people. It's something about my face.
3: It's a nice face.
2: You think so?
3: I wouldn't say it if I didn't.
1: Ha mort l'actriu Eva Marie Saint, protagonista de pel·lícules com Perseguit per la mort d'Alfred Hitchcock, que on compartia protagonisme amb Cary Grant, a qui escoltàvem en una escena del film.
0: També se la recordarà pel seu paper a La llei del silenci d'Elia Kazan al costat de Marlon Brando, una interpretació que li va valer l'Oscar a la millor actriu secundària el 1955. L'actriu ha mort per causes naturals a la seva casa de Los Angeles. Tenia 102 anys.
1: Esports, Espanya s'ha classificat pels quarts de final de la Nations League després de derrotar Croàcia per 1-2 amb dos gols de Mikel Merino. Lamine Yamal, Cubarsí, Rodri, Pedro i Dani Olmo han estat titulars i Fermín ha entrat a la segona part. També ha jugat aquest dimarts Anglaterra 3, República Txeca 0 i Escòcia 1, Eslovènia 2.
0: Amb aquests partits s'acaba l'aturada per les seleccions i els futbolistes internacionals tornen aquest dimecres ja a la disciplina dels seus clubs. El Barça, Frenkie de Jong, ja ha fet part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció.
1: I encara en futbol, ara, a la una de la matinada, ha de començar a Buenos Aires, l'estadi monumental, el partit Argentina contra Benín. És l'últim que jugarà Leo Messi amb la selecció argentina.
0: La portera del Barça, Cata Coll, deixa la concentració de la selecció espanyola femenina i torna a Barcelona. Cata té unes molèsties al quàdriceps. Clàudia Pina no s'ha entrenat aquest dimarts per unes molèsties musculars, però sí que forma part de l'expedició que viatja cap als Estats Units.
1: En bàsquet, doble victòria catalana a Europa, a la Champions, Assisa Joventut 86, Herzliya d'Israel 75. A l'Eurocup, quarta competició continental, victòria del Girona a Fontejau, Girona 87, Dinamo de Bucarest 75. És la primera victòria en la història del Girona en una competició europea.
4: Fins aquí les notícies.

0: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
1: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
5: Hola, molt bon dia.
0: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
6: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
7: Jo estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
8: Mira, esmorzant una mica.
9: Bé, aquí a la porta de la feina.
10: Treballant ja des de les 4 del matí.
0: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
11: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
0: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
12: Som pura cafeïna.
13: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
14: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
15: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
13: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
0: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
15: No és una promo ni res, Roger.
0: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
16: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica...

0: Una de la matinada i 8 minuts, va que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants, aquí a Catalunya Ràdio, al 93-207-474. Crec que tindrem una segona hora una mica dolça, ja us ho dic ara, cosa que em satisfà, perquè tenir una hora dolceta està molt bé. Per començar aquesta hora, la Neus, des de Barcelona, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: A veure, Marta. Neus, tu vols donar una resposta?
1: Sí, aquella senyora que s'havia quedat sense pastisseria o li venguessin xuxos.
0: Sí, sí senyora, va, vinga.
1: Bé, jo en conec una que a casa ens agraden molt, així que si ho vol provar no és gràcia, però...
0: Ja ha dit que li era igual.
1: Esquerra de l'Eixample.
0: Esquerra de l'Eixample, a veure, digui.
1: Sí, pastisseria Lys, L-Y-S.
0: Lys, com la flor de Lys.
1: No, ah, això mateix, sí, però amb Y.
0: Amb Y, exacte. Pastisseria, això està a l'Eixample, diu?
1: Sí, al carrer Calàbria 137. Ho he buscat perquè ho he buscat al llistí, perquè no me'n recordava del paro.
0: I aquí tenen uns xutxos d'aquests...
1: que a casa ens agraden molt.
0: Molt bé. Són grans
1: això
0: o són petits?
1: Això a cadascú li agrada el seu estil,
0: clar,
1: oi?
0: Clar, clar. Dic, són grans o petits?
1: Normals.
0: Normals, eh? Normals.
1: Bé,
0: no són de grans petitets.
1: Bona.
0: D'acord.
1: Tinc un telèfon, perquè si no s'hi va abans de les 11, pot ser que no en trobin ja. Ah. I en canvi es pot telefonar i que se'ls guardin.
0: De veritat? Que volen els xutxos d'aquí? Ai, quina gràcia.
1: I tant.
0: I tant, eh? Molt bé, molt
1: I
0: bé.
1: I tant.
0: Doncs va, vinga, donguem-ho tot. No, Neus.
1: Sí, doncs aquesta de carrer Calàbria és el 93
0: sí.
1: 425
0: sí.
1: 3904.
0: 3904. Vinga, doncs.
1: I llavors tenen un altre sucursal. Al carrer Riera Alta, 19.
0: Molt bé. Amb els, mateixos xutxos, eh?
1: Sí, exactes.
0: Va, que ho has buscat tot i, escolta'm, digues el número de la Riera Alta.
1: És el 93 425
0: sí.
1: 83 8.
0: 83 08, deu ser.
1: No.
0: Doncs no, falta un número.
1: 93 425.
0: Ah. 83 doncs... 8, falta un número.
1: Sí, falta un número. Ui, ara tindria molta feina anar una altra vegada.
0: No pateixis, ja ho buscarem, escolta'm.
1: Del carrer Calàbria.
0: Aquesta està bé.
1: Seria més bé l'altre que li donin el telèfon.
0: Ah, exacte, ja s'espavili, eh? Perfecte, molt bé.
1: Sí,
0: doncs
1: sí,
0: escolta'm,
1: sí, sí.
0: Resposta, a veure si...
1: No, però no en falta, eh?
0: No, ja ho veig, ja ho veig.
1: Ah, sí, que
0: sí
1: falta,
0: que falta un número, en el segon telèfon, sí.
1: Sí.
0: Bé, no passa res, Amb el primer ja ho fa.
1: Però el del davant ja no ho recordo tant, esclar.
0: No passa res. Perfecte, Neus, doncs moltes gràcies.
1: Al contrari,
0: vinga.
1: Que vagi bé, la senyora Beatriz té humor d'anar fins allí perquè és de gràcia.
0: Doncs escolta, segur que sí. Quan un vol una cosa, escolta'm, es fa el que sigui. Molt bé, Neus, gràcies.
1: Val la pena provar-ho, a veure si li agraden.
0: Molt bé, sí senyora.
1: Moltes gràcies, Marta.
0: Tu, Neus, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Dic que tindríem una segona hora dolceta perquè n'hi ha unes quantes de respostes dels xuxos. La Carmeta, des de Sants, bona nit.
2: Bona nit a tothom, eh? Bona nit. Així, des de l'Ego, escolta, són tan bons, eh? Pues mira, la meva és de la carretera de Sants,
0: sí?
2: La pastaderia Can Vives.
0: Can Vives, de Sants.
2: Sí, això mateix, que està a la vora de la plaça de Sants.
0: Molt
2: està
0: bé.
2: A la mateixa carretera, que ara el número 1 no el sé.
0: No passa
2: però
0: res.
2: Però si aquest senyor vol provar-ho, allà, escolta, jo els trobo boníssims, eh?
0: Molt bé.
2: I en tenen, escolta, sempre, escolta.
0: Sempre
2: allò coixins, aquella passeta que fa sobre, que, bueno, es queda desfet a la boca. I, bueno, la crema, ho diem, boníssima. Però només és això,
0: perfecte,
2: eh? Si vol provar aquest oient, a veure què tal.
0: A veure què ens diu. Moltes gràcies.
2: Això mateix. Bona nit a tothom.
0: Bona adéu-siau. Vinga, més xutxos. La Núria, des de Terrassa, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta.
0: Què tal?
3: Mira, jo és per el mateix, dir-te una altra pastisseria de Sants,
0: sí.
3: Del carretera de Sants, tocant a la plaça Espanya, pastisseria Abril.
0: Abril es diu aquesta.
3: Sí, que també són molt bons. Jo abans vaig estar vivint a Collblanc molts anys i hi havia una davant del mercat que eren insuperables, però també van tancar ja fa moltíssims anys. Llavors els que més s'assemblaven eren aquests d'aquí
0: de
3: la plaça Espanya, tocant a la plaça Espanya, sí.
0: Molt bé.
3: I
0: doncs...
3: després una queixa adreçada al Barça. No sabia que ara ja no es poden comprar entrades a les guixetes. Ara és tot a través d'internet. Vaig baixar el dia 25 a Barcelona per comprar entrades i, ah, no, no, no, ja no hi ha entrades, s'han de comprar per internet. I clar, pues, és un trastorn impressionant per una persona ja gran.
0: No en deixen ni pel dia?
3: Només el dia del partit.
0: El dia del partit.
3: Només el dia del partit, si n'hi ha bé i si no, pues, res. I després, una altra cosa que tampoc no m'agrada gens, que vaig baixar, com que era aquest diumenge, que era el partit Barça-Madrid de noies, vaig baixar amb el pare Edgar Jarc.
0: Sí.
3: Jo vaig estar anant 40 anys al futbol i anava sempre amb el meu pare i si ningú em deia res, vull dir, és normalíssim.
0: Sí.
3: Pues no, ah, no es pot entrar en pare i llarg. Té que ser un pare i plegable.
0: Ah, sí?
3: I llavors dic, i ara? Diu, pues l'has de deixar aquí, si quan surts està bé i si no, pues...
0: Ah, si no te'l prenen, doncs mira, et queda sense.
3: I és un paraigues que me l'estimava moltíssim perquè me l'havia regalat una amiga que fa 2 anys que es va morir, i clar, no pel preu del paraigues, sinó pel record. Ja vaig dir-li, diu, bueno, intentarem vigilar que estigui aquí, vale. Ah, quan va acabar el partit, un quart d'hora abans, surto per anar més ràpid, el paraigues ja no estava.
0: No.
3: Diu, no, ja no està, se l'han dut. Un noi que fa la neteja, que no té ordre d'endur-se els paraigues. Diu, però se l'han dut.
0: Ostres.
3: I dic, i ara? Ah, pues ara res, aguantat.
0: I no, pot, no, no podies posar una reclamació perquè te'l tornessin, si era el noi de la neteja?
3: Bueno, avui he fet un escrit per internet al Barça, perquè és que ara, en persona, vull dir, amb veu, poca cosa pots
0: clar,
3: fer.
0: Sí, està clar.
3: I ara
0: estic... Ostres, quina ràbia, Núria, quina ràbia.
3: Sí, em va fer un disgust impressionant. L'únic que em va compensar el 7-0, però bueno.
0: Ja, això sí, això tens raó, però
3: sí,
0: el paraigües no, o sigui...
3: Però sí, em va saber moltíssim greu, molt, sí.
0: Ja m'ho penso.
3: Però
0: ja.
3: Més que res, perquè la gent ho sàpiga, que no se'ls si ho corregin amb un paraigües.
0: D'anar
3: i que entrades a les taquilles, si
0: tampoc.
3: No és el dia del partit, tampoc. Val?
0: Doncs gràcies per avisar, Núria.
3: Vale, Marta.
0: Moltes gràcies per tot. Bona nit.
3: Adéu.
0: Més xuxus, la Roser des del Raval. Bona nit. Roser, que ets aquí? Hola, no hi és. Vinga. La Maria Rosa des de Sant Cugat. Bona nit.
4: Hola, bona nit. Estic d'acord amb la de l'Elis, eh?
0: Ah, sí?
4: Sí. Sí. He anat a les dues, tant les de la Riera Alta com les d'aquí de Calàbria.
0: I has menjat xuxos també o no?
4: Sí, home, sí, esclar. Oh. Sí, he anat pels xuxos, precisament.
0: Has anat expressament? Ostres, sí, veig
4: sí.
0: Que això va en sèrio.
4: És coneguda de temps, sí.
0: Molt
4: sobretot
0: bé, molt
4: la del Raval, vaig estar abans de la de Riera Alta que
0: sí.
4: la de Calàbria. I també n'hi ha una, que ara jo no me'n recordo el nom, és que és pujant Muntaner a Esquerra, bastant amunt, una que fa cantonada, i que també els tenen boníssims.
0: Pujant Muntaner
4: no
0: a Esquerra,
4: no
0: la una Vives també hi ha allà.
4: Potser sí. Jo és que tinc un cap, però bé. I és que aquesta part de la pregunta dels xuxos no l'he sentit, ho he sentit ara, que de quan ho deien i dic, ostres,
0: sí.
4: Però bé, ja me n'entendré aviam, perquè sí.
0: Molt bé.
4: És Muntaner, cantonada, algo bé, però també és molt bona, molt bona.
0: Sí.
4: Sí, que anava a dir que... Escolta, és que m'he despertat amb aquella senyora, amb aquella acurada definició del Corpinat.
0: Oh, però no, ens ha fet una classe,
4: sentir, eh? Home, és que devia sentir el capítol corresponent amb el tas vertical de la Moliner.
0: Ah, ja pot ser,
4: home,
0: però jo crec que algú li va explicar amb ella, perquè ens ho ha explicat molt bé la Carmen de Tortosa.
4: És que ho he dit tal qual, bé, ja ho vaig sentir en el programa.
0: Sí,
4: home,
0: doncs mira.
4: Home, el que acaba es deia tot arreu i tot això, sí,
0: sí.
4: Que ja ho sabia, home,
0: sí,
4: és que
0: sí.
4: Ha sabut de sempre, però de com queda agafat, acollit a mà i tot això, sí.
0: No, s'ho sabia perfecte, no, molt bé.
4: Sí, jo també sé, perquè com que també soc de Cava, jo, bé, ara de Corpinat.
0: Ara ets de Corpinat, també, molt bé.
4: Sí, evidentment. Escolta'm, et volia dir, és clar, que mira que m'ha fet gràcia, diu, és difícil això de l'abunyegar, oi?
0: Oh, desabunyegador.
4: I se m'ha acudit, després no dormiré, esclar, com treballa el caparró.
0: Per diu, què? Què se t'acord?
4: Home, diu, el cotxe està abunyegat, qui el desabunyegarà? El bon desabunyegador que el desabunyegui, bon desabunyegador serà.
0: Mare meva.
4: T'ha agradat? Ara, esclar, després no puc dormir.
0: Oh, no m'estranya, clar, perquè ara clar. Estàs pensant tota l'estona a veure quin dius.
4: Sí.
0: Ai, que bona que ets.
4: Per cert, que felicito ja per la... per la resolució aquesta, però que encara trigarà del senyor Pol Puigdemont.
0: Pol Puigdemont, sí, sí.
4: Sí, sí, home, jo me n'alegro. Ara, aquest dematí m'ha fet gràcia a la Caixa.
0: Sí.
4: Perquè ha dit, diu, home, diu, això hauria de ser molt ràpid. Diu, ara, si no ho fan ràpid, dice, o sigui, no ha anat amb circunloquis. Diu, és per joder. Dic, mira...
0: És que sempre és molt clar, aquest home.
4: Molt clar, sí, diu, si no, és per joder. Diu, home, si és el que els hi va. Perquè, a més, és que, i ara, el senyor Illa se n'omple la boca. I jo el recordo remenant la cua allà a favor del 155, saps?
0: Mm, ja. Hi ha, sí, hi ha coses que hi ha gent que s'ha oblidat, però d'altres
4: sí, sí,
0: que no,
4: bé,
0: eh?
4: Sí, hi ha coses... Home, clar, no ens podem recordar de tot, però jo això ho recordo perfectament, que anava remenant la cueta per allà, sí.
0: Ja,
4: sí.
0: Ja, ja.
4: En fi, bé, mira, què hi farem.
0: Què hi farem? Va, desabonyegadora, descansa el cervell, vinga.
4: Vinga, doncs,
0: una abraçada.
4: Bona nit.
0: Bona nit. La Cristina, de l'Esquerra de l'Eixample, bona nit.
5: Hola, bona nit a tothom. Mira, era per fer un incís d'això de la pastisseria Lis.
0: Sí.
5: És que no és a mi grega, és a mi llatina.
0: Ah, és a mi llatina.
5: Sí,
0: per tant,
5: el que
0: és...
5: passa que al costat de la L té la flor de lis.
0: Ah, saps? Per tant, és lis de flor de lis. Que jo,
5: ah,
0: és
5: com... exacte.
0: Ah, va,
5: sí.
0: D'acord.
5: És que jo hi compro també, en aquesta
0: pastissa. I es confon amb la Y, vols dir, no? Perquè
5: jo
0: hi ha la flor.
5: Jo crec que deu ser això, eh? Perquè al costat de la L hi ha la flor de lis.
0: Ah, boníssim això, molt bé, eh? Molt bé.
5: I bueno, jo hi compro, i bueno, xutxos no, perquè a mi no, la crema no m'agrada, però compro altres pastissos, els torrons per Nadal són boníssims, els torrons que fan. Bueno, és una pastisseria que ho fa tot molt bé.
0: Doncs mira, hem fet una descoberta, perfecte.
5: Sí.
0: Doncs gràcies per l'aclariment, està molt bé.
5: D'acord.
0: Gràcies, Cristina, bona nit.
5: Adéu.
0: Adéu. El Ramon des de Bonastre, bona nit.
6: Bona nit, Marta. Aviam, volia fer un parell d'una pregunta, o dues, vaja. A mi em va passar una vegada, ja sé que no es pot fer, però el meu fill estava tallant llimona sobre el marbre,
0: sí,
6: blanc, estan tens quants anys, i ha quedat una taca blanca que n'hi ha manera de treure-la, i no sé si és que es pot treure. I em va passar a mi una vegada, encara la tinc, és petita, perquè jo soc molt gran. No sé si pot marxar, si no...
0: Una taca de llimones, dius, eh? De llimona.
6: Sí, però, no, però sí, he sigut tallant llimona,
0: sí,
6: però ha quedat un tros de marbre, que era com a més blanc.
0: Sí, sí, sí, taca. La llimona taca el marbre, sí.
6: Però no es veu, és el diferent.
0: Sí, sí, sí. La llimona això ho té, eh? A mi també m'ha passat. I fa una ràbia, això, Ramon. A veure, sí, si algú ens dona una solució. És bona,
6: a mi
0: aquesta.
6: Em va passar una vegada i encara la tinc, perquè ella era petita, però sí, digues, això no pot ser, no
0: aquesta...
6: ho sabia.
0: És més gran, molt bé.
6: I en acabat ja també, parlant de... Em vol solucionar fa uns dies un problema de formigues petites.
0: Sí, sí.
6: Amb el vinagre em va funcionar, no n'hi tinc un mes. Però és que ara tinc... Això és curiositat, eh? No tinc cap problema, però ara, avui mateix que ha plogut, a vegades passa que surten unes formigues grosses, molt grosses, voladores, que però van estan fortes, no van allò juntes i però no, a casa almenys a mi no m'entren, estan en un terrat o el que sigui,
0: sí,
6: però no molesten, però dius per curiositat, i com és que surten, d'on surten,
0: d'on
6: i després se'n van i on van, perquè no es veuen, vull dir, si no pol no es veuen,
0: ja. Llavors, doncs va, a veure qui sap d'on surten i on van les formigues voladores.
6: Sí, i són grans, eh? Vull
0: sí,
6: dir, no,
0: sí,
6: no
0: sí,
6: és que siguin petites, justament.
0: Molt bé. Doncs vinga, a veure què et diuen. Ramon, gràcies.
6: D'acord,
0: bona, bona nit. En Magí Anguet, des de Vilafranca, bona nit.
7: Hola, bona nit. Mira, jo volia donar la resposta amb la senyora Maria de Girona, que
0: sí,
7: el divendres passat preguntava, doncs, per què no deixaven netejar les rieres.
0: Sí, senyor.
7: Sí. Bueno, té tota la raó, eh? No es pot fer. O sigui,
0: sí,
7: és sagrat.
0: Sí.
7: Abans, fa cosa de 4 o 5 anys, els ajuntaments es cuidaven de desbrossar-ho i mantenir un net, totes les ribes i això, i les lleres i això. Però ara, no. I li explico que hi ha que això té nom i cognoms. O sigui, se'n diu ACA. O sigui, una A, una C i una altra A, que vol dir Agència Catalana de l'Aigua.
0: Mm.
7: Bé, doncs aquest estament prohibeix sota fortes sancions el desbrossar i netejar lleres i ribes i torrents i rius, etc. No? El per què és, segons l'ACA, és perquè diu que es destrueix la fauna que hi habita, o sigui, ànecs, polles d'aigua, martinets, etc.
0: Mm.
7: Llavors, què passa? Doncs, bueno, que els rius i rieres estan fetes una merda, i cada cop més. Als Batlles n'hi ha algun que té pebrots i es passa a l'ordre pels collons i desbrossa la riera tal com s'havia fet sempre, però la majoria, doncs, escolta, amb el perill de que els multin per desobediència i això, doncs diuen, mira, tindrem més diners doncs per fer la festa major o per fer alguna altra tonteria que sigui. Jo, a veure, com ha afectat, com tots els veïns del carrer Sant Pere i carrer de Barriera, d'un poble que es diu Pontons de l'Alt Penedès,
0: sí,
7: que tinc una casa, us diré que a la riera de Pontons, al pas pel seu poble, hi ha un pont de pedra molt, molt maco que la travessa, però que ja fa 4 o 5 anys que la seva entrada està tota aponada per verdisses, arbres i blocs de formigó d'un mur del costat que va caure. En fi, una verdadera merda. Jo ja fa gairebé 2 anys que vaig presentar una instància a l'Ajuntament avisant del perill que podia comportar aquest taponament, perquè és una riera que té molta tinguda. Mm. En cas d'aiguat, no? Doncs el pont formaria un pantà, segur que s'arrebentaria i s'emportaria doncs moltes de les cases del carrer Sant Pere i Riera i, a part, els veïns que hi viurien, clar. Mai m'han contestat. Ara fa un any vaig assistir a un ple municipal i en acabar el ple vaig demanar la paraula i em van donar la paraula i vaig dir, bueno, jo fa un any que vaig presentar una instància explicant doncs per què demanava i tal, i llavors bueno, el vall em va dir que ells no hi podien fer res. Res de res. No poden tocar ni un esbarzer de les ribes ni de les lleres, i ara tot això és qüestió de l'ACA. Si vols, vés a l'ACA. Vaig demanar, bueno, això, escolta'm, dóna'm un prescrit, i em va dir, bueno, doncs que no cal tot que m'ho doni prescrit, que ja m'ho deia i ja està. I ara fa uns dies em vaig enterar extraoficialment que l'Ajuntament ha fet un projecte tècnic per desbrossar la riera i l'ha presentat a l'acte.
0: Ah.
7: I llavors, sí, senyora Maria, sí, si em sent, un projecte per tècnics qualificats per tallar ortigues i verdisses, eh? O sigui que això no és qualsevol cosa.
0: Uh-huh.
7: Això, llavors, esclar, això ja va per llarg, ja que vol dir llavors fer les inspeccions, mirar si hi ha bestioles durant les 4 estacions i anar passant. Si s'aprova, doncs, bueno, hauran de fer venir a tallar les herbes només seleccionades per aquells que abans de fa 4.000 anys, aquelles colles de segadors egipcis, d'aquells que diu que s'acaben amb punxons, que o sigui que agafaven el blat tija per tija i li clavaven un punxonet deixant al camp les tiges que no eren del blat. Bueno, dona la sensació que aquest estament s'està rient del poble i de tots els pobles, perquè això, ara que han passat aquestes riuarades i
0: sí,
7: tot
0: sí,
7: això,
0: sí.
7: I tothom diu que, cony, els ponts s'embussen de la merda que hi ha a les rieres.
0: Totalment, sí, sí.
7: Bueno,
0: doncs,
7: llavors, sembla
0: bé,
7: que aquest estament passa per davant primer la vida de les polles d'aigua i després la de les persones, i si convé bé, si no també. I llavors, si entre informes i proves i hòsties passa alguna desgràcia greu, doncs no passa res. Es busca un mort per, una persona per carregar-li el mort i se li talla el cap, com fan aquí a Espanya, que s'ho acostuma a fer fort, això, eh? Mm. València ja ho vam veure. Doncs bé, veient els protocols i la burocràcia són així, o sigui, com el temps del Franco, però en català.
0: Apa,
7: llavors només cal que et diguin ja, usted no sabe con quién está hablando, home. Suposo que algú que em contestarà, però serà per rebatre'm el que he dit. I segurament que poder hauria de callar i disculpar-me. Però dic una cosa, eh? Jo em podré disculpar, però els ignorants, encara que avui som tots vells, sabem on som i el que diem, eh?
0: I tant, que sí.
7: Bueno,
0: sí.
7: Doncs,
0: molt
7: bé, nit.
0: Moltes gràcies, Maginguet. Bona nit.
7: Va, bona nit.
0: Adéu. En Ferran, des de Sant Andreu, bona nit.
8: Bueno, bona nit.
0: Digues, Ferran.
8: Truco per dir a aquest senyor que Franco va néixer al segle XIX, al 1800. Cada vegada que hi ha eleccions, tenen de treure el mort a passejar. Per què no deixem ja en paus els morts? A la meva àvia, Carmen Ribas Foraster, es fa a missa de 12 del diumenge 19 de juliol de 1936. I no és com ara, que ara pues, està internet, està la televisió, no, en llavors la gent com molt tenia una ràdio. I se sentia el dissabte que les tropes del ejército de África se habían levantado y que había una, parecía que era una insurrección de las fuerzas españolas en el protectorado de Marruecos. Bueno, pues el domingo van a misa. Y en Van Surtí hasta esperaban el señor Buenaventura Durruti. Y la meva àvia, el que va fer va ser anar a missa. Pues la van pujar amb un camió. I aquell camió els va portar, sobretot eren dones, com ara també, eren dones i nens. I els van portar al cementiri de Sarrià, als garrofers. I els van posar contra la paret i els van afusellar a tots. Però ara els socialistes i què de fer és, es veu que els únics que mataven eren Franco. I es veu que la república repartia carrers. Pues, si era així, com diuen ells, per què van matar el fill del coronel Moscardó a Toledo, que el van anar a buscar al col·legi i tenia 17 anys? Moscardó estava allà perquè juliol era període de vacances d'estiu. Moscardó no anava mai d'uniforme. Llevava un xandall, perquè era professor d'educació física, gimnàsia. No era ni fascista, ni polític, ni nada, però era l'únic que havia. I no la passionària de Madrid. Trajo a tres mineros asturianos. Pusieron tres mines explosivas y para que matar a todos los que habían en el Alcázar de Toledo. Las mujeres de guardia civiles, las mujeres de limpieza, y había hasta una guardería. Bueno, pues pusieron tres bombas en la academia de infantería. Murieron mujeres y niños. Y entonces vino un miliciano y le dijo, oiga, y al hijo del coronel, ese chico tiene 17 años, y lo hemos ido a buscar al colegio de curas. ¿Sabes lo que dijo la pasionaria? Tocó al conductor y le dijo, vámonos a Madrid.
0: A veure, Ferran, però tu no has trucat per això, tu has trucat per una altra cosa a la nit dels ignorants avui. Ara aquesta classe que ens has fet, trucaves per un altre tema, no?
8: Sí, lo de los xuxos.
0: Ah, doncs va, anem al tema, anem al tema.
8: Bueno, jo al carrer Palomar hi ha una pastelleria que té el millor xuxo guanyat amb un premi.
0: Vinga, carrer Palomar de Barcelona, entenc, eh?
8: Sí, de Torres i Bages, de Sant Andreu.
0: I com es diu?
8: Bueno, és on estava l'Àngel Bar Fanona, els que han fet la mili als quarters d'aquí, era on estava, fa cantonada, Palomar, Paseo de Torres i Bages.
0: Però no saps el nom de la pastisseria?
8: Sí, número 2.
0: Es diu número 2?
8: Sí.
0: Ah, d'acord.
8: Fa cantonada. I va guanyar el concurs del millor.
0: Del millor xuxo, perfecte. Doncs va, ja fem el nostre llistat.
8: No, y una cosa que volia dir. Ahora hay menos fiestas porque yo estuve 4 años destinado en Ciudad Real y había un dicho que decía, hay 3 jueves que brillan más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y la Ascensión. Y era, al dijous era fiesta, aquests 3. Y el día 1 de octubre también era fiesta. Y el 26 de enero también era fiesta porque fue cuando Barcelona se vio liberada de la opressió comunista.
0: Anem d'una classe d'història als xuxos avui, anem d'una banda a l'altra. Ferran, va, bueno, que tinc encara gent esperant. T'agraeixo la trucada.
8: Gràcies.
0: Vinga, merci, bona nit. Maria de Girona, bona nit.
9: Hola, bona nit. Mira aquest darrer senyor que ha parlat d'això de Franco i això, quan es deia com ho tens d'en Franco, ens referíem a quan ja havia acabat la guerra.
0: Sí, sí,
9: i llavors les injustícies i bestieses que feien.
0: Sí,
9: no
0: sí,
9: es
0: no...
9: parla de quan la guerra, perquè
0: correcte.
9: Els casos que ha dit ell, jo entenc que són que quan la guerra. I
0: només... a la guerra tothom mata, sí senyora, ja està.
9: Exactament. I llavors el que sí que hi ha és que el govern que hi havia, encara que fos una mica brutote, havia estat votat.
0: Sí, sí,
9: i
0: sí.
9: Franco va anar contra una cosa votada. I això no ho diuen mai aquests que són franquistes.
0: Ja. A veure, que tu no trucaves per això tampoc,
9: no, no,
0: Maria.
9: No, però clar, et sobirianta que parlin només de quan la guerra i no parlin dels desmans. alemans que va fer Franco. Correcte. Després de la guerra, durant 30 anys almenys.
0: Sí, sí, sí, sí.
9: Bé, a doncs, llavors, bueno, i que va ser un golpista, llavors, jo vull que trucar a veure pel senyor que parlava de les Rieres.
0: Sí.
9: Que té molta raó. Esclar, ja entenc que està una mica de mala llet, que hi ha coses que potser s'hauria de dir diferent, però com que té tota la raó, doncs és normal que estigui de mala llet. Però bueno, la qüestió està en que ella ha dit 4 o 5 anys, que fa 4 o 5 anys has anat deixant les Rieres. No, no, no, jo crec que en fa més de 20, que això s'ha anat deixant, perquè abans ho feien molt la gent voluntària. Allà on no arribaven els voluntaris, arribava l'Ajuntament. O al revés, a vegades si l'Ajuntament no feia prou, voluntaris anaven, saps? Era una col·laboració que hi havia.
0: Sí.
9: Però no fa 5 anys, en fa 15 o 20 o 22, molts. En fa. Però jo ja només demanaria que tallessin o que traguessin els arbres caiguts dintre el riu, les canyes entrevessades, que és el que fa taparada en els pilans dels ponts. Les lleres, ja entenc que hi ha uns tècnics que ho supervisin, sobretot si ho supervisen bé, i si ho fan, que moltes vegades no fan res. Però, com a mínim, que destapessin els ulls dels ponts, que això és de sentit comú. Mm. O sigui, és que cada riu, si hi ha 7, 8, 10 pobles afectats, hauríem de sortir tots a queixar-nos cada diumenge allà, escolta, que no passarà cap cotxe per sobre el pont mentre no es destapi. I així successivament. Mm. Perquè és a ser brut i deixat i poca vergonya, això. Les lleres, ja ho he dit, que els tècnics ho mirin, sí. I tant
0: però
9: de bo hi hagi tècnics
0: que no
9: hi entenguin.
0: Sí, sí.
9: Va bé, però hi han verdaderes illes d'arbres a dintre del riu que cauen, perquè a vegades es podreixen a la base o així, i tots van aparant en els ulls dels ponts.
0: Sí, sí.
9: I això ho veu tothom. Com hi pot haver tanta indiferència?
0: Sí.
9: La gent ha de participar i queixar-se més. Bueno, i llavors sobre les aigües, volia saber si ja estàs arreglat, però em sembla que no, que ahir o avui s'ha comentat més o menys per alt enllà aquí a la ràdio, de que allò dels 180.000 litros d'aigua que es perdien cada dia i tot això, però la persona que ho ha dit, no em recordo qui era, ho ha dit com si això fos en passat, però jo em sembla que encara està passant. M'agradaria que algú ho digués, perquè de gent de Badalona n'hi deuen haver molts.
0: Sí, sí, sí, aquella, ja va... Ja sé què dius.
9: A veure si
0: això
9: està arreglat o no. Perquè
0: perfecte.
9: Això són 180.000
0: sí, sí,
9: litros diaris
0: molt.
9: Des del 2006,
0: Sí, sí, sí, sí.
9: I em sembla que és des del 11 o el 12 que els pressupostos es havien aprovat per fer-ho i no ho ha fet
0: i
9: ningú.
0: I no ho ha fet ningú. A veure si ens ho diuen.
9: A veure,
0: vinga,
9: si
0: Maria.
9: Algú ens diu la bona notícia de que sigui fet, però em sembla que no.
0: Perfecte, Maria, moltes gràcies. Vinga, bona nit.
9: Adéu, bona
0: la
9: nit.
0: Ramona des de Sant Antoni, Barcelona, bona nit.
10: Hola, bona nit.
0: Digue, Ramona.
10: Sí, sóc la Ramona.
0: Sí.
10: Mira, que aquella senyora que deia que quan ha de ploure... Bueno, deia que sortien formigues i que passa moltes vegades que quan ha de ploure no sé què, o quan plou.
0: Sí, formigues voladores, deia.
10: Passen moltes coses quan ha de ploure, coses així que no passen habitualment. Jo abans, ara sempre em fan mal els ossos, el que sigui, però abans... plorava cada vegada que havia de ploure. Jo potser plorava la vigília ja. Ho plorava al matí. Potser plorava la vigília i plovia l'endemà al matí. Ho plorava al matí i plovia la tarda.
0: Veus? Això és el que passava,
10: sí,
0: no?
10: Sí, això són coses que sí, que són d'això, que
0: passaven abans de ploure, no?
10: Sí, passen abans de ploure. Segurament que l'atmosfera o el que sigui ho fa.
0: Ja,
10: no sé.
0: Molt bé.
10: Bueno,
0: molt bé, Ramona. Gràcies. Adéu-siau. Bona nit.
11: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
12: Totes les coses, les preguntes que es fan aquí a la nit dels ignorants, a la curta o a la llarga, o te les contesten o se solucionen. I això ho dic perquè ja fa molt de temps vaig dir que al Pont de Marina i els pilons que hi havia amb unes xarxes, amb les reixes, i que no arreglaven, doncs ara, ahir vaig llegir el diari, que després de tant de temps els arreglen. O sigui, només per dir que gràcies a la nit dels ignorants les coses, ja dic, es contesten o se solucionen, a la curta o a la llarga.
11: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
0: Són 2:15 de dues. Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine. J'en ferai quoi? I a aquesta hora obrim el capítol de preguntes contestades, que sé que hi ha un oient que està molt pendent d'aquesta resposta d'avui, la Núria. Diu, ara el que farem és traslladar-nos a França aquesta nit, per això aquesta música que sentiu ara, perquè crec que fa aproximadament un mes que la Núria, des de Gràcia, ens feia aquesta pregunta relacionada amb Radio France Inter.
13: I jo fa un any i mig o així, aproximadament, que escoltava Ràdio France Inter. L'escoltava a la nit perquè donaven tota la programació de dia. Llavors de dia ho escoltava a vosaltres, al matí, i a la nit escoltava amb ells. En freqüència modulada, com sí, ho escolto a vosaltres. Sí. I no parlo d'internet, no parlo de... I això ha desaparegut per obra d'encantament. I jo recordo que vaig llegir el diari, ara deu fer potser un any i mig o dos, que hi havia un problema amb, ja no amb l'adjudicació de les freqüències, que es donava prioritat sempre a les ràdios que estiguessin públiques. En el cas de Ràdio France Inter és una emissora pública,
0: sí,
13: encara que no sigui d'aquí, abans de donar-ne a privades, del tipus que sigui. Llavors jo em pregunto com és que mirant-ho amb diferents aparells, no estic parlant de petits aparells, sinó d'alguns que no ho som...
0: Tampoc l'escoltes.
13: I que puc afinar molt bé amb la freqüència que jo ho sentia, que no s'escolta.
0: Aquesta era la pregunta que ens feia la Núria. Doncs bé, hem traslladat la pregunta a la Isabel Galí, la corresponsal de 3Cat a França, i això és el que ens ha contestat.
14: Bona nit, Marta, i bona nit a tots els ignorants. Tenim la resposta per a aquesta oient que fins fa poc podia escoltar Radio France Internacional a la FM des de Barcelona. Ens diuen, des de RFI, que efectivament han hagut de renunciar a la seva freqüència d'FM a Barcelona i ho han hagut de fer per motius pressupostaris. Cal tenir en compte que Radio France Internacional pertany al grup France Media Monde, que és públic, pertany a l'Estat, i per tant depèn del pressupost que s'aprova cada any i en els darrers anys han hagut de fer retallades perquè França té un deute públic preocupant. RFI és una emissora d'actualitat que es difon als 5 continents i en francès i en 17 llengües més, incloent el castellà. Té més de 40 milions d'oients regulars que l'escolten almenys una vegada a la setmana i, segons xifres de l'any passat, pot arribar als 100 milions d'escoltes puntuals a la setmana per ràdio o via digital. Un dels llocs on s'escolta més és l'Àfrica, i especialment a les regions que van ser colònia francesa. De fet, l'empresa germana Radio France, grup d'emissores públiques a França, que vindria a ser com el grup de Catalunya Ràdio, des de mitjans del mes de juliol també ha modificat algunes de les seves freqüències, en aquest cas per arribar a llocs on la cobertura no era prou bona. Dit tot això, també ens han informat que podeu seguir escoltant aquesta ràdio al seu web d'internet o a través de la seva aplicació RFI Pure Radio. Espero haver respost la pregunta i, si cal alguna cosa més, ja ho sabeu. Bona nit.
0: Gràcies, Isabel Galí, la nostra corresponsal a França. Més bona informació de primera mà no podem tenir. Per tant, Núria, hauràs de canviar la teva manera d'escoltar aquesta ràdio. Com a mínim, hem resolt el dubte. Gràcies.

Doncs aquesta és una qüestió que hem pogut respondre, tot i que segurament a la Núria no li agrada gaire, però és el que hi ha, i en canvi queden encara altres preguntes que no ha contestat ningú. Per tant, jo el que faré, com sempre, abans d'arribar al final del programa, és tornar a llegir algunes de les preguntes que ens heu fet aquests últims dies, perquè hi penseu, i doneu una volta, i a partir de demà ens truqueu al telèfon de sempre, 932-07474, o deixeu un missatge de WhatsApp al 667-220-148, si és que sabeu alguna d'aquestes respostes. Per exemple, en Joan des de Vallcarca ens demanava, ens deia, tot el coure que roben a les catenàries cada vegada que hi ha un robatori, on es ven? Ens demanava el Joan. I per què costa tant, diu, d'agafar els lladres, d'enganxar-los? La Mercè des de Barcelona diu, referent a les trucades a spam, tots els que truquen tenen les meves dades. Diu, on és, en aquests casos, la llei de protecció de dades. Com ens podem protegir de veritat perquè no les tinguin tota aquesta gent que ens truca? La Lisa des de Barcelona diu, quants anys pot tenir un jutge un cas obert fins que no dicta la sentència? Qui és que regula aquests tempos? En Guillem des del Fort Pienc diu, existeixen radars que mesurin el soroll dels cotxes, el soroll, per poder-los multar? En Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, és bo, entre altres coses, vol saber quin és l'enregistrament musical més antic que existeix en català. I en Joan, des de Santa Coloma de Gramenet, una pregunta que és d'aquelles per pensar. La intel·ligència artificial podrà tenir algun dia la intuïció humana?

pot ploure dins del seu cor, perquè el mapa ara mateix de l'evolució de les pluges és que estan desapareixent per l'Alt Empordà i ja són dins del mar. Per tant, ara mateix estaríem tranquils. Ja sé que queden els efectes, però estaríem tranquils pel que fa a tot aquest episodi que ens han dit que duraria fins a les 2 de la matinada. Doncs aquí sí que l'han encertat, perquè això avui, com a mínim, s'ha acabat.

Aquesta setmana us expliquem alguns dels contes recollits en la primera obra de l'escriptora Natàlia Cerezo. Es diu A les ciutats amagades i es va publicar l'any 2018 per l'editorial barcelonina Rata. La història d'avui, el relat d'avui, es titula Barcelona.

És dimarts i la Sofia puja les escales amb la compra. Se'ls troba, que baixen amb les nenes, i es posen un cantó del replà per deixar-los passar. La Raquel s'atura i li fa dos petons. Quant de temps, i això que vivim al pis de sobre. I la Sofia deixa les bosses a terra perquè porta dos brics de suc i un quilo de patates. Com es troba el pare? La Raquel li toca el braç i el Xavi i les nenes baixen els graons. La Sofia la sent que criden pel forat de l'escala com micos atabalats. Millor, gràcies. Ara ja menja. Me n'alegro. És un bon senyal que mengi. La Raquel somriu i la Sofia agafa les bosses i es disculpa, ha de començar a fer el dinar, i ja puja les escales quan la Raquel la convida a la festa que faran divendres. És l'aniversari del Xavi. Sembla mentida que ja hagi passat un any, oi? Treu unes ulleres de sol de la bossa i se les posa al cap. Ens faria il·lusió que aquest any tornessis a venir. Gràcies, però no crec que pugui. I tant que podràs. Si no, ens enfadarem. La Raquel torna a somriure a la penombra de l'escala i li fa un gest amb el braç. Fins divendres. La Sofia la sent que baixa. Les seves sabates de taló fan un eco que rebota a les parets i que l'estremeix. Les bosses pesen i quan arriba a casa té la pell del palmell de les mans, arrugada i vermella, com la d'un nadó. Divendres li serveix el sopar més aviat al pare i li diu que marxa, però que no trigarà gaire a tornar. On? Li pregunta ell amb la forquilla que remena la verdura bullida. Els veïns de l'àtic fan una festa. El pare assenteix, fa un glob d'aigua i la Sofia el mira com menja. Quan acaba, la Sofia l'ajuda a seure al sofà, despara la taula, renta els plats i es tanca la seva habitació. A l'armari hi ha el vestit nou penjat dins una bossa de plàstic. És de color blanc i amb un rivet blau a la vora de la faldilla. L'ha planxat abans de sopar i quan se'l posa, li sembla que encara deixa anar una mica de l'escalfor. Es pinta els ulls a la lluna de l'armari, el maquillatge és vell, es desfà i li taca les galtes de rosa. Es neteja la cara amb un mocador de paper que li raspa la pell i es mira al mirall. No es reconeix així i s'estira al llit amb els ulls tancats. El pare crida, que no faràs tard a la teva festa? La Sofia no contesta. Escolta atentament, sota la remor de la tele del menjador, la fressa del pis de dalt. Els convidats ja deuen estar arribant, pensa, i s'estremeix per l'espatec dels petons, els riures, els nens que corren passadís amunt i avall. Algú pica la porta. La Sofia sent tres cops, com tres salves i els crits d'alegria de la Raquel. Les seves passes, intenses com un terratrèmol, fan vibrar el llum del sostre. La Sofia la segueix fins a l'habitació del pare. Les passes s'allunyen, segurament cap a la terrassa. Obre la porta del balcó i és com si ella també hi fos, a la festa. És just a sobre seu. Gairebé pot tocar-la. I si s'hi enfilés, a la barana, ho podria veure tot. Han posat música i hi ha alguna cosa que uneix a banderins agitats pel vent. L'aire humit de la tarda està carregat de sal i la Sofia veu mans que sostenen cigarretes a la barana i el reflex groc de llums com sols en miniatura. I el Xavi? És aquella mà que sosté un got allargat i que fa veu de tempesta, com la pluja furiosa que cau algunes tardes d'agost. La Sofia podria sentir què diu, si no fos pel bramul de la música i el soroll de la tele que li arriba des del menjador. Tanca la porta corredissa de l'habitació amb compte, tot i que sap que no poden sentir-la, seu a terra i recolza l'esquena en un test d'aloe vera. L'escolta molta estona, fins que el got és buit i la mà desapareix. La Sofia es regira, incòmoda, i nota un pessigolleig. Una aranya li puja per la cama. La Sofia mira com fa equilibris amb les potes allargades, se li enfila fins al genoll i aleshores la bufa amb suavitat i l'aranya vola fins a terra i s'amaga darrere un test. La Sofia estira les cames i els dits dels peus i trenca un tros d'aloe vera que es parteix com si fos fruita per refrescar-se els canells. Fa bona olor, s'adona que ja s'ha fet de nit. Segur que el pare es deu haver quedat adormit mentre mirava la tele. Sent soroll de coberts sota el trànsit de la música i recorda com havien preparat les taules l'any passat, cobertes amb estovalles de paper i plenes de truites i de fuet i de formatge i de patates fregides i d'amanides de tonyina. Els convidats agafaven els plats de plàstic i parlaven mentre menjaven. La Raquel anava i venia de la cuina. Va ser aleshores que li va dir allò de les sabates al Xavi. Les va assenyalar amb la forquilla de plàstic i li va preguntar si feien màgia quan repicava amb els talons. La Sofia va baixar els ulls. Les sabates resplendien. Eren de xarol vermell. Van riure. El Xavi li va tocar el braç. Les nenes han tret el cap per la barana i la miren.
La Sofia no sap quanta estona fa que són allà. Escoltava la festa, distreta, i quan ha alçat la vista ha vist els caps rodons i trenats de les nenes, amb els ulls oberts com llunes. Són dues gotes d'aigua. Cada diumenge de bon matí baixen les escales de dues en dues amb els pares al darrere. Compren xocolata amb xurros a la parada de la cantonada i esmorzen al parc del davant. Les veu per la finestra i les nenes amb cucurutxos plens de xurros i el Xavi i la Raquel amb un parell de gots de xocolata desfeta. Quan acaben de menjar, les nenes tenen la cara bruta i llencen les engrunes a terra que desapareixen sota un centenar d'ales de colom i la pols del parc. Una de les nenes l'assenyala i xiscla. Què fas? La Sofia, esverada, s'aixeca per marxar, però una veu llunyana crida: veniu, nenes, que portarem el pastís. I marxen esperitades. La Sofia torna a seure, s'abraça els genolls i para l'orella. Algú ha aturat la música. Els convidats callen d'un en un i només queda el vent tebi que fa onejar els banderins i, de sobte, una explosió. Tothom canta per molts anys i la Sofia veu la llum titilant de les espelmes d'aniversari que fa ombres al terra del balcó. Han acabat, tothom aplaudeix i el Xavi diu: bufem les espelmes plegats. Demaneu un desig. Un, dos i tres. I la Sofia veu els flaixos de les càmeres com un preludi de tempesta i sent com bufen les espelmes i crits i rialles i petons a la galta. Fa olor de cera calenta i de cordó d'espelma cremat. Amaga el cap entre els genolls. L'any passat, quan la Raquel no mirava i ja no hi quedava gairebé ningú, el Xavi va agafar la Sofia per la cintura en un racó de la terrassa. Tenia els llavis enganxosos i li feien gust de la nata del pastís. El petó la va ofegar i va estrènyer el braç d'ell. La festa era dues passes, brillant i groga, i ells es basaven en aquella cantonada fosca com una fossa marina. L'endemà el va veure al súper amb les nenes a la mà. Es va posar vermella i les nenes se la van mirar fins que el Xavi va dir: au, aneu amb la mama, i van arrencar a córrer passadís del detergent enllà. És tard, bufa una brisa del mar i la Sofia, encara recolzada a l'aloe vera, posa la mà a la paret. Està calenta. Fa com el miratge que hi ha a l'estiu a les carreteres, la calor que puja, cou i s'esvera. A la festa ja no hi queda ningú. Els últims convidats s'han acomiadat i la Sofia encara sent com baixen les escales, amb passes buides, quan la mà del Xavi torna a aparèixer a la barana. El sent encendre una cigarreta. Sospira i aspira el fum que s'eleva amb una filigrana delicada. Ja són a dormir, les nenes? Sí, per fi. Estaven molt esverades. La Raquel sospira i agafa la mà del Xavi. Ha sobrat pastís? La Raquel marxa a buscar el pastís i el Xavi apaga la cigarreta a la barana. Salten guspires taronges i la Sofia acluca els ulls. Fa bona nit avui. El Xavi parla amb la boca plena. Mira quina fila que fas, t'has embrutat la cara. Durant una bona estona parlen com si al món no hi hagués res més que ells dos sols, la terrassa i les nenes que dormien. No és fins al cap d'una bona estona que la Sofia sent que badallen i que tanquen la porta de la terrassa. S'aixeca a poc i amb cura, s'enfila a la barana i s'agafa la paret. Si s'estira i no pensa que caurà, pot veure la resta

Explicat avui la Natàlia Cerezo, que ens l'ha escrit ella i que l'hem explicat nosaltres, per tancar aquesta edició d'avui de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio, una de les edicions més dolces, crec recordar, bàsicament per la quantitat de recomanacions que si hem de fer cas a tot el que ens heu dit i comencem a fer una volta per totes les pastisseries que ens heu dit que fan el millor xuxu de Barcelona. No arribem a Nadal que no passem a la porta de tants xuxos que ens menjarem segons les vostres recomanacions. Però ves que algun dia no fem alguna incursió, perquè si tanta gent recomana llocs bons, jo crec que hem de fer cas, perquè jo sempre faig cas al que dieu vosaltres, eh? Propostes de temes, que si avui una sardana cantada, que si el xuxo millor està aquí o allà, és que hem de fer cas, perquè en definitiva són els que sabeu les coses, vosaltres, els ignorants. Arribem a les 2 de la matinada i jo el que sé és que avui plego perquè està tot tranquil, perquè tenim aquí els companys dels serveis informatius que si passa alguna cosa ja us l'explicaran, i nosaltres tornem demà a partir de les 12 amb més preguntes i amb més respostes i amb més coses per explicar-vos com sempre. Gràcies per ser-hi. Fins demà, que descanseu. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El telèfon d'emergències ha atès més de 600 trucades i els bombers han hagut de fer més de 200 serveis. Aquest és l'últim balanç encara provisional de l'últim episodi de pluges que aquest dimarts ha afectat Catalunya. Les precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord, a les Terres de l'Ebre, on més mal ha fet l'aigua és en municipis com Xerta i Pouls. També al Garraf s'han inundat passos a nivell i a Vilanova i la Geltrú un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz.
2: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i, en tot cas, és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat, doncs, un petit incendi. Evidentment, doncs, això ha generat una certa alarma, però...
1: Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat. Repàs ara més breu a altres notícies. Agustí Serrat.
3: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia i assegura que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit. Segons l'expresident, la resolució d'aquest dimarts deixa sense marge d'actuació els jutges del Suprem a l'hora d'aplicar l'amnistia.
4: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
1: L'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, haurà de fer un curs per prevenir la corrupció si no vol entrar a la presó. És l'opció que li dona el Tribunal Superior de Justícia per no haver de complir els 2 anys de presó que tenia pendents després de l'indult parcial aprovat pel govern espanyol. Inicialment, el Tribunal va condemnar Borràs a 4 anys i 6 mesos de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.
3: La COE dubta de la legalitat de la vaga general anunciada pels sindicats perquè considera que no hi ha cap conflicte laboral ni depèn de les empreses els canvis legislatius en matèria d'habitatge. El president de la patronal, Antonio Garamendi, considera inadmissible la convocatòria. En una entrevista a Onda Cero, Garamendi ha denunciat que s'hagi convocat, diu, per motius electorals.
5: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
1: L'electricitat marca el preu més alt en gairebé 4 anys. Aquest dimarts ha superat els 200 euros per quilowatt-hora al mercat majorista, un nivell al qual no s'arribava des de finals del 2022 per la guerra d'Ucraïna. Jordi Soler és expert en energia de l'Institut de Ciències del Mar.
6: La pujada es deu a dos factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa i això és degut a les